0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La mort de Maria Carmen Abascal ha irromput de ple en la precampanya electoral per a les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Aquest dijous al vespre, milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de la Mari Carmen. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on es fa l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta precisament que 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'aquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no paguin la mensualitat. El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament d'un excomandant de l'exèrcit i del Hassan, condemnat per matar 13 persones en una base a Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions dels últims dies. I les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense tren de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons fins a començaments del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de cobre de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i Picamoixons. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3CAT Info, el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
4: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
1: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte pel partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna a una convocatòria després de 10 mesos lesionat. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí-la-Seu, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i derrota de l'Unigirona, Unigirona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Déu vos guard!
7: I visca el Barça!

0: la Renaixença.
1: L'altaveu és un dels invents que ens ha canviat la vida.
2: Home, vols dir, Pedro?
1: Escolta.
2: Home, vols dir, a veure, la penicilina, però...
1: Sense altaveus la gent no podria escoltar aquest programa, eh? A nosaltres ens ha canviat la vida, Xuriga.
2: Ah, bueno, sí, a nosaltres.
3: Com a?
1: Graham Bell, que va inventar el telèfon el 1876, si ens posem puristes, ja va inventar l'altaveu, perquè dins l'auricular del telèfon hi ha un petitet altaveu que et permet sentir la persona que te truca, no?
3: Ben vist.
1: Però si anem a l'origen del que entenem avui com un altaveu, això és obra d'Oliver Lodge, un físic anglès.
3: Collons d'anglesos.
1: L'Oliver Lodge, el 1898, inventa l'altaveu dinàmic que permet convertir la senyal d'àudio elèctrica en ones mecàniques de sons.
4: L'altaveu, collons, inventa l'altaveu.
1: Correcte, correcte.
4: Home, fiquem-ho fàcil.
1: Deixa'm explicar una mica tècnicament.
4: No, és que te vas escoltant i te vas lluint i l'altaveu.
1: Vale, vale.
4: Vas amb uns fums també, és l'altaveu.
3: No, carai, fel.
4: No, es va escoltant i es va agradant i es va creixent i hi ha un punt que no entendrem els altres. Hosti, l'altaveu, peio i punto.
1: L'altaveu. L'altaveu l'inventa l'Oliver Lodge, que era un tio curiós, eh? Se li va morir un fill durant la Primera Guerra Mundial. Això és ben curiós. Se t'ha mort mai un fill a tu la Primera Guerra Mundial.
2: No, no, però això ho trobo curiós.
1: Curiós, eh? Des d'aquell moment va demostrar molt interès per l'espiritisme, els fantasmes. Formava part d'una societat que es deia The Ghost Club, el club fantasma.
2: El Real Madrid Club de Futbol. Home,
1: un club,
2: l'has definit, eh?
1: Sí, sí, sí. Era un club que es dedicava a buscar fets paranormals.
5: M'interessa, Peyu, com has dit que es deia aquest tio?
1: És igual, Arnau. L'Oliver Lodge, però potser ho va inventar l'altaveu per sentir la veu del seu fill mort.
3: Ai, calla.
4: Home.
1: No sé. Va, no farem broma, però també s'ha de dir que el senyor tenia 12 fills, eh?
2: Home, home, va començar per aquí. Sí. Home, si se't mor un fill, encara te'n queden més de 10, eh?
6: Sí, què vols dir, Xuri?
3: Queden 11.
6: No te'ls estimes a tots per igual, no?
2: Bueno.
1: A partir d'aquí, diferents enginyers contribueixen a millorar els altaveus durant la primera meitat del segle XX. Al principi era un sistema reservat a uns quants privilegiats i no va arribar igual de ràpid a tots els països, tampoc. Penseu, per exemple, que quan Lluís Companys surt del balcó i proclama la República des del balcó de plaça Sant Jaume, allà la proclama a viva veu, eh? Cridant, sense cap altaveu.
2: I per això va durar tampoc, bueno, perquè la gent no ho va sentir.
6: ¿Qué ha dicho la República? ¡No se oye!
2: Perdoneu.
1: Què?
2: Estem comparant Hitler amb Companys?
1: No, només dic que uns bons altaveus a aquella època... De fet, no estem comparant Hitler amb Companys perquè jo no he parlat de Hitler encara, si t'hi fixes.
2: Sí, no. Sí,
1: d'on t'ho has tret, això, amb Hitler?
4: Que ha llegit el guió.
5: Va avançat els temps.
1: Jo no he parlat de Hitler.
4: Va avançar la rèplica.
2: Espera, digues lo teu, que ara ho haurà de tornar.
6: Va tornar com si no ho haguéssim sentit.
1: Paral·lelament a Alemanya, mentre en Lluís Companys aquí proclamava la República a viva veu, Hitler, per exemple, feia instal·lar... Sabeu que feia instal·lar uns altaveus molt potents durant els seus discursos. Aquelles imatges de milers de gent escoltant les bestieses que deia Hitler, sense els altaveus no haguessin tingut cap sentit perquè la veu no hagués anat més enllà de la primera fila.
2: A veure.
4: Què vols dir, ara?
6: Ai, què fas, això?
4: Què preguntaràs?
2: Ara què dirà? Estem comparant Hitler amb Companys?
1: Déu-mos en guard. Estic posant sobre la taula que si tenies uns bons altaveus, a l'època les coses eren més fàcils.
3: Bueno, i que d'alguna manera, sense altaveus... O sigui, el feixisme és culpa dels altaveus.
1: Mira, bueno, jo crec que...
6: Una mica sí.
1: Què vols dir? Si no hi haguessin altaveus, no hi haurien fatxes.
2: Dit d'una altra manera, però potser millor fins i tot.
1: Jo crec que n'hi haurien igualment, perquè si una cosa tenen els fatxes és que criden molt. Això sí. Mira. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer. I probablement és un dels savis més joves que han passat per la Renaixença. Imagineu-vos si és jove, que és més jove que la Laia Gluck.
0: Existeix gent més jove que la Laia.
1: Creiem que no, però en aquest cas, com a mínim, una persona més jove que ella existeix, perquè té 18 anys, senyores i senyors.
2: Molt jove, molt jove.
1: És fotògraf de natura i, malgrat la seva joventut, ha guanyat premis nacionals i internacionals. Coneix com pocs la fauna i la flora que ens envolten i té un somni molt clar, treballar amb National Geographic. Wow. Nosaltres no tenim cap dubte que tard o d'hora ho aconseguirà.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jofre Cotal. Deixeu-me dir que és jove i se'l veu encara més jove del que és. Perquè si em dius que té 16 anys, t'ho compro, eh? Jofre, què has menjat avui per esmorzar?
3: Home, doncs, ara que ho dius, ara... és que avui al matí la meva mare crec que ha sortit així espontani, però m'ha dit d'anar a esmorzar. I és el primer cop. Deu ser perquè devia saber que preguntava.
0: Ah!
3: No, però...
0: O sigui, la teva mare, no esmorzeu mai junts, i avui, curiosament, t'ha dit,
3: sí.
0: Jofre, anem a esmorzar.
3: Ara entenc el per què.
0: Ah.
3: Em deu haver sorprès, mira. No, però ha estat molt bé, m'ha agradat, la
0: mira,
3: veritat.
0: Podeu repetir més sovint.
3: Sí.
0: I què heu esmorzat? On hi heu anat a esmorzar?
3: Bueno, hem anat a un bar de Berga.
0: Sí, tu ets de Berga, eh?
3: Sí, sí, soc de Berga. I, bueno, he fet un entrepà vegetal, però, bueno, m'han demanat, tal com he dit, entrepà vegetal, no sé per què m'ha vingut avui així, em diu, de pollastre arrebossat o pollastre normal a la planxa? Home, jo juraria que l'entrepà vegetal seria més...
0: Sense el pollastre.
4: Sense
0: el pollastre.
3: Però no, però estava molt bo, estava molt bo.
0: Jofre, t'he de dir que et vaig descobrir a les xarxes socials, a l'Instagram, i encara estic captivat per una de les fotografies que vas fer, sobretot la que vas fer durant l'eclipsi del passat 12 d'agost, la trobo espectacular. Com s'immortalitza aquell moment? És una fotografia on es veu l'eclipsi.
4: Oh, wow.
3: Vale.
0: Sí. I a davant hi ha dos animals, explica'ns quins animals són.
5: No la mireu així. Ja,
1: Feli en Xuri, no?
3: Sí, no, estàvem una mica així en aquesta situació, però va ser molt divertit perquè aquest animal és una cabra montesa, una
0: sí.
3: cabra que es troba, per exemple, en els Ports de Baset, a Montserrat, ara se'n parla molt perquè hi ha molta sobrepoblació. I com que sabia que l'eclipse, bueno, seria el 12 i tinc família a Terra Alta, vaig dir, va, doncs aprofitarem i baixarem. I aquesta foto l'havia fet feia uns dies abans perquè són dues fotos diferents. L'únic que a la càmera hi ha una tècnica que es diu doble exposició.
0: Sí.
3: I és sobreposar dues imatges en el mateix moment. Llavors, jo en aquell moment, doncs, em va venir la idea de dir, pues ja que és un moment únic, ho ajunto, perquè tot està ajuntat a dintre la càmera, o sigui, no està res editat exteriorment.
0: D'acord. O sigui, és una acció de la càmera que et deixa fer agafar una foto antiga i posar-ne una de nova.
3: Clar. És una combinació d'imatges de dintre la càmera, llavors això, en teoria, és vàlid.
0: D'acord.
3: O sigui, és una tècnica vàlida i per molta gent molt ben valorada.
0: A mi em passa amb les fotografies, no?, que des que hi ha la intel·ligència artificial, dubtes de tot, no? I és, hòstia, no?, aquello que abans deies... Quan veies una foto molt ben parida, deies, hòstia, aquí hi ha un fotògraf que l'ha clavat molt fort. Però, clar, ara sempre dubtes. Sempre dius, això ho han fet amb intel·ligència artificial.
3: Sí, això passa bastant avui en dia.
0: Com ho vius, això?
3: Bueno, al final, jo crec que... tu has d'agafar-me una mica també de conya, perquè en el moment que et diuen això, imagino que deu ser perquè deu estar ben feta la feina. Llavors, tu agafes amb conya i, clar, si tens els coneixements per desmentir-ho, ho desmenteixes, però...
0: Clar.
3: Sempre també hi ha el punt aquest a vegades que et molesta una mica, però bueno... No
0: tens 18 anys, de quan fa que et dediques a la fotografia?
3: Home, ja fa 7, des dels 7 fa.
0: Des dels 7 anys?
3: Des dels 7
0: anys. O sigui, tu amb 7 anys comences a fer fotos de bestioles.
3: Sí, perquè bueno, a casa meva sempre hem sigut una família que fem molta muntanya, esports de muntanya, i sempre com que voltàvem, bueno, imagino que em va començar a cridar l'atenció per aquí, i tenia un profe, bueno... el considero superamic meu, que viu just al meu carrer i és profe de fotografia i em va anar introduint. I jo tenia la càmera de ma mare, que, bueno, li vaig robar.
0: Molt
3: però...
0: bé.
3: Però, bueno, d'aquí comencen les passions.
0: El que fa la filla de l'Amancio Ortega, penses que ho va fer sola.
5: Exacte. Ah. Penses que no va robar res al seu pare.
3: No, però, bueno, crec que mica en mica aquí és... com va anar sortint tot, llavors.
0: I llavors tens gran coneixement, a part de la fotografia, de tota la fauna.
3: Sí, clar, això és un punt essencial, jo crec. En la fotografia de fauna, al final, quan surto, en els llocs on vaig, ja sé el que trobaré, si ho trobo més o menys com es mouran, com reaccionaran.
0: Clar.
3: O sigui, és un món molt friqui, si t'he de dir la veritat. O sigui, s'ha de ser una mica friqui.
0: Sempre però, tens ja aquella pregunta, no?, de quantes hores estàs esperant i tal, que l'animal faci clar una cosa. Són moltes hores, però a mi el Jaume Senyer una vegada em va dir això, precisament, que si tens el coneixement, si saps com es comporta l'animal, és més fàcil del que sembla.
3: Sí, ho pots intuir una mica, però tot i així et passes moltes hores.
0: Sí, avorridot, eh?
3: Bueno, distret.
0: Quantes hores t'has passat, per exemple, esperant que un animal faci una cosa per fotografiar-lo?
3: Home, mira, hi ha una foto que Farrer la vaig aconseguir, que vaig trigar 3 anys. O sigui, es diu 3 anys a fer-la.
0: 3 anys?
3: Sí, sí, ah, bueno.
5: Però anaves a casa,
3: no?
5: Anaves a casa?
3: No, sí, sí, per anar bé, sí.
0: Quina foto
3: la meva mare. És un... És una foto d'una papallona que viu 2 setmanes. Clar, això també és una mica com formules la frase, però de veritat és una papallona que viu 2 setmanes durant l'any.
0: D'acord.
3: I clar, llavors, de veritat... Són
0: si se't passa un any, ja l'has parida.
3: Sí. Clar, clar, clar, clar, clar, clar. Costa molt de trobar-la. I jo... Final,
0: com es diu la papallona?
3: Graelzia isabellae.
0: Graelzia isabellae.
3: És un nom científic. Sí. Però és una papallona molt maca. I la veritat és que anava moltes nits a dormir al bosc, a buscar-la, perquè és una papallona nocturna i costa molt de trobar-la. Uh-huh. Però mira... Al final...
0: Estem fent... veient la foto és sí preciosa.
3: Bueno.
0: La foto és la papallona i llavors està com dins d'unes no, uns llums
3: sí, clar,
0: que l'envolten.
3: Clar, perquè és, aquesta és una mateixa foto, o sigui, és una foto on al principi enfoques la papallona
0: sí
3: i quan queda enfocada posa enfoques manualment fins al final de la imatge, fins a l'horitzó. Llavors, tu deixes que la seqüència de fotos vagi fent el seu procés i això és el moviment de l'estrella i si hi fixeu... Sí, clar. Llavors, si us hi fixeu...
0: Les estrelles donen voltes? Ah, o no, clar, nosaltres perquè... que voltem?
3: Bueno, una mica les dues coses.
0: Cuidado, això.
5: Aquest tipus de formulacions em toquen a mi, país.
0: Ja. És que jo quedo parat, a vegades. Quedo a la física amb...
3: No, sí, però al final és buscar l'estrella polar i, en teoria, tot
0: volta. Tot volta. Tot volta.
5: Bueno, però això
3: nosaltres explica, també, eh?
5: Això t'ho explica un tio de 82 anys,
0: sí,
5: no?
2: Pues que, és que és fort.
5: És que és un tio de 18 anys amb fort un coneixement que, sí, que
3: bueno,
5: ho va paria.
3: No tant com et penses, eh? Vull dir, és tot no, a vegades sortir, improvisar una mica i a vegades el que trobes...
0: Per exemple, un dia a dia teu, per exemple, què fas ara? Ara tens 18 anys, què estàs fent?
3: Jo estudia, si no la meva mare em renya.
0: Clar, home, ja li va.
3: Si no la meva mare...
0: I què estudies?
3: No, ara, mira, ara tot just he començat fotografia a Barcelona, veus? Un institut que es diu Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. I la veritat és que molt
5: Barcelona,
3: bé, molt
5: Barcelona,
3: content.
5: Eh?
3: Sí.
5: Vigila, eh?
3: Sí.
0: No se'ns desmadris ara, no, que anaves molt bé.
5: Allà hi ha molta droga.
0: Sí. Bueno.
5: No, t'ho dic jo que no.
0: Sí, perquè Berga no n'hi ha, Berga no.
4: No ho toquen, això.
3: Una mica de tot, una mica de tot. No, droga no.
0: Vols fer una pregunta, Joel?
5: Sí, crec que és el moment.
0: Vinga, Joel.
5: És molt bonic, Jofre, veure un jove de 18 anys tan trempat com tu, i bé, és que t'abraçaria. Ets pràcticament un miracle, als meus ulls, amb tanta consciència social i ecològica, que no estàs obsessionat amb els teus abdominals ni amb farmejar la teva pròpia aura. I et volia preguntar per això, pels teus companys de generació, perquè jo, des dels meus 45 anys, tinc tendència,
0: sí,
5: i crec que no estic sol aquí, a pensar que la jovent d'avui sou una colla de narcisistes ignorants, però, en canvi, tu no ho ets, no? Llavors, no sé si ens pots ajudar a confiar en la teva generació.
3: Aviam, al final jo crec que cadascú fa el que li agrada, no? O sigui...
5: No, a veure, els teus amics són idiotes. Si vols, home, idiotes, més clar no t'ho puc preguntar.
3: N'hi ha algun més que altre, però... però, bueno... Però som molt bona gent.
0: No, però mira, em serveix la pregunta per recollir-la una mica.
5: Pel més.
0: No sé si la teva afició, la fotografia, els animals, t'ha comportat alguna vegada ser criticat o que hi hagi gent que s'hagi enrigut de tu. Aquest és aquell que va fer fotos del Salta Martins i tal.
3: Sí, bueno, al final... Com he dit abans, és una mica friqui, però també et dona personalitat, imagino. Al final no deixaré de fer alguna cosa que m'ha agradat sempre per l'opinió d'algú, llavors, bueno.
0: Bueno, això és...
3: No, bueno, al final és la meva vida i jo crec que m'ho he de passar bé, no? I si m'agrada fer això, doncs ho
0: escolta,
3: seguiré fent.
5: És un tio madur, és un tio madur.
2: És que és un tio madur.
0: Bueno.
5: I guapo. I guapot, és guapot també.
0: Sí.
5: No vull dir que...
0: Home, i això jo sóc una nana de 14-15 anys.
5: De cons? No, si pot ser de més...
0: És que jo el miro i li faig 15 o 17 anys.
5: Ja, però és que té 18. És que la meva filla té 15 anys, vull tenir un.
0: Sí, 18. Un noi, una noia de 18 anys i veig aquest paio amb lo de les fotos i tal, home.
5: I dius, porta'm a buscar papallones. Porta'm a buscar papallones.
0: Caus rendit als teus peus, home.
3: La veritat és que marxarem les expectatives d'aquí,
0: Vas guanyar el Premi Internacional Nature and Humans Photo en la categoria Joves Fotògrafs amb la imatge d'un mico dins d'una gàbia. Que, no sé, els premis, com els reps? També és aquesta fotografia que estem veient. Ens l'expliques una mica?
3: Sí, aviam, això va ser l'estiu passat que vam anar amb la meva família a Marroc i la veritat és que em vaig fer un fart de córrer perquè em perseguien la gent local d'allà.
0: Ah, sí?
5: Hòstia.
3: Per fer fotos de denúncia, perquè això és una foto de denúncia en la qual jo vull denunciar la sobreexplotació per beneficis propis, que la gent d'allà local agafa animals i els posen, per exemple, a la plaça local de Marrakeix, i la gent s'acostuma a fer-los fotos i llavors els has de pagar per
0: haver fet la foto al mico.
3: Sí, per fer-te la foto amb el mico, la cobra africana, el que sigui. I, clar, tu en el moment que vas a fer fotos per fer la denúncia, hi ha merders.
0: Vas haver de córrer.
3: Sí, i també posar els meus pares de models a davant i fer la típica de... Poseu-vos, l'estic fent vosaltres i llavors amb el tele estàs enfocant al final.
0: Però... Fent veure que feies una foto als teus pares i estaves fotografiant el mico de darrere, tu.
3: Sí, era una mica i amagat, també, sota les cabanyes. Sí, no.
6: I com et van pillar?
3: T'acabaven pillant, perquè sí, no n'hi ha un individual, o sigui, no és una persona només.
0: Es vigilen entre ells.
3: Són grups de 6-7 persones. Clar. En el moment que et veuen una mica que ja fas algo que no t'agrada, ja...
0: Tu quan surts a la muntanya ja vas amb una idea de caçar un animal, diguéssim, de fer-li la foto a un animal, o vas a veure què trobes?
3: Hi ha dies de tot.
0: De tot.
3: Hi ha dies,
0: que tornes sense cap foto?
3: La majoria.
0: Sí?
3: La majoria, sí.
0: Escolta, com n'has après, tu, de fer fotos?
3: Me'n va ensenyar el meu professor.
0: El teu professor, aquest, sí, aquest teu veí.
3: Sí, però al final també sortir fent moltes fotos i és com se n'acaba.
0: Hi ha alguna altra imatge que tinguis atrevessada, que diguis, em falta fer aquesta foto, que en tinc moltes ganes, a part d'aquella papallona que ja ens has explicat?
3: Home, ara m'has pillat en fred.
0: Ah, no sé.
3: M'has pillat...
0: Algun animal, un rinoceront, una girafa.
5: Un senglar.
0: Un
5: ornitorrinc, exemple.
3: Mira, doncs m'agradaria anar molt a Costa Rica.
5: No, perquè em mires a mi.
0: Però tu t'agrada la fotografia o t'agrada viatjar, diguéssim?
3: Les dues.
0: Les dues coses,
3: fem servir l'excusa de la fotografia també per...
0: I això del National Geographic, tu creus que arribarà o no?
3: Home, esperem.
0: Sí, eh?
3: Aviam, és molt d'hora, tinc 18 anys i em falta aprendre molt, però s'intenta.
0: Què s'ha de fer? S'ha d'enviar un currículum...
3: Si t'he de dir la veritat, no ho sé ni jo.
0: No, eh?
3: No ho sé ni jo.
7: Ja t'ho miraré.
0: I Xuriguera?
5: Xuriguera té contactes al National Geographic.
7: Sí, perquè bueno, estic pendent d'un reportatge que m'han de fer amb mi. A mi.
3: Ah, doncs si em convides em faries un favor, així ja.
0: Escolta, i tu pots identificar un estil, per exemple, en els fotògrafs de fauna? Perquè a vegades és... Hòstia, sí, les fotos són molt boniques dels animals... però que el fotògraf llueixi i que arribi a tenir personalitat i la gent digui, hòstia, aquesta foto és d'en Jofre. Això com s'aconsegueix?
3: Home, jo crec que al final és com qualsevol artista. Cadascú dona la seva forma de veure el món i cadascú vol ensenyar d'una manera o altra els animals, en aquest cas, o un paisatge, o llavors cadascú ja agafa una mica el seu estil i la seva forma, bueno, la seva forma de fer i de treballar, llavors... Sí, cadascú jo crec que s'identifica per un estil i per una forma. Llavors, crec que això també és la gràcia.
0: Els teus amics t'ensenyen les seves fotos, també, o no?
3: De festa, sí.
7: De festa, sí. Fas fotos de festa així, artístiques?
3: De festa tot és artístic.
1: Hi ha molta fauna.
5: Ara va sortint. Ara va sortint.
7: Bueno, és que té 18 anys.
5: Hi havia un punt que em preocupava, jo.
3: S'ha de fer de tot. Vull dir, quan se surt de festa, jo sempre ho dic, s'ha de ser bo per sortir al matí.
5: Sí, senyor.
3: I sempre surt en palmo.
7: Això ho fas ara que tens 18.
0: Sí, vas de festa, balles, el que sigui, sí. La musiqueta, i llavors t'agafes el cotxe, te'n vas al mig del bosc, no. Que fotos alguna sargantana.
3: El cotxe no, però perquè encara no tinc... Bueno, ara tot just m'he tret el teòric, però... Encara em porten els pares.
0: Quan t'envi les fotos que veiem, dels isars, dels d'allò, no sé què, sempre hem d'imaginar-nos darrere la foto, la teva mare amb el cotxe parat, allà esperant que el nen faci la foto del cèrvol. Sí. És així, això?
3: Sí, la veritat és que té molt mèrit, però sí. I quan li dic al meu pare, acompanya'm a rescatar animals a tal lloc i trec una serp de 1,60 m i... Agafa-me-la. El meu pare...
6: No.
4: Deuen estar contents.
5: Sort que el meu juga a futbol.
0: Sí, no, sí. Escolta, Jofre, anem a posar a prova el teu català. Vinga, va.
3: Ostres.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Te'n sortiràs segur. Eres bon estudiant, a part de la fotografia, l'altre t'interessava o no?
3: Bueno, interessava, potser... Bueno, cadascú li agrada el que li agrada.
5: Aquesta resposta,
3: Iguina. No, s'ha de fer el que s'ha de fer. S'ha d'estudiar.
5: Sí, ho vas passar-ho i ja està.
0: Ja està. Sí. Ara estem amb la fotografia, que ja t'agrada.
5: Foli fort.
3: Sí, ara ja s'ha passat.
0: Vinga, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és espaternegar. Espaternegar. A, espaternegar, expressió que s'utilitza quan es perd el rastre d'alguna cosa, quan es perd i no es localitza.
5: Juraria que vaig deixar la cartera sobre la tauleta, però l'he buscat tot el matí i res. No sé pas on deu haver anat espaternegar.
0: B, espaternegar, fer una sèrie de moviments més o menys violents amb les potes o les cames.
10: La meva filla, quan li he dit que no li comprava més cromos de la Patrulla Peluda, s'ha fotut a plorar i espaternegar les cames 10 minuts.
0: O C, espaternegar, mot tècnic que s'utilitza en l'àmbit del dret per descriure quan un fill es nega a rebre l'herència que li ha deixat el pare.
4: Es portaven tan malament amb el seu pare que el notari li va dir que li tocaven 10 cases i 2 pisos i va espaternegar l'herència.
2: Que burro.
0: A, B o C.
3: Home... Jo així diria la B.
0: La B, eh?
3: Però si la fallo els hi anirà bé, els del públic. Diria que sí. La sortegeu.
0: A veure, la B és fer una sèrie de moviments més o menys violents amb les potes o les cames. Espaternegar les potes. Correcte! T'emportes la llangonissa, Jofre. Et anirem seguint a xarxes socials. Com et dius a xarxes, per si la gent et vol seguir?
3: Jofre Wildlife.
0: Jofre Wildlife.
3: /.
0: /. Molt important, la /.
2: /, sí.
0: Perquè no. Hi havia un altre Jofre Wildlife.
2: Efectivament.
3: Ah, sí?
0: Ah, no sé.
2: Home,
0: perquè...
2: clar, si no.
0: Per què li vas posar la /?
3: Perquè diria que ho demana a Instagram.
0: Ah, sí?
2: No, demana. Jofre. Jo és Fel. Fel, /, Feixedes. Vull dir que els bons anem amb /.
3: Sí, no, perquè és que abans tenia un altre nom. Perquè em feia una mica de vergonya ensenyar-ho i llavors tenia posada la /, i quan vaig voler posar el meu nom, perquè al final quan ja em vaig mostrar més ensenyar el que feia, ja la vaig posar al final.
0: Ja està.
3: Va passar de davant.
5: La rèmora del passat.
0: Jofre, anirem seguint a veure si aconsegueixes el teu somni, que es treballarà per National Geographic. Si ho aconsegueixes, et tornarem a convidar i vens a explicar-nos-ho.
3: Perfecte.
0: Gràcies per
3: venir. Moltíssimes gràcies.
0: Bravo,
5: Jofre, bravo.
8: Una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
0: Avui dediquem el capítol a l'altaveu i estarem d'acord que hi ha un tipus d'altaveus que no s'entén com el segle XXI, any 2026 que estem, som al 2026, sonen encara tan malament, que són els altaveus dels avions.
4: Hosti, sí.
0: Quan parla el pilot i et diu tota aquella informació del vol, la temperatura prevista, l'hora d'arribada...
5: Si és veritat, no s'entén res.
0: Res, no s'entén res. Hòstia, i sempre s'ha culpabilitzat els altaveus, però es veu que l'altaveu no és el problema, eh?
2: És que alguna cosa hi deu haver, Peyu. O sigui, tu compres un cotxe 20, 25.000 euros.
0: Sí.
2: Un equip de sou perfecte, impecable.
11: I jo peta, que flipes.
2: Sí. Una cosa, sí. Què val un avió? 1 milió d'euros?
0: No sé què val, no, estiesa.
2: Hòstia, no podem fotre una mica d'equip de música?
0: Ara.
2: Una mica
0: ara. Ara, sí senyor.
2: Collons, que el cotxe sí, l'avió no.
0: Ara. És que es veu que és un tema físic dels propis pilots, que l'exposició constant a altituds de 10.000 metres els va afectant en la parla i la vocalització.
11: Sí. Vols dir, però vols dir que en el seu dia a dia també parlen...
0: Sí, senyor. El que sents, tal qual. Ens ho confirmarà un pilot d'avió, que la tenim avui al plató de la Renaixença, que és la senyoreta Meg Ryan.
5: És l'actriu?
0: Eh?
5: L'actriu?
0: No té res a veure amb l'actriu. Es diu Meg Ryan, també. Meg Ryan, benvinguda.
12: Bona nit, good night, buenas noches. Temperatura prevista d'esta...
0: Eh?
12: La temperatura prevista d'esta entrevista és de 22 graus.
0: D'acord.
12: Sí.
0: A veure, Meg, li dic Meg, eh? O no sé com m'he de referir a vostè. Meg, li va bé, Meg?
12: Meg. En realitat em dic Meg, però em pot dir Meg.
0: Meg.
5: Fa gràcia que es digui com l'actriu, però.
0: Sí,
11: sí. Meg Ryan. Fa també,
0: sí. Sí. Es diu sí. Meg Ryan, que era americà, el seu pare, potser.
12: Sí, el meu pare era americà, la meva mare també era americà. Tots érem americans, que tinguem un vol agradable.
0: Perdoni, com es diu de segon cognom? Perquè diu que el pare era americà, la mare també era americana. El segon és...
12: Er.
0: Er?
11: Er.
0: Er.
7: Es diu Er?
12: Er.
0: De segon es diu Er.
12: Er,
0: d'acord. Sí. Meg Ryan.
12: Sí, Meg Ryan Er.
0: Ah, Meg Ryan Er. Vostè, abans de ser pilot d'avió, tenia una veu com la que podem tenir nosaltres, entenc, i l'altitud li ha anat fent perdre l'addicció. Això és així.
12: És ben bé que així, sí. Sí, sí, ja vaig començar a fer pilot d'avió, els 25 anys. I després ja portava 20 anys amb els avions, doncs ja per la
0: forma... Pot fer... Perdoni que la talli. Pots fer l'esforç de vocalitzar una mica, perquè si no ens costa una mica seguir-la.
12: Sí, sí, sí, ho intento. Si després, després us estava explicant que després de 20 anys...
11: No pot.
12: A mesura que passen els anys anem perdent la parla.
0: Sí, sí, sí, sí. Hem d'imaginar-nos, doncs, que vostè en el seu dia a dia també parla... O sigui, si va comprar el pal de matí, parla així.
12: Sí, sí, sí, em llevo un matí, vaig a Fort Pocas, és meva. Sí. Em meva, perquè després n'hi ha una altra que també està molt bé, però no hi vaig mai, perquè el pa no m'acaba d'agradar tant.
0: Sí, sí, sí.
11: Això ho he entès.
0: El pa no li acaba d'agradar.
11: El de l'altre forn, sí. Crec, no li acaba d'agradar.
12: Tot és una qüestió de costum, vull dir, si esteu moltes estones a mi, al final...
0: Ja es va entenent, eh?
7: Ara ho
0: entenc
7: tot.
0: Sí que és veritat.
7: Ho
0: haig entès,
7: però sí
0: que
7: va
11: passar.
0: El pilotí seria, aquest dialecte, no? El pilotí.
7: El pilotí, ben vist.
0: Li ha fet gràcia això a la senyora Meg Ryan.
11: Ei, mira com riu la Meg.
0: Escolti, em sorprèn que sempre sigui així. Vull dir que ha de ser Carregó sempre parlar d'aquesta manera.
12: Sempre, sempre, sempre. Sempre,
0: sempre. Qualsevol situació.
12: De fet, ahir, mira, vam enterrar el meu avi.
0: El què?
12: Vam enterrar el meu avi.
0: Què?
12: Vam enterrar el meu avi.
0: Van enterrar el seu avi? Ho entes bé?
12: Sí.
0: Però no rigui. Si va enterrar el seu avi, no rigui.
11: No rigui, Meg.
12: I jo vaig a juntar...
0: Home, ho trobo de...
11: Vostè és una frívola, Meg.
0: És d'una falta de respecte increïble.
12: Són els nervis, són els nervis. No estic acostumada a parlar amb tanta gent aquí i tantes càmeres.
0: Home, sí, vostè deu portar 200 o 250 passatgers.
12: Però no els veig, els tinc tots a cua.
0: Clar, clar, clar, clar.
12: Sí.
0: Deia que havia enterrat el seu avi.
12: Sí, sí, vam enterrar el meu avi i jo tinc el text escrit aquí, si vol que ho llegeixi.
0: El text que va llegir a la missa, a l'enterrament.
12: Sí, vol que ho llegeixi.
0: Ah, sisplau, aviam, silenci.
12: Ahir ens va deixar John Ryan, el meu avi. Moltes gràcies, amics, coneguts i saludats per assistir a l'acte de comiat. Que sàpiguen que la missa durarà al voltant d'una hora i mitja.
0: Ah.
12: I és important que s'aixequin de la cadira quan el capellà els hi demani. L'avi John va morir ahir la nit d'un infart. Es va constatar la seva mort a les 6 i 47 minuts de la tarda quan el metge Brunch li va haver la temperatura corporal a 22 graus. Acabada la cerimònia, després d'anar a les processos d'incineració, tots estimàvem l'avi. Segur que me'l trobaré pel cel mentre piloti un Boeing 747 a 30.000 peus. Que descansi en pau i que el senyor sigui amb vosaltres i en el nostre esperit.
0: El seu esperit, senyora. Sí, senyora. Gràcies, Meg Ryan.
11: Bueno, Meg Ryan, un aplaudiment. No es veu cada dia, això.
0: No, he tingut la sort avui de tenir aquest testimoni a la
11: Meg, Meg, Meg.
6: Home, Meg, quina veu tan clara i prodigiosa, eh?
0: Hi ha arribat un punt que l'entenia bastant, eh?
11: Sí,
0: sí, sí.
6: Aquest tipus de coses, a mesura d'acostumar-se, doncs un ja arriba a entendre.
11: Com els nens petits, que al principi, no? Com els entens i després...
12: S'entén res, dels nens petits.
11: Després n'aprenen i els entens.
6: Retornant als altaveus, sabeu que un altaveu pot arribar a fumejar?
2: Ep, ja hi som.
6: Sí, que un altaveu pot arribar a fumejar, a treure fum.
0: Treure fum.
6: L'acció de treure fum.
12: Quan s'espatlla.
0: Si el fas anar molt fort.
6: Això és el que li va passar al guitarrista Eddie Van Halen.
11: Home.
6: El coneixeu, no? Mític guitarrista, inventor, entre altres, de la tècnica del tapping.
2: El tapping.
0: Què és el tapping? Això, eh?
12: Uau!
0: Tocar el màstil de la guitarra molt ràpid amb dos dits.
11: Jo li deia tiro-liro.
6: Bé, amb més dits, el que faci falta. En tot cas, és un virtuosístic guitarrista que va passar a la història, entre altres coses, també per col·laborar amb Michael Jackson a la cançó Beat It, concretament. Va fer un dels solos llegendaris de la seva discografia.
11: A veure, fes-lo.
6: És que no el porto preparat i l'hauria de fer amb guitarra elèctrica.
0: Aquesta no és elèctrica, però si està enxufada.
6: No, home, no, bé,
11: està ben enxufada, eh? Sí. Ai, que t'has fet que coses.
6: Bé, no em distraieu, sisplau. La qüestió és que durant l'enregistrament...
0: Fes-li un solo de guitarra, Anna. Fes-ni un altre.
9: Va, una miqueta.
0: I que calli.
9: Va,
0: fes-te
9: el xulo.
11: Una mica d'alt.
0: Perquè calli.

0: Fantàstic.
1: Bé, la qüestió és que quan Eddie Van Halen va gravar aquell solo mític de la peça de Michael Jackson, Beat It, va començar a sortir fum d'un dels altaveus de l'estudi. I el tècnic, doncs bé, esparverat per aquella circumstància, va intentar veure què passava i va trobar que un dels altaveus estava en roig incandescent i que d'ell, doncs, hi emanava tot de fum. Evidentment, la mitologia del rock va generar la idea i la llegenda, diguéssim, que l'altaveu no va poder aguantar
2: el solo,
1: l'aura farmejada d'Eddie Van Halen. Però la realitat era més prosaica i és que simplement hi havia una mala connexió que hi havia darrere. Però, tot i així, en el món del rock sempre ens ha agradat aquest tipus de llegendes i de mitjans.
2: Per tant,
1: jo penso que va ser justament el
3: saps futur. De coses, eh? Vull dir, un rato hem d'anar a sopar, tu i jo, que me n'expliquis.
1: No vull sopar amb tu, Fer.
2: A mi el que m'impressiona és que tot de memòria, eh?
1: Tinc tot aquí, Peyu. Sí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar l'altaveu.
2: Si et plau.
1: Sisplau. Vinga,
0: doncs, utilitat en una illa deserta.
2: Sí, hi he estat pensant molt. Sabeu la gent que va a la platja amb un altaveu, Bluetooth, gegant i toquen els ous a tothom?
3: Per favor.
2: Doncs a una illa deserta no tocarien els ous absolutament
4: a ningú. Això és veritat.
2: Però és que després he pensat, si existís una societat distòpica, però segons com potser interessant, en què les persones que porten l'altaveu a la platja i posen la música tota castanya fossin directament enviades a una illa deserta, en plan, t'enviem allà a l'exili, aleshores ja no posarien l'altaveu. Perquè la idea no és escoltar música, sinó tocar els collons a tothom.
1: Mira.
2: La cosa no serviria de res.
1: Vols dir que ells no gaudeixen la música pròpiament.
2: No, que gaudeixen de que tu escoltis aquella música.
1: Sí, sí, sí.
2: Saps què vull dir?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè
1: sí.
2: Ningú va amb un altaveu Bluetooth a escoltar Bach a la platja.
5: Vull-te com ho ha pronunciat. És nota que fa dies que està
2: aquí. Veus? Sí. Et dic, no van amb aquells altaveus que més són de colors?
1: Sí.
2: No van amb allò. Escoltar música.
1: Es veu
2: música
1: com la cara d'un mico que es va...
2: Sí, no, bueno, escolta'm.
1: Increïble.
2: Sí.
0: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam.
2: Jo li veig possibilitats i bastant interessants pel tema de la vibració dels baixos. Que els músics ho sabran perfectament.
4: Quan dius vibració dels baixos?
5: Quins baixos?
2: Sí, els greus.
1: Els greus.
2: Els greus.

0: Te'l poses molt a prop.
1: Si te'l poses als ous, per exemple, sí, doncs igual fa gust i renim.
0: No ho sabem.
1: No en tinc ni punyetera.
2: Proveu a casa.
0: Es pot provar, es pot provar.
3: Va bé. Utilitat com a arma en cas de conflicte.
1: Bueno, jo mateix l'he utilitzat en algun conflicte veïnal. Per exemple, vaig viure durant un temps a un pis de protecció oficial. Això és verídic. I a les parets eren una merda i se sentia tot. I els meus veïns eren una parella que discutia a crits cada dos per tres. Deien coses molt grosses.
0: Com, per exemple?
1: Molt grosses, tota la setmana. Joder, puta, te voy a matar. Te voy a matar.
0: Sí, sí, sí.
1: Te voy a matar, per exemple, a la filla, a la mare.
0: Ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai.
0: Llavors, jo què feia? És que això a Barcelona és terrible.
1: Sí, bueno, tots, no passa, eren tots no contra tots.
4: Sí, sí.
1: Tot, no, això no... Bueno...
0: Jo a mon poble no ho he sentit mai.
1: Te voy a matar.
0: No ho he sentit mai.
1: Bueno, pues allà se sentia bastant. I què feia jo? A posar els altaveus forts, mirant cap a la paret,
0: sí,
1: els hi posava el We Are the World,
0: ah,
1: We Are the Children.
0: Que maco.
1: Al cap d'un rato, perquè és una música que ja s'ha feta per això, perquè t'empapa de la bondat.
0: De la pau i de la bondat, sí.
1: We Are the World, We Are the Children.
4: Els van trobar tots morts, no?
1: Sí, mira. En la mateixa línia també el vaig fer servir el dia que Espanya va guanyar el Mundial.
0: Ben fet.
1: Tenia uns veïns que estaven molt contents, bueno, celebrant, cridant.
0: Això només passa a Barcelona, també.
1: Sí. Jo, sí. No, però jo cap problema, eh? Vull dir, escolta, que la gent... sort en tenen de tenir una selecció que representa...
0: Ara, al final almenys, és enveja.
2: Almenys, és enveja, ah, pura i dura.
1: Almenys que ho disfrutin. L'únic és que van celebrar la victòria de la Roja, doncs van haver de celebrar-la amb el virulai a tota punta de castanya. Mira, de fons, era una imatge curiosa.
3: Utilitat metafòrica.
1: Vull dir que també els hi vaig posar després tota l'obra completa de Ramon Calduc. És una cosa que volia explicar.
5: No, el Virolai fa referència a Espanya, en un dels versos.
0: Què dius,
5: el Virolai original de Verdaguer.
1: Sí, senyor.
2: Aquí es veia comentat. La va modificar.
5: Fa referència als espanyols. Pels espanyols, Estrella d'Orient.
0: Oh. Fixa't.
5: En referència a
0: la Moraneta.
5: A la Moraneta.
1: Bueno, clar, és que no fa distingus. La Moraneta no fa distingus.
5: Bueno, perquè... No, però justament allà sí que en fa, entre catalans i espanyols.
1: Bueno, Arnau, és que fa rato que estic pensant en el que he de dir i no... No t'escolto. Què tocava? La utilitat metafòrica.
0: Metafòrica, Joel.
1: Et preguntarà si té
0: utilitat metafòrica.
1: Té utilitat metafòrica
0: l'altaveu?
1: Es diu molt, per exemple, allò de tal mitjà de comunicació és l'altaveu de tal partit polític.
0: De, sí.
1: No? Jo què sé. La cadena SER és l'altaveu polític del PSOE.
0: No ho crec.
1: Ho he dit a l'atzar.
0: Sí.
1: Ho he dit a l'atzar, que has pogut dir... M'ha vingut això
4: Vigila.
1: De casualitat.
0: Si haguessis pensar. Pogut dir el 2CAT, també.
1: No, no, per exemple.
0: Sí.
1: O 3CAT és...
0: L'altaveu de Jan
1: sí.
0: Del PSOE.
1: No. No
6: també ho... tot és l'altaveu del PSOE.
1: Ho has dit a l'atzar.
0: Ara mateix crec que sí. Digue.
1: Ho has dit a l'atzar, Peyu. Creu-me que sí que
0: tot
1: ho has dit a l'atzar.
0: La... Jo fa... És que fa rato que
1: bueno,
0: no t'escolto. Estic
1: això,
0: pensant el que he
1: quan,
0: de dir.
1: En el PSOE estàs.
0: Sí. Fa rato que estic pensant com
1: bueno,
0: ho tallarem.
1: Quan diem això, per exemple, la SER és l'altaveu polític del PSOE,
0: sí,
1: no estem dient directament que la SER amplifiqui directament físicament el discurs de Pedro Sánchez.
0: Val,
1: evidentment
0: val.
1: Que no és així.
0: No.
1: El canvien una miqueta. Canviar una miqueta i ja està. O sigui, no és que Pedro Sánchez qui ho digui, sinó que fa una altra persona per dir el mateix que està dient el Pedro Sánchez.
0: D'acord.
1: S'entén o no la idea?
6: Perfectament.
1: Voleu que ho expliqui en TV3?
0: Aviam.
1: No.
2: Ai, ai.
3: Gràcies.
1: Bravo.
3: Propaganda del segle XIX.
7: Aquest any m'agradaria fer un petit viatge, però és que no tinc prou diners.
8: Vol guanyar un sobresou sense renunciar a la seva feina?
7: I tant que sí! Què s'ha de fer?
8: L'únic que ha de fer és contactar dos amics i preguntar-los si volen guanyar un sobresou.
7: D'acord. Fel, Laia, voleu guanyar un sobresou? I tant que sí! Què s'ha de fer?
8: I que aquests dos amics contactin amb dos amics més!
7: Joel, Peyu, voleu guanyar un sobresou?
9: I tant que sí! Què s'ha de fer?
8: Doncs anar engrandint la bola de neu fins a arribar a construir una de les formes geomètriques més formidables i segures. La piràmide.
7: I quan s'acabin els amics, què passarà?
8: Doncs vostè i jo ja farà estona que haurem marxat de vacances.
0: Escolti, això no és la típica estafa piramidal?
8: Negoci piramidal.
0: Estafa.
8: Negoci.
0: Estafa.
8: Negoci.
0: Ah.
8: Com diem sempre, a un negoci piramidal, procuri ser dels que estan a dalt.
5: Negoci piramidal SL1.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
2: Bèstia.
5: Que
2: hagi
8: caigut d'un quart pis, és en Pinxo, és un mastí de Prats de Lluçanès.
0: Està una mica com...
1: Gordo.
8: No, el que passa és que el Pinxo és un gegant. És un gegant que pesa 80 quilos.
1: Oh.
0: Per la gent que no pot veure l'imatge que estan a la ràdio, us heu d'imaginar com quan vas a buscar el gos al veterinari s'està despertant de l'anestèsia.

0: està com tombat a terra una mica...
1: Que gos vagat.
2: La Sandra, la seva responsable, ens explica que és molt dormilega i una mica poruc.
1: Ui...
3: Gènesi 6:4.
0: Què dius?
3: En aquells temps, i més tard encara, hi havia gegants a la Terra, perquè de la unió d'algun dels fills de Déu amb les filles dels homes en van néixer herois, homes de renom des dels temps antics.
0: Ara no s'ha entès això, però ja s'entendrà.
4: Vale.
0: Avui passegem el gos per Cardiff, Nova York. És l'any 1869.
4: Vinga, som-hi.
0: El passeig amb en Pinxo, el nostre gos gegant, també gira al voltant de George Hall, un empresari que s'ha guanyat prou bé la vida amb el seu estanc de tabac. En George potser no té estudis, però és un home molt espavilat.
4: Sí, potser no tinc estudis, eh? No us hi pac, si tinc estudis. No. Però cal, jo soc espavilat, eh?
0: Ah, sí?
4: Hòstia, va, parir-me.
0: Espavilat.
4: Vine'm al darrere.
0: Sí, sí.
4: Hòstia.
0: Una situació de...
4: Oh!
0: Amb una cosa del dia a dia...
4: Me'n surto, me cago en dena, que vine molt darrere. Mira,
0: sí.
4: Vine al darrere.
0: Se't punxa la roda del cotxe.
4: Va, hòstia, te'n canvio dues.
0: Sí.
4: Hasta el que no s'ha punxat.
0: Ets un tio espavilat.
4: I a més, de gratis, eh?
0: Sí, sí, sí.
4: Vaig al cotxe davant, trec aquella roda, munto la meva.
0: Sí, sí, sí.
4: I em venc l'altre de l'altre.
0: Tot això al 1800, que no hi havia cotxes, eh?
4: Ah, imagina't.
0: Molt espavilat, de fet, vas un segle per davant.
4: Hòstia, és que sóc l'hòstia.
0: La passejada amb en Pinxo ens porta fins a casa de la Mary, que és la germana d'en George. Sempre que pot, en George li fa una visita. Però qui ens obre la porta no és la germana, és el mossèn de la parròquia.
4: Mossèn! Però què hi fot, aquí?
5: Bueno, hola, fill meu. Mira, jo que passava pel barri i he vingut a saludar la teva germana.
0: Carai, tu, el mossèn.
5: Bueno, sí.
0: Resulta que al mossèn li agrada molt visitar els seus feligresos, eh?
5: Sí, que m'agrada molt.
0: T'agrada visitar?
5: M'agrada molt.
0: Sobretot una feligresa en concret.
4: Ah, mira.
0: La germana d'en George.
5: M'agrada molt, també, la germana d'en George.
1: És molt creient, poder.
0: Sí.
5: Ell creu molt, molt creu.
0: Sí, de tota manera, creu. La Mary treu ferro a la situació, eh?
2: A veure, és que només som amics, eh? Jo li confesso els pecats i ella em dona...
6: Ai, ai.
2: Allò, la pau espiritual.
5: Sí, yeah. Li dona molta pau.
4: A veure una cosa, germana. Aviam, o sigui, que el mossèn sigui tant per aquí, tu soltera, i el mossèn rondant per aquí, vull dir, mira, és que no, saps?
2: Va, mira el meu germanet, eh? Que t'has posat gelós, ara?
4: No, però, hòstia, he trucat al timbre, m'ha obert el mossèn, collons,
5: sí,
4: que anàvem amb calçotets.
5: Anàvem amb calçotets.
2: Ah, però és una aplicació molt senzilla.
5: Explica-li, Mercè.
2: Mary,
5: perdona.
2: Sí. Este resulta que hem fet un cafetó, no resulta que, pam, se li ha passat tot per sobre,
0: yeah.
2: I jo he anat així, a treure... Bueno, que total, al final no n'he hagut prou expulsant-li, que li he hagut de treure per rentar... Bueno,
5: no, també m'ha expulsat, eh?
2: Sí que l'he expulsat.
0: Bé, sigui com sigui, un cop resol el malentès i amb els ànims més calmats, la germana prepara una mica més de cafè i en George i el mossèn es posen a conversar. Bueno, qui diu conversar, diu discutir. En George... És ateu fins al moll de l'os.
4: Oh, i tant.
0: Sí, George?
4: Sí, a mi, una història d'aquest mossèn que dic, apa, mossèn...
0: Home, tu ets molt espavilat.
4: Hòstia, jo soc un... Va cagar condena. A mi em va petar la moto l'altre dia.
0: Sí.
4: I el tubarro.
0: Sí.
4: Quants motos, tothom? Hòstia, soc un aficionat, eh?
0: Sí.
1: M'agrada molt el motor.
4: Molt! Molt!
0: El problema és que el mossèn és d'aquells mossèns americans tan radicals. Llavors tenim un ateu i un mossèn molt radical.
1: Això xocarà, eh?
0: El mossèn pensa que tot el que surt a la Bíblia s'ha de creure al peu de la lletra i posa com a exemple el Gènesi 6:4.
5: Llegim les Sagrades Escriptures i diu així: en aquells temps i més tard encara hi havia gegants a la Terra. Bueno, això vol dir que abans del diluvi universal van existir els gegants, seguríssim.
0: Clar, o sigui, vostè, la Bíblia se l'agafa literalment.
5: Bueno, com vols que l'agafi, si no?
0: No, vull dir, a vegades...
5: Com vols que l'agafi, la Bíblia?
0: Alguna metàfora, no?
5: Metàfora, ni què polles.
0: O sigui, vostè el que surt...
5: Home, evidentment.
0: Si parla de gegants, és que hi havia gegants.
5: I si aquell va sortir de la costella de l'altre, doncs també.
0: Tal qual.
5: Tal qual.
0: En George i el mossèn discuteixen sobre l'existència dels gegants bíblics.
4: Ara, mossèn, hòstia, d'acord que hi ha gent més gran de lo normal, saps què vull dir?
5: Sí.
4: Vull dir, jo què sé, en Duenyes o en Gasol.
5: Sí, sí. No, ara no sé qui són.
4: Bueno, ja els coneixerà.
5: D'acord.
1: Són per gent espavilada.
4: Sí, gent per espavilada com jo, saps què vull dir? Però, hòstia, gegants no existeixen, mossèn. El gos aquest de 80 quilos. Dius, és gros? Collons, molt. És sobrenatural? Sí.
1: No,
4: vull dir...
0: No. Ets espavilat, tu, eh?
4: No, sóc llest, jo, eh?
0: Ets llest,
4: eh?
1: Ràpid.
4: Te puc raonar el que vulguis,
0: eh? Vols dir que el gos és gros?
1: Sí.
4: Però no és sobrenatural.
0: Ara.
4: Però ho he fet i em sí que hi ha la trampa.
0: Ja ho està. L'entén, mossèn, el que li explica?
5: Sí. Sí, sí que l'entenc, clar.
0: En George té certa raó, igual que en Pinxo, al mastí de Prats de Lluçanès. També hi ha gent amb una grandària descomunal. El problema és que la Bíblia ens parla de gegants tan grossos que un home al seu costat, sembla
5: una llagosta.
0: Se la sap de memòria, la Bíblia, eh?
5: Com la seva memòria.
0: Sí, sí.
5: Vaig començar a llegir-la i, sí, bueno, sí. I quan la vaig acabar, doncs una altra vegada i una altra vegada...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Una mida fora de qualsevol explicació racional, la dels homes, no, segons la Bíblia.
5: Doncs si ho diu la Bíblia, segur que va ser així. Vull dir, no podem admetre res que no estigui escrit a les Sagrades Escritures. Sí.
2: Sí. Fatal, eh?
4: A veure una cosa, oh, mossèn, no. Hi ha algun punt a les Escritures que digui que s'ha d'anar al llit amb la meva germana?
2: Ai, Jordi, això... per favor, no, no és que ens estàs deixant amb evidència,
5: sí,
2: eh?
5: Sí.
4: No, ho diu o no? Sí.
5: No, no, no ho diu, no ho diu, però bueno, tampoc diu que he d'anar a cagar, per exemple, i a vegades...
4: Oh, has espavilat, vostè,
5: no,
4: també?
5: No, no, jo estic...
4: Tampoc... No, has espavilat, també?
5: No, jo tonto no ho he sigut mai.
4: No, no, no, jo veig.
0: Que sapigueu que aquesta conversa va anar, no exactament així...
4: Va, ben igual, però molt igual, eh? Rigor històric.
0: Però més o menys sí. La discussió era aquesta, la dels gegants, eh? La caca i tot això ja ho hem afegit nosaltres. En George marxa emprenyat de casa de la seva germana, però la discussió amb el mossèn li ha donat una idea de negoci. En George encarrega un escultor amic seu que li talli una escultura de guix. L'escultura serà una figura humana de 3 metres d'alt.
4: Veureu.
0: T'espavilat, tu,
4: eh? Veureu quina pensada que he tingut, la mare que em va.
0: A primera vista, aquella escultura sembla el cadàver petrificat d'un gegant, però si la mires més detingudament, de seguida t'adones que és, bueno, una simple figura de guix.
4: Ara.
0: Sí.
4: Ara.
0: Com que en George ha vist que la gent creu en aquella mena de relat bíblic, vol treure'n profit. Mm. Ell i dos homes que ha contractat per l'ocasió traslladen el gegant fins a una granja als afores del poble. En aquella granja hi viu un seu cosí, en William. Un home, bueno, no tan espavilat.
4: No.
0: És un home amb poques llums. Penseu que li diuen William dues vegades. Sí.
6: Com els digui?
0: És en William twice.
4: William, ah, William
0: twice. Sí. Perquè qualsevol cosa que li expliquis es veu que li has de repetir dues vegades perquè no, no acaba.
6: Això, però això és veritat.
0: Això és així, és real.
4: Qui farà aquest paper?
0: Aquí amb qui el farà aquest paper?
4: Aviam qui ho farà.
6: Aviam.
4: Qui li tocarà?
2: Quins nervis!
4: Aviam qui li tocarà.
2: A qui li toca?
0: A veure.
6: Aviam, qui li toca.
0: William!
6: Hombre!
0: Ei!
6: Hombre!
0: Què tal?
6: Sóc en William.
0: Sí.
6: Sóc, què fots, cosidet? Per aquí, aquí a la granja?
4: Ah, bueno, mira, passava per aquí i he pensat... Ves a veure en William.
6: Oh, molt bé. Com és que has vingut aquí a la granja?
4: Eh? Mira, passava per aquí i he pensat... Ves a veure en William.
6: Ah, ja m'agrada, ja m'agrada. I com és que has vingut a la granja?
2: Dues vegades.
4: I així és tot el dia, saps?
0: Sí, sí, sí.
6: Hòstia, m'hi poso molt bon paper.
4: Oh, no us preocupeu, que gràcies a aquest tenoc em fotré a ric, jo.
0: Ah, sí? Segons en George, el seu cosí William és la peça clau de tot plegat. Diu que és tan ruc que se'n passarà que aquella escultura és un gegant fossilitzat. Serà en William que l'ha de trobar i escampar la notícia. Ara només falta que el trobi, bueno, com per casualitat.
4: William,
6: què dius? Què mare?
4: És també a la teva finca, sí. I darrere de l'estable crec que hi passen aigües subterrànies. Diria que hi podries construir un pou. Anem-ho a mirar?
6: Anem-ho a mirar. Què hem d'anar a mirar? Què hem de fer?
4: Què hem de fer ara? Darrere d'aquell estable...
6: Darrere de l'estable, què has vist?
4: He vist que creix molt de verd. Segur que hi ha aigua que passa per sota terra. Mirar de fer-hi un pou.
6: Ah, potser que sí que hi hagi... aigua per sota terra.
0: Sembla una excusa molt dolenta, sí. Però això és el que en George li va dir perquè comencessin a cavar un forat darrere de l'estable.
4: Uh-huh.
0: Els dos homes es posen, bueno, a fotre, es foten a cavar tot el dia. Vinga.
6: Vinga a cavar.
0: Fins que, de cop i volta, en William topa amb alguna cosa.
6: George! Mare de Déu, George! George, que he trobat una cosa! Em sembla que és important, eh? Mira cap aquí!
4: Què passa?
6: És que a mi aquestes coses em foten molt respecte, eh?
4: Què passa?
6: Guita. Dins d'aquesta pedra hi ha com un... Bueno, això és com un home, no?
4: Sí, que sembla important, eh?
6: Ah?
4: Tu, fem una cosa. Ves cap al poble i digues a tothom que hem trobat el fòssil, sí, d'un home mitològic.
6: Haig de del fòssil, del mòtil, què? Què dius que haig de fer?
4: Ves cap al poble
6: cap
4: i digues...
6: Poble?
4: Escolta-me bé, i digues a tothom, sí, que estaves cavant un pou fòssil que t'has trobat... Un home molt gros enterrat.
6: Un home molt gros enterrat m'he trobat.
0: Sí.
6: És molt gros això que m'ha passat,
0: sí, senyor.
6: Vaig cap al poble.
0: En William dues vegades fa bé la seva feina i escampa el rumor per tot el poble de Cardiff. Al cap de poques hores, la notícia de la troballa ja s'ha estès per tot l'estat de Nova York. Aquella mateixa tarda s'organitza una expedició per retirar les despulles del suposat gegant bíblic. Un cronista de l'època en dona fe en la seva crònica.
3: Han calgut diversos homes i un sistema de politges per retirar les despulles d'aquest home sagrat. Quan es mira el gegant, un no pot evitar pensar que es troba en presència d'un ésser superior. La multitud que ens hem reunit al seu voltant semblàvem embolcallats per una aura divina.
7: Hòstia, la premsa de l'època també... Sí. Rigor, eh?
0: Bon periodisme.
7: Rigor, eh?
0: Bon periodisme, eh?
7: Sí.
0: Res a veure amb el d'ara.
7: No, per l'amor de Déu.
0: Ara hi hauria un tuit que diria... Què podria dir? Diria...
7: No creeràs lo que ha pasado en tal sitio.
0: En Cardiff.
7: Clica i lo veràs.
0: Un famós presentador de TV3. De moment, al nostre amic George Hall li ha sortit bé la jugada. I compte, perquè ja ho tenia tot pensat. Ell i el seu cosí William han instal·lat una petita carpa de circ amb una pancarta. El Goliat Petrificat de Cardiff. Allà és on tenen el gegant exhibit.
8: Amb tots vostès, el gegant de Cardiff! I per un dòlar més també podreu veure en Pinxo, el gos mitològic de 80 quilos!
0: Al cap de pocs dies, en George també ha muntat una carpa on s'ofereixen begudes, menjar per emportar i atraccions per la canalla. És com una fira, eh? Una fireta. També ha habilitat un servei de carruatge perquè la gent dels pobles més petits puguin venir fins a Cardiff i veure el gegant. Els dos hotels del poble no havien tingut mai tanta ocupació. Heu de pensar que durant el primer mes... En George i en William recapten 7.000 dòlars. Ah. Una fortuna l'any 1869.
9: Que ja és una fortuna. Ja
0: ets espavilat,
9: que... tu, eh? Ets espavilat, ja us dic que funcionaria.
7: Sí. Bueno, és una mica el que amb els festivals aquests d'estiu que es fan ara,
0: sí.
7: Que també al final són tot d'imbècils anant a veure una puta merda.
0: Què dius, Joel?
7: No, però no he dit el nom de cap festival.
0: Però has dit els festivals.
7: Alguns.
0: Quins, per exemple?
7: Jo què sé.
0: Uns.
3: Quin no?
7: Quin no? Ara, no, digue-ho tu. Digue-ho tu, Arnau.
3: Jo?
7: No.
3: Ets tu que t'has posat en aquest joc.
0: Evidentment, la comunitat científica té dubtes sobre l'autenticitat del gegant bíblic, sobretot quan el doctor Oliver Wendell Holmes aconsegueix perforar el cap del gegant i comprova que allà no hi ha rastre de cervell.
9: Però a veure, aquest doctor qui l'ha deixat entrar?
10: Bueno, cosinat, és que a mi m'ha dit que era un científic i que venia a comprovar coses i clar, jo l'he deixat passar.
9: A veure, que no veus que ens aixafarà el gegant?
0: Ai. El doctor opina que per molt que el gegant estigui fossilitzat hauria de tenir òrgans interns, però allà només hi ha guix.
11: Jo, doctor Oliver Wendell Holmes, confirmo que aquesta troballa no és cap gegant bíblic.
0: Però compta amb la rematada final del doctor. Això és ben real, eh?
11: Tanmateix... Tampoc tinc cap dubte en afirmar que aquesta escultura és d'un ésser mitològic d'una cultura prehistòrica i que té un valor incalculable.
0: La comunitat científica es fot de peus a la galleda. Afirma que allò no és un gegant, però que sí que és una escultura amb 1.000 anys d'antiguitat. George Hall aprofitarà la confusió per continuar fent-se d'or. Al cap d'un temps, ara sí, es desmuntarà la farsa. Aquesta ha sigut l'estafa del gegant de Cardiff, una escultura de marbre, de guix, de 3 metres d'alt, tallada de pressa i corrents, però que va servir per impressionar tot un país. Déu-n'hi-do, abans també era més fàcil prendre el pèl a la gent.
7: Sí, sí, no com ara.
0: No, ara no. Res a veure. Anem a veure què se n'ha fet d'en Pinxo, aquest gos de 80 quilos, al mastí, si haurà sobreviscut o no a la passejada. Qui ho decidirà, Mercè?
2: Això ho decidirà la Núria, que d'on ets, Núria?
12: De Vidreres.
0: Vidreres. Núria, de Vidreres. En el mite de David contra Goliat, quina professió té el jove David? De què treballava, David?
10: Ah, què? Amigo.
0: Dissenyador gràfic, poder. Ah. No ho sé.
10: Ah. Mosso d'Esquadra.
0: És un pastor d'ovelles? B, és un soldat? O C, és el rei d'Israel? David, és el petit, dels dos. David és el petit, Goliat.
7: Sí, sí, Goliat és el gran.
12: Ah?
0: Ah, un pastor d'ovelles, Ovelles petites.
9: Ai, petitones.
2: Són petites ovelles.
0: En Pinxo és... Viu! En Pinxo, el nostre gegant de Prats de Lluçanès, ha pogut superar la passejada sense problemes. Ell i el suposat gegant bíblic desenterrat han format una bona parella que li ha fet guanyar molts diners al bandarra d'en George Hall. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
13: I en el vostre esperit!
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
15: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els minuts de silenci en memòria de Mari Carmen Abascal s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez d'Almeida, li ha llançat aquest retret al president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
15: Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que, en el cas de Mari Carmen, serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
15: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i allà el PP no hi ha posat cap impediment. Més notícies, Agustí Serrat.
18: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans, fins i tot, que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
19: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
20: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
15: La Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Leire, però no ho descarta. Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Leire investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit.
18: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga.
15: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass, quan s'ha bombardejat un autocar ple de civils. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. D'aquesta manera, compensa la incapacitat de l'exèrcit rus en els combats terrestres, on pràcticament no aconsegueix avançar. La Fundació Miró obre avui la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand.
18: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier, l'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert. També mostra els seus dissenys més emblemàtics, alguns dels quals inspirats en els seus viatges al Japó i Mallorca. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
21: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
18: La mostra acaba a la reproducció del seu apartament pilot del 1929, on els visitants podran estar com si fos casa seva.
15: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i encara és dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
18: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
15: I aquest dijous el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou. Aquell dia hi ha la vaga general que complica la disputa del partit en la data prevista.
18: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:15.
14: Fins aquí les notícies.

0: ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, massa simples de vegades, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic estupenda.
1: Sí, avui a més et funcionen els auriculars també, perquè recordem que ahir doncs van fer com aquells atletes de les curses de 110 metres tanques, que també enges una i ja et vas menjant les següents, no?
0: Doncs crec que soc radioactiva, perquè estic trencant una mica l'auricular esquerra, però bé, no passa res. En tot cas, avui, programa molt interessant,
1: sí?
0: Més radioservei que mai, tots són interessants, però avui,
1: mira,
0: de veritat, oïdes amatents.
1: Programa ascendent, perquè és el 234, és a dir, va pujant, 2, 3 i 4.
0: 2, 3
1: i 4. La gent que li ha de la lògica matemàtica, doncs...
0: Programa 234, i com sempre, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Programa ascendent també, perquè hem començat tu i jo, Fran,
1: i
0: ara ve,
1: ara ve la perla. Ara sí, sí, ara ve la perla. Una altra cosa que pujar-ho, sí.
0: Un aplaudiment, perquè si és dijous vol dir que ens acompanya Núria Casas. Molt bon dia!
2: Bon dia a tothom!
0: Com estàs, Perleta?
2: Molt bé!
1: Ha parlat com si estigués al balcó d'un ajuntament, eh? El pregó.
0: Perquè la sentia
2: fluixet. Ciutadans de Catalunya!
0: Com està? Has vingut amb autobús?
2: No.
0: Amb la vaga meravellosa?
2: No, amb cotxe.
0: Amb cotxe, has hagut d'agafar cotxe.
2: Mobilitat privada de lliure, vinga.
0: Ai, per favor, com està la cosa?
2: Sí, molt trist, tot plegat. Però tenim molta paciència, Elisenda.
0: Més
2: sí.
0: De la que potser
2: molta,
0: mereixen alguns.
2: Això no peta, eh?
0: Encara. Escolta'm, Núria, tu ets mare de dues criatures.
2: Sí.
0: Avui tema, jo diria, molt interessant pels pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i per uns mateixos. Perquè avui portem una solució cognitiva. Avui parlem d'altes capacitats. I aquí a la solució ens preguntem què són exactament les altes capacitats, com i quan es detecten. Altes capacitats és el mateix que ser una persona superdotada, com en deien abans? Com és viure amb altes capacitats? Què podem fer per estimular una persona amb altes capacitats? Què comporta el seu dia a dia a nivell de socialització? I, en última instància, serveix d'alguna cosa tenir un diagnòstic, saber, ser conscients que tenim altes capacitats? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la té la Mònica Cortés. Molt bon dia, Mònica.
3: Hola, molt bon dia.
0: I ha fet cara de... Tot això de solucionar jo? Algunes preguntes, Mònica.
3: Molt bé, molt bé.
0: La Mònica Cortés és psicòloga especialitzada en altes capacitats i és coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Així d'entrada, Mònica, si jo et dic com definim altes capacitats...
3: Val. Partim de que és un perfil heterogeni, un grup de persones amb un perfil heterogeni i multidimensional. Dins d'aquest perfil, evidentment, si estem parlant d'altes capacitats cognitives, estem parlant de persones que aprenen de manera més fàcil, de manera més ràpida, de manera diferent, que tenen una curiositat inusual per una gran quantitat de temes diversos, potser que tenen, quan són més petits, unes inquietuds i... Els interessen certs temes que no corresponen amb la seva edat cronològica.
0: Mm-hmm. Allò de dir, aquest nen sembla més gran.
3: Exacte.
0: Pel que li interessa, no?
3: Exacte.
0: Ui, parla com un vell.
3: No?
0: Ho dic amb tot el carinyo, que la meva criatura es fa unes coses i dius, perquè és un avi ara, no? Són aquestes criatures, no?
3: Sí.
0: D'acord, i en adults?
3: En adults seria una mica més o menys el mateix, però en funció de la trajectòria que hagin tingut aquests adults, doncs podem veure molta curiositat o ja no tanta.
0: D'acord. En funció si els hem estimulat, si els hem acompanyat, potser s'han rendit, no? I
3: n'han
0: aprofitat el seu potencial. D'acord. La Mònica queda presentada. D'altra banda, de seguida parlarem de com es detecten aquestes altes capacitats, però avui volem que formi part de la solució la Marta Galbany. Molt bon dia, Marta, com estàs?
4: Hola, bon dia.
0: La Marta té dos fills, 17 i 15 anys, diagnosticats tots dos amb altes capacitats. Marta, com ho vau saber, que tenies altes capacitats?
4: Bueno, va ser un dia a dia des de que eren ben petits i al final una mestra segon de primària del gran ens va aconsellar, bueno, també la pediatra ja ens ho havia aconsellat i vam acabar en un centre especialitzat en aquest tema perquè li poguessin fer les proves corresponents a veure si realment el diagnòstic era aquest o no.
0: Quan tu dius molt, molt, molt, molt petits,
4: sí.
0: Quina edat estem parlant, Marta?
4: Des de molt petits, vull dir, masets i veia, sí, coses diferents.
0: Ahà.
4: Però com tenia un desconeixement total del tema, tampoc vaig identificar mai, però sí que és veritat que a partir de 3, sobretot 3, 4, 5, el seu parvulari, diguéssim, és on més es va manifestar...
0: 3, 4, 5 anys.
4: Sí. És on més vam els pares detectar que la cosa no era, podríem dir, habitual, que tampoc m'agrada dir aquesta paraula, però bueno,
0: No estava dintre de tampoc parlem de normalitat, habitual. Sí. Mm-hmm. D'acord. De seguida et preguntaré, tu, Mònica, quines són aquestes pistes, no?, que poden tenir els pares de nadons, en aquest cas. Tu, Núria, atenta, eh? Perquè el teu quant té ara? Un any i
2: no,
0: tres mesos?
2: No, el meu un any i un mes, l'altre cinc, però jo no sé fins a quin punt hi ha un sobrediagnòstic.
0: Mira, això ho parlàvem
2: perquè
0: fora d'antena.
2: Alta capacitat, alta sensibilitat i una cosa que teòricament, quan la sents, que amb prou feina saps què és i no saps ni posar la frontera amb el superdotat, creus que és excepcional i cada cop el meu entorn és més alta capacitat, alta sensibilitat i al final penso, ostres, quina sort que el meu sigui del montón, parlar en castellà.
0: M'encanta la Núria.
2: No, però en el sentit sí de...
0: Entenc perfectament la
2: hi ha un negoci funció paral·lel amb tot això?
0: No, home, no, dona.
2: Oh, no ho sé.
0: Potser és que s'està
2: no
0: detectant i abans no. I abans no estaven ateses aquestes sensibilitats
2: el
0: músiques.
2: El tema
0: no?
2: del coaching també ha pres invasió dels psicòlegs. No sé si aquest sistema també hi ha persones que estan infiltrant-se per donar respostes a pares que busquen precisament aquesta resposta i no ho és realment. És que no sé si el diagnòstic és objectiu o subjectiu.
0: Epa, ara hi anirem. La Mònica va apuntant,
2: no t'encarrego la teva feina, al contrari. El que vull és que, socialment entendre per què tothom és tan alt i jo sóc tan baixa.
0: La Núria, també us dic una cosa. No, tu no ets tan baixa, home, dona. Però és molt interessant perquè molta gent a casa estarà pensant el que està dient la Núria, de dir, ostres, ara de sobte tothom és pas, allò que diuen persones amb alta sensibilitat, ara de sobte tots tenim altes capacitats. La meva teoria és que ara es detecta i abans no es parava atenció a això. Però ara ho responem amb la Mònica. Abans, però, línies obertes. Si teniu preguntes com ara bé les que ens formulava la Núria Casas, línies habituals,
1: Doncs sí, a través del telèfon del directe, el 93207474, per parlar amb nosaltres, i si no podeu o no voleu parlar perquè no teniu temps o us fa més vergonya, diguem-ne, podeu escriure, ja ho sabeu, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, al WhatsApp de la solució, per explicar-nos si, per exemple, sou com la Marta, que teniu criatures amb altres capacitats, o per exemple vosaltres teniu altres capacitats, us ho volen detectar, o si teniu algun dubte o comentari a fer. Per cert, sí que ens hem trobat molts comentaris de moltes persones que d'adultes han estat diagnosticades. Diu, per exemple, la Marta, la meva parella va descobrir als 38 anys que ho era. Ella ho sospitava, que després podem entrar a veure quines sospites ens ho poden indicar o no, però mai havia tingut el diagnòstic. Diu, per què és important? Diu, perquè el diagnòstic, diu, li ha servit per entendre's i aprendre a gestionar-ho.
0: Mira, comencem pel final. Mònica, a veure, per què és important el diagnòstic? Com ens deia ara aquesta oient.
3: Val, nosaltres no parlem de diagnòstic, parlem d'identificació.
0: Identificació. Mira.
3: Perquè diagnòstic equival a algun tipus de patologia i les altes capacitats intel·lectuals no són cap patologia.
0: Va, per favor.
2: I un superdotat té una patologia?
3: No.
2: Ah, d'acord.
3: Com s'entén aquí a Catalunya, perquè no totes les comunitats s'entén de la mateixa manera, dins del concepte d'altes capacitats hi haurien aquells que tenen algun talent o aquells que els tenen tots. I seguim parlant de superdotació.
0: Superdotació en tots els casos?
3: No, en tots els talents.
0: Ah, en tots els talents, d'acord.
3: Sí, o en totes aquelles àrees de coneixement que nosaltres podem avaluar.
0: D'acord.
2: El Leo Messi té una alta capacitat amb la pilota?
3: Podria ser, que tingués un talent esportiu. Val. Podria ser.
0: Però no és superdotat perquè no els té tots. Tu i jo tampoc, Núria, jo t'ho dic ara. Perquè si a mi em fas sumar 4 i 4, bueno, 4 i 4 encara. Però em fan anar una miqueta més enllà.
2: Per situar-me.
0: Jo la matemàtica, mare de Déu. Perquè pot ser, que algú repunti amb una matèria, diguem-ne, i amb l'altra sigui directament un zero.
3: Exactament.
0: D'acord. Núria, primera pregunta feta. Sospites. Aquesta oient en deia, jo ja ho sospitava.
1: La Marta.
0: Una mica la Marta. Una mica en la línia també del que ens deia la nostra Marta, jo ho sospitava. A nivell de nadons, concretament, Marta, tu què notaves amb els teus nadons tan petitons?
4: Clar, el problema que tens amb els nadons d'identificar-ho, no identificava que eren altres capacitats, Identificava...
0: Alguna cosa fora de norma.
4: Sí, clar, el problema que tens és que hi ha una barrera comunicativa, perquè ells t'entén a tu, però tu no els ells no tenen encara els recursos per fer-se entendre. Però sí que és veritat que coses puntuals, per exemple, d'orientació, ja anava amb el cotxet que encara no parlava i tu podies verbalitzar, poso un exemple així absurd, ostres, cap a on hem d'anar? I ella et dirigia cap a... però sense parlar. O, per exemple, en el nostre cas concret, que això sí que em va cridar bastant l'atenció, era bastant petit, però el meu marit, de manera completa... És que nosaltres no és que... que això també m'agradaria deixar-ho clar, que sembla com que hi ha pares, com una mica com tu deies al principi...
0: Que vull que el meu fill sigui altes capacitats.
4: Sí, que vagis a buscar-ho i res més lluny de la... bueno, d'alguns potser sí, però en el nostre cas, per exemple, no.
0: Deixa'm fer un incís en això, Marta, perquè, de veritat, de vegades sembla que no vull que el meu fill sigui el més llest i, malauradament, el món està muntat pel que estem al mig. Vull dir que jo com a mare a vegades dic que sí, que entri dintre del gruix, perquè de vegades no està el món preparat per diferents sensibilitats.
4: Doncs és el que et volia dir precisament. A mi aquesta frase me l'han fet diverses vegades i sí que des d'aquí també m'agradaria poder donar una mica de ressò a aquest comentari, perquè en un context distès i que tu ja saps com estem parlant en aquest to, doncs no passa res, però sí que és veritat que, no sé, jo, a mi m'ho han dit diverses vegades i a vegades penso quan tens una criatura amb una discapacitat o una dificultat d'aprenentatge és igual, qualsevol tipus, ningú et fa el comentari menys mal que m'ho fi i no és discapacitat i ja està dins de la normalitat. Perquè,
2: molt bona.
4: Perquè aquests nanos, tu preguntes, a vegades és una patologia? No, però en poden desenvolupar
0: absolutament
4: bastantes i de molt difícil reconducció, per dir alguna cosa, arrel de si no estan ben sostinguts i ben entesos i ben acompanyats.
0: Per tant, no hi ha cap interès en els pares en que els nostres fills siguin altres capacitats.
4: Clar, hi haurà gent de tota mena perquè vivim en un món molt complex i jo crec que també hi ha gent molt malalta per la vida i algun hi haurà que no et dic que no, però llavors jo, si fos la psicòloga que li arriba a la família, reconduiria el pare que fes ell algun treball i deixés el fill tranquil.
0: Exacte. Més símptomes, Marta, dic símptomes i estem parlant com si fos una patologia, insistim, no ho és, és una identificació d'una sèrie de característiques.
4: Sí, en aquest... Clar, els meus fills ja són relativament grans, són 15 i 17, vull dir que tampoc ho tinc tan present, però sí que hi ha com uns punts d'inflexió que em van cridar atenció i un, per exemple, d'ells era aquest, que estava a P2 en aquell moment i tenia un àlbum de cromos de futbol i el tenia pues, ni molt endavant ni quasi poc, o sigui una cosa mitjana de cromos posats i vam anar a comprar un parell de paquets i quan els va obrir no tenia l'àlbum al davant i ell només amb el paquet em va dir aquest el tinc, aquest no, sense haver de revisar el que tenia i jo vaig pensant, o sigui, no serà...
0: Està inventant, no?
4: Sí, jo que ho dius com... Però realment coincidia tot el que tenia, el que no tenia, i sabia perfectament el que tenia repetit i el que no. Doncs detallets així...
0: Detallets que dius, ai?
4: Aïllats no són res, però quan són tan petits, bueno, et van com donant
2: unes certes... Però aquesta del cromo, per exemple, a mi em passa amb el meu fill gran. Potser hi ha molts més detalls que t'ho certificaré. Perquè la del cromo, per exemple, a mi també me'l fa i no em plantejo que tingui una alta capacitat. No ho dic per aquí. Qui ens estigui escoltant potser li passa el mateix que a mi, que dius, ostres, el meu també recorda els cromos sense mirar-los.
4: I una persona o una criatura, un menor d'edat, amb altes capacitats, també pot tenir comentaris d'una persona amb un trastorn del que sigui. Vull dir, no deixen de ser persones. El que passa que jo crec que un dels problemes principals que ens trobem amb el sistema en el que estem és que com és que o estàs dins del marc que toca o que volen que estiguis
0: o t'escapes, no?
4: Doncs la dificultat que comporta identificar quelcom diferent, no saps què vull dir? No perquè identifiquis quelcom vol dir que hagi de ser això, sinó que són persones amb un ampli ventall de característiques. No
0: ara ho deia, la doctora, heterogeni i multidimensional. Ha estat el primer que hem comentat en el programa d'avui. Seguim un momentet amb nadons i de seguida anem a la trucada, perquè tenim en Roger de Ripollet. Espera que el saludo. Roger, bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
0: Roger, tu tens la sospita... de que tens altes capacitats.
5: No sabria dir-te ben bé si és això. El que passa és que sí que trobo que soc una persona molt estranya respecte a la resta de la gent en moltes coses, la manera de processar els pensaments, de buscar solucions, val? I llavors això és el que em treu una mica de pollaguera, perquè no sé ben bé què soc. M'explico. Jo igual tu ara em dius, escolta, tinc, jo què sé, el marc de la finestra que no m'encaixa bé. I jo no et faig ni cas. Igual de cop estic treballant dintre de 2 anys i se'm... Hòstia, doncs tinc que fer això. I a tu calla, dius, hòstia, tens que fer això. Entens? Vull dir, busco, és com si busqués solucions a tot, però sense jo voler.
0: D'acord. O sigui, el teu cervell treballa en paral·lel a tu, eh? I aleshores et notifica, ja tinc la solució.
5: I buscar aquesta solució.
0: Ostres.
5: Si n'apareix, m'entens? Jo vas passejant pel carrer i veig una furgoneta i té una cosa mal rotulada o li falta la roba en la EMA i em dono compte i no vaig buscant això. O vaig al súper i sempre trobo els preus que estan malament. Ah. O jo què sé, coses així, saps?
0: Llavors, molta clar, observació del teu entorn, eh?
5: Sí, a part és molt curiós perquè jo, per exemple, no tinc estudis, jo gairebé tinc la GB, però potser no et sé fer una equació de segon grau, però igual t'explico com es carrega el combustible nuclear en una central, com es fa el macramé, com es fa aquesta... Perquè m'interessa tots els temes de tot. O sigui, absorbeixo qualsevol cosa. No és igual com feia normalment ja fa 40.000 anys, com la tècnica més nova que hi hagi de robots. M'entens? Tot m'interessa.
0: És que m'està fent una enveja, o sigui, a mi m'està fent enveja, perquè això és el que m'agradaria poder fer. Evidentment estem veient només la cara assolellada d'aquesta identificació, eh? No em pengis, Roger, perquè acabem un moment amb nadons i ara intentem tenir aquests signes que indiquen que una persona pot tenir altes capacitats ja d'adult, a veure si coincideixen amb tu. A veure, Mònica, estàvem parlant de nadons. Què més podem detectar en els nadons per dir, he d'anar a un psicòleg?
3: Amb nadons és una mica complicat, val? Perquè a part de tota la part més qualitativa que nosaltres podem observar com a famílies, com a especialistes, tenim una part quantitativa i una part de proves psicomètriques que són les que estàs... Tenim una part quantitativa i una part de proves psicomètriques que són les que ens serveixen per poder fer aquesta identificació. Llavors, aquestes proves per nadons no hi són.
0: D'acord.
3: Sí que és cert que hi ha aquests nadons acostumen a ser molt desperts, normalment no dormen, estan molt més atents a tot el que passa al seu voltant, potser molt més sensibles als estímuls que hi ha al seu voltant. Val? Una cosa recurrent que expliquen les famílies és que mai ha fet la migdiada o que mai ha dormit bé. Val? Aquest és un clàssic en nadons, que no vol dir que tots els nadons que dormin malament tinguin altes capacitats. Val? També hem de dir que en aquestes edats, ja no nadons, sinó en aquestes edats primerenques, no hem de parlar de precocitat. No podem parlar ni de talents ni de superdotació, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament.
0: Ara m'ha fet pensar una cosa, és hereditari? Les altes capacitats són hereditàries?
3: Hi ha estudis científics que parlen que entre un 50 i un 80% dels casos poden ser hereditaris.
0: 50 i 80?
2: Home, si té els dos fills que tenen altes capacitats, hi ha un punt genètic, no?, aquí, en aquest cas.
3: Sí, sí, amb... sí.
0: El diagnòstic. Els adults, que tenim el Roger, que s'ha tallat en Roger. Adults, què detectem en els adults? O què podem, com podem dir... Calla, que potser convindria que anés a un expert que em digui si realment això respon a unes altes capacitats, o si soc neurodivergent, o si simplement se m'escapen segons quines coses a l'hora d'abordar-les, o no tinc prou eines.
3: Una cosa que ha dit, que és important, és que no sempre les altes capacitats van lligades a un alt rendiment acadèmic. Que ell ha explicat que va fer fins a 8 anys. No?
0: EGB, sí.
3: EGB.
0: Sí.
3: Val. Doncs això passa moltes vegades. Sí que tenim erròniament associat que altes capacitats són rendiments acadèmics excel·lents, i no sempre passa així. Val? Hi ha molta gent que no estudia, i no passa res. Que això no vol dir que no tinguin inquietuds, i com les que explicava el Roger, i que no acabin tenint doncs, aquests interessos doncs, per moltes coses que no saben ni per què interessen, però m'acaba interessant tot. No? I quan m'interessa alguna cosa, doncs tinc aquella intensitat que vull arribar fins al fons, perquè vull saber tot d'allò. Que potser després, quan ja ho sé, me'n vaig a un altre tema.
0: D'acord,
3: no
0: pot saltar l'interès, eh?
3: Salta l'interès.
0: D'acord.
3: Normalment no es queden fixats en un sol interès. Sí que potser la pregunta la faria al revés, no? Què venen explicant els adults quan arriben a consulta del per què sospiten, no?
0: D'acord, què expliquen?
3: Expliquen una trajectòria escolar diversa, sense acabar d'encaixar molt ni en la part acadèmica moltes vegades, perquè, com heu dit abans, la manera en la que s'educa, en la que s'ensenya, està pensada per un grup normatiu que és majoritari, però que no és el de les persones amb altes capacitats. Llavors, s'acaben avorrint a l'aula, acaben frustrant moltes vegades aquesta curiositat o aquestes ganes de preguntar més en els tutors o en els seus docents, perquè se li diu, espera't, ara no toca, tu que sempre contestes, doncs ara no contestis, val? Tot això és un procés que el viuen. I per una altra banda, a nivell personal o a nivell emocional, se senten molt diferents a la resta, que no acaben d'encaixar en cap grup.
0: D'acord.
3: I això tampoc vol dir que tinguin problemes de relacions socials, perquè això és un altre tòpic que també...
0: Mira, un altre tòpic que desmuntem. No tenen problemes de relacions socials, sinó que no se senten part de cap grup en concret. Per què?
3: Perquè en edat escolar, potser la seva edat cronològica és la que toca, però la seva edat mental és superior a la cronològica. Potser està 2 anys més per sobre. Llavors, s'avenen molt més o comparteixen molts més interessos amb alumnes més grans que ells o amb adults, fins i tot. Llavors, no acaben d'encaixar amb el seu grup de companys d'aula perquè els agrupem per edat cronològica.
0: Clar, no edat madurativa de cadascú, diguem-ne, no? D'acord.
3: Un exemple, per exemple, doncs, nens que amb 3 anys tenen introduït les normes o el joc normatiu o el joc amb regles,

0: i intenten jugar amb els seus companys seguint unes regles. Els seus companys no estan per això, estan doncs per cadascú jugar el que vol, l'altre...
1: Això és la frustració que comporta això, no? Haver de compartir espai. Tu ara imagina't, Núria, que tu i jo ens posem a jugar al Monopoli i juguem amb persones que no aguanten les regles, no? Aleshores, clar, hi ha una frustració, no encaixes amb aquestes persones que no segueixen les regles, no? D'acord, més, Mònica?
2: Jo no entenc la diferència entre tenir un talent i una alta capacitat.
0: No.
2: Perquè, per exemple, l'Hisenda, nosaltres, mal m'està dir-ho, però vull dir, igual que jo sóc molt dolenta cuinant, crec que tinc un talent, per exemple, fent presentacions. Per mi això no és una alta capacitat.
1: D'acord.
2: No?
0: Val.
1: És interessant que se't doni bé una cosa,
0: és
1: on està el llindar. No?
0: Una habilitat, tu pots tenir moltes habilitats, òbviament, tothom té habilitats. Tal com s'entenen les altes capacitats, val? Dins de les altes capacitats es pot parlar de talents, quan, per exemple, doncs un és molt bo en matemàtiques. Val? I nosaltres podem avaluar això i podem dir que aquest noi o aquesta noia té un talent matemàtic. Val? Però potser no és aquest talent. I potser té altres habilitats, com habilitats esportives, o a més, doncs, li agrada cuinar i cuina molt bé. Val? Però una cosa són talents que es poden mesurar, val? Que forma part també de... D'això en creiem pocs estudis, val? Però la neurociència tira cap a una configuració cerebral diferent de les persones amb altes capacitats. Val?
2: Però si una alta capacitat no es pot mesurar, pot ser que jo me'n vagi amb el mateix nen que li has diagnosticat tu amb alta capacitat i un altre psicòleg em digui no, no en té?
0: No.
2: Sempre coincidireu els professionals perquè hi ha un ABC?
0: Perquè hi ha un estàndard,
2: val.
0: Val? De tot el que recollim de la part qualitativa i un estàndard de tot el que recollim de la part quantitativa, val? De la part psicomètrica. A part també de la informació que recollim de les famílies, de les escoles en cas de nens escolaritzats i del propi noi o noia que estem avaluant. A part d'això, també tenim en compte tota la part més emocional, social i de context.
1: Ah, tot això, deixeu-me rebre la trucada de la Mar, de Mallorca, perquè té un fill amb altes capacitats i ens vol explicar el seu cas. Mar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, el teu cas és, el teu fill té altes capacitats, però té un coeficient intel·lectual com la resta de nens, dius.
3: Exacte. Llavors, el que li passa a ell és que tothom, com... És veritat que ell va bé, acadèmicament, no té problemes, però tothom es pensa que, oh, que intel·ligent és el teu fill, oh, quina sort. I aquest és el problema, perquè les altres capacitats no van d'això. Llavors, els mestres són els primers que diuen, bueno, però és que jo no, tampoc no el veig tan altes capacitats. Però les altres capacitats són una altra cosa. Són més una manera de pensar, una manera de gestionar la frustració, una precocitat, però no té per què anar lligada a una gran intel·ligència o a un coeficient alt. I això, he estat escoltant tot el que parlàveu i és que semblava que parlàveu del meu fill, perquè és que realment ell és una altra capacitat de llibre, perquè no va dormir, la precocitat ha vingut de la mà d'ell en tots els aspectes de la seva vida, també en la maduresa emocional, tot i que ell és un infant que ara mateix té 11 anys, l'hem vist créixer amb... sabem que va sortir positiu en altres capacitats des de quart de primària, o sigui, de tercera primària, per tant fa 3 o 4 anys. Què passa? Que amb aquesta precocitat que ell presenta, nosaltres ens vam veure que tota la frustració, tots aquests estigmes socials o normes socials que ell no entén, la literalitat en la que ell viu, tot això, hagués estat una bomba a l'adolescència si no haguéssim intervingut el seu pare i jo. I per tant hem anat a psicòlegs, hem estat aprenent també nosaltres, el seu pare i jo, com ajudar-lo, perquè a l'adolescència tot això no ens esclati.
1: Mar, em quedo amb el teu testimoni, ara ho intentem analitzar també amb la Mònica i aprofitaré per fer preguntes respecte al que ens has explicat. Una abraçada i moltes gràcies per compartir-ho.
3: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. La Mar ara deia, hi ha moltes coses que m'he sentit identificada. També és veritat, ara no us penseu que hi ha coses que ha dit la Mar que potser hi ha un altre diagnòstic al voltant, eh? Potser no estem parlant només d'altes capacitats en el cas del fill de la Mar, cosa que desconec, però dedueixo pel que ens ha estat explicant la Mar. Mònica.
0: Sí, les altes capacitats intel·lectuals poden anar acompanyades de trastorns. Val? De trastorns del neurodesenvolupament, com dèficit d'atenció i hiperactivitat, com trastorns dins de l'espectre autista, com dificultats d'aprenentatge. Val? I això és important. I és molt important saber-ho perquè no fem cap favor als nostres fills i filles si no...
1: Sí, detectem una cosa
0: detectem
1: i l'altra,
0: eh? Detectem una cosa i detectem l'altra.
1: Uh-huh. Ah, el que ens deia la Mònica, deia, no sempre les altres capacitats vol dir que siguem més intel·ligents que els altres, cert o fals?
0: Bueno, si parlem d'intel·ligència estem parlant d'un concepte molt més ampli, uh-huh. Val? Però òbviament que el que nosaltres mesurem són capacitats cognitives, uh-huh. intel·lectuals.
1: Per tant, hauria d'anar lligat.
0: Hauria d'anar lligat.
1: A partir d'ara, la típica pregunta, a partir de quin número considerem altres capacitats o no?
0: Jo us diré el que es considera, el que considera el Departament de, per exemple, d'Educació. Es considera a partir de 120, estem parlant de talents, i a partir de 130, un coeficient intel·lectual de 130, estem parlant de superdotació. Uh-huh. Aquí hi ha molta discrepància, perquè no només estem parlant d'un coeficient intel·lectual i d'un número, que vol dir que si és 29 ja no ho és.
1: Mm. Val? Evidentment, com tota la vida, no?
0: Val. Per això... Quan he dit abans, és, quan fem una identificació, valorem moltes variables, no només aquesta.
1: Anem al diagnòstic. A veure, Marta, a tu tenir un diagnòstic per les teves criatures et va tranquil·litzar?
4: Sí, la veritat és que sí.
1: Perquè
4: tant a mi com al meu fill. Mm-hmm. Dic al meu fill perquè va ser el primer, diguéssim, que la cosa com ja va més rodada quan ja no és el primer, mm-hmm. Però també en el segon. I no tant per posar-li una etiqueta i que signifiqui quelcom diferent a res més, sinó perquè ell s'havia d'entendre ell també ell mateix, perquè ella, la Mònica també ho ha dit abans, i és, jo crec que per mi és el que el defineix en el meu fill i aquest tipus de persones. No és només una habilitat cognitiva de ser més ràpid, ser més memorístic, ser una capacitat determinada en quelcom cognitiu, sinó que és una manera de ser, d'entendre la vida, de viure en definitiva, de sentir, inclús et diré que és més de sentir.
1: Uh-huh. És com unes ulleres, no?, de veure i percebre el món.
4: Bé diferent, ni millor ni pitjor, i després pot anar el que deia ella, associat a qualsevol altre problema que pugui tenir qualsevol dels éssers que viuen al seu entorn, però quan des de tan petit detecten, perquè els primers que ho detecten són ells, aquesta inadaptació, aquesta diferència, és molt, no dic aliviant, però t'ajuda a encaixar i entendre el per què aquesta diferència, llavors dona això eines per poder, no tant que busquis encaixar, perquè jo no crec que en realitat busquem encaixar, sinó busques el teu propi equilibri i el teu propi benestar,
1: perquè
4: més enllà que després encaixis o no, perdona, perquè els meus fills, jo estic, bueno, amb l'edat que tenen, segueixen sense encaixar i no encaixaran mai.
1: Però suposo que et dona aquell alleujament del per què de no he fet jo res malament, simplement penso d'una altra manera i és normal que no encaixi en aquesta...
4: Et dona més eines per poder entendre també a tu, com a mare, sobretot, per poder-lo sostenir millor a ell, per ell poder entendre's millor a ell, i ja no et parlo a nivell educatiu, que també hauria d'haver-hi algun canvi, però bueno, això ja és una altra odissea i un altre univers, i aquí ja entren... més coses.
1: Les vostres preguntes al 677-38-77-19 o al 93-201-7474. De seguida parlarem amb l'Aida, una noia que va ser diagnosticada precisament als 5 anys, diagnosticada no, perdoneu, identificada als 5 anys. Abans, però, què ens diuen, Fran?
5: Sí, hi ha diversos oients que parlen també sobre el sistema educatiu que es qüestionen si fa prou per detectar nens o criatures amb altes capacitats. Això segurament seria ja un altre debat. Però la Maria està preocupada perquè té una criatura de 4 anys, no per tenir la criatura, sinó perquè sospita que té altes capacitats en temes artístics. I com diversos oients pregunten, com es pot saber això? On hem d'anar si sospitem que tenim criatures que poden tenir altes capacitats? La Lourdes també ho pregunta i també el Jordi.
1: Per tant, aspecte pràctic. Nosaltres sospitem, per tot el que hem estat parlant amb la Mònica i amb la Marta, que potser les nostres criatures tenen altes capacitats. Aquest diagnòstic ens deixaria més tranquils, sobretot de cara a entendre'ls i a sostenir-los, com ens deia la Marta, fer servir aquesta paraula. On podem anar? On hem d'anar si volem burocràticament accelerar això? Doncs fem una pausa i de seguida us ho resolem amb les nostres expertes.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Ah. Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant d'altes capacitats. Hem marxat a la publicitat i l'hem deixat votant amb una pregunta que jo crec que és la mare dels ous, una de les mares dels ous. És a dir, d'acord, sospitem això, com a adults, com a nens, on hem d'anar, on ens hem d'adreçar a nivell burocràtic? Hem d'anar a un psicòleg privat, hem d'anar al CAP i demanar al nostre metge capçalera que ens derivi a un psicòleg o un psiquiatre? Per on hem de començar, Mònica?
0: Teòricament hauríem de començar per la via pública. Si són nens i nenes o nois i noies que estan escolaritzats, doncs hi ha les figures dels EAPs, que són els equips d'assessorament psicopedagògic, depenent del departament, que són els primers que haurien d'avaluar aquests nois i noies. No obrirem aquest meló, els EAPs estan saturats, ho sap tothom.
2: Però el pediatre no pinta res aquí?
0: Un moment. Això seria via aprenentatges, via escola.
2: Val.
0: Després seria la via pediatre, que derivés, doncs, algú que pogués fer aquesta avaluació a la via pública.
1: D'acord. Algú seria un psicòleg de la via pública, 6 anys d'espera.
0: Sí, exactament. I el mateix passa també a dins de la via escola. Llavors, les opcions que tenen o és, amb sort, si poden optar per aquestes vies públiques i, si no, només hi ha la via privada.
1: D'acord. Per tant, amb la llei a la mà, diguem-ne, l'ideal seria que hi hagués una detecció precoç a l'escola, que són les persones que més en contacte estan amb els nostres infants. Si això no succeís, o si succeís, és igual, en paral·lel, podem anar al nostre metge de capçalera, al pediatre de capçalera, al pediatre que tinguem otorgat per la nostra criatura, i allà dir-li, escolta, em passa això, em pots derivar. Si aquesta via està saturada o no respon a la velocitat que nosaltres necessitem per la, o que creiem convenient per la tranquil·litat emocional de les nostres criatures, podem anar pel sistema privat. Això vol dir que podem demanar una visita amb...
0: Amb qualsevol psicòleg
1: especialitzat en altes capacitats.
0: Amb un psicòleg especialitzat en altes capacitats. Sobretot, que estigui col·legiat.
1: D'acord.
0: Perquè abans hem parlat de coach, de...
2: Per això ho dic, clar.
1: Psicòlegs col·legiats especialitzats en altes capacitats. Entenc que a la web del Col·legi de Psicologia allà podem trobar un llistat de tots els psicòlegs col·legiats i especialitzats en les seves diferents especialitats. Per cert, que la setmana que ve parlarem amb l'Helena Puigguitart de com triar psicòleg en funció del que vulguem abordar. Per tant, això també pot aparèixer. Helena Puigguitart, evidentment col·legiada, eh? Per tant, trobem un psicòleg col·legiat i especialitzat en altes capacitats, demanem cita i allà...
0: Allà, el primer és la família, però el primer que es fa és tenir una visita amb la família per recollir totes les dades d'interès i una visita o dues o les que calguin, i a partir d'aquí, doncs, llavors sí que aquest noi, noia o adolescent, doncs, ve a passar les proves que hem comentat.
1: Ara que estàvem dient això del sistema públic i sistema privat, deixeu-me rebre el Jordi. Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Jordi, truques des del Carràs.
7: Sí, sí, sí.
1: A veure, el teu fill, 9 anys, altes capacitats, sí. Com sí. Ho veu detectar?
7: Bueno, nosaltres tenim les sospites, però que...
1: Ui, espera, Jordi, que et sentim una mica com R2D2. Intentem recuperar el Jordi, que el sentim menys metalitzat, però bàsicament crec que el Jordi és un d'aquests casos que ha intentat anar pel sistema públic sí. I s'ha trobat que ha hagut d'acabar el sistema privat. A veure, tornem a intentar amb en Jordi a veure si et s'ha mogut. Jordi?
7: Hola.
1: Ara et sento molt millor. Ostres, et sentia de veritat, eh? Semblaves metalitzat, eh? Dintre una llauna de sardines. A veure, vas anar al sistema públic a través de l'escola o vas fer-ho a través del sistema de salut, del CAP?
7: No, en cap de sistema...
1: No ens en sortirem. A veure, companys, empengeu-lo, torneu-lo a trucar, a veure si així
2: jo tinc una pregunta per la psicòloga, de moment. Quantes famílies...
1: No ens en sortirem. A veure, companys, empengeu-lo, torneu-lo a trucar, a veure si així...
2: Jo tinc una pregunta per la psicòloga, de moment. Quantes famílies han vingut, amb un percentatge aproximat, eh? No cal que sigui exacte, i ha sigut un si té altes capacitats? O sigui, fins a quin punt la família té el nas ben afinat, amb un olfacte bo, o potser, per també una mica no explicar-ho prou bé mediàticament, molta gent s'apunta al carro de mirar-ho i després és que no.
0: Val. És molt difícil de contestar aquesta pregunta, però sí que és veritat que hi ha moltes famílies que venen i ara venen més perquè hi ha més avorriment dins de les escoles.
1: Amiga.
2: M'encanta aquesta resposta perquè és molt sincera.
0: Sí, és la realitat en la que ens trobem. Val? També és veritat que les famílies, com dèiem abans, algunes els encantaria que els seus fills tinguessin altes capacitats i altres només venen buscant una resposta per dir que vull que els meus fills siguin normals. Val? O sigui que hi ha una mica de tot. També és veritat que els que identifiquem com a altes capacitats van en concordància amb el percentatge que hi ha de persones amb altes capacitats. Val? No, a moltes famílies els diem no tenen altes capacitats. Una altra cosa és que després aquestes famílies aquesta informació la transmetin o segueixin dient el meu fill té altes capacitats. Això també ens ho trobem. Val?
1: Però com si fos alguna cosa com una medalla.
0: Sí, hi ha famílies que ho veuen com algú bo i hi ha famílies que ho veuen com algú dolent.

0: Hi ha molta gent malalta.
1: Ai, senyor, deixeu-me recuperar.
2: Sí, segur que t'ho has trobat, quan sí, ho has dit, gent. Que més d'una, doncs penso que el meu també.
0: A mi m'he trobat gent que ens ha deixat de parlar quan han sapigut. Sí.
1: Que us ha deixat de parlar
0: sí,
1: quan han sapigut?
0: Sí, a l'escola.
3: Aquesta és l'altra.
2: Sí. Deixem de donar-li seriositat al tema.
1: Un moment.
2: Per invasors.
1: Un moment. Què? Sí. Però quin és el motiu que deixis de parlar algú per altres?
0: Això els hauríem de preguntar als cabezas pensantes que m'han deixat de parlar.
1: Això, sí. Això

0: la Ida, la Laura, en Manel. Bon dia, estimats.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Mira com m'agrada tenir-los tots així en mosaic. Ara vaig amb vosaltres molt ràpid. Tingueu paciència i us demanaré brevetat a tots plegats. Hola. Perquè intentarem sentir tots els vostres testimonis. A veure, Jordi, que et tenia amb mal so i ara et tinc amb bon so. Explica'm breument el teu cas. Tu vas anar al sistema públic o vas a intentar abordar-ho per l'escola o pel CAP?
1: No, vaig anar directament a un gabinet psicològic privat per poder fer un test al meu fill perquè teníem la sospita de que ho era. Llavors li va fer en 4 dies separats proves i efectivament va acabar sent-ho. Però vull dir, vam haver de pagar 400 euros per a que tenir la certesa de que això era així, respaldat per un informe psicològic que ens van donar i llavors nosaltres vam portar a l'escola per a que el tractessin com a tal. I bueno, l'escola des que ha començat el 8 de setembre
0: ja
1: estem esperant poder parlar amb la psicòloga. I una cosa més, també un apunt que potser ho podeu desenvolupar, és que la Generalitat té un sistema d'ajudes per a aquestes persones i uns subsidis per persones per discapacitats, però també per nens amb altres capacitats i superdotats.
0: Jordi, avui no sé si et podré obrir aquesta porta, però intentarem fer un altre programa, però t'agraeixo molt el testimoni. Tenim preu aquestes proves, uns 400 euros que sapigueu pel sistema privat, disculpeu. T'agraeixo molt la teva trucada, Jordi, una abraçada.
1: Molt bé, gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Deixeu-me parlar amb la Ida. Ida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, Ida, tu ara mateix tens 48 anys.
3: Sí.
0: I a tu t'etiqueten els 5 anys no com a altres capacitats, sinó com a...
3: En aquell moment, a mi el que em va arribar és com a superdotada. El que passa que en aquell moment el terme d'altes capacitats ni tan sols existia. Mm-hmm. Llavors es deia superdotada.
0: A tu et va limitar o et va ajudar el fet de tenir aquesta etiqueta, entén-me?
3: A veure, jo, a mi el que em va passar va ser que l'any 84 jo començo primer de primària i al cap de 2 mesos l'escola i els meus pares juntament amb inspecció decideixen que la meva madura, o sigui que jo ja tinc assolits els coneixements de primer de primària i que, bueno, decideixen passar a segon de primària. Llavors jo hi ha un any que no el vaig fer.
0: D'acord.
3: I això a mi m'ha costat molt acceptar-ho. És a dir, no deixes de ser un nen marcat la resta de la teva escolaritat, perquè quan és el teu aniversari tu fas un any menys que la resta de companys, tu ets la llesta, tu ets la petita... jo crec que potser sí que no, o sigui, jo no vaig arribar a patir assetjament per part dels companys, però estàs marcat tota la vida, inclús quan passes a l'institut,
0: que precisament a l'institut el que vols és difuminar-te, no? Tots humanament, sí, no? Volem integrar-nos i quasi no aixecar cap. Clar, ser el sí. diferent no deu ser gaire agradable, no?
3: Clar, mentre et mantens a l'escola, doncs tothom ho sap, i val, ets la petita, i ets la rara, i ets la... perquè és el que diem, no? Doncs quan tens altes capacitats va acompanyat de moltes altres coses. I segurament amb el que està sortint ara hi ha altres neurodivergències també que s'ajunten tota la mateixa persona, no? Mm-hmm. Però el problema és quan arribes a l'institut, que ja portes uns 8 anys en aquell moment, perquè a primària eren 8 anys, portes 8 anys que ja més o menys has aconseguit ser més o menys, doncs, que això no et marqui tant, entres a l'institut i dius, no, és que jo tinc un any menys. Mm-hmm. No? Doncs en aquell moment, si n'havies de tenir 13 o 14, doncs ja en tenia un menys. Mm. Torna a explicar per què, tornes a explicar, no, és que era, ja ho sabia tot. Clar, no deixes de ser la rata sàvia, la rara, la llesta... Mm. Llavors, a mi m'ha marcat, sí, sí, sí.
0: Mònica, no sé si el que ens deia ara, l'etiqueta, no? Aquesta que ens deia la Ida, clar, no sé si és convenient que les criatures sàpiguen que tenen aquestes altes capacitats. En el cas de la Ida és inevitable perquè l'han de pujar de curs, per tant li han de donar una explicació, no? Però és convenient que siguin conscients. En el cas de la Marta deia que ella havia alleujat els seus fills, no? Tenir aquesta etiqueta o aquesta identificació.
4: Sí, i s'ha d'explicar en la mesura de l'edat que tenen.
0: Mm-hmm. D'acord.
4: Perquè no és el mateix explicar-li a un nen o una nena de 6 anys que a un adolescent de 15. Mm-hmm. Val? Però sí, és important que ho sàpiguen perquè poden entendre moltes coses de les que els estan passant o coses de les que estan vivint que no acaben d'entendre per què. Mm-hmm. Val? El per què d'aquesta potser diferència. Llavors sí que és important que ho sàpiguen. Una altra cosa és com es fa aquesta acceleració, aquesta flexibilització de curs, de passar un curs que en el 99% dels casos és positiva, però sempre i quan han de confluir molts elements perquè això estigui ben fet i perquè no ho visquin doncs, com aquesta noia.
0: En el cas de l'Aïda, deia que ella s'havia sentit marcada, identificada com sembla la rara.

0: la rata sàvia, no? La llesta, haver d'explicar que tenia un any menys. No ho va viure així la Laura. Ens acaba de trucar la Laura. Laura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Laura, tu ets d'Alella, tens... Ets tu o és la teva criatura?
1: No, és la meva criatura que hi va fer 30 anys.
0: D'acord, ja no és tan criatura. La teva criatura.
1: He de perdonar un altre enfoc a les famílies que es puguin trobar amb aquesta situació. Jo, és el meu fill gran, són tres fills amb 5 anys, vaig tenir, bueno, feineta, i em vaig trobar, pues, que jo veia que el meu fill, des de molt petit, bueno, per moltes coses que heu dit, allò, jugava amb la mestra per xis i ensenyava els nens a 3 a comptar fins a 10 i 20, quan els nens em deia la mestra, diu, jugo amb ell, perquè, bueno, és igual, no entrem en detalls que teniu prieta. En el sentit de que quan jo em plantejava això i la gent deia, aquest nen, jo el que observava és, ell era feliç. Ell, quan tenia una pilota o una espasa que li va agafar una època, sortia amb els nens. A vegades, normalment, amb els d'un i dos curs més grans. De fet, el seu amic és un any i dos anys més gran, i els de l'escola, que van anar durant 10 anys amb els mateixos, són companys, però per casa meva han passat poquíssim, o sigui, eren els més grans. Mm. Però jo crec que la base de tot és, amb respecte a tothom, que faci el que li sembli, cregui convenient, però jo dic, a veure, si jo el veig feliç, puc verbalitzar amb ell, puc parlar amb el mestre, que algun cop vam arribar amb un pacte, sisè, que per no emprenyar s'agafava els llibres del Ken Follett, a cinquè, que em recomanava a mi, se'ls posava sota el pupitre, el mestre feia que no el veia, l'altre es pensava, i...
0: Que és que això és una estratègia molt interessant, perquè vas tenir sort també de trobar-te en un sistema educatiu o en una escola,
1: bueno,
0: en concret,
1: també
0: no?
1: També te'n curres, m'entens? Suposo... Sí, era una escola pública, en poble, entenc que també suposo que la diversitat d'escoles públiques a diferents... Era un àmbit, una escola única, al poble de l'Ella, que bueno, ara estem de moda i és més així, però som gent de tot arreu, vull dir que, bueno, m'entens? Vull dir, en un poble, malgrat la gent que arribi o la capacitat que tingui econòmica, som gent, molt, hi ha molta gent normal que fem el que podem i vivim com podem, com tothom, no? Mm-hmm. I em vaig trobar amb això, i realment ara és una persona que té una feina que és bastant, entre cometes, triomfadora, perquè, bueno, té altres que... No sé si és superdotat, si té altres capacitats, però ell agafa una feina i li dona una volta, i quan està fent una feina ja està pensant en una altra història, que a vegades li surt i no, llavors tira un... i ho veus. I dius, bueno, si més no, és intel·ligent.
0: Doncs també, Laura, agraeixo molt la teva trucada, agraeixo també aquesta cara amb més llum, no?, d'un sistema educatiu o una escola que et va acompanyar en aquest cas, que van ser partners, no?, d'aquesta casuística, i que et van ajudar també a acompanyar la teva criatura, que avui en dia té 30 anys, que ha sigut com l'altra cara de la moneda del que ens explicava ara la Marta, que la tenim aquí a l'estudi, o el cas de la Ida, que per telèfon té, que sempre s'havia sentit marcada. Laura, gràcies per trucar-nos.
1: Una cosa només resumidíssima, les famílies amb calma, que acompanyin el fill i que si el veuen feliç, què importa si és alt capacitat o no, gestionar-ho i tirar endavant. Ja està.
0: Gràcies, bonica. Una abraçada. Fins ara.
1: Adéu, una abraçada.
0: Adéu. Aida, no sé si vols afegir alguna cosa més, quedant a la publicitat.
2: Sí, no, molt ràpid. Jo el que no vull que sembli és que jo no em vaig sentir acompanyada per l'escola ni pels mestres, sinó avui en dia jo crec que, o sigui, estem parlant de fa 42 anys, mm-hmm. i llavors avui en dia els nens, quan parles amb els tutors, dius, tu no, et diuen, tu no et preocupis que qui no té un all té una ceba. Però en aquell moment no tothom tenia un all o una ceba, saps? O sigui, tothom era com molt normal i hi havia els que anaven més endarrerits que aquests, bueno, vale, però... És a dir, que jo em vaig sentir acompanyada per l'escola. L'únic que no deixes de ser haver d'estar donant explicacions de per què tu tens un any més i tot i així vas a un curs més endavant,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: Vull dir que això també, que, o sigui, que ara que truca la Laura sembla que jo també em vaig sentir acompanyada a l'escola.
0: D'acord, queda matisat, Aida, i disculpa'm perquè ho he explicat jo malament. Entenc el matís, que és més una cosa d'haver de donar explicacions, haver d'estar constantment explicant.
2: I que són infants, també. Vull dir que no és només com ho vius tu, sinó com ho expliquen o com es viu a casa els companys de classe,
0: clar,
2: no?
0: Això és una altra. Aida, t'agraeixo molt la trucada, que hagis atès la trucada de la solució i que encara més que formis part de la solució dia a dia, que em consta que ens escoltes habitualment. Una abraçada, bonica.
2: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara, adéu, adéu. És tard i vol ploure? No, és una expressió, no vol ploure.
3: Una mica,
0: A la tarda, sí. Deixeu-me fer l'última pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant amb la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats, i la Marta Galbany, que té dues criatures amb altes capacitats.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Ja us dic que haurem de fer una segona part perquè ens està rebentant el telèfon, el WhatsApp, el Manel, que no ha pogut ni entrar per telèfon. Manel, farem una segona edició, convidarem a la Mònica i a la Marta i seguirem responent preguntes perquè el WhatsApp crec que està que crema, oi?
3: Sí, perquè a més molts oients estan parlant d'un fenomen que és el de la doble excepcionalitat, que és el fet de tenir una potència com altes capacitats i després un suposat dèficit, com és, per exemple, algun trastorn de l'espectre autista o un TDAH. Ho haurem de tractar també en un altre programa. Una pregunta curta de la Mar, que diu: referent al programa d'avui, es pot tenir altes capacitats amb molts interessos i facilitat per aprendre, però molt mala memòria?
0: Epa, bona pregunta aquesta. Mònica, què li diem?
5: Sí, i tant que sí. Igual que es pot tenir altes capacitats intel·lectuals i un dèficit de... Una cosa són les funcions executives, una d'elles seria la memòria. La pregunta ve perquè sempre s'associa les altes capacitats a tenir molt bona memòria. I llavors, la gent que no en té tan bona se sent com pot ser que jo tingui altes capacitats si no tinc bona memòria. Però aquí entren altres funcions cognitives que van per la seva banda, per dir-ho d'alguna manera.
6: És que la definició és molt àmplia, perquè ara l'últim oient deia jo era molt intel·ligent, però també n'hem escoltat d'altres, o en aquí que ho heu dit, no necessàriament has de ser intel·ligent. Vull dir que per una persona que no estem dins d'aquest món, costa entendre la definició.
0: Molta gent ens està demanant, hi ha alguna espècie de test online que puguem fer per orientar-nos, per saber si hem d'anar o no al psicòleg? És a dir, per exemple, amb les persones d'altres sensibilitats sí que hi ha com un test, no? Que te'l passen, en teoria, i si respons més de, puntues més de X, sí, pots anar a mirar-ho.
5: També n'hi ha per nois i noies, que són qüestionaris de screening, que és, de preguntes fàcils i curtetes, per saber més o menys si encaixa o no encaixa i estan per edats.
0: Jo no els podem trobar.
5: Difícil ara, perquè hi havia uns que eren gratuïts, però ara ja no estan penjats.
0: Però
5: hi ha algunes webs que ara mateix no sabria dir, però que sí que tenen com qüestionaris.
0: Farem una cosa, investigarem i us l'enviarem a través de...
6: No en ChatGPT.
0: No, per favor, no feu ChatGPT. Per això teniu el Club de la Solució. Nosaltres investigarem i us posarem aquests qüestionaris disponibles. Intentarem que siguin gratuïts i els que siguin, evidentment, més rigorosos. Els que no formeu part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 677-38-77-19, vull formar part del club. Entreu allà i allà veureu els qüestionaris penjats. Doneu-nos unes horetes de marge, que hem de xequejar les coses. Avui hem parlat d'altes capacitats amb la Núria Casas. Gràcies, Núria.
6: A vosaltres, un plaer.
0: Dijous que ve, no, que fem cuina, eh? A l'altre dijous ens tornem a sentir. I gràcies per haver-nos acompanyat a la Mònica Cortés, psicòloga especialitzada en altes capacitats i, a més, coordinadora del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Gràcies, Mònica.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I també a la Marta Galbany. Marta, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Fran Domènech, tornem demà.
3: Fins demà, salut.
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, aquí, La Solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record de les principals institucions de Madrid i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Aquest dijous al vespre, milers de persones han participat a Madrid en una marxa en memòria de la Mari Carmen. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on hi ha l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Suma i Podemos per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria del PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
1: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals. Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. El PPE, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas no deixarà l'alcaldia.
5: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
4: Desarticulada una organització que distribuïa cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó, entre ells el líder de l'organització que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. A l'operació hi han participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units, i s'han intervingut 56 quilos de droga.
1: El Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només poguessin obrir centres de graus o màsters privat si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys, i o bé si els seus promotors tenien experiència universitària. El Premi Nobel de Literatura d'aquest any ha guardonat la poesia.
4: El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Rotto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions de 3cat.info.
6: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
4: Carson ha rebut la notícia a Islàndia, on viu part de l'any. L'escriptora s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
1: Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte pel partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha anunciat la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres es juga el partit de Real Granollers a 8:45.
4: A la Lliga Femenina de Bàsquet, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Unigirona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.

0: barbaritat que ha estat a punt de passar.
1: No ha passat.
2: No, no.
1: Ha passat.
2: A mi, aquest moment de fer una expedició ja em sembla bé.
1: Sí, una expedició sempre s'ha de fer allò exploratiu.
2: De descobrir nous...
1: horitzons.
2: No? Formats. Sí, nous escenaris.
1: Horizonte, sí.
2: No en parlis.
1: Ara que estàs tan amb això.
2: Sí.
1: 6 i 7, com esteu? No, no us ho he preguntat gaire últimament. I són dies molt moguts.
3: Ens ho demanes de veritat mirant-nos als ulls.
1: Sí, ara sí. Roger, com estàs?
3: Estic cansadot, però estic molt content en general a la vida.
1: Molt content.
4: Mm. Home, avui té una cita, com pots no estar content?
3: No m'agrada etiquetar-ho, això d'avui, perquè no sé què és.
1: Has quedat amb algú?
3: He quedat amb una persona.
4: No, ja estàs dels nervis, Nino, no ho anul·laries
3: cada
4: tot.
3: Cada cop més anul·laria el programa per anar ja cap allà.
1: Escolta, bèstia.
2: Vés-hi.
4: Justament,
2: la Juliana i jo és l'excusa més vàlida per saltar-se el programa.
4: A mi em digués, baixa, si estic a 40 de febre, et quedes, però baixa per cita.
1: A dalt, a la redacció, hem establert que quan algú de nosaltres tingui poder a l'hora de fer el conveni col·lectiu, establirem
3: un permís
1: de dia una mica complicat, diguem, de dia calent, i que et puguis agafar
2: molt bé.
1: Un dia. Allò,
2: vale. Un permís de personal, de guilla.
1: Per motius personals, per aquest tema hi haurà un dia.
2: Baixa per guilla.
3: Mira, permís de guilla, un parell.
1: Hem posat nom en català i altra. Permís de guilla.
3: A mi em sembla bé dos dies l'any.
4: Un trimestre mínim.
1: No, va, un altre vindrem a treballar mai.
4: Jo necessito un altre trimestre, personalment.
1: Bé, això negocieu...
3: Sí, no, això els sindicats s'encarregaran, suposo.
1: Anem a comissions obreres, ara, i el sindicat de periodistes, i segur que ens ho entren, això.
3: Bueno, hi ha, per exemple, jo conec el conveni dels professors i dels mestres.
1: Això els hi entra?
3: No, però hi ha assumptes propis, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia aquest permís, que em sembla fantàstic de que no hagis de donar explicacions, i que no sé si el tenim, per exemple...
1: Aquí el tenim, Enric? No, el tenim, que no.
4: Bueno, tenim altres coses.
1: Però no l'havíem tingut, que existia.
4: Us ho volen treure tot, heu de muntar pollo.
3: Però és que el nom m'agrada molt. L'assumpte és propi, no n'has de cardar ben res, de per què no vindré demà a treballar.
1: A tu no t'importa.
3: Exacte.
1: Per mi, a tu no t'importa.
3: Totalment.
1: Tu te l'hauries agafat ja aquest any, el d'assumptes propis, Juliana, si haguessis pogut?
4: Home, jo me l'agafaria cada dia, Francesc, si pogués.
1: No, home, però l'has de dosificar, en tens només 5.
3: Quants?
2: En tinc només 5 a l'any.
1: Sí.
2: Home, clar, que no me n'hagués agafat ja.
1: A veure, fa un mes que hem començat.
2: Ja, però ara és el moment 10. Més dur de l'any.
1: Sí?
2: És el dilluns. El dilluns és el dia més dur de l'any, encara que sigui el principi de la setmana.
1: Quan començarà a ser el dimarts de la temporada? El novembre?
2: No, el febrer. Fins al febrer no arriba dimarts.
3: No, per mi el novembre.
2: No, ara començarà.
3: Abans de Nadal.
2: És novembre, sí. Novembre costa, eh? És un mes que s'obre.
1: Ens el traiem de sobre.
2: Jo me'l pataria. Els mesos amb R, que diuen.
1: Novembre, desembre...
2: Ja a partir de setembre ja... Fins al maig.
1: Juny i juliol.
2: No, fins al maig no comença el bon temps, llavors ja és maig, juny, juliol i agost són els mesos bons.
1: Doncs mira, fem una cosa, ara començo el que no surti, jo mentrestant pujo direcció, a veure si el borda.
2: Vés a muntar un pollastre, va.
1: I dic, mira, els mesos amb R no farem programa.
3: Munta-li un Cristo.
1: Ara venim.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
3: No he dit això.
2: Diuen les males llengües que es veu que hi ha un tècnic que tan i tan guapo, un tècnic nou.
3: Aquí a la ràdio, eh?
2: Sí. Ja ho heu
3: conegut?
2: Nou d'ara, d'avui?
7: No sé, he vist molt tant per aquí.
3: Quan ha entrat?
7: No ho sé. No hi ha tants tècnics nous, llavors m'ha sorprès.
2: Mira que vermell que et poses.
7: Nou. No, l'he vist i dic, ai, mira.
3: És tan guai quan a la feina t'agrada algú.
2: Oh!
3: Encara no ha passat res, però tens aquella il·lusió de despertar-te al matí.
2: És el millor del món.
3: Avui el veuré.
2: De fet, mai t'has embolicat amb els companys de feina, no pel que diuen de després si va malament... No, perquè el que més mola és aquest moment de desig de que no saps si l'altre li agrada, no, és el misteri.
3: I que duri molt, que trigui en passar alguna cosa.
2: L'hem de cada dia a la feina amb l'enigma, no t'has de llançar.
3: Mai,
2: ningú. Has de mantenir en el temps aquesta... Déu sap que jo ho he practicat, i per mi és el millor. Et desquicia, sí.
7: Però
2: també t'ho passes molt i molt bé. Bueno, perquè vas a la feina amb aquell neguit. Ja, però la frustració ens enganxa, també, Marc Andreu. En genera misteri, en genera enigma.
7: I després sí comencen a sortir aquest secret, no, també? Que ningú més ho sap, suposo. Ai, és interessantíssim.
3: No, és molt interessant, per això.
2: Bueno, si però això ho sap tothom, eh? Sí. Vull dir, si la gent és una mica espavilada, tu ja veus qui s'agrada de la feina i qui es fa massa cas.
3: Yeah. És el llenguatge no verbal, que ells dissimulen, però els veus d'una hora lluny.
7: A veure, aquests, entre els tècnics, a veure si passa, doncs.
3: Molt bé, doncs...
2: Jo, si el tècnic et fa cas, sí. Ja sabeu que el Marc Andreu està obert a l'amor. Faria molt per tu enrotllar-te amb algú de la feina.
4: No sabem res més del Charcuté.
7: No he tornat en el bon preu, tia.
4: Vas dir que ho faries.
3: Sí, vas escriure un WhatsApp dient que et veia com a client, habitualment. I que també hi ha una plata de pernils.
2: Que començava amb F, el nom. Sí, que encara no sabem si era Ferriol, si era Ferran,
3: bueno,
2: si era Fernando.
3: Bueno, com que no hi ha noms en F.
2: Francesc, Feliu, Fèlix, no se sap.
3: Sí, Faust. Escolta'm, de seguida comentem el concert d'Oques Grasses ahir al vespre a l'Estadi Olímpic, però abans hem de llegir el missatge que ens envia una advocada. És un missatge al 677-27-1058 i ens resol un dubte que teníem ahir sobre el judici de Piqué i Shakira, que, com ja vam explicar, ella demanava un canvi de règim de visites i que els nens viatgin només dues vegades l'any a Catalunya. Doncs bé, ens diu, bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Com a advocada de família, comparteixo amb vosaltres que els menors, a partir dels 12, se'ls pot escoltar sempre quan les parts, el jutge o el fiscal, així ho consideri oportú. I els menors de 12, sempre que tinguin maduresa suficient. Petons, bonics.
2: I com es calcula si tenen maduresa suficient? Fan un examen psicològic?
3: Suposo que el jutge o qui sigui ho decideix. Per tant, bé, resol aquest dubte que teníem ahir, que ja pensàvem que anava per aquí la cosa.
4: Bé, posar també en context que els fills de Piqué i Shakira tenen 13 i 11 anys.
3: Exacte, un seria major i l'altre encara no. Bé, per altra banda, també ens fan un petit apunt d'actualitat gastronòmica, que ahir em va passar per alt i que he recuperat. Diu, ens diuen, Barcelona torna a tenir el millor croissant de l'estat. El fa la pastisseria Morreig.
2: Ah, que bé, quin
3: pastisseria Morreig.
2: Molt bé està el Morreig, eh?
3: Sí. El coneixes? Sí, és de Gràcia,
2: carrer
3: Verdi. És correcte.
2: Sí, sí.
3: Amb un 4,8 i aquí és on fan els millors croissants de l'estat.
2: Mira, ja només pel nom de la pastisseria val la pena que li donguin el premi.
3: Doncs sí.
2: Últimament estem tots molt entregats en l'emissió del Morreig.
3: Hi ha predisposició, sí, sí, per part de tots. Hi ha qui executa
2: més. Tu creus
3: que avui
2: al vespre et morrejaràs?
3: No, no, avui no crec. Vaja, molt hauria de canviar el panorama. I vosaltres?
2: No,
3: creieu jo que
2: avui
3: vosaltres...
7: Jo tampoc.
3: Estan incòmodes que parlarem d'Oques Grasses?
2: A mi m'encanta del... això que... M'encanta generar aquests moments d'incomoditat.
3: Però és que avui és com que te l'has generat tu mateix, no?
2: I m'encanta que... No, perquè jo ja he dit que jo no m'ho avui. Ai. Demà tampoc, però espero que dilluns sí.
3: Imagina't què deu passar que em quedi jo sol parlant en aquest programa. Imagina't.
7: És que la realització, a més no, ni es veu res. Vull dir,
2: a mi el que més m'agrada és que gràcies a la meva reivindicació del Morreig, les nostres oients cada vegada que em veuen morrejant-me, envien un missatge sobre el tema. I ara mateix jo ja puc fer un llibre.
4: Però és que el meu estic que ja gairebé ni t'agradava morrejar-te, perquè
2: no
4: senties com...
2: No m'agrada, Marta, és feina. Saps quan el teu hobby és de bé la teva feina? Que ja no tens hobby, llavors.
4: Clar.
3: Totalment.
2: Doncs a mi m'ha passat això amb els morrets.
4: És molt bo el croissant, eh, avui, eh?
3: No, no, tinc moltes ganes de provar-lo.
2: Sí, turisme pop. Sí. És millor un morreig o un croissant de la pastisseria Morreig?
3: Home.
2: És que un morreig ben fet.
4: És que sempre depèn del morreig i sempre depèn del croissant.
2: El millor morreig del món i el millor croissant, que és el cas del morreig,
4: seria un morreig.
3: A mi el croissant mai m'ha decepcionat i el morreig moltes vegades.
2: Hi ha croissants que sí que deceben.
4: Molt.
2: De la botiga, no de la pastisseria Morreig, si és el millor del món, però tu te'n vas, depèn de quina estació de tren que hi ha la típica, el típic bar, i et demanes un croissant i pots tenir un disgust que et duri setmanes.
4: Decep més el croissant que no pas el dònut. El dònut sempre és bastant...
2: Sí, és bastant més decent.
3: És un valor molt segur.
2: Sí, més com a mínim no, totalment. És que com a mínim serà de la marca dònut i serà... Sí. Com que no serà artesanal o no tindrà...
4: Però ja saps què t'espera. En canvi, amb un croissant...
2: No, te la poden cardar.
4: Sí.
2: Amb un croissant te la carden fàcil.
4: També és el que passa amb el morreig. Sí.
7: És tot una metàfora, tot això? No,
2: no,
7: no
2: és una metàfora. No,
4: no,
2: no, no, no,
4: no parlàvem de manera tan literal. Sí, sí.
3: Després d'aquest especial bulleria i morreig...
4: Una mica... adolescents.cat,
3: no sé què és, però bueno, és molt interessant, en tot cas.
2: Com devia ser, com el primer cop que ens vam morrejar, no? No, tu, no jo individualment, sinó com a espècie humana.
3: Bueno, la vora del foc, no? Segur, fa
2: molts anys. Tu creus que va anar abans el foc que el morreig?
3: Jo crec que sí, perquè abans no et veies, no sabies ni què amorrejar.
2: Tu creus que fins que no havia el foc hi havia el que vindria a ser la reproducció bàsica, humana, no el sexe, que... però no, no, no sabien que petó. També podies fer-te un petó. Hi ha parelles que follen així, encara ara?
7: Sí.
2: Com? S'amorreix.
7: Sense petó.
2: Ah, bueno. Bueno. Ara també és un símptoma. Bueno, jo què sé, també hi ha gustos i fòbies, cadascú. Perfecte.
3: Passen 5 minuts d'un quart. No sé què us passa, però...
2: Jo no sé, estic rara. Jo demà no vinc, per cert. T'enyoraré, Marta. No cal que donis cap explicació. Temes personals...
3: Assumptes propis. I no agafis ni el mòbil demà.
2: Els temes de la Marta, no molesteu. Ja la veureu allà a l'estadi d'Oques.
3: Exacte. Parlant d'Oques, Marc Andreu, ahir va ser el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Milers de nits que es fan matins, les llàgrimes d'avui, he pres a caure cap a l'ull. Recordo que quan vam fer la connexió ens feia patir que tothom pogués arribar bé pel tema dels accessos. Això sí que no hi va haver cap mena de problema, no entenc?
7: No hi va haver problema, però recordo que si aneu a aquests concerts que queden, aneu-hi amb una mica de temps perquè la logística de l'accés és complicada. I t'han de posar també polseres, depèn de quina zona estiguis, han de revisar-te la motxilla, vull dir que hi ha molta gent que hi va...
3: Que vagi amb temps.
7: Amb temps. I tenir molta paciència al sortir, que sí que es tarda estoneta. Jo vaig tardar 3/4 d'hora ben bons en poder baixar, que s'acumula molta gent.
3: Van començar puntuals ahir?
7: No. Mitja hora tard.
2: Què?
7: Sí, mitja horeta tard.
2: Ostres, Déu-n'hi-do.
7: Començava 8:45 en principi, fins les 9 no...
3: Va entrar dintre els límits de la puntualitat.
2: Mitja hora no és tard, en un concert. En un concert per mitja hora, jo dono per descomptat que es farà... A mi m'ofèn, a vegades, quan arriba un concert i ha començat puntual.
8: Perdó, però deixa'm rememorar l'últim concert, Marc Andreu, on vam anar a l'Estadi Olímpic, que era el de l'Aitana l'any passat, va començar només 5 minuts tard.
3: L'altre és que veiessin que hi havia gent que encara estava entrant i volguessin esperar alguns
8: espectadors. Això també és una altra cosa, perquè un dels problemes que tenia el concert d'ahir eren tots els problemes de mobilitat.
3: Absolutament.
8: A banda del tema dels accessos i el pàrquing i això, que també va ser un bon cacau.
3: No, està tot saturat.
7: Va durar unes 2 horetes, no va arribar realment, 1:50.
2: Però t'ho vas passar bé, et vas emocionar? Jo vull saber els detalls personals.
7: Jo vaig entrar-hi molt al principi perquè no m'esperava, a més hi ha tot de pirotècnia i dius, hòstia, serà un gran concert, però no em va arribar com esperava que m'arribés. També és veritat que la gent del meu voltant no ho vibrava tant com esperava que també la gent estigués molt dins del concert. Creus? Vaig notar que la gent no cantava les cançons i que no les ballava com si fossin realment oients d'Oques Grasses.
2: Creus que és perquè va ser l'últim concert a vendre's les entrades i la gent ja també se les comprava per FOMO del fenomen?
7: Ho vaig estar preguntant i molta gent era d'aquest tipus, de que o li agradaven les antigues, o només es sap les tornades de les més mainstream, però realment estaven allà per el fenomen.
2: Et va faltar comunitat, Marc Andreu.
7: Sí, jo vaig intentar, perquè no pot ser que la cançó de Les coses importants la gent no es tregui la samarreta i comenci a onejar-la. Estava jo sol allà despullat durant
2: fotos. No, s'està perdent tot això, sí que no.
7: Jo hi vaig aquest dissabte.
3: Sí, amb mi i amb el Senglar d'Osona, que anem tots tres junts.
7: Jo espero que aquest moment passi el Roger, el Senglar i jo, sense samarreta, fent una
2: No em passeu imatges d'aquí.
3: No. Ara sentirem els oients que hi van anar, que molts pensen com tu, Marc Andreu, però és que ha fet un tuit tema bé dient que en aquesta ocasió i amb motiu de la vaga convocada als autobusos de Barcelona, avui no es podrà oferir el servei especial de llançadora pel concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Lamentem les molèsties ocasionades. Per tant, anava perfecte, no?, aquest bus llançadora fins allà. Avui no s'hi pot comptar. S'haurà d'anar a peu o amb taxi.
7: La gent també preferia anar a peu, perquè
2: s'han d'anar a peu.
7: Tant que
3: com
7: és
3: que
7: impossible.
3: Pot ploure avui també, que es pot complicar encara més.
2: Sí, sí. De fet, compartiré una cosa. Una història personal.
8: I per no parlar de tota la gent que pateix mobilitat reduïda, vull dir que, imagina't, això ja...
3: No, clar, clar.
8: Quin periple de ser.
3: Sí. Absolutament.
2: Avui jo he tingut uns compromisos professionals a la zona de Sants, no riguis, Roger, perquè és important, de veritat, és noticiable. I he aparcat el cotxe en un pàrquing allà a la zona. I el senyor que regentava el pàrquing ha vingut a cridar-me l'atenció i a dir-me que havia de marxar abans de, no sé si m'ha dit, les 5 de la tarda, perquè a partir d'aquesta hora se li omplia el pàrquing a petar de gent que anava a un concierto en el estadio de Montjuïc.
3: Perquè
2: a
3: no
2: Sants,
3: poden pujar
2: ja.
3: Els cotxes a particulars a Montjuïc. Vull dir que per això serà important i a més tenint en compte que el bus llançadora no funciona per vaga. A tot això, anem als missatges de WhatsApp dels oients. Oients que hi van ser el concert i que ens diuen una mica com ho van viure.
9: Encara amb ressaca emocional del concert d'ahir, com sempre senzills, però alhora elegants, fent vibrar tothom i emocionant, no?, que és el més important. Per mi l'inici va ser màgic, el final va ser màgic, però sobretot va ser màgic quan vam escoltar la gent que estimo, i a nivell de logística, almenys en el meu cas, perfecte, tot molt ben indicat, de seguida vam poder accedir al lloc on havíem reservat, i la veritat és que molt bé. I una altra cosa que destaco, i amb el que em quedo, és que visca la llengua catalana, visca Catalunya, perquè després diguin que el català, que la llengua catalana està morta, i l'estadi olímpic Lluís Companys, i jo crec que s'ho van demostrar, que és tot el contrari.
10: La realitat és que el concert vaig anar sense gaire expectatives. Després d'un any d'haver comprat l'entrada, pues la veritat és que baixa una mica, no, l'emoció. I la veritat és que només a l'inici ja la posta en escena va ser molt xula. Després, durant el concert, moltes cançons, crec que van faltar unes quantes d'importants. Al final del concert va ser una trencada d'ànima, almenys per mi. Jo vaig plorar moltíssim perquè me'n recordava de gent que ja ens va deixar. Viure-ho amb el meu amic, aquell moment que sabem que no tornarem a viure, bueno, em vaig emocionar moltíssim, la veritat, va ser molt bonic.
3: Oients que ho van viure amb molta emoció, però Marta, també ens escriuen alguns oients per dir-nos que potser s'esperaven una mica més d'aquest concert.
2: La veritat és que és una opinió que també hem vist bastant a xarxes, eh? Ens escriuen al 677-27-10-58 dient: ahir vaig anar al concert d'Oques, seré l'única que pensa així, i crec que no, però vaig sortir freda, no vaig connectar i el comiat se'm va fer estrany. És veritat que anava molt cansada de la feina, nen, supermercat i la gran caminada per arribar, i poder vaig començar ja cansada. Però em va faltar alguna cosa.
3: Una mica en la línia del,
7: sí,
3: que deies tu, Marta Andreu.
7: Això és un upgrade del que hem vist fins ara en els seus concerts, però tampoc era com tan especial i tan únic.
2: Però i a part que ells no estaven ni emocionats, pot ser que no?
7: Hi havia com aquest punt més fred, que no es miraven, no es van presentar tampoc.
2: Això és molt estrany. Que no es presentin entre ells un aplaudiment pel que ha estat el projecte musical més important de la teva vida, i també que ha estat tan important per tota la gent que t'està mirant.
3: Que mai ho han fet, també et diré. Almenys els concerts que jo hi he anat tampoc es donen un protagonisme a ells personalment. Saps allò que fan els grups? Un aplaudiment per tal, per l'altre. Potser sí que quan t'acomiades...
2: Però una mica de parlament?
3: Sí, jo també l'esperava.
2: És un adeu.
7: Montero va agrair sobretot al públic en el petit parlament que va tenir l'inici, però ja estava sent...
2: No va ser emotiu com a tal.
7: Però clar... Ho intentava, però no ho arriba a aconseguir.
2: És el que diu, o sigui, és el que diu en Roger, que no desquadra gens en realitat amb el que sempre ha fet Oques, que a mi em sorprendria moltíssim que ara fessin una cosa molt diferent i estiguessin superemocionats. I després també hi ha gent que penso que s'espera d'aquest concert una diva del pop, una Dua Lipa que canviarà de modelet 15 cops. I clar, estàs anant a veure en Josep Montero, que és un tio genial, però que li funciona un altre tipus de música i de format musical. No sé.
3: Ens han avisat que entre el públic hi havia, per exemple, l'Eloi Vila del cotxe de TV3, i ell també pensa una mica així, que hi havia alguns moments que va trobar a faltar una mica més d'emoció per part dels músics.
11: Hola, amics i amigues, m'ho vaig passar molt bé al concert d'Oques Grasses, perquè a més anava amb els fills, que ja són grans, 25, 23 i 20 anys, i va ser màgic perquè és aquella música que hem compartit generacionalment a casa i que compartim i que forma part de tots, i això ja té un component molt, molt potent. A més vaig veure que era general això, veia molta gent agafada en moments claus del concert. Sí que us he de dir una cosa, vaig tenir la sensació, a veure, l'escenari és descomunal, és extraordinari, l'espectacle és extraordinari, vaig tenir la sensació, per això, que faltaven cançons, vaig tenir la sensació també, i no sóc l'únic, que vam trobar a faltar moltes cançons, vaig tenir la sensació que el que es projectava era poc Oques, no? Poc univers Oques, no sé, vaig tenir aquesta sensació, i llavors que també ells, la seva energia emotiva no em va semblar molt potent, però vaja, això només són sensacions, no sé si altra gent no va viure així, però vaig xalar, i Oques per sempre, Oques per sempre.
7: És que hi havia molta expectativa, i això també al final...
2: Això de les cançons antigues és una queixa també que he anat veient,
12: Que canten cançons molt dels últims discos.
7: Sí. i realment no hi ha molta retrospectiva, que potser s'esperava també això.
8: I el que he sentit també molt és que la gent no se sap les cançons, el públic, que potser només se saben les típiques de Petaro, la gent que estimo, sort de tu, i que en canvi no es canta. Però també no sé, només ha passat un concert, n'hi veurem avui, demà...
7: L'últim concert de tots, que són els que primer van voler comprar les entrades, també es viurà diferent, suposo.
8: Sí.
7: De fet, hi havia també alguns famosos per allà entre el públic, es va poder veure Miquis Esparvé, la Julieta, el Nil Moliner, els Figaflaua, els Tiets... Vull dir, també noms que estan vinculats a Oques Grasses a nivell musical, que han fet col·laboracions i que s'estava especulant que potser sortiren a l'escenari.
3: La Julieta potser va sentir la seva pròpia cançó asseguda des de...
7: I al final hi ha una col·laboració, de fet, a la tarda de Catalunya Ràdio, avui han anunciat que no hi hauria cap col·laboració en els concerts que encara queden de l'estadi. I també vaig veure i em vaig saludar amb l'Arnau París.
12: Bona tarda, com esteu? Jo us haig de confessar que estic una mica cansat i tinc una mica de ressaca emocional, del concert d'ahir d'Oques Grasses. M'ho vaig passar, però com un crio. Va ser al·lucinant. A més, jo no vull dir res, perquè encara n'han de fer més, hi ha gent que ho ha de veure. La posada en escena és espectacular. Que tremolin Bad Bunny i Shakira, perquè Oques ha fet una aposta molt, molt, molt, molt, molt heavy. I res, pensava que em trobaria la Juliana, però no, últimament veig que no se'n perd una, però ahir sí, que se'l va perdre, igual és que hi va un dia d'aquests. En fi, val molt la pena.
8: Ui!
12: Jo hi vaig anar amb dos amics, amb el Miquel i amb l'Arnau, que som amics de tota la vida.
8: Que venen.
12: I vaig a dir que vam saltar, vam ballar, vam cridar, i també ens vam emocionar, haver-hi alguna llagrimeta.
8: Moments de tot.
12: Perquè les cançons doncs toquen una mica la patata.
8: I tant.
12: Així que res, ja la pròxima, suposo que ja... Bueno, la pròxima d'Oques no, però la pròxima Javier ja ens veurem.
3: Allà serem.
12: Una abraçada.
3: Ara interactuem amb les notes de veu dels convidats, que està molt bé. Està molt bé.
8: Això feia molt a Flash FM.
3: Sí.
8: És molt de...
3: Bueno, venim d'aquella escola.
8: Venim d'allà.
7: Sí, venim d'allà. Shakira. Vull dir...
8: No, les ha dit grosses,
3: molt grosses
8: i jo me n'alegro. Perquè és que és un goig
3: bueno,
8: tenir gent així.
3: Bueno, ell un entusiasta de la vida.
8: Sí que és entusiasta.
3: Molt,
8: es deu pensar que jo fitxo, no, o sigui, a cada concert d'Oques Grasses, perquè, clar, també la vida canvia molt quan tens bessonada tan petita. Vull dir, això sembla que hagi anat a Ushuaia. O sigui, ell se n'ha anat de festival al Coachella 15 dies. Sí. El Burning Man.
3: Sobre les col·laboracions, ara deies, Marc Andreu, que a la tarda hem explicat que no n'hi hauran en aquests 4 dies, però és veritat que ahir a la prèvia del concert ressonava el dubte de si hi hauria doncs, col·laboracions, noms que pujarien a l'escenari, i si tornaríem a viure, per exemple, aquest moment. Un moment que... La Marta i Marc Andreu
8: van
3: viure
8: en directe. No, i sap greu perquè els dos canten bé, però jo crec que, com que són dues superestrelles, de vegades passa que potser no et pots trobar per assajar, no estan clares algunes coses i després els tons no acaben
3: d'acord. Jo crec que va ser molt emotiu, però no seria la cançó més afinada del planeta.
8: No,
3: però vosaltres ho vau emocionar en el seu dia.
7: Sí, també la sorpresa del moment, de no te l'esperes.
8: Exacte.
3: Bé, en tot cas, la Juliana ahir ens va dir que aquest primer concert d'Oca segur que l'Aitana no hi seria perquè li constava que la cantant era la República Dominicana amb Amplex, i al cap de pocs minuts de dir això, efectivament, l'Aitana publicava un post amb 3 o 4 fotos des de República Dominicana. Un post que tu, Juliana, li vas comentar un que guapa, molt bé. Que no sé si t'ha respost o t'ha tornat.
8: Vaig dir alguna mentida, no?
3: No.
8: No.
3: Molt guapa i va tot molt bé.
8: I que se la veu, és un guapa... Ella té aquesta cara, que és que està guapa sempre. Però és que és aquest guapa de tranquil·litat, que és el millor guapa que pots gastar. O sigui, se li veu la pau als ulls, se li veu el saber que... És que està en un molt bon moment, l'Aitana, tant professional com personal, tot damunt.
13: Creieu que aquestes fotos de banyador les fan Plex? O té altra gent que li pot fer les fotos, saps?
8: Un nòvio sempre fa males fotos.
13: Un nòvio sempre
3: fa males
13: fotos.
3: Però en Plex hi entén una miqueta, no?
13: Ah, però després suposo que et veu guapíssima.
8: Clar, això és lo bonic, clar.
13: No, és que un nòvio...
8: Tu t'ho dies a la foto. Et passa la pitjor foto que t'han fet mai, que ni la teva mare et diria que surts guapa i et dius, que guapa surts, nina.
13: Bueno, doncs no.
8: M'encanta quan em mires així, tu.
13: I ets tu, deixa'm.
8: El teu pitjor dia amb diferència, saps? De fet, es va fer molt viral aquest estiu com l'Mbappé li feia fotografies a l'Ester Expósito i que ja es veia que tampoc no van ser les millors fotos de l'Ester, que mira que també és guapíssima, has de posar-hi esforç perquè surti lletja.
13: no? No sé, suposo que ara no parla com a part del col·lectiu
3: no,
13: afectat.
3: És que no puc parlar des de cap col·lectiu ara mateix.
13: Ja, però segurament eres un nòvio que feia males fotos.
3: Jo l'època que vaig ser nòvio, els mòbils no estaven prou preparats per fer fotos.
2: Que mentider que ets!
3: Que no,
2: perdona! El teu Instagram, fins que vas esborrar, hi havia fotos amb nòvies que
13: l'acaba de pagar. La Juliana acaba de pagar.
2: En Roger.
3: Bueno, crec que m'ha intentat com xucar... M'ho vull prendre com que m'ha intentat xucar la mà.
13: No, no, t'ha picat la cara. T'ha picat la mà.
2: Home, perquè és que no vull que menteixis a l'audiència.
3: Era una altra època, 2017, mòbils.
2: 2017, jo em feia selfies de fotia temps i les penjava a Instagram per lligar. Jo ja feia vídeos a Instagram.
3: Vam anar amb càmera digital a
13: perdona,
3: en
13: 2017 hi havia tot el rato amb en Risto i la Laura. Sí. I també hi havia selfies.
3: Sí,
2: ja s'havia gravat el videoblog del casament de la Dulceida i de l'Alba.
3: Però el filtre València et solucionava moltes coses.
13: Ja no es portava el filtre València el 17.
3: Ja anava tard el 2017, jo. Bé, acabant amb el tema col·laboracions. Encara queden 3 concerts. Sabrem que no hi ha col·laboracions, però molt atenció amb el pàlpit que tenia ahir la Marta aquí al programa.
13: Ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
3: Sí.
13: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests 4 concerts.
3: Sense pujar l'escenari.
13: Tu creus?
3: El cas és que els panots parlen.
2: I últimament sense parar.
3: I xategen també perquè ens han fet arribar un missatge que aniria en la línia del pàlpit muntaner. Hola.
2: Pàlpit muntaner.
3: L'Aitana té previst anar al concert d'Oques de divendres. Pel que sabem, com a públic i no com a artista convidada.
13: Un missatge molt enigmàtic, que no sabem
3: totalment,
13: qui escriu, no ens diu on treballar, és a dir, no sabem res.
2: No, no, també enviat jo des d'un número diferent que m'he pillat avui al matí.
13: Sí, tot i que tu no em donaves gaire crèdit amb això de que l'Aitana hi anés de públic.
2: M'estranyaria. O sigui, també perquè no veiem l'Aitana, més enllà del dia que va anar al concert d'Adele, que va plorar tant i tant, no la veiem. No és una Laura Escanis que li encanta fitxar en un concert. Tampoc la veiem. No l'hem vist a Bad Bunny.
13: No va anar a Bad Bunny, Aitana?
2: Jo crec que no. Crec que va anar a Rosalia. Però no, jo crec que Bad Bunny... També li devia coincidir amb la gira del Quarto Azul, eh? Vull dir que no ho sé.
13: Crec que sí, eh?
2: Sí que hi va anar.
13: Sí. Sí, sí.
2: Però jo més aviat, o sigui, a mi em quadraria que ja anés, la pregunta que et feia era si creus que ella és fan o forma part, que també està genial i em sembla superperfecte que hi vagin, d'aquest altre gruix de gent que en Marc comenta que hi havia també ahir,
3: clar,
2: de gent que hi va perquè li fa il·lusió i se'n sap alguna, però que no és allò de... no són la gala Castelltort.
3: Clar, i que potser en Josep l'ha convidat.
13: Passa una cosa, moltes gràcies, que hi ha molta gent que els té com a part de la banda sonora de la seva vida. Potser no se saben tots els discos, però sí que tenen 3-4 cançons molt importants. I potser hi ha aquest efecte colla d'amigues que creuen que hi han d'anar, perquè potser tenen bromes, tenen viatges amb aquestes cançons, i llavors sí que els fa il·lusió i van comprar-se les entrades fa un any. Això passa a moltes colles, a moltes relacions, a moltes famílies, també.
2: I que un concert és una experiència, que també de vegades la gent com més fanàtica dels grups o dels artistes es posen molt durs amb qui pot anar, a decidir qui pot anar o qui no pot anar a un concert.
3: Cantat, diuen. Bueno,
2: i tu pots no conèixer cap cançó d'un artista i anar al concert perquè et fa il·lusió veure el fenomen, perquè perquè els teus amics hi van i tu t'apuntes per mil històries, saps? I tens el mateix dret, vaja.
3: Primer va ser el pàlpit de la Marta, després aquest missatge que hem rebut aquest matí al WhatsApp, i atenció perquè fa poca estona un altre panot ens ha tornat a parlar. El missatge diu el següent: avui venen en Piqué i en Cobercí al concert d'Oques Grasses i dissabte l'Aitana. Per tant, torna a sortir el nom d'Aitana.
13: Però en un dia diferent.
3: En un dia diferent, en un altre missatge. Tot això són missatges que rebem al programa.
13: Per què ho sap la gent? Això vol dir que són invitacions i que estan al reservat o a la part de VIPs?
3: Jo crec que hi ha gent que ha tingut accés a les llistes de...
13: Això vol dir que
3: està tot donat,
13: que demanen a l'organització tenir unes entrades privilegiades.
3: Absolutament, segur.
13: Amb tota la cara,
3: segur.
13: No?
3: O els conviden.
13: O els conviden.
3: Molts conviden.
2: I en tot cas, no són ells, imagino.
13: Jo crec que Montero, en aquest cas, va dir: Aitana, t'agradaria venir? I ella segurament diria que sí. Amb en Plex no crec.
3: No, perquè està arribant a República Dominicana. Per tant, aquest vespre, 8:45, el segon concert, que s'emetrà per TV3, no el d'avui, sinó el de dissabte.
14: iCat, també, si voleu escoltar-ho per la ràdio, el Fran Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentades del programa Nota de Veu, doncs ho faran en directe des de les 8 del vespre, i també a TV3 i a la plataforma 3Cat, presentada per la Miriam Riau.
3: Ara farem una pausa i de seguida marxes o et quedes?
14: Quin tema,
2: va, queda't, Nino.
3: Rosalía a Can Jimmy Fallon.
14: Home, clar que em quedo.
3: Et quedes, va.
15: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

0: 5 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda. Arribes al moment indicat per sentir què ha explicat Rosalia a Can Jimmy Fallon aquesta matinada.
1: Poca cosa, ja t'ho dic. El programa de Jimmy Fallon, que és un dels programes més vistos dels Estats Units, i clar, la cosa és que ara que ha acabat el Lux Tour, la gira d'aquest últim disc de la Rosalia, la cantant catalana està aprofitant per fer promoció del disc de cara als Latin Grammy, per la qual cosa interessa fer entrevistes a tota la zona de Nord-Amèrica. Us recordo que aquesta vegada la Rosalia té 7 nominacions als Grammy: àlbum de l'any amb Lux, gravació de l'any amb La Perla, cançó de l'any amb La Perla també, millor àlbum de música alternativa amb Lux, millor cançó pop amb La Perla, millor videoclip amb Sabonya en Blanc i millor cançó amb llengua portuguesa amb Memòria.
2: La... Què? No, que m'ha sorprès aquesta última nominació. No sé.
1: És veritat, sorprèn, però te n'oblides que la Rosalia va fer un disc amb 13 idiomes.
2: Clar, clar, és que...
1: Ah, això va anar així. Bé, la gala de premis, la gala d'entrega dels Premis Grammy se celebra el 12 de novembre del 2026 a Las Vegas i ja us puc anunciar que en Marc Andreu i jo no hi serem.
3: No!
1: És aquí un maset.
0: Ja ens han dit que no.
4: Home, no ho aconseguit anar a la gran cita. Aconseguireu anar als Latin Grammy.
1: Bueno, vegades... Podries anar als Estats Units, tu?
5: Què vols dir?
1: Jo què sé. Jo, el Trump, no sé si t'ho vetaria.
5: Mira, el visat, jo què sé.
0: Que l'Estra diguessin, no, mira, carinyo, tu no entres.
4: Perquè
0: no
4: per independentista.
5: Jo sempre que... Per tantes altres coses, però sí.
1: No, jo sempre que, que he entrat als Estats Units, em fa com angúnia perquè jo d'entrada, si he de parlar en anglès, com que no sé explicar de què treballo, tampoc en català, jo sempre m'invento que sóc periodista, perquè és la paraula fàcil i ràpida de treure-te la gent de sobre. Llavors dic, I'm a journalist. I em quedo tan panxa sentint-me Tintín. Però em feia por l'última vegada que vaig anar, perquè vaig pensar en tot el tema de Trump i tot, si dic que sóc journalist, podés com polèmic.
0: Hi ha molts països que no els fa cap gràcia.
1: Només em vaig preguntar de què... Sí, només
5: jo conec gent que menteix a l'hora de dir la professió.
0: És que diuen... Tenir problemes
5: diuen, writer, jo que sé.
1: És que total, tampoc et demanen... És com molta seguretat i sobretot moltes cues, però tampoc és el que veriden. Jo podria posar metge. No em demanen una acreditació que demostri que jo treballo a la Vall d'Hebron.
4: Sí, mentre no posis terrorista. Sí. Que no passa res.
1: I no hagis anat a
0: Cuba.
4: T'ho demanen, t'ho demanen.
1: T'ho demanen, sí. Bé, no, no crec que anem, perquè si no som capaços d'aconseguir una entrevista per David Verdaguer, com hem d'aconseguir a Las Vegas entrevistar a tota aquesta gent?
0: Espera't, hem tirat... hem fet el formulari que toca.
1: Bé, així doncs, ahir en Jimmy Fallon va obrir les portes de casa seva i va rebre la Rosalia durant uns 10 minuts.
6: Welcome back to the show.
7: Thank you.
6: I always love having you all. Congratulations on the album. The last time you came on, it just came out. And let me read you some stats right here.
1: Una entrevista per mi una mica fluixa, la típica entrevista molt promocional i massa breu realment com per treure-hi suc, perquè en 10 minuts tens just el temps
5: de promoció de què? Si ella ha tancat la Lux, era.
2: Si ho he explicat abans.
1: No passa res, Marta. Jo mil vegades quan tu parles estic mirant bolsos.
5: Sí, però el que has dit, lo dels Grammy, vale.
1: Però
5: que la Rosalia és una persona que tira, que canvia de capítol de seguida, que és com
1: no,
5: que...
1: Tens, és una molt bona pregunta. És que, és a dir, jo ho he explicat al principi justament perquè tens raó que ha despertat moltes preguntes. És a dir, perquè ara la Rosalia s'ha de fotre a fer un tour de premsa als Estats Units.
5: No val lo dels Grammy.
1: Però es veu que té bastant de sentit, eh? Que és perfecte perquè has de fer sonar el teu nom, has de fer un run per començar també a tenir més presència.
5: Doncs deu fer un pal increïble.
1: No, que flipes. Però és que jo sento que li fa pal Lux des del dia que es va estrenar.
4: És que, a més, ella tampoc és una persona molt entregada a fer entrevistes. Vull dir que la selecciona bé.
1: Home, quan va fer la promoció l'any passat...
0: Amb Lux sí que va sortir bastants llocs.
1: Va haver-hi un moment de boc gros que jo deia, Déu meu.
4: Sí, però...
1: Menja català.
4: Que una vegada acaba la seva ruta publicitària, se recull. No és com en Revilla o en Antonio Resines, que cada mes fan una entrevista de l'Hormiguero.
1: Sí, sí. No, doncs ho fan per això, Marta, per fer sonar... Es veu que és molt típic. Jo ho he descobert avui, eh? Vull dir, com per fer sonar el teu nom abans dels Latin, com si això també t'hagués de fer guanyar-ne algun altre, que no crec que vagi així. Però vaja, com que et vols donar importància perquè encara no tanca paradeta del tot de la fase Lux fins que li donguin els Grammys que pertoquen d'aquesta era. El que és això és que és una entrevista massa breu com per treure-hi cap suc, perquè en 10 minuts tens just el temps de començar a enxampar una mica el to de l'altre, saps? El to de la persona amb qui estàs conversant. És que no dona marge per tenir una conversa veritablement interessant. De tota manera, va explicar un parell d'anècdotes que podem comentar. Fluixes les dues, ja us aviso. La primera.
4: Es que bé les vans.
1: Es veu que la Rosalia li explica en Fallon. En Fallon li pregunta què està fent ara que ha acabat la gira, no? Quines de sobte rutines o quin dia a dia pot seguir ara que està una mica més alliberada de compromisos. I la Rosalia li explica molt enriolada, perquè riu tant i tant, que fins i tot riu massa, que el dissabte passat tenia ganes d'anar a una església de Harlem i que finalment no la van deixar passar.
6: While you're here, you're doing Saturday Night Live this Saturday. Congratulations on that.
7: Thank you.
6: What have you been doing in your free time?
3: Now that you're in the city, you have free time. What are you doing? What does Rosalía do?
7: Well,
3: you're not on tour.
7: I'm so happy because I finally get to do things I usually can't when I'm on tour. And actually, this Sunday, I woke up and I decided I was going to church.
5: Bàsicament, la història acaba amb que no la van deixar entrar a l'església perquè hi havia moltíssima cua i estava massa plena, cosa que passa, és molt habitual a algunes esglésies de Harlem que estan molt turistificades perquè hi ha, hi canten gospel, etc., i la gent ho va veure. Aviam, clar, tu quan fas... Quan
0: vens
5: dient no em van deixar entrar, jo penso... un escot que poder fora de... un algo, una història, un algo que et puguis enganxar a l'estat. Massa plena, bueno, no...
4: A veure, resulta una mica graciós que sigui concretament la Rosalía ara, que s'ha plantejat

0: amagar-se del seu guardaespatlles.
1: Ah, mira, com la pel·lícula de Lester Expósito.
0: Exacte, però no tant.
2: Clar,
0: no.
2: Allà acaben...
0: Allà acaben
1: marfil.
0: Fotent l'amor i tot, i aquí no. Ella ho planteja com que...
2: Com un joc,
0: que s'avorria com una ostra i per distreure's. Jo em petitzo perquè jo també jugo a amagar-me molt sovint i crec que aquests jocs infantils no s'han de perdre mai.
3: Clar, però amb un treballador teu és una mica quasi explotació laboral. No,
4: tinc... Ho ha fet algun cop,
0: home, tu ho he fet mil vegades que m'amago.
4: Sí.
2: Ah, sí, però sí, clar, però és aquella amagada de nen d'un any i mig que amaga el cap a les cortines i té els peus a fora.
0: La Rosalia és això, eh? Ella ho explica i és això. És a dir, no és una amagar real de fugar-se. Per això dic que no té res a veure amb marfil. És una amagar infantil de jugar, sí, per distreure's, per fer la broma, i segons el que diuen les males llengües de la plataforma X i altres llocs d'internet, per fer-se petons amb la seva nòvia, la qual cosa em semblaria meravellosa i totalment legítima, perquè tampoc ha de ser fàcil estar patint un enamorament mentre fas una gira molt exigent per tot el món i mentre tens un guardaespatlles que et vigila i que no pots estar hemorrejant amb la teva nòvia amb tranquil·litat.
2: Però entenc que ells són professionals i saben llegir-ho i agiren, no?
1: Ostres, no, però no deixa de ser incòmode, eh?
2: Ja.
0: És una mica...
1: Perquè suposo que s'ha d'anar girant ell per saber si heu acabat o no.
3: Bé, entenc que hi ha una relació social mitjanament íntima amb els guardaespatlles, no?
0: Ella, per com ho explicava, parlàvem d'en Víctor en moltíssim efecte i res. Bàsicament se la veia que tenia ganes de fer entremaliadures i de jugar fet amagar. Està bé. Anècdota, ja dic, per mi, bastant fluixa, que tampoc ajuda a humanitzar-la, que és el motiu pel qual la gent va a les entrevistes.
2: Sí,
0: tu, com a gran estrella, vas a l'entrevista per fer el que va fer amb la Mar Vallverdú, que has dit, no tinc xef.
4: Bueno, però
1: Gino hi va anar fa 4 anys, que crec que en Garriga ens ho ha explicat, i va explicar aquella anècdota del mòbil amb en Harry Styles, què. Era bona aquesta anècdota.
4: Jimmy Fallon, vas a fardar que tens amics famosos, realment. No vas a humanitzar-te, tampoc. I vas a promocionar el que faràs a la mateixa cadena 2 dies després.
0: De fet, literalment, la tercera anècdota que explica, perquè només n'explica 3, perquè és que 10 minuts no donen per tant, no l'he ni afegida, perquè crec que no ens importa, però és sobre el Bono d'U2, una persona famosa, i dir, ai, et va contactar, ta... Per mi...
4: I no juguen a cap joc,
0: després. Zero interès. Juguen a tot de jocs que jo no entenc, i a més hi ha tot de gent que a mi m'és igual.
3: A mi és quan s'ha tret jocs, no m'ha funcionat.
4: O sigui, un late night estil, el del Giró, podria ser.
1: Sí. Perquè cada això fan jocs. Tothom
0: juga a fer Jimmy Fallon.
2: Tots els programes fan jocs, de fet, aquests late nights.
3: I, de fet, en Jimmy Fallon, crec que ho va explicar en Úrsula Corberó, potser que hi va anar fa uns anys.
1: Sí, explicar-lo de la Madonna.
3: I va explicar que te fan entrevistes mega exhaustives, igual que en Marc Giró, perquè arribis allà amb bones anècdotes, que fort, que hagin trobat només aquesta misèria.
1: Els redactors abans truquen a l'entorn o a qui sigui per anar rascant...
3: Clar, per enriquir d'anècdotes exquisites i virals... profunda merda, han trobat els guionistes amb sa vida actual d'Anna Rosalia, s'ha de dir.
4: L'entrevista, que vull dir que com que es grava al mateix edifici el Saturday Night Live, potser estava aquell dia assajant i van dir, vinga, posa't aquí a entrevistar, no sé.
0: Sí, la cosa és això, és que anava a promocionar també que el dissabte cantarà. Ja està bé, aviam què canta, que no canta la Perla.
2: No.
0: Esperem, té altres cançons.
2: Una mica més de 10 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Ahir vam analitzar l'anunci dels Premis Ídolo 2026, aquest certamen que organitza la Dulceida In Management, i les reaccions a l'anunci segueixen arribant, Marta.
1: Sí, era un spot que cridava l'atenció pel cameo morbós de la persona que més vegades ha deixat plantada la Dulceida als Ídolo. Estem parlant de Maria Pombo.
5: Amore!
6: Hola, cielo, ¿qué tal? Este año contamos con ella, ¿verdad?
5: Este año... Pues es que este año tenemos algo.
6: Lejos.
5: Un viaje.
6: Lejos.
5: Sí, súper lejos.
6: ¿Un viaje?
5: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
6: Nada, tranquila, ¿eh?
1: Doncs bé, resulta que els mitjans estem parlant força d'aquest anunci dels Ídolo. És un anunci produït per Incís, que és la productora de La Gran Cita. I n'estem parlant per aquesta pipa de la pau que s'han passat la Pombo i la Dulceida. Una reconciliació, almenys, de cara a l'aparador, i que tampoc sabem si acabarà desembocant en l'assistència de la Maria Pombo als Ídolo el proper 2 de desembre a Barcelona. D'això no en tenim ni idea.
3: Ostres, seria molt greu que fes l'anunci i no se presentés.
0: Jo crec que hi ha molts números. De fet, segurament fa l'anunci perquè no anirà.
1: Exacte, així diu, mira, Dulceida, que sàpigues que jo et dono suport, però
2: no puc.
1: El 2 de desembre me'n vaig,
0: i que de fet quan anava a Praga. Quan van fer l'entrevista amb la Susana Bicho, les dues, com dient, aquí no ha passat res.
3: Sí, com un cara a cara amigable, no?
0: Elles ja explicaven, o sigui, la Maria ja deia, jo no vinc perquè estic incòmoda, i la Dulceida ho sap i ho pot entendre.
1: Clar. Aquí el cas és que han abraçat com la broma, el meme de cada any. I el tema també és que una reportera de l'agència GT 3 va trobar-se ahir el marit de la Maria Pombo, el senyor Pablo Castellano, al carrer...

0: fet, ell ja era una situació una mica incòmoda perquè ell ja estava dins del cotxe i la reportera tot i així el va voler atracar.
1: Ese regreso de María Pombo a los ídolos, no sé si has podido ver el vídeo de que han publicado.
2: Sé que grabó algo, pero no lo he visto todavía, no he visto el resultado.
1: Imagino que contento, ¿no?, por ese regreso de María a los ídolos después de años de ausencia, que también se ha hecho de una forma irónica. No sé si María te dijo cómo se iba a hacer un poco esa publicidad de la nueva gala de los ídolos.
2: No tenía ni idea. Para mí fue, cuando me dijo que había venido a grabar eso, no sabía ni que lo iba a grabar. O sea, no tengo ni idea. La verdad que siempre ha tenido muy buena relación con Aida y con Alba, así que no...
1: Con ganas de que este año se lleve un premio también.
2: Bueno, con ganas de que todo siga como tiene que seguir.
3: Con ganes d'ir a Praga.
0: Que no parlen. No sap res del que fa la seva dona. Ara, així m'agrada, Juliana. Conclusions d'aquests 37 segons imparables. La primera és el que deia ella. En Pablo i la Maria no xerren, no s'expliquen les coses. Suposo que estem parlant d'una relació ja purament de logística. Qui es queda amb el Martín? Qui va buscar la Vega? Qui cuida la Mariana? Què passa amb el Pluto ara que...
3: Bueno, és molt habitual, eh?
4: Jo crec que és el contrari. En comptes de només parlar de feina... Que això és una cosa que passa quan et vols escapar de la logística o quan et trobes tenint les converses de ser... expliques què has fet a la feina i més si tens una feina lo suficientment didàctica, o sigui, distreta, com és el seu cas, que cada dia és una mica diferent.
3: Però no s'ho han explicat. Per tenir conversa, vols dir?
4: Però és que jo crec que li han donat encara més la volta. Ells ja no parlen ni de què parlen el seu dia.
0: Recordem que han anat, i no sé si encara segueixen anant a teràpia de parella.
4: Mm-hmm. Jo crec que ells... tenen grandíssimes converses intel·lectuals. No parlen de la seva vida personal perquè no té cap interès ni de la seva vida professional.
3: Parlen de Schopenhauer.
4: Literal, m'ho imagino.
3: Ah, sí. Jo també m'ho imagino.
4: Parlen d'alta literatura.
3: Segurament. Però tot i així, pesa
4: de
3: que xerrin...
4: Estan parlant del Nobel de la literatura.
3: A veure, xerrin o no xerrin, de la vida laboral d'Anna Maria Pombo en aquest cas, tot i així estaria bé que Anna Pombo l'avisés d'aquesta gravació perquè li faran preguntes a Europa present en Pablo Castellano i hauria d'estar informat.
0: Vull dir que és un tema que l'acabarà repercutint a ell perquè si no el Pablo, de què l'has de parar al carrer aquest senyor? Per preguntar-li com està el gat.
4: Fa 6 anys que no es miren els ulls.
5: L'altre és que ella li hagi dit no me la liguis en segons quines declaracions i l'altre no sàpiga ni què contestar.
0: Això també podria ser perquè la Maria és una dona que renya moltíssim.
3: No és que no sàpiga contestar, és que no sap què és el vídeo directament.
0: Això diu i també explica moltes coses de quin algoritme té. Perquè si tens un algoritme que no et mostra la teva dona, també és estrany, no?
4: Jo crec que o no es miren els ulls, que és una opció, i que de fet crec que pot anar emparellada també amb l'altra, que és que sí que sapigués que havia anat a gravar això, però que, com dius tu, Roger, per estalviar-se problemes és més fàcil dir que no saps res. Que
0: per estalviar-te problemes no fas l'anunci. I ja està.
4: Ja, però una cosa és la Maria i l'altra és en Pablo.
0: I a part, igualment...
4: Ell no deu voler com dir res fora de lloc i posar la Maria en un problema, perquè també ja es coneix. Un s'ho sap, eh?
0: Ell va ser... Ell la valia també avançant l'embaràs de la Lucía, amb allò del 6, el 7, net...
4: Vull dir que sí que té un historial
0: de res, en general. Ell té un historial complicat. Però per mi l'altra conclusió i l'última és que en Pablo no confirma ni de bon tros que la Maria assisteixi als ídolos. De fet, diu, amb ganes que tots segueixin en bé, etcètera, etcètera, però ni guanyar premis ni anar a les gales. Aquí, a facturar i ja està.
3: Bé,
4: jo aposto que no hi anirà.
3: Aquest
4: jo
3: senyor també està tan despistat i tan desvinculat del seu matrimoni que no sap que aquells dies se'n va a República Dominicana i na Maria no l'ha informat. O on vagin de viatge per esquivar els ídols, no sé on van.
0: Sí, no ho sé.
4: La idea d'en Pablo llevant-se al matí fins al cafè.
3: Pablo, nos vamos.
4: Pablo, haz las maletas, que hoy nos va... ¿Dónde? No, es que, de cariño, teníamos el viaje a República Dominicana. Es que m'imagino tal qual així. El pobre no sap d'on li cauen.
5: Jaume, t'agradaria anar als ídolos?
3: La veritat és que gens.
5: I aniré sol al final, és que no...
4: A mi sí, per què t'has d'anar?
0: Amb molta il·lusió, tu.
3: A mi em fa il·lusió.
6: Com t'actiu del corto jo?
3: No.
6: A mi em fa il·lusió anar-hi a convidats.
5: No, fem, però llavors ens quedem de convidats. Si vale, sí, però...
4: Ai, quin també... festa, doncs, jo aquell dia.
5: Bueno, és un dia quan acabem d'aquí el programa, no? És un dimarts.
0: Vas cap al Romantic Garden.
5: Cap allà i...
0: Que no sé on és, tu, miro.
3: On cony estàs,
4: Romantic Garden? Ni no, ja em cap fas tu, la detectiva.
6: Hem d'anar a buscar alguna
5: xuleta, perquè no sabré qui és qui.
6: Ai, que divertit.
5: I parlant en castellà... No canviaré d'idioma, jo. No penso canviar d'idioma. Si no m'entenen, no tindrem.
4: Si poden fulles.
5: És a dir, que només entrevistaré Miqui Núñez. Va, i tornem, va.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a tots els centres de treball i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
3: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on la Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Més notícies, Agustí Serrat.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica. Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten que el seu retorn a casa sigui abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament que porta anys buit.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Avui, 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià. Serà la primera i segurament l'última amb Juanfran Pérez Llorca com a president després d'agafar el relleu a Carlos Mazón. La Diada arriba enmig d'una lluita interna pel lideratge del PP valencià sense que la direcció estatal hagi proposat encara cap nom per ser el candidat a les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve.
5: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. A la Catalunya del Nord també han arribat les mobilitzacions. Ahir centenars de joves van sortir al carrer a Perpinyà per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
1: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre que comença avui. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. A més de les restriccions als vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, amb l'inici de la temporada de tardor, també ha fet que es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
5: Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
8: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
1: Esports, aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
5: El blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha renovat Xavi Espart fins al 2030.
1: El Barça ha demanat canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, per la coincidència amb la vaga general.
5: Victòria del Barça d'en Bol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:45.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada.
0: Fins aquí les notícies.

0: Edu Esteve, bon divendres.
1: Bon dia, matiners.
0: Què tal? Com estàs? Escolta, m'estava pensant que no sé si has fet mai una actuació a les 5 i pràcticament 10 del matí en directe en una ràdio.
1: Crec que és el primer cop que ho faig, això.
0: Com ho portes, això de matinar?
1: Malament. Normalment l'alarma em sona cap allà a les 8, les 7, 7 i mitja, 8.
0: I com has fet per escalfar la veu? Perquè també ha de ser complicat, eh?
1: Despertar-me una hora abans. Cabrón.
0: Estem encantats de tenir-te als matiners de Catalunya Ràdio. L'Edu Esteve acaba de presentar nova cançó que es diu Torna. Explica'm una mica d'aquesta cançó, perquè té molta simbologia emocional, Edu.
1: Sí, bueno, al final és tornar-se a il·lusionar per les coses senzilles i ara ho estem fent.
0: Com et va la vida? Perquè fa temps ja que va sortir del concurs d'Eufòria de TV3, fa temps sí. Que t'hem anat escoltant, presentant algunes noves cançons, La meva sort, sí. Ara Torna. Què tal la vida, Edu Esteve?
1: Doncs bé, molt enfeinat ara, perquè fa menys d'un any vaig obrir un segell discogràfic.
0: Caramba, que arriscat en aquests temps que vivim, eh?
1: Sí, però molt content a la vegada, estic aprenent moltíssim. Fa un parell de setmanes estàvem allà al Mercat Música Viva de Vic, també, coneixent gent, fent networking a saco. El networking es fa al bar, a la terrassa.
0: I tant, o al backstage.
1: I allà hi érem, pràcticament tot el dia estàvem allà. I molt bé, molt content, molt enfeinat, però la feina és bona, al final.
0: Un dels camins o una de les opcions que tenen els nous artistes és autogestionar-se?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la indústria està evolucionant cap a un altre lloc, a veure què ens depara els propers anys. Però també el fet d'estar tot tan digital, que pots agafar-te una distribuïdora online i pujar-te tu sol les cançons sense necessitar una empresa discogràfica. M'estic tirant pedres al meu propi terrat, eh?
0: Sí, però tu tira.
1: Però és cert, no? Llavors, també pots contractar a persones que et portin la comunicació, que siguin freelance, no? M'estic tirant totes les pedres... O sigui,
0: però el missatge és important, deixa'm que t'ajudi, perquè al cap i a la fi és un mateix ha de fer la seva pròpia carrera, sí. el món discogràfic i la indústria musical és més complicada que mai, també és cert que hi ha més gent que té opcions d'arribar a la vostra música, la teva música en aquest cas, però també moltes vegades fer-se un mateix és la millor de les solucions.
1: Sí, a part que tens molta llibertat, i jo per això també vaig decidir crear el segell discogràfic per tenir... Potser no arribo tan lluny com alguna altra persona, no? Però almenys la llibertat no me la treu ningú.
0: He de confessar que el nou disc d'Edu Esteve, que veurà la llum el 2027, hi ha una col·laboració meravellosa,
1: sí.
0: De la qual suposo que tampoc em deixaràs dir el
1: nom
0: de moment, perquè si no se faria la guitarra.
1: Sí.
0: Però
1: te la vaig deixar escoltar.
0: Sí, me la vas deixar escoltar, sense desvelar qui és la persona que t'acompanya en aquesta cançó. Sabem més o menys quan la podrem escoltar? Tens pensat la data de llançament o no?
1: Doncs mira, depèn de com vagi, torna realment, perquè això va una mica... Cada single funciona d'una manera i com vagi, torna. Si torna va molt bé, segurament l'haurem de passar després de Nadal. Però si...
0: No.
1: Si m'escalfo...
0: Ja et dic ara que no. Aquesta cançó ha de sortir per Nadal.
1: Si m'escalfo... No. La nostra intenció és que surti abans de Nadal, perquè és una cançó molt maca i crec que en el moment del Nadal la gent està molt més, és molt més emocional, molt més sensible i crec que tocarà els cors de molta gent.
0: És una meravella de cançó amb una col·laboració que crec que a la gent li agradarà molt. De moment sí. Ho deixem aquí, no desvelem el secret, no, però fes-me el favor de publicar aquesta cançó al Nadal, que és quan tindrà tota la gràcia i tot el sentit del món.
1: Sí.
0: Edu Esteve, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, gràcies per llevar-te tant d'hora, gràcies per cantar tan aviat, que jo sé que això costa, i com sempre, tots els èxits del món.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, tu, cuida't.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, matiners. Arrenquem el divendres 9 d'octubre amb música. Ja ho acabeu d'escoltar ara mateix, Edu Esteve, en directe als matiners de Catalunya Ràdio. Això sí, si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tindrem un dia assolellat i la refrescada, molts de vosaltres ho notareu quan sortiu de casa, serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu, i fresca la resta. Es manté el vent de nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà, i a la tarda algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran avui els 25 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, què tal? Preparada pel cap de setmana o no?
1: I tant.
0: Què farem aquest cap de setmana?
1: Des de dilluns ja estic esperant divendres.
0: Què passarà? Què passarà?
1: Tinc moltes coses. En el fons tinc moltes coses.
0: Demanem oques grasses.
1: Vaig a oques, tinc un dinar familiar que em fa molta il·lusió.
0: Més que oques?
1: Et diria que bastant 50-50, perquè va a la meva neboda i llavors sempre és una il·lusió.
0: Era dir-te coques ja no els veuràs mai més, també t'ho dic.
1: Ja, però la meva neboda passa per davant de tot, de tot, de tot, de tot.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners.
0: Amb què comencem avui?
2: Doncs mira, acabem la setmana amb una reflexió de l'actor i escriptor Carlos Bardem en una entrevista a El País, que ha assegurat que no existeix un acte d'amor més potent que demanar una vida digna per tots.
0: Doncs bones paraules també per arrencar aquest divendres al programa. Maiol Roger, a partir de les 6, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Sembla Shakira, també, Maiol Roger. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, avui des de París, perquè farem un programa especial per seguir els diversos esdeveniments que estan passant a la ciutat, les protestes dels estudiants a França, que s'estan complicant. Entrevista amb Lilian Thuram, entrevista amb l'Orfeo Català, que estrena la gira europea de Gustavo Dudamel aquest cap de setmana, i si hi ha una cita especial aquest cap de setmana a París, és Maria del Mar Bonet a l'Olímpia,
0: sí,
3: a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: Fantàstic, doncs. Bon jou a tothom.
3: Bon jou.
0: Ara ens escoltem, Maiol.
3: Fins ara.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. I si sou amants dels animals, aquesta notícia us encantarà perquè rescaten un gos chihuahua perduda.
1: Sí, ha passat gràcies al poder de les xarxes socials. L'Olga havia perdut la seva gossa a Badalona, va penjar una fotografia a les xarxes i una veïna va veure aquesta suposada gossa al carrer i de seguida doncs, el que va fer va ser avisar la Guàrdia Urbana per veure si la podien identificar.
0: Veus?
1: Amb el xip. Els amos en aquell moment que tenia el gos van dir que l'havien comprat a una senyora però no van donar gaires detalls més. La Guàrdia Urbana va comprovar, com dèiem, el xip i van veure que efectivament era la chihuahua que estàvem buscant.
0: Doncs mira, rescatar un gos i recuperar-lo. Mireu la Maria Pombo aquesta setmana, pobra, buscant el seu
1: gat.
0: Per tant, us ho podeu imaginar, aquesta alegria. Més bones notícies per acabar la setmana. L'artista urbà TV Boy homenatja a la Mari Carmen a Barcelona. Ot Serra.
5: Al carrer Basses de Sant Pere, a Barcelona, en una paret de color marró clar, s'hi observa la Mari Carmen, amb la cara una mica inclinada i recolzada sobre la seva mà. Mira l'horitzó. Amb l'altra mà ensenya una clau, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És un dibuix. Du una túnica blanca i unes ales. El seu autor, TV Boy, explica al diari El País que quan es va assabentar de la seva mort, es va imaginar la Mari Carmen com un àngel al paradís i, per fi, amb les claus de casa seva.
0: Moltes gràcies, Ot, i aquest serà un gran cap de setmana pels boletaires.
2: Doncs sí, perquè avui arrenca la tradicional fira del bolet d'Isona i Conca Dellà, coneguda com a Boletus.
0: Estàs bé? Va tot bé?
2: Saps què és això?
0: Rovelló mix.
2: Home, és que m'encanta, jo sempre que puc et colo.
0: A veure. Demanem disculpes avançades a la gent a qui no li agradi l'Eurodance, Techno House...
2: No, però el rovelló li encanta a tothom, llavors saps com equilibra.
0: Molt bé, Lara, molt bé.
2: Aquest any, a veure, el temps no ha acompanyat, encara no trobem rovellons, no trobem bolets als boscos, per tant...
0: Comença la temporada.
2: Exacte. Per tant, els organitzadors de la fira s'han hagut de posar una mica creatius per celebrar amb la mateixa il·lusió la natura, la cultura i la gastronomia de la tardor amb aquesta fira sobre els bolets, quan no hi ha bolets. Avui es farà un sopar popular obert a tothom, demà començarà amb la sortida guiada al bosc amb una micòloga que es diu Laia Ribas, i llavors és una oportunitat perfecta per conèixer a fons els nostres boscos mediterranis. I diumenge la jornada s'omplirà de parades agroalimentàries, artesanes i servei de bar durant tot el matí.
0: I aniràs tu o no?
1: No.
0: Ah, però és que ens vas presentar
6: perquè vaig a Hocagrassa, sí. Saps? Mira, no puc anar tot.
1: És que estava a punt de canviar el pla.
6: No puc anar tot. Si hi haguessin bolets...
0: Hi aniries,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, això sí.
0: Renunciaries a l'últim concert d'Hocagrassa per anar a buscar bolets.
6: No, però el diumenge,
0: ja està,
6: saps?
0: Ja està.
6: No, a Hocagrassa no renuncio.
0: Tot dic, va.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Matiners. Què passa, Marxa? Bon dia.
1: És que tenia més a la Lara i he pensat, mira, també posa jo música disco.
0: Perdona, aquesta cançoneta, la Lara, un mocador al cap per anar a buscar bolets.
1: Mira, perdona, diversió assegurada, 100%.
0: Tal dia com avui, un 9 d'octubre del 1976, la versió disco de la cinquena sinfonia de Beethoven, Maiol Roget Matarà, arribava al número 1 als Estats Units.
1: Mira, i qui hi ha darrere d'això és Walter Murphy, que va convertir una de les melodies, evidentment, més conegudes de la música clàssica en un tema de la pista de ball. La cançó va funcionar tan i tan bé que es veu que va acabar també com a banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever.

0: de... Tinc comentari de Maiol Roger al respecte.
1: Ai, pobre Ludwig. Si aixequés el cap, es voldria tornar a quedar sord.
2: Només...
0: A mi
2: m'agrada, eh?
0: A mi també,
2: sí,
0: eh?
2: És un clàssic
0: horror. Sí. Un clàssic horror, clar que sí. Vinga, perfecte. Aquest programa només pot anar millor. 10 minuts, 6:15 del matí, bon dia, matiners. Moment de repassar alguns de... Home, alguns dels sons que ens ha deixat la tele, no, el so que ens ha deixat la tele.
2: El so del dia, eh?
0: Perquè és, una... és un so que té molt poques hores. Si us lleveu ara al matí, això vol dir que també us aneu a, us aneu a dormir com nosaltres i, amb tota probabilitat, no haureu escoltat el que ha passat amb Shakira, que fa ben poques hores ha passat per la revuelta.
2: Doncs l'hem sentit parlar català, oh, amb Broncano, i s'ha postulat com l'ambaixadora del català a Miami.
3: Puta mare, com
2: ho
3: dicen en català.
4: De puta mare, eh?
3: De puta mare.
4: Hables català?
3: Sí,
4: claro. Jo parlo també.
3: Sí?
4: De català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols...
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
3: Sí.
4: ¿Qué es este pas?
3: ¿Pero qué fas, tío?
4: ¡Ah, dormido!
3: ¿Qué fas?
4: Y la gente en Miami está poseída. ¡Ay, virgen, Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
3: Milan, Milan, parlem dos, tres. Parlem dos, tres.
4: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
3: Sí, sí, molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
3: Jo tenim que parlar d'això,
4: i així, ells, així nadie s'entera. Ells parlen català?
3: No, hablen mucho inglés entre ellos.
4: Sí,
3: sí, sí. Sí.
4: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
3: Sí. Hablan inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan tanto
3: el castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también, yo hablo a veces en catalán también.
3: Sí, sí, porque tú eres de Barcelona.
4: No.
3: No, ¿tú dónde eres?
4: Jaén, Andalucía.
3: ¿Y tú por qué hablas catalán?
4: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
3: serio?
4: Español, me encantan.
3: ¿Tú tuviste aprender... una novia catalana? ¿Alguna?
4: También, también ha pasado,
3: ah,
4: sí.
3: Ah, ¿ves?
4: Nos ha pasado lo mismo los dos.
3: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
4: Los dos hemos pasado por eso.
0: La terra humil. Molt bé, Macià, molt afinadet, molt afinadet. Mira, aquesta versió, de la veritat, puja, puja una miqueta.
5: Em passo els dies esperant la nit.
0: Escolta'm, està fent més Shakira pel català.
3: Sí,
0: hi ha molts catalans, t'ho dic, perquè aquest vídeo es viralitzarà al llarg del dia i els titulars de Shakira parla català aniran no només aquí, sinó per tot el món.
2: A Twitter ja és viralíssim, eh, el tall aquest.
0: Viralíssim. Viralíssim. Una cosa mai vista.
2: Una
0: cosa mai vista.
2: És fortíssim. Al Broncano li van donar només 15 minuts per fer una entrevista i l'havia de fer, evidentment, només sobre el concert.
0: Imagina't.
2: I ha acabat dient això.
3: I mira,
2: ho diràs.
6: Servil i acabat. Vinga, va, seguim.
0: Ah, que per cert, el Soc i Seré de l'Àngel Llàcer hi va haver un moment molt emotiu.
2: Sí, perquè Diana Roig presenta el programa al costat de Llàcer. L'actriu ha sigut una de les roses del Petit Príncep i va passar això amb una concursant.
6: T'encantaria cantar la rosa del Petit Príncep amb una rosa del Petit Príncep?
7: Sí, senyor.
6: Aquest moment s'ha de crear ara mateix.
2: Doncs sí, els somnis es fan. Anem cap allà. Sí!

0: No sabia que cantava tan bé. O sigui, han dit que jo no havia explicat coses, però jo tampoc he explicat aquesta habilitat que té cantant, perquè és que canta molt bé i ha sigut espectacular.
1: Home, molt bé, eh? Escolta, m'ha cantat molt bé, perquè la cançó de la Rosa és molt difícil de cantar. Jo he sentit autèntiques bestieses en directe, cantant aquesta cançó. I, a més, cantar-la al costat de la Diana Roig, que, clar, aquesta atrapa-la també, que sí, és per donar-li de menjar part en positiu. Celebrem que passin coses com aquestes al Soc i Seré, que podeu recuperar si encara no l'heu vist a través de la plataforma 3CAT. I ara el programa és moment d'obrir la revista del cor, perquè Mercedes Milà s'ha mullat i diu... Qui vol que guanyi les eleccions generals?
2: Milà va anar a recollir un premi al Celebrity Pets Awards, una gala per mascotes, i davant els mitjans de comunicació ja va dir que temia l'avançament electoral i va deixant això.
3: L'únic que te puedo decir es que deseo con toda mi alma que gane Pedro Sánchez las elecciones y que la gente entienda todo lo que han hecho, que es mucho.
1: Bueno, tampoc no sorprèn gaire que Mercedes Milà digui que votarà Pedro Sánchez.
4: La veritat, no.
1: Com vaig llegir però quan vaig llegir la notícia vaig clicar, vaig dir, a veure a qui votarà.
4: Per si de cas,
1: no? Imagines que de cop i volta Mercedes Milà diu votaria a Esquerra Republicana?
2: Sí, home, hauria sigut més titular, evidentment.
1: Li treuen un dels balcons de la Casa Milà, de la Pedrera, li treuen. Sara Carbonero ha passat per la mesa d'Antena 3, on ha parlat, evidentment, d'Iker Casillas. Bé, evidentment, no tan evident.
2: No.
1: I ha rebut una sorpresa d'Alejandro Sanz.
2: Sí, sobre la seva relació amb Iker Casillas, Carbonero ha confessat que la seva vida va canviar completament, que es va tornar molt més reservada a causa de la persecució mediàtica que va patir durant molts d'aquells anys. I no en vol parlar molt més, doncs, justament per això, perquè va haver-se de tornar ella mateixa molt més reservada. I el moment que s'ha fet més viral de l'entrevista és quan Alejandro Sanz li ha enviat un missatge molt emotiu.
5: Yo, como soy tan fan tuyo, quería estar de algún modo y mandarte este abrazo enorme desde México, que estamos de gira por aquí. Espero verte muy pronto y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Chao.
4: Hay gente que le estaría dando un tabardillo si recibiera un vídeo de este calibre y de esta persona.
6: Yo estoy aguantando la lagrimita. Yo también. Muchísimas gracias, Alejandro, si ves esto, sabes también lo mucho que te quiero y te admiro y lo gran persona que es al final, ¿no? Porque yo creo que ahora detrás del artista hay un poema que me gusta bastante de Mark Twain que se llama Nunca conozcas a un artista, pero en algunos casos merece la pena.
7: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt, amb només 4 minuts, 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres, agafem-nos de les mans i sapiguem quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
8: Bon dia, matiners. Avui divendres 9 d'octubre la Lluna entra a Balança i ja ens prepara per la Lluna nova que tindrem aquest dissabte en aquest mateix signe. Comença un nou cicle especialment relacionat amb els vincles, els acords i l'equilibri que necessitem recuperar a la nostra vida. Aquest cap de setmana pregunta't, què puc fer jo perquè les meves relacions siguin més justes, més sanes i més equilibrades? Perquè trobar l'equilibri no sempre és cedir. De vegades també és aprendre a posar-te al teu lloc. Bon cap de setmana!
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui divendres felicitem el guionista, productor i director de cinema, Albert Serra. En fa 51.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
2: Un altre productor, guionista i director de cine, el mexicà Guillermo del Toro. I acabem felicitant el músic cubà Chucho Valdés. El pianista avui arriba als 85 per molts anys.
9: No és igual el que consideri la gent, ja s'ho faran.
1: Posa'm ara una miqueta de Chucho Valdés. Oh. Home, quina meravella. Doncs escolta'm, felicitats Albert Serra, també Guillermo del Toro i, evidentment, el cubà Chucho Valdés. I com cada dia als matiners, ens despertem amb una cançó. En aquest cas, música que ens proposa un rostre conegut.
10: Molt bon dia, matiners.
7: Joan Roca, xef. Fa anys que ens deixa bocabadats amb els seus espectaculars plats del celler de Can Roca.
10: Us convido a escoltar Dancing Queen d'APA. Sempre he estat fan d'APA, però Dancing Queen me la posava en bucle quan la meva filla Marina, amb 17 anys, s'estava recuperant d'un greu accident de trànsit. Em recorda, quan l'escolto, aquells moments d'optimisme necessari, optimisme radical. Espero que tingueu un molt bon dia.
7: Els més matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15, molt bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al divendres 9 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge.
2: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu a les empreses i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desnonada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar a milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
1: La mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre.
2: Els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en un arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid, i davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
3: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minut de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: Parlava en aquest cas de l'Olga, és cert que ni la Generalitat ni el Parlament li van fer cap minut de silenci. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
1: Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, però el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial, cosa que el partit ha rebutjat. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, que és del sector de Junqueras, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si finalment no s'arriba a un acord amb Rufián. Pel que fa a altres partits, de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista, ja és oficial, mentre que el PP, Xavier García Albiol, sona com a cap de llista per Barcelona.
1: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili a Bèlgica.
2: Un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció, no descarten el seu retorn a casa abans fins i tot que se'ls apliqui definitivament l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit.
4: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Recordem que Puigdemont sí que ha dit que s'esperarà que l'amnistia estigui oficialment aplicada per tornar.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants.
2: Després de setmanes de mobilitzacions, l'executiu ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que autoritzarà que es pugui contractar docents on calgui. Això després que ahir continuessin un dia més les mobilitzacions amb aldarulls a la plaça de la Bastilla de París.
1: Recordem que avui al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell en directe des de París. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del judici del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta de Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. De fet, estava en tràmits per sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: Mare meva, i ara tranquil·litat tothom, per favor, perquè aquesta tarda, paciència, comença l'operació sortida del cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Sí,
1: ara veuràs tu.
2: Es preveu que entre aquesta tarda i demà al matí més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls de les carreteres per reforçar la seguretat viària. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de controls que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: A més d'aquesta restricció de circulació de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada.
1: Paciència, a poc, bona lletra, que després ens posem nerviosos i passa. passa el que passa. La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura.
2: L'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual.
1: Marxes de pont o no? De cap de setmana llarg?
2: No, em quedo per aquí, Per no fer la cua.
1: Quasi millor. Bon cap de setmana, Agustí, descansa. Dos quarts de sis del matí, cinc minuts, ells de moment no marxen. Ens espera un matí mogudet. Marc Curado, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com cada matí és moment de fer un cop d'ull a les portades de la premsa. Avui, evidentment, amb la precampanya a tot arreu.
7: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre que augura una campanya electoral ruda. Al País es fixen els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure les llistes als indignats de la Puerta del Sol.
8: També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijó com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa.
7: Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de la destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a crematòrs.
8: I la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Anne Carson.
1: I els articles d'opinió, avui un dia més reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara diu que el problema de l'habitatge no és només de les capes més vulnerables, sinó que afecta de ple la classe mitjana i totes les generacions.
7: I es pregunta fins a quin punt beneficiarà Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de lluita per habitatge.
8: La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen.
7: De fet, critica que els partits s'embranquen en un debat estèril i defensa que el problema de l'habitatge no resoldrà amb paraules girades, sinó amb pactes.
8: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile titula La política de la crueltat i critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari.
7: Assenyala que quan la maquinària es torna contra una persona anònima no es tracta de derrotar un oponent, sinó de destrossar qui no havia triat participar en aquest combat.
8: El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però diu que el govern espanyol i els seus socis no tenen dret a instrumentalitzar la situació. Diu que això és obscè.
7: Creu que un govern responsable no buscaria treure un rèdit electoral de la mort de la dona desnonada.
8: El País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre.
7: I exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Què et rius?
1: És que m'encanta perquè... Últimament hi ha molta gent que s'està sonant abans de posar-se davant del micro i em fa molta gràcia. Que l'altre dia no sé si li passava.
9: A mi em va passar ahir, però l'estudi de dalt feia fred.
1: Però avui... Sí, clar. Però jo soc molt partidari que us moqueu davant del micro.
9: Home, tampoc cal, no? Exacte.
1: Vinga, va, centrem-nos, per favor. Repassem la premsa digital amb la Sílvia. Què han trobat a Capellades?
9: Doncs mira, restes de fusta de fa més de 40.000 anys demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa és a l'abric romanín, fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines o envasos. Per exemple, ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
1: Ui, i qui s'ha posat a subhastar?
10: Sí,
1: digo.
9: Els Franco.
1: Apa, venga, bon divendres.
9: Sí, treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, a Magna Art Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures o vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. Ara bé, també publica una imatge, El Mundo, que veiem, d'un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca. No m'ho puc creure!
1: Et dic que això se subhasta en hores?
9: No, clar, no em sorprendria.
1: Ai, Déu meu. Els veïns d'Eivissa volen multes adaptades?
9: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem al diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar a Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensa que amb diners es podria aparcar a qualsevol lloc, però que avui li ha sortit car.
1: Avui no parlem de formatges ni d'esmorzars de forquilla, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
9: Sì, per segon any consecutiu, el bar Leone de Hong Kong està al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida ara sí com una de les grans potències, amb 13 locals en el top 50, especialment això, a Hong Kong, Bangkok o Tòquio. En segon lloc, està més a prop, Moebius, a Milà, i tanca el podi l'Alquímico, Cartagena, Colòmbia. Més a prop encara, a Barcelona, el número 16, el bar Sips, al carrer Montaner, i el número 17, el bar Paradiso, també a Barcelona. Llegim al País.
1: Gràcies, Sílvia. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. També, per ser en emissió conjunta per ICAT. Ja tinc per aquí la Marta, perquè amb la Marta, com cada dia a aquesta hora, repassem alguns apunts culturals. Comencem amb notícies tristes, Marta.
10: Sí, perquè hem de lamentar una mort. És la de Joan Porta, conegut com el Gitano de Balaguer. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers. Va ser una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i es va retirar, de fet, fa uns dies ja per problemes de salut. Per tant, des d'aquí, doncs, tot el carinyo a tota la família i tota la gent de Lleida. Continuem ara amb notícies una mica més positives.
11: M'encanta la teva veu. I tu més.
10: I és que la sèrie Sense filtres del 3CAT... Del 3CAT.
1: Del 3CAT.
10: És un drama adolescent sobre tres joves que s'enfronten als problemes derivats de les xarxes. Doncs bones notícies, perquè ha guanyat el premi Best Short Form als Premis Internacionals de Drama de Seul, que premien les millors sèries de 46 països diferents. I acabo amb algunes previsions per avui mateix. Per exemple, comença la ruta de l'art de Castelló d'Empúries. Avui també s'entreguen els Premis Nacionals de Cultura al Vendrell. També engega el Festival Internacional de Titelles al Teatre La Puntual de Barcelona. I, parlant de teatre, es fa la presentació institucional del projecte del Teatre Nacional de Catalunya del nou director Josep Maria Mestres, que agafa el relleu a Carme Portacelli.
1: Amb només 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí, Catalunya està fent el primer cafè del dia i nosaltres us animem, com sempre, a participar a la Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
12: Molt bon dia de nou.
1: A veure, avui tinc el cordomí, per aquí, em sembla, també.
13: Bon dia, aquí. Escolta, present, sí.
1: Fem una cosa, Eloi, abans de la Dada Maria, espera't un moment, perquè ahir jo amb les presses em vaig oblidar de fer el sorteig de les entrades de teatre. Per tant, m'hauries de dir un número de l'1 al 4.
13: El 3.
1: El 3. Doncs mira, en Carles, des de...

0: una de litres dedicada a tu. Jo crec que aquesta t'agradarà. Sí?
1: Compte.
0: Mira, després dels aiguats d'aquesta última setmana...
2: Ai. D'això es tracta, la dada, Maria. Vinga, va, anem-hi.
0: Avui una dada sobre pluges.
3: Però ha caigut més aigua ha estat a la localitat d'Alforja, al Baix Camp. Aquest aiguat ha col·lapsat les dues rieres que passen pel poble i ha provocat la inundació de diversos carrers. Els forts corrents s'han endut molts cotxes cap als afores del nucli rural.
0: Això que sentíem era la crònica de TV3 de l'any 1994.
2: Ai, Déu meu.
0: De les pluges que van caure al Camp de Tarragona, també bona part de les comarques de Barcelona, van ser unes greus inundacions que demà farà 32 anys, el 10 d'octubre del 1994. Com sentíem, l'Alforja, al Baix Camp, en aquell episodi va ser el municipi que més litres per metre quadrat va recollir aquell dia. Però és que no només això, sinó que és una de les vegades que a Catalunya s'han recollit més litres per metre quadrat en un sol punt en 24 hores. I la pregunta és...
2: Ai, però a veure, un moment, jo ja m'he perdut en tot el que em vas explicat.
0: A veure, situa't, 1994, sí, sí. Episodi de pluja.
2: Jo tenia...
0: L'Alforja cau moltíssima aigua.
2: Tenia dos anys,
0: moltíssima.
2: Jo, si és que tenia dos anys.
4: La Lara no existia, moment, jo en tenia un d'any.
2: Imagina't. Sí, sí, home, t'estic fent broma, Maria. Va, anem a la pregunta, a veure.
1: Calculeu bé, calculeu bé les edats.
2: Sí, però contestaràs primer tu.
0: Sí, sí.
2: Ah, ho dius per mi. Eloi, sisplau. Va, anem.
0: Quants litres per metre quadrat van caure a l'Alforja el 10 d'octubre del 1994? És un dels pitjors episodis de pluges que hi ha hagut des que hi ha registres.
2: Val.
0: Ja us dic que són més dels que s'han recollit ara, d'acord?
2: Ah, sí? Ah, sí?
0: Com a pista.
2: Però més ara que... Més
0: d'aquest... Aquests dies, aquest últim cap de setmana,
2: val.
0: Si vas veure les xifres de litres...
2: Sí, sí, sí. Doncs jo diré 500. Eloi?
4: Jo 400.
2: Eloi?
4: Perdó.
1: Ah, l'ha robat.
2: No, no.
1: Jo recordo Eloi, els 400.
2: Eloi, Eloi, jo t'he donat pas. Eloi.
4: No, sí, home. Si sí, jo m'he colat.
2: Eloi.
1: No, no, ara no em fotré aquí amb... 405. Jo volia dir 400. 405, vinga.
2: Martona.
4: 550. No sé, tu.
2: Macià. 444.
1: Sí, aquí necessitem un Francesc Mauri jugant, que et diria 410,7.
2: Sí, però el Mauri,
1: si
2: el truquem ara, estarà despert, el Mauri, si el truco?
1: No, no. Sí, sí que estarà despert, però no sé si voldrà que el truquis.
2: Per això vull dir que, no sé. Eloi Cordomí, 405. Marta Viana, 550. Macià, 444. I jo que dic 500. Quants litres per metre quadrat van caure
1: al
2: mil...
1: Al final la Marta no ha dit 400?
4: Jo he dit 400. La Lara.
1: Ah, val, la Lara, val, perdó.
4: Sí, però sí, no sí, m'has sí, dit sí, ara, crec.
2: Ah, doncs la Lara, 400. Anem a resoldre, per favor, perquè qui guanya la dada Maria d'avui és...
0: Macià Closes!
2: Molt bé! Esteu posant d'acord amb la Maria, no m'ho crec, això.
0: És que em porta 4, eh?
2: És que,
0: ai,
2: és que Macià,
0: compte?
2: Ja no participes més.
0: Molt
2: Macià.
0: Fort.
4: S'acaba.
0: No para.
2: Molt bé, escolta'm, perfecte. Quants van ser, exactament?
0: Són 450, d'acord?
2: Molt bé, Macià.
4: Ui,
2: no,
4: la, final,
2: molt
0: la veritat
4: bé.
0: És que
1: molt
0: us
1: bé,
0: heu aproximat molt avui. I d'aquests, 240 van caure només en 2 hores i mitja. És una passada, eh? Perquè aquest cap de setmana, Eloi, si no recordo malament, hi havia algun punt amb 250 litres durant tota la nit de dissabte a diumenge, que ja era una passada, doncs imagina't amb 2 hores.
1: A Granollers.
0: Ah, per exemple.
1: Dos llocs sí, sí. Més, i 280 a Vilassar de Mar.
2: Molt bé. Imagina't. Doncs escolta'm, Macià Closa, que ens està fotent una avançada per la dreta, que té tela el tema. Eloi, d'aquí uns moments t'escolto.
1: Vinga, fins ara.
2: Fins ara. I Maria, moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: A veure, un moment. Avui tenim no només les mans de Macià Closes muntant el bo i millor d'aquesta setmana, sinó que tenim un regal especial. No marqueu encara el telèfon del programa, d'acord? Qui el marqui, automàticament ja no participa. Perquè tenim dos xecs de 200 euros, en aquest cas, dos talonaris de 200 euros, bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Dos xecs de 200 euros. Què haureu de fer? Aneu-hi pensant. Durant uns quants segons, fer-nos molt la pilota als matiners. Molt. Les dues primeres persones que ens facin molt la pilota s'emportaran aquest xec, que no està gens malament, tal i com estan les coses. Dits preparats, no truqueu encara al 93207474. D'aquí uns moments, aquests dos talonaris de 200 euros per sortejar entre els oients més matiners. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
2: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio? No,

0: Fem 200 euros, però sí contingut d'alt valor. Avui especial des de París per seguir l'efecte de les protestes que hi ha a França des de fa uns dies amb els estudiants. Parlarem amb estudiants francesos, també tindrem experts que ens ajudaran a il·lustrar què està passant a tot França amb aquestes revoltes. Després hi ha conversa de Rigar Ostrell amb Lilian Thuram, una conversa deliciosa que us recomano escoltar. Parlarem amb l'Orfeo Català, que presenta la seva gira amb Gustavo Dudamel, la gira europea de Gustavo Dudamel, i a les 11, Maria del Mar Bonet fa 51 anys del seu concert a l'Olímpia, diumenge hi torna, i Maria del Mar Bonet amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Doncs vinga, tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que
4: ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
5: I em va vindre a dir sí.
6: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
11: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. El tenim preparat perquè portes una ratxa l'oi amb la Dada Maria.
12: Sí, no, però jo aniré en aquesta línia, eh? Aquesta és la idea.
11: Jo estic, no he de dir que estic molt
12: desmotivat. I el dia que parlem de pluges ho he recuperat.
11: Exacte. Bé, la vida funciona així. Eloi, vinga, anem-hi. Quin temps ens espera per avui? I sobretot també mirant el cap de setmana.
12: Si no, organitzaré un concurs perquè la gent em tiri floretes i ja està, i no passa res.
11: Ah, mira-li, molt bé.
13: Molt ben tirat, molt ben jugat.
11: Va, que vaig tardíssim, Eloi.
12: Vinga, va. Avui, ja està, marxen les pluges. Avui ha entrat el vent, en farà avui encara, sobretot als dos extrems de Catalunya, tramuntana i mestral. La tendència és que vagi afluixant, però no acabarà desaparèixer del tot, i cap de setmana assolellat. Aniran passant alguns núvols prims a la meitat nord. Diumenge potser aquests núvols seran una mica més abundants a la meitat nord. I les temperatures avui han baixat, fa fred ara mateix, i la tendència és que es vagin recuperant també durant el cap de, setmana. Demà ja ho notarem que, sobretot les mínimes, ja comencen a pujar. La nit de la pròxima nit no serà tan, tan freda.
11: Tot i que avui, escolta, hem sortit al carrer, Marta i anàvem amb jaqueteta també a l'estudi, eh?
13: Sí, sí.
11: Avui s'ha notat, aquesta davallada de les temperatures.
12: Mira, en tot cas, Barcelona 15 graus i és la temperatura més alta, i a Montreux s'estan al voltant dels 10.
11: Doncs vinga, jaqueteta i bufandeta per sortir de casa.
13: Sí.
11: Eloi, una abraçada forta, que tinguis bon cap de setmana.
12: Igualment, bon cap
11: adeu,
12: de setmana.
11: Adéu. Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4, el moment ara sí de marcar el telèfon de Catalunya Ràdio. Aquests dits més àgils s'emportaran aquest... Vaja, en tinc dos, per tant, un xec de 200 euros i un xec de 200 euros que bescanviarem, o que podreu bescanviar en prop de 1.500 establiments a Catalunya adherits a la Comerciada. De fet, és una iniciativa impulsada per la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, també amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si teniu ganes de participar, només us demanem que durant una estoneta ens feu la pilota al programa.
13: Vinga, va.
11: Que hem de començar el cap de setmana una miqueta per la porta gran.
13: Sí, que ha sigut una setmana molt intensa.
11: Exacte. Per tant, necessitem pilota màxima als matiners de Catalunya Ràdio. Un xec de 200 euros, bé s'ho val. Per tant, 9-3-2-0-7-4-7-4. Tinc algú per aquí? Home, suposo que sí, tinc la Sara, pobra, agafant 10 telèfons alhora. Però a veure si podem parlar ja amb algun dels primers oients. Perdoneu. Aquí tinc el Xavi. Xavi, bon dia.
14: Bon dia, Carles.
11: Molt bé, comencem bé per fer la pilota, Xavi?
14: Xavi Canalies, perdó.
11: Carles,
14: que em dius com jo.
11: Però, Carles, com has arribat a que em dic Carles?
14: Que m'he equivocat, perdona.
11: Ah, val. Escolta, que aquestes hores tots estem adormits, Aquestes hores tots estem adormits.
14: Estem una mica adormits.
11: Però clar, si dic, feu-me la pilota.
14: Tot i que sou l'alegria de tot Catalunya,
13: Ara!
11: Molt bé. Escolta, Xavi, et posaré una musiqueta i, escolta'm, durant una estoneta, uns segonets, has de fer-nos molt la pilota per emportar-te aquest xec.
14: Va,
11: Xavi?
14: Bé.
11: Sí?
14: Sí, sí.
11: Estàs preparat?
14: Sí, sí.
11: Vinga, va, som-hi. A veure, va, quan vulguis. Xavi.
14: Pues que cada dia quan me llevo no hi ha cosa millor que posar la ràdio i escoltar-vos a vosaltres per despertar-nos i fer-nos el dia més feliç.
11: Xavi,
14: sou la canya de tot Catalunya. Sou els millors. No hi ha res més millor que escoltar Catalunya Ràdio de bon matí. Oh. Què et sembla?
11: Xavi, un aplaudiment. Clar que sí, home. Vinga, per tu aquest xec de 200 euros. Que tinguis un molt bon dia, Xavi.
14: Moltes gràcies. Igualment, bon dia i felicitats pel programa.
11: Moltes gràcies, una abraçada. A veure, qui més tinc per aquí? Em dieu el nom? No sento res.
5: Enriqueta?
11: Enriqueta! Què tal, Enriqueta?
5: Hola, bon dia, bonics.
11: Va tot bé o no, Enriqueta? M'hauries de baixar una mica la ràdio.
5: Sí, la baixo, la baixo.
11: A veure...
5: Pues mira, que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim.
11: Espera, espera, espera, espera. Que t'he de posar una sintonia abans de que comencis. Que hi ha en joc aquest sec de 200 euros, d'acord?
5: Molt bé.
11: Enriqueta, som-hi. Quan vulguis, Enriqueta!
5: Doncs que m'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim de que estigueu regalant aquest xec, perquè és tot un detall per part vostra i sou supersimpàtics i molt amables i esteu al dia de tot, perquè mira, avui gràcies a vosaltres m'agafaré la xaqueta que no vaig a ser que m'encostipi i veig que us preocupeu moltíssim per tots els oients del matí. Sou la hòstia, la veritat que cada dia em deixeu més al·lucinada. És espectacular el que feu des d'aquí del programa. I a més m'aixeco amb una alegria que és que si no fos per vosaltres, mare meva, és que no sé què estaria. Jo ja, quan surto al carrer avui, que aniré a Lligadeta, gràcies a vosaltres, sobretot.
11: ja està, Enriqueta, home.
5: Vinga, que tingueu molt bon dia,
11: m'encanta.
5: Gràcies.
11: M'encanta, una abraçada, Enriqueta, bon cap de setmana. Escolta'm, ens han de donar més xecs?
13: I tant, sí.
11: Ens han de donar més xecs d'aquests?
13: Cada dia volem xecs.
11: Això és una meravella, que acabem d'inflar-nos uns quants quilets, l'equip del programa. Això és fantàstic. Doncs mira, ara farem un gir inesperat en aquest matí de divendres. Posa'm una música agradable, Macià.
13: Què és això?
11: Sí, perquè a partir d'avui els matiners, el pensament malèfic del nostre tècnic de so, en Macià Closes, apareixerà tots els divendres. Ho farà en forma de muntatge, un muntatge sonor, perquè cada final de setmana les seves mans editaran un recull dels moments més destacats del programa. I aviso que destacats no vol dir que siguin els millors.
13: Quina por. Ui.
11: Estimades meves, esteu preparades?
13: Sí, jo no.
11: Que arrenqui el
13: muntatge
11: Macià.

0: cosa mai vista.
1: A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès el 12 d'octubre.
1: Ah, sí? Què? Bueno, després ho parlem. No, es que per un día que tenía festa.
3: El trabajo te realiza. Trabajo en la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, mira yo.
4: A mí que me engena.
2: I descobreixen...
5: Es tracta de nous mons que es formen a partir de matèria.
2: Passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella porta. A un grup de nens tu no els hi pots dir, que mal. Exacte. Imagina que acaben de cantar, dius, que mal.
0: Una puta mela.
6: De veritat, molts ets...
2: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Vale, a mi no.
2: Des que et posen una mica de rever a la veu, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sóc una autoritat.
2: Home, tu diràs, no ho havia dubtat mai.
7: Pim, pum, pam, porrazo.
1: Sigourney Weaver.
2: Mira, dona pas tu la nota de veu, va.
0: Adéu!
2: Marta Viana, Lara García, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
8: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo aquest dijous me n'he anat cap a casa pensant en Anne Carson, que és aquesta poeta canadenca que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Al Catalunya Nit, la nostra companya Montse Camps de Cultura i en David Guzmán ens han explicat qui és, com escriu, quin és el seu estil, i ens han recomanat un llibre que es diu La bellesa del matrimoni, en el qual aflora, diuen, aquest sentit de l'humor tan especial que es veu que té. Jo no l'he llegida, diuen, un sentit de l'humor irònic i sec. Així que he sortit del programa i me n'he anat a buscar que aviam si hi havia alguna cita d'aquest llibre, i és amb el que us deixaré avui. Diu, el desig duplicat és amor, i l'amor duplicat és bogeria. La bogeria duplicada és el matrimoni. Au, que us vagi bé el divendres i el cap de setmana. Bon dia.
2: La bogeria duplicada és el matrimoni, eh? El cert és que és una bona frase que ens ha deixat l'Agnès Marquès, la seva reflexió per acabar aquest divendres, almenys els matiners. Francesc Soler, bon dia.
9: Bon dia, què tal, Canàlies?
2: T'he vist impactat amb aquesta frase, eh?
9: Sí, he de pensar, eh?
2: Dóna-li un parell de voltes. Tens fins les 12 o la 1 del migdia encara sí. Per fer-ho. Ricard Ostrell, avui per ser a partir de les 7 del matí en directe des de París, atents a tot el que està passant al país i a la ciutat. Estàs preparat o no per començar el cap de setmana?
9: Sí, es veu que farà fred, eh? Bueno, de fet, ja en fa.
2: Ja en fa.
9: Sí,
2: jo ja tocava. Sortiria amb la rebequeta, eh?
9: Ja ve de gust, també, una mica, no?
2: Ara t'escalfaràs una miqueta.
9: Vinga, endavant.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, ara mateix amb Francesc Soler. I tornem dilluns. Bon cap de setmana, matiners.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
9: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí.
11: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius a la Cerdanya, fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral, entre els 10 i 15 graus, les més elevades. La més elevada a la ciutat de Barcelona, amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral, encara als dos extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb quatre núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que es recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns nuvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
9: Doncs així s'aixeca el dia meteorològicament parlant. Avui que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla. Per intentar-ho aplacar, el govern ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
4: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuïts pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
9: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet. Bona nit.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeo Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Bonet en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya, i a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures de dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuar ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueras. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com he dit en català.
3: La puta mare, eh?
2: La puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, claro.
3: Yo parlo también.
2: ¿Sí?
3: ¿En catalán?
2: Sí, yo parlo también.
3: El meu segon idioma.
2: Yo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
3: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català?
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí, moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 i 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
1: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardó el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas, i com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes, i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats, i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas Junqueras no deixaria l'alcaldia.
19: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista por Barcelona va ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces jo estic disposta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
0: I tanquem aquest repàs a com estan les coses ara mateix parlant de la CUP, que decideix demà si es presenta o no a les generals del novembre.
5: El partit que fa mesos que ho debat té molts dubtes, hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar la convocatòria electoral.
0: Àlex Hidal i Robert.
21: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. També són conscients que sortir del focus mediàtic pot tenir conseqüències i més quan falten 8 mesos per a les municipals, que és la màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la Mesa Nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
8: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
0: Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé l'urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acte d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participar ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un apunt més en aquest context de precampanya electoral, perquè la Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Liri, però no ho descarta.
5: Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Liri investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit. Tot i els indicis, la Fiscalia apunta que, abans de demanar la imputació, l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán.
0: La família d'una exmoderadora de contingut de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
8: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
25: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
8: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
0: I el Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 soldats en un tiroteig en una base de Texas.
5: El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
2: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
3: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
2: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Així estan les coses als Estats Units. Mentrestant, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
8: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass.
0: Passant 19 minuts de les 6 del matí, anem als esports. Robert Prat.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030, mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui al Cursal de Manresa se celebra el Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers.
1: Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera.

0: I Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exhaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París. A les 9, obrirem l'àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: A 9:45, entrevista l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
3: A 11:15, entrevista Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filharmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
4: I a 11:00, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures, un repàs d'alguns valors, per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Ger, a la Cerdanya, i en canvi hi ha llocs, en algunes valls del Pirineu, on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa. Demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants i el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, hi ha encara dues vies tallades, és la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la Ronda Nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a nou avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, a l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
1: Sis minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, Privet.
6: Privet.
1: A Londres hi tenim el Quim Olivares. Good morning.
7: Good morning.
1: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: I des de Madrid, Dani Sanciaja. Bon dia.
9: Bon dia.
1: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons.
6: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
1: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlibes apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
7: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fraret atlàntic, l'òliba, el borinot i l'eriçó. Són fauna autòctona, triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fraret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
1: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
8: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. Al fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
9: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
10: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata dissolución de esa ocupación ilegal en sol.
9: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
1: Així tenim el món quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
12: Platònic.
13: Kiwi.
12: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Torna a la Lliga amb el Màlaga Espanyol. Els blanquiblaus visiten el cuer de la competició.
16: A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
17: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
16: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
16: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
1: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
16: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
18: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
16: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. 9:45, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a les 8:01.
1: I es pondrà a les 7:26 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures
2: a
0: aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus, a Barcelona, 14, i a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si el fred es fa sentir a tot arreu, el vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la ronda nord de Granollers i una via a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens que no surten.
0: Tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i aquests seran els cinc noms del dia. El primer, França.
1: On les protestes estudiantils s'endureixen i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar d'acontentar els alumnes. Es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
0: El segon, Mari Carmen.
2: El dol per la seva mort es converteix en el principal argument de la precampanya, amb atacs mutus entre el PP i el PSOE. Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
0: El tercer, Gabriel Rufián.
1: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
0: El quart, Meta.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada de continguts violents.
0: I el cinquè, trànsit.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol Foradada?
5: Doncs avui que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja, i la primera que es va crear a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
1: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem de fet també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara García.
6: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida, el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
0: I en esports, torna a la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
7: El tècnic blanquiblau, Manolo González, no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
2: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
2: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
0: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
2: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
0: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
2: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, Teixidi, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
16: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
2: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés. De moment, però, no s'ha postulat a liderar-la.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
17: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
18: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
17: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
2: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
0: Oriol Pujador.
19: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Altima, Joan Ventura.
20: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
19: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
21: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
0: Sitges, Marc Garriga.
22: És un thriller psicològic amb factura absoluta.

0: Vic, el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
1: Valèria Obereda.
2: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
3: El català per nosaltres és eix vertebrador. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
2: Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
0: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
1: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
4: Me n'aniré de casa per el camí desvent.
0: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
5: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
0: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic. Hi haurà també gent dels països catalans i francesos, com fa 51 anys.
1: Avui a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora. Edició especial del matí de Catalunya Ràdio des de París, amb Rigard Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial a Litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies, els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
10: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX d'ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys tot plegat es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Us convidem a viure una experiència en un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
3: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
2: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
4: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
5: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
2: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
9: Bon dia.
7: Girona, Laia Claret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
7: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les terres de l'Ebre, Ricard.
8: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I ara avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes, al Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
7: A les comarques de Lleida tindrem 2 punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, Júlia.
9: Sí, la tractorada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tractorada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suor i Viella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
7: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
10: Sí, exacte. La Fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor, confés del crim l'any 2023, va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer 2 vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
7: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
11: Sí, hi ha convocada una roda de premsa, Francesc, a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
7: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
12: I els esports, Robert Prat.
13: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
7: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
14: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
7: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
15: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo que el presentador ha hagut d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menar Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernalia que va montar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc, l'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
7: I a la recomanació del dia, i a motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
16: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de l'Ada en el País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011 del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant l'Ada en el País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
7: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
17: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
18: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
19: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña.
17: A la COPE, en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
20: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
17: Ian Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
21: En fin, no sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
17: A partir de quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
7: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, Canalies, sí.
1: La veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de U2, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una homenatge a Rosalía? La Penélope Cruz diu que ja la escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, sóc Bono de U2, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, Beautiful Day, try.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten. Concretament, uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla, com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A Lens, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'han de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: I Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet.

0: Diumenge rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeó Català avui, que demà actuen a París amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel. També avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà de desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
5: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
6: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
7: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
8: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
9: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
10: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
11: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mutuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
3: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
6: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
11: La diputada de Més Madrid, Teixidi, voldria que el Front Ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ell també ho ha intentat, i jo crec que ell ho ha intentat. Que la proposta ve de bona fe i lo que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
3: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
6: La CUP decideix si es presenta o no les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: i també va guanyar amb força el fet de que Jordi Hereu sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesant.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
11: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
5: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre.
6: Amb el muntatge Bons i Dolents, al Teatre Condal sobre la crisi dels 50 es pot veure fins al 15 de novembre.
16: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
17: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
16: Embolics, mentides i dobles sentits.
17: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, se'ns incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
16: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
17: L'humor o és corrosiu o no és humor.
16: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
18: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanquiblau.
19: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
18: Espar renova amb el Barça fins al 2030. L'Eurolliga de bàsquet, els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou. A la Champions en vol triplet de victòries dels blaugrana. La tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya al País. Per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razón escriu que el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes dels indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i L'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
22: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
23: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
22: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
23: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
22: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
23: Apialia, la força de vendre junts.
24: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa, dissenyant espais per viure.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Es pensaven que s'havia acabat.
2: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 4 graus a Berga, 8 a Caldes de Montbui i 12 a Esplugues. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
11: I més mobilitat? Perquè els sindicats asseguren que la vaga parcial dels autobusos de Barcelona d'aquest dijous l'ha seguit el 100% de la plantilla.
27: Mentre que l'empresa diu que el seguiment ha estat del 60%.
6: La setmana que ve estan convocats 2 dies més de vaga.
11: Rafael de Ribot.
28: Hi ha vagues convocades dimecres i dijous de la setmana que ve, i fins a final de mes el comitè d'empresa també ha convocat jornades de protesta pels dies 20, 22, 27 i 29. Les aturades afecten 3 franges, de 9:45 a les 11 del matí, de les 8 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit fins al final del servei. Els sindicats persegueixen una millora del calendari laboral i la reducció de la jornada a 35 hores a partir de l'any que ve. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies al Vallès Oriental. L'home localitzat mort al túnel de la Ronda Nord a les Franqueses era veí de Santa Eulàlia de Ronçana.
27: El seu fill gran acaba de fitxar per Red Bull per disputar el Mundial de Moto3 l'any que ve. Ho llegim al 9-9.
11: L'Associació de Comerciants Comèrtia reclama indemnitzacions pels negocis perjudicats per les obres públiques que s'allarguen més del previst.
6: Segons una enquesta de l'entitat, el 89% dels comerços afectats han reduït la facturació a causa dels treballs.
27: Les principals afectacions es concentren a Barcelona, especialment per les obres de les línies 8, 9 i 10 del metro a la plaça Espanya i als carrers de Muntaner i Urgell.
11: I cultura. Anem a Sitges, on la directora Carlota Pareda ha fet història.
6: Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic.
27: Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
11: Sitges, Marc Garriga.
29: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pareda ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
30: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito.
29: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
11: I més cultura. Avui al Cursal de Manresa se celebra Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys del concert que Lluís Llach va fer al Palau d'Esports de Barcelona. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: El 26 de gener del 1947.
20: I el número de la sort, el...
31: 9.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
32: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
33: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
34: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
35: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
36: Això no ens pot parar, és com molta més força.
37: Quan aniré de casa per el camí desvent.
0: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
11: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
0: Pla B.
11: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B en cas que l'A els falli, és el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
0: Moderador.
11: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que per estalviar-les els internautes es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que en ocasions els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
0: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 80%.
3: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancaments si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.
0: 10,7%.
3: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb els ingressos o la Comunitat de Madrid.
0: 2.000 milions d'euros.
3: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està mig caiguda i el terra de davant també es veu tot de color negre.
6: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar i Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
0: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
6: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per totes les persones que visitin la saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà classe i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
0: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix, a França. Estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
1: I diu, privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres, però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs, amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Em va comentar, vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa, 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I, precisament, els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la Florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies. Mentrestant, aniria bé que algun dia tornés a ploure i, el més important, que no faci més vent.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano-sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bis bètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador, de sis lletres. De la part de dins de la mà del pescador, sis lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïsses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase: no totes les cloïsses són iguals. Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïsses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la fira de productes del mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
0: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat, després que en una oficina a la cinquena amb la 72 caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà La Sirenita. Uau!

0: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem en fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
1: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
2: I a la tarda, manifestació Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
1: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
2: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta a Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà a l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
2: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
3: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Pel que fa al temps, aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, si fa fred ara mateix. Tenim entre 0 i 4 graus a la majoria de valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7 graus al centre de Catalunya i entre 8 i 14 graus al litoral i prelitoral. Avui, un dia de sol, el vent va perdent força, però no acaba de desaparèixer. Es manté al nord del Cap de Creus i també a l'extrem sud de Catalunya i sembla que el cap de setmana continuarà sent tranquil, potser amb alguns núvols diumenge.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, hi ha retards a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards derivats, ens diuen, de les limitacions de velocitat establertes. Hi ha demores de 20 minuts a l'R1 i d'entre 10 i 25 minuts a l'R2 aquest matí, que ja tornen a circular els trens en tot el seu recorregut, també a l'R2 Nord. L'R11 també ha recuperat la circulació, però hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten i Renfe ens indica que de moment no està previst un servei d'autobusos alternatius. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8.
0: I a les carreteres, un carril tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
0: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Sis entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà en paraules irades, sinó en pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bail, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que el País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
9: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribàs al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obligar a renunciar a prendre accions legals en el futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
7: I qui s'ha posat a subhastar?
9: Els Franco treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Arts Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo. Detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
7: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
7: I Vic retorna al modernisme.
9: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
7: I avui no parlem de formatges vets ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, al número 16, hi ha el bar Sips al carrer Montaner de Barcelona i el 17 al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
7: I ara que està, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
10: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara es tem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer amb furisme.
11: I en plan econòmica, l'Economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
7: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada.
12: I al partit d'aquest vespre, el Màlaga espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: L'esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cue de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després, i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del Clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG. I per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Mm. No són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: I Body Horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor.
1: Jo, perdoneu, ara... però aquesta secció, els titulars que m'escriviu, no els entenc mai. O sigui, no ho sé, igual sóc jo, però...
3: No, només el recollim, vull dir, nosaltres només...

0: és Santa Anastàsia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Tom.
2: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
3: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
4: 9 d'octubre de 1976, 6 exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraga Iribarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volien escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pi Sunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Falten 13 minuts per les 8 del matí. Repassem ara els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
7: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionarem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
8: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
9: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
10: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. I Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
7: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, Barcelona.
8: La família francesa demandarà a l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg, del 12 d'octubre.
7: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
8: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez, bon dia.
11: Hola, bon dia, Ricard.
1: Tarragona, Clara Echevarría, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
11: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis, com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC i recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tractorada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.

0: Més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers al seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
1: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en 2 mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les Jornades Modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
0: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
2: Sí, hi ha convocada, Ricard, una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
0: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
3: Sí, han explicat al Matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa. Dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. En un dia això sí que es presenta assolellat, al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa, i amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
0: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
6: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. També la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona, a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud. També congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud. C58 de Terrassa en direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
7: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
8: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
10: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del Matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
1: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i cansaladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Viladecàs és el seu representant.
11: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres, perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
1: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és del carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
12: La llonganissa és el número 1 de top vendes a la nostra botiga. No ens ha afectat amb res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
1: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
13: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar, és un producte molt diferencial.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
14: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
15: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: El matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
15: Aquest divendres 9 d'octubre al matí de Catalunya Ràdio des de París.
0: No paràs, això, Elisenda Pineda, tindrem moltes més sorpreses. És una manera de no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
16: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que sota el paraigua de la quinesologia ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
17: Va compartir un tip de quinesologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva. Vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
16: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'esternum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendra i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
0: Gràcies, Elisenda.
16: A tu, fins ara.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, Diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

Què tal? Bon dia. Ja és divendres i ara mateix us saludem des de París, una ciutat que torna a ser protagonista per la revolta dels seus joves que volen un futur millor. Són els nets d'aquella generació que va representar una de les grans revoltes socials i polítiques de la segona meitat del segle XX. Va ser el maig del 68.

Aleshores, els estudiants van ocupar les universitats, van sortir al carrer, van qüestionar l'autoritat, van qüestionar també les jerarquies, una societat també que consideraven que estava morta, i aquella protesta, la del maig del 68, una protesta universitària, va acabar convertint-se també en una crisi política i social que va sacsejar França i també el cor d'Europa. Milions de treballadors es van sumar a aquelles mobilitzacions. Hi va haver també vagues, universitats ocupades, carrers ocupats, barricades, i una generació que va fer de la protesta una manera de dir que el món podia ser diferent i, sobretot, podia sonar diferent.

0: El maig del 68 va deixar una empremta política, social i cultural que encara avui discutim, però gairebé 60 anys després, la pregunta és què queda d'aquell esperit? Perquè durant molt de temps, quan aquí anàvem perduts, a Catalunya, en ple franquisme, miràvem cap al nord. Miràvem cap a Panís, miràvem cap a les seves llibertats, cap a una ciutat que representava una altra manera d'entendre la política, la cultura i també la societat. I avui, des d'aquí, des d'aquest escenari a París, volem mirar cap al futur. Avui els joves francesos també protesten a París per una educació diferent, per l'educació però també per una qüestió de fons més profunda. I avui volem entendre per què, què hi ha darrere d'aquest malestar, què és el que reclamen, què senten que no funciona i, sobretot, què n'esperen del futur. Els problemes han canviat i aquests problemes són globals i també afecten a casa nostra. Parlem d'habitatge, parlem del cost de la vida, de la crisi climàtica, de les guerres que amenacen Europa, també de la precarietat laboral, les xarxes socials, la intel·ligència artificial i una sensació també que apareix en molts joves és que emancipar-se, és a dir, construir una família o tenir una vida estable, és cada vegada més difícil. Però França és molt més que les protestes que estem veient aquests dies i aquestes últimes hores. És també un dels grans laboratoris polítics d'Europa. Un país on la batalla entre la dreta i l'esquerra fa dècades que estructura la vida política i on l'extrema dreta ha deixat de ser un fenomen marginal i ocupa avui una part central d'aquest debat polític francès. La immigració, la identitat, la seguretat també, la desigualtat, són qüestions que avui en dia travessen França i també travessen Catalunya. Per això, avui volem mirar cap a França de prop. És el lloc on avui es debat quin món vindrà, però també volem mirar aquest far cultural que és París. I això també ho hem de celebrar, perquè diumenge, aquest diumenge, Maria del Mar Bonet tornarà a cantar 51 anys després a l'Olímpia. És un altre símbol. Una artista catalana tornant a ocupar un dels escenaris més mítics de la ciutat. I avui la tindrem també amb nosaltres des de París, com també ens acompanyarà l'Orfeo Català, que dissabte, demà, actuarà a la ciutat francesa amb Gustavo Dudamel. Cap de setmana, per tant, on la música catalana també tornarà a sonar a aquesta ciutat, en què durant dècades ha estat referència cultural per nosaltres. I avui també, al matí de Catalunya Ràdio, passejarem amb un exjugador del Barça, és Lilian Thuram, que lidera una fundació contra el racisme aquí a París. El vam visitar just ahir i avui emetrem l'entrevista on parla de les protestes, d'immigració, de racisme i de convivència.
1: Hi ha gent que vol conviure, però d'altra banda hi ha gent que vol jerarquies. Hi ha gent que creu en la violència. Hi ha gent que creu en la superioritat d'uns sobre els altres. Hi ha gent que vol curar el planeta. Hi ha gent que per a qui destruir el planeta no és el seu problema. Crec que simplement hem de ser conscients que efectivament és un xoc ideològic.
0: Avui sentirem Lilian Thuram a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem de com podem aprendre'n, també d'ell, com podem construir una societat en què persones amb orígens diferents puguin compartir un mateix futur, perquè al final, potser aquesta és la gran pregunta que ens porta avui fins aquí. Quin futur volem? I sobretot, qui el construirà? Els partits que intenten representar-lo? Una extrema dreta que creix cada vegada més? Una esquerra que busca noves respostes però no les troba? O una societat que encara no sap exactament cap on va. França és un país d'insurreccions, revolucions, i només el curs de la història les acaba definint, i com escriu Víctor Hugo, a Miserables, hi ha insurreccions acceptades que es diuen revolucions, i hi ha revolucions rebutjades que es diuen motins. Fa gairebé 60 anys, els joves del maig del 68 van revoltar-se per imaginar una altra societat, i avui una nova generació torna a preguntar-se què pot canviar. Potser els problemes han canviat, són uns altres, potser el món és un altre, però la pregunta continua sent la mateixa. Quin país, quina Europa i quin futur volem?
2: Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som.
0: I per això avui mirarem cap a França, mirarem cap a París, com ho han fet tantes vegades des de Catalunya, perquè París continua sent un far cultural, un far polític, i avui, des de la Sorbona, volem saber què ens diu aquest far sobre l'Europa que ve.

0: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 8 i 6. I abans fem un repàs a les 5 notícies importants del dia. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: La primera.
2: Les protestes estudiantils s'endureixen a França i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar de contentar els manifestants. Contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències dels estudiants. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: La segona.
2: La mort de Mari Carmen Abascal tensa la precampanya electoral amb retrets entre el PSOE i el PP. Per avui ha convocat un minut de silenci als centres de treball en memòria seva i a la tarda hi haurà una manifestació a Barcelona sota el lema per l'Olga i la Mari Carmen. El negoci de l'habitatge mata en record també de la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar dies després de ser desnonada.
1: La tercera.
2: La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista pel 29N, tot i que ell insisteix a establir aliances amb altres forces. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián.
1: La quarta.
2: El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 soldats en una base de Texas. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquest.
1: La cinquena.
2: Aquesta tarda hi ha l'operació sortida per al cap de setmana al llarg del 12 d'octubre amb la previsió de 500.000 de vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona fins demà al matí. I compte, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Vencat per la previsió de vent fort a l'Alt Empordà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Que el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui el càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar, que renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta ara mateix diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. I a l'Eurolliga de bàsquet Barça, Salguiris, a partir de les 9.
1: I pel que fa al temps, han marxat les pluges, però ha arribat el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ha arribat una massa d'aire d'origen polar i avui la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu. La tramuntana i el mestral afluixen, però no desapareixen del tot. Avui serà un dia de sol, amb temperatures de 22-23 graus a la costa. A l'interior, en general, no passaran dels 18-20 i pel cap de setmana el temps continuarà tranquil amb una pujada lleugera de la temperatura.
1: I segueixen, mentrestant, les retencions, sobretot a l'àrea de Barcelona, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra?
5: Sí, segueixen aquesta congestió en punts habituals, sobretot d'entrada pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues, cap a la Diagonal, a les Rondes hi ha trams amb intensitat, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona destaquem l'AP7, trànsit molt força dens entre Santa Perpètua i Cerdanyola, en tots dos sentits de la marxa, i la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les seves branques. Estàs connectat?
7: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: proteïnes i sopa per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
4: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Quatre minuts, serà un quart de nou del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. França viu fa més de 20 dies immers en una protesta estudiantil que està posant el govern contra les cordes. Alumnes, però també famílies i professors, demanen recursos, es queixen que els instituts estan en unes condicions molt deteriorades o demanen també canvis pel que fa als horaris. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions al centre de París i a moltes ciutats franceses. I la novetat és que per primer cop el govern francès s'ha mogut i ha anunciat que posarà més professors. Corresponsal Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Les d'ahir van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant desenes de milers d'estudiants. Pol Forada.
8: I és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir, més de 70.000, la tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla, en un ambient en general festiu, però que en alguns casos va acabar amb nous enfrontaments amb la policia.
5: Algun dels que han protestat aquest dijous ho han fet a la Catalunya del Nord. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: La Joan Galila i Laura Bertran, les nostres corresponsals, ens acompanyaran a la hora d'avui, juntament amb el Jordi Amat i també el Jordi Mir d'aquí a mitja hora. Parlarem amb estudiants també per conèixer bé les seves demandes. I sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. Estem parlant de França, d'un país de protestes i de revolucions, però d'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Doncs van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com a indignats i feien una crida també a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
8: Volien més recursos, denunciaven també l'estat deficient, fins i tot insalubre, en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també per universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars d'instituts pel bloqueig de manifestants. Molts d'ells trigaran o poden trigar mesos en poder reprendre aquestes classes pels desperfectes molt importants que han tingut. I després, hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat a més. A Lens, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades atordidores que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. Una marxa enrere que, per cert, ja ha aprofitat per criticar l'ultradreta. En total, hi ha hagut més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
5: Les protestes arriben també en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor l'Assemblea Francesa ha de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades.
8: I, de fet, Macron s'ha convertit en el blanc. El primer ministre Lecornu ha assegurat que el pressupost d'educació serà dels pocs que augmentarà una mica. Algunes veus qüestionen, però, que el govern pugui sobreviure unes mobilitzacions que s'esperen per aquests propers mesos. I a l'horitzó, les presidencials del mes d'abril de l'any que ve, on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que una primera volta podria superar el 30% dels vots.
5: Avui som en directe des del Centre d'Estudis Catalans de la Universitat de Sorbonne de París. Farem el programa especial per seguir aquesta situació a França i per entendre quins paral·lelismes pot tenir amb altres protestes socials que veiem a Europa, sense anar més lluny, el moviment en favor de l'habitatge a Espanya. Sentim abans el comentari que hi posa el corresponsal internacional del País, Claudi Pérez.
0: França és el llevat d'Europa i a dia d'avui a França passen tres coses. D'una banda, l'extrema dreta encapçala les enquestes. De l'altra, la prima de risc està pels núvols en un país massa gran per ser rescatat. I finalment, tenim els estudiants al carrer. Hi ha protestes també a Bèlgica, a Itàlia i a Àustria, i les hem vist a Catalunya. Els joves han sortit al carrer a Espanya, en aquest cas per la vivenda, i l'ascensor social està espatllat a tota Europa. La intel·ligència artificial amenaça la incorporació dels joves al mercat de treball i els problemes de la vivenda afecten tot Occident. Podem estar veient el començament d'un moviment més ampli de protesta? Haurem de mirar França contínuament els pròxims mesos. No sigui que 2026 rimi amb 1968.
5: Passant dos minuts d'un quart de nou del matí, els partits polítics ja han començat també a convertir la mort de Mari Carmen en un pim-pam-pum polític. Una campanya que es tensa encara més quan falten 51 dies per les eleccions. Anem ara cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
5: Ahir vam veure acusacions creuades, minuts de silenci polèmics i, en general, molta bronca arran de la mort de la Mari Carmen.
11: Sí, perquè convertida en un símbol de protesta també entra en joc el rèdit partidista en plena precampanya. Els partits d'esquerres pugnen per fer-se seva la lluita i el PSOE diu que els empeny el seu exemple, mentre que el PP ho aprofita per carregar-li les culpes al govern de Pedro Sánchez pel fracàs, diuen, de les seves polítiques d'habitatge aquests 8 anys del govern. Sentim Ayuso, el ministre Bolaños i Feijó.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa.
14: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
11: Un PP que ha usat també l'argument de la instrumentalització de la seva mort per evitar minuts de silenci ahir al Senat, a l'Ajuntament i també a l'Assemblea de Madrid. Les forces d'esquerra els van acabar fent a les portes.
5: I mentrestant, doncs al carrer també hi ha noves protestes.
15: Con una tristesa infinita. Directamente le arranca en su memoria.
16: Això...
11: Sí, ara ho sentíem, eren persones a la multitudinària concentració i a la nit a Madrid, una marxa d'homenatge des de la Puerta del Sol, on continua l'acampada de forma indefinida fins a la casa on va viure Mari Carmen Abascal durant més de 70 anys al barri del Retiro. Ahir era un dia de flors, d'espelmes, de mostres de suport, però també de molta ràbia entre els concentrats. Els tornem a sentir.
15: Con una tristesa infinita. Directament en l'arranca en su memòria.
16: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
17: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
11: Aquest migdia els sindicats criden a fer un minut de silenci a les 12 a tots els centres de treball i s'ha convocat també al vespre a Barcelona una gran manifestació. També en recorda l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. El darrer 6 recull que 3 de cada 4 enquestats creu que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge i pràcticament el 90% reconeix que està preocupat per l'accés a un habitatge.
5: Gràcies, Tània. Un altre element que escalfarà també la campanya a Madrid és la situació judicial del PSOE. Sílvia Solanes.
18: Sí, la Fiscalia Anticorrupció no demanarà per ara la imputació del PSOE pel cas Leire, però no ho descarta perquè veu motius per vincular els socialistes en fets delictius. Recordem que el jutge investiga una suposada trama formada per militants socialistes que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit.
5: I mentrestant, la campanya a Catalunya també té un altre protagonista, és el nom de Gabriel Rufián.
19: Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
5: Això ens deia just fa 6 mesos al matí de Catalunya Ràdio. Doncs bé, a hores d'ara, la presència de Rufián a les llistes d'Esquerra és una incògnita.
18: Sí, perquè les negociacions entre el partit i el portaveu a Madrid segueixen, però Esquerra ja té un pla B per si Rufián no acaba liderant la llista al Congrés. És Jordi Albert, un diputat al Parlament, proper Junqueras. Ahir Rufián va fer un tuit remarcant que ell vol representar Esquerra, però que també vol unes mínimes condicions i anar acompanyat d'altres forces d'esquerres.
5: I mentre Rufián negocia amb Esquerra, el Front Ampli, la candidatura que es formarà al voltant del que és actualment Sumar, l'espera. Així ens ho va dir ahir la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, al matí de Catalunya Ràdio.
20: Ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
5: I la configuració també de les llistes ens deixa encara dues incògnites més, que són el Partit Popular i la CUP.
18: Sí, el Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas no deixaria l'alcaldia.
21: I per tant, correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona, va ser el president del partit, i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona, y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
18: I per la seva banda, la CUP decidirà que cap de setmana si es presenta o no a les generals.
5: Hi ha un últim element, que Junts per Catalunya, la llista està definida, amb Míriam Nogueras al capdavant, però queda el dubte també de quan tornarà Carles Puigdemont.
18: L'expresident medita fer-ho després de la campanya perquè vol que tingui un caràcter institucional i no de partits. Mentrestant, Lluís Puig i Toni Comín mediten tornar de Bèlgica el més aviat.
5: Ho explica la Txell Vallespí.
22: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé l'urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acta d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participar ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
23: És un atemptat a la democràcia que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
24: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
22: Txell Vallespí pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Jordi Hereu, recordem que serà el candidat en aquest cas de les llistes del PSC. Sobre la configuració de les llistes i la pugna Esquerra Republicana, afegim-hi un comentari de l'advocada Gemma Calvet.
25: La renúncia de Pilar Belloguera i l'ambigüitat de Gabriel Rufián són dos símptomes d'un mateix problema de fons Esquerra Republicana. Rufián manté el pols amb la direcció, que paradoxalment el vol de candidat, però el més revelador és la seva aposta per un front d'esquerres d'àmbit estatal sense prioritzar una força política catalana independentista com representa Esquerra Republicana. El vincle de Rufián amb aquest independentisme sembla cada vegada més diluït i la pregunta és inevitable. Quin projecte polític vol representar realment?
26: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
5: I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
27: Pel que fa al temps, ara mateix tenim temperatures molt baixes que arriben als 2 graus sota 0 a Das a la Cerdanya, 0 graus a Viella, 3 a Vic, 5 a Ulldemolins, 7 a Girona, 14 a Barcelona. Avui però serà un dia de sol i al migdia la temperatura pujarà fins als 20-22 graus a la costa, 18-20 graus a l'interior. La tramuntana afluixa una mica però no acaba de desaparèixer del tot. Es mantindrà encara al nord del Cap de Creus i el mestral a l'extrem sud de Catalunya, però més moderat. I el cap de setmana també tranquil, demà puja una mica la temperatura, el temps serà assolellat i diumenge podrien arribar els núvols, que sobretot seran primers i poc importants.
28: A aquesta hora, una avaria talla un carril a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona i provoca retencions des de Pallejà. Es mantenen les retencions a la C33 i C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i C16 a Vallvidrera cap a la Ronda de Dalt. A les rondes encara també trams intermitents amb congestió en tots dos sentits de la marxa.
29: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
30: Bonpreu i Esclat.
31: Catalunya Ràdio.
32: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut?
33: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
34: Peugeot.
35: Pluto! Ganímedes!
36: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
35: Ho veieu?
36: empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
2: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
3: Con una tristeza infinita. Directamente en la arranca en su memoria.
4: Això no ens pot parar, és com molta més força.
36: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquests són els sons del dia d'avui, 9 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Francesc Soler, amb Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Una tarda que comença també l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg del pont del 12 d'octubre i es preveu que fins demà al matí surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de cotxes.
7: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
8: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a la P7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
7: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin aquesta tarda i demà al matí.
5: I atenció a això perquè l'advocacia de l'Estat qüestiona el doble càrrec del director de Rodalies, Òscar Playà.
28: Segons La Vanguardia, un informe rebutja que sigui conseller delegat de la nova empresa mixta de Rodalies de Catalunya i alhora director operatiu del servei actual de Rodalies, encara en mans de Renfe. Són dos càrrecs que Playà combina des del febrer i l'informe, que no és vinculant, considera que hi ha conflicte d'interessos. Mentrestant, Rodalies encara recupera dels aiguats d'aquesta setmana i dels seus problemes estructurals. Els trens entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons no passaran fins a principis de l'any que ve pels efectes del robatori de coure.
5: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
9: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc, doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
5: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons. Caram, doncs és la crònica de Ricard Buigas. I encara sobre els aiguats, Pimec xifra en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic a les empreses del Vallès, el Barcelonès, també el Baix Llobregat i el Maresme.
28: Tres quartes parts de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental concentra gairebé la meitat de l'impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms.
5: Tot això mentre els administradors de finques també estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. Ana Alfonso.
10: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no caien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud i la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
12: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
10: Recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar les factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Sana Alfonso, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I atenció, perquè quan arribem al punt de 8:45 del matí, si aquesta setmana us ha alterat aquest so, d'aquí a 10 dies sentireu aquest a tot Catalunya. És la sirena que sona quan hi ha risc químic. El 19 d'octubre sonarà a tot Catalunya. Protecció Civil farà una prova de sirenes per risc químic simultanis. La primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps. Tarragona, Manel Sastre.
13: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
14: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
13: Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
5: I la família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
7: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga, experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
6: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
7: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
5: I parlant de tecnològiques, l'administració de Donald Trump ha suspès l'accés de Microsoft a un programa de visats que, presumptament, havien de substituir a estadounidencs per estrangers.
11: Ha acusat Microsoft, Adobe i altres empreses tecnològiques de manipular un programa que els permet contractar treballadors estrangers per substituir la mà d'obra nord-americana. A partir d'ara, aquestes companyies no podran accedir al programa de certificació laboral permanent, que permet utilitzar els visats per contractar nous treballadors estrangers i facilitar-ne el procés per obtenir la residència permanent.
5: I mentrestant, a Itàlia...
15: Commento sulla legge elettorale, l'ho già fatto. Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto...
5: Giorgia Meloni ha aconseguit aprovar la seva polèmica reforma electoral.
11: La reforma batejada com a Stabilicum farà que es reparteixin els escons segons el percentatge estricte de vots aconseguits per cada força parlamentària a tot el país, amb una prima d'escons addicionals per qualsevol aliança que obtingui més del 42% dels vots i que els garantirà de facto la majoria parlamentària. Segons l'oposició, el canvi busca perpetuar Meloni al poder. Eli Schlein és la líder d'Esquerres del Partit Democràtic.
16: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
5: Mentrestant, també us expliquem que a Ucraïna, matança russa per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots a Kramatorsk, és a prop del front del Donbass, després que Rússia hagi bombardejat dos autobusos plens de civils. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
17: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar a deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent.
1: Les patronals de l'oci educatiu temen que hi hagi tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura recalca que les colònies són l'activitat principal de la majoria d'empreses i suposen el 70% de la seva facturació. És a dir, sense colònies no es poden sostenir.
0: I encara sobre l'educació, el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades.
1: El Suprem tomba així la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat.
0: I al País Valencià avui és la primera diada amb Juanfran Pérez Llorca com a president. València, Pepa Ferrer.
2: Pérez Llorca farà avui el discurs institucional del 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Amb eleccions generals convocades i autonòmiques i locals l'any vinent, la debilitat orgànica del president dibuixa una lluita interna per lideratge del partit. I deixa una pregunta a l'aire. Per què Feijó té dubtes? Ana López és politòloga.
3: Per què té els dubtes? Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra i que la guerra pues, siga el més tard possible i ja entrar directament en campanya.
2: Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un últim apunt també abans de la cultura. El Gran Recapte posa aquest any el focus en les noves pobreses. Persones que treballen però que no arriben a final de mes.
4: La campanya solidària de recollida del Banc dels aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris. En parla la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu.
5: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
4: Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. El Banc dels Aliments reparteix menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya.
0: I fem un cop d'ull també ara al trànsit. Com estan les carreteres, Clàudia Serra?
6: Doncs mira, ara s'acaba de retirar un camió avariat que tallava un carril a la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit a Barcelona. Tot i això, precaució, perquè encara hi ha densitat en aquest punt. Es manté la congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. També a la B23 a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal. I atenció a la Ronda Litoral, a la Zona Franca en sentit Besòs. Aquí ara també s'hi acumula lentitud amb aturades degut a un camió avariat que talla un carril.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 9 d'octubre del 2026 que ens deixa tres preguntes.
7: Primera.
0: Què ens diu exactament als catalans la protesta que s'està vivint als carrers a França?
7: Segona.
0: Que Junqueras prepari el terreny per rellevar Rufián és una manera de pressionar-lo, un gest de prudència, o és que ja sap que el portaveu del Congrés vol fer volar fora Esquerra?
7: Tercera.
0: Que una veu irrepetible com la de Maria del Mar Bonet torni a l'Olímpia 51 anys després és la victòria del talent pur davant de la música de plàstic?
7: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
0: De seguida obrirem l'hora d'avui del matí de Catalunya Ràdio des de París, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i Laura Bertran. Però abans... Parlem d'esports perquè tornen a la Lliga amb el Màlaga espanyol i els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
9: Després de 3 setmanes sense Lliga, a partir de les 9 avui amb transmissió en aquesta casa al Tot Gira de Catalunya Ràdio, aquest Màlaga espanyol amb un Màlaga que encara no ha guanyat cap partit. Manolo González, tenint blanquiblau, no creu que ell jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre.
10: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé, no sé si avui jo... quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors no ho sé, jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
9: I una tornada molt esperada, la de Javi Puado, torna a l'Espanyol després de 10 mesos lesionat.
0: I el Barça lliga la continuïtat de Xavi Espar fins al 2030.
9: De fet, Deco ja va avançar en l'assemblea que la confiança en Espar era absoluta, que el renovarien. S'ha tancat ja aquest acord total amb el jugador, i el club blaugrana pendent d'aquesta petició que ha fet a la UEFA en què demana una solució pel Barça-Arsenal de la Champions femenina de l'11 de novembre, que coincideix amb la vaga general.

0: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
1: Ho té complicat perquè diversos jugadors no poden jugar aquest partit. És un virus grupal. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, n'ha parlat.
2: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
1: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep avui els Alguiris, 8:45, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. La lleidatana Aisunoda s'ha proclamat campiona del món de judo, categoria de fins a 70 quilos, i David García Torné ha aconseguit la plata en la categoria de fins a 66 quilos. El Barça, que suma la tercera victòria a la Champions d'handbol davant el Dinamo de Bucarest. A la Lliga Femenina de bàsquet, victòria del Cadí Laseu contra el Leganés i derrota de l'Unigirona contra el Palma. I avui a les 8, Espanya-Portugal, semifinals del Mundial d'hoquei patins.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
4: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
5: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't, entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
8: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
10: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
12: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
13: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
14: Una meravella és poder viajar.
15: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui en directe des de París, som en el Centre d'Estudis Catalans, a la Sorbonne, ara ho explicarem. De seguida també ens acompanyarà amb nosaltres Isabel Galí, la nostra corresponsal del 3CAT a París i també a França, i també Laura Bertran, que és la nostra corresponsal a Catalunya Nord. Però abans, Jordi Amat, què tal? Bon dia.
17: Bonjour.
0: Bonjour, com estàs?
17: Bé, i tu?
0: Bé, molt bé. Fa fred, a París, també t'ho dic.
17: Aquí a Barcelona una mica, també.
0: Ha començat a baixar la temperatura, sí, sí, sí, ja es nota. Jordi Mir, bon dia.
18: Hola, bon dia. Molt bé.
0: Ara parlarem de París i de les mobilitzacions que hi ha, però abans...

0: més còmode. Ahir van passar dues coses. Per una banda, Jordi Albert, que és diputat al Parlament i molt proper a Oriol Junqueras, va presentar els seus avals per ser candidat a Madrid. Diguem-ne que és com un pla B per si les negociacions entre Gabriel Rufián i Esquerra Republicana no acaben en bon port. I per altra banda, Gabriel Rufián va fer un tuit, que és per on està parlant aquests dies, dient: jo vull representar Esquerra Republicana, ho estic intentant fer amb unes mínimes condicions per poder-nos enfrontar amb suficients garanties, i ho estic intentant fer acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. Per tant, això està així. Encara queden dies per la confirmació definitiva del candidat, per tant, encara queden dies de negociacions, però a hores d'ara res assegura que Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra per les eleccions del 29 de novembre.
1: Fa sis mesos va venir aquí al matí de Catalunya Ràdio i deia això.
2: Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat. Si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
1: Això ho deia just fa sis mesos, Maiol.
0: Clar, aquí hi ha dues coses de darrere fons que hem de tenir en compte. La primera és política. Més enllà d'aquests moviments de Rufián per voler banderar una candidatura d'esquerres, el cert és que la relació del grup a Madrid no ha sigut tot lo bona que hauria de ser en un partit, diguem-ne, que va raonablement bé i sense crisis internes, més enllà del que va passar amb Marta Rovira. Això a Madrid va a part. La relació de Rufián amb alguns dels diputats no ha sigut bona. De fet, ja hem vist que hi ha diputats que han començat a plegar, i per tant el que vol fer ell és una llista en què s'asseguri una certa comoditat interna. I per altra banda, la relació personal, que és el que destacava Oriol Junqueras en aquestes declaracions, el que destacava Rufián, la relació personal que té amb Oriol Junqueras. Hi ha una distància política entre Madrid i Barcelona, Esquerra Republicana, però hi ha una sintonia personal que també pesa en aquestes negociacions que hi ha ara sobre la taula.
1: Com veus aquestes operacions? Bé, el que estem veient, perquè també suposo que aquí hi ha moltes coses que no veiem, que és la gràcia del que estem sentint. Jordi. Amat.
3: Amb molt interès, em sembla un episodi rellevant de la política catalana i que amb conseqüències en la política espanyola. I la meva hipòtesi és que, acabi com acabi aquesta història, per Esquerra no hi ha un win-win, no hi ha una solució que sigui bona del tot. Ho hem anat veient durant els darrers anys, que al Congrés dels Diputats Rufián s'ha convertit en un personatge molt atractiu. No, l'altre dia, quan es votaven els decrets, quan baixa les escales, dona el cop sobre el faristol amb els paperam que havia rebut de gent dels correus electrònics, posa les claus i posa el bitllet de 50, no? Aquella escenificació, que resumeix molt bé la seva capacitat comunicativa i de provocar un enorme impacte especialment en l'opinió pública progressista espanyola. Rufián és el candidat preferit per aquest sector de la població, que és una part considerable, que no té una opció bona per votar. I sembla, per les enquestes, que si poguessin votar un líder, votarien a Rufián. La paradoxa, per mi, per això dic que no hi ha una solució bona, és que, tot i tenir aquest capital electoral enorme, no sé fins a quin punt Rufián encarna el que és Esquerra Republicana, el projecte polític d'Esquerra Republicana. Em sembla que va ser el dimecres, estava al més nit de la Marina Romero i entrevistaven a la Pilar Vallugera, val? Que no va criticar Rufián explícitament, però implícitament va fer un retrat enormement crític sobre una persona. Ella deia: com hauria de ser el candidat ideal d'Esquerra? Havia de ser algú que es cregués molt a l'opció d'Esquerra Republicana. I semblava que el que estava dient, sense posar-hi nom, era que Rufián no era aquesta persona, perquè tenia uns interessos que depassaven els del projecte polític d'Esquerra. Llavors, clar, Esquerra pot perdre un candidat electoralment potentíssim, però a la vegada sap que assumeix un risc tenint un candidat que, més que una mirada catalana, o estrictament catalana, té una ambició espanyola inequívoca.
1: Aquesta és la dicotomia, no?, que té Esquerra. El que passa és que, clar, que presentin un candidat alternatiu, un pla B, diguéssim, no sé a què creu
3: això
1: que respon,
3: si una pressió per Rufián. Això de la B a Esquerra no els hi ha funcionat.
0: Oficialment, no funciona. El partit, en entrevistes i quan els hi preguntes, et diuen que el seu

0: candidat segueix sent Gabriel Rufián. I situen a Jordi Albert com si fos, diguem-ne, una iniciativa seva, encara que, diguem-ne, és ben conegut que és una de les persones properes a Oriol Junqueras.
1: És que no hi ha un candidat millor. No hi ha un candidat millor gairebé enlloc. Però jo el que no sé, i és una pregunta honesta, és si Gabriel Rufián és un millor candidat d'Esquerra Republicana o un millor candidat de l'esquerra espanyola a l'esquerra del PSOE.
2: Ja. Jordi Mira.
3: Diria, millor candidat per fer què? És a dir, jo crec que l'esquerra republicana que va anar a buscar Gabriel Rufián en el seu moment tenia un objectiu que era allò que en vam parlar tant, de l'ampliar la base, i Gabriel Rufián precisament era interessant perquè no representava el que una part de la població identifica amb Esquerra Republicana. I això li permetia anar més enllà.
2: Per si us interessa aprofitar també la conversa. L'enquesta de La Vanguardia de diumenge deia que els nivells d'aprovació de Rufián entre els votants dels comuns és del 78%, mentre que entre els votants d'esquerres del 88%.
0: Però això també es diu una cosa. A Rufián se li ha criticat molt per no representar el que seria l'essència d'Esquerra Republicana o el que ha de fer Esquerra Republicana a Madrid, no? Que ha entrat molt en la dinàmica de la política espanyola quan Esquerra Republicana era un partit que jugava, diguem-ne, molt amb els interessos de Catalunya. Però Rufián s'ha mullat amb tots els debats i, de fet, l'hem vist poc a Catalunya i l'hem vist poc mullar-se amb debats que hi ha hagut aquí i ha entrat més aviat en temes que acostumen a ser més madrilenys o més de la dinàmica del Congrés. Això és el que s'ha criticat d'Esquerra, això és el que fa que molts diputats del seu grup en siguin reacis, però realment, com deies, aquestes dades el que demostren és que els votants els segueixen valorant per això que deia el Jordi, perquè al final veuen algú que els representa, que surt allà i que diu les coses clares, almenys.
1: Sí, no sé si és en aquesta entrevista, Ricard, que li vas fer, que és aquella... Ara no recordo la disjuntiva que plantejava entre el català és molt important però els pisos són molt importants, no?
0: Això és en aquesta entrevista.
1: Sí. I llavors, jo crec que aquest és el punt. Defineix molt bé aquesta situació paradoxal d'aquesta persona, com deia el Jordi Mir, que en un determinat moment en l'estratègia d'Esquerra en ple procés per eixamplar la base fonamentalment a l'àrea metropolitana de Barcelona, incorporar algú que no era un pota negre amb 8 cognoms catalans i que, de fet, reivindicava d'alguna manera que els seus pares havien vingut de fora, un cert orgull xarnego que es reconvertia en una aposta per l'independentisme, que ho feia en català, en castellà i en català, però també en català. Resulta que en la legislatura que el Congrés pot parlar en català, el parla poc. Resulta que això, en un moment en el que vivim amb angoixa, la pèrdua de l'ús, ell, quan tu li preguntes sobre aquesta qüestió, diu, bueno, el català sí, d'acord, però què és més important? I aquest què és més important, en el moment en el que està la política catalana, complica les coses sobre quin és el seu perfil com a candidat millor de què. I, sens dubte, això que deia el Mayol és evident, és que no hi ha un candidat millor. O sigui, ni del centre ni de l'esquerra no hi ha un candidat amb més popularitat que Rufián.
0: I Esquerra el situa en un relatiu problema, que és, si tu mires l'enquesta del CIS, més enllà de l'extrema dreta, l'únic partit... la de La Vanguardia. Més enllà de l'extrema dreta, l'únic partit que creix a Catalunya és Esquerra. No molt, crec que passaven de 20 a 23 diputats, ho estic dient de memòria, i aquesta situació també els podia beneficiar a les eleccions generals. S'ha de veure com es reconfigura tot, l'enquesta de la Razón deia que creixia Junts, però, clar, amb Rufián de candidat això els hi pot anar bé. Però tota aquesta situació contamina la candidatura. Sense Rufián de candidat i amb una persona relativament desconeguda, Jordi Albert fa molts anys que és diputat, però el gran públic no el coneix, això els hi pot complicar molt davant de... Ja veurem qui presenten els comuns, que ja els hi van guanyar les eleccions el 2015 i el 2016, ja veurem, com deia, quina és la tirada de Junts i com funciona el vot útil cap al PSC amb Jordi Areu com a candidat.
2: En aquell acte que va presentar Rufián, aquesta idea, diguéssim, no, de fer un front comú d'esquerres, el que va venir a dir és que el que potser caldria és replantejar els programes electorals, pactar 3 o 4 punts estratègics i presentar-se amb un programa comú. És a dir, cadascú amb les seves sigles, però amb un programa comú. No sé si això podria anar per aquí i si el que està intentant a última hora explorar Gabriel Rufián. Jordi Mir.
3: Jo crec que aquí en falten elements per poder analitzar, però segurament és una de les seves línies de treball. L'avançament electoral és evident que en tota aquesta discussió els hi va molt malament. És a dir, si aquestes tensions haguessin tingut més temps per gestionar-les, és possible que aquest escenari que deia el Jordi Mat, de que passi el que passi, això no serà un win-win, no? Diguem-ho així, perquè el termini és molt curt, s'hagués pogut gestionar d'una altra manera. Es podria donar la paradoxa de que tinguessin un molt bon candidat sense partit, i un partit que està creixent, que perdi el seu bon candidat i que això tingui efectes negatius sobre les seves opcions de vot. Jo crec que hem d'entendre-ho amb un ull mirant el que passa a la política espanyola i amb un ull mirant a la política catalana. A la política catalana jo crec que hem de parlar clarament que hi ha un replegament identitari que té a veure amb el creixement d'Aliança Catalana, que es posa a nivell d'empat tècnic amb el PSC, que Junts està també en aquesta línia, i crec que una part d'Esquerra Republicana pensa que ha de fer això i que Rufián no ajuda a fer això. Per altra banda, les enquestes donen molt bones opcions d'Esquerra seguint la línia del Rufián. Per tant, us hauran de pensar una mica i veure quin camí volen seguir.
2: Doncs lligat també amb el que ha de passar a l'esquerra, ara parlarem del que passa a França, al final també és un intent de dirigir-se als joves, no? que veiem en diferents enquestes com alguns joves van molt cap a l'extrema dreta, per aquest malestar que representa l'extrema dreta, hi ha un intent també perquè l'esquerra pugui capitalitzar tot aquest malestar, i a França estem veient com això està tenint cert èxit. Ara ho explicarem i en parlarem amb Isabel Galí i també amb Laura Bertran. Però abans anem a fer un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra.
4: Doncs mira, aquesta hora en general comença a millorar ja el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha dos punts especialment complicats. Una, la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret i això provoca retencions des de l'alçada de Mercabarna. L'altra, la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal.
2: I a banda d'això, estarem pendents d'aquestes protestes a França, però de què més? Des de la redacció, Sílvia Solanes, bon dia.
5: Ja, doncs, del minut de silenci que han convocat els sindicats aquest migdia a les 12, llocs de treball i centres educatius, en record a Mari Carmen. Pedro Sánchez n'acaba de parlar aquest matí en una entrevista al diari Punt.es, rebutja que es polititzi el dolor. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Diu que la política ha de servir per posar solucions a un cas com el de Mari Carmen, que creu que és un exemple d'un error de tot el sistema, i reivindica que per anar més enllà en l'habitatge ha calgut que dissolgués les Corts per intentar tenir més força. Critica el PP per evitar minuts de silenci. Diu que no s'han d'entendre aquests actes com de partit, sinó com a una expressió de dolor de tota la societat. I explica en aquesta entrevista com es va sentir quan va saber de la mort de la dona.
7: Pena, por supuesto, tristeza y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
5: Doncs a banda d'aquest tema i també de tota la precampanya pel 29N, també estem pendents aquest matí d'una tracturada que hi haurà d'aquí una hora i mitja i que la JARC ha convocat a les comarques de Lleida per reclamar respostes urgents davant l'augment dels costos de producció. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia. Durant el matí, diverses columnes de tractors es desplaçaran des de diferents municipis de Lleida, de la Plana de Lleida fins a la capital del Segrià. A les 10 es concentren a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda, on es reuniran amb la delegada de l'Agència Tributària, i a les 12 els pagesos arribaran a la subdelegació del govern espanyol a la plaça de la Pau, on es reuniran amb el subdelegat José Crespín, uns pagesos que denuncien l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas i l'alimentació animal.
5: I avui a les 11 sabrem qui és el Premi Nobel de la Pau d'aquest any. Redacció, Marc Jurado.
9: L'organització sudanesa Sales de Resposta d'Emergència, ERR, les seves sigles en anglès, i altres organitzacions humanitàries lideren els pronòstics pel Nobel de la Pau, que es farà públic avui a mig matí a Oslo. L'any passat li van atorgar a la líder opositora veneçolana María Corina Machado, amb tota la polèmica posterior que hi va haver amb Trump. Justament el president nord-americà ha dit les últimes hores que se'l mereixia ell, perquè ha resolt 8 conflictes i la destrucció del món.
10: La lletra petita.
2: I arribarem al punt de les 9 del matí cada dia a aquesta hora analitzant la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Hola, Ricard.
2: Donald Trump diu que la inflació pagarà el deute dels Estats Units ràpidament.
11: Sí, i ho va dir a la revista Time sense anestèsia. I no és cap ocurrència, és un truc tan vell com els diners. Si deus més de 40 bilions de dòlars i els preus pugen, aquest deute val cada cop menys. No el pagues, s'evapora. I ho diu just quan els rendiments del deute s'enfilen com no ho feien des de fa dècades. L'americà, a 10 anys, supera el 5,3%, el britànic, a 30 anys, el 6%, i el Japó marca rècords històrics. Però la lletra petita ens diu que aquest deute no desapareix, el paga algú altre, l'estalviador. El que fa 5 anys compraves amb 100 euros, avui te'n costa 122. És una transferència de riquesa com no s'havia vist mai, del qui estalvia al qui deu. I és que la inflació és l'impost que ningú no vota.
12: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, extravagant com un doblet sevillà no sevillista, era bisbètic. Un bis del Betis. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador. De 6 lletres. De la part de dins de la mà del pescador. 6 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: Recordes el teu primer cursa? O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Aquest supercap de setmana, Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
20: Informació al consumidor. Entre els vins Reserva de Valdepeñas, vostè pot comprar Vinya Albali a 3,70 euros o Pata Negra a 2,55 euros, un 30% menys. Pata Negra, el vi reserva líder a Valdepeñas, un 30% menys.
21: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
22: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
21: O els 10 dies Nissan...
22: Com?
21: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet i fer coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
24: Entra a fundacionfcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
25: Com et dius?
26: Ferran Adrià.
25: Quina és la teva experiència com a cuiner?
26: Has estat a alguna escola?
25: Has tingut algun mestre?
26: Això és una altra lliga.
25: Això són dos estrelles Michelin.
27: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
28: Estàs posant a tots al límit.
29: Tendreu tots mal.
27: Gènesi.
30: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
2: Passen 4 minuts de les 9 del matí, som a París, ja ho sabeu, avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio. El govern francès ja ha anunciat les primeres mesures per calmar aquestes protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament del curs. S'ha compromès, de fet, a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Ens acompanya a aquesta hora, a banda del Jordi Mir i el Jordi Amat, la Isabel Galí, que és la corresponsal d'aquesta casa a París. Bon dia, Isabel, bonjour.
31: Bon dia.
2: Com estàs?
31: Bonjour.
2: Anem a posar-hi context una mica tot plegat, perquè aquestes protestes quan comencen?
31: Comencen amb l'inici de curs, quan els estudiants s'adonen, doncs, que, per exemple, hi ha assignatures en les quals no hi ha professors assignats, per exemple, i a poc a poc doncs, que comencen a organitzar-se, sobretot en els instituts de la Malie i de la perifèria de París, i diuen, bueno, doncs, comencem a protestar. És cert que hi ha com una parada durant la visita del Papa. Hi havia bastanta por per part del govern que això pogués molestar aquesta visita, a la qual s'hi va dedicar molts esforços, però just acaba la visita del Papa i reprèn amb força tot aquest moviment.
2: Diries que és un problema únicament de l'escola, dels instituts, de l'educació, o que va més enllà?
31: Jo em marco no tant el problema en si, que el problema ja existeix. Jo tinc un fill que està al col·legi, que és, diguem, seria l'ESO, i efectivament la falta de professors és endèmica. Hi ha un 10%, es calcula, un 10% d'hores lectives anuals que no es fan per falta de professors substituts. Això vol dir moltes assignatures que no hi són, molts dies en què el nano ha de tenir 8 hores de classe i n'acaba tenint 4. Això estem parlant de secundària. Amb el batxillerat també passa, i passa sobretot amb un tipus d'institut. Però jo ho emmarco sobretot la resposta del govern amb una debilitat clara del govern Lecornu, amb un final de cicle macronista que no té rumb, amb una incapacitat d'entendre què és un moviment social, i sobretot una incapacitat de veure que són estudiants menors d'edat. Hi ha un 70% de francesos que no entenen com pot ser que el govern hagi enviat les forces antidisturbis més dures del país per intentar calmar aquestes protestes. No és aquesta la manera.
2: Clar, les imatges que estem veient són fortes, perquè veiem nens com estan protestant, que això també és una cosa que m'agradaria comentar després amb els Jordis, perquè el que veiem aquí, comparat amb les manifestacions a Catalunya, és que aquí els alumnes prenen la força d'aquesta protesta, no? I això és xocant, perquè veus com són nens o joves molt polititzats i amb un missatge molt, molt clar, molt contundent, no? De defensa de l'educació.
31: Jo crec que són joves que s'estan polititzant, perquè molts d'ells, és molt interessant veure com aquest moviment comença a la perifèria, però de seguida es contamina aquí a París, i els liceus, els batxillers de París, el que diuen és: nosaltres no tenim aquests problemes, tenim classes on els lavabos funcionen tots, on hi ha paper de vàter, perquè això passa a vegades, que no n'hi ha, on no tenim problemes de calor o de fred, on sempre tenim professors, i més en tenim de molt bons, però ens sentim solidaris amb aquests alumnes que són de la perifèria i que, en el fons, l'únic que tenen en comú és que, efectivament, estem estudiant el mateix, tenim la mateixa edat, venim d'entorns molt diferents, però nosaltres som solidaris amb aquest alumnat, i per això estem protestant també. I això és un fenomen d'aquesta última setmana, que ha començat aquí a París i que s'està contaminant també a les universitats, perquè ara també són algunes universitats que mai s'havien manifestat, com alguna privada, la Catòlica ahir, o la Universitat de Dret a SAS, que no es manifesta estan mai els estudiants de dret.
2: No, ho deies a la crònica, no? Sí. Un dels eslògans que vas veure a les concentracions era gent de classe més benestant, no? Sí. Que deia: nosaltres no tenim aquesta necessitat, però
31: no som secs.
2: No som secs.
31: Som capaços de veure que hi ha una desigualtat molt evident i que no volem, i jo crec que hi ha un rerefons aquí darrere, no volem que l'extrema dreta ens separi d'aquesta manera, no? Hi ha uns de que no val la pena ser salvats, que són els de la Valió, i a nosaltres, bueno, ja ens deixen en pau. Una extrema dreta s'ha de dir que té poca força a les ciutats, eh? Mm.
2: Mira, ara ens acompanya també el Diego Noguera, que és estudiant del Centre d'Estudis Catalans a París. Què tal, com estàs? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Tu ets italià?
0: No, sóc francès.
2: Ah, francès.
0: Sí, sóc francès.
2: I estudies aquí al Centre d'Estudis Catalans de París?
0: Sí, sí.
2: D'on et ve l'interès per la llengua catalana?
0: Vaig estudiar a Itàlia, a Milà, i allà vaig conèixer una noia catalana. Sí.
2: Vaja, per amor.
0: I vaig conèixer la seva cultura, els seus pares, els seus amics, i doncs era bé natural començar a aprendre aquesta llengua.
2: Què estàs estudiant?
0: Enginyeria.
2: Enginyeria? Tant,
0: sí, enginyeria especial.
2: Com has viscut tu aquestes protestes que hi ha al carrer aquí?
0: Bé, tinc molta preocupació pel el nostre futur, el futur dels joves, perquè és veritat que si no hi ha un nivell d'educació suficient a l'institut, al liceu, a l'ESO, al batxillerat, com faran aquests joves a l'universitat, saps?
2: Tu, clar, tu com a jove, per exemple, ara mateix, quines inquietuds tens? És a dir, veus que el país està molt polaritzat, veus que el teu futur, per exemple, també està qüestionat com a generació de joves, eh?
0: Sí, jo diria que la sí, el que em fa por és que hi ha una gran divisió però en dins del poble, però també amb els valors, i els valors completament oposats, saps? I la pujada de l'extrema dreta, sí, clar que és això que a mi em fa més por.
2: Aquest és un punt interessant, Jordi i Mir, perquè sempre parlem, no?, dels joves a Catalunya. Puja l'extrema dreta o el possible votant d'extrema dreta pel que fa als joves per aquest malestar creixent a Catalunya. En canvi, aquí, que hi ha un cert jove que directament s'identifica amb l'esquerra. Hem vist a Mélenchon i altres líders de l'esquerra de la França Insubmisa com sí que lideren també aquestes protestes, no, Isabel? Per tant, i sé que hi ha un lligam polític cap a l'esquerra amb el que estem veient.
31: Els joves et dirien no són ells els que lideren aquest moviment. Ja. Nosaltres els deixem estar. Els deixem que estiguin aquí perquè defensen les nostres polítiques. No volen, diguem, rebutgen d'una manera oberta que el govern, perquè aquest és un argument que el govern ha fet servir moltes vegades, és la França Insubmisa que està manipulant els joves i els està fent sortir al carrer. No, ells diuen, no, aquestes són reivindicacions justes, no estem polititzats, no específicament amb un partit polític, i a l'esquerra en general, quan ens defensen, nosaltres els deixem que estiguin amb nosaltres, no és el contrari, no? Sí que és cert que hi ha un personatge molt interessant, que és l'alcalde de Saint-Denis, Baliba Gayoko, que va rebre només ser escollit moltes missatges racistes, obertament racistes, per part d'alguns intel·lectuals, fins i tot, i que s'ha implicat moltíssim, perquè és cert que ell és alcalde d'una ciutat molt complexa, amb dificultats, i hi ha específicament un institut, a Pol Éluard, on hi va haver aquests bloquejos a l'inici de les protestes, i ell va anar a interferir entre la policia i els estudiants, i també en les manifestacions s'està posicionant fins i tot físicament, ha posat el seu cos entre els estudiants i la policia, i en certa manera seria ell el líder, no tant Jean-Luc Mélenchon, que està mantenint un perfil una mica separat. Però en tot cas sí que és un moviment que té molt a veure també amb un cert racisme o una exaltació de aquests francesos, encara que siguin de tercera i quarta generació de la Valió, no són els nostres, que és una idea que l'extrema dreta a poc a poc està aconseguint introduir. I hi ha molts joves francesos que diuen no volem comprar aquest discurs, no estem d'acord, i el govern no està fent tot el possible. El govern i, per exemple, la presidenta de la regió d'Île-de-France, que és una excandidata dels republicans a les presidencials i que és de la dreta, i que es queixa molt de que els joves estan destruint els edificis, que ella paga els edificis, però en canvi no té gaire empatia o no ha fet cap declaració oberta quan hi ha hagut joves ferits, que n'hi ha hagut.
2: Ara abordarem també aquesta clau que deia l'Isabel Galia del racisme amb Lilian Thuram, l'exfutbolista que té una fundació contra el racisme aquí a París, i ara parlarem amb ell. Però abans vull sentir-vos també. Jordi Amat, Jordi Mir.
1: Un apunt sobre això que deia, per exemple, la Isabel, quan ens apuntava que el govern no està sabent llegir la mobilització social, jo crec que aquest és un punt clau i que ho podem connectar amb el que tu, Ricard, plantejaves sobre aquests joves. Si pensem, per exemple, en l'últim procés electoral, el nou Front Popular que es va organitzar va tenir la capacitat de començar a captar l'atenció d'aquests joves, i les nostres, diguem, les enquestes que ara tenim de cara a les presidencials, per exemple, situen que a la França entre els 18 i els 24 anys l'opció preferida és aquesta opció, diguem-ho així, de Mélenchon i de la França Insubmisa. És a dir, que estem vivint una socialització de gent jove que està orientant-se en aquesta direcció perquè pensen que representaran millor aquells neguits, aquelles mancances que ells tenen. Dit això, jo crec que les dades més preocupants que es presenta a França és que el nivell de confiança del conjunt de la població francesa en la política, i ho assenyalava l'últim baròmetre de confiança que es fa des de Sciences Po, era terrible la dada que tenia. No? Estava parlant de que només un 22% de la població francesa confia en la política. I això, en una crisi com aquesta, jo crec que ens diu moltes coses, perquè alguns dels missatges que han generat aquests joves podem trobar joves que estan molt polititzats i que tenen clarament una idea sobre quina és la seva opció política, i això ho hem vist molt aquests dies, però també tenim molts joves que ens diuen que ells no tenen necessàriament simpatia per cap opció política, que estan allà per unes reivindicacions molt concretes i que en el context actual el que pot acabar passant fàcilment és que s'acabin socialitzant políticament a favor de determinades posicions perquè són les que els donen suport i no són les que envien les forces d'ordre a reprimir-los. Perquè la Isabel també ha apuntat sobre aquesta qüestió i em sembla que és fonamental parar-hi una mica d'esment. És a dir, hem vist imatges molt dures i hi ha diferents casos de joves amb greus afectacions sobre la seva salut per les càrregues policials. I jo crec que hauríem de pensar una mica sobre com l'Estat decideix actuar cap a menors d'edat. Estem parlant d'estudiants d'institut, estem parlant de nois i noies de 14, 15, 16... Evidentment que hi ha hagut episodis de violència, evidentment que hi ha hagut incendis i que hi ha hagut aldarulls, però la repressió, la meva impressió és que no ha ajudat gens a tot això, sinó que ha aguditzat el problema.
2: Jordi?
3: La setmana passada, segur que us en recordeu, en Emmanuel Macron estava a Madrid en viatge d'estat, que era d'alguna manera el seu comiat com a president de la República, i va tenir el sopar de gala al Palacio Real, va fer bastants actes. Jo vaig anar amb un d'aquests actes a la Casa Velázquez, que és una institució que la República Francesa té a Madrid per acollir estudiants i professors, en el qual Macron concedia la Legió d'Honor a Javier Cercas i Pedro Almodóvar. Val? I era l'acte perfecte de la grandeur francesa. O sigui, orgullosos de la cultura, un discurs perfecte, tothom elegant, el president gesticulant com si fos un actor brillantíssim de la comèdia. I aquest és el mite amb el qual França s'ha explicat a ella mateixa durant dècades i dècades i dècades, i té un correlat fonamental, que és l'institut. No? Els francesos es fan republicans, ciutadans de la República, a l'institut públic. No? El lloc on es construeix igualtat, cultura i la possibilitat de ser uns adults amb una gran formació. Llavors, què passa quan aquesta pota fonamental del mite que la nació construeix sobre ella mateixa falla? És a dir, el que ens explicava la nostra companya, que de sobte un 10% de les classes no es fan, que de sobte les instal·lacions d'aquell lloc on la República s'encarna, aquest institut públic, són un desastre, i que això passa als barris més pobres i que, per tant, aquells nois veuen la promesa republicana com una promesa fallida i, com deia també l'estudiant amb el que parlaves, una promesa fallida que evidencia que no tenen un bon futur. Doncs passa el que passa, que és una frustració enorme i una necessitat de manifestar això que deia el Jordi Mir, de la desconfiança amb la política, de la manera tradicional que es fa a França, que és també amb la cara B del mite, que és la revolta. Avui llegia la crònica que hi penjava el corresponsal del País a París, el Dani Verdú, que ahir va haver-hi aldarulls a la Bastilla. Imagina't a la Bastilla simbòlicament el que representa, i que hi havia una pancarta que deia 1789-1968-2026. Llavors, sí. hi ha aquest mite de la revolta que també ens fascina, que forma part d'aquest mite que ha construït la República, i que la percepció, i a més això em sembla que és el més inquietant, és que no està clar que aquesta revolta sigui útil. I aquesta manca d'utilitat de la protesta és el que allunya la gent de la política, i llavors passa el que passa.
2: Però no sé si està en un mite o una... És a dir, per exemple, recordo les protestes per les pensions, Isabel. Una de les coses que m'impactava és que hi havia gent molt jove ressortint al carrer reclamant que hi hagués unes pensions més dignes, no? A Espanya, o a Catalunya, quan veiem una protesta de pensions, veiem gent gran protestant.
31: Jo crec que aquí, tot això que deies, Jordi Amat, jo crec que aquí sí que es creu que la revolta és útil. La gent la fa perquè l'han fet tota la vida, l'han fet els seus pares, els seus avis, i ja ens podem remetre al maig del 68, i sempre hi ha algun tipus de respostes a la llarga en aquestes revoltes. El problema específic d'aquesta revolta és que el govern ha estat incapaç no només de llegir-la, sinó de respondre-hi d'una manera lògica i coherent. I per això parlava jo de final de cicle, perquè el que demostra, ahir parlava amb un sociòleg que em feia una correlació molt senzilla. Hi ha un volum molt elevat de policies que són votants d'extrema dreta. Si se'ls diu conteniu-vos, però ells no es contenen i després ells continuen i no passa res, continuaran. I què està passant amb tot això? Qui surt beneficiat perquè no se'n mulla políticament? L'extrema dreta. Qui en surt més perjudicat políticament? Un govern que està absolutament a la deriva, un centre que va pujar al poder, un centre dreta diríem, dient no, és que les dretes i les esquerres no existeixen, hi ha un centre, hi ha una sola veritat que està al centre. Bueno, ara es veu que no, hi ha polítiques que estan sobre el carrer i que tenen molt a veure amb polítiques de dretes o d'esquerres. Si posar diners a l'educació és una política d'esquerres, posar-la a l'exèrcit probablement és una política més de dretes. Això és el que s'està reclamant també de cara a unes presidencials que seran molt interessants, però que realment, i d'un país que està gairebé dividit en tres parts iguals, i serà, en fi, bonic i complicat veure com acabarà tot plegat.
2: Ens acompanya un altre estudiant, que és el Jean Florentin Liebeuf, que és estudiant del màster d'Hispàniques de la Universitat de la Sorbonne. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
2: I gràcies també per acompanyar-nos. Tu ahir vas ser a la Bastilla.
4: Sí.
2: I com va anar? Acosta't bé el micròfon, que si et sentirem. Digues.
4: Va anar bé perquè vaig sortir just abans de les ataques de les policies. Llavors, tot bé.
2: Per què protestàveu?
4: Per protegir a les estudiants del secundari, perquè tot vaig iniciar amb ells i elles. Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que elles criden
2: protesta
4: en els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
2: Veus, aquest és un punt interessant, el que dèiem, és a dir, no t'afecta directament, però sents que ho has de protegir, que has de sortir al carrer.
4: Sí, i també és important que els estudiants de les universitats acompanyin els liceans, perquè aquestes coses passen també en la universitat. Tinc un exemple perquè tenen estudiants del secundari que diuen que en els seus edificis tenen aigua, infiltració d'aigua, i també en la Sorbonne existen infiltració d'aigua en l'edifici històric. Ahir he parlat amb una amiga que em diu que ara encara tinc aquestes infiltracions d'aigua en unes aules de la Sorbonne. Llavors, c'est aquí tenen aquestes coses que passen en la Universitat de la Sorbonne. Segurament existeixen les mismes coses en els edificis de les zones populares i en les campanes.
2: Quina diferència, Jordi i Mir, com veiem les protestes en educació a Catalunya, que veiem també professors, però alumnes, amb aquesta implicació,
1: sí, jo no ho veig. Ahir una de les notícies que apareixia era d'un institut que es queixaven, d'un centre escolar que es queixaven aquí a Catalunya de no poder tenir les colònies, i plantejar com la dinàmica de les mobilitzacions que estaven a Catalunya els perjudica, no? En canvi, a França, una de les qüestions que jo crec que té molt a veure amb el que la Isabel plantejava abans, aquest coneixement de que mobilitzar-se serveix, ha generat una dinàmica diferent, que és que el professorat dels liceus, el professorat dels centres ha donat suport ho ha volgut acompanyar, a vegades no necessàriament compartint totes les reivindicacions, però hi ha volgut ser, hi ha hagut el suport, per exemple, també de la gent de les universitats, però també s'hi han ajuntat altres sectors, per exemple, la gent de la Confederació Pagesa en diferents zones de França hi ha participat, perquè tenen molt clar el que es juga en l'educació. Hi ha dos elements de l'educació que no sé si tenim molt presents des de la dinàmica catalana, diguem-ho així. Un és que en l'educació francesa, en diferents moments del col·legi, al liceu, diguem, hi ha diferents exàmens que tenen una certa rellevància, no? Diguem, a França hi ha el brevet, després tenim el BAC, que seria el més semblant al BAC, el que són les proves d'accés a la universitat, però que es fan en dos anys diferents, en alguns casos. Llavors, tots aquests cursos en què t'has de preparar per exàmens, l'absència del professorat, diguem, que suplent el reemplaçat, que quan et fa el professorat és com molt important, perquè hi ha una certa tensió de... Jo crec que el Jordi Amal, no sé si té present aquesta imatge, però, per exemple, tu arribes a França a l'inici del curs i a totes les llibreries i als centres comercials et trobes piles dels llibres que llegiran al BAC. I això també té molt a veure amb el debat sobre les lectures que tenim aquí, però piles enormes dels clàssics francesos, des de Tienda de la Boésie i el discurs sobre la servitud voluntària, que està molt present, per exemple, en les mobilitzacions actuals per dir no al poder i com revoltar-te, fins qualsevol de les obres que formen part del seu programa. Jo crec que això ho hem de tenir molt clar a l'entendre que tenim uns estudiants que s'estan mobilitzant per tenir una millor educació.
2: Sí, sí. És que això és clau.
1: Tu què voldries tenir?
2: Tu, Isabel, parlaves del teu fill. O sigui, has notat la diferència entre estudiar... Fill, no?
31: Fill, sí, fill. Sí.
2: Entre estudiar... És una pregunta més personal, però portem-ho cap al terreny polític. Entre estudiar a Catalunya i aquí, és a dir, hi ha hagut un xoc, una dificultat també per adaptar-se a tota aquesta nova manera també d'entendre la cultura?
31: Bueno, crec que és una mica tramposa la meva experiència, perquè ell va acabar la primària allà i ha fet aquí la secundària, l'ESO, diguem. I llavors
2: hi ha un canvi de cicle,
31: un canvi de cicle molt, molt clar. Sí que el que veig és que se'ls exigeix molt i que estan... Ell està en aquest any del brevet, que seria, està en un tercer d'ESO i té un examen final que, tot i que ell no li servirà, perquè segurament l'any que ve ja tornarà a Catalunya, doncs està ja nerviós des de principi de curs i que quan falta algun professor, efectivament, doncs li sap greu. Ell, per sort, està en un col·legi que no hi ha institut de batxillerat i, per tant, aquests dies està tenint classe. Dic sort perquè, en vistes de com està actuant la policia, qualsevol pare o mare francès que veu el que està passant li preocupen els seus fills i per això els pares s'han implicat. I en aquest sentit, doncs, tanco una mica el parèntesi. El sistema francès és molt exigent i pressiona moltíssim en els nois i les noies. Quan veus com ells estan de pressionats, s'autopressionen entre ells, perquè des del principi de curs els diuen és molt important la nota que treguis per allò que vulguis estudiar, o primer per saber a quin institut vols anar, i els instituts també es classifiquen ja en aquesta edat en diferents nivells. Si tens més bona nota vas a millors instituts, si en tens no tan bona vas a un altre tipus d'instituts, i després 3 anys més, abans d'arribar a la universitat, amb aquest sistema de distribuir-te a les universitats que se n'estan queixant molt els universitaris, diuen que és molt injust, i una de les reivindicacions que van plantejar sobre la taula ahir és: volem més places universitàries, perquè aquest any hi ha hagut més de 100.000 estudiants que s'han quedat fora de la universitat, tot i haver fet el BAC, i això és un element molt important, i són, curiosament, sempre estudiants els més desafavorits, que són els que estan en les zones més complicades de França.
2: Afegim a la conversa Laura Bertran, que fa estona que ens està escoltant. Laura, què tal? Bon dia, com estàs?
5: Bon dia.
2: És la delegada del 3CAT Info a Perpinyà. A la Catalunya Nord, Laura, les protestes també són tan massives com les que veiem a París?
5: Tan massives no, ja, només que sigui per demografia. Aquí s'ha anat contagiant, som molt lluny de la capital, i es van afegir els liceans a la manifestació social del 29 de setembre. Va sorprendre a tothom de veure 150 joves afegir-se en aquesta protesta convocada pels sindicats. I després, a poc, ja van fer les seves pròpies manifestacions a finals de la setmana passada, vegades, amb, també amb algun aldarrull al final, detencions, hi ha hagut la gran jornada del dimarts a tot França, mm-hmm. però hi va haver realment aquesta unitat entre els joves, els universitaris, els sindicats, també jubilats, pares d'alumnes, la Federació de Pares d'Alumnes que va convocar per ajuntar-s'hi. No es va passar cap incident, tot va anar molt bé, més de 2.000 persones pel carrer, realment es notava la diferència. I en canvi és després que hi va haver algun aldarrull amb algun grupet, també els veus, vestits de negre, amb la cara tapada en general i corrents a tot arreu, jugant una mica al gat i a la rata amb la policia. Doncs hi ha ben bé aquesta diferència entre els que venen a reivindicar i a manifestar-se i els altres, els que venen a... també els podríem veure quan el PSG guanya la Copa d'Europa, eh? Vull dir que hi ha aquesta figura també a l'estat francès, que fa que és això que explica el desplegament, diguéssim, de forces de l'ordre, però que no explica tota la repressió que estan patint, evidentment.
2: Aquesta denúncia de falta de recursos de l'escola, per exemple, Laura, tu dius que tu recordes des de que estudiaves ja de petita.
5: Sí, sí, bé, de petita, a l'edat de l'institut, això, adolescent, sí. Cada any, al setembre, octubre, hi ha algun dia de mobilització i a Perpinyà sempre hi ha quatre liceus públics principals, diguéssim, el Lursa i Clobaner eren en general els primers que convocaven, venien a buscar-nos, jo era al Liceu Aragó, i després marxaven cap a Mallol, era tot un recorregut, però durava dos o tres jornades, i després ja tothom tornava a l'aula, com que no hi havia molta més repercussió ni mediàtica ni d'incidència, però recordo realment que cada any hi havia alguna jornada de manifestació, de mobilització, en general amb una llei que sortia i que anaves en contra i agafaven el relleu als universitaris, però sempre ha anat amb la història. Heu parlat de la Revolució Francesa com a dates, també del maig 68, que és evidentment una data que tots tenim al cap, però jo hi voldria afegir, en aquest còctel que veiem ara, també les banlieues del 2006, les revoltes mm-hmm. dels afores de París, que es poden, a nivell de desigualtat d'oportunitats, i la descoordinació, podríem dir, de les armilles grogues, és a dir, que no volen jerarquia, som nosaltres que decidim de quina manera volem protestar, de quina manera, quins lemes volem agafar, i doncs que no hi ha ningú que pot intentar recuperar o de dir ara continuem, ara parem, cada un decideix. Jo hi posaria aquestes també...
2: Sí, sí, perquè aquests elements, diguéssim, o ingredients en aquest caldo que estem explicant. Clar, aquí hi ha concentracions que poden acabar derivant a una protesta més àmplia, perquè estem en una situació molt, molt tensa també a França, augment de preus, la inflació, que afecta també a Catalunya i a Espanya, un primer ministre que ja ha anunciat retallades de 54.000 milions en el pressupost, que això té un efecte molt directe a la vida dels ciutadans en un estat com l'estat francès. Per tant, no sé si, Isabel, creus que això es pot arribar a convertir en una protesta molt més global de la que estem veient.
31: No es pot descartar, i jo crec que, de fet, el govern està fent tot el possible per intentar apaivagar aquesta dels estudiants i, sobretot, la reunió que va tenir Emmanuel Macron amb el seu primer ministre i els ministres de l'Interior i d'Educació dimarts al vespre per dir no vull veure més menors sense ull, sense mà, sense boca, per culpa d'una actuació policial, perquè només ens falta això, no? És cert que França viu un moment econòmic molt complex. Queden 6 mesos, al Macron li queden 6 mesos, i ell evidentment voldria tenir un final diferent al que està tenint ara. Econòmicament serà un desastre, això no es resol en 6 mesos, segur, però el que està demostrant el govern és que està dedicant els diners d'aquest pressupost de retallades, que jo crec que els francesos ja ho entenen, que tenen un deute molt elevat i que potser hi han d'haver-hi retallades, però tot s'està dedicant o s'estan fent grans anuncis de reforç amb defensa i amb seguretat, i en canvi doncs, amb l'educació el que està passant és més aviat, perquè hi ha una mica de trampetes amb les xifres, és que s'està reduint i s'estan traient places de professors, i la sanitat a 3/4 del mateix, que serà un any calent, és molt probable.
2: Clar, en aquests 7 mesos que falten per les eleccions presidencials, no sé, també, Laura, en el cas de Perpinyà, que és un feu també de Le Pen, no?, de l'extrema dreta, si notes que hi ha algun tipus de moviment, és a dir, si cap a l'esquerra de Mélenchon, cap a aquesta frase França insubmisa, també hi ha algun tipus de moviment, o la gent encara confia en les solucions màgiques de Marine Le Pen?
5: Ben bé, és que és bipolarització, però sobre els extrems, és a dir, els que surten al carrer són els que són més aviat a l'esquerra i contra la idea mateixa de l'extrema dreta, i els que protesten, que diuen què fan, que tornin cap a casa, que tots són banderes palestines i que van a trencar coses, són els que tendeixen cap a la dreta, l'extrema dreta. És que realment abans hi havia la bipolarització, podríem dir, de Partit Socialista i l'UDF, que ara seria Les Républicains, i ara és bipolarització, però dels dos extrems. Això crea realment un conflicte que entre ells no se suporten, hi ha odi.
2: Sí, sí, és que aquí és cap on... ho porto cap a Catalunya o cap a Espanya, si voleu, Jordi Amat, Jordi Mir. És cap on anem, és a dir, hi ha un intent també a Espanya de polaritzar molt el vot a les eleccions que venen perquè la gent entengui que això va d'una cosa o l'altra.
3: Sí, aquesta és la dinàmica en la qual estem fa anys, amb una diferència significativa per ara a Espanya, que és que els partits tradicionals de l'un i l'altre bloc segueixen sent majoritaris. Mm. Val? I que l'alternança no és vista com una agonia entre dos extrems. Els dos extrems formen part de l'alternança, però els partits centrals aquí segueixen sent el Partit Socialista, que a França està com està, i la dreta tradicional a França, que encara segurament està pitjor. Jo crec que hi ha una cosa que comentava l'Isabel, que té a veure amb la situació econòmica del país i de l'Estat. França té enormes problemes i a la vegada té la necessitat, com ens repeteixen dia sí dia també, d'haver d'augmentar la despesa militar i va haver-hi també la escenificació de postular-se com la força nuclear de referència de la Unió Europea. I a la vegada els estudiants, si no ho he llegit malament, diuen, reclamen que hi hagi una inversió pública de 10.000 milions d'euros. En un context en el que, donat el dèficit que té l'Estat, es veu obligat a fer unes retallades considerables. Llavors, jo no sé si el cercle es pot quadrar. Val? Perquè... És que no hi ha diners per tot, i llavors arriba un moment que el benestar se'n ressent i els que ho sofreixen són els que s'estan formant i que veuen que ho tindran molt complicat. I diria que aquesta sensació de crisi, que aquí la tenim, l'hem tinguda aquestes setmanes, s'ha visualitzat aquestes setmanes amb més dramatisme en l'assumpte de la vivenda, no sé fins a quin punt, Isabel, veus que la crisi és més existencial allà que aquí.
31: La crisi és existencial perquè aquí hi ha un estat del benestar molt anclat en el qual la gent hi està acostumada i no hi vol renunciar. L'exemple de la vivenda és claríssim. La vivenda social a París és molt més elevada que la que hi ha a Barcelona, i aquí els problemes de vivenda, que hi són, no són ni molt menys tan greus com els nostres, doncs perquè hi ha hagut polítiques clares de protecció als llogaters, de protecció, i tot i això els estudiants tenen problemes per trobar, aquí en tinc dos al costat que em van fent sí, tenen problemes per trobar un habitatge al costat de la Sorbona, evidentment, i aquest estat del benestar francès, que evidentment costa uns diners, doncs cada vegada és menys estat del benestar, hi hauran més problemes i les retallades molt probablement aniran per aquí. També hi ha un gran debat amb el tema de les pensions, que continua sobre la taula, però és cert que hi ha tota una generació de jubilats que tenen unes jubilacions generoses i que, en canvi, hi ha tota una generació de joves que veuen que, bueno, potser els seus pares o avis no viuen malament, però ells no viuran com estan vivint o com van viure els seus pares i avis. I aquesta sensació de desesperació dels joves també s'afegeix amb aquestes coses més petitones, doncs, de que si de tres lavabos només en funciona un. Dic petitones entre cometes, perquè, bueno, també és important. O sigui, una de les coses que reclamen els estudiants és per què no se'ns pot tractar amb una mica més de dignitat, no? Per què no hem de poder tenir professors, que és una cosa tan important. Ens passeu el dia dient-vos que és molt important que estudiem perquè és la manera de pujar integrar socialment i després resulta que els professors no venen, no? No són tontos, clar, diguem, estan polititzats i volen reclamar i dir-hi la seva.
2: I insistim això, no? Que al final estan tocant una pota clau per entendre l'estat del benestar a França, que és l'educació, que aquí això sí que és sagrat. Laura.
5: Sí, sí, és sagrat i de la mateixa manera, com ho explicava l'Isabel, el fet de tenir un professor absent, ja hi ha tensions perquè d'entrada hi ha una bossa, normalment hi ha d'haver una bossa de professors que estan esperant de fer substitucions, però davant de la crisi del nombre de professors que hi ha disponibles per tot, perquè cada vegada sembla que aquesta feina té menys atracció pels estudiants, ja van a buscar en aquesta bossa de professors que teòricament són aquí només per substituir. Doncs al moment de substituir, evidentment, no els tens. Si el Barça només tingués 11 jugadors i no en tingués cap a la banqueta, doncs quan un es lesiona, ningú, o està només cansat, ningú pot sortir. Doncs realment és un dels elements que fa que... No, això no es pot canviar d'avui per demà. No tens professors que poden aparèixer com bolets. Pots canviar la manera d'accés a la professió, pots anar augmentant una mica el salari si trobes el finançament, però de cop i volta no pots tenir 10.000 professors formats i amb capacitat de trobar-se davant de classes que això encara aquest matí no ho hem dit, però 35 alumnes perfectament i cada vegada amb més inclusió. Això sí que ha canviat. Abans comparava amb la meva època, no hi havia tants alumnes diagnosticats amb TDA i doncs que necessitaven un acompanyament específic i doncs gent que els acompanya també a l'aula, professors que no saben com reaccionar davant d'aquesta situació i que no volen perjudicar els 32 altres per dos o tres que necessiten aquesta atenció particular.
2: De seguida també escoltarem la veu de Lilian Thuram, que té una fundació contra el racisme. El racisme és un element també molt important per entendre el que està passant a França. Però abans, per anar tancant també aquestes intervencions del Jean Florentin, que ens acompanya, i també el Diego Noguera, que són estudiants, he vist que parlava un català fantàstic, eh? Volia preguntar-vos també pel fet de clar, un estat com el francès, que la cultura francesa és tan important, la llengua francesa és tan important. No sé si us sentiu compresos pels vostres col·legues, els vostres amics, quan dieu vull aprendre català. Diego.
0: No, clar que no. No, perquè la França és un país molt, molt centralitzat, no? I les cultures regionals, com, no sé, la Bretanya francesa, l'Àsia, a Perpinyà, a la Catalunya del Nord, les llengües van ser matats, no? Fa molts anys. I ja és molt difícil fer-la viure encara, i sí, no ens entenen.
2: En el cas de el Jean Florentin, t'hem de felicitar perquè el curs passat vas guanyar el concurs Premis Ferran Miquel Benaiges i Pallarès en la categoria A per estudiants de la xarxa Llull, fora dels Països Catalans. Per tant, veig que, en fi, que no només estudies el català, sinó que el practiques i, a més, crees coses culturals. Per tant, això és un benefici també per la cultura catalana i per tots nosaltres.
4: He rebut un correu en el meu Gmail i des de petit m'agrada escriure, llavors, i sobretot poesia. Llavors... vaig pensar en el subjecte i vaig voler escriure un poema per participar.
2: Figueres d'Aiguamel, de què va això?
4: El títol és Figueres, com referència a la ciutat de naixement de Dalí, perquè vaig inspirar-me en la relació entre Federico García Lorca i Salvador Dalí.
2: Caram. Sí? I de què va? De què parla?
4: Tinc el poema.
2: Ah, ho vols llegir?
4: Puc llegir, sí.
2: Vinga.
4: Figueres és com llegir un vell romancer i respirar-lo amb la seva ànima, capbussar-se en la mar de vida i somiar amb una bufada que en una platja catalana aquesta cobla fou nascuda, cobla d'amor que va aparèixer dins de postals secretes com unes fotos poètiques filigranant passions dolces en pintures surrealistes per emocions fugitives i fugint amb el foraster dins de paisatges irisats i admirant croquis encantats dels seus desitjos tan callats, els cossos s'aproximen junts en un llit per als nous amants, un llit nu en fusta de figuer que no hi havia vist un petó fer taronjar la fusió d'uns ocells en combustió que canten una afecció lliure de tota aflicció.
2: Uau, escolta'm, aquest és el poema de Joan Florentín Liabef, que avui també ens ha acompanyat juntament amb el Diego Noguera. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i gràcies també, Isabel Galí, bona feina a tots aquestes setmanes, descansa una mica de tant en tant també, que no està malament.
6: A veure.
2: I gràcies també a Laura Bertran. Una abraçada, Laura.
6: Una abraçada.
2: Farem una pausa i de seguida comentem també amb Jordi Amat i Jordi Mir l'entrevista a Lilian Thuram.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
9: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrania.cat.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
13: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
15: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda.

0: Estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira Internacional Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
1: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
2: Tot Catalunya està que crema.
3: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
1: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
4: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
1: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Passen 2 minuts de 3:15 amb Jordi Amat i amb Jordi Mir en aquest programa especial que estem fent des de París. Hem volgut també conèixer el punt de vista de l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram, que des de la seva retirada del futbol, va ser l'any 2008, s'ha dedicat de ple a l'activisme, sobretot a l'activisme antiracista. Ell és president de la Fundació Lilian Thuram, Educació contra el Racisme, i és autor també de l'assaig El Pensament Blanc. Aquesta és la conversa que hem tingut amb ell, en què hem parlat també de la situació actual de França amb les protestes dels estudiants. Lilian Thuram, bon dia.
7: Bon dia.
6: Com estàs?
7: Bon dia.
8: Molt bé.
6: Sí? Ara on som? Quin és aquest lloc?
7: Som
8: a les oficines de la Fundació a París, la Fundació d'Educació Complementària.
6: I a què et dediques des d'aquí?
7: Bé, écoutez, on essaie de travailler...
8: Intentem treballar en la construcció d'una narrativa per ajudar la gent a entendre que el racisme, el sexisme, l'homofòbia i les qüestions religioses tenen arrels històriques i que sovint reproduïm aquests patrons sense ni tan sols pensar-hi. I que tot això també està estretament vinculat al món en què vivim, és a dir, al capitalisme.
6: Aquests dies a França, ara ho explicàvem, hi ha moltes protestes, no? De joves que estan protestant als carrers. Què creus que estan expressant realment aquests joves? És a dir, un problema d'educació o alguna cosa més profunda?
8: Crec que hi ha reivindicació perquè hi ha joves que esperen certes coses. Crec que l'esperança és el més potent i per això estic molt content del que passa en aquest moment i haig de felicitar aquests joves perquè rebutgen la violència. La violència o les diverses formes de violència presents en la societat actual. El fet és que aquests joves tenen somnis i, per tant, tenen dret a aspirar a fer-los realitat. I tenen dret a exigir que el sistema educatiu nacional i els serveis públics estiguin a l'altura de les seves expectatives. I crec que, un cop més, tot i que avui són els joves els qui s'impliquen, si escoltem amb atenció, veurem que aquestes reivindicacions existien des de fa molt temps. Hi va haver reivindicacions per part dels agricultors, del personal sanitari i dels bombers. I diria que potser ens hem adonat que, de fet, hem entès que existeix una lluita de classes, perquè sovint ho havíem oblidat. I crec que avui dia moltes, de fet la gran majoria de les poblacions del món, estan patint i demanen molta més justícia social, molta més solidaritat i molta més redistribució de la riquesa.
6: Creus que hi ha alguna cosa que s'està trencant? És a dir, quan mirem el que passa a França o Alemanya o Itàlia o també Espanya, la sensació és que la societat cada vegada està més dividida, no?
7: No
8: crec que la societat estigui dividida. Al contrari, crec que avui dia per lluitar contra la demanda de solidaritat, la demanda de justícia social, els poders econòmics ens volen conduir cap a una societat on la violència estigui legitimada. I legitimar la violència significa portar al poder partits polítics d'extrema dreta.
6: Tu fa temps que denuncies que hi ha una ferida que és el racisme. De fet, en aquesta fundació lluites contra el racisme, no? És una ferida provocada, no? Que alimenta una por, perquè això també alimenta vots en aquesta extrema dreta que tu dius.
8: És cert que intento explicar a la gent que el racisme és una construcció ideològica. I quan parlem, per exemple, del racisme vinculat a l'esclavitud, no es tracta d'un conflicte entre persones de diferent color de pell. És un sistema econòmic. Per tant, quan vols explotar persones, has d'explicar que són inferiors. passa exactament el mateix quan l'objectiu és explotar les dones. Els homes construeixen la idea que les dones

0: són inferiors. I de la mateixa manera, quan parlem de la colonització, es tracta d'un sistema econòmic. I aquells que són, diria jo, com els podria anomenar? Els que posseixen coses, els que tenen, diguem-ne, els que se'n beneficien, necessiten construir la idea que la violència és normal.
1: Que està justificada, fins i tot, no?
0: Dit d'una altra manera, que forma part de la naturalesa humana. Per exemple, sempre em sorprèn, tenim a oblidar que la violència actual és sistèmica, però la violència és també la violència del capitalisme. I, per tant, crec que en algun moment realment hem d'intentar entendre que hi ha una altra solució, un altre camí. Per això dic que veure els joves d'avui alçant la veu i exigint més justícia social aporta molta esperança a la societat.
1: Tu diries, per exemple, que en el cas de França el racisme avui en dia és més visible o simplement és que hem après més a reconèixer-lo?
2: Je dirais que il y a beaucoup moins de racisme aujourd'hui.
0: Jo diria que avui hi ha molt menys racisme que en el passat. La meva mare va néixer el 1947. Crec que hi havia més racisme a França el 1947 que no pas avui. De fet, avui hi ha un debat real, un canvi real a la societat. Això significa que algunes persones s'estan radicalitzant, sobretot les de l'extrema dreta, per defensar un sistema jeràrquic, i per això les sentim. Sovint dic que les persones que volen més solidaritat a la societat, que volen més igualtat a la societat, han de fer sentir la seva veu. Perquè passa massa sovint, sembla que els únics que sentim són els que defensen la violència, els que defensen les jerarquies socials i els que defensen el rebuig dels altres. Per exemple, crec que avui hi ha moltes més parelles interracials que abans. Això és molt revelador. L'amor és molt revelador. El fet que persones, independentment del color de pell, la religió o l'origen, es casin. Per tant, crec que és l'hora que les persones de bona voluntat declarin obertament i amb rotunditat que necessitem més solidaritat a la societat, necessitem més serveis públics a la societat, serveis de qualitat. Hem de deixar de pensar que és normal acceptar una disminució de la solidaritat i l'augment de la violència. La realitat és que avui hi ha 10 milions de persones pobres a França. És senzillament increïble, sobretot si tenim en compte la riquesa existent. Més de 4 milions de persones viuen en condicions d'habitatge precàries. Crec que hi ha més de 100.000 persones vivint al carrer. És una xifra esfereïdora. I cal combatre aquesta mena de violència amb un estat més fort, més solidaritat i més justícia social.
1: En això, quina diferència diries que hi ha entre combatre polítiques per la igualtat, per la justícia, com ara deies, i combatre políticament l'extrema dreta?
2: Je pense que c'est exactement la même chose.
0: Crec que és exactament el mateix, perquè un cop més crec que per combatre les jerarquies hem de defensar els valors de la solidaritat i de compartir, perquè sovint oblidem que el nazisme va arribar al poder perquè el món financer li va donar suport. Si hi va haver esclavitud i colonització, va ser perquè el món financer les volia. I per tant, crec que avui realment hem de donar-nos que ja n'hi ha prou. Realment hem de donar-nos que ja n'hi ha prou. I això és el que diuen els estudiants. Ja n'hi ha prou. Tenim dret a l'esperança i sovint dic que els qui resisteixen són els qui mantenen viva l'esperança. Perquè, de fet, hi ha molta gent paralitzada, esperant el pitjor. Però els qui resisteixen diuen, no, allà hi ha llum. I avançarem cap a aquesta llum. I aquesta llum és la solidaritat, el repartiment de la riquesa, els serveis públics i cuidar-nos els uns als altres. I l'extrema dreta és exactament el contrari.
1: Quan sents, per exemple, la Marine Le Pen, que diu que no és racista o que no pertany a una elit política, o quan sents Donald Trump, que ha dit que aquestes protestes d'aquests dies estudiantils són conseqüència de la immigració, ha dit Donald Trump directament, o de l'islam, ha arribat a dir. Quan sents tot això, tu, que lluites contra el racisme?
0: Hi ha gent que vol conviure, però d'altra banda hi ha gent que vol jerarquies, hi ha gent que creu en la violència, hi ha gent que creu en la superioritat d'uns sobre els altres, hi ha gent que vol curar el planeta, hi ha gent que per a qui destruir el planeta no és el seu problema. Crec que simplement hem de ser conscients que efectivament és un xoc ideològic. Així és un xoc ideològic. I crec que durant molt de temps, potser la gran majoria de la gent va oblidar que hi havia, de fet, una lluita de classes. I crec que hem de tornar a situar la lluita de classes al centre del debat polític. Això és el més important.
1: La desigualtat, al final, no?
0: Exacte. Vol dir que hi ha gent que no vol la igualtat. Hi ha gent que no vol la solidaritat. Hi ha gent, alguns d'ells, que considera que la vida d'unes persones val menys que la d'unes altres. Hi ha gent que pensa que els migrants no són homes i dones com nosaltres, que són éssers inferiors. Hi ha gent disposada a enriquir-se per qualsevol mitjà, de totes les maneres possibles. I continuo convençut que, en general, els qui són extremadament sensibles a la injustícia són els joves. Però els joves mai no se'ls dona la veu.
1: Que en el cas d'Espanya, per exemple, tot el dia estem parlant dels joves, com si fossin una sola cosa, quan hi ha molta diversitat, i sempre ens fixem en el fet de que, per exemple, estan creixent pel que fa al percentatge de joves que volen votar a l'extrema dreta, no? I és una preocupació creixent en el cas d'Espanya o de Catalunya. Segurament també és perquè l'administració no ha sabut donar resposta a moltes ambicions que tenen personals en el futur. Si creus que també aquí hi ha una responsabilitat dels partits més tradicionals de no saber respondre a les seves demandes?
0: Potser sí que hi ha una certa responsabilitat d'alguns per no haver tingut un discurs extremadament clar pel que fa a la importància de veure l'altra persona abans que res com un ésser humà i de fomentar la solidaritat. Però alhora vivim en una societat on es cultiva la idea que no necessitem els altres. Es fomenta la idea que tothom podria ser autosuficient. Això implica una forma extrema d'individualisme. I el capitalisme necessita aquesta mena d'individualisme a la societat. És a dir, que se suposa que cadascú de nosaltres ha de ser autosuficient, que cadascú ha d'anar per lliure i no sentir la necessitat dels altres. I crec que, de fet, els partits polítics, que haurien d'haver defensat un missatge completament oposat a això, de vegades no ho han fet. No sé exactament què passa a Espanya, però a França, per exemple, és cert que els darrers anys, malauradament, hem sentit massa sovint una retòrica que sembla força propera a la de l'extrema dreta. Dit d'una altra manera, pel que fa als altres partits.
1: Estan comprant el marc mental, l'agenda.
0: Hi ha la sensació que l'agenda la marca l'extrema dreta. I si l'agenda la marca l'extrema dreta, vol dir que a l'esfera pública sentim aquesta veu de l'extrema dreta. I una mica, i quan ets jove, acabes assumint aquesta mena de retòrica. I per això dic que hem de ser contundents i dir no, no, no. Ja sabeu, a França, la gran majoria de la gent no vol l'extrema dreta. De fet, quan dic això, la gent se sorprèn. Els hi dic que sí, perquè pots dir, per exemple, que Marine Le Pen té un 30% de suport, però hi ha un 70% de persones que no volen i que rebutgen l'extrema dreta. I aleshores, de sobte, la gent diu, ah, sí, és veritat. I per això dic que hem de començar a alçar la veu ben fort i dir que existim. Hi ha gent que vol defensar els serveis públics, hi ha gent que vol una educació de qualitat, hi ha gent que vol una sanitat de qualitat, hi ha gent que vol serveis públics i nosaltres defensarem els serveis públics. Continua sent evident avui dia.
1: Sí, sí.
0: Mireu, avui no sé quants joves, i no tan joves, són a la plaça de la República. I el més interessant és que, a poc, això anima diferents sectors de la societat a unir-se. Semblava que esperàvem que passés alguna cosa, que ens despertés i ens fes dir no, no, no volem aquesta societat, no volem la direcció que estem prenent, no volem l'extrema dreta, no volem violència. Volem una societat on realment vetllem els uns pels altres i diguem a l'Estat, has de garantir que tinguem serveis públics de qualitat.
1: Una de les coses que més impressiona d'aquestes concentracions que veiem aquests dies és que els joves estan molt polititzats. És a dir, aquí a França la política realment és entesa com una eina que transforma la vida dels ciutadans i, per tant, s'ho prenen com una cosa molt, molt seriosa, no? Tu, per exemple, has dit recentment que, pel que fa als futbolistes, han d'entendre que abans són ciutadans i que, per tant, cal que també, en moments com aquests crits racistes que va sentir als camps de futbol, doncs es plantin, no? I que sàpiguen posar per davant la política que el futbol.
2: Écoutez, vous savez, tout d'abord, tout est politique.
0: Sí, És veritat que tot és política. Tot és política. I que els partits d'extrema dreta semblen tenir por de la notorietat dels jugadors de futbol i dels artistes, i és per això que volen que es quedin al marge i que de vegades no en parlin. Jo en parlo. Jo he estat pobre. Sé que en general no sentim parlar els pobres a la televisió. I per tant, hem de donar més ressò a les veus que expliquen la història de la violència social. I és per això que estic extremadament orgullós dels joves d'avui dia. I no és casualitat que aquestes protestes d'estudiants de secundària comencessin en centres on hi ha molts joves que afronten dificultats econòmiques. I una altra cosa molt interessant és que vam veure escoles de París, que són privilegiades, que de seguida es van alinear amb els altres nens, dient: nosaltres som privilegiats, però estem d'acord amb ells. Tothom ha de tenir uns estàndards molt alts en l'educació. Cal que hi hagi professors per tothom. Els edificis han de ser de qualitat i l'ensenyament ha de ser de qualitat. I crec que, efectivament, això és el que fa por. És que quan hi ha una gran massa de gent que exigeix la igualtat, això, doncs, sí, és política. Tot és política. De fet, els que no diuen res, els que creuen que es mantenen neutrals, no són neutrals.
1: Al contrari.
0: Si no dius res, estàs consentint la violència.
1: Que recordo quan tu vas guanyar el Mundial, amb aquella selecció francesa, que et vas convertir també en un símbol d'una França multicultural, no? Això també transforma la ment de molta gent, no? I segurament el futbol és una eina molt important per transformar també la societat quan hi ha valors.
0: Mira, sí, perquè el futbol és l'esport número 1, al cap i a la fi. I, per tant, els nens creixen veient els jugadors com a models a seguir. I, efectivament, el Mundial va portar una cosa extremadament positiva. El més positiu és que, de sobte, la gent diu de mi que no sóc francès. Joves dels suburbis, de procedències diverses, se sentien rebutjats. De sobte, França guanya. Per tant, això vol dir que jo també guanyo. Si en Lilian Thuram, si en Zidane, si en Karim B són francesos, aleshores vol dir que jo també sóc francès. I, efectivament, de generació en generació funciona. I sabeu què m'agrada avui dia? Veure joves davant les escoles, nens d'origen africà, asiàtic o sud-americà, que porten la bandera francesa. De fet, avui no demanen a certes persones que els reconeguin com a francesos. Són francesos. Planten cara. I què és exactament el que defensen? Defensen la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Quan parlen del moviment en què participen, diuen: mireu, hi va haver la Revolució Francesa, i nosaltres som els fills d'aquella Revolució Francesa. Aspirem a la llibertat, a la igualtat, a la fraternitat, i he d'admetre que estic extremadament orgullós, perquè només defensant els valors de França, respectem França. I per això dic sovint que l'extrema dreta francesa traeix els valors de França, perquè l'extrema dreta no diu que hi hagi d'haver igualtat per a tothom. No diu que hi hagi d'haver llibertat i no diu que hi hagi d'haver fraternitat. Així doncs, veieu aquesta gent que diu estimar França, en realitat no estima França.
1: A un nen que ens estigui escoltant, a un adolescent blanc, que comença a pensar que la immigració és una amenaça pel seu futur, què li diries?
0: Saps què? El més divertit és que sovint no coneixem la història. Per exemple, aquells que parlen de ser blancs. Què vol dir ser blanc? Què vol dir ser negre? Són categories que ens hem inventat.
1: És aquest pensament blanc, no?, que sempre t'ho expliques.
0: Exactament. Hi ha molta gent que viu a Europa i sovint diuen que el continent europeu és el continent dels blancs. Les primeres persones que van arribar a Europa tenien la pell fosca. La gent no ho sap, no se n'adonen. Vull dir, sovint diuen: sí, històricament som... No. Les primeres persones que van arribar a Europa van ser persones negres, perquè venien del continent africà. Així doncs, això per si sol no té cap sentit. La qüestió és que la història del món està feta de moviments, de la barreja de cultures. I tornarà a passar així, ja ho saps. I crec que, un cop més, hem de comprendre absolutament que el perill prové d'aquells que volen monopolitzar la gran majoria de la riquesa mundial. I sovint, ja ho sabeu, no són les persones més pobres.
1: Deixa'm fer-te una última pregunta. Amb tot el que està passant, amb aquesta polarització que estem veient aquí i a molts llocs, què et fa tenir esperança?
0: Què fa que tingui esperança? Sabeu que jo crec que l'esperança és la cosa més potent del món. I la raó per la qual vivim en aquest món és que sempre hi ha hagut homes i dones que sempre han tingut esperança. I hem de vigilar molt amb aquells que volen matar l'esperança. I per això, un cop més, dic que el que està passant avui amb els estudiants de secundària és extraordinari, perquè tenen esperança, tenen l'esperança de veure una societat millor, una França millor. Això és el veritable poder. I en qualsevol guerra, oi, qualsevol guerra, al final, qui té raó? Els que resisteixen. Però quina és la diferència entre els que resisteixen i els que no? Els que resisteixen tenen esperança. De fet, és l'esperança el que els guia. I crec que hem de tenir molta cura a l'hora de protegir l'esperança que cadascú de nosaltres porta dins. Què fa que una persona deixi el seu país i creui els mars per anar a viure a una altra banda? L'esperança d'una vida millor. I crec que hem de prestar molta atenció a això. És a dir, hi ha gent que lluita contra l'esperança dient: no, al cap i a la fi, no tens res a esperar, les coses són així. Queda't al teu lloc, estigues callat. Doncs no. Quan tens esperança, alces la veu. Dius què t'agradaria i intentes fer-ho possible. Vaig ser futbolista professional. Què em va portar a ser futbolista professional? Doncs que de petit tenia l'esperança de poder assolir aquesta fita. I crec que hem de tenir l'esperança. Això és el més essencial.
1: Liam Thorat, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Catalunya Ràdio. El català encara el parles o no? Una mica? L'entens? Veig que l'has entès tota l'entrevista, eh?
2: Oui, je comprends, mais je parle... Il est préférable...
0: Sí, sí, l'entenc, però per respecte als catalans... És millor que ni tan sols ho intenti.
1: Lídia, moltes gràcies.
2: Avec plaisir.
1: Doncs aquesta és la conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que es va retirar el 2008 del futbol. Hi ha un llibre que té, un assaig que recomanem, que es diu El pensament blanc, on parla precisament, entre altres coses, d'aquesta mirada blanca que tenim de la societat. Jordi Amat. Jordi Mir, què us ha semblat? Amat.
3: Home, no ho sé, jo tinc claríssim que l'esquerra espanyola ja té candidat. No? Vull dir que...
1: Mira, no està mal pensat.
3: És bastant sorprenent contundència argumentativa amb la qual ha defensat una posició d'esquerres d'una manera clarificadora i, home, fa efecte i no sé si és un fill d'aquesta escola republicana de la que parlàvem, però realment la defensa dels valors il·lustrats de la Revolució Francesa encarnats en el nostre present l'ha fet amb una contundència bastant admirable.
1: Sí, sí. Jordi Mir.
4: Si vols, per polemitzar una mica amb el que diu el Jordi Mat, jo crec que no sé si ell diria que ha fet un discurs d'esquerres, perquè ha insistit molt en que ell està defensant el que signifiquen els valors de França. I això ell segurament ens diria que no... és ni de dretes ni d'esquerres, no perquè defugi de les idees d'esquerres, sinó perquè precisament vol que el conjunt de partits o el conjunt de plantejaments polítics que hi ha a França, si veritablement són honestos i són coherents amb el que significa la República Francesa, no poden tenir les pràctiques polítiques o les pràctiques discursives que estan tenint. I això no és algo que ha de fer l'esquerra o que ha de salvar l'esquerra, sinó que precisament ell ha insistit també en l'entrevista, que m'ha semblat meravellosa, que hi ha partits que no es consideren d'extrema dreta, que practiquen i participen de les expressions i de les propostes de l'extrema dreta. I això és anar...
1: Aquí hi ha un concepte que molts politòlegs fan servir, que és la lapenització de la política, no? De com, per exemple, el Partit Socialista també francès ha aconseguit, o han aconseguit que parli en termes que va posar sobre la taula en principi l'extrema dreta, Le Pen, no? I com això ha anat contaminant, com si fos un virus, a tota la política més tradicional, posant sobre la taula temes a l'agenda que són de l'extrema dreta.
4: I hi ha un aspecte que em sembla que és molt rellevant, que hi ha apuntat en, també en aquesta direcció, que és dir, bueno, és que la gent em diu que a França moltes persones volen a l'extrema dreta, volen a Le Pen, i bueno, un 30%, per tant, hi ha un 70%, si fem aquest càlcul, que podríem discutir moltes coses, però quedem-nos aquí. Però el que em semblava més rellevant és quan ell ha insistit, i ho ha fet en diferents parts de la conversa amb tu, de que el problema és que escoltem molt qui vol promoure aquest tipus d'idees, i especialment quan la gent jove s'està socialitzant i comença a escoltar, però això no passa només amb la gent jove, passa amb gent de totes edats, i comences a escoltar molt determinats tipus de discursos i els pots integrar. I ell insistia molt en la necessitat de que es facin explícits, es verbalitzin els discursos que defensen la igualtat, perquè associem la Revolució Francesa, que no ho va aconseguir, i això ha trigat molt, i en alguns casos encara estem en procés, de que un dels seus grans èxits és la reivindicació de la igualtat. No? Doncs ara està aquesta igualtat que no s'ha aconseguit en tots els àmbits, fins i tot hi ha en alguns àmbits en particular que està en retrocés, perquè hi ha una reacció, no? I jo crec que aquest és un punt que hi insistia i que l'hem de tenir ben present.
1: Jordi?
3: No, com que no estàs aquí per moderar-nos i, per tant, no podràs evitar que... O sigui, ell ha parlat de la violència del capitalisme. No és un discurs menor, i, a més, crec que dues vegades ha parlat de que havíem oblidat el conflicte de classe. Clar.
1: Sí, els d'esquerres, sí.
3: Si això no és... I després hi ha una cosa de la que tampoc ens agrada parlar, que és que els valors de la Revolució Il·lustrada, que hi ha fet referència, no? Llibertat, igualtat, fraternitat, des del meu punt de vista no hi ha igualtat si no hi ha llibertat, i perquè hi hagi igualtat cal que hi hagi fraternitat, no són els únics valors francesos. La tradició reaccionària també hi és. També opera i molta gent s'hi sent vinculada, val? Perquè és la gent a la que li van tallar el cap no defensava precisament aquells valors. Llavors, en aquest sentir-se orgullós per part d'ell de les mobilitzacions, hi ha la consciència de la necessitat del conflicte en un context en el que hem preferit obviar que el conflicte de classes és un assumpte realment existent i que la força que té la té perquè, i diria que això ho ha usat també aquest concepte, és la violència social. La violència social existeix o no existeix? Home, aquests dies hem tingut un exemple evidentíssim que la violència social existeix amb conseqüència de mort, no? Llavors, en les societats del benestar, si són robustes, el conflicte social queda neutralitzat. Quan el benestar s'esquinça, el conflicte que ha estat d'alguna manera suturat a través de l'Estat es mostra d'una manera més o menys descarnada, i el que sentim, crec que justament, és que aquest conflicte cada vegada és més evident.
1: Un minut serà un quart d'11 del matí. Per cert, que el sindicat de llogateres acaba d'anunciar que deixa de participar a l'acampada a Plaça Catalunya. Pol Foradada.
5: Sí, una acampada que es va instal·lar, recordem, a finals del mes de setembre, després de la de la Puerta del Sol, i tot plegat arran del desnonament de la Mari Carmen. El motiu que dona el sindicat a través d'un comunicat és que vol centrar tots els seus esforços per preparar la vaga de general de l'11 de novembre i que els seus membres puguin organitzar-se en els diversos centres o comitès que es crearan per intentar, diuen, que aquell dia s'aturi tot. Que el sindicat de llogateres se'n desmarqui, això no vol dir, però, que l'acampada s'aixequi, ja que recordem que darrere de la iniciativa hi ha altres organitzacions com el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya o la CGT.
1: Doncs déu-n'hi-do també els mesos que ens esperen. Són 5 setmanes abans que no arribin les eleccions i ja veiem com l'USP, que es va fer, per exemple, ahir de la mort de Mari Carmen polític, doncs ja dona pistes de cap on anem també a Espanya en aquesta polarització que avui explicàvem a França i que segurament també serà traslladable els propers dies a Espanya. Jordi Mir, Jordi Amat, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
3: Ricard, vas al concert aquesta nit o no?
1: Aquesta nit no. Aniré demà sí que aniré a veure l'Orfeó Català, ara en parlarem, perquè perquè actua aquí a París amb Dudamel, una actuació que començarà, és una primera actuació d'una gira que explicarem, que és molt interessant per tota Europa.
3: Disfruteu per nosaltres, vale?
1: Ho faré, ja també era una foto. Una abraçada.
4: Una abraçada.
1: Abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, bon dia.
6: Bon dia. No, abans d'anar amb els altres, començarem amb una cosa que hem fet nosaltres.
1: Què ha passat?
6: Mira, ahir recordaràs que vam parlar amb l'expert en pensions, Montserrat Guillén, que anava acompanyada, això no ho vam veure, però anava acompanyada per la seva mascota, que és un gall.
1: És l'economista i experta en pensions, Montserrat Guillén. Gràcies per acompanyar-nos avui, Montserrat.
7: Moltes gràcies.
1: Perdona?
7: Moltes gràcies.
6: Qui no fa galls, però sovint derrapa a la sala de premsa, és l'entrenador de l'Espanyol, en Manolo González. Ahir, en roda de premsa, una periodista li pregunta per com ha tornat el jugador Roberto de la seva concentració amb la selecció espanyola, i en Manolo surt amb això.
8: Roberto, com ha tornat? És el primer entrenament, entenc, no?, després de l'absoluta. Com està? I...
9: Bé, bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé.
6: Bueno, canviem d'escenari, anem a l'Assemblea de Madrid, un organisme que està presidit pel senyor Enrique Osorio, que és del PP. Ahir el pobre home va suar de valent per endreçar les intervencions dels diputats, en especial els i les de Mas Madrid. Aquí, una enganxada amb Manuela Bergerot, de Mas Madrid.
10: No tiene la palabra. No tiene la palabra, señora Bergerón, no tiene la palabra, por favor, le llamo al orden por primera vez, le llamo al orden por segunda vez, siéntese, por favor, señora Bergerón, no tiene la palabra. Señora Lozano Sabroso, ya ha tenido esa banderita mucho tiempo, por favor, bájela.
6: Palestina.
10: Esa banderita, bájela. Bájela, que la baje. No tiene la palabra, que la baje.
6: Hi ha crispació a Madrid. Sí. Carlos Herrera aquest matí obria programa fent una referència al cas de la Mari Carmen.
11: Mientras los deudos de Mari Carmen, el viudo de Mari Carmen, los huérfanos de Mari Carmen, todos estos que están haciendo de Mari Carmen, de la pobre Mari Carmen, un bochornoso espectáculo de necrofilia.
6: Està indignat l'home i això fa que pateixi de tant en tant lapsus involuntaris o no involuntaris.
11: Está porque hoy se publican dos encuestas, PSOE y el Confidencial. Perdón, País, claro que pienso. El País y el Confidencial, y las dos vienen a decir poco más o menos lo mismo.
1: Doncs fins aquí el repàs del que he dit als altres. Gràcies, Jubany. Farem una pausa i de seguida ens acompanyarà des de París Pere Estupinyà. Ara tornem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
14: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
15: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
17: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
18: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. Hipercor, Supercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
19: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
20: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
21: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
22: L'Enigmàrius amb Màrius Serra.
23: Avui l'Enigmàrius feia de la part de dins de la mà del pescador. I la resposta era palmar. Palmar és relatiu al palmell de la mà. I el pescador pot pescar pel mar. 1047 de les 1270 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 10 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Margarita Pisa Borràs, de Barcelona. I avui també ens heu dit carpià, artell o ganxut.
22: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. No és ciència-ficció. Amb Pere Estupinyà.
1: Cada 15 dies al matí de Catalunya Ràdio parlem de ciència. Amb Pere Estupinyà, és un dels periodistes científics més importants del nostre país, però que viu a París. Pere Estupinyà, bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
1: I ja que hem vingut a casa teva, hem dit, home, doncs ja que hi som, que ens obri una mica les portes.
4: Ens saltem la regla dels dimarts.
1: Exacte. Suposo que coneixes el Centre d'Estudis Catalans, és on estem fent el programa.
4: Fa un mes que visc a París, l'he conegut avui, però he parlat amb Michel, el director, i crec que farem una xerrada de ciència d'aquí.
1: Ah, mira.
4: Perquè, clar, és un centre cultural, però com que la ciència també és cultura, pues està molt obert.
1: És un bon tema, aquest, és un bon tema. Sí, sí. I, de fet, ens falta molt més entendre que la ciència és cultura, perquè
4: exacte,
1: segurament les coses anirien una mica diferent.
4: És una manera de pensar, també. Eh? Mm.
1: Aquesta setmana hem sabut, per cert, que els noms de diversos premis Nobel d'aquest 2026 i tres d'ells estan relacionats amb la ciència.
4: Sí, bueno, els premis de medicina, de física i de química. I a mi em va fer il·lusió perquè n'hi havia un que jo el vaig anticipar, el Carl Deisseroff, i jo el vaig entrevistar perquè ell li han donat el premi a ell i a dos neurocientífics més per desenvolupar el que es diu la optogenètica.
1: Sí.
4: Que jo recordo que a un congrés de neurociència als Estats Units a 2008 que vaig estar per allí i els ho vaig preguntar a alguns científics, què és el més important del congrés? L'optogenètica, tothom està parlant de l'optogenètica. Només parlaven els científics en aquell moment, no? Però després se va veure que això estava agafant molta força i el Cazador de Cerebros, el programa que feia Televisió Espanyola, el vaig entrevistar i el vaig presentar com un futuro premi Nobel, perquè estava clar que algun dia li donarien, no?
1: Per què?
4: Perquè era una tècnica molt novedosa i molt potent. S'havia de ficar a prova, de veure que passen els anys i funciona de veritat i és útil de veritat, i això ja s'ha aconseguit. I tal, l'optogenètica, si us ho intento resumir de manera molt breu, si a les neurones tots tenim la idea d'una neurona en un nucli i en uns braços que se comuniquen a altres neurones presinàptics, però l'impuls elèctric que va d'un punt a un altre és entrada i sortida d'ions. Això és el que fa que sigui que passi l'electricitat per les neurones.
1: Entre llavors, un port i l'altre, diguéssim.
4: Sí. Llavors, el que van fer, Deisseroff i altres, és per mitjans de tecnologia genètica, per això li diuen optogenètica, ficar uns canals específics a les neurones que quan arriba llum blava deixen passar uns ions i activen la neurona. I quan arriba llum groga, per exemple, fan el contrari i apaguen la neurona. Llavors, això al principi, per a investigar, era molt interessant, perquè tu podies ficar uns ratolins on tens un grup de neurones a una part del cervell que els pots activar i desactivar quan vulgues, enviant llum blava o llum groga. I això pot servir per a veure quina funció tenien aquells grups de neurones. I això va ser una de les tècniques que va revolucionar parts de l'estudi de la neurociència.
1: Sí, combina aquesta part d'òptica i de genètica.
4: Clar, no? Per això es diu optogenètica, i ara fins i tot ja comencen a haver assajos clínics per a utilitzar-la com a tractament. De fet, esta setmana, al New England Journal of Medicine, se publicava
0: casualitat, però es publicarà esta setmana, en retinosis pigmentosa, una malaltia de la visió que poden... han trobat millores, és assaig clínic encara, eh? no està als hospitals encara, però que estan millorant els pacients, estan veient una mica millor gràcies a aquesta implantació de l'optogenètica.
1: I aquí, per exemple, podem entrar en el terreny dels records, dels sentiments...
0: No, a veure, entenc per on vas, eh? O sigui, és esta tècnica, de moment, per a investigar, és fantàstica, ¿vale? Per a tractar tot el que sigui teràpia gènica, hi ha uns temes de seguretat. És a dir, per a tractar malalties greus, val la pena arriscar a fer-te una teràpia gènica, però per a...
1: Sí, per exemple, una persona que pateix un fet tràgic a la seva vida, no? Una violació, per exemple, una cosa molt bèstia. Aquí es podria arribar a explorar, d'intentar eliminar aquest record, per exemple.
0: Hi ha altres tècniques, per exemple, mira, justament la setmana passada estava al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en un investigador que està utilitzant ultrasons per a activar i desactivar també parts del cervell. I aquí sí que, si tu vols anar a... O sigui, això que has dit, no sé si ja ho heu vist llegit algun lloc, però està molt interessant, el de borrar records en una cosa que es diu memory reconsolidation, que és una tècnica que se pot fer i que experimentalment s'ha aconseguit. Tu cada vegada...
1: Ah, sí?
0: Que
1: s'ha aconseguit?
0: Sí. Borrar records s'ha aconseguit. La pel·lícula aquella de Jim Carrey té una base empírica. Jo vaig escriure un article ara...
1: Records concrets.
0: Sí. En rates i en humans també. O sigui, rates, per exemple, que saben com resoldre un jeroglífic, saben un camí. Aquí la clau és que quan tu recordes una cosa, actives uns patrons d'activitat neuronal. Llavors, si tu interfereixes d'alguna manera en aquell moment que es diu reconsolidation fent un electroxoc o a vegades en substàncies químiques, elimines d'alguna forma, interfereixes en este moment que s'està recordant les connexions neuronals, pots aconseguir que es borre a futur aquest record.
1: Dimarts també es va saber el de física, que va ser pel físic belga Francis Hansen, pels seus estudis sobre els neutrins.
0: Sí.
1: Els neutrins què són?
0: Els neutrins són unes partícules molt misterioses que estan, o sigui, ara mateix ens estan travessant bilions de neutrins, no interaccionen en la matèria, ens travessen, són molt lleugeres, pràcticament no tenen massa, i són un dels grans misteris, se sabe que existeixen, però són un dels grans misteris de la física. Llavors, alguns, els més energètics, els que venen d'explosions còsmiques molt grans a estrelles llunyanes, sí que un de cada bilions pot interaccionar una mica. Llavors, el que va fer el Hansen és a l'Antàrtida fer un detector de neutrins, aprofitant unes propietats del gel ultrapur que té l'Antàrtida, ficar una espècie de detector baix terra que un de cada tants neutrins interaccionés en algunes partícules d'allí i soltés una part de... com una llum una miqueta blava, una radiació que es diu Cherenkov, ¿vale? Uh-huh. I llavors podries detectar alguns neutrins i podries detectar d'on venen, en quina direcció, i això te permet estudiar des de forats negres a explosions estel·lars, i a més ha sigut un Nobel interessant, perquè el que dèiem abans del Deisserov, els Nobels els donen màxim a 3 persones i moltes vegades són repartits. El de Deisserov era a 3 investigadors. Este, el Hansen, ha sigut només a ell. És el gran investigador dels neutrins.
1: De fet, ens obre una nova era a l'astronomia, per entendre'ns.
0: Una nova manera d'observar l'univers. O sigui, la ciència el que fa primer de tot és observar. Tu pots, si tens telescopis de radiació infraroja o ultraviolada o de raig X, pots arribar a un tipus de radiació que te permet veure algunes coses, alguns fenòmens que no veuries. Nosaltres el que veiem els telescopis òptics és només els planetes o les estrelles, el que veiem, no? En altres radiacions, analitzant neutrins pots investigar uns altres fenòmens, a part de que hi ha un gran misteri aquí. Dels neutrins, ja a prop de casa tenim un altre detector molt interessant, que és a baix del Pirineu, no sé si ho heu sentit alguna vegada, a la part d'Osca hi havia una carretera, un tren que passava d'Osca cap a França, i a Canfranc, i allí van aprofitar este pas per a crear uns detectors de neutrins, perquè allí estan tan aïllats, les muntanyes del Pirineus aïllen tant la radiació que arriba d'altres fonts de l'univers, que, però els neutrins sí que passen, que permeten produir-los, analitzar-los i estudiar més coses que li diuen l'antimatèria, vale?
1: O sigui, en una estació abandonada de tren, això, eh?
0: Jo hi he estat, de fet...
1: Sota terra, això?
0: Sí, mira, ara per arribar, abans arribava per l'estació de tren i ara el que hi ha és una carretera que travessa per allí els Pirineus, però recordo que anàvem per la carretera, pel túnel, i de cop te desvies cap a la dreta i vas com a uns 500-600 metres per un túnel molt més petit i de cop entres a una porta en una instal·lació enorme de científics. Sembla algo com a ocult, eh? Sembla com a algo secret, no? I tenen allí uns...
1: Que interessant.
0: Sí, és una passada, perquè allí el que fan és produir neutrins i veure com se comporten, i allí, si algun dia detecten una de les propietats que busquen, no? que el neutrí sigui la seva pròpia antipartícula, és una cosa ja una mica més complexa d'analitzar, podria explicar un dels grans misteris de l'univers, que és per què hi ha matèria i no antimatèria, perquè quan se va formar l'univers, en teoria, tindria que haver-se produït la mateixa quantitat de matèria i d'antimatèria i el que es diu anihilar-se, no? O sigui, eliminar-se entre elles. Però nosaltres estem fets de matèria, no d'antimatèria. Llavors, quin és l'origen d'això, no? Llavors, això és lo que, una de les aplicacions de la ciència de neutrins.
1: I dimecres també vam saber el Nobel de Química. Sí. Aquí sé que hi ha més repartiment. Hi ha un francès, hi ha un japonès. I aquests van resoldre un misteri que feia més d'un segle que la ciència anava al darrere, que és l'homoquiralitat.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: Què és?
0: O sigui, t'estic contant coses complexes, eh?
1: No, però m'interessa.
0: Volem fer-ho divulgatiu, però... Mira, la quiralitat... O sigui, si tu mires les teues mans, la mà dreta i la mà esquerra tenen 5 dits, però és com que estan ordenats diferents. O sigui, és a dir,
1: el gros, el petit, el més llarg, no?
0: Un comença per l'esquerra, el polze comença per l'esquerra, i l'altra mà comença per la dreta, tal. Llavors, les molècules us passa algo semblant. És a dir, les molècules dels aminoàcids tenen un grup carboni que està connectat a quatre coses diferents, pues un grup hidroxilo, un amino i un hidrogeno i otro carbono, ¿vale? Hi ha una cosa que no entenem, que és un dels grans misteris de la naturalesa, de per què sempre tenen el mateix d'ordre, és a dir, comencen, fica-hi per l'esquerra, pel grup amino, i després per l'hidròxido, i després per l'altre. I per què no comencen per l'altre? Llavors és com que no hi ha aquestes imatges especulars, és a dir, hi ha dues formes, la L i la D, totes les proteïnes que formen els nostres cossos, la vida, són L, és a dir, tenen aquesta forma, i això no s'entén. Llavors, aquests premis Nobel, ja fa temps, són molt grans. Pensa que els premis Nobel a vegades tarden dècades a donar-les. Les investigacions que van fer aquesta gent, si un té 90 i pico anys...
1: S'han de fer articles científics, s'ha de...
0: D'alguna forma, els Nobel són molt conservadors. Mira, el Deisseroff li van donar el Premi Fundació BBVA, els Fronteres, que són molt bons, ja fa temps, perquè d'alguna forma ja van veure que era un gran premi. Però els Nobel no es volen equivocar. És a dir, no volen, perquè els ho ha passat a la història, en Cary Mullis, el de la PCR i coses, els ho ha passat que han donat premis Nobel que després s'ha vist que no n'hi havia per a tant.
1: Ja.
0: Llavors, s'asseguren molt. I això sí que van trobar com fent certes reaccions químiques s'amplificava esta quiralitat, esta asimetria entre les molècules. Però això és un dels grans... I no està
1: això, això per què servirà? És a dir, la homoquiralitat,
0: mira,
1: per què pot ser útil?
0: Per al disseny de fàrmacs, segur. ¿Vale? És a dir, hi ha... De fet, hi ha un... Va haver un problema fa temps en la talidomida, que recordaràs, que no respectava aquesta quiralitat i va generar problemes en certs pacients i tal. Llavors, en el disseny de fàrmacs, sí que més que servir, s'ha de tenir en compte aquesta quiralitat.
1: Ja que tenim aquí, aquesta setmana hem parlat molt al matí de Catalunya Ràdio pels aiguats que hi ha hagut dels models de predicció meteorològica.
0: Sí.
1: No, estem assenyalant molt els meteoròlegs de si ara podem tenir les eines que teníem abans per predir amb la mateixa exactitud el que passava. Ara mateix el que veiem és que les prediccions ja no poden ser tan precises perquè el canvi climàtic ho arrasa tot. També una predicció meteorològica, no?
2: Sí, bueno, aquí hi ha molts defectors. O sea, primer que una predicció meteorològica mai podrà ser hiperprecisa per una propietat intrínseca de la naturalesa que és un fenomen caòtic i complex. És a dir, segur que heu sentit parlar de l'efecte mariposa, no? Que dius, bueno, un aleteo d'una mariposa en una part de l'oceà pot desenvolupar un huracà en una altra. Això el que vol dir l'efecte mariposa, els sistemes caòtics, els sistemes complexes, és que de vegades que comença a ploure o a agregar-se unes gotes a un lloc fan que es precipite tot. Llavors, la meteorologia és caòtica, per tant, és molt difícil de preveure en antelació quan començarà a ploure el minut exacte, la zona exacta i la quantitat exacta. El que passa és que sí que s'està avançant moltíssim. O sigui, a 10 dies no ho pots preveure, però en qüestió d'hores, ara sí i abans no. I en qüestió d'un parell de dies, també ara en molta més precisió que fa un temps. Això és gràcies als que els models meteorològics clàssics, però que van millorant moltíssim, i alguns models d'intel·ligència artificial que s'estan sumant a aquestes prediccions. Llavors, aquí hi ha diversos fenòmens interessants, que és que és molt més fàcil intuir a on plourà i quan que la quantitat.
1: Clar.
2: Este...
1: Però aquest és el punt que ens interessa. Exacte. Ara el que necessitem saber és quant en té de quantitat plourà en un lloc, perquè si no això és el que ens estabilitza, no?
2: I això és més difícil, s'anirà millorant, però això és més difícil. Hi ha un altre tema interessant que ens interessa, no? I a més jo sóc de les Terres de l'Ebre i allí històricament hi ha hagut problemes i de barrancs, que en la intel·ligència artificial i en los satèl·lits i en la topologia, tu pots, i això sí que ho havíem de començar a fer, perquè una cosa és preveure a on plourà molt, però l'altra és a on hi haurà més problemes. Llavors, tu pots, els ports de Tortosa Beseit, tu pots fer una topologia per allí tota la zona i dir, escolta, en cas de que plogui molt, baixarà per este barranc i no per un altre, perquè pots intuir per on seran les sortides d'aigua.
1: És el curs natural de l'aigua, al
2: clar,
1: final, no?
2: Ens hem de preparar, o sigui, perquè això passarà, cada vegada hi haurà més inundacions, llavors haurem de veure i preveure quines són les zones més sensibles. També hi ha una limitació en la intel·ligència artificial que aplica aquí, però també aplica moltes altres coses, que és que la intel·ligència artificial no és bona en entendre les coses excepcionals. ¿Vale? És a dir, te fico un exemple. Imagina't que algú publica una teoria científica molt novedosa i que ara s'està parlant molt d'això, no? De que els revisors de les publicacions siguin eines d'IA en lloc d'humans. La IA, possiblement, com que està entrenada en tot el que se sap d'abans, quan vegi algú molt novedós, dirà, no, això no és cert. Per defecte...
1: Clar, perquè aplica un mètode lògic, i per tant,
2: claro,
1: si no té lògica anterior... No,
2: claro,
1: no
2: si
1: pot...
2: això no... És contrari al que s'està dient fins ara, diu, si és contrari al que jo sé, és que està malament. No, però la ciència avança gràcies a això, a que hi ha novetats que tot i que lo d'abans tothom estigui dient una cosa, la certesa està aquí.
1: Sí, sí,
2: llavors, els fenòmens extrems, com que els models estan entrenats en situacions més convencionals, està fallant a les dades i tal, com que no té prou dades encara per a entendre aquesta novetat del canvi climàtic.
1: També fem servir una nomenclatura, que déu-n'hi-do, perquè això del medicà, del Mary Kane, no? Aquest huracà
2: sí.
1: Mediterrani... Tu has viscut algun huracà alguna vegada?
2: Sí, jo vaig viure a Nova York i allí vaig obrir el Sandy, el 2012 crec que era, i clar, unes alertes... Bueno, m'ho vaig prendre com una festa, mos vam juntar...
1: Els nostres meteoròlegs estaven a Catalunya exaltats, emocionats, amb el mini huracà.
2: Bueno, jo sí. Ah, bueno, pel Medicane, sí, els huracans del Mediterrani, que no serien huracans, però sí tormentes semi-huracans, això ja fa temps que se'n parla i s'ha publicat de tal. I després recordo una a Cuba, també, que el vaig... No el vaig viure directament, però sí que vaig anar a Cuba dues setmanes després a una cosa científica i em van dir, mira, saps quanta gent... Ha arribat un dels huracans més forts al sur o al sud-est de la illa. Saps quanta gent ha mort? I diu, cap, ningú. Perquè estan molt preparats. És a dir, estos països on hi ha huracans, ja estan molt preparats pels huracans.
1: I també hi ha una cultura de prevenció.
2: Hi ha una cultura de prevenció, van moure un munt de persones. Nosaltres no estem preparats. Nosaltres de cop te diuen les alertes de que vindrà una tormenta tropical i dius, ja, home, plou. I la gent comença a dir, sí, sempre ha plogut, sempre ha plogut, són uns exagerats. Bueno, no estem preparats culturalment encara i s'està avançant, però bueno, encara falta una mica.
1: Pere Estupinyà, moltes gràcies per acompanyar-nos. No t'acostumis, no vindrem cada setmana a veure't, Vull dir que
2: està bé dia, que vinguéssiu vosaltres en, sí, en lloc d'anar jo.
1: El proper dia connectarem a distància. Una abraçada, Pere. Abraçada. Gràcies. Ara tornem.
3: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Entrevista a Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filarmonia de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
7: I a les 11, entrevista a Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Catalunya Ràdio.
24: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
25: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
26: Per què ens cal avui desencadenar el present?
25: Atura't, pregunta't i reflexiona.
26: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
25: Ajuntament de Barcelona.
27: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
28: Avui, a partir de 3:45 del vespre, Màlaga-Espanyol.
29: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també.
28: Amb Manolo González a la corda fluixa, els pericos han de fer un canvi de rumb urgent.
29: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
27: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
28: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
30: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
31: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
32: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
33: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui som a París fent aquest programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, un París que aquest cap de setmana serà un cap de setmana molt cultural. El concert de diumenge que explicàvem de Maria Albar Bonet, que per cert ens acompanyarà a partir de les 11, no serà l'únic protagonista dels els catalans a París, perquè demà dissabte la Filharmonie de la capital francesa acollirà un concert de l'Orfeó Català amb la Filarmònica de Nova York de Gustavo Dudamel. Xavier Puig és director de l'Orfeó Català. Què tal, Xavier? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I també ens acompanya l'Irene Recolons, que és integrant del cor. Bon dia, també.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé, molt contents, molt emocionants de començar aquesta gira europea de l'Orfeó Català amb la New York Philharmonic i en Gustavo Dudamel.
0: Fins a 200 cantaires hi haurà de l'Orfeó Català, el cor de noies i el cor infantil participaran en aquest concert únic que inclou una gira molt més àmplia que ara explicarem en diferents capitals europees. L'afronteu també, entenc que amb molta il·lusió, amb moltes ganes, però també no sé si hi ha aquella cosa d'última hora que mai està res del tot a punt fins que passa i després dius, mira, ara ja podem començar a gaudir-ho.
1: Sí, la veritat és que el món de la música funciona amb molta immediatesa, cadascú ha fet la seva feina per la seva banda, però realment avui és el primer dia que tenim el contacte amb Gustavo Dudamel i demà amb l'orquestra per afrontar aquest repte, que és aquesta obra que és ben diferent de tot el repertori simfònic coral que estem acostumats, i per tant és una obra que mai hem interpretat l'Orfeó, de fet molt poc interpretada, que la fa la New York Philharmonic en aquesta gira europea, que fa molts anys que no venia a Europa aquesta orquestra.
0: Estem parlant de més de 200 cantaires, deia, clar, organitzar tot això... Xavier, com ho fas?
1: Hi ha una part que no me la puc ni imaginar, perquè hi ha un staff del Palau de la Música que treballa doncs molt intensament i amb molta eficàcia per poder fer realitat aquesta gira. Nosaltres ens encarreguem de la partitura i de les notes, però realment hi ha un equip al darrere, doncs aquí li hem d'agrair que puguem seguir.
0: Torena, des de quan fa que hi cantes?
2: Jo fa 8 anys que canto a l'Orfeó.
0: 8 anys?
2: Sí.
0: I has participat, per tant, en altres concerts també internacionals que s'ha fet.
2: Sí, sí, de fet, el primer any que vaig cantar a l'Orfeó vam fer un concert, bueno, una gira també amb Gustavo Dudamel, vam anar a Londres, als Proms, vull dir, he participat a tots.
0: Gustavo Dudamel, ho diem com si fos una cosa excepcional, que ho és, però està molt normalitzada aquesta relació, no?, amb l'Orfeó, també, i amb la cultura catalana, també, i amb Catalunya.
1: Sí, jo diria que darrerament hem viscut una mena d'idili que ens agradem mútuament, jo penso,

0: tan especial, i per nosaltres és un orgull aquesta relació amb Gustavo Dudamel.
1: Tu, Irene, què et dediques a la vida?
2: Jo soc professora de secundària, faig música a l'Institut Isaac Albéniz de Badalona.
1: I per tant entenen, si és l'àmbit musical, entenen que avui puguis ser aquí, per exemple.
2: Home, jo crec que és un valor molt positiu tenir una professora que estigui en actiu en el món cultural.
1: I els alumnes? És a dir, què et diuen els alumnes?
2: Jo els explico tot, o sigui, els explico, mira, me'n vaig a... i a més és que els hi poso els vídeos després quan torno perquè vegin, doncs que moltes vegades, no, que hi ha molts alumnes que no tenen cap tipus de contacte amb el món cultural i és, amb ells els encanta de cop, mira, t'hem vist a tu cantant, i és molt xulo, la veritat.
1: Clar, estem parlant d'un centre, el teu, que és l'únic centre de referència de Badalona coordinat amb el Conservatori de Música. Per tant, entenc que també els teus alumnes tenen certa sensibilitat, no?
2: Sí, de fet, jo vaig estudiar al Conservatori de Badalona i molts companys meus que estudiaven amb mi al Conservatori anaven a l'Isaac Albéniz a l'institut.
1: Ara que parlem també d'educació a França, no? Aquests dies amb les protestes i també a Catalunya hem posat molt l'accent a l'educació. Creus que li posem també li donem prou importància a la música en aquest currículum escolar que estem discutint tot el dia?
2: Bueno, jo soc professora de música i per tant et diré que per mi hi ha poca música a l'escola. Jo tinc molta sort que estic en un institut que realment valoren molt la música i per tant hi ha optatives a tots els cursos, però és veritat que la assignatura de música només és obligatòria en dos cursos de primer i tercer. Per tant, aquests alumnes hi ha un any que no fan música i tots els agrada molt la música, els agrada molt fer música, i de fet crec que és molt important a les escoles públiques que tots els alumnes puguin participar d'això, perquè no totes les famílies a vegades tenen els recursos, no? I clar, sempre em diuen, home, a tercer d'ESO no fem música, i jo, no, em sap greu, no hi ha música, però bueno, amb les optatives i així ho anem solventant.
1: Nietzsche deia, no?, que la vida sense música seria un error, doncs potser el currículum a partir de tercer d'ESO és un error. En tot cas, sí que és veritat que hi ha una certa resistència, no?, que sempre la música a Catalunya hi ha hagut una part molt amateur, no? D'una classe molt popular que sempre ha incorporat la música a les famílies, és una forma de comunicar-nos, no? I això potser ha fet que encara tinguem certa sensibilitat i puguem entendre el que fem i la importància d'un dia com el que demà es viurà aquí a París, Xavier.
0: Sí, jo crec que està científicament demostrat que la música doncs ajuda a molts altres àmbits de la formació personal i justament Catalunya doncs s'ha construït en base d'aquesta societat civil, aquest voluntariat general, i l'Orfeo Català és una mostra, és un exponent, un pal de paller del món coral que ha estat doncs aquest activisme cultural de tants i tants anys i que ha constituït aquesta tradició tan arrelada a Catalunya i que jo crec que és tan important que valorem i que mantinguem.
1: Demà què interpretareu?
0: Doncs demà interpretem en La transmigració de les ànimes, una obra de John Adams, probablement el compositor americà viu més important, més reconegut, i és una obra que ell la va concebre no ben bé com un rèquiem, perquè no té les característiques d'un rèquiem, però sí com un memorial, com un espai de memòria i de record per les víctimes de l'atemptat de les Torres Bessones de Nova York de l'any 2001.
1: És el que sentíem just començar aquesta conversa, no?
0: Exactament, i és una obra en la qual ella es planteja aquesta capacitat de la música, que possiblement no té la paraula, d'arribar al consol, d'arribar als familiars de les víctimes, a donar-los aquest confort, i és capaç aquesta música doncs de crear l'angoixa, de crear l'obsessió, però també finalment de crear un espai de llum, un espai d'explosió que pugui ajudar en aquella societat traumatitzada d'aquell moment. I per tant és una obra que en aquest cas no és una pirotècnia i una obra, diguem-ne, extrovertida com vam fer pocs dies amb la novena sinfonia de Beethoven, sinó que convidem a un recolliment, convidem a viure aquesta experiència transcendent que John Adams va voler compondre dedicada a la ciutat de Nova York i en aquests fets tràgics.
1: Aquesta és una, n'hi ha més de peces.
0: Hi ha més peces, però a l'Orfeo Català participem en aquesta. Hi ha una estrena d'una compositora canadenca i finalment hi ha la cinquena sinfonia de Prokofiev, que és també una obra molt simbòlica per Gustavo Dudamel, perquè és la primera obra
1: que imponent, no?
0: Exactament, i és la primera que ell va dirigir quan va dirigir per primer cop la New York Philharmonic Orchestra, i per això l'ha volgut posar en la seva estrena, la titularitat.
1: Dèiem que aquest serà el primer concert d'una gira que ve aquest mes d'octubre, que us portarà per tot Europa. Just aquest dilluns vinent serà a l'Auditori de Barcelona, que també hi ha molta expectació perquè hi ha entrades exaurides ja des de fa temps.
0: Sí.
1: O sigui, jo crec que a casa és quan fa més respecte això, no? Irene, sí.
2: Sí, a veure, és que és normal que estigui exaurides. Jo, si hagués pogut comprar-les
1: normal, en aquest país no hi ha res normal, bueno, però no sí, sé. Entenem que
2: però,
1: hi hagi...
2: Home, aquest, o sigui, aquest concert és extraordinari, escoltar la Filarmònica de Nova York, amb, bueno, llavors sí, sempre fa il·lusió cantar a casa.
1: El 13 d'octubre seu a Madrid, el 19 d'octubre a Hamburg i el 22

0: d'octubre tancareu la gira a Viena.
1: El Music Verein, la gran sala del Music Verein, sí, és, jo crec que és el primer cop, hem cantat a Viena, a l'Orfeó, però no al Music Verein, i ens fa molta il·lusió. Jo personalment, que vaig estudiar allà a Viena, doncs em fa moltíssima il·lusió tornar-hi.
0: Que és la mítica sala del concert d'any nou.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Per tant, la gent que es faci una idea de la importància de tot plegat.
1: I és el nucli de la tradició clàssica a la ciutat de Viena. Vull dir que realment...
0: Ja heu cantat mai per això, no?
1: Sí, a Viena, sí, sí, ja hem cantat l'Orfeó.
2: Jo no hi era encara.
1: El Concert House, havíem cantat amb alguna església, però crec que és el primer cop a la sala del Music Verein i el nucli d'aquesta gran tradició musical europea.
0: La idea és internacionalitzar cada vegada més aquest cor? És a dir, esteu en una fase de seguir treballant en un pla més estratègic perquè l'Orfeó català arribi a tot el món?
1: Sí, ja fa uns anys que l'Orfeó té aquesta demanda internacional, perquè hem de dir que a vegades fins i tot hem de descartar invitacions perquè, com diu la Irene, és un cor vocacional que es poden demanar uns certs permisos, però no poden estar contínuament de gira.
0: Però l'entrepà el deuen pagar, no, Irene? Això sí,
2: home,
0: no?
2: Home, sí, això sí.
1: Però realment estem en aquell moment àlgid en el qual a vegades hem de descartar algunes propostes internacionals i podem escollir les que realment ens omplen i ens motiven.
0: Ah, però sí que podem dir que dins d'Europa l'Orfeó català jugar a primera divisió dels cors musicals.
1: Sí, sí, realment estem participant de les produccions professionals més importants d'Europa i tenim el contacte i la confiança dels directors més importants de l'actualitat. Per tant, jo crec que estem en un moment privilegiat que no hem d'oblidar, que hem de també compaginar amb la nostra tasca al país i al Palau, perquè també el que volem és donar aquest servei, aquesta música, als nostres conciutadans.
0: Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, cantaire, moltíssimes gràcies i molta sort, molta merda demà. Que vagi molt bé el concert i la gira que us espera.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Que també podrem gaudir, recordem, a Catalunya. Farem una pausa i de seguida entrem al concurs patent.
3: No és només un reality.
4: A què hem vingut aquí?
5: A guanyar!
3: Tampoc una cursa més.
6: Para! Para aquí!
3: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
7: Vaig al límit amb tu.
8: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
9: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
10: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
11: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
12: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
13: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
14: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
9: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
15: El concert
16: de la teva vida.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat.
18: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2, i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
0: És hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ens trucava l'Anna Maria. Anna Maria, bon dia de nou.
19: Bon dia, guapos.
0: A punt de guanyar 150 euros o perdre-ho tot?
19: A veure,
0: va. Atenció a la pregunta, Jovany.
20: Va, una pregunta sobre els gelats de pot.
21: Tinc un paco curutxo.
19: El teu any,
0: no, el teu anys no, els gelats de pot. Anna Maria, els gelats de pot. Sí, torna a posar la música, saps que m'agradava. Els gelats de pot.
21: Tengo Paco Curucho. Mucho, mucho, mucho, mucho.
20: Molt bé, saps què vull dir, Anna Maria, quan parlo dels gelats de pot? Bueno, jo t'ho explico. Són aquests gelats sí. industrials que es venen al supermercat.
0: Sí, és que el d'avui el telèfon falla, Ana Maria. Sí,
20: ja cridaré més. Són aquests gelats industrials que es venen als supermercats i que venen envasats en pots d'una quantitat que no arriba al mig litro. Els pots de Häagen-Dazs i de Ben & Jerry's i aquestes coses. No volia dir marques, però així ens entenem, oi, Ana Maria?
19: Sí, sí.
20: Sí, sí. Doncs bé, resulta que moltes vegades quan obro un pot d'aquests gelats... Bueno, vull dir, un amic meu m'ha dit que moltes vegades quan enceta un pot de gelat d'aquests, que et dic, no pot parar de menjar-ne fins que se'l pimple tot sencer d'una sola tacada. Llavors, quan la meva dona, o sigui, quan la dona del meu amic s'adona que s'ha acabat el pot sencer de gelat, li llença una sèrie de retrets per fer-lo sentir culpable, golafre i un miserable sense força de voluntat. Però és que no sé, Ana Maria, quan menjo gelat de pot no veig mai una marca per la part de dins de l'envàs que digui fins aquí es considera una ració normal, o fins aquí és com si t'haguessis menjat dues boles de gelat. Clar, no tens una referència. I tu vas escarbant amb la cullera a poc i gairebé sense adonar-te'n arribes al fons del pot. I després, per aquella miqueta que queda de gelat, doncs no ho tornaràs a guardar al congelador i te l'acabes fotent tot. El meu amic, tot això és el meu amic. D'acord, Ana Maria?
19: D'acord, d'acord.
20: I ara et faré una pregunta. Sí. Probablement no havia sentit a parlar mai del concepte macadàmia fins que una d'aquestes marques de gelat que et deia va comercialitzar el gelat de vainilla amb nous de macadàmia. Doncs bé, la pregunta és... D'on és originari aquest fruit? Et dono quatre opcions. Opció A, Austràlia. Opció B, Índia. Opció C, Àfrica Central. Opció D, Brasil.
0: Temps.
19: Escolta'm, resulta que jo vaig estar a Austràlia, vaig estar a Sydney, i vaig comprar anous de macadàmia.
20: Ah, què hi vas anar a fer a Austràlia? De vacances?
0: Bueno, doncs és una resposta correcta, Ana Maria. T'endús 150 euros. Vols seguir jugant per 200 o no? No. No, hem perdut a l'Anna Maria. Intentarem... Sí, se n'ha anat.
20: Austràlia.
0: No sabem si voldrà seguir jugant per 200 euros o es plantarà amb 150. Ho sabrem, en tot cas, a partir de dilluns, si hi ha concurs o no hi ha concurs.
20: Va. Molt bé. Doncs molts records, Anna Maria.
0: Que estigui tot bé i tot en ordre. Sobretot és molt important que tot estigui bé. Jovany, gràcies.
20: A tu.
0: Tot bé?
20: Sí, sí, molt bé. Aquí jo, no és tan maco com París, això, però bé, bé.
0: Bueno, fa molt fred, eh? Tampoc és que estiguem gaudint gaire.
20: Avui aquí s'ha girat una mica d'aire.
0: Sí, sí, sí.
20: No sé si ens havia avisat el curt d'humí d'això.
0: Sí, sí que havia avisat. Sí, sí, sí. Una abraçada, Jovany, gràcies. Farem una pausa per les notícies de les 11 i de seguida amb nosaltres, Maria del Mar Bonet. Ara tornem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. L'Audiència Nacional rebutja per ara imputar el PSOE pel conegut com a cas Leire. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova per vincular el partit a fets delictius d'aquesta suposada trama que intentava torpedinar suposadament causes judicials al voltant dels socialistes. El jutge instructor fa cas, doncs, a la Fiscalia i apunta que s'ha de recopilar més informació abans de decidir si s'inclou el PSOE al sac d'investigats, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, que és el presumpte líder de l'entramat. El PP va demanar dimarts la imputació als socialistes a la causa 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El Partit Popular vol un debat electoral cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, però que no sigui a la televisió pública. Ha acceptat fer-lo a Mediaset, a Telecinco o 4. Els populars plantegen que sigui el 16 de novembre. Igualment, estan disposats a un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària en una altra privada, en aquest cas, Artes Media, Antena 3 i a la Sexta.
5: I en aquest context, amb l'espai de l'esquerra del PSOE encara sense posar-se d'acord, Suma demana discreció i generositat a la resta de partits que conformen el Front Ampli per triar candidat. També els mena la pressa al PSOE. El ministre Òscar Puente els prega que deixin els egos a banda i tanquin una única candidatura a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Les negociacions que fins fa uns dies eren privades han saltat als mitjans de comunicació després que a més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. Encara sense acord i amb la incògnita de si Podem entrarà a l'equació, un altre dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Òscar Puente els urgeix a acordar una papereta única.
15: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstàncies de menys importància.
1: Són declaracions del ministre socialista a la cadena SER. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Un centenar de tractors bloquegen a aquesta hora el centre de Lleida en una marxa lenta que recorre les principals institucions. Són pagesos convocats pel sindicat agrari JAR que reclama mesures per garantir el futur del sector. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos de produir aliments. Ho està seguint en Pere Joan Álvarez. Bon dia.
22: Hola, bon dia. Els tractors estan concentrats des de les 10 del matí davant la delegació d'Hisenda. Aquí han arribat des de diversos punts de la plana de Lleida uns tractors que estan esperant que els responsables de JARC s'entrevistin amb la delegada de l'Agència Tributària. Per tant, esperen aquesta reunió. Abans d'entrar a la reunió, el president de JARC, Joan Carles Massot, recordava quins són els motius que els han portat aquestes reivindicacions.
23: Per la pujada dràstica hem tingut dels costos de producció, fertilitzants, i ara s'afegeix el dièsel, i bueno, i això comporta pues dificultat per plantejar les sembres d'enguany, no? Això ja molta gent s'està plantejant la sembra d'enguany.
22: D'aquí aniran cap a la subdelegació del govern espanyol, que serà cap al voltant de les 12 del migdia i, per tant, bloquejaran durant tot el matí el centre de la capital del Segrià. Per Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
5: La jurista sud-africana Navi Pillay ha obtingut el Premi Nobel de la Pau 2026. S'acaba de saber el Comitè Nobel Noruec, que atorga el guardó, ha destacat el seu treball en la lluita contra els genocidis i l'apartheid. Especialment la representació de Nelson Mandela també ha destacat la seva capacitat per enfortir organismes internacionals de justícia. Per segon any consecutiu, doncs, el Comitè Nobel ha superat les pressions perquè el premi fos per Donald Trump, qui l'ha reclamat en reiterades ocasions i s'ha atribuït a haver posat fi a diversos conflictes internacionals. De fet, els líders d'Armènia i Azerbaidjan havien anunciat les últimes hores una iniciativa conjunta perquè el president nord-americà rebés el Nobel per haver aconseguit la pau en aquestes dues repúbliques caucàsiques. La premiada l'any passat, l'opositora veneçolana Maria Corina Machado ja li va donar la medalla del Nobel a Trump. En tot cas, doncs, la notícia a aquesta hora és que Navi Pillay, aquesta jurista sud-africana, és la Nobel de la Pau 2026. Esports Montserrat. Ja.
24: Torna el futbol a la primera divisió masculina amb un Màlaga espanyol aquest vespre a les 9 amb la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Puado torna a la llista després de 10 mesos lesionat, mentre Carreras queda fora per decisió tècnica. El Barça rep demà el Getafe l'endemà de renovar Xavi Espart fins al 2030. En mitja hora comiat a l'exjugador Pedro Rodríguez al Camp Nou, que plega als 39 anys. A Madrid rep demà el Villarreal amb Mbappé, que jugarà de titular, tot i que va aparèixer anant amb bicicleta. Quan el tècnic blanc havia dit que aquesta pràctica és perillosa per un jugador, Mourinho qualifica ara de ridícula la polèmica amb el davanter francès. A l'Eurolliga de bàsquet, avui Barça-Zalgiris, 8:45, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Barça d'handbol lidera el grup a la Champions després de sumar la tercera victòria. Ahir contra el Dinamo van guanyar 34-27. A la Lliga Sobal avui Ciudad Real-Granollers en 8:45. En hoquei patins aquest vespre la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal en semifinals del Mundial d'Assumpció al Paraguai. I bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Tot i tenir els seus rivals per al títol davant seu, el tro de Cervera està a prop. El líder a la primera jornada, Raúl Fernández, seguit per Bezzecchi i el líder Martín. Cinquè, Marc Márquez, primera Ducati. També passa el tall Àlex Márquez, mentre hauran de fer repesca els catalans Rins, Viñales i Aleix Espargaró.
25: Fins aquí les notícies.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Com no sé.

0: Maria del Mar Bonet, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, aquí davant teu.
0: Hola, estem al Centre d'Estudis Catalans de París, on estem fent aquest programa especial avui amb motiu d'aquest esdeveniment històric que protagonitzaràs també diumenge, el retorn a l'Olímpia París, demà passat a les 7 de la tarda, més de 50 anys, 51 anys després del que vas fer aquell 27 d'abril del 1975. Estàs nerviosa? Com estàs ara?
1: Sí, una mica.
0: Però bé, però si no. Ho has fet tota la vida.
1: Sí, però això de venir a París i fer l'Olímpia, no? És diferent, és una mica diferent. No vol dir que no sigui un concert més, també, no? Però sí.
0: És molt especial.
1: És especial.
0: Com prepares un concert com aquest? És a dir, a nivell d'organització, d'assajos, de vestuari, d'escenografia, és diferent a la resta de concerts que puguis fer durant la teva gira?
1: No del tot, no del tot, però sí una mica que prepares, doncs. El que passa que, evidentment, si estàs en un altre lloc més proper a casa teva, potser pots fer més coses, no? L'Olímpia és un lloc on entres i ja has de cantar. Això d'arribar-hi un dia abans i preparar una escenografia, com dius tu, això és molt difícil. Ja. Però l'escenografia la portem a sobre nosaltres.
0: I al final l'important és el que canteu, no? Les cançons
1: sí.
0: Que canteu.
1: I els músics,
0: la música.
1: Fantàstics, no? Que venen amb mi, que són magnífics.
0: I a nivell mental fas alguna cosa especial? No sé, aquests dos dies que et queden, passejaràs, meditaràs, o al contrari?
1: Jo crec que passejar mentre no plogui pot ser que passegi una mica, però no gaire. També treballo en l'hotel, vull dir que ja. amb tot el que significa els textos, parlar una mica en francès, tot això.
0: Clar, tu aquí has tingut molt vincle durant molts anys. No sé si recordes què significava per tu París, aleshores, fa 51 anys.
1: Doncs, llavors era una ciutat que realment, per nosaltres o per la gent que cantava, per moltíssima gent exilada, per moltíssima gent que havia de fugir del país nostre, no? Significava un país amb llibertat. Això era el que significava. I a part, doncs, la música que es feia aquí. Per mi, doncs, la cançó francesa ha sigut una de les més importants del món, per mi.
0: Un far cultural, no? Allò sí. Que sempre dèiem, no? Que miràvem sempre cap al nord, com si hi hagués un bri d'esperança.
1: Oh, i també Itàlia, la música italiana de llavors. Hi havia molt bons músics i cantants, també. Suposo que ara el que passa que vosaltres no en poseu gaire, de música italiana.
0: És veritat, que la música italiana no la...
1: I és magnífica, però...
0: No tenim tan observada, no?
1: Sí.
0: I potser abans també hi havia una idea més mediterrània que tu sempre has abanderat, evidentment perquè has vist nascut al mig de la Mediterrània, no?
1: Però no només per això, no només per això.
0: No, hi ha una voluntat també política, no? De militància, sí. No? D'entendre que hi ha moltes banderes que ens uneixen, però aquesta és una molt, molt important, la Mediterrània, no?
1: Clar.
0: A banda i banda, a més a més.
1: Sí, jo crec que és com un país, el Mediterrani. El que passa que el fem servir només per anar a comprar catifes.
0: Sí, o per parlar de problemes quan ens interessa.
1: Sí,
0: no?
1: Quan surt algun problema, no? Alguna cosa. Però realment, i a més ara... Hi ha molts problemes a la Mediterrània. Fa ja una sèrie d'anys que hi ha molts problemes.
0: En aquell concert de fa 51 anys, era un concert matinal, no?
1: Sí, era una matinée que es deia aquí, sí.
0: Tu començaves a 2:15, primer va actuar l'Ovidi Montlló,
1: sí.
0: Acompanyat de la guitarra del Toti Soler.
1: Meravellós, tot plegat. Jo, aquest disc que es va acabar a gravar l'Ovidi, el recomano tant, però tant, per favor, compreu aquest disc, que és una meravella. A part que l'Ovidi parla molt bé el francès en aquest disc, canta molt bé, explica molt bé les seves cançons, i el Toti fa uns acompanyaments meravellosos. Vull dir, és un gran disc, també.
0: Per tu, professionalment i personalment, aquell dia, aquella actuació a l'Olímpia, què va significar?
1: Moltíssimes coses, ja et dic, perquè el fet de poder cantar doncs, coses que no podia cantar a casa, no? És això. I després, el fet d'això, de sentir tanta admiració per una sèrie de coses de França i sobretot de la cançó francesa, després per una sèrie d'amics que tenia aquí, el Paco Ibáñez, l'Amancio Prada, la Luis Tília, eren gent que vivien aquí, que quan jo arribava doncs els veia, no? Hi havia gent també de la cançó sud-americana, els Quila Payún, que venien molt, el Cinti Limani. Vull dir, era una ciutat molt transitada de música de tot el món i m'agradava moltíssim, no? I les llibreries, trobaves llibres fantàstics. No sé, ara jo m'enrotllo molt, potser ara...
0: No, que va, que t'has d'enrotllar.
1: T'estic parlant ja de les llibreries.
0: Però m'encanta que em parlis de llibreries. París també és això, no? Sí. És aquesta deixar-se portar per una ciutat que és magnífica, que és bonica, no? És
1: sí,
0: bella.
1: Però aquí trobaves llibres del Ruedo Ibérico, per exemple, que no podies trobar allà, no? I molta gent del país que vivia allà i que estaven exilats, no? Això també.
0: Tu eres molt jove, aleshores, no?
1: Sí.
0: Però ja feia 8 anys que cantaves amb els 16 jutges.
1: Sí, jo acabava de fer els 30 anys, així. I, de fet, els vaig complir el 27 d'abril, aquest dia de... Això era el meu cumpleanys, hi havia la meva mare... Ah, hi havia el Toni Catany, hi havia el Biel Mesquida, hi havia tanta gent de Mallorca, tanta gent dels països catalans que havien vingut a les tallers, que em va regalar un llibre després del recital. Vull dir, és que no sé, no acabaria mai. Llavors va ser un punt de trobada magnífic, aquell recital.
0: Ja, fa 51 anys, amb 51 anys entenc que has canviat, com tota persona, diguéssim, però què hi ha que encara conservis d'aleshores? Que diguis, hi ha una part d'allà que encara ara, 51 anys després, em reconec?
1: No ho sé. Jo he vist molt que el present, saps? Molt. No... Ara, clar, em feu recordar coses i les recordo, però procuro... I no sé, no és que ho procuri, és que visc molt del present. I no puc dir... Doncs,
0: no mires enrere.
1: Doncs hi havia allò i ara no és, però, bueno, hi havia aquella esperança, no? Aquella esperança de que el món nostre també estava canviant. El nostre país estava a punt de canviar molt. Havia canviat Portugal, jo vaig... Estrenar quasi la cançó d'abril per al José Afonso, el que cantava Grandola Vila Morena el dia de la revolució dels clavells. I la vaig cantar per segona vegada allà. La primera vegada va ser al Palau de la Música uns dies abans, i després la vaig cantar allà, a més del que volen aquesta gent i coses que no es podien cantar. I llavors teníem l'esperança de que, sobretot la gent que havíem nascut amb el franquisme, no? Que veies tot un camí molt, molt llarg i molt pesat de moltes coses dramàtiques que van passar durant el franquisme, no? I que a poc aniríem construint una democràcia, no? Això era el moment que es vivia en aquell...
0: Il·lusionant.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, aquests dies has enganxat una ciutat que està immersa en protestes, també en aldarulls de fa setmanes, igual que altres punts del país de França. Creus que l'haurien de prendre exemple també de la capacitat que té de mobilització els francesos?
1: A mi m'agrada, sobretot perquè hi ha molta gent jove, com dèiem, no? que s'està mobilitzant. Això a mi m'agradaria molt que passés a casa nostra també, no? Que la gent jove... és que si, què tenim si no la gent jove? Són ells, no? Són ells. I el futur són ells. O sigui que a mi m'agradaria molt que es mobilitzessin, perquè tenim al davant coses bastant, bastant dures, no?
0: Però per què creus que allà potser s'ha perdut més aquest bri d'il·lusió, no? Al final la joventut també ha de tenir, potser no les té, les eines, no? Per confiar en què hi haurà un món millor si el lluiten, si el treballen, si el defensen, no? I a vegades dona la sensació que no...
1: És que jo...
0: Que s'ha perdut, que s'ha diluït aquesta il·lusió.
1: És que davant de tanta repressió, saps? Jo veig molta repressió, molta duresa, no? I després el fet de que, doncs això, de que la vida és per guanyar diners i coses d'aquestes, no? I això és absurd. La vida és per viure-la amb tota la seva plenitud, no? I no la volem si no és així. I la gent jove ho ha d'entendre. Jo crec que són ells ara els que han de córrer, els que han de... Perquè ja tot el que ve, doncs, crida a un canvi en tot això.
0: Clar, aleshores, quan cantau, teníeu moltes banderes. La llengua, per exemple, era molt evident. banderes molt, molt polítiques, però també d'un àmbit molt més humà, com per exemple la llibertat d'estimar, no? Que són banderes que s'han polititzat d'una manera tan barruera ara,
1: sí,
0: que hem oblidat el que vol dir estimar en llibertat, per exemple, no?
1: Home, això... Jo penso que això no, sí que no es pot prohibir de cap manera. Però bé, hi ha moltes coses que sí que hi ha uns titulars, no? Uns titulars molt lletjos, no? Entorn al ser humà, tal com és, no? El ser humà, per quin camí sensual, amorós vol anar, què vol ser, si vol ser pues, d'un gènere o d'un altre, no? Tot això...
0: El desig, no? Per exemple, què desitgem?
1: Què desitgem, sí. Sí, sí. Però bé, jo crec que la gent jove ho ha de començar a veure clar, que el que no pot ser és acceptar totes les comparses feixistes que hi ha, no? Sobre tots aquests temes i tot això.
0: Abans entrevistàvem dos estudiants joves de la Universitat d'aquí que estan estudiant, de fet, català aquí al Centre d'Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbonne, i em deien que vindran a veure't el concert. No sé demà quin tipus de públic t'esperes que et trobaràs.
1: No ho sé, realment no ho sé. Fins que no hi ets, saps? No.
0: Però catalans, francesos, una mica de tot...
1: Jo crec que una mica de tot hi haurà, sí. Mm. Sí, jo vaig preguntar una mica als organitzadors francesos, els hi vaig dir que si havia de parlar més en català que en francès, no? No, no, has de parlar en francès també, cuidado.
0: Dic, vale, vale. Sí, això ho tenen clar aquí a París, eh?
1: Sí, el que passa que el meu francès sempre és molt, molt dolent de no parlar-lo, perquè jo vaig aprendre francès de petita, però és diferent, no?, viure en un país i parlar la llengua que anar-hi cada 50 anys, no? Però bé, faré el possible, perquè entenguin una mica de què va tot, sense abusar, clar, del francès.
0: Però quan mirem el recital que vas fer el 75, hi ha cançons que parlen d'ara, també, no? Per exemple, el que volen aquesta gent és una cançó que vas interpretar en el seu moment al concert, però que passa, no va poder formar part del disc perquè en el seu dia per la censura, però que a vegades ens n'oblidem molt del que va passar, que passaven aquestes coses, però també en aquests temps complicats de llibertat ens interpel·la molt directament, no?
1: És una cançó que, a més, l'ha fet servir molta gent per moltes coses, i a mi això m'agrada molt.
0: Ja té vida pròpia.
1: Té vida pròpia, exacte. Sí, sí. I bé, jo pensava un dia no l'haurem de cantar més, però això és una utopia pel que jo he vist, no?
0: Una de les cançons de l'aigua no cansa és Saigo no, que la vas concebre com un cant de justícia entre el desig i la denúncia també que evoca la tragèdia, per exemple, recent al País Valencià, la violència contra també les dones. No deixa mai de ser una arma de denúncia a la música, no? I això també és hi ha un punt d'esperança aquí.
1: La música sempre ho ha de ser, jo crec, no? Sempre ho ha de ser, un cant d'esperança, un cant contra la falta de llibertat, un cant de moltes coses. En el moment que és necessari, ho hem de dir, sigui com sigui, sigui escrivint teatre, sigui escrivint novel·la, sigui parlant per la ràdio, sigui cantant.
0: Però això vol dir que tu, per sobre de tot, per sobre de l'artista, ets una persona activista?
1: Jo no diria tant, no? No diria tant. Jo crec que hi ha companys meus que han sigut més activistes que jo,
0: sí,
1: molt més. Jo dic les coses quan no em queda més remei, o sigui, quan rebentaria si no ho digués, no? Quan vaig veure allò de la Dana, és que si no ho hagués escrit, és que no podia ser, era tan horrorós, no?, veure aquella deixadesa, no?, i la gent morint-se, no?, a l'aigua. I sabent, doncs, que el País Valencià té aquests problemes amb els aiguats molt grans, no? Sempre ha sigut així, les inundacions. Jo recordo el meu pare, que era periodista, i assistint a una inundació que em va explicar, ell amb pèls i senyals, com era, i realment era horrorós. Jo era petita, no? Sentir aquell aiguat de la ciutat de València, que corrien els camions i els cotxes nadant a sobre de 9 metres d'aigua pels carrers. Vull dir que això és...
0: Que no estem tan lluny, perquè estem veient aquests aiguats d'ara.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui,
0: al final,
1: sí.
0: La vida, l'actualitat d'aquell moment ens ressona en el present.
1: Sí, sí, sí.
0: I això queda en aquestes cançons.
1: Clar, com la cançó del Raimon de d'aquesta pluja que no sap ploure.
0: És saviesa popular, no? Al final suposo que un artista també el que intenta és que les seves cançons, en aquesta vida pròpia que em deies que tinguessin, s'acabin convertint també d'alguna manera en saviesa popular.
1: Però això jo crec que en el meu cas jo no ho vaig pretendre, simplement vaig dir el que sentia en aquell moment, ho vaig escriure i ho vaig cantar, això.
0: També estàs per ser a la Sala Paral·lel amb Borja Penalba el 8 de novembre a les 6 de la tarda per celebrar el desè aniversari del projecte Lliures, i també et veurem en diferents concerts els propers mesos. Estàs en plena forma? Et sents en plena forma, Maria del Mar?
1: Home, en plena forma,
0: Jo t'hi veig.
1: Faig el possible, sí. Mentre hi hagi un veu per cantar, doncs, i no estiguis amb problemes físics de que no tens força o... sí, de moment sí, ara veurem això. Els cumpleanys són sempre dramàtics, ara no com abans, ara són dramàtics.
0: Però els celebres o no?
1: Procuro que no celebrar-los.
0: No?
1: Ja me'ls celebren.
0: Però hi ha motius per celebrar
1: me'ls celebren
0: la vida, no?
1: I ho agraeixo,
0: val.
1: No?
0: O sigui, tu però intentes no fer... celebrar-ho, però t'ho fan.
1: Sí, m'ho fan recordar.
0: Però estàs, deia que estàs en plena forma, és a dir, és una manera de preguntar-te fins quan vols cantar? Ja has pensat en això?
1: Jo crec que és la veu. Si et deixa la veu, deixes de cantar. Jo, en el meu cas, sí. La força i la veu, sí. Una cosa va amb l'altra, no? Física. Però bé, el temps ho dirà. Jo no vull posar-me una data, de cap manera, però el temps me la posarà, segur, però seguríssim.
0: Què fas per resistir-te al pas del temps? I cuides la veu, per exemple?
1: Sempre l'he cuidat. La veu és una cosa que s'ha de cuidar des que comences a cantar. Això és una cosa que hauríem d'aprendre tots els que comencen a cantar, perquè si no, doncs la veu et va deixant abans d'hora, no? O s'arruga més, es queda més grisa, es queda més ronca. Hi ha factors que si tu no treballes la veu amb l'energia del cos, com jo he fet, i he treballat també amb tres cantants que m'han ajudat a fer estudis una mica sobre el diafragma, sobre la força que tens en el cos i les cordes, a cuidar les cordes vocals, no? Tot això implica que et pugui durar més enllà, no? Si comences aviat a treballar una mica la veu amb qüestió de no fumar, no beure cassalla,
0: sí.
1: Tot això.
0: Però això vol dir cuidar-se molt, no?
1: Sí, hi ha un punt de disciplina. Cuidar-se fins a un cert punt. Jo no diria tanta disciplina, però diria sí, cuidar-se, no? Jo no he tingut la sort de no agradar-me tant l'alcohol ni el fum, i a més jo sóc asmàtica des de molt petita, cosa que si no hagués fet això també la meva salut aniria malament, més malament del que va.
0: Mm. En canvi has viscut un món i una època en què segurament molts dels teus companys això no ho feien, perquè la vida també portava un estil, no?
1: Cada un, doncs. Sí, jo he assistit a moltes coses d'aquestes, però bé, pots celebrar-ho amb tothom, però si fas un costum d'aquestes coses tan bones de vegades, no? De beure molt un dia es pot beure molt, però cada dia... Això és el que jo penso, però mira... El temps també te n'adones que hi ha cantants que amb un fil de veu diuen moltes coses també. A mi m'agrada molt la veu de la gent gran, per exemple, quan canten, no? El Bob Dylan ara, el vaig sentir l'altre dia, em va encantar. El Paco, que canta amb una veu més suau, no? M'agrada molt, m'agrada moltíssim. M'agraden molt veus arrugades o dures o... No sé, no em faig tampoc tant un... Clar, els que canten líric ja és un altre món, però jo crec que amb la intensitat, amb la passió que hi poses, amb la veritat que hi poses en la veu, sobretot la veritat, quan dius els teus poemes o els poemes que sents, no? La música que t'empeny, no? Els músics que estan al teu costat, això és la veritat per mi.
0: Ara estava pensant en el Lluís Llach, no? Que va deixar de cantar. Tu creus que va deixar de cantar massa aviat?
1: No hi ha dret. Per mi no hi ha dret amb això. Però és que cada un és per mi és s'ha de respectar molt. A mi m'agrada respectar molt la postura de dir prou, ja està, no faig més. Jo ho respecto, però em sento una mica
0: amb
1: ganes.
0: Per què dius que
1: m'hi ha d'haver? Perquè m'agradaria que fes més discos, per exemple, no? Encara que no surti al carrer a cantar, si no vol, però que faci discs, perquè els discos del Lluís tenen sempre una part creativa tan important, tan maca, no? Tan sentida, tan de veritat, que és el que jo busco, no? A mi m'agrada molt el Lluís, i des de molts joves que ens estimem molt, no? com a cantants i com a persones.
0: De fet, tu has estimat molt el Lluís i el Joan Manel, o sigui, has sigut...
1: Molt, sí.
0: Has pogut estimar-los els dos?
1: El Joan Manel com un germà gran, no?
0: Sí.
1: Que va portar el meu germà a casa, i sempre me'n recordaré del dia que va entrar a casa dels meus pares, no? amb el Joan Manel al costat. Meravellós.
0: Clar, són veus que són tan potents, no, com la teva també, sí. No? Sou el Paco, que al final quan deixen de ser-hi no és fàcil que s'ompli aquesta veu tan ràpid, no?
1: Clar,
0: deixen un buit.
1: Per això a mi m'agradaria que el Lluís segueix fent discos.
0: Li has dit amb ell, per cert?
1: Sí. Però
0: i
1: també
0: què et diu?
1: Em diu que clar, que s'ha de respectar la seva postura. I em sembla molt bé, també.
0: Bueno, de tant en tant fa alguna actuació, no?
1: Sí, però no és el mateix.
0: No.
1: A mi m'agradaria que s'entés a fer els seus poemes, però també es dedica molt a escriure i fa llibres i molt bé. I també fa política i em sembla que tot juga amb el que ha estat sempre ell.
0: Sí, però política ja en feia cantant.
1: Evidentment, sí.
0: Tu en aquest cas no n'has fet mai tant directament, no?, de política?
1: No, jo he estat més de coses diferents, no? Pensava en principi, quan era joveneta, que la política s'havia de fer també en el carrer. Em varen detenir diverses vegades, vaig tenir un arxiu de premsa clandestina a casa meva i em varen detenir, vull dir que... Van retirar cançons, vaig estar un parell d'anys sense poder sortir del país, no? Però això són coses que anaven més amb la meva persona que no amb la cantant, no? Però bueno,
0: sí.
1: Faria el mateix.
0: Quan dic que no has fet política, volia dir que no has fet política activa, no? De presentar-te, per exemple, a unes eleccions.
1: No.
0: Això no t'ha...
1: No.
0: Pot ser que t'han vingut a buscar alguna vegada.
1: Veuen perfectament que no serveixo per això.
0: No cal que truquin, no, ja ho saben.
1: Ho saben, no. Jo crec que és una qüestió personal i també que ja es veu, no? Hi ha persones que serveixen i persones que no?
0: És un cap de setmana, com dèiem, important per la cultura catalana a la capital francesa. Avui tenim nosaltres la Maria del Mar Bonet, que diumenge farà aquest concert 51 anys després del seu debut a l'Olimpia. Podem saludar a aquesta hora també la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Què tal, consellera? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Un dia també d'orgull, el que estem explicant avui a Catalunya Ràdio.
2: Un dia d'orgull molt gran, si em deixes que et faci un apunt. A més, us parlo des del Vendrell, que avui donaran els Premis Nacionals de Cultura, com sabeu. Mm-hmm. I a més, faig aquesta entrevista, tinc l'honor de fer aquesta entrevista al despatx de Pau Casals, també un dels nostres catalans més universals.
0: Per parlar d'orgull, perquè clar, avui som a París i abans en parlàvem també, no?, de la importància de la cultura a França, i tenen aquest orgull, aquesta manera d'entendre la cultura, que a vegades ho admirem amb certa enveja des de Catalunya. No sé en aquest sentit, consellera, si també ens cal com a societat donar més valor a la cultura del que fem habitualment.
2: Doncs jo penso que sempre li hem de donar molt de valor a la cultura. La cultura és allò que ens defineix. Jo sempre dic que és aquella cola, no?, que ens uneix, és allò que ens fa sentir part, no?, d'una comunitat, i que la nostra cultura hi sigui i se l'esperi en el pla internacional, doncs és també aquest motiu d'orgull. Crec que la cultura, que els catalans estem molt orgullosos de la nostra cultura, hi ha moltes enquestes que ho diuen, no? Un dels motius que ens fan sentir més orgullosos de ser catalans és la nostra cultura.
0: Clar, vostè fa 50 anys, entenc que era molt petita, però no sé si li va arribar alguna cosa d'aquell concert del 75 de l'Olímpia de la Maria del Mar Bonet.
2: Home, a veure, era molt petita realment, però sí que és veritat que és un concert que després, al llarg de la vida, doncs, tens molta consciència d'aquell moment i de com n'és de mític, si em permeteu l'expressió. Avui veia fotografies d'aquell moment, les fotografies del Toni Catany, i clar, va ser un moment molt, molt important, molt especial, i per tant, doncs, sí, un concert mític.
0: Deia que és un cap de setmana important, parlàveu de la Maria del Mar, però també abans parlàvem amb l'Orfeo Català, perquè actuarà demà a París amb la Filarmònica de Nova York de Gustavo Dudamel. Quina importància té també aquest concert, consellera?
2: Sí, us sentia perquè baixava amb el cotxe i sentia la conversa que teníeu amb els cantaires. Penso que és d'una gran importància transcendental. Aquest idili, no?, entre Gustavo Dudamel i els cors del Palau. Ell, que és un dels directors més importants, no?, i més reconeguts a nivell internacional, confia en aquests cors per fer la seva gira europea. Vol dir que, doncs, de nou, no?, la nostra cultura i els nostres cantants porten el país per tota Europa. La cultura catalana, per mi, i des del meu punt de vista, ha de ser present allà on es construeix la cultura contemporània i a l'hora de formar part d'aquest debat de la cultura del futur i, per tant, internacionalitzar la cultura. És teixir noves relacions, és consolidar xarxes, és consolidar aliances, és enriquir el nostre sistema cultural. La cultura és un vehicle pel diàleg a nivell internacional i per reblar vincles, no?, internacionals. Per tant, des d'aquest punt de vista, per mi és molt important.
0: A més, ho hem fet sempre, no, Maria del Mar? Perquè penso la figura de Ramon Llull, que és un dels pares, diguéssim, de la llengua i de la literatura catalana, no? Va ser un arquitecte de la literatura europea i ho va fer des de Mallorca.
1: Va ser la primera novel·la en català,
0: per
1: crec.
0: Sí. Vull dir que en això d'internacionalitzar la llengua i la cultura, ja fa uns quants anys que ho fem.
1: Sí, era un home que, a més, això de tirar de tirar ponts, d'anar a construir ponts culturals, era un, no sé, un senyor, doncs, que estava absolutament ficat amb aquesta manera de ser, no?, de voler, doncs, que la cultura, que la llengua, que el... fantàstic, no? Sembla.
0: I que la cultura i la llengua siguin una identitat,
1: un vincle
0: oberta, no? Que al final, sí, és el que explica el Mediterrani, explica Ramon Llull i explica, sí, al final, la cultura catalana.
1: Clar.
0: Consellera, en què diria vostè que pot ajudar o pot contribuir la cultura en un món tan sacsejat com el que explicava ara, és a dir, amb les protestes dels estudiants que estem veient, fins les que reclamen també un pis per viure, no sé, si davant d'aquests auges de discursos de l'extrema dreta, creu que la cultura també és necessària que mai?
2: Doncs indiscutiblement no puc compartir-ho més. Estem vivint moments convulsos, moments complicats. Catalunya no n'és aliena. Estem veient, com deies, doncs, un auge dels discursos d'odi, de discursos que ens volen, doncs, individualitzats, separats, que volen homogenitzar-nos, i discursos que es basen en l'odi i en la divisió. I penso que en aquest sentit la cultura té un paper fonamental. La cultura és l'espai de la llibertat, l'espai de l'esperit crític, de sacsejar-nos les idees, de posar-nos a la pell de l'altre, de generar empatia, de generar comunitat, i per tant, des de tots aquests punts de vista, penso que la cultura és fonamental.
0: Consellera Sònia Hernández, consellera de Cultura, gràcies també per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest cap de setmana també a París. Adéu-siau.
2: Moltíssimes gràcies, adéu-siau.
0: Que vagi bé. I Maria del Mar Bonet, també molta sort, molta merda, que es diu, no? El concert de diumenge, esperem que també ho gaudeixis.
1: Home, segur que si no es gaudeix, és quan s'ha de plegar. Si es gaudeix...
0: S'ha de continuar.
1: Perquè ho fas, jo crec que si tu disfrutes el públic també.
0: Es transmet,
1: sí. Igual en el teatre, sí.
0: Maria del Mar, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per ser aquí.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
1: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
3: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre és obrir els ulls.
6: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
4: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Catalunya Ràdio.
9: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
10: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
11: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
13: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
13: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
12: Ajuntament de Barcelona.
14: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
15: Tenen la pilota cultiva.
16: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
17: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
18: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
19: Ei, perdona, una estrella.
20: Ei, una estrella.
19: Perdona, una estrella.
20: Una estrella.
19: Què, un crit valent?
20: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida!
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
0: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
24: Àngel Llàcer!
25: Ah, Ricard Ostrell, com estàs?
24: Molt bé, i tu?
25: Doncs mira, jo em molt feliç de ser aquí, a París, amb tu.
24: Sí, home.
25: Sí, he vingut... Saps què passa? Que...
24: Tu tens relació amb França.
25: Què vols dir que tinc relació amb
24: França? Tens una relació amb França.
25: Bueno, tots els catalans tenim una relació amb França. Tu pensa que els nostres pares cap on miraven?
24: Sí, cap al nord.
25: Cap al nord, cap a França. Sí. Llavors tots tenim... Passa que jo vaig tenir la sort de tenir una educació francesa. Mm. I aleshores... És...
24: Si tu veus, jo puc parlar francès.
25: És per fàcil. Tu també?
24: No.
25: Ah, no? Bueno, ho semblava.
24: Ah, doncs no.
25: Sí, jo ho pot ser.
24: Però tu saps parlar francès perfectament. Vas fer un programa de televisió a França.
25: Ui, en fet, si feia un programa, ui.
24: Quina cadena era?
25: M6. M6. Va ser un fracàs, però bueno, ho vam intentar, llavors vaig estar aquí vivint.
24: Però va ser millor que el Salt de l'Àngel o...
25: Bueno, allà. No et pensis, eh? Passa que el Salt de l'Àngel va durar més.
24: Era un programa que es feia a TV3,
25: sí,
24: fa molts anys.
25: Molts anys. Bueno. I aleshores, això, llavors tinc aquesta cosa, llavors com que aquest cap de setmana, doncs per Catalunya sembla que sigui tan important aquesta...
24: Sí.
25: Clar, llavors, jo ara pensava, no? Mira, ara jo venia tot de l'hotel, venia caminant i venia per les Tuileries, venia caminant, tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu, llavors anava caminant per les Tuileries, tiri-tiri-tiri-tiri-tiri.
24: Sí.
25: Llavors m'he trobat un grup d'una professora amb uns nens de 5 anys, 5-6 anys, no teníem més, eh? 5-6 anys, i els estava explicant Teseu. Aleshores estàvem totes, saps? Clar, a Catalunya expliquem el Titó.
24: 5 anys.
25: Estaven davant d'una estàtua, llavors es explicava qui era Teseu, no? Llavors es explicava, doncs, Teseu, allà és tal, llavors havia el Minotaure, que l'havia tancat, el rei d'allà de Creta, no? Que l'havia tancat amb un... Hi havia Tadèdel que fes aquell laberint, tot això. Clar, el laberint de Dèdel, no? Que els explicava...
24: És una història, una aventura.
25: Clar, una aventura, i els explicava als nens de 5 anys. Llavors els explicava que el rei de Creta posava 6-7 homes i 7 dones perquè el Minotaure se'ls mengés, fins que Teseu va dir, bueno, doncs jo entraré allà i mataré el Minotaure.
24: La llegenda de Sant Jordi. Ai,
25: bueno, doncs això. Okay. Els estava explicant això allà amb aquests nens de 5 anys. I pensava, clar, és que després aquí la gent pensa, no? Ara pues, hi ha totes aquestes vagues, totes aquestes, no? Tots aquests estudiants que estan protestant, i protestant fins al final, perquè tenen un esperit crític, una educació que els no sé, eh? Jo no estic dient que l'educació a Catalunya sigui dolenta. No estic dient que l'educació a Catalunya sigui dolenta. Però estic dient que hi ha escoles, no?, que no t'eduquen en el pensament crític, no? Jo vaig tenir la sort. Hi ha escoles d'aquestes de Déu, no? No sé com es diu,
24: sí,
25: de monges,
24: de l'Opus, per exemple.
25: No sé, del que sigui, de monges.
24: O religioses, sí.
25: Sí, exacte, no? Pues que, clar, no, aquest pensament crític, doncs, bueno, no? Després quan ja et fas capellà, doncs ja et fas capellà, estudies teologia i pots fer altres coses, però vull dir...
24: Aquesta, que t'ensenyen més una doctrina concreta,
25: exacte,
24: i no t'ensenyen tant a qüestionar la doctrina.
25: Exacte, t'adoctrina, ja, no? I aquí, no, jo recordo, jo sempre ho posava... Jo no podia ser de cap dels Boy Scouts, no? Després de, no? Jo no podia ser de cap associació en la qual jo hagués de seguir unes ordres, perquè jo posava tot en dubte. I això era per l'educació que jo havia rebut al Liceu Francès.
24: L'educació francesa t'educa ja en qüestionar l'ordre establert.
25: Clar, i després el sentiment de culpa que teniu tots vosaltres, els que heu anat a les escoles de capellans. Tots teniu un sentiment...
24: No he anat a cap escola de capellà.
25: Tu has anat a una escola de capellans?
24: No.
25: Quina escola vas anar, tu?
24: Jo vaig a l'Escola Pia.
25: Oh, bueno, Escola Pia?
24: O sigui, no vaig tenir cap capellà de professor ni cap capellà.
25: Però Escola Pia, que és de
24: però abans, però ara no.
25: Escola Pia.
24: Ara, és escola laica.
25: Escola Pia. O sigui, a veure,
24: sí.
25: Jo no he anat a l'Escola Pia. Bueno, és igual. La qüestió, aquesta cosa... Doncs això.
24: Llavors, hi ha una altra.
25: Això és una cosa que passa aquí, a França, no? A París, i la gent per això es revolta tant, i per això la gent va fins al final, i perquè la gent es qüestiona les coses. Que no vol dir que hi hagi molta merda aquí, eh? Vull dir, tampoc no estem dient que nosaltres... O sigui, els complexes d'inferioritat i de superioritat i totes aquestes coses, tampoc no cal que ens matem els uns contra els altres, de nosaltres som uns desgraciats i els altres som millors. No, n'hi ha de bons aquí i de bons allà. Però en general, el que diuen en general, això és una societat que es planteja i es qüestiona molt més les coses.
24: Ara parlem amb la Maria Almar de l'Olímpia, que és un local centenari,
25: sí.
24: Llegendari, no?
25: Sí.
24: Que hi ha passat tothom aquí, Jacques Brel, Billie Holiday, Beatles, Rolling Stones...
25: Tothom. Mira, jo vaig anar... a veure un concert de l'Elton John.
24: Ah, sí?
25: Sí, un concert de l'Elton John. Imagina, un concert de l'Elton John. Me'n recordo molt.
24: Amb qui vas anar?
25: Amb Manu Guix. Em van regalar a mi un concert de l'Elton John. I vaig dir, Manu, vols acompanyar-me? I em diu, i tant. Llavors vam venir un cap de setmana i vam anar a veure l'Elton John a l'Olimpia de París. Però bueno, a l'Olimpia de París ha cantat moltíssima gent. Per començar, te'n diré un, que a mi m'encanta, que és Gilbert Bécaud.

0: Gilbert Bécaud, que era una passada, li deien el Monsieur 100.000 volts. 100.000 volts.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè era com molt nerviós, no sé què. O sigui, de fet, hi ha una cosa que diuen que a l'Olimpíada de París van trencar no sé quantes butaques, jo què sé, com 500 butaques, perquè la gent la volia veure molt i causava molt fanatisme. I llavors el públic que va venir a l'Olimpia va destrossar l'Olimpia i el Bécaud hi estava moltíssimes vegades, eh? O sigui, va cantar, jo no sé quantes vegades, 40 vegades, potser que fes uns concerts allà, vull dir que... Llavors,

0: és un clàssic dels artistes, no? La cançó que els agrada a la gent,
1: de fet,
0: ells
1: no,
0: odien.
1: No la va gravar mai en un estudi. Amsterdam no la va gravar mai en un estudi, la va gravar en directe a l'Olimpia.
0: Que és la que sentíem ara.
1: Sí, totes les cançons, totes les gravacions que tu sentis d'Amsterdam, del Brel, són de l'Olimpia. No va anar mai cap
0: a
1: un estudi i la va cantar, perquè no li agradava.
0: Però l'havia de cantar perquè la gent li reclamava.
1: Sí, de fet va començar a cantar-la, la va posar allà, com va dir, bueno, la cantaré perquè l'he de cantar, i la va posar al principi del concert, i bueno, de molts concerts, ell es va acomiadar. Mira, de fet, els aplaudiments més llargs que recorden, a part de la Piaf i de l'Ida, són els que li van fer una vegada al Jacques Brel, que van estar com 20 minuts aplaudint-lo perquè sortís, i el senyor ja havia marxat, bueno, ja estava al seu camerino i havia marxat. I al cap de 20 minuts, el senyor Jacques Brel va tornar a aparèixer amb Bernús, saps allò, amb Bernús des de boca, em dient, bueno, nois, jo ja m'he canviat, m'he dutxat, i dutxat i tot això, quantos, va sortir amb Bernús a saludar, i aquest va ser un dels seus comiats a l'Olimpia de París. Allò que fan els artistes que surten cansats, això ho feia Josep Maria Flotats, això ho feia molt. Quan feia el Cyrano o aquesta cosa.
0: Que surten com esgotats.
1: Sí.
0: Després d'haver-ho donat tot.
1: Exacte, llavors això a la gent li encanta, saps? O sigui, llavors pues això, ho fan els grans artistes, surten allà amb el Bernús, amb la tovallola, secant-se les suors, saps? Com dient, ho he donat tot, i llavors la gent aplaudeix molt més, no? Però això també ho feia jo, eh? Vull dir, jo quan feia la Jaula de Soca...
0: O sigui, sortia... que és una altra part de l'actuació.
1: Per mi sí, potser per ells no ho sé, però per mi era com...
0: Allò d'emocionar-se, allò que la gent a vegades s'emociona, quan surten...
1: Exacte, no? Allò que tu fas... Moltes gràcies.
0: Bueno, però això, Jacques Brel.
1: Això sí, això és Jacques Brel. Però clar, si parlem de l'Olimpia, hem de parlar de Dalida.

0: Dalida era...
1: Dalida no sé qui era, jo. Això és dels 70, deu ser, això.
0: Sí, abans, 60, abans. Mira, de fet, el 61, ella estava a l'Olimpià i va rebre al seu camerino una corona de morts.
1: De flors. Allò que t'envien flors al camerino.
0: I algú li va enviar una corona de... Això no sé, era com una cosa com funerari, amb un missatge que insinuava que la seva carrera ja estava acabada i que Edith Piaf seria la successora i seria la gran hereva de la reina de la
1: chanson francesa. O sigui, hi havia conflicte entre qui seria l'hereva de la cultura francesa.
0: Exacte, no? Llavors, sí. Bueno, però després ella Edith Piaf li va dir que molt bé, que no sé què, no sé quantes, perquè clar, al final la gran és Edith Piaf, però la Dalida va morir, es va suïcidar als 54 anys a una casa de Montmartre i va deixar sempre una frase que tothom sempre recorda, que deia: "Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable", que vol dir perdoneu-me, però la vida se m'ha fet insuportable. I la Dalida tenia sempre unes grans nits allà. De fet, Dalida volia fer un canvi, tenia alts i baixos, i una de les coses que va fer va ser llogar ella mateixa durant una setmana l'Olimpia de París, perquè el senyor l'empresari, el promotor de la sala, ella va dir: "No, és que vull fer uns canvis en les meves lletres, en les meves cançons, no vull, que vull fer una cosa més profunda i tal", i va dir: "No, és que si vens a cantar això tu has de cantar la Dalida de tota la vida, si vens a cantar això no". Llavors ella va dir: "Bueno, mira, noi, te la llogo", i li va llogar la sala per fer ella el que li donés la gana. Llavors ella va fer d'ella mateixa, i aleshores hi va ser un èxit. I que el senyor s'ho va haver de passar. Bueno, va cobrar menys del que hagués cobrat si l'hagués cobrat la sala normalment. Però ella va apostar, saps què vull dir? És aquestes dones que aposten, però lamentablement va morir jove als 54.
1: I si hi ha un nom, com deies, per sobre de tots...
0: Digue'l tu.
1: Està estretament lligat.
0: Digue'l tu.
1: Aquesta mítica sala de concerts parisenca és...
0: Digue'l tu.
1: Edith Piaf.
2: No.

0: La Xés.
1: I és petita.
0: I petita, ella.
1: Era molt petita.
0: Era petita.
1: Sí. Té una tomba,
0: però
1: que és...
0: al final tots som petitets quan ens morim. Jo sempre penso...
1: Sí, però la Piaf ja era petita.
0: Sí, era molt petita, era molt petita, molt petita. I molt delicada, clar. Pensa que la Piaf ho va passar molt malament. Va tenir molts problemes amb les addiccions, va tenir molts problemes emocionals. Bueno, però tot això al final era per les drogues, eh? Vull dir que al final, pobreta, ho va passar molt malament. I ella es refugiava molt a l'Olimpià de París. L'Olimpià de París potser... O sigui, de fet, mira, t'explicaré una cosa de la Piaf en l'Olimpià de París.
1: 1,42 feia. 1,42 metres.
0: Clar.
1: Digues, digues.
0: No, no, clar, era petiteta. Com li deien? Li deien un nom, jo no me'n recordo ara. Oh, és que tinc una memòria, com li deien? Algo com un ocellet petit.
1: 1,42 és petit, sí.
0: Sí, és petiteta.
1: Sí,
0: sí, petiteta, 1,42. Bueno, però la Piaf, mira, t'he de dir, ella va salvar l'Olimpià. Ella va salvar. Ella estava molt malalta... I aleshores l'Olimpià, que estava a punt de tancar, que estava passant una crisi molt gran, aquesta sala de concerts, li van demanar, per favor, que anés a cantar. Aleshores, van fer com una cosa, ella, com que ella s'estava com retirant, ja estava morint, estava molt malament, aleshores va dir, va, doncs vindré. I llavors va fer ressorgir l'Olimpià, i l'Olimpià va tornar a néixer gràcies a la Piaf, que s'estava morint. És que vull dir, al final
1: sí,
0: és com
1: sí,
0: una escena molt romàntica. I així com nosaltres sempre diem que allà al Teatre Romea, al Teatre Hospital, hi ha l'esperit de la Xirgo, doncs aquí sempre diuen que a l'Olimpià hi ha l'esperit de Lady Piaf.
1: La Mont Piaf, li deien, que és com el petit gorrión.
0: Ah, això?
1: No? Petit gorrió.
0: Sí, sí, sí.
1: Un ocell petit.
0: Un ocell petit, exacte.
1: Que per cert, tu, Àngel, Lady Piaf, tu és especial, Lady Piaf.
0: Per què? Bueno, jo hi ha una cosa que...
1: Tu la cantes molt.
0: Jo la canto molt.
1: Bueno, ara potser no tant, però l'havies cantat molt. Mira, la vas interpretar a la tele, mira, escolta.
0: Ah, sí?
1: No.

0: Bueno, això ho vas fer a la tele, no?
1: Això ho deuré fer a la tele, clar. Sí. Bueno, sé que s'ha de fer de tot a la vida.
0: Sí, clar, escolta, clar. Però si la va
2: bé. De fet, aquesta cançó és la que la va fer tornar allò que ella no, tampoc la volia cantar. O sigui, és molt fort la relació que sempre tenen molts cantants amb les grans cançons que els han fet grans mites, no? Amb aquesta cançó, tampoc la volia cantar, és la cançó que li va donar la gran fama i els grans comiats. O sigui, tu pensa que la Piaf ha sortit a l'Olimpià a saludar, el seu rècord és 22 vegades. Ha sortit a saludar 20...
3: En una nit?
2: Sí.
0: Uau.
2: 22, tu t'imagines, Ricard, sortir a saludar 22 vegades?
0: No, però tu tampoc t'ho imagines, no?
2: Vull dir que és, bueno, no ho sé, clar.
3: Pots sortir 2, 3, 4, 5...
2: Clar, 5 vegades, 22 vegades, que la gent està allà i no volen que s'acabi, perquè al final és que això és una cosa, no? És... Però la vida de la Piaf realment és apassionant, eh? És apassionant amb els homes, amb les seves alts i baixos, amb les drogues, amb les cançons, amb com... No, hi ha una cosa... Jo me'n recordo una vegada que una frase d'ella que... va anar a un hotel i la va muntar grossa i va dir, escolta'm, jo sóc aquí, no sé què, tal, i va muntar allà un sarau, no?, com de gran diva, no? I aleshores, clar, els seus col·laboradors li van dir, però escolta'm, però què estàs fent, no? O sigui, llavors va dir, a quoi ça me sert d'être Edith Piaf? Que vol dir, de què em serveixi, no?, ser Edith Piaf. Com dient, saps? Si sóc Edith Piaf, almenys he de poder muntar aquests espectacles i de poder fer totes aquestes coses de diva, no?
0: Parlem de nits històriques i n'hi ha una altra que també va passar a la història com aquesta. Estem parlant de Paco Ibáñez, que es va convertir en un anhel de llibertat contra el franquisme, molt més recentment, sí. També, això va ser el 69. I el 94, un altre mite de la música, que és Chabela Vargas.
1: Bueno.
4: Está triste esa mía.
2: Clar, mira,
0: vist mai en directe? L'has vist mai?
2: Tu l'has vist mai?
0: No.
2: Jo vaig tenir la sort de veure-la en directe. Veus? O sigui, jo no vaig veure, evidentment, Edith Piaf mai, ni Brel, tampoc, que són els meus, ni Mustaquí, tampoc, que, de fet, és la música que jo escoltava quan era petit. Vaig tenir la sort... No vaig tenir la sort de veure Rocío Jurado. No he vist mai Rocío Jurado. Però vaig veure Maria Dolores Pradera i... vaig veure Chabela Vargas. Chabela Vargas la vaig veure a la Huerta de Sant Vicent. Això és una cosa que... Esta no és la granada que jo adoro, que això és una frase que sempre amb l'Albert Faura, el meu amic il·luminador, que de fet té molta relació amb Maria del Mar Bonet. Amb l'Albert, jo recordo que, bueno, havíem anat a Granada, i una vegada, no sé com, vaig arribar a la Huerta de Sant Vicent, que és allà amb l'Orca i tot això, on vivia i tal, no sé tal... I aleshores diu, bueno, tal, passa, tal. Jo em vaig colar allà, jo era com un xaval. I de cop i volta, allà al jardí de la Huerta de Sant Vicente, on l'Orca estava allà, com que respirava tot, saps, aquesta cosa? La lluna, Granada. De cop i volta apareix Chabela Vargas davant de 15 persones que érem allà. Jo no sé com vaig arribar allà. Jo era molt espavilat de petit i se m'anava colant els llocs, però no sé com vaig arribar allà. I Sara Varas. I aleshores, Chabela Vargas cantava i Sara Varas ballava les cançons de Chabela. És una cosa que no hi ha constància enlloc, perquè va passar allà. Jo no sé d'on sortien, haurien d'estar allà con los de la Fundación García Lorca. Jo, és que no en tinc ni idea, no me'n recordo. I jo recordo d'allò de dir, bueno, ja em puc morir. Ja em puc, després d'això, ja em puc morir. Aquells moments vitals teus que dius... No? Doncs quina sort haver pogut viure això. Doncs això és el que els passava a molta gent que anava a l'Olimpià i potser els passarà diumenge quan vagin a veure la Maria del Mar Bonet i tots aquests, no? Tota la gent que vagi a veure la Maria del Mar Bonet, doncs igual els hi passarà això, no? Que no voldran que acabi mai aquell concert perquè hi ha moments únics, màgics, que només es viuen una vegada.
0: Sí, com per exemple també l'exposició de Jordi Celles, que també hi ha aquests dies a París.
2: Cuidado.
0: De Leonardo i Michelangelo, ho dic perquè si els catalans, hi ha alguns catalans que...
2: Però el Jordi Celles és a París també?
0: És a París també.
2: I per què no l'hem vist?
0: No l'hem vist perquè té l'agenda com té l'agenda.
2: I què vols dir?
0: Bé, ho dic perquè si hi ha algun català que ve a París aquest cap de setmana a veure la Maria del Mar, que sàpiga que també hi ha a la Cité de la Histoire, de l'Estoire.
2: Sí, però nosaltres anirem avui?
0: Sí, avui anirem. Aquesta immersiva, sí, si vols, sí.
2: De què és? De Leonardo i Michelangelo?
0: Sí.
2: Ah, però no entenc per què no hem vist el Jordi Celles.
0: Perquè està ocupat, està molt ocupat el Jordi Celles.
2: Ja, nosaltres també estem ocupats.
0: Sí, és veritat. Garriga, què tal, com estàs?
3: A mi no em convides a París?
0: Però si tu vas...
2: I tant, Garriga!
0: Si tu pots fer-hi quan vulguis.
2: Però m'ho has dit a mi, no li has dit al Ricard, això, no?
3: Home, clar.
2: Ah, vale.
0: A la tarda què avui, Garriga?
3: Doncs mira, a la tarda avui descobrirem quin jugador del Barça va ser Iba Llanoques Grasses i se sabia totes les cançons, totes. No em va deixar de cantar ni una.
0: El Canalies.
3: vaja, fins a on jo sé, el Canàries no juga al Barça, però si jugués al Barça potser podria aplicar.
0: No se sap mai, eh?
3: Bé, mira, si Hansi Flick té una baixa... Que...
0: No, Hansi Flick no, potser el Canàries coneix jugadors del Barça.
3: Ah, ah, sí?
2: Bueno, tot pot ser, eh?
0: Potser juga més del que ens pensem al Barça.
3: Ah?
0: Ara t'ha interessat això, eh?
3: Que el que no surti investigui. Desvela.
0: Que la Juliana Canet investigui.
2: Estem al Magueia, eh, ara?
3: Ah, al Magué?
2: Sí.
3: Ulala.
2: Ulala.
3: Ulala. I mira... I?
2: Digue-li al Garriga. Te recordes, Garriga, quan cantàvem jazz?
3: Està
2: aquí, ja arriba l'aralé. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tu tens el Roc Bernadí, oi, de col·laborador?
3: Sí, tant. Mira, la venia ahir.
2: Ah, va venir ahir.
3: Va venir ahir.
0: Sempre... Hem d'anar a les notícies, eh?
2: Vale, vale. Només un petó molt fort del Roc, que li agrades molt.
3: Doncs
2: li
3: fem
0: un petó més, Garriga.
3: I avui ens visita per fer el cafè el Manuel Delgado, que el tenim jubilat, però que això no vol dir retirat, i ens ajudarà a reflexionar, per exemple, sobre aquestes execucions de pena de mort que volen fer públiques a partir d'ara als Estats Units.
0: Doncs gràcies, Garriga. Fins ara. Vinga, que vagi bé. I gràcies també als oients que ens ha fet confiança des de París. Tornem dilluns a les 6 del matí. Adéu-siau.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. L'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La jove havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025, descartant vídeos de violència, abusos i de suïcidis en directe. L'anunci l'ha fet l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
7: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Fèlix Martín, bon dia.
9: Hola, bon dia. Els 8.000 quilos de xix estaven repartits dins un camió, a dins de grans saques de ràfia plens de picadura de cautxú. Aquest camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil van arribar a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà i n'han fet seguiment aquestes setmanes. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
6: El sindicat de llogateres convoca a aquesta hora un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi del país en record de Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de Madrid i de l'Hospitalet de Llobregat, una que va morir ahir i l'altra que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els principals sindicats, Comissions i la UGT també s'han sumat a la crida. A les 12 tema haver aturat tota la xarxa de metro. Anem fins a la parada d'Hospital Clínic a la línia 5. Núria Jart, bon dia.
10: Bon dia. Fa uns minuts, a les 12 en punt, el metro de Barcelona ha aturat totes les línies. TMB ha informat abans i després, però no en el moment en què s'ha aturat el comboi davant nostre amb les portes obertes. El sindicat de llogateres va convocar ahir al migdia, en menys de 24 hores, i hi ha sindicats que es queixen que la informació no ha arribat en prou temps. A tot això, aquest matí, també el sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per preparar la vaga general del proper 11 de novembre. Núria Jart, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Esports Montserraia.
11: Vuitena jornada, primera divisió de futbol. Comença avui amb un Màlaga espanyol a les 9 del vespre. Transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Demà, Barça-Getafe. Rafinha encara s'entrena al marge de l'equip. A l'Eurolliga de bàsquet, avui Barça-Zalgiris. A 9:15 amb la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I comencen a disputar-se les prèvies de competicions europees de waterpolo. A la Champions femenina amb Sabadell, Terrassa i Catalunya. I a l'Eurocup masculina, Terrassa i Barcelona.
5: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
12: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
13: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
16: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't, entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Torna la competició més boja del curs.
19: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
20: Ja nota. Conquillo plano.
18: I un nou terreny de joc.
19: La diversió està més que garantida.
18: Torna fang!
21: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
22: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
23: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
24: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
25: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
23: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
27: Torna al Catalunya Nit.
28: Tornem, però amb un horari nou.
27: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
26: Catalunya Nit.
28: Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
26: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Amb horari nou.
28: De 9 del vespre a 11 de la nit.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
26: Catalunya Ràdio.
29: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
30: Déu vos guard!
31: I visca!

0: La Renaixença. El velcro és un invent...
1: És un invent increïble, el velcro.
0: Ho és, sí, senyor.
1: Molt ben parit, el velcro.
2: És increïble, eh? Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
0: Per què?
1: Què vols dir?
2: Bueno, a veure, que aquí porta sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir, eh?
0: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat... Bueno, si voleu, podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no...
3: Sisplau, juguem-hi. Però... Sisplau.
0: Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no tornaré a veure més.
3: Pensaré, és d'ofici. Eh? Segurament és d'ofici.
1: No, a veure, és que són ben curts la gent que va amb sabates de velcro.
3: Home, no! Ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats tots.
4: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
0: Mira, oita.
1: Ja està tot dit.
0: Per cert, escolteu, tècnicament velcro no és correcte, eh? En català hauríem de dir beta adherent.
3: Sí, beta adherent. Mira, tu ves el Bershka, eh? I demana unes sabates amb beta adherent.
0: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre. Vull unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia agafa un ictus i cau a terra.
3: Sí, sí, directament.
0: El velcro, que sapigueu que n'hi diem velcro, perquè, bueno, el nom és el nom que li va posar el seu inventor el 1954. És una suma de dues paraules franceses, a veure si ho dic bé, velour.
3: Perdó?
0: Velour.
3: Sí, molt bé.
0: Velour, que vol dir vellut.
3: Sí, ara ve la difícil.
0: Crochet.
3: Crochet.
0: Que és ganxo, eh? Sí, sí. Velu, crochet, velcro, velcro.
3: La té és moda. Sí, sí.
2: Va inventar un francès.
0: No, va ser en Georges de Mestral, un enginyer suís.
2: Collons de Suïssa.
0: Sí. La idea li va sorgir un dia després de passejar el gos pels boscos de Suïssa. Va veure com aquelles boles d'una planta se li enganxaven als pèls. Sabeu què passa?
4: Ah, és una merda allò quan passa.
0: Sí, allò passa. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, eh? Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluc Crosella! Tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
6: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, cony, no, sí, vas a ser semiprofessional, quasi.
6: Sí, fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem quatre gats que pedalàvem.
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
6: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius?
6: No l'he perdut, sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no? Aquest uau. I,
0: sí.
6: Però sí, en menjo.
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar en bicicleta, per exemple?
6: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18, 19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Jovany i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
6: I just em van ficar la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Jovany a les postres hi arribes justet. Ja.
2: Molt just.
0: Ja,
2: sí, sí, inconscient, ja, curat, moltes curat. Vegades inconscient.
6: Inconscient,
2: sí, sí.
6: Inconscient i borratxo. Sí. Olé. Olé.
0: La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
6: És un mite, 100%.
0: És un mite.
6: 100%.
5: La prima.
6: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
1: Epa!
6: Sí, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense sucre.
0: Pots cardar una rajola? Una rajola amb més d'una Coca-Cola?
3: Una rajola és tot
0: sencera, el
6: tot,
0: eh?
6: De 100 grams.
3: Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
6: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
2: Si menges una rajola de xocolata, portes bambes amb velcro, eh?
0: Sí.
5: Amb beta de tarit.
1: El paral·lelisme és bo.
0: anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022. que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però és que no s'ha fet més des que el vas guanyar tu?
6: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater del món.
6: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
6: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
6: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat ja, eh?
6: Sí, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
1: Declaro nul. Declara nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
3: Sí. Desert.
0: I... Si tu vas anar de jurat,
3: sí,
0: dius...
6: Si és veritat que tots els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i em va dir, no, si la segona edició no pots, i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem, d'aquí 8 anys ho seguirem.
1: Home,
0: seguirem. Quan se t'acut això? Com t'arriba la proposta? Se t'acut a tu? Ho veus un dia? Et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona? No,
6: aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca pues, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és tot Espanya i Portugal.
0: Sí.
6: I hi ha una competició aquí i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi. I llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició. I són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí, que es fa tot allà en directe i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau, que tots el teniu al cap, i suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
6: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
6: Ja, m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
6: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Va, un porc de xocolata,
3: home,
0: vale.
3: Sí. Mira.
6: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit curi, una escultura petita.
0: La gent li ha quedat l'elefant, la gent.
6: Totalment, perquè és la part visual. Jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era un
0: elefant.
1: L'elefant. I
6: a partir d'aquí pues, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa. Doncs
0: pues mira que tenia sentit al final, veus?
3: Sí, veus?
0: L'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses...
6: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí i ho vam pujar tot, es feia a París i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
6: No, vam pujar amb furgoneta fins a París. 16 hores i patint bastant, perquè si
0: clar.
6: Ja, allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
6: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
1: Dos elefants.
4: Oh. Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
6: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i aixafen els dos elefants.
4: Aixafen els dos?
6: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo a les 16 hores d'allà.
3: Ah, més conduïes tu.
6: Sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
3: No, clar.
2: Si hi ha un accident, els elefants... Fans el de menys, també ho sé.
0: Conduint el lluc. Si condueix el pastisser, i llavors ja l'elefant és igual.
3: Total. Però al final allò s'ho menja algú, no?
6: L'escultura no.
0: No.
3: Com que no?
6: Les escultures es van destruir...
4: No.
3: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
6: No, realment haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar. Jo sincerament un cop vaig guanyar no recordo què ha passat amb
0: l'elefant aquell. Ja estàvem celebrant,
6: van venir 80 amics d'aquí a Osona a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que s'han fet aquest programa.
6: Entre família, conegut.
0: Ah, d'acord. Amb què treballes? Què fas?
6: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
6: Que es diu Cario Xocolata, és una marca de productes de xocolata, una mica per donar...
1: Vendre.
6: Bueno, avui us ho dono, però...
0: Gràcies.
6: A la gent doncs, pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no?
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença?
1: La que vulgueu, sí,
0: no?
6: Sí, la farem, la farem.
0: La ser trencada?
6: Sí,
0: no?
6: La farem.
0: Si la fas, vine a la portar.
6: Va.
0: A més, de fer-la, jo...
5: El velcro també pot servir d'inspiració.
4: Ah, sí?
0: Apa. Per què?
4: A veure.
5: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
4: No, home, no.
3: Ah, sí, home,
5: i tant.
0: Això, doncs això no es fa i seria molt pràctic.
3: Vols això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
1: És per gent curta, això.
3: Sí, però això ja és molt curta.
5: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
3: Billy Gibbons.
5: Exactament, aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar
0: en Ampel. Jo no hi havia caigut mai i trobo que seria molt pràctic.
2: És molt pràctic, eh?
5: En aquest cas va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro.
7: Utilitat en una illa deserta.
3: Aviam, jo una illa deserta evitaria el velcro per al tema de la sorra.
0: Sí.
3: La sorra és el gran enemic del velcro, sí, a la que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
0: Sí.
3: Això ja us deveu haver passat.
2: Mare de Déu.
3: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu el velcro és una cosa que no coneixes.
7: Utilitat com a joguina sexual.
3: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista,
2: sí,
3: vale?
2: Sí, sí.
3: Però també és molt prudent.
2: Ja
3: entendràs per què.
2: Aviam.
3: Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
0: Sí.
3: Sí,
0: els catalans.
3: Sado sí, però sí. Amb seny, no? Sí. Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
1: Coses sí. Castellanes.
3: Clar, doncs ho fas amb velcro i zero problema.
1: Molt
3: bé. Zero problemes. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale? Amb una altra persona, allà estàs de quatre potes, lligat de mans, de
0: en
3: peus...
0: En velcro.
3: No, espera't, i aquesta persona li agafa una angina de pit. Oh, i es mor.
4: Ai.
3: Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
0: Sí,
3: no
0: sí.
3: Pots ni parlar.
2: Jo la tinc groga.
3: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que
2: sí,
3: tens
2: sí,
3: aquí.
2: Sí,
3: posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així estaries.
2: No puc obrir gaire la boca.
3: Clar, perquè tens aquest problema.
4: Ja.
3: Bueno, doncs llavors, què passaria? Que no... Ve la policia al cap d'hores i que et trobin d'aquella manera.
0: Molt lleig.
3: A quatre potes.
0: En canvi, amb el velcro...
3: En canvi, amb el velcro, tu, còmodament, dius, que s'ha mort. Bueno,
0: li treus el velcro...
3: El camp...
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Bueno, jo veig, que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
0: Dissuasòria.
3: T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
0: Sí.
3: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric. Ja
0: ets d'aquests que s'enfaden?
3: Quan... Molt.
1: De veritat?
3: Tot m'ho prenc personal.
4: M'ho prenc personal.
3: Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda a Déu.
0: Excel·lent.
3: Vale. Allò que passes del cotxe, disposat doncs, a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro.
0: Sí.
3: Sé que allà hi ha un problema cognitiu o del tipus que sigui.
0: Sí.
7: Utilitat metafòrica.
3: La més evident, no? Vull dir, el Joan, saps aquell, jo que sé, que es pensa que les esteles dels avions ens fumiguen?
0: Sí,
1: hi
0: ha gent que ho diu.
3: Aquest porta bambes amb velcro.
2: Sí, tant.
3: Això seria la metàfora, no?
0: Vale. Com per dir que no és massa aviat.
3: Com per dir que és...
0: Sí.
3: Passa res.
0: Antigament, les cartes les transportaven els missatgers, les recollien a l'emissor i la donaven personalment al receptor, s'entén, eh? No es disposava d'un lloc on deixar la carta. No existia la bústia, que és del que parlem avui, la bústia.
1: La bústia és la millor manera d'aquesta... Sí. Si no tens bústia, no et deixen propaganda, que no la vols, ni fotnosa.
0: Sí, senyor.
1: No tens bústia, s'ha acabat el problema.
0: Sí. Al segle XVII, a París, es va instal·lar unes caixes metàl·liques on la gent podia dipositar les seves cartes, llavors uns treballadors les recollien diverses vegades al dia, les anaven a buscar, saps? Aquestes bústies, les bústies públiques, diguéssim.
2: Són les bústies primeres de la història.
0: Ah, exacte. El que passa és que el servei no va triomfar perquè la majoria de la població no sabia ni llegir ni escriure.
3: Llavors,
0: era un invent massa avançat per l'època.
3: Amb l'Alexa també ha passat això.
0: El què?
3: La meva àvia li donava les gràcies a l'Alexa.
0: Ah, sí?
3: Va, entens què vull dir? Era un invent massa avançat per la meva àvia.
0: La teva iaia, sí.
3: És pensar que era una persona...
0: Gràcies, Alexa.
3: Gràcies, Alexa, que és maca aquesta nena.
0: El primer lloc on triomfen les bústies al segle XIX és Anglaterra. Les primeres, heu de saber que eren de color verd, però Anglaterra, com que tot és verd, entre la boira, els arbres i tot plegar, es van haver de pintar vermelles perquè no les trobava la gent.
3: Que els anglesos...
1: Això és veritat.
0: Això us prometo que és real, això.
3: No, és que els anglesos, vull dir, per algunes coses molt intel·ligents i
1: pesades...
0: És que depèn de
3: tontos, eh?
0: Sí, perquè els anglesos... Bueno, hi ha el rei d'Anglaterra, aquell home, sembla ben a dir...
3: No sembla el llàpid més esmolat de les...
0: No, vull dir, canviar la Lady Di, t'agafes la Camila Parker Bowles, també, què vols que et digui? No sé.
2: Això és la boira, que no t'hi deixa veure bé.
3: I el menjar, pobra gent que no coneix la verdura, aquella gent.
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer, tot i que ella ja s'ha fet un lloc en el panorama literari català. L'any 2004 va guanyar el Premi Columna Jove amb la seva primera novel·la, De Nador a Vic. Actualment combina la seva feina d'escriptora amb la d'infermera, una bona notícia pels lletraferits. En els seus llibres toca temes com la sexualitat o el fet de viure entre dos mons. En fi, temes que encara couen i si couen massa. Li demanarem que ens hi posi aigua oxigenada.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Laila Carrús. Bravo! Tu vas arribar a Vic quan tenies només 8 anys.
8: Sí.
0: Com recordes aquella arribada?
8: Recordo un sac d'emocions tot barrejat entre sobretot basarda. Si hagués de posar només un sol adjectiu, posaria basarda. Perquè vaig sortir del poble amb il·lusió, però aquella il·lusió s'anava com perdent pel camí, perquè quan vas a un lloc que no saps on vas i que la trajectòria per un nen petit es fa eterna...
0: Uh-huh. Collons, si aquí els portes amb cotxe d'un lloc a l'altre, ja arribem.
8: Imagina't, sí, doncs...
0: de Nador a Vic.
8: Imagina't venir del poble de Nador amb cotxe cap a la ciutat. Uh-huh. Aquí ja començàvem a demanar quan faltava.
0: Quan falta.
8: Anava a mancar a l'aeroport.
0: Ara combines la teva feina d'escriptora amb la feina d'infermera. Dos feines... no sé si t'inspira una mica, també, suposo, el tracte amb la gent...
8: La infermeria també ha canviat. La infermeria no és com abans, i després del Covid hi ha un abans i un després.
0: Què vols dir?
8: Que abans treballava a l'Hospital de Vic, a Urgències, amb un equip que m'estimava i m'estimo encara. Els trobo molt a faltar. És molt diferent. Després, a Toulouse, la infermeria jo la visc d'una altra manera. Estic fent domicilis, que no és ben bé la feina que més m'apassiona. Uh-huh. L'equip no és el mateix. Jo crec que tampoc es valora la nostra feina com a infermera. Això no vol dir que no m'agradi, m'apassiona encara, però jo crec que potser no és la mateixa passió. Si ara pogués, hi ha moltes circumstàncies que haurien de canviar, però si pogués tornar a Urgències amb el meu equip, jo tornaria.
0: Vas fer el teu primer llibre el 2004, el publiques el 2004, de Nador a Vic,
8: sí,
0: que és un llibre pràcticament autobiogràfic. És cert que el vas escriure primer tot a mà, aquell llibre?
8: El vaig escriure a mà.
0: A mà,
8: Sí,
0: boli?
8: Sí. Mai, boli.
0: Una llibreta,
8: sí,
0: o...?
8: Una llibreta de l'escola, perquè no tenia cap intenció de publicar un llibre. No m'entrava, o sigui, no era una cosa que tingués al cap. A casa meva hi havia 4 llibres, vull dir que tampoc era el meu somni. Era un diari secret, era un diari per curar-me, perquè jo tenia molta pressió a dins, havia callat durant molts anys, havia deixat el poble sense que ningú em demanés permís, sense que ningú m'informés, i una criatura no la pots portar així d'un lloc a un altre.
0: Clar.
8: Però també a la vegada s'entendre que els pares estaven en una situació desesperada. I abans que el benestar psicològic dels teus fills, hi ha la prioritat de donar-los a menjar.
0: Que tu arribes a Vic també en un moment en què no hi havia tanta immigració com ara, no? No sé com recordes l'arribada a Vic.
8: Jo recordo la meva mare, que portava mocador, sortir al carrer, que tothom sortia a mirar-se-la.
0: Oita-la, mira quina gràcia.
8: Sí, o sigui, era com veure algú que sortia disfressat, i la botiguera del costat sortia, la veïna al costat, tothom mirant per les finestres, la meva mare caminava 100 metres, mirava així, no?, amunt i avall, i tornava cap a casa.
1: Sí,
8: i es tancava.
1: No,
8: i es va tancar durant molt temps.
0: Ai, què fa, Joel?
9: Una pregunta amb molta passió, perquè sortia el timbre
0: disparat. Volies apretar el timbre per fer una pregunta?
1: Sí, se m'ha caigut el timbre.
0: L'has fotut per terra. Tranquil, no passa res.
1: Si vols fer fora del programa, ho entendré.
0: No, cap problema, fes la pregunta.
1: Hola, Laila.
8: Hola, què tal?
1: Què tal? Tenim ara un parell de partits al Parlament que estan molt preocupats per la immigració. No sé si estan molt preocupats per la immigració, però no per tota, Laila. Els preocupa sobretot la pobra, i més concretament l'africana, i encara més concretament la del nord d'Àfrica. La marroquina. Perquè diuen que els marroquins veniu bàsicament a delinquir i a implantar el califat. Et volia preguntar, tu, com a marroquina, que ha vingut del Marroc, com ho teniu, això d'implantar el califat? En quina fase d'implantació del califat esteu ara mateix?
8: Bé, estem a la fase inicial, diguem.
1: Sí, encara esteu aquí,
8: Home, jo...
1: Sí que aneu a poc a implantar el
8: califat. Jo, la líder d'aquest partit que està tan preocupat per nosaltres, jo li diria que es miris els antecedents, perquè té més cara de marroquina que jo.
1: Llavors...
0: A principis d'aquest any vas publicar Jura'm que tornaràs, que ensenyem-lo. És aquest llibre de la Laila, Jura'm que tornaràs. Això ho has publicat aquest any. Una novel·la on abordes un tema complex, un tema una mica tabú, que és l'amor lèsbic, que ja en si és una mica tabú, ambientat al Marroc, que ja és una mica més tabú, als anys 80, que ja és encara més tabú, diguéssim. Se n'ha parlat poc, entenc, d'això, i no crec que molta gent s'hi hagi aventurat en aquest tema.
8: No, perquè és tabú. Jo, com que desgraciadament no tinc gaire temps per escriure, i quan escric intento fer alguna cosa que sigui una mica, que tingui qualitat.
0: Sí.
8: No és un llibre escrit així a l'azar. He investigat molt. M'he basat molt als recordatoris de quan jo vivia al Marroc. Als anys 80, a les cases de pagès, les migdiades eren sagrades, que els nens ens tancaven i ens deien, va, a dormir. I fèiem veure, a veure que dormíem, i després saltàvem per les finestres i anàvem a jugar, o espiàvem la gent gran, que era el meu cas, no? Les portes sempre eren obertes, però tant en tant veies que alguna porta tancava, era tancada, yeah, i no podies accedir-hi. I de sobte els nens fèiem nosa, no? Havíem de desaparèixer, i veies que les dones sortien, no?, de l'habitació. Això per una banda. Després el llibre va sorgir perquè em vaig preguntar què devia passar darrere d'aquelles portes tancades. Per què les dones sortien feliç? I això una cosa. I l'altra cosa és, si aquells anys 70-80 en què els homes van haver de marxar, o sigui, no hi havia homes, només hi havia gent gran que treballava al camp, els nens petits i les dones, per què ningú s'ha preguntat què passava amb la vida sexual d'aquestes dones? No? I el resultat, almenys una, és aquesta història.
0: Aquí, en aquesta història, jura'm que tornaràs. Aquí podreu sentir això que explica la Laila.
5: Qui també escrivia cartes i que, de fet, eren una bona merda, era Paul McCartney.
3: Sí, senyor.
9: Atenció. Sí, senyor.
5: Després de la dissolució amb els Beatles, sí, Paul McCartney va fundar els Wings, justament amb la seva esposa, Linda McCartney.
0: Uh-huh.
5: Resulta que hi havia un periodista britànic que estava molt interessat en fer un reportatge d'aquesta nova banda, així que els va demanar si podia assistir no només als assajos, sinó fins i tot a la seva intimitat, si podia viure amb ells, conviure durant...
0: Un gran hermano, un seguiment...
5: Sí, una mica sí, per fer un reportatge periodístic, i sobretot de fer una crònica del primer concert de la gira d'aquesta banda, Wings. Uh-huh. Doncs bé, resulta que el dia que va arribar el concert cert en qüestió, el periodista no es va presentar. No va anar-hi.
3: Veritat.
5: Sí, britànic.
3: Mal professional.
5: I, tanmateix, va arribar a publicar l'article i la crítica del concert, que va exposar que era bastant desastrós. Doncs Paul McCartney i Linda McCartney, que en aquells moments feia poc temps que havien tingut la seva filla Stella, van decidir enviar un petit detallet al crític en qüestió. Doncs van agafar una petita de posició de la filla.
0: Què dius ara?
5: La van introduir dins una carta.
3: Hòstia.
5: I li van enviar la seva bústia.
10: Utilitat en una illa deserta.
3: Bueno, cap ni una. Em sap greu decebre-us, però tothom sap que a una illa deserta les cartes arriben dins d'una ampolla de vidre amb el paper a dins i un tap de suro.
0: Sí.
3: Per això no hi ha bústies. Mm. És impossible que hi hagi una bústia a una illa deserta per pura lògica. Per tant, si tu arribes a una illa deserta, tu, Xuriguera, un dia que diguis, ja no vull
1: saber res de ningú,
3: me'n vaig a una illa deserta.
1: Me'n vaig a les Medes.
3: Si tu arribes a una illa Meda, sí, que creus que està deserta, i trobes una bústia de correus d'aquelles grogues...
0: Malament.
3: No, és que segurament és un minion despullat. No és una bústia.
10: Utilitat com a joguina sexual.
1: Un minion despullat?
3: No saps el que és un minion, no?
0: Sí.
3: No entens. A veure, anem per la joguina sexual. Aviam, sí. anem per feina. La bústia de correus.
0: La groga.
3: Groga. Fins i tot té una mica de prepúcida.
0: Sí, que és veritat. Sí.
3: És un símbol fàl·lic. Sí. Però això no vol dir que sigui una joguina sexual.
0: No.
3: Per un tema de dimensions, evident.
0: Sí.
3: I aquí és on entra una cosa molt estranya, que és, bueno, molt estranya, molt interessant, que és la idea de que tu pots fantasejar, si tu vols, amb la idea de follar-te una bústia de correus.
0: Sí,
3: groga.
0: Sí.
3: Però això no vol dir que ho hagi de posar a la pràctica.
0: No.
3: Això és una cosa que la gent ho ha d'entendre. Les fantasies són una cosa, però no cal posar-les a la pràctica.
0: Correcte.
3: Hi ha molta gent que s'obsessiona en posar a la pràctica les seves fantasies.
0: No ho feu.
3: Sexuals,
0: no.
3: I llavors acaben malalts del cap.
1: Hi ha accidents.
10: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Vale, pot jugar un paper molt clau en un conflicte del tipus epistolar. Això t'agradarà, tu, que ets, sí, Xuriguera, i ets intel·lectual.
1: Ah, pensava de guerra.
3: Ara la gent, no, de guerra no. Ara la gent s'insulta per Twitter, però abans la gent s'insultava per carta. Per exemple, Voltaire,
0: sí,
3: contra Rousseau.
0: Preciós.
3: Ho saps, oi?
0: Sí, sí, sí.
3: Boníssim. Se les deien molt grosses per carta. Voltaire li va dir a Rousseau que mai ningú no havia gastat tant d'enginy en tornar la gent estúpida i que els seus llibres feien ganes de caminar a quatre potes. Fixa't.
10: Utilitat metafòrica.
3: Aviam, no és ben bé una metàfora, però és una història maca, que ara us farà gràcia. Al costat de la catedral de Barcelona hi ha un edifici que es diu la Casa de l'Ardiaca. La Casa de l'Ardiaca.
0: No ho conec.
1: De l'Ardiaca.
3: Sí, doncs aquesta... De l'Ardiaca, sí. Vols explicar-ho tu?
1: No.
3: No, doncs la Casa de l'Ardia, que té una bústia de marbre dissenyada per qui? Per Domènec i Montaner. I a la bústia hi ha esculpides a dalt unes orenetes i a baix una tortuga que són justament metàfora de la rapidesa i la il·lusió. Les orenetes són metàfora de la rapidesa i la il·lusió amb què s'envien les cartes,
0: sí,
3: en el cas de les orenetes, i la tortuga és la metàfora de la lentitud amb què després correus
0: tard
3: per arribar a la carta al destí.
0: Avui parlem dels porticons.
1: Els porticons de les finestres.
0: Correcte.
1: Molt bé.
2: Us vaig avisar, eh?
0: Què?
2: Us vaig avisar, eh? Peyu, quan vam començar aquest programa i vau dir cada capítol el dedicarem un objecte. Què us vaig dir jo?
0: No me'n recordo.
2: Se'ns acabaran els objectes...
1: Sí que és veritat que ho va dir.
0: No s'han acabat.
2: S'acabaran els objectes, Peyu.
0: N'hi ha molts d'objectes, Fel. N'hi ha molts.
2: Porticons, eh, Peyu?
0: Què?
2: Has dit porticons, sí, eh, Peyu? Sí. A qui collons li importen els porticons?
9: A mi m'importen els porticons. Jo vull saber qui va inventar els porticons. Els porticons, doncs, no?
0: La veritat és que doncs no sé massa qui els va inventar.
9: Hòstia, Peyu!
2: O sigui, un objecte que no interessa a ningú i que, a més, no sabem qui se'l va inventar.
0: No,
2: perfecte.
0: No sabem, sabem una mica la història, però, bueno, penseu que els porticons són més antics que les finestres.
3: Sí, home! Com ha de ser el porticó més antic que la finestra?
0: Bueno,
3: no, aplica la lògica.
0: Que els vidres, vull
3: aplica-la.
0: Dir. Que els vidres. O sigui, són més antics que els vidres.
3: Doncs digues els vidres.
0: Fa 2.000 anys, les finestres de les cases es tancaven simplement amb porticons de fusta. No hi havia finestres de vidre que deixessin passar la llum.
3: Sí, que d'alguna manera aquesta gent podrien triar entre tenir llum o cagar-se de fred.
0: Exacte. Hi ha
3: aquestes dues maneres de viure.
0: Dues variables. Els porticons ja existien fa 2.000 anys. Es feien servir durant l'edat mitjana, també. Eren massissos, sense escletxes. Els que tenen lamel·les inclinables no apareixen fins al segle XVII.
11: Com has dit això, Peyu?
0: El què? Que apareixen al segle XVII, dic.
11: No, la paraula aquella.
0: Ah, lamel·les.
11: Això mateix.
0: Lamel·les. Lamel·les inclinables.
11: Lamel·les.
0: Lamel·les.
1: Lamel·les? Sí. Lamel·les és... Així és com es diuen els porticons?
0: Les làmines.
1: Les làmines?
0: Dels porticons es diuen...
1: Les meles.
0: Exacte. Lamel·la.
3: Com el de les entrevistes de La Vanguardia, Xuriguera.
1: Ah,
3: aquell que sembla que porti un niu de cigonyes al cap.
1: No.
3: El Víctor Lamel·la.
0: No es diu Lamel·la, aquell.
3: Víctor Lamel·la. No es diu així.
1: I tant, que es diu Lamel·la.
0: No.
1: Es diu Lamel·la. Hòstia, són unes entrevistes molt bones, aquelles.
3: No. Bueno, si tu ho dius, Xuriguera...
0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
11: Boja coneguda. Una cantautora i poeta amb una trajectòria de més de 20 anys a dalt dels escenaris. I tot i així té només 38 anys. És a dir, que porta més anys escrivint i component música i poemes que sense fer-ho. Lletres que expliquen allò que li passa i que sent. Una cantautora granollerina.
0: Difícil,
11: aquí, eh? Sí, granollerina. Aquí gairebé de Granollers. Una cantautora de Granollers. Aquí gairebé no li falta cap gran escenari per trepitjar i enamorar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ivet Nadal! La teva primera cançó amb 17 anys, la vas treure?
12: Sí, que la publiqués, sí, n'havia fet abans, però publicable, sí.
0: I ho vius igual, una mica, quan treies cançons abans i quan les treus ara? O alguna cosa deu haver canviat?
12: Jo crec que abans no hi havia massa consciència de què volia fer, no? Vaig començar a composar i enviar-ho a ràdios jo mateixa, fins i tot, i va agradar a certes persones, no? Però ara, evidentment, ara ho pateixo molt més. Abans ho disfrutava molt més, crec, sí.
0: És una veu sensacional,
1: tant,
0: no?
1: Sí,
0: no?
1: Home.
0: Hòstia, sí, jo quedo com...
3: Hasta parlant, eh?
0: Sí.
3: Hasta parlant.
0: Sí. Parlant sona així, i si la voleu sentir cantant, sona així.
13: Enyoro el temps i enyoro el vent.
0: Ivet, ets cantautora i poeta. Si un dia et fessin triar entre la música i la poesia, no sé amb què et quedaries...
12: Mira, pels músics sóc escriptora i pels poetes sóc del món de la faràndula.
0: Això a Catalunya ja passa.
12: Això passa sovint. Jo em sento doncs bé amb aquestes dues vessants, no? Barrejant-les una mica.
0: I ara, petit, escrivies? Eres de les que guanyava els Jocs Florals a col·le o no?
12: Sí.
0: Sí, eh?
12: M'enviaven aquells certàmens que si guanyaves, doncs, guanyaves una tele.
0: Sí?
1: Una tele?
3: El de la Coca-Cola.
0: El de la Coca-Cola.
12: El de la Coca-Cola. I el vaig guanyar.
0: Què dius?
1: Hòstia!
0: Jo vaig anar un any i no vaig pas guanyar-ho.
12: Jo sí, vaig guanyar una tele i em van enviar per escriure en castellà, que em va sorprendre, perquè jo realment el castellà el parlo molt malament i...
0: I l'entenc menys.
12: Sí, exacte. I la temàtica era... escriu sobre la nova moneda, sobre l'euro.
0: Hòstia!
3: Tomàs,
0: apassionant, eh?
12: Sí.
3: Romàntic.
12: I vaig guanyar una tele.
0: Mira... Dona't bé l'afició per la música, no sé si a casa ho havies viscut, quan dius, va, vaig a dedicar-me a la música.
12: Havia estudiat música de joveneta, no? El piano i guitarra, però la meva mare era una gran seguidora dels cantautors catalans. Diuen que em van engendrar en un, no en un concert, sinó la nit.
3: Un moment.
12: Els meus pares són serios, eh? Després de veure un concert de la Maria Almar Bonet.
0: Carai.
3: Bueno, no m'estranya.
12: Ho tenen clar.
2: La meva mare era molt fan de Julio Iglesias.
0: Sí?
12: Ara sí. I va sortir així, és una mica raret, eh?
3: Yeah. Mai no l'he dit tan clar.
0: Sí.
3: Gràcies.
0: Engendrar una persona en un concert de Julio Iglesias...
12: No. Hòstia, això és bèstia.
0: És bèstia. I que no sigui ell el pare...
3: El propi Julio Iglesias...
0: I el rock, perquè tu et decantes pel rock, no? Al final vas a començar a fer rock de jovenet amb 17 anys. Per què aquest gènere, també?
12: Jo el que havia escoltat era la música rock català perquè m'interessava entendre les lletres i, per tant, doncs, havia escoltat molt aquesta onada d'adolescent. I llavors em vaig apuntar com en un campus que es feia vinculat amb un festival que es deia Senglar Rock.
0: Sí, el Senglar Rock, home, clàssic.
12: I allà, doncs, una mica vaig dir, doncs, jo vull fer això, no?, pop rock.
0: En el teu tercer disc, Mestres i Amics, posaves música, poemes d'autors catalans com Víctor Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar Amat, Enric Casasses, molts d'ells vius, que clar, jo sempre dic, hosti, si musiques poemes de poetes morts, mira, que passi el que Déu vulgui. Però que això l'Arnau ho fa molt, em sinto Verdaguer.
14: Clar, jo només amb morts, sempre.
0: Sempre amb morts. Perquè
12: no... S'estalvia problemes.
0: Exacte, aquí està. Vull dir que no sé com han rebut els poetes.
12: No, va anar força bé. Sí. Un es va morir.
0: Després d'escoltar la cançó.
12: Però... Va coincidir, però ja era una persona molt gran. Però va estar molt content i al cap de molt poquet, pobre, va morir.
0: Va morir.
12: Però li va agradar. Li va encantar, sí. I la resta molt bé. És veritat que és més difícil musicar poetes vius perquè ja sempre hi ha rifirrafes i sempre hi ha músics que diu aquest poeta és meu, és intocable.
0: Ara acabes de treure nou disc i això serà tot amb aquest títol. Què vols dir amb això? I això serà tot? És que acabem ja, ens retirem, faràs una gira de comiat?
12: Molt positiu, no sembla.
0: No.
3: No.
0: I això serà tot?
12: Sí, m'han dit triar alguna cosa que tingui ganxo, i però vols, clar, d'on aquest ganxo? Bèstia, això.
3: No, home, però això després et serveix també per després dir, ei, que torno, saps? Això es fa molt en el món de la música.
0: No marxis.
3: No marxis, anava a dir, no marxis.
12: Saps què passa? Que si marxo, ningú se n'adonarà.
3: Què dius?
9: Què dius?
12: Tu ben juro, eh?
3: Ara ens faràs curar.
12: Tu ben juro, tu ben juro.
3: Pala aquest baixeta, però tant baixeta no és.
12: No, sí que ho soc, sí. Molt. Però escolta'm, no, el títol ve d'una cançó que diu i això serà tot pedres, ocells i flors. Mm-hmm. A vegades donem moltes voltes a tot, no? I a vegades les coses són les coses tangibles, no? I també és veritat que estic en un moment de salut que a dia d'avui puc cantar i que puc oferir aquestes cançons, però que no sé si d'aquí 2 o 3 anys les podré oferir igual. I, per tant, això és el que sóc ara jo, no? Això és el que puc oferir ara jo.
3: Ara s'entén. Bé.
12: Sí. Ara es veu bé, no?
3: Sí. Sí.
0: Va, queden pocs minuts d'entrevista. Ara has tocat el tema, tu, que no sé si estàs cansada de parlar-ne, però durant molts anys has hagut de conviure amb l'anorèxia, no? I fa poc et va diagnosticar esclerosi múltiple, també. No sé, diagnòstics que ets molt jove i que no sé com s'afronten.
12: Doncs saps que estic més feliç que mai?
0: Sí?
3: Ole.
12: Hosti, sí.
3: Ole.
0: Mira.
12: És bèstia, eh? Quan et passen aquestes coses, sobretot aquesta última, és que no tens força per estar trist, no? Llavors, ara, per exemple, estic treballant per afrontar concerts nous i una professora de ball em va dir, què t'agradaria fer tu a l'escenari, no? I dic, hosti, a mi m'agradaria moure'm. I la noia es va posar plorant. Diu, hosti, perquè l'esclerosi s'associa molt a algú que no es pot moure, no? Dic, doncs, com que jo sí que puc moure'm ara... Vull ballar, no? Per tant, estic bé.

0: porticons són una cosa ben parida que pot arribar a valer molts calés.
1: Ah, sí?
0: Sí. Concretament, si ets Ludwig van Beethoven i és el porticó de la teva habitació.
1: Què dius?
0: Quan ell vivia al costat de Viena.
2: Ei, som. Sí.
0: Resulta que era un compositor tan prolífic que se li acabava el paper pautat i es dedicava a escriure certes idees musicals que se li acudien de tant en tant als porticons de la seva habitació.
1: No, no crec.
0: De veritat, està documentat. Era una habitació que tenia de lloguer i el propietari del pis en qüestió, doncs, que era una persona eixerida, se'ls va vendre com a peça de museu. I anys més tard, quan Beethoven va tornar a aquella mateixa habitació a llogar-li, aquell pis, vaja, el propietari li va reclamar que els porticons s'havien fet malbé i que els havia hagut de substituir i li va demanar que els pagués.
3: No.
4: Utilitat en una illa deserta.
5: Bueno, aviam, com dic jo sempre, un porticó sense finestra no és una pestanya sense ull.
1: Sí, senyor.
2: Oh. Mare de quina merda secció serà això avui.
0: Ha dit que feia una secció d'imaginació superlativa.
1: Sí, sí, sí.
5: És la millor frase que tenia, és aquesta?
1: Sí, sí.
5: Està fregant la poesia, llàstima que no hi sigui ara l'Ivet.
1: Perquè l'Ivet ja ha marxat, però hagués plorat en aquest moment.
5: Jo crec que sí, hagués plorat.
2: De tristesa.
5: Sí. Aviam, si és un porticó molt gros en una illa deserta i vols marxar de l'illa deserta i és prou gros, doncs pots treure els llistons, fer-te una barca, una canoa,
1: sí,
5: un petit caiac. No? Sí. Si és més petit, doncs per fer llenya, però bé, això et dura res. Tres o quatre dies d'hivern a la merda del porticó.
4: Utilitat com a joguina sexual.
5: Bueno, aquí sí que reclamo la vostra ajuda, aviam, companys. Aviam. Sobretot els que teniu gustos sexuals més
3: estranys.
5: Sobretot Arnau i Soriguera.
0: Soriguera està clar, però jo...
5: Home, tu, Arnau, ets sadomasoquista declarat? Ara no sé ara en què em vens.
0: No, declarat no.
5: Bueno, doncs ara ja sí.
0: Sí que ho soc, però no ho he declarat mai públicament.
1: Ara sí, ara ja ho
5: has fixat que ara ja ho has fet, no?
0: Bé, ho he insinuat, probablement.
5: Se t'acut alguna cosa sexual a fer amb un porticó?
0: Home, diverses.
1: Com ara?
0: Bé, doncs, colpejar el cul de l'altre interlocutor en el joc.
1: De l'altre interlocutor, eh?
0: Sí, en el joc
1: se li diu així.
5: Cas de conflicte. Sí. Vols matar una persona amb els braços molt curts.
1: D'acord.
5: Vale? Tens una mica amb els braços molt curts que dius, et mataré. Sí. Puta. Un tiranosaurus.
1: En Frank.
5: Rex, eh? Vale. Llavors, te'n vas a una casa rural que tingui una habitació molt amunt i que tingui les parets molt amples.
1: D'acord.
5: D'aquestes de pedra molt amples.
1: Molt gruixudes.
5: Què passa quan tu intentes un porticó que està totalment obert, quan l'intentes tancar, que has d'inclinar-te molt per agafar la merda del molinet aquest i tu fer venir el porticó?
1: Sí.
5: Com que té els braços molt curts, tu, el tio pràcticament posarà ja mig cos fora.
1: Sí.
5: Tu fots patada
1: i cap avall.
5: I el tires i el mates.
1: L'altaveu és un dels invents que ens ha canviat la vida.
6: Home,
1: Escolta.
6: Home, vols dir, a veure, la penicilina, però...
1: Sense altaveus la gent no podria escoltar aquest programa, eh? A nosaltres ens ha canviat la vida, Xuriguera.
6: Ah, bueno, sí, a nosaltres...
5: Com a...
1: Graham Bell, que va inventar el telèfon el 1876, si ens posem puristes, ja va inventar l'altaveu, perquè dins l'auricular del telèfon hi ha un petitet altaveu que et permet sentir la persona que te truca, no?
5: Ben vist.
1: Però si anem a l'origen del que entenem avui com un altaveu, això és obra d'Oliver Lodge, un físic anglès.
2: Collons d'anglesos.
1: L'Oliver Lodge, el 1898, inventa l'altaveu dinàmic que permet convertir la senyal d'àudio elèctrica en ones mecàniques de sons.
2: L'altaveu, collons, inventa l'altaveu.
1: Correcte.
2: Home, fotem-ho fàcil.
1: Deixa'm explicar una mica tècnicament.
2: No, és que te vas escoltant i te vas lluint i l'altaveu.
1: Vale.
2: Ja, vas amb uns fums també, és l'altaveu.
1: Bueno. L'altaveu l'inventa l'Oliver Lodge, que era un tio curiós, eh? Se li va morir un fill durant la Primera Guerra Mundial. Això és ben curiós. S'està mort mai un fill en tota la Primera Guerra Mundial.
6: No, però això ho trobo curiós.
1: Curiós, eh? Sí, sí. Des d'aquell moment va demostrar molt interès per l'espiritisme, els fantasmes.
3: Ai.
1: Formava part d'una societat que es deia The Ghost Club, el Club Fantasma.
5: El Real Madrid Club de Futbol. Home,
1: un club
5: l'has definit, eh?
1: Sí. Era un club que es dedicava a buscar fets paranormals.
0: M'interessa, Peyu, com has dit que es deia aquest tio?
1: És igual, Arnau.

0: passat per la Renaixença. Imagineu-vos si és jove, que és més jove que la Laia Gluck.
1: Existeix gent més jove que la Laia.
0: Creiem que no, però en aquest cas, com a mínim, una persona més jove que ella existeix, perquè té 18 anys, senyores i senyors.
2: És molt jove, és molt jove.
0: És fotògraf de natura i, malgrat la seva joventut, ha guanyat premis nacionals i internacionals. Coneix com pocs la fauna i la flora que ens envolten i té un somni molt clar, treballar amb National Geographic. Wow. Nosaltres no tenim cap dubte que tard o d'hora ho aconseguirà.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jofre Cotal. Jofre, t'he de dir que et vaig descobrir a les xarxes socials, a l'Instagram, i encara estic captivat per una de les fotografies que vas fer, sobretot la que vas fer durant l'eclipsi del passat 12 d'agost. La trobo espectacular. Com s'immortalitza aquell moment? És una fotografia on es veu l'eclipsi.
3: Oh, wow.
4: Vale.
1: Sí. I a davant hi ha dos animals, explica'ns quins animals són.
5: No la mireu així.
0: Era Feli en Xuri, no?
4: Sí, no, estava una mica així en aquesta situació, però va ser molt divertit perquè aquest animal és una cabra montesa, cabra que es troba, per exemple, en els ports de Baset, a Montserrat, ara se'n parla molt perquè hi ha molta sobrepoblació. I com que sabia que l'eclipse, bueno, seria el 12 i tinc família a Terra Alta, vaig dir, va, doncs aprofitarem i baixarem. I aquesta foto l'havia fet feia uns dies abans perquè són dues fotos diferents. L'únic que a la càmera hi ha una tècnica que es diu doble exposició.
1: Sí.
4: I és sobreposar dues imatges en el mateix moment. Llavors, jo en aquell moment, doncs, em va venir la idea de dir, pues ja que és un moment únic, ho ajunto, perquè tot està ajuntat a dintre de la càmera, o sigui, no està res editat exteriorment.
1: D'acord. O sigui, és una opció de la càmera que et deixa fer agafar una foto antiga i posar-ne una de nova.
4: Clar. És una combinació d'imatges de dintre de la càmera, llavors això, en teoria, és vàlid.
1: D'acord.
4: O sigui, és una tècnica vàlida i per molta gent molt ben valorada.
1: Tens 18 anys. De quan fa que et dediques a la fotografia?
4: Home, ja fa 7, des dels 7 fa.
1: Des dels 7 anys?
4: Des dels 7
1: anys. O sigui, tu amb 7 anys comences a fer fotos de bestioles.
4: Sí, perquè, bueno, a casa meva sempre hem sigut una família que fem molta muntanya, esports de muntanya.
1: Sí.
4: I sempre com que voltàvem, bueno, imagino que em va començar a cridar l'atenció per aquí i tenia un profe, bueno, el considero superamic meu, que viu just al meu carrer i és profe de fotografia i em va anar introduint. I jo tenia la càmera de ma mare, que, bueno, li vaig robar.
1: Molt bé.
4: Però, bueno, d'aquí comencen les passions, diuen.
1: La filla de la Mancio Ortega, penses que ho va fer sola?
5: Exacte. Ah. Penses que no va robar res al seu pare?
4: No, però, bueno, crec que, mica en mica, aquí és com va anar sortint tot, llavors.
1: I llavors tens gran coneixement, a part de la fotografia, de tota la fauna.
4: Sí, clar, això és un punt essencial, jo crec. En la fotografia de fauna, al final, quan surto en els llocs on vaig, ja sé el que trobaré, si ho trobo més o menys com es mouran, com reaccionaran.
1: Clar.
4: O sigui, és un món molt friqui, si t'he de dir la veritat. O sigui, s'ha de ser una mica friqui.
1: Sempre però tens aquella pregunta, no?, de quantes hores estàs esperant i tal, que l'animal faci una cosa. Són moltes hores, però a mi el Jaume Senyer una vegada em va dir això, precisament, que si tens el coneixement, si saps com es comporta l'animal, és més fàcil del que sembla.
4: Sí, ho pots intuir una mica, però tot i així et passes moltes hores.
1: Sí, avorridot, eh?
4: Bueno, distret.
1: Quantes hores t'has passat, per exemple, esperant que un animal faci una cosa per fotografiar-lo?
4: Home, mira, hi ha una foto que fa res la vaig aconseguir, que vaig trigar 3 anys. O sigui, es diu 3 anys a fer-la.
1: 3 anys?
4: Sí,
5: no,
4: bueno.
5: Però anaves a casa, no? Anaves a casa?
4: No, sí, per anar bé, sí.
1: Quina foto
4: la meva mare, és? És una foto d'una papallona que viu 2 setmanes. Clar, això també és una mica com formules la frase, però de veritat és una papallona que viu 2 setmanes durant l'any.
1: D'acord.
4: I clar, llavors, de veritat, són...
1: Si se't passa un any, ja l'has parida.
4: Sí, clar. Costa molt de trobar-la. I jo... Final,
1: com es diu la papallona?
4: Graelzia isabelae.
1: Graelzia isabelae.
4: És un nom científic. Sí. Però és una papallona molt maca, i la veritat és que anava moltes nits a dormir al bosc, a buscar-la, perquè és una papallona nocturna i costa molt de trobar-la. Mm-hmm. Però mira, al final...
1: Estem veient la foto, i la foto és preciosa.
4: Bueno.
1: La foto és la papallona i llavors està com dins d'unes, no?, uns llums que l'envolten.
4: Clar, perquè aquesta és una mateixa foto, o sigui, és una foto on al principi enfoques la papallona i quan queda enfocada, enfoques manualment fins al final de la imatge, fins a l'horitzó. Llavors, tu deixes que la seqüència de fotos vagi fent el seu procés i això és el moviment de l'estrella. I si hi fixeu... Sí, clar. Llavors, si us hi fixeu...
1: Les estrelles donen voltes?
4: No, clar.
1: Són nosaltres perquè... que voltem.
4: Bueno...
1: Vas guanyar el Premi Internacional Nature and Humans Photo.

0: d'or en la categoria joves fotògrafs amb la imatge d'un mico dins d'una gàbia, que no sé els premis, com el reps. A més, aquesta fotografia que estem veient, ens l'expliques una mica?
1: Sí, aviam, això va ser l'estiu passat, que vam anar amb la meva família a Marroc, i la veritat és que em vaig fer un fart de córrer perquè em perseguien la gent local d'allà.
0: Ah, sí?
2: Hòstia.
1: Per fer fotos de denúncia, perquè això és una foto de denúncia en el qual jo vull denunciar la sobreexplotació per beneficis propis, que la gent d'allà, local, agafa animals i els posen, per exemple, a la plaça local de Marrakeix, i la gent s'acostuma a fer-los fotos i llavors els has de pagar per
0: haver fet la foto al mico.
1: Sí, per fer-te la foto amb el mico, la cobra africana, el que sigui. I, clar, tu en el moment que vas a fer fotos per fer la denúncia, hi ha merders.
0: Vas haver de córrer.
1: Sí, i també posar els meus pares de models a davant i fer la típica de... Poseu-vos a l'estiu fent vosaltres i llavors amb el tele estàs enfocant al final.
0: Però... Fent veure que feies una foto als teus pares i estaves fotografiant el mico de darrere, tu.
1: Sí, era una mica i amagat, també, sota les cabanyes. Sí, no.
3: I com et van pillar?
1: T'acabaven pillant, perquè no n'hi ha un individual, o sigui, no és una persona només.
0: Es vigilen entre ells.
1: Són grups de 6, 7 persones. Clar. En el moment que et veuen una mica que ja fas alguna cosa que no t'agrada, ja...
0: Els teus amics t'ensenyen les seves fotos, també, o no?
1: De festa, sí.
0: De festa,
2: sí. Fas fotos de festa així artístiques?
1: De festa tot és artístic.
4: Hi ha molta fauna.
5: Ara va sortint, ara va sortint. Ara va sortint.
4: Bueno, és que té 18 anys.
5: Hi havia un punt que em preocupava, jo.
6: Sabeu que un altaveu pot arribar a fumejar?
5: Què? Ja hi som.
6: Sí, que un altaveu pot arribar a fumejar, a treure fum.
0: Quan s'espatlla, si el fas anar molt fort.
6: Això és el que li va passar al guitarrista Eddie Van Halen.
2: Home,
6: el coneixeu, no?
2: El
6: mític guitarrista, inventor, entre altres, de la tècnica del tapping.
0: Què és el tapping? Això, eh? És tocar el màstil de la guitarra molt ràpid amb dos dits.
2: Jo li deia tiruriru.
6: Bé, amb més dits, que faci falta. En tot cas, és un virtuosístic guitarrista que va passar a la història, entre altres coses, també per col·laborar amb Michael Jackson a la cançó Beat It. Bé, la qüestió és que quan Eddie Van Halen va gravar aquell solo mític de la peça de Michael Jackson, Beat It, va començar a sortir fum d'un dels altaveus de l'estudi. I el tècnic, doncs bé, esparverat per aquella circumstància, va intentar veure què passava i va trobar que un dels altaveus estava en roig incandescent i que d'ell doncs, hi emanava tot de fum. Evidentment, la mitologia del rock va generar la idea i la llegenda, diguéssim, que l'altaveu no va poder aguantar
0: el solo,
6: l'aura farmejada d'Eddie Van Halen. Però la realitat era més prosaica i és que simplement hi havia una mala connexió que hi havia darrere.
7: Utilitat com a joguina sexual.
2: Jo li veig possibilitats i bastant interessants pel tema de la vibració dels baixos. Els músics ho sabran perfectament.
8: Quan dius vibració dels baixos?
6: Quins baixos?
2: Sí, els
0: greus.
2: Els greus, els baixos. No, és que mira, ja me va bé perquè... El Satisfyer funciona així. Jo ho he estat mirant, és com un altaveu molt petit. No sé si Mercè o Laia o Peyu...
0: He perdut el carregador.
3: Però no funciona per vibració, eh?
9: Segueix.
2: Són com uns... impulsos.
3: No, és succió.
2: No! O sigui, és una succió...
9: Ara li diràs a la Mercè.
2: Que funciona... Però m'he estat mirant un PDF dels plànols per dins d'un Satisfyer. Ho has fet tu, això?
6: Si estàs dient que el Satisfyer és un altaveu...
2: Estic fent mansplainings de Satisfyer, que és una cosa que crec que no s'havia fet mai i és el campió mundial de mansplaining. En fi, de la mateixa manera...
0: Que l'altaveu emet unes ones...
2: Aquell pum-pum, aquest dels baixos que fa pum-pum...
0: Si te'l poses molt a prop...
2: Si te'l poses als ous, per exemple, doncs igual fa gust i renim.
0: No ho sabem.
2: No en tinc ni punyetera.
3: Proveu a casa.
0: Es pot provar.
2: Vale.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo mateix l'he utilitzat en algun conflicte veïnal. Per exemple, vaig viure durant un temps a un pis de protecció oficial, això és verídic, i a les parets eren una merda, i se sentia tot. I els meus veïns eren una parella que discutia a crits cada dos per tres. Deien coses molt grosses.
0: Com, per exemple?
2: Molt grosses, tota la setmana. Joder puta, te voy a, sí, te voy a matar. Te voy a matar.
0: Sí, sí, sí.
2: Te voy a matar, per exemple, a la filla, a la mare.
0: Ai, ai, ai.
2: Llavors, jo què feia?
0: És que això a Barcelona és terrible.
2: Sí, bueno, tots, no passa, eren tots contra tots.
8: Sí,
2: que... tot, no, això no... Bueno...
0: Jo a mon poble no ho he sentit mai.
2: Te voy a matar.
0: No ho he sentit mai.
2: Bueno, pues allà se sentia bastant. I què feia jo? A posar els altaveus forts, mirant cap a la paret,
0: sí,
2: els hi posar el We Are the World,
0: amen.
2: We Are the Children.
0: Que maco.
9: Utilitat metafòrica.
2: Es diu molt, per exemple, allò de tal mitjà de comunicació és l'altaveu de tal partit polític.
0: De, sí.
2: No? Jo què sé. La cadena SER és l'altaveu polític del PSOE.
0: No ho crec.
2: Ho ha dit a l'atzar.
0: Sí.
2: Ho ha dit a l'atzar, que has pogut dir... M'ha vingut això...
8: Vigila.
2: De casualitat.
0: Si haguessis pensar... pogut dir el 2CAT, també.
2: No, no, per exemple.
0: Sí.
2: O 3CAT és...
0: L'altaveu de Jan...
2: Sí.
0: No, PSOE.
2: No.
8: No, també... Tot és l'altaveu del PSOE.
2: Però ho has dit a l'atzar.
0: Ara mateix crec que sí. Digue.
2: Ho has dit a l'atzar, Peyu. Creu-me que sí que
0: tot
2: ho has dit a l'atzar.
0: La... Jo fa... És que fa rato que...
2: Bueno,
0: no,
2: quan
0: no
2: diem això...
0: Estic pensant el que he de dir.
2: En el PSOE estàs.
0: Sí. Fa rato que estic pensant com
2: bueno,
0: ho tallarem.
2: Quan diem això, per exemple, la SER és l'altaveu polític del PSOE...
0: Sí.
2: No estem dient directament que la SER amplifiqui directament físicament el discurs de Pedro Sánchez.
0: Wow.
2: Evidentment
0: wow.
2: que no és així.
0: No.
2: El canvien una miqueta... Però canviar una miqueta i ja està. O sigui, no és que Pedro Sánchez qui ho digui, sinó que fa una altra persona per dir el mateix que està dient el Pedro Sánchez.
0: D'acord.
2: S'entén o no la idea?
8: Perfectament. Bastant.
2: Voleu que ho expliqui en TV3?
0: Aviam.
2: No.
10: Ai, ai.
0: Gràcies.
2: Bravo.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
11: Bon dia, us informa Joan Bota. L'economia espanyola creixerà més del previst, però la inflació també. El Banc d'Espanya ha revisat a l'alça les seves projeccions econòmiques. Ara calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any. Són 3 dècimes més del previst fins ara i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més. Segons l'organisme, tot i el context internacional i l'encariment de l'energia, l'economia espanyola manté un dinamisme notable gràcies a la bona marxa del consum i la creació d'ocupació. Alhora, però, pronostica una inflació més forta de l'esperat. Aquest any tancarà amb una alça de preus del 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia. L'any que ve encara es mantindrà alta i se situarà al 3,7%. Més notícies, Natàlia Ramon.
12: La jutgessa sud-africana Navy Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, segons ha destacat el Comitè Nobel Noruec amb seu a Oslo.
13: Navy Pillay també ha contribuït a enfortir les institucions del dret internacional. La seva independència, competència i fermesa l'han convertit en una de les juristes internacionals més respectades del nostre temps.
12: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay ha ocupat diversos alts càrrecs per preservar la justícia internacional. Entre d'altres, va ser alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional. Amb el seu reconeixement, el Comitè Nobel també ha volgut llançar el missatge en favor de la justícia per establir la pau a nivell global.
11: Abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència, és l'objectiu i el repte del govern, segons el president Salvador Illa, durant l'acte de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Illa ha remarcat que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
14: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental. I així ho hem fet en aquests darrers dos anys amb una dotació de 25 milions d'euros al pressupost de la Generalitat.
12: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero acusa el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i adverteix que l'Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
10: També estan los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
11: A aquesta hora s'estan entregant els Premis Nacionals de Cultura que concedeix el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Els 7 premiats són d'àmbits diferents de la cultura catalana. Anem al Vendrell. Montse Gener Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Han donat els 5 primers premis a la cantant Sílvia Pérez Cruz, a l'escriptor Pol Guasc, al col·lectiu artístic que explora el so, Cabo San Roque, l'actor Oriol Pla i la nova editorial Jande, que dona veu a nous autors procedents de la immigració. Encara queden 2 premis per donar en aquesta gala. Sentim la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, com ha rebut el premi.
16: I és, això que et dic, ho sento com una abraçada i sento molt, molt agraïment perquè sé que són moltes persones fent coses. Llavors que et triïn a tu amb tota la consciència de que som molts, ho agraeixo molt.
15: Els premis es donen a l'Auditori Pau Casals. Montse Gener Riba, Catalunya Ràdio, al Vendrell.
11: Esports Montserraia.
17: A aquesta hora comença la roda de premsa de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, de prèvia del partit que jugaran demà a la Lliga contra Getafe al Camp Nou. El president blaugrana Joan Laporta ha explicat que demà Pedro Rodríguez farà el servei d'honor al partit. Un Pedro que s'ha acomiadat avui al Camp Nou com a futbolista en presència d'alguns antics companys com Busquets o Xavi. La 8a jornada de la primera divisió de futbol comença avui amb el Màlaga Espanyol a les 9 del vespre en la transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. Els blanquiblaus 15ens juguen al camp del CUE a l'Eurolliga de bàsquet. Avui Barça-Zalgiris a 9:15 a la transmissió de l'antena digital de Catalunya Ràdio. A la Lliga Sobal d'Handbol, Ciudad Real-Granollers a 9:15 del vespre i a Asunción al Paraguai. Aquest vespre la selecció espanyola amb 7 catalanes jugarà a les semifinals del Mundial contra Portugal.
9: Fins aquí les notícies.
18: Ja hi tornem a ser.
19: 11a temporada del Tot Costa.
20: Por qué? Por qué?
18: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
19: Nova temporada amb els vells clàssics.
20: No sé si són muy simpáticos. No sé.
21: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
20: No entiendo.

0: És divendres i ha arribat el moment d'obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé, avui, i vostè?
1: Avui bé, molt bé. Avui és 9 d'octubre del 2026. No sé si existeix, però seria un bon moment perquè s'instaurés el Dia Internacional de la Conversa de l'Ascensor. No sé si insisteixo si existeix, perquè avui és el Dia Internacional de pronunciar aquestes frases. Fa més fred, ha refrescat, avui m'he posat un anorac al sortir de casa.
0: Ho dius perquè quan ens hem vist, el primer que hem fet ha sigut dir exactament això, no?
2: Sí, que... Hosti, que ha caigut 10 graus, eh?
1: Hi havia gent que tenia moltes ganes que arribés el fred, perquè he vist autèntiques escenes amb persones amb plomons per la ciutat de Barcelona.
0: No exagerem, eh? Sí. Aquí a la ciutat de Barcelona. Altres contrades de Catalunya entenc que és diferent, però la ciutat de Barcelona, per favor.
1: A veure, on vas amb esquís pel carrer Aragó, sisplau, no.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio.

0: I si avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'he arrencat el teu 50%, eh?
1: Sí, estic una mica trist.
0: He de dir que Marta Pontnou, pobreta, ha vingut fins aquí, perquè no l'havíem vist tot temps. Marta Pontnou vindrà dimecres amb Malcom Otero. Vull dir que no desfem la parella. Avui és perquè és un dia excepcional que necessitàvem rebre una altra persona, també.
1: Bueno.
0: Tot bé?
1: Tot bé, tot bé.
2: Avui
1: jo també m'he abrigat avui per primer cop.
0: Sí que és veritat que vens amb triple
2: molt,
0: de jersei, tu.
2: Però molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Porta camisa, jersei i portes, vull pensar, samarreta Imperi.
1: No, però podria portar-la. Passa que no m'agrada perquè saps com es diuen en anglès, no?
0: Com es diuen?
1: Wife beater.
0: Què? Para-ho tot, Albert.
2: Un moment.
0: Wife beater.
1: Sí, que casca la teva dona. És una cosa que
0: portaven... Ah, beater els... de pagar.
1: Clar, perquè era el que portaven els italians als Estats Units.
0: Què?
1: Sí. És molt, saps, quan veig una samarreta d'aquestes, tipus Rocco i els seus germans i tal, penso sempre com es diu en anglès, que em fa molta ràbia.
0: Ah, jo pensava que era bitter d'agre,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Allò de la suor del Camacho,
1: sí, sí,
0: saps?
1: No.
0: Un loca xungo, no?
1: Sí,
0: White bitter, el qui pega la seva dona. Quin mal rotllo, per favor. Píndoles d'informació sempre amb en Malcom Otero. Avui no parlem d'aquest tipus d'història, però sí que parlem d'una solució històrica. I ben curiosa, avui volem saber... quan es va inventar el turisme. Per què i com comencen els viatges d'oci i altres països, a altres països, disculpeu, quines eren les destinacions de moda fa mil anys? Quin va ser el primer boom turístic de la història? I encara més, quan es comencen a vendre els primers souvenirs? Quin va ser el primer souvenir de la història? Això és el que volem saber. Com s'ha arribat fins l'actual model de turisme de masses? La solució a aquestes i altres preguntes la té el nostre historiador de capçalera. Àngel Casals, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Bé. Jo no passo fred, per tant, bé. No, és un predolic.
0: L'Àngel Casals, per qui no el coneguis, si sou nous a la solució, és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. Àngel, a veure, aquest tema me'l vas proposar tu, eh?
3: Sí.
0: Dius, tu saps quan es va inventar el turisme? I dic, no en tinc ni idea. Quina data li poses, Malcom?
3: No.
0: Va, mullet.
3: No, va, principis del 19.
0: Principis del 19, tu ho has fet millor. Jo vaig fer la resposta simple de, això el 60, no? L'invent del turisme, el 60. No és ben bé així. Àngel, perquè ara som en un moment de la història on el turisme, molt lletat dels turistes, estan mal vistos?
3: Perquè ara n'hi ha molts. I perquè el turisme era una activitat d'elits que s'ha acabat massificant, no? Bàsicament perquè la gent pogués tenir les sensacions que tenien aquells turistes de debò del segle XIX, com deia el Malcom, que és el turista, diguéssim.
0: El temps ho perverteix tot, al final. Les coses comencen xules i després s'esguerren.
1: Sí, de fet, ara turista és com una... Ara sembla que viatger és la paraula maca i turista és la paraula autenta, no? Ningú... No volem ser turistes, volem ser viatgers. Però...
0: Tots, però al final acabem sent de turistes.
1: Però tots som turistes en algun moment. I ara, que jo aquest estiu que he estat a Nova York, m'ha donat una cosa terrible, que és que els mateixos neoyorquins són turistes a Nova York.
0: Com?
1: Perquè com tothom té aquesta sensació de que no viurà molt de temps allà, perquè és molt car, que haurà de marxar, porten samarretes d'I Love New York, vull dir, es comporta com turista. La gent que a Nova York es comporta com turista perquè ningú pensa que es farà gran allà.
0: Fem apostes, a veure quan ens arribarà aquest fenomen a les grans capitals catalanes.
1: Això, aquí ja estava molt a prop.
0: Tu recordes el teu primer viatge, Malcom, com a turista? O com a viatger, si t'agrada més dir-ho així?
1: Sí, o sigui, fora de les vacances que fèiem a l'estiu, sí, recordo el primer viatge que va ser així gran, que va ser als Estats Units, jo tenia com 13 anys així, i recordo que vaig tu, i la gent no viatjava tant, que fa molts anys, hi havia dinosauris, i que quan vaig tornar a l'escola a explicar a la gent flipava, has estat a Nova York, ara els nens han estat a Nova York, han estat a tot arreu, ja han viatjat molt, ara ja low cost, ara ja viatjar no és especial. En aquell moment era una oportunitat perquè... el meu avi feia un curs allà i aleshores l'acompanyava i fèiem unes petites vacances al voltant d'aquest curs que feia el meu avi. I era una cosa especial. Ara ja, vull dir, ara no.
0: Ara no. Avui que parlem de turisme, viatges i vacances, com sempre, hi podeu dir la vostra vies de contacte habituals, Fran.
2: Doncs sí, encara que sigueu de viatge, per exemple, podeu trucar al 93207474. És més, si sou de viatge, ens farà il·lusió que ens truqueu al telèfon del directe, o podeu escriure, estigueu de viatge o estigueu a la feina, al WhatsApp de la solució, al 677-38-77-19. Mira, ara parlava el Malcom del viatge.
0: Que farem un invent avui, farem un invent que flipareu.
2: Ja. Quan viatgem, ens agrada endur-nos un lloc. un record, perdó, no, el lloc no. Hi ha gent que sí, creia.
0: Bueno, hi ha gent que s'emporta parts que sí, del mur de Berlín,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, correcte. Mira, però ara els parts del mur de Berlín ja es venen com a souvenirs, no? Per tant, avui, evidentment. Us preguntem això. Quin és el souvenir més lleig, el més curiós, el més divertit que teniu? Aquella samarreta que posa I Love Malta, amb una fotografia del Cat Garfield, per exemple. Un saler amb un molí dels Països Baixos. El Malcolm va dient que sí. Uns mitjons amb una fotografia de la Torre Eiffel, per exemple. Oh. Aquest és el souvenir que teniu. I jo us demano que ens envieu la fotografia, també.
0: Oh, no? Fotos de souvenirs lletjos.
2: Home, seria fantàstic.
0: Volem fotos de souvenirs lletjos. Avui us demanem això, senzill. Agafeu aquell imant tan horrorós que teniu, aquella sevillana a sobre de la tele, dels que tingueu tele de tu encara, sí. I ens feu una foto i ens l'envieu al 677-38-77-19. Si ens voleu... Digues, perdó.
2: No, i que farem una compilació de totes les fotografies que rebem. Si tothom podrà veure les fotografies de tothom.
0: Tothom podrà veure les fotos de tothom. Per tant, si formeu part del club, us enviarem un enllaç perquè aneu veient les fotografies de tothom. Les anirem penjant una mica de paciència en aquest enllaç que només tindreu els membres del Club de la Solució, el 677-38-77-19.
1: Jo volia dir que aquest estiu també, abans de Nadal, vam passar per París. I el meu fill, òbviament, nosaltres no volíem comprar souvenirs, però les meves criatures volien comprar petites Torre Eiffels pels amics, per casa, i aleshores, a casa tinc una Torre Eiffel com de color vermell que té llum.
2: No.
1: Potser és la cosa més horrorosa.
0: I encara la conserves, eh?
1: Ah, perquè aquest estiu...
0: Això és el típic que l'has d'enxufar una mica invisible aquest Nadal.
1: Sí, però clar, la meva filla li fa il·lusió perquè la va comprar ella, amb els seus calés. Perquè clar,
0: ai,
1: aquest,
0: no.
1: També és el consumisme aquest de que vas de viatge i has de consumir i comprar coses i tal. I, però bueno, jo li explicava, això no veus, que això és per estafar turistes, això és un enganyif, no has de fer, i em deia, sí, però la vull comprar.
0: Ai, senyor, abans de la publicitat us explicarem una cosa que té a veure amb vosaltres, amb tots aquells que esteu escoltant. Només us dono una dada.
2: Ui.
0: 21 d'octubre.
2: Ostres.
0: Guardem el 21 d'octubre, d'acord? Ho posem aquí al costat i de seguida us ho explico. Anem al tema, que l'Àngel ja ha escalfat prou la banda. Parlem de la invenció del turisme. A veure, qui podem dir que s'inventa el turisme, Àngel?
3: Els romans.
0: Els romans. S'inventen els romans.
2: Sí, sí. No hi ha dret.
0: Trampa.
3: Els romans, el turisme i la zona residència. Ja ho inventen ells. Clar, els romans, sobretot, clar, ens hem d'imaginar els romans que vivien a la ciutat de Roma, una ciutat d'una mica més d'un milió d'habitants, bruta, allò massificada, etc. Per tant, la gent que tenia diners, allò, la seva aspiració era tocar el dos a la que arribaven les calors, diguéssim, no? Per no aguantar les olors del Tíber i tot això. I on se n'anaven? Van crear veritables, allò, resorts turístics. El més important és el de Baies, que estava, perquè està sota l'aigua, estava al golf de Nàpols.
0: Ah, amic.
3: I llavors
0: tot
3: allò...
0: Tot no eren,
3: Era una mena de centre de la beautiful people de l'època. Juli César tenia casa allà, els emperadors tenien casa allà, si tothom qui era algú a Roma tenia...
0: Sempre el centre de la beautiful people sempre és Itàlia, eh? T'has fixat?
3: Tenia una residència allà, però era tan així que... es podria dir, sense exagerar gaire, que era una mena de precedent de Las Vegas.
0: Uau!
3: Perquè, a més, construïen edificis allò exòtics, una cosa així, uns temples que teòricament estaven dedicats a deesses, però en realitat eren balnearis i centres d'aigua espectaculars.
0: O sigui, així com ostentós i pompós i exagerat, eh?
3: Absolutament. I fins i tot tenien una atracció que era una piscina suposadament de peixos ensinistrats.
0: M'encanta.
3: Com a molt al·lucinant.
0: Peixos ensinistrats.
3: Sí. I llavors, per això, grans cúpules, etc. Això, diguem-ho així, amb el pas del temps es van enfonsant. Avui està sota l'aigua, però avui encara es pot visitar com a turista si algú està disposat a fer una petita immersió a 4 metres de profunditat.
0: A 4 metres.
3: Allà es trobarà les restes dels palaus de Baies i tot això. O sigui, que és un viatge original i molt recomanable.
0: Malcolm, em pega molt per tu.
1: Sí, jo aniria.
0: No? Un escafandre, posar-t'hi allà a veure com era l'antiga Roma? Bueno, antiga Roma, els antics romans.
1: M'encantaria. No, de fet, no coneixia aquesta història i ja m'està picant.
0: Parlem de com evoluciona el turisme quan cau l'imperi romà, perquè, clar, els romans, ara ho dèiem, ho inventen una mica tot, el turisme, entre cometes, de masses, les segones residències, però, clar, acaba caient l'imperi romà. Segueix havent-hi viatges per esbarjo quan cau l'imperi romà?
3: En principi no, perquè, clar, quan cau l'imperi romà, primer apareixen les fronteres dins de l'imperi on hi havia, i segon desapareixen les vies romanes, que era el camí, la forma de moure's més segura i més ràpida. I per tant, el turisme o el viatjar per al·licient desapareix. I el que començarà a aparèixer a partir del segle X és el turisme, el que avui en diríem turisme religiós. És anar,
0: turisme religiós.
3: És a dir, anar a veure relíquies religioses perquè la visita a aquests centres religiosos servien per eliminar anys de purgatori o per fer-se perdonar els pecats.
0: Que ens ha quedat una mica, a nosaltres, perquè ara quan visitem llocs, de seguida dius, no, anem a veure aquella església romànica que hi ha, aquella església gòtica. Ens ha quedat allà en la cultura, això del turisme religiós. T'he tallat, explica'm.
3: Sí, no, llavors, clar, el primer gran centre turístic, religiós turístic, de la cristianitat no és Roma, com ens podríem imaginar, sinó que és Santiago de Compostela, Sant Jaume.
0: Clar, camí de Sant Jaume.
3: I llavors el camí de Sant Jaume, que comença a dissenyar-se a partir del segle XI, segle XII, i que acaba sent la veritable ruta turística dels europeus.
0: Sí, m'estàs dient, perdona que busqui el titular, Àngel, que el primer boom turístic de la història és el camí de Sant Jaume?
3: Sí.
0: De tota Europa?
3: De tota Europa.
0: Del tot el món, no?
3: Bueno, podríem dir de tot el món,
0: també.
3: Clar. Allò, sí, sí. Perquè entorn d'aquest camí de Santiago, clar, s'han de crear hostals, s'han de crear hospitals, s'han de crear passos perquè la gent pugui anar circulant, és a dir, llocs on els pelegrins puguin menjar.
0: Clar, s'estructura tota la base turística, no? Hostals...
3: Exacte, és a dir, tota la part nord de la península Ibèrica acaba convertida, bueno, o la faixa aquesta, acaba convertida en un lloc on viuen, en bona mesura, del turisme religiós, d'aquests pelegrins que hi van. I tant és així que podem dir que la primera guia turística que s'escriu a la història és una guia turística per anar a Santiago.
0: Què m'has dius? La primera guia turística és una guia per anar a Santiago, em flipa.
3: Sí, és a dir, i a més molt, molt, molt antic, el 1135.
0: 1135.
3: S'escriu un llibre que porta el nom del Codis Calistí, que és un llibre que té 6 parts, no? I llavors les 4 primeres són oracions, coses devotes, etc. Però la cinquena són consells pràctics per fer la ruta de Sant Jaume.
0: Ah,
3: i llavors...
0: coses és com com li diuen, la guia... com li diuen? La Trotamundos, la històrica Trotamundos, no? La primera Trotamundos.
3: Sí. I a més amb la mateixa filosofia, que era llocs on pots anar a menjar sense que t'estafin.
0: M'encanta!
4: L'Uniplanet,
3: sí. Altres ermites o llocs on pel camí val la pena parar-se, perquè si hi ha elements de devoció, restes de sants, etc. També, i molt important, aquells rius que es poden passar a peu, perquè si ho preguntes t'enganyaran i et cobraran per passar-te en barca.
0: És que també dic, la història de la humanitat és que anem repetint patrons,
3: Tampoc evolucionem massa, no? I fins i tot, com una part de la ruta passava pel que era Navarra i Euskadi per a la llegenda de Parrabousquera, i el que l'escriu, tot i que està en llatí, és francès, el que fa és allò, una mena de diccionari, allò, euskera, francès-euskera, de les paraules bàsiques per demanar menjar, per demanar no sé què...
0: És que tal qual,
3: Sí, sí, és una cosa com molt curiosa, però que es considera que, amb tota justícia, es pot anomenar la primera guia turística de la història.
0: La primera guia turística de la història, el Còdex Calixtí. Per cert, línies obertes, 93-201-7474. Malcom, et faré una pregunta molt concreta, que és la que formulem avui també als nostres oients. Tu has viatjat molt, has fet molt de turisme. Si t'haguessis de quedar amb un sol destí turístic, de tots els que coneixes, quin és?
4: Destí turístic.
0: Lloc.
4: Ja, sí.
0: 93-201-7474. Si de tots els llocs que heu trepitjat, que heu viatjat, heu de triar-ne un de sol, quin és? 93-201-7474. Només us dic que hi ha un regal associat entre tots els que participeu a través del telèfon. 93-201-7474. Truqueu per dir la vostra. Quin és el destí turístic d'entre tots els que coneixeu que triaríeu? Si només en podeu triar un, el millor, quin seria?
4: Jo seria Estambul, si en Santa Sofia.
0: Ah, sí, Istanbul, sí.
4: Jo crec que allò ara té un problema perquè ara l'han convertit en temple de culte i aleshores han posat unes teles per tapar els mosaics i tal, però crec que és un d'aquests llocs al món que hi ha molt pocs que arribes i t'entren ganes de plorar de pura bellesa.
0: 93-201-7474, línies que cremen, ja us ho dic, Per cert, em diu el Nil que el 2011 van robar el Còdex Calistí de la catedral de Santiago de Compostela? I que el van acabar trobant?
3: Sí, el va robar, no sé, que era un lampista o un treballador de la pròpia catedral.
0: El van trobar
3: en
0: un pàrquing mesos després.
3: Sí, sí.
0: Em sembla extraordinari, però quina mena de protecció tenen aquests còdecs?
3: Això cal preguntar-ho.
4: També s'ha de dir que no era una guia de butxaca, eh?
0: Per això sí?
4: És voluminosa.
0: Ai, senyor, 93-201-7474, 93-201-7474, hi ha regal associat, que de seguida us diré quin. Fins ara hem descobert que, evidentment, com tot, s'ho inventa l'imperi romà, que el camí, que, perdoneu, que el camí de Santiago és el primer lloc de viatge, de peregrinatge, el boom turístic, podríem dir, el primer boom turístic que es produeix al llarg de la història. I no sé si s'emportaven souvenirs del camí de Santiago, ja estem parlant al 1135, perdona.
3: Sí, no només de Santiago, o sigui, arriba un moment, i el que passa és que és molt complicat datar quan comencen, però ja a l'edat mitjana, la gent que feia aquestes rutes de peregrinatge, fos Santiago, fos Roma, fos Jerusalem, no? Una de les coses que s'enduien era una mena de segells de plom que es feien, que era la prova que havies estat. No?
0: Segells de plom, ara et fan com un passaport,
3: sí,
0: també.
3: Sí, exacte, i llavors, que suposo que és perquè són allò recordant aquests primers, no? Llavors la gent el que anava era a buscar això. Quina era l'altra cosa que la gent s'enduia d'aquestes visites?
0: Què s'enduien?
3: Doncs, per exemple, objectes teòricament miraculosos, no? Ah. Per exemple, els que anaven a Canterbury, que anaven a buscar, que anaven a veure les restes de Becket, el que va ser assassinat pel rei, que és considerat un màrtir, allà s'explicava a Canterbury que els frares havien col·locat una gota de la sang de Becket en un gran barril d'aigua, i llavors venien flascons amb aquella que tenia una infinitèssima quantitat de sang que teòricament era miraculosa. I llavors tant podies prendre-te-la per curar-te una malaltia com te la podies dur al damunt, no? Llavors la gent comprava aquests flascons, no?, per endur-se'ls a casa, etc.
0: Podem considerar que aquest és el primer souvenir de la història?
3: Seria els primers, no sé si els segells de plom segur i aquests també, i clar, i aquests, si ens hi fixem, avui en dia encara es fa, la gent que va a Lourdes, el que porta és les ampolletes d'aigua de Lourdes, no? L'aigua miraculosa de Lourdes. Per tant, fa mil anys, com a poc, que s'estan fent servir aquesta mena de productes.
0: Mare de Déu, doncs mira, ara que deies souvenirs, avui us preguntem també a través del WhatsApp, aquesta crida és pel WhatsApp, el 677-3877-19, quin és el souvenir més lleig, estrany o curiós que teniu, o a l'inrevés, quins souvenirs es poden endur els turistes que visiten Catalunya. Ha sortit a investigar aquesta segona pregunta la Lívia Discípio. Molt bon dia, Lívia, com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
0: Avui, on has anat per investigar això?
5: Doncs mira, per investigar-ho, la millor opció sempre és viure-ho. Per això em vaig posar a la pell d'un turista a la meva pròpia ciutat i per poder descobrir quines opcions té quan arriba el moment aquest de buscar un record de Barcelona. Per això vaig anar a B de Barcelona, una botiga que es troba a l'Avinguda Gaudí i està especialitzada en records de la ciutat. La propietària, la Maite Guillem, em va explicar quin és el tipus de client que travessa la porta de la seva botiga, què és el que s'interessa per la cultura catalana i, sobretot, la ruta modernista. A B de Barcelona podem trobar els souvenirs més clàssics, imants, bosses, peces de ceràmica, peces decoratives, però també podem trobar productes locals.
6: Tot el que tingui vinculació amb la ciutat, el Mediterrani, des d'un souvenir potser més convencional a marques locals, de bolsos, de roba, que fan de souvenir també, que, no?, que t'emportes a casa teva i cada cop que la veus i la utilitzes, doncs te'n recordes de la ciutat.
0: Ha evolucionat molt, el món del souvenir. Ara hi ha bosses de tot, Malcolm? Tu què t'emportes?
4: Jo normalment...
0: Res.
4: No, res. O sigui, m'agraden els imants, sí, m'agraden els imants aquests.
0: Home, els imants.
4: Els imants aquests, però m'agraden lletjos. Vull dir que no...
0: Expressament, eh?
4: Sí, han de ser una mica lletjos.
0: Ah, doncs ja m'ho apunto. Sí, a casa nostra, entre la família, també ens portem sempre imants.
4: Imants, perquè és una cosa que trobes, és barat i tal. Però és veritat que...
0: Algun dia als meus pares els hi caurà la porta de la nevera, de tants imants que tenen.
4: Però és veritat que ara ja el que no suporto és la roba que posa Barcelona, Nova York, això...
0: Doncs es ven, segons ha dit la Maite.
4: Sí, però bueno, ara també es ven, vull dir, els barrets aquests mexicans que te'ls trobes a tot arreu, perquè jo pensava que era una cosa de Barcelona, però la poso a l'aeroport que vaig del món, la gent porta barrets mexicans, fora de Mèxic, em refereixo.
5: A la botiga, però, de la Maite, el que més es ven és això.
6: La flor de Barcelona, per descomptat, amb totes les seves versions. Perdó. Aquí està amb tot. Amb espelma, amb sotagot, és que de tot, amb mocadors, vanus, quadros, joia, per decoració, per la llar, amb tot. La flor de Barcelona agrada perquè suposo que quan arriben a la ciutat algú els hi explica, la majoria, hi ha alguns que no tenen ni idea i em pregunten el significat, però la majoria ja sap el que és. Jo trobo que és una icona cultural de la ciutat, que ja Barcelona s'ha encarregat de fer-la internacional i és el souvenir i la icona més característica.
0: El panot, el Panot de Barcelona, la Flor de Barcelona, i us he de dir que aquest és el regal que tindrem entre totes les trucades. El 93-201-7474, 93-201-7474, ens dieu quin és el destí que trieu entre tots els que heu visitat, entre tots aquells llocs que heu visitat per fer turisme, amb quin us quedeu. Fem una ronda ràpida. Va, Isabel, Barcelona, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb quin et quedes?
7: Em quedo amb Uzbekistan.
0: Uzbekistan, digue'm el per què breument.
7: Mira, jo sóc una enamorada de la Ruta de la Seda i aleshores és un país on hi ha molts caravansais, hi ha moltíssim monument pendent, durant aquesta època, molt ben conservat. La gent és especialment amable, t'ajuda. Jo viatjo sola. I bueno, et trobes amabilitat per tot arreu. La gent té molta por de sortir de la seva zona de confort, com aquesta frase, no?
0: Doncs seguiu el consell de la Isabel. Isabel, Uzbekistan, apuntem els motius. Em sap supergreu, però hem d'anar breus perquè tenim un munt de trucades. Un altre dia ampliarem viatges, que això sempre és un tema que ens dona molt de recorregut. Uzbekistan, hi has estat, Malcolm?
4: Sí, té una cosa molt trista, que és el mar d'Aral, que cada cop és més petit, que s'està secant, i que veus les barques i els ports de terra. Sí, però sí, és un lloc molt maco.
0: Isabel, gràcies per trucar, una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Joana, Barcelona, bon dia.
8: Hola, bon dia, guapíssim.
0: Què em recomanes? Va, mira, amb quin destí et quedes?
8: A veure, jo vaig quedar molt, molt impressionada a les cascades del Niàgara.
0: Per què?
8: Perquè vaig tenir la sort de sopar en un restaurant que hi ha, que per la nit les il·luminen de colors, i llavors hi ha un restaurant que va donant la volta i vas girant mentre estàs sopant i veus, i ha sigut de les impressions més maques que, mira, que fa temps i encara me n'en recordo.
0: Doncs apuntadíssim, Joana, per aquest impressionant ball de llums al sopar a les Catarates del Niàgara. Una abraçada, bonica, fins ara.
8: Niàgara, exacte, un sopar ja.
0: Adéu, bonica, fins ara. Paula, Girona, adéu. Molt bon dia. Hola, Paula. Hola, Rosa Maria.
9: Hola, què tal? Bon
0: ets la Rosa Maria, val, no passa res.
9: Ja som la Rosa Maria.
0: Rosa Maria, estimada, escolta'm, quin destí d'entre tots els que coneixes és el que tries com a favorit?
9: Doncs mira, fa uns anys t'hauria dit Bali, però ara ja no. Ara et diré Sri Lanka.
0: Uau!
9: Crec que és una barreja de cultures i de religions budistes, hinduistes. Fantàstic. I la gent s'entén molt bé, superamables. És una forma, parlen anglès, molt bo. I, bueno, la gent és bona encara. És amable i és bona.
0: Em quedo amb aquest titular. La gent és bona encara.
4: Encara.
0: Mai millor dit. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica. Fins ara.
9: Una abraçada.
0: I ara sí, Paula, Girona, bon dia.
10: Què tal?
0: Com estàs, Paula?
10: Bé. Jo, la veritat, jo no vull desmereixer els grans viatges i les zones exòtiques, però, francament, em quedo amb el petit paradís que tinc al Baix Empordà, m'entens? Calella, Llafranc, Tamariu... M'estalvio avions, m'estalvio esperes, m'estalvio un munt de coses, disgustos, i la mar de tranquil·la.
0: Home, bueno, a veure, la mar de tranquil·la, Paula, diguéssim que hi ha molta gent, també, al Baix Empordà.
10: No hi aniré a l'agost. Això sí que no.
0: Paula, apuntem al Baix Empordà, que sens dubte allà Franc, Calella, Tamariu, Palamós, Palafrugell, aquella zona és fantàstica. Gràcies per trucar-nos, Paula, una abraçada.
10: Vinga, merci.
0: Fins ara, adéu. I va, acabem aquesta ronda amb el Carlos de Rubí. Carlos, bon dia.
11: Mira, bon dia. Jo conec moltes parts del món, des de Canadà fins a la Tierra del Fuego, Xina, Japó, Argèlia, Líbia. Ara, primer, la gent m'estranya perquè la major part de gent no coneix Europa. La gent no coneix Europa, i Europa és fantàstica. I sí, també Espanya. I per mi, que he viatjat tantíssim, per mi em quedo un Guipúscoa.
0: Epa, és que sembles basc tu, de veritat, eh? He viatjat per tot el món i em quedo un Guipúscoa. Per favor. Carlos, perdona, ja que et tinc aquí, quin souvenir t'emportes o t'has emportat de Guipúscoa?
11: De Guipúscoa he menjat les cocotxes que són fantàstiques.
4: Se l'emporta posat.
0: Ai, m'encanta, les cocotxes, m'emporto un souvenir posat.
4: Que digui un lloc de Guipúscoa, Hondarribia o, no sé, Pasaia.
11: Hondarribia és fantàstica, Hondarribia, Getaria, Donosti, és meravellosa.
0: Un aplaudiment pel Carlos, gràcies, bonic, una abraçada.
11: I també la...
0: Clar que sí. I també, ara l'he perdut. Espera't, a veure, Carlos, què em deies? També?
11: I també a la Costa Brava i Girona, tota la província de Girona, que considero que és la província més més rica d'Espanya.
0: Que
11: té de tot.
0: Estic molt d'acord que a Catalunya català. Ho tenim tot. Gràcies, Carlos. Una abraçada. Adéu, adéu. Però... Sí, tu vés dient, Carlos, vés dient sí. El Pirineu català, el Baix Ebre, i clar, el Montsià, vés dient tot arreu. En fi, de seguida seguim reprenent les vostres trucades, el 93-201-7474. Tenim molta gent que està trucant, tingueu una miqueta de paciència. Estàvem parlant amb la Líbia dels souvenirs que podem trobar a Barcelona en concret. Ens deien que triomfa la flor de Barcelona, que us deia que la sortejarem entre tots els que participeu, tant al telèfon com al WhatsApp, però hi ha més coses que t'han explicat.
12: Hi ha més coses. Un altre lloc per trobar souvenirs o records de Barcelona són els quioscos. Mm-hmm. A Barcelona encara en queden uns quants que, a banda de revistes i premsa, tenen souvenirs de la ciutat exposats. Quin creieu que és el disseny d'imant que és el més venut en aquest tipus d'establiment?
0: En aquest tipus d'establiments? A veure, juguem. Quioscos, jo diria... La paella. Jo dic paella.
12: La paella.
4: Sagrada Família?
0: Sagrada Família?
4: Sagrada Família.
0: Ai, sí, clar, és veritat, bueno. És la Sagrada Família.
4: Serà la minya mal,
12: eh? Per descobrir-ho, vaig parlar amb el propietari del quiosc de l'Avinguda Gaudí.
13: A veces gente mucho le gusta el Sagrada Família y segundo el Animales. Y el tercero el Flamenca. Pero bueno, si viene alguno turista de Francia, de dentro de España, ellos sabían que esto se veían, no eran literalmente Cataluña.
0: Bueno, almenys ho sabien, està bé.
12: Sí,
0: o sigui,
12: sabien, sí.
0: La Sagrada Família i després Animales. Deuen ser
12: sí,
0: toros,
12: eren
0: no?
12: uns imants que tenia exposats, que era doncs, la Sagrada Família o Motius de Barcelona, però en forma de gatet. O en forma de...
4: Com el mosaic.
0: Amb el mosaic de Gaudí. Sí, sí, sí. O sigui, no ha sortit la paella, no?
12: No ha sortit la paella.
0: Tinc una visió tan estratègica, per favor, eh? Per favor. A veure, què més, Lívia?
12: Seguim. Hem parlat dels souvenirs més convencionals, els imants, les tasses, les bosses, les postals, però si un turista busca una mica més enllà dels records típics, també hi ha altres opcions. Hi ha atenció, perquè al centre de Barcelona hi ha un souvenir molt venut, que en principi no associaríem mai amb un turista, i crec que vosaltres tampoc esperaríeu mai quin és.
0: Ai.
12: Cada vegada és més habitual veure botigues d'espardenyes i al carrer Avinyó, al centre
0: espera, espera,
12: de Barcelona...
0: Espera, espera un moment, no facis espoll, no tiris endavant. Posa'm el tall, Aurora 1, sí, per favor.
14: Per mi, per molta gent, la manual suposo que és cultura, és tradició, és la història d'un poble que va començar amb espardenyes de gent treballadora i també va ser un esglaó per al món de la moda.
12: L'Aurora treballa fa 10 anys a aquesta botiga, la Manual Alpargatera, que és una botiga d'espardenyes, i em va explicar per què
0: sí,
12: els turistes...
0: Sí, ara es porta això, eh?
12: Ara es porta.
0: De,
12: es porta molt.
0: De record, eh? No em
12: si
0: sembla mala idea, eh?
12: Si tu vas a fer una volta per la ciutat, veuràs que n'hi ha un munt d'aquestes
0: sí que és veritat que vaig voltar pel Born i vaig veure un munt d'espardenyes, així com molt, perdoneu l'expressió de boomer, eh? Com molt fashions, no? Amb diferents motius, amb brodadets, amb coses brillants, i vaig pensar, mira quina bona idea. O sigui, que això els turistes s'ho emporten, eh?
12: Això els turistes s'ho emporten, i l'Aurora em va explicar perquè creu que és un bon record de la ciutat.
14: Rebem més turistes al dia que gent d'aquí, però molt més. El 80% seran turistes i un 20% de gent d'aquí. La meva percepció és que no és un souvenir, és un record de la nostra cultura. Souvenirs hi ha molts, no? I això per mi no és un souvenir, és algo cultural, perquè a més t'ho deien si les portava Salvador Dalí, per exemple, les que portava el Papa, les que portava la dona del Michael Douglas, o sigui que per ells no és un souvenir. Són coses més ben culturals. Perquè te les posaràs. Un imant no te lo pones, lo pones en la nevera i punto. I l'espardenya pots portar-la, la pots lluir. Quan tu veus una cosa diferent que no la tens al teu país i t'agrada i veus que és còmoda, te la compraràs.
0: Doncs estic molt d'acord amb aquesta senyora, amb l'Aurora. Que, per cert, on la podem trobar, l'Aurora?
12: Repeteix-me. La Manual Alpargatera, al carrer Avinyó, al centre de Barcelona.
0: Al centre. La Manual Alpargatera. A tot això, el 677-38-77-19. Què ens estan ensenyant, Fran?
2: Bueno, doncs autèntiques aberracions. Jo diria que ara mateix, perquè ho farem extensible a tothom, podem fer un mosaic del Museu dels Horrors, sobretot perquè hi ha una en aquest de goma, de color groc amb Isle of London, amb una bandera que ens han enviat diversos oients, per cert. El Carles diu que cada poble que va compra un mussol amb el nom del poble. En té més de 200.
0: Oh, que xulo, això.
2: Estic treballant i no us puc enviar cap fotografia. Li hem demanat que quan surti de la feina, si us plau, vagi a fotografiar aquests 200 mussols. La Marta ens envia una estàtua tamany miniatura, d'un pam aproximadament, uns 20 centímetres, de l'estàtua de Llibertat de Nova York. Molt bonica no és, sí, efectivament. És molt generosa amb aquest comentari. L'Ariadna Batarra, que té un morter de marbre que va comprar a Romania. I el Josep Maria també un morter de Tunísia, que diu que és molt lleig. Jo diria que no és tan lleig com ell mateix sentencia. Però bé, la Isabel té una prestatgeria plena de més de 100 souvenirs petits. Diu, la prestatgeria té 3 centímetres de fundària i està plena...
0: 3 centímetres?
2: Sí, sí, de tots aquest tipus de souvenirs.
0: Per rentar això, de veritat, per rentejar això, ja m'estic posant nerviosa,
2: De pols, no? Anar traient de mica en mica, oi? El Marc tenia, malauradament no ho té ara mateix, li van portar de Florència uns pantalons curts d'esports amb les parts baixes del David de Miquel Àngel.
0: Tito, de veritat, eh?
2: Em va llançar,
0: això vull foto, quina llàstima. Busquem-ho per internet, si no.
2: Sí, ja buscarem, a veure. Ara buscarem i a veure el preu, sobretot, que això també seria molt interessant.
0: Insisteixo, si sou part del Club de la Solució, tindreu un enllaç a una carpeta on podreu veure les imatges que ens esteu enviant. Heu de formar part del Club de la Solució, el 677-38-77-19. Vull formar part del club i allà us rebotem l'enllaç. Va, fem una altra ronda ràpida. Us demano brevetat, per favor, que em digueu quin és el destí que recomaneu i que em digueu el perquè. Molt breu, una frase, com si fos un eslògan. A veure, anem a l'Andreu. Andreu, Rubí, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A veure, què em recomanes tu? Amb què et quedes?
15: Home, jo, bàsicament, tots els viatges que he fet han sigut amb moto, i he estat Pakistan, mitja Europa...
0: Uau.
15: Però, sens cap dubte, amb el que em quedo, amb la punta argentina. El Canadà em va agradar molt, però la punta argentina, al nord d'Argentina, tocant a Bolívia... És el que la paraula que ho podia definir és immensitat.
0: Uau, Puna Argentina, tocant a Bolívia, eh? Immensitat, sí, ho apunto, sí, sí. Molt fort, això. Doncs molt ben venut, t'he de dir, que a mi m'has convençut, eh? Vull dir, m'estic apuntant com a proper viatge.
1: A mi també.
0: Andreu, Rubí, gràcies per trucar, bonic, una abraçada, fins ara.
15: Igualment, adéu.
0: Adéu, adéu. Lluís, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Lluís?
16: Molt bé.
0: Escolta'm, deixa'm que et vinculi amb la Carme d'Esparreguera. Carme, bon dia. Carme.
17: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
17: Bé, molt bé.
0: Escolta'm, us he posat junts perquè ja veureu. Heu de complementar l'un la proposta de l'altre. Lluís, comences tu. Què recomanes? Ai, s'ha perdut el Lluís. Mira que estava quedant maco. Recomana el camí de l'Inca al Perú. Carme, què recomanes tu?
17: Jo el Machu Picchu.
0: El Machu Picchu, també al Perú, eh? Per què et va fascinar tant?
17: Sí, sí.
0: Està al costat, no?
17: No sé, perquè feia molt de temps que teníem ganes d'anar-hi i és allò de... Ho has vist en tantes fotos i tants llocs i que està allà al davant, no sé, em va... No sé, em va emocionar moltíssim.
1: A més, hi ha una cosa...
17: I, bueno, és un dels llocs que em va agradar molt.
1: A mi Machu Picchu té una cosa, perquè és maco, perquè hi ha el Huayna Picchu, que és la part que tu puges al costat i tal, és molt maco i és molt impressionant. És que cada cop hi ha menys... tenen una quota de viatgers i cada cop és més petita, perquè vull dir que fa uns anys eren 500 persones al dia, ara són 200, vull dir
0: per preservar el terreny,
1: cada cop
0: no?
1: És més petit. Jo crec que això, ja m'estava sobtant que no sortís Machu Picchu, perquè és una cosa impressionant. Quan arribes allà sí que realment dius, això sí que és viatjar en el sentit literal, perquè viatges en la història, viatges i veus ja un... Ja entens un altre món que no és el teu.
0: Lluís, que t'he recuperat, ets aquí, eh?
16: Sí, som aquí.
0: Lluís, que t'havíem perdut un momentet. A veure, camí de l'Inca al Perú, per què? Per què et va fascinar tant?
16: Mira, perquè, de fet, era per anar bàsicament al Machu Picchu, però des de la ciutat de Cusco t'ofereixen la possibilitat de, durant 4, 7 o 10 dies, anar caminant des de Cusco fins a arribar al Machu Picchu, travessant 3.000 i 4.000. Fins a arribar a dalt de la porta per veure sortir el sol a la ciutat de Machu Picchu.
0: Doncs molt bona propaganda del Perú, perdona'm que t'he tallat.
16: Una experiència interessantíssima i vas acompanyat amb gent del país. Sap una mica greu perquè nosaltres érem 11 i portàvem com 35 o 36 portejadors, però és la condició que tenen ells perquè... Si aconsegueixen arribar al camí, arribar a fer tot el recorregut, ascendeixen de classe social.
0: Mira, un dia inspeccionarem també això. Lluís, gràcies per compartir la teva proposta, camí de l'Inca al Perú, i també la Carme Esparreguera. Gràcies, bonics, una abraçada. Va, que queden 4 minutets perquè siguin 3 quarts, anem tard, vol ploure, i acabarem el bloc de la Líbia, perquè has trobat un souvenir que s'emporten molts turistes que nosaltres no havíem ni contemplat, aquesta possibilitat.
2: Què dius ara?
18: Exacte, perquè nosaltres potser el tenim molt normalitzat, però els turistes els hi fascina. Són aquests.
19: Cada dia rebem moltíssims turistes d'arreu del món i venen a comprar regals per portar a les seves famílies. I és molt comú. Els encanta que hi hagi una foto de Barcelona. Quan més Barcelona hi hagi, més s'ho emporten. És un record molt maco.
0: És un record molt maco, però què és?
18: Els torrons.
0: Els torrons, oh. O sigui, s'emporten torrons de record.
18: Parlava amb la Sofi, la dependenta d'aquesta reconeguda botiga de torrons, però de torrons, clar, n'hi ha de mil tipus, però n'hi ha un que triomfa especialment.
19: El dur de tota la vida. Crema cremada, bastant també, el tou també. Sempre s'emporten els més tradicionals, proven, hi ha gent que no sap el que és un torró, li expliquem el que és el torró, i se'n van fascinats.
18: Per tant, si sou dels que sempre torneu d'un viatge amb algun record dins la maleta, Barcelona és una ciutat que ho posa molt fàcil. Només s'ha de decidir quin és el que millor representa l'esperit de la ciutat. Perdoneu.
0: Moltes gràcies, Lívia. Un aplaudiment per la Lívia Discípio. Fran Domènech, m'estàs ensenyant una foto que fa una miqueta de cosa.
2: Bueno, és
0: què
2: que,
0: és
2: clar,
0: aquesta foto?
2: Abans has demanat que féssim un periodisme d'aquest d'investigació, aquesta investigació superficial que ens deia el Marc sobre els pantalons que tenia amb les parts
0: amb
2: nobles.
0: Genitals,
2: amb
0: genitals.
2: Amb genitals de Miquel Àngel. Ell ens ha enviat una fotografia, diu, més o menys serien aquests. Nosaltres hem trobat un enllaç on es poden comprar efectivament aquests pantalons curts amb els genitals de Miquel Àngel entre 20 i 25 euros aproximadament. Si voleu veure aquest souvenir, doncs l'adjuntarem amb la resta de fotografies que ens seguiu enviant.
0: Ai senyor, dos minutets i seran tres quarts de dues del migdia. Estàvem parlant del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, el camí de Santiago, el coneixeu tots, però a banda del camí de Sant Jaume també hi havia molts altres destins populars. Ens remuntem, estem parlant de l'any 1135 aproximadament, estem parlant amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, tira'm en tres, anem a la publicitat i entrarem a fons.
3: A Roma.
0: Roma.
3: A més, a Roma, un detall curiós, és a dir, Roma comença a ser un destí turístic a partir del 1300, quan els papes s'inventen el jubileu, que és la
0: I s'ho inventen per fer calés, que vingui la gent a visitar la ciutat?
3: Absolutament, perquè Roma està en runes i l'han de...
0: Que m'estàs dient que l'església s'inventa coses per fer quartos?
2: No!
3: Sí.
0: Va, anem a la publicitat i de seguida hi aprofundim.
20: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
21: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
20: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
21: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
20: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
21: Apialia, la força de vendre junts.
22: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
23: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
24: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
25: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
26: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la cinquena temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
27: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
20: La solució.
28: Perquè no podem tenir tot.
20: Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Doncs aquí estem, portant-vos la solució. Home, la setmana d'Oques Grasses, quin millor separador que tenia en Josep Montero, cantant per nosaltres, eh?
2: Gràcies, Josep, sí, perquè ha pogut trobar un forat quatre dies seguits de concert i mira, ha tingut aquest detall.
0: Per cert, deixeu de trucar, perquè ara mateix portem 15 trucades, no hi cabran més, em sap greu dir-vos-ho, al telèfon de directe. De seguida parlarem amb la Joana, el José i la Jasmine. Ja us aviso, si us plau, us demanaré destí i frase, perquè anem tardíssim de temps i volem sentir tot el que ens ha de dir l'Àngel Casals. A veure, Àngel, estàvem parlant de Roma, un altre d'aquests destins populars que es posa de moda al 1300, bàsicament perquè el Vaticà diuen... El Vaticà encara no s'havia creat, no?
3: Els estats pontificis en deia llavors.
0: Els estats pontificis, encara no era formalment el Vaticà, van dir, calla, hem de portar quartos cap aquí.
3: Sí, perquè clar, hem de dir present que la Roma imperial va quedar destruïda i llavors tornar a refer la ciutat, això no es va acabar de fer fins al segle XVII. I en bona... Per exemple, quan nosaltres anem a Roma i veiem Sant Pere, Sant Pere és de Borromini al segle XVII, i això es va pagar en bona mesura amb els diners aquells dels pelegrins que anaven allà a veure la tomba de Sant Pere, justament, no?
0: Altres destins?
3: Jerusalem, clar.
0: Home, Jerusalem.
3: Aquest sí que era ja per viatgers molt viatgers, perquè era perillós, s'havia de fer per mar... allò quan ocupaven els musulmans, tot i que els musulmans permetien la presència de pelegrins, no era un destí massa segur, per tant

0: poder-la exhibir, que la gent anés a Turí a veure la Sabana Santa i allà estava. O, per exemple, el Sant Grial, les històries Sant Grial. És a dir, ara mateix a Europa hi han comptabilitzats 200 Sants Grials. Vull dir que tenim la cristalleria sencera de Jesús, no només una.
1: Però mira, és aquelles mentidetes, o aquelles no veritats, o aquelles coses no confirmades que dius, bueno, és igual, però a mi em fa curiositat anar a veure-ho, no?
0: Sí, però doncs, no gaire lluny d'aquí en tenim una. A València hi ha un Sant Grial que era el que havien comprat els Reis de la Corona d'Aragó.
1: Això no ho sabia.
0: I allà tenim un Sant Grial.
1: On està exposat?
0: A la catedral.
1: Ah, amic!
0: Sí, sí.
1: I ara si tothom no, a València.
0: Si algú vol fer una mica més, pot anar fins a Lleó i allà en trobarà una altra. O pot anar fins a Oviedo i en trobarà una altra. I si té ganes de viatjar, en França hi ha 4 o 5, i a Anglaterra uns quants més, i a Alemanya també. Vull dir que a Colònia pot anar a veure les tombes, les relíquies dels Reis Mags.
1: Com?
0: Sí, teòricament els Reis Mags, l'emperador Frederic Barbarossa, les va comprar per exposar-les.
1: Ara m'has deixat morta. Podem anar a veure les relíquies dels Reis Mags a Colònia?
2: Sí. Són unes tombes, però sí.
1: Bueno, clar, però sí. Em sembla apassionant.
0: Sí, bueno, clar, si tu creus que són els Reis Mags...
1: Deixa'm creure, però... per favor, deixa'm creure.
0: Sí, no,
1: són dels Reis Mags i punt.
2: I la Meca? La Meca quan comença a ser aquest peregrinatge obligatori? Clar, és un destí turístic en el fons, també.
0: Sí, la Meca comença a ser-ho a partir del segle IX nostre. Sí. És a dir, quan es defineix el que és el domo ortodox de l'islam i llavors es posen els llocs sagrats de l'islam, no? Primer, el més important és la Meca, perquè és el lloc de l'origen de Mahoma, i l'altre important és Jerusalem, perquè allà és sobre la roca de Jerusalem, on hi ha l'actual mesquita, és on Mahoma va veure Alà. I per això és també la ciutat sagrada dels musulmans.
1: No? 9 minuts i seran les 2 del migdia. De seguida anem cap al Renaixement, després ens acostarem ja al segle XIX i acabarem avui en dia. Abans, però, Joana, Ripollet, ràpidament, molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, jo he tingut la sort de travessar 4 continents, però me quedo amb el Monument Valley al Utah. Wow. Perquè sóc molt cinèfila i veure aquells paisatges que John Ford va treure tantes pel·lícules em va fer plorar d'emoció i, a més, vaig poder veure la sortida, la posada del sol, una meravella. Si t'agrada el cinema, has de visitar jo un cop a la vida.
1: Un aplaudiment per la Joana. Escolta'm, he donat una suggerència, anava a dir un ordre, una suggerència de sigueu breus, una frase tal, i ho has clavat. M'ho apunto moltíssim, Joana.
2: M'ha convençut. Sí,
1: endavant, sí. Si sou fans de John Ford, endavant. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, fins ara.
3: Gràcies, adiós.
1: Adéu, adéu. José, de Barcelona,
4: hola,
1: bon,
4: hola,
1: dia.
4: Hola. Bon dia.
1: José,
4: bon dia,
1: Foldi.
4: Felicidades por el programa.
1: Gràcies.
4: Mira, os digo, es que como aquí en Cataluña, en ningún sitio. En ningún sitio. Tomar nota porque, vamos, mira, tenemos el Camí del Bon Somas, que es espectacular. Tenemos el Camí de Ronda, que ya es también toda la costa. Y luego tenemos la Traspi, la famosa Traspi Enaica, que como en un refugio no se come en ningún sitio. Yo se lo aconsejo a la gente.
1: Al José de Barcelona, que el resum és com a Catalunya no hi ha res. Gràcies, José, una abraçada.
4: Vinga, adéu.
1: Fins ara, adéu. I acabem amb la Jasmine de Tàrrega. Jasmine, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Va, acabes tu. Amb quin destí et quedes?
5: Quedo amb Jordània.
1: Jordània.
5: Perquè, sí, Jordània. Anava a dir també Jerusalem, però ja ho heu explicat vosaltres. Que també és preciosa la cúpula de la roca. Pues Jordània, jo recomano molt viatjar-hi perquè Petra és espectacular visitar allò i ser conscient de la força de la naturalesa que ha esculpit aquella zona, i sobretot visitar el Wadi Rum, que és un desert espectacular. A més, si vas cap a la tarda o així, es fa una excursió que et porten a veure la posta de sol, i a més, fer nit allà és increïble, perquè vam estar dormint en un hotel que són Jaimes, i jo vaig dormir a sota cel ras la nit de les Perseides, i allò és preciós.
1: Jasmine, nit de les Perseides, Petra, el Wadi Rum, ens apuntem tot. Gràcies per fer ser part de la solució. Una abraçada, bonica. Fins ara.
5: Gràcies.
1: Adéu, adéu. Va, Àngel, ràpidament, anem cap al Renaixement, perquè tu dius que aquí apareix un model de viatger totalment diferent al que havíem parlat fins ara.
0: Sí, aquí apareix el viatger, que és la persona que té molts diners. Normalment són nobles. Són nobles que, com a culminació de la seva formació i abans de casar-se, fan un viatge per Europa, que en diuen el Gran Tour. No? I normalment són nobles del nord, anglesos sobretot, també del nord de França, escandinaus, que fan una ruta que gairebé tots feien la mateixa al final, que és començar per París, després de París anaven cap als Alps. Molts d'ells intentaven travessar els Alps en hivern, perquè sí, per lo d'Aníbal i els elefants, i així es quedava molt més xulo.
1: I ho aconseguien?
0: Sí, en aquella època bastants. I llavors arribaven fins a Roma. Feien Itàlia i després tornaven.
1: Amic.

0: clar, i això és el que fixa, especialment en els nord-europeus, un seguit de punts que després es converteixen en autèntics punts carismàtics del turisme. Roma, Venècia... Uh-huh. Perquè, a més, aquesta gent el que fa, quan se'n torna a casa, no compra un souvenir, no compra el segell, o no, compra o s'endú peces autèntiques de l'antiga Roma o de la...
1: Hi havia quartos, aquí.
0: Sí, clar. O la robaven. Però això també va provocar que alguns d'aquests grans pintors, sobretot del barroc italians que nosaltres coneixem, allò, feien diners fent quadres per turistes.
1: O sigui que bàsicament feien souvenirs de pasta.
0: Sí, per exemple, Canaletto. Molts dels quadres de Canaletto, allò, ell els feia perquè li compressin els viatgers britànics.
1: Em sembla extraordinari. I a quant es podia vendre?
0: Doncs no ho sé, però no eren especialment cars. Òbviament no estaven a l'abast de qualsevol butxaca, però aquest home anava pintant allò un darrere l'altre i passaven i compraven.
1: Aquest turisme, dius tu, que va molt marcat per dos conceptes, la burgesia, que ara ho dèiem, tenien quartos...
0: No, aquests no eren burgesos. Perquè no els hi venia d'un dia. Aquests hi podien passar mesos, o un viatge aquests podia durar anys. Aquests anaven fent. Quan el viatge als burgesos ja és una altra història.
1: Ah, val. Aquí hi ha un altre canvi. D'acord. Deixeu-me... És que l'Albert em diu, falta una publicitat i no me'n recordava. Anem a la publicitat, a la tornada. Us expliquem això dels burgesos i dels trens que hi tenen a veure i acabarem donant-vos aquesta notícia del 21 d'octubre. Apunteu la data, ara us ho explico.
2: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
3: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
4: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
6: Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
7: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
8: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Pocs minuts i moltes coses que volem dir. Només us faig el llançament. Alerta, dimecres 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. Estarem en directe a partir de la 1 del migdia a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. Important. Obrim ara, així a contrarrellotge, les 10 primeres localitats. Només en tenim 60. Per tant, obrim les 10 primeres. Les 10 primeres. Ara podeu fer-ho de dues maneres. El nostre WhatsApp, el 677-38-77-19, o bé un correu electrònic a solucio@3cat.cat, el 3 amb número, solucio@3cat.cat, o bé el 677-38-77-19. Vull venir a això que feu el dia 21 del 10. 21 d'octubre. Dilluns us ho explicarem amb més calma. Per tant, queden obertes les 10 primeres localitats. Àngel, és que anem, tenim 45 segons. Expliquem això de la burgesia.
0: Bé, quan arriba la burgesia, com ja no té tant temps com els nobles per fer turisme, ha d'anar més ràpid. I afortunadament s'inventa el tren. I això permet els viatges més curts. Però això obliga a una altra cosa, que és a la invenció dels hotels.
1: Ah,
0: perquè aquests burgesos és gent de calés que es volen allotjar en llocs còmodes. I no n'hi havia.
1: Ah, o sigui que els hotels s'inventen gràcies als trens, en certa manera. Eh?
0: Fins a cert punt, sí, sí, aquests burgesos que van viatjant, fins que arriba el senyor César Ritz i s'inventa l'hotel de luxe.
1: Ah, haurem de parlar un dia de la inversió als hotels, ens fem els temes a sobre. Malcom Otero, ens sentim dimecres. Fran Domènech, que ens sentim dimarts, tot i que dilluns sí que hi ha solució, dia d'operació de tornada, i nosaltres parlem de com es gestiona la circulació, i dimarts tornem en directe amb la Marta Pérez Verge aquí a l'estudi per parlar de l'origen del refrany. Àngel, gràcies,
0: A vosaltres.
9: Les esquerres esgoten els terminis per superar la seva divisió abans de les eleccions generals. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Pugna pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
11: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
9: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tàpia.
12: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
13: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, té una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
14: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar, por favor. Por favor, pónganse de acuerdo.
9: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
11: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
9: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia, Mark Zuckerberg, per homicidi imprudent.
11: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025, sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
9: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
11: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
9: I avui també és notícia un nom propi.
16: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
9: Com sentiu, Navi Pillai és la Premi Nobel de la Pau 2026.
11: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Entre altres, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
9: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
11: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
9: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
17: Bon dia.
9: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
17: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà I encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions, el tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol, mentrestant, visita a les 9, com dèiem, el CUE de primera, un Màlaga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquiblaus recuperen Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid i la Real. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedro, Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
9: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
18: Doncs de moment amb retencions habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
9: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Bota no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Dani Ramírez, bon dia.
20: Bon dia.
9: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
20: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del
9: radar.
20: Està bé, després
9: d'on venim, bé.
20: Sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim, els núvols podien incrementar-se al migdia, a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit, la temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general, i el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura, demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
9: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes. Gràcies.
20: Ha respirat, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
9: Gràcies, Dani, bon dia.
20: Fins ara, bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2 i 7 minuts. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
21: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir un equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
9: Bé, doncs al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre junts conjuntament amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin de banda els egos i tanquin una candidatura unitària per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. A Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
13: Bon dia, el rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrarà en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
14: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
13: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijó. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats i recrimina al PP que vulgui imposar la seva agenda.
9: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació, Àlex Giral Robert.
17: Sí, segons fonts dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
2: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
3: Que l'independentisme és antifeixista.
17: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
9: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
22: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la actividad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
23: No lo descarta.
22: No lo descarto.
9: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja per ara imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Vila García.
24: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
25: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
9: I mentrestant al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. A la tarda, el Sindicat de Llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, a Núria Har.
4: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
5: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
6: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
4: Per aquesta tarda a les 7, el Sindicat de Llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
9: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
7: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
9: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartella a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València, Marta García.
8: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta.
23: Som valencians! Som catalans!
8: S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
26: Un poco más tranquilos que ayer estamos. Ahora tenemos a la policía acordonando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
8: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats, amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
27: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos. No la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
8: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
9: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
28: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
29: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
30: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
29: Entrades ja a la venda.
31: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
0: complet de tant comprar bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 95 al quilo, o la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 79 al quilo. Fins al 12 d'octubre, a Carrefour.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Aquí el tens.
10: Ja?
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Catalunya migdia. Passant 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
15: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
15: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
14: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
18: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
19: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
18: Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
19: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat. També moderant en aquell moment.
18: Segons l'advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
14: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la nova Premi Nobel de la Pau. Amb el guardó, el Comitè Nobel noruec reconeix el paper de la justícia internacional i l'estat de dret per resoldre els conflictes. Lluitadora contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha ocupat destacats càrrecs a l'ONU i ha estat jutge del Tribunal Penal Internacional Vicent Mifsud.
20: Pillay, de 85 anys, va ser la primera jutgessa no blanca després del règim de l'apartheid de Sud-àfrica. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, membre del TPI i presidenta del Tribunal Penal sobre Ruanda. Allà es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. El Comitè Nobel noruec l'ha premiada en un moment en què les grans potències qüestionen la justícia internacional.
21: In awarding this year's
2: Nobel Peace Prize.
3: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
2: Requires justice.
20: Pilei ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el Tribunal de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
4: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
20: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
9: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals, aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
6: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
5: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on, segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
9: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffray, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, Albert Manyà.
11: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liebev, estudiant de màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
13: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden,
17: protesten.
13: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudava en el secundari.
11: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
9: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
28: Catalunya migdia.
7: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
8: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
17: Catalunya migdia.
9: Un minut i seran dos quarts. Ens ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant, en Alfonso.
21: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
22: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
21: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
23: En aquests moments s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
21: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
9: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
24: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
25: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
24: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà al trànsit el nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
9: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
26: Doncs la tractorada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció, com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
27: Com sembrarem, el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
29: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
30: El gasoil està impagable, i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
26: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
9: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
0: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos de xix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de Cabanes, i quan hi van entrar els Mossos, hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny, quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, en estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
9: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
28: Catalunya migdia. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
1: Per què ens cal avui desencadenar el present?
28: Atura't, pregunta't i reflexiona.
1: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
28: Ajuntament de Barcelona.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Podríem tenir son.
12: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
14: Mare, literalment.
10: O poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
12: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
10: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalís.
12: Som pura cafeïna.
9: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2:15. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. Barcelona, Montse Pujol.
15: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
16: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
15: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
16: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
15: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
9: I ara, premis. Sento les Aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
17: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guas, que el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
18: Gràcies per
2: donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
17: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
3: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
17: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
4: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
17: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victòria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
9: I ara, cinema.
5: Do you have an interest in social media?
6: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter. And that guy...
9: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
7: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicola Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà. Primal urge.
7: Inhuman. Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
9: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
13: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
18: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
13: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
18: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
13: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant dues temporades de manera estable.
18: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
13: La nova companyia serà una realitat el 2028.
9: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Fi, tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
19: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha hi ha lesió, es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
20: The picture shows something and it's not a big injury, but
31: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir tres lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
20: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
19: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesús, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamin, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamin va ser titular en els 4 partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça amb més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar, pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que Lamin apunta a titular.
0: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamin o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamin li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
1: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
9: Doncs efectivament, sense dir-ho en totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamin fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
19: Sí, amplia el seu contracte per 2 temporades més. És un dels 3 anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, doncs tanca la renovació de Xavi Espar fins al 2030 i també va acompanyat, evidentment, d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de rescisió per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
9: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Espar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
21: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi eren Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
22: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
21: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça va intentar que Pedro tornés al club, va intentar fitxar-lo també present. Com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà, contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor. Un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
9: Veiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la 8a jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre a les 9 els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
23: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011, amb Pochettino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims 2 partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cué, sense victòries encara, i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
24: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa, i sabem que el partit serà exigent.
23: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic qatarià Abdullah Al Thani per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
9: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montse Raya, algunes sobre Kylian Mbappé.
8: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho hi treu ferro a tot plegat.
10: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
8: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
10: Obviamente no está en este Vinicius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente probablemente también influenciada por muchos de vosotros que no lo...

0: sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues, tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más família, no?
1: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà, pendents de l'afectació del virus que hi ha al vestidor. Els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3 i després de la publicitat...
3: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
2: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
4: Catalunya migdia.
5: El cinema fantàstic torna a Sitges.
6: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
6: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
5: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'ODC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
10: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de...
11: Expocasió, home.
10: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: Com et dius?
14: Ferran Adrià.
13: Quina és la teva experiència com a cuiner?
14: Has estat alguna escola?
13: Has tingut algun mestre?
14: Això és una altra lliga.
13: Això són dos estrelles Michelin.
15: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Tendreu tots mal.
15: Gènesi.
18: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
2: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
21: Doncs sí, és els Alguiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició. Per tant, és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosin Ebuoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell. Josh Nebo, un pivot que també podria tornar avui mateix. I tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Alguiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sakuric.
22: Playing at home, especially after this...
23: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
24: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
21: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mombrum la Virtus i que Xavi Pascual va perdre quasi 20 punts a casa.
2: La transmissió d'aquest Barça és Alguiris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca el cap, el Cadí la Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
1: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca-Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc van millorant, però que no n'hi ha prou.
25: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no? Sortir una mica.

0: Miquel del Pou, entre cometes, que no estem al Pou, però bueno, a mica hem de començar a treure-ho.
1: I mentrestant, victòria ahir del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, a la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
2: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Damià Aguilar.
3: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura, i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon. A la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer, respectivament.
4: First of all, my mood is another one. But it's true that, the feeling is better.
5: D'entrada, la meva actitud és diferent, i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar dues dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi.
3: Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto a batre és l'April, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
2: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana. Udal Serra.
6: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous amb una bicicleta de gravel, adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
7: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies. I a més, la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant 2 hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
6: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel, i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay, en una sessió liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
2: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
8: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarracorena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
9: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangues. No, aquí hi ha competició de la bona, i això és molt important, que s'entenga i que es reconega. I després també, doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport, doncs, d'una manera inclusiva.
8: En total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
2: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
10: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català, és la judoka lleidatana Ai Tsunoda, que va guanyar ahir el Mundial de la Cua a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre, a les 8, hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai. La selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final, i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
2: Gràcies, David Tubac. Pràcticament les 3. Són les 3.
11: Catalunya migdia.
2: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb tots els dubtes i les carpetes pendents que arrossega l'esquerra de cara a les eleccions generals el dia 29 de novembre amb l'amenaça eterna de divisió interna. També hem repassat la figura de Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026. I ens hem fixat en l'augment de les visites a urgències per problemes de salut mental. Han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Als CAPs, la xifra directament ha doblat en el mateix període. Tot això ho hem repassat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs mira, ara mateix ja tenim en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarg del Pilar. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. Es desplegaran més d'un miler de controls. Sapiguem com tenim ara mateix la circulació. Equip viari, Maru García.
12: Doncs amb diverses complicacions provocades per incidències. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua en la B23 i la P7 del Papiol a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un accident que talla dos carrils. Una llarga cua també a la ronda de dalt entre Horta i Pedralbes, direcció Llobregat, també va a causa d'una topada. També una retenció destacable en sentit Besòs des de l'Hospitalet i fins a Canyelles. La ronda litoral de Fòrum a Montjuïc en direcció Llobregat per un vehicle avariat. I llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres.
11: La Fiscalia reclama al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar a les eleccions de finals de novembre. El Tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. I els Mossos d'Esquadra han detingut la cinquena i la sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac.
2: Passant dos minuts de les tres.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
2: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques de la revista Mongòlia. Bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda.
2: I de seguida, la Mònica Sabata, consultora en projectes institucionals. Dic de seguida, dependrà d'aquestes cues que ens estava explicant ara la Marilu García, perquè tenim la Mònica Sabata enganxada en aquestes cues, per tant, tan bon punt pugui, doncs, s'incorporarà a la tertúlia del Catalunya Migdia. Abans, com sempre... Ja sabeu que els divendres qui engega la tertúlia és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
16: Bona tarda.
2: Tot bé?
16: Tot estupendament.
2: No, deixa'm fer un avís a la població, perquè la notícia del dia no és res, no és res del que hem explicat al Catalunya Migdia. No hi ha res equiparable.
16: Té a veure amb Mariluz.
2: No, té a veure amb tu.
16: Sí,
2: Jo crec que Catalunya no està preparada pel que pot passar
16: encara
2: a partir d'avui.
16: No, encara,
2: partir d'avui.
16: No, encara no.
2: Ja sabeu, els oients, que al Catalunya Migdia hem seguit atentament els periples, les aventures i desventures, especialment d'Empar Moliner, intentant treure's el carnet de conduir.
16: Sí.
2: Ha arribat el dia.
16: Hem culminat.
2: Tens el carnet?
16: Encara no.
2: Però has aprovat.
16: Sí, m'ha dit el senyor.
15: T'has felicitat.
16: Quina passada, quina il·lusió.
2: Dues coses. Una, els miracles existeixen? Perquè,
16: No. Mira.
14: El que necessitem és que ens diguis quina és la teva àrea d'acció.
16: No, exactament.
2: Per no passar.
16: Exactament.
14: Horaris.
16: Creu de Sant Jordi pel meu professor d'autoescola.
2: Home, creu perdona, de Creu de Sant Jordi.
16: Gil Bavià.
2: Escolta,
16: Gil Bavià,
2: un monument
16: Creu
2: perquè
16: de Sant Jordi.
2: El que deu haver aguantat aquest bon home, perquè
16: no,
2: clar...
16: Jo crec que es pot retirar ja. Es pot retirar ja.
14: Amb els diners que has pagat.
16: No, perquè a més hem rigut... No, amb els diners que hem pagat no perquè hem fet les pràctiques normals, no perquè ha tingut paciència, però hem rigut molt. Perquè jo no me'n recordo dels llocs per on es passa. Diu, tu en recordes de la rotonda del Lidl? Dic, no. Diu, però si vam passar ahir. Ja, Gil, però jo no sé com hem arribat a la rotonda del Lidl, que es veu que és una rotonda maleïda. Però avui ho he fet niquelat, nens.
2: O sigui, niquelat. Avui, el moment culminant ha estat
16: aquest matí,
2: avui mateix, eh?
16: Aquest matí.
2: Allà per on l'has fet?
16: Des de pistes, això que se'n diu pistes.
2: Molt bé, sí.
16: Pistes. Ja tots els anyells estan allà esperant. Ah. Des de pistes per Manresa. I on hem anat? A Sant Joan de Vilatorrada, potser. Que Sant Joan de Vilatorrada té la cosa, ja me'n recordaré per tota la vida, que els ressalts es fan en primera.

0: Ah. És una cosa que passa a Sant Joan de Vilatorrada. Molt. Estic molt feliç i molt contenta perquè jo pensava que avui arribaria aquí dient-vos aquell autobús no l'he vist, ha sortit de cop, he tornat a suspendre, no sé d'on ha sortit, i aquell senyor m'ha començat a cridar i jo m'he posat burra, això. I no ha passat això. No ha passat això, ha sigut molt bonic.
1: Molt bé, escolta'm, penso una cosa, que ara els autobusos poden seguir sortint sense voler, vull dir que vigila.
0: Sens dubte, no, i admet, ara posant-nos seriosos, dic, tu et treus el carnet, no ho tenies previst, això és divertit, la vida de vegades et dona coses que no et tocaven en una hora, i això fa que això sigui encara més divertit tot. Tu, hi ha un moment que comprens, aquestes normes que aquestes persones han posat aquí no són per fotre'm.
1: No,
0: és al
1: gràcies
0: revés.
1: A aquestes normes, són... hi ha milers de persones que condueixen cada dia i no hi ha accidents, o no n'hi ha gaires d'accidents, gràcies a aquestes normes. Si no hi haguessin normes, allò seria la selva. No, és que no és per tranquil·litzar.
0: Per exemple, quan tu veus un pas de vianants, això que passen aquestes persones,
1: un vianant. Has de parar, eh?
0: Has de parar si passa un vianant, que si no... La fluidez de la circulació, et diuen. Hi ha unes herbes. Unes herbes que et posen abans del pas de vianants. I jo em deu pensar, aquestes herbes... No, doncs aquestes herbes són perquè tu no vegis el vianant i hagis d'anar a poc a poc. I llavors tot té un sentit. És meravellós. M'encanta el trànsit. A molt favor. Visca.
2: No has fet pràctiques per Barcelona, clar, si t'havies d'examinar...
0: No, per fer pràctiques per Barcelona compraré un altre paquet quan me'l pugui permetre, però no penso venir.
1: Molt bé.
0: No penso venir. O sigui, Mariluz García ja m'ha espantat avui.
1: Clar, aquestes cues són habituals, especialment els divendres.
0: Seguiran en tren, que mola.
1: Molt bé. En tot cas, avisem, especialment, per tant, si no tens previst arribar a Barcelona,
0: els
1: conductors de la zona del Bages. Jo gairebé demano això.
0: És
1: alert a la zona del Bages, perquè hi ha un cotxe amb una L molt grossa que pot ser Empar Moliner fent de les seves.
0: Ara que m'esperin les botigues de vehicles d'ocasió baratos.
1: Perquè més en compraràs diversos, perquè si les vas estavellant no hauràs d'anar canviant,
0: No els estavellaré, perquè no, que m'ho ha dit el senyor, diu que juegos a videojuegos, lo ha hecho muy bien.
1: Veus?
0: No juego a videojuegos porque me mareo.
1: Muy bien, gracias a en Gil, que és el meu personal.
2: L'assegurança està pujant mentre estem a la tertúlia, diguéssim.
0: És veritat, això és veritat, és veritat.
1: Molt bé, escolta'm, felicitats.
0: Gràcies, Gil, ja hi haurà un pernil.
1: O dos.
0: Un pernil juralet.
1: Molt bé, molt bé. A banda d'això, que Déu-n'hi-do.
0: Aviam, als Estats Units, ho haureu llegit avui, ho haureu sentit també aquí a Catalunya Ràdio, retransmetran en directe l'afusellament a un pres. Això no passava, això de fusellar un pres des de la Segona Guerra Mundial. Es diu Nidal Malik Hassan, que és un nom que us dona una pista de com ho petarà d'audiència aquest programa. És un senyor que va assassinar 13 persones a la base de Fort Hood, una base militar, com a protesta per la guerra de l'Afganistan, que és igual, per què ho fes és igual, és un assassí. Han dit, el psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units ha dit, ens assegurarem que sigui públic perquè la gent ha d'entendre les conseqüències. Efectivament, les entenem molt bé. La gent ha d'entendre això, i ha d'entendre també que serà un format curt, serà un estil reel, que pot funcionar molt bé. Jo crec que serà un gran programa, o sigui que si algú el vol patrocinar, doncs tindrà audiència. Però sobretot, i això és una recomanació que donem des dels mitjans de comunicació, això de l'entreteniment, que no disparin tots al mateix lloc i que no facin allò que es feia abans, quan s'afusellava la gent, que és que posaven tot de bales falses menys una. No, heu d'agafar bales per tothom i que no tirin tots al mateix lloc, que un tiri a l'orella, que un tiri al fetge, una mica, perquè hi hagi una mica de sang, perquè si no el programa serà molt curtet. Jo també faria que no fossin trets mortals primer, sinó que el senyor es dessagnés allà mateix. De tota manera, i pel bé de l'espectacle, jo qüestiono el sistema. Per exemple, trobo molt més bo el sistema de l'enemic, que també escarmenta. Els pengen en una grua i els deixen allà durant dies. Però clar, com que és l'enemic, i si no, proposo un mètode molt més tradicional que crec que serà del gust de Donald Trump com a pare dels Estats Units, la crucifixió. Llavors, pots posar una GoPro allà on s'hi solia escriure INRI, i li poses una GoPro, que vagis veient l'agonia de l'ésser i esperar que l'agonia duri. Són dies i dies i dies i dies, una càmera com la del Temps, de TV3, però el tens allà el senyor, doncs, agonitzant. Jo crec que és el més similar a pa i circ que ens poden oferir, que seria crucifixió i hamburguesa. I llavors, un debat al plató amb cares conegudes, famosos, i en Hassan encara, amb una finestreta de cos present. Jo penso que és un programa que ho pot petar.
1: Doncs aquesta és la proposta que fan per alinear els programadors televisius, més enllà de la broma i de la ironia, òbviament. Clar, fa uns dies al Catalunya Migdia trucàvem amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, per explicar com a una reclusa que havien de fer la pena de mort li havien arribat a administrar dues vegades la injecció, en teoria letal, que no ho va ser tant, continua viva aquesta dona, manillada però viva en un hospital, i ara retransmetran en directe un afusellament. No sé com us sembla, perquè si m'ho diuen fa algun temps que estaríem donant aquesta notícia en ple segle XXI, em semblaria absolutament fora de temps.
3: Així és, no? I per això és especialment apropiat el sarcasme que ha utilitzat l'Empar, no? Per subratllar aquesta cosa tan incomprensible i increïble, i que alhora mostra fins a quin punt, diguem, hi ha gent molt optimista que creu que la història és anar sempre cap endavant, fins i tot... Si es mira els que creuen que sempre es va cap endavant, fins i tot en aquests casos doncs hi ha entremig molts retrocessos i després es torna endavant, però hi ha molts retrocessos, i ara estem clarament, penso, en un moment d'aquests retrocessos en què coses que es donaven per superades doncs no ho són, i tornen amb aquesta força, no només als Estats Units. Als Estats Units hi ha el líder mundial d'aquest retrocés, però després hi ha molta gent. I per tant, drets i coses i actituds i convencions que donaven per segurs que ja estàvem en una fase de progrés, que això estava consolidat, doncs aquest element, aquest fet, ens torna a posar de manifest que no és així, i que per tant no es pot abaixar mai els braços de donar per fet drets o qüestions relacionades amb la dignitat humana que donaven per fets.
2: És que aquest tipus de notícies et fan pensar fins i tot en si s'ha modificat la definició de democràcia, no? O sigui, aquest tipus de comportaments, per molt que el psicòleg, com deia l'Empar, digués, no? És que la gent ha de ser conscient dels efectes dels seus actes. No té res a veure amb un estat democràtic. I pensant, quan hem vist la notícia aquest matí, pensaves en quin lloc se situa als Estats Units a l'hora, no, de defensar aquest tipus d'actuació, i són els pitjors règims que hi ha al planeta, i fins i tot ens podríem pensar que és que els únics que fan retransmissions en directes d'execucions és Estat Islàmic.
1: Els únics estats on hi ha execucions públiques, allò, retransmeses o seguides popularment, és Iran i Afganistan.
2: Sí, però són públiques, sí, sí, però vull dir, el fet de la retransmissió, sí. La voluntat, sí, de retransmetre una cosa, bueno, és tot deleznable, diguéssim, eh? Però la voluntat de fer la retransmissió és que t'equipara amb...
0: Estat Islàmic els va posar un micròfon als últims degollats. Un micròfon de com aquests que ens posem a la tele, tan simpàtics, pel bé de la transmissió.
3: T'equipara, però a més amb l'afegitó, l'Empar ho deia de manera sarcàstica, però veient el marc que està dibuixant el tram als Estats Units, segur que hi haurà gent fent negoci amb aquest acte, les televisions, els anunciants, i per tant, era sarcasme, però, i per tant això és pitjor que Afganistan.
2: Que han passat de no voler ensenyar els taüts dels soldats morts en guerra, que va passar durant la guerra d'Afganistan,
3: sí,
2: que no volien ensenyar els taüts dels soldats morts, o que no es volia, per exemple, retransmetre la imatge de les persones que van caure de les torres a l'11S. Ara hem passat a fer la retransmissió en directe de les execucions.
3: Però de les execucions dels enemics, perquè són, al final, quasi sempre seran, en aquest cas ja pel nom que has dit, gent racialitzada,
1: en aquest cas, però, era un psiquiatre de l'exèrcit americà, que passa que és veritat que és d'ascendència palestina i que sembla que va matar 13 persones en una base militar, però en tot cas era un membre de l'exèrcit dels Estats Units.
0: I per això l'afusellen, perquè és un
1: després militar. És evident que el principal responsable és el règim o el govern que decideix això. Però després també la responsabilitat de les plataformes. És a dir, en unes plataformes en què si a la foto del teu fill se li veu una mica més de l'espatlla o del pit, no te la deixen penjar. perquè sembla que sigui nuesa i que, per tant, o que si et penges una fotografia a la platja en què es veu una noia que se li veu un punt una mica més de, del pit del que seria normal, ja no te la deixen penjar perquè això pot ofendre a l'espectador. En canvi, es pot retransmetre un afusellament, això no ofèn l'espectador?
3: És una mostra d'hipocresia extrema que òbviament va molt més enllà, no? Perquè aquestes mateixes plataformes, aquests dies ho hem vist amb aquest suïcidi de la treballadora de Meta, no? Que en parlarem, però vull dir que és realment el conjunt d'hipocresia i d'actituds que s'escapen de les ments de lo que era la democràcia liberal convencional, doncs em temo que això està molt superat i lamentablement sense que veiem fins on s'arribarà, perquè em temo que no estem al final encara d'aquesta regressió que parlàvem, sinó que estem en plena ofensiva.
1: És un quart de quatre de la tarda. Els companys de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga en parlaran llargament sobre aquesta execució, insisteixo, s'ha anunciat que es retransmetrà en directe, televisivament, el mes de desembre, amb voluntat exemplificadora, és a dir, perquè la gent que ho vegi, no ho repeteixo, sàpigui quines són les conseqüències d'actuar segons com, però vaja, és absolutament una regressió a èpoques passades que semblaven que estaven ja fora de l'agenda i en canvi ara tornen coses que semblava que no podien tornar mai més. Insisteixo, els companys de la tarda hi tornaran a partir de les 4. Empar Moliner, gràcies, bona
0: gràcies
1: tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Passa gairebé dos minuts d'un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
4: Catalunya migdia.
5: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
6: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
7: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
8: Sí. És una central ja de nova generació.
5: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri. A l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
10: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
5: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
12: Joel Parra l'enfonsa.
5: La Lloberes.
13: Bloc directe, centre central.
5: I Joan Titor. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest divendres a partir d'un quart de nou del vespre, Barça Salguiris en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Fem que Europa ens escolti.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
5: El suplement.
14: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com que em veig, em riu.
19: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
1: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, amb el Pere Rossinyol, i d'aquí uns minuts confiem que arribi la Mònica Sabata, perquè la tenim atrapada en l'abús, després la trucarem, perquè em fa l'efecte que, a més, ha sortit de casa fa molta estona i s'ha trobat enxampada amb aquest embolic de trànsit que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona, i, a més, ja m'avanço a un dels arguments que tindrà la Mònica, i és que viu a la Garriga, és R3, i la R3 de Rodalies, que és l'alternativa en transport públic, no seria el millor transport ara mateix, que està embolicada amb trams tallats i obres. Anava a dir, en la recta final, bé, recta final, no recta final, en tot cas, de la precampanya electoral i de conèixer el cens electoral, que s'ha de saber la setmana que ve, i també les llistes. I ara mateix, i podríem dir que és gairebé un clàssic, hi ha embolic a l'esquerra. A més, en diferents partits. Esquerra Republicana manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Insisteix que aquesta és la seva aposta, la del partit, una situació que ha de quedar resolta diumenge a les 6 de la tarda, que és quan s'acaba el termini del partit per presentar-se com a candidat. En un missatge a les xarxes, Gabriel Rufián va reiterar ahir al vespre que ell vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler, donant a entendre que la direcció d'Esquerra no té tan clar com ell. El cap de llista republicà, però, posa unes condicions que ell anomena mínimes, que passarien per poder influir en els noms de la resta de candidats a la llista, i que Esquerra s'ha d'obrir, ha dit, a altres forces d'àmbit estatal. Justament la direcció d'Esquerra sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Davant d'aquesta incertesa, el diputat del Parlament de Catalunya, d'Esquerra, Jordi Albert, es proposa com a alternativa, i tot i que oficialment s'ha postulat per formar part de la llista com a representant del Baix Llobregat, alguns han interpretat el moviment com un pla alternatiu per si finalment Gabriel Rufián rebutgés acabar encarcelant la llista d'Esquerra. No sé com ho veieu, però aquesta situació s'allarga i hauria d'acabar. La lògica diu que Gabriel Rufián hauria de repetir, però...
2: És la sensació com si Esquerra Republicana estigués negociant una coalició amb GR, amb Gabriel Rufián. I no és una coalició. Gabriel Rufián era el candidat d'Esquerra Republicana a partit. És militant del partit i, per tant, la negociació de les condicions, ja sabem que la confecció de les llistes és un engranatge complex, perquè no només has de contentar el cap de llista, sinó que, a més, has de contentar el partit en totes les seves, en tot el territori, has de contactar les seccions del partit, o sigui, que si la sectorial d'habitatge, la sectorial d'economia, i vull dir que és un engranatge molt complex, i la sensació que acabes tenint és que Gabriel Rufián es pensa que és un ente autònom i que negocia una coalició amb un partit que és Esquerra Republicana, i a més pretén que es negociï més coalició amb altres partits. Vull dir que no em sembla una situació molt ajustada a la realitat, malgrat és evident que Gabriel Rufián té una acceptació popular molt gran, i ho veiem a totes les enquestes, fins i tot més alta que el mateix Oriol Junqueras entre el votant d'Esquerra Republicana, però no sé si té molt sentit, perquè si no és candidat d'Esquerra, de qui serà candidat? Que és una pregunta que no respon. I si és candidat d'Esquerra, després de tot aquesta performance que portem fa dies veient, com es presenta, no? Com puja a un escenari o a fer un míting a demanar el vot per unes sigles que ell mateix no considera que siguin suficients per fer la feina que vol fer Esquerra Republicana al Congrés. I després ja tots són moviments no? d'escacs, no? Col·locar peces. La peça de Jordi Albert podria ser un pla B, però jo l'entenc més com si fos l'element per controlar un grup parlamentari, tenint, no, sabent i coneixent que Gabriel Rufián fa la seva vida pròpia al Congrés, i després hi ha el grup parlamentari que l'has de posar a treballar, l'has de posar a funcionar, que s'han d'ocupar molts espais i atendre molta activitat legislativa o molta activitat parlamentària, i que el líder del grup, en aquest cas Gabriel Rufián, en tot aquest temps no ho ha fet. Ha fet la seva feina com a portaveu, però no ha fet la feina parlamentària que queda distribuïda en tot el grup. I entenc que la figura de Jordi Albert, que ja és portaveu adjunt a Catalunya, serviria per controlar des del carrer Calàbria, des de la seu d'Esquerra Republicana, la feina del grup parlamentari de Madrid.
3: Sí, és exactament com diu la Isabel. Complementaria només dient que aquí, òbviament, hi ha una disjuntiva estratègica entre la que manté Gabriel Rufián, que té una línia estratègica diferent de l'oficial d'Esquerra Republicana, òbviament, i diferent de lo que és la tradició històrica de quasi 100 anys d'Esquerra Republicana, que és uns vincles més enllà de Catalunya i més estructurals, més importants, Gabriel Rufián ho diu, arran, diguem, del moment excepcional, però és aliè a la tradició d'Esquerra Republicana, i per tant és una diferenciació estratègica molt legítima que fa molt temps que s'anuncia i que el que sobta és que no s'hagi pogut abordar, que s'hagi anat deixant podrir. És veritat que no comptaven amb l'avançament electoral, però l'avançament electoral sempre ha estat una possibilitat sobre la taula des del minut 1 de la legislatura, i per tant sobta que s'hagi arribat sense, no sé si una conversa o alguns elements clarificadors abans d'arribar a aquest punt. Arribat a aquest punt, jo diria, potser em puc equivocar moltíssim i Gabriel Rufián pot encapçalar alguna altra candidatura o fer alguna altra cosa, però crec que arribat en aquest punt no hi ha cap altra sortida que Gabriel Rufián encapçali la llista d'Esquerra Republicana, però deixant unes ferides que difícilment, o que són molt complicades de resoldre o de cicatritzar en els propers en el curt termini. Per tant, s'han fumut en un embolic, jo crec que per no adreçar amb una conversa alhora, ben a temps, una legítima disjuntiva estratègica.
2: Però és que la trencadissa es podia haver produït abans, diguéssim, però...
3: Trencadissa no s'ha produït...
2: Dic trencadissa emocional, fins i tot, no? Perquè Gabriel Rufián sempre... Vull dir, perdoneu, però és que Oriol Junqueras el 2023 va proclamar candidat a Gabriel Rufián sense esperar-se que el partit obrís ni el... perdoneu, el reglament per fer les llistes. O sigui, es va pujar a l'escenari la nit de les eleccions municipals del 2023 i abans que estiguessin convocades les eleccions generals va dir que Gabriel Rufián seria el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions. I en aquest cas hem hagut d'esperar, no? Esperarem a que es compleixi el termini fixat a saber si serà candidat o no serà candidat, que en qualsevol cas ell no ha de recollir avals, és el que serà candidat proposat per l'executiva, però en quines condicions? Vull dir, és que és evident que Gabriel Rufián en aquest moment és el millor candidat que pot presentar Esquerra Republicana, però no sap, igual comença la legislatura, però tampoc no sabem si l'acabarà amb Esquerra Republicana. Jo crec que anem més en aquest camí que cap a una reconciliació entre les dues parts.
20: Dèiem que l'embolic és a tota l'esquerra, perquè és veritat que Esquerra Republicana ara mateix no té candidat. Voldria que fos Gabriel Rufián, i estan negociant, veurem si arriben a aquest acord o no. Però a banda d'aquesta decisió, també s'està configurant l'espai a l'esquerra del PSOE, l'anomenat Front Ampli. Ara mateix no té líder, falten 51 dies per les eleccions, tampoc no és clar si Podem, si acabarà integrant o no en aquesta mateixa llista de Front Ampli. Sí que sorgeixen noms que es proposen per liderar llistes, com Ada Colau, dels Comuns, com Mònica García, de Més Madrid. El PSOE, per boca avui, per exemple, del ministre Òscar Puente, els ha demanat que es posin d'acord i que tanquin una candidatura única.
21: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia.
20: No dista molt del que va passar en les últimes eleccions. Cada vegada que hi ha hagut una cita en les urnes, a l'esquerra del PSOE hi ha embolic per saber si van amb una llista, amb dues, amb un nom, amb un altre. Tampoc no hi ha un líder clar després de la marxa de Yolanda Díaz.
3: En realitat és el mateix debat, del Rufián. Sí. Això que hem escoltat de l'Òscar Puente ho hagués pogut dir el Rufián, perquè estan apel·lant al mateix tipus d'emergència i en els mateixos actors. I és veritat que això és una tradició típica de l'esquerra, no d'ara, sinó de tota la vida, no? Però a les últimes eleccions, malgrat que es va tancar en fals, el PSOE va aconseguir, el govern progressista va aconseguir renovar, únic, sobretot, gràcies a que aquest espai es va ordenar i va anar amb una candidatura única, perquè en aquell moment Podem, tot i que no estaven en bona situació o en bones relacions amb la resta dels que després va ser Sumar, però van fer una candidatura única, que és l'única possibilitat que té l'esquerra d'intentar repetir el govern progressista. És molt difícil, però només té aquesta possibilitat pel propi sistema electoral espanyol, que sabem que és molt important qui queda tercer a les províncies, no? Perquè hi ha moltes províncies per la llei d'Ohm i pel repartiment entre províncies, que la resta se la solen portar al tercer partit. Clarament el tercer partit en aquests moments és Vox, que està molt disparat per sobre de qualsevol intenció de vot de tots aquests elements, fins i tot si van junts de l'esquerra al PSOE, però que l'única possibilitat de rascar per aquí i de competir amb Vox i, per tant, de tenir possibilitats de repetir el govern progressista és si tot aquest espai s'ordena. Per tant, això crec que ho sap absolutament tothom, i anar més disgregats en aquestes eleccions, tenint en compte tots aquests elements, és un autèntic, seria un autèntic suïcidi.
2: És que tornem a la... bueno, deia el Pere que és el mateix debat de Gabriel Rufián, però és que després de tot aquest desori de uns que volen ser, altres que no volen, altres que són, no?, incompatibilitat de caràcters, és amb quina és la il·lusió, diguéssim, que genera una candidatura d'aquest tipus, més enllà de s'ha de tapar l'emergència que suposa, o que suposa un govern que inclogui l'extrema dreta dintre del govern, no només donant-li suport, sinó dintre del govern. Haurien de fer uns resultats excepcionals tant el PSOE com aquesta esquerra, però costa de veure que aquesta esquerra, fins i tot ordenant-se, podria treure un resultat modest o per sobreviure al Congrés, però és costa de veure que sigui un resultat excepcional o que respongui a una mobilització excepcional. La sensació és que Pedro Sánchez ha acabat amb tot el que hi havia a la seva esquerra, i el que hi ha, les engrunes que queden, són molt difícils de que serveixin per tornar a reconstruir res. Com a mínim, i això és una cosa que diem molt sovint, com a mínim amb els protagonistes actuals, però és que els que venen del passat, com Ada Colau, tampoc no venen lliures d'impugnació.
3: Però al mateix temps, tot i sent veritat això, si hi ha un clima unitari, això dibuixa un escenari, i a partir d'aquí pots aconseguir il·lusionar, perquè a més amb un marc diguem electoral de relat de què aniran aquestes eleccions, en què s'han introduït contra pronòstic i per tot això que ha passat amb la Mari Carmen, l'element de l'habitatge com un eix central, doncs en aquí tens, si t'uneixes, una certa possibilitat de que aquesta mateixa acte d'unir-te et doni una embranzida, que tinguis partit, que hi hagi partit. Si no, amb tota seguretat no hi ha partit. Llavors, és veritat que és molt complicat, però tot passa com a per poder disputar el partit. Després, segurament vas perdent en el descans, ho tens molt complicat, però mentre hi ha vida i esperança, o el partit encara s'ha de jugar els 90 minuts, en fi, hi ha tota mena de tòpics que perquè puguis posar-los, diguem, sobre la taula i veure si poden passar, la premissa és que hi hagi una candidatura unitària en què hi siguin tots, i si no, ja està, ja s'ha acabat el partit.
20: I per acabar-ho de complicar encara més, a nivell català, us hem explicat fa una hora que demà la CUP decidirà si es presenta o no a les eleccions generals del mes de novembre. El partit fa mesos que ho debat i encara hi ha molts dubtes. Un dels temors, si no es presenten, és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per les municipals, unes eleccions que són la seva autèntica prioritat i que es faran el maig del 2027. Per tant, demà també tindrem la decisió sobre si la CUP entra o no entra en el còmput electoral, no sé com ho veieu.
2: Bueno, no seria la primera vegada, i és evident que si estem parlant d'un front ampli a nivell estatal, que la CUP es presenti a Catalunya, també va en contra de la idea d'incorporar nous partits que té Gabriel Rufián quan demana que Esquerra Republicana s'obri a incorporar nous partits. O sigui, obrir una altra vegada la porta a que la CUP vagi a les eleccions també dificultar, no?, i fa més voluble el vot de les esquerres a Catalunya, i recordem que el resultat que hi hagi a Catalunya serà clau tant pel PSOE com pel PP, i les esquerres, doncs, no sé, aquí en comptes de sumar estan fragmentant.
3: Sí, totes aquestes esquerres tenen programes molt diferents, i per tant és superlegítim que totes pensin que porten coses que no porten les altres, i a més és que és veritat, no tenen res de veure la CUP amb altres esquerres de caire espanyol o el que sigui, no? Però en aquestes eleccions, si totes comparteixen que és un marc antifeixista, que ho diuen totes, jo, amb independència de lo que jo pensi, i que per tant són excepcionals, un escenari en què a Catalunya hi hagi les paperetes d'Esquerra Republicana, el PSC, el Frente Amplio, Podem i la CUP, és el que dèiem abans, un suïcidi.
20: Passant 4 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, i fa una estona us dèiem que hi havia molt d'embolic de trànsit. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
20: Quina situació tenim ara mateix a la xarxa viària catalana?
2: Doncs l'AP7 afectada per un parell d'incidències. Hi havia un accident a l'altura de Sant Cugat en sentit nord, aquest ja retirat de la calçada, però encara queda una mica de retenció, i ara on s'ha fet més cua és en sentit contrari. Hi ha retencions de Cerdanyola al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona perquè hi ha també un altre accident. També per darrere també hi ha més cua entre Santa Perpètua i Barberà, igualment també en sentit sud. La C58 i la C33 força carregades d'entrada a Barcelona des de Montcada, i les que estan molt complicades són les dues rondes de Barcelona per diverses incidències. Hi ha cua a la Ronda de Dalt pràcticament des del Nus de Trinitat i fins a Pedralbes en direcció Llobregat a causa d'un accident, també en sentit contrari una llarga retenció des de l'Hospitalet i fins a Canyelles, i a la Ronda Litoral encara aturats des de Sant Adrià i fins a Montjuïc, una retenció també força llarga, també perquè hi ha aquí un vehicle avariat, i també una llarga cua a l'extrem sud de la Gran Via des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya en direcció d'entrada a Barcelona. A la C-17 una retenció també destacable des de l'Ametlla del Vallès i fins a Granollers, en sentit sud, en direcció Barcelona, perquè s'hi estan fent unes obres.
20: Pel que dius, hi ha embolic a les rondes i després, sobretot, d'entrada a Barcelona, no pas de sortida.
2: Sí, sí,
20: no?
2: Sí, d'entrada...
20: Perquè un pensaria que a les portes de 3 dies de festa hi ha més gent que vol sortir de Barcelona i, en canvi, el que et trobes és més problemes per entrar a Barcelona que no pas per sortir.
2: Sí, perquè sempre l'operació especial de trànsit comença a les 3 de la tarda, però sí que és veritat que és pràcticament l'hora de dinar o l'hora de sortir de molta gent treballadora o que estudia, i aleshores passa més a les primeres hores que els conductors entren a Barcelona o a l'àrea metropolitana, diguem-ne, per tornar a casa, i és més ja cap a mitja tarda quan ja més comencen a sortir. I ara també l'AP7, perquè hi ha hagut aquest parell d'incidències.
20: Mariluz García, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
20: I ara podem connectar amb una damnificada de tot aquest embolic. Mònica Sabata, bona tarda.
0: Bones tardes.
20: Havies d'estar al programa a les 3 de la tarda.
0: Sí.
20: Arribes 3:35.
0: Sí.
20: No pas perquè hagis vingut allò amb
0: caminant,
20: el temps just.
0: Caminant,
20: o perquè hagis sortit tard de casa o t'hagis sortit, sortit un imprevist.
0: No, sortit més d'hora que mai.
20: A quina hora has sortit de casa?
0: A la 1:20. He passat 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres. Un país on passes 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres no pot anar bé de cap mena de les maneres.
20: I algú pot pensar, no he agafat el cotxe, agafa transport públic, però
0: no
20: quina alternativa de transport públic tenies des de la Garriga?
0: Perquè l'R3
20: està en obres i tallada, per tant,
0: sí.
20: Malament. I un autobús no t'hagués portat més ràpid perquè el mateix embús l'ha de passar l'autobús.
0: No, perquè hi ha el mateix embús.
20: T'has posat molt nerviosa, el cotxe?
0: Home, és que a mi em neguiteja molt arribar tard. Llavors començo a caladrar a l'Eli, dir-li...
20: L'Eli és l'Elisenda Sol, la nostra productora.
0: A més, clar, quan passa això, poses el navegador. I el navegador et continua dient que passis per allà. Però tu, que et saps les rutes del Vallès Oriental, m'he fet el Vallès Oriental sencer per escapar-me de la C-17, on hi ha obres, perquè hi ha unes esllavissades i estan fent obres i no sé què i no sé quantos. Però és que això no pot anar bé de cap mena de les maneres, perquè... Una cosa és que jo em posi nerviosa, diguem-ne, que em preocupa arribar tard als llocs. I no m'agrada. I els que som autònoms hem de fer una gestió del temps bona, diguem-ne. Però és impresentable. Em sap molt de greu. És molt impresentable. I un havia de pensar que les cues eren de sortida de Barcelona.
20: Sí, no? Li preguntava a la Mariluz García, de dir, en teoria, divendres a la tarda, a les portes de 3 dies de festa... penses que hi ha problemes per sortir, però no, ella mateixa explicava que els problemes són per entrar a la ciutat de Barcelona.
0: Segurament ara les trobaré de sortida. M'ho prenc en filosofia, però de veritat, i vas rumiant i penses, és que això no... Si algú que se dedica a les infraestructures en aquest país ens està sentint, que s'ho rumien dues vegades, perquè això no pot anar bé. És a dir, o vius a Barcelona amb totes les dificultats que implica viure a Barcelona, habitatge, tot allò que expliquem en aquestes tertúlies, o sembla que estiguis al final del món. I no estem al final del món, estem només al Vallès Oriental. I ara vull pensar en què els hi passa als que estan al Ripollès.
20: No sé si et... Si
0: m'ha de consolar això
20: si
0: que diràs
20: consola,
0: ara.
20: No sé. A veure, espera't un moment. Clar. Ha estat dir-ho en antena i llavors... Montse Mir, bona tarda.
6: Bona tarda.
20: La Montse Mir és companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. On estàs, Montse, ara?
6: Ara estic entrant a Barcelona. O sigui, he deixat la cua de la C-17 i ara replegaré les de Barcelona.
20: Molt bé. A quina hora has sortit de casa? Tu vens d'Aigua Freda.
6: D'Aigua Freda he sortit a les 2:20.
20: No, encara has anat més ràpid, sí, que la Mònica, segons com, fa una hora i quart. Però, per tant, la situació molt complicada. És molt diferent de qualsevol altre dia o més o menys és el que et trobes cada divendres, potser?
6: Els divendres sempre és complicat, pel que explicava abans la Mari Luz, que hi ha molta gent que surt de treballar de molts polígons del Vallès i encara no surt de l'àrea metropolitana, sinó que hi entra. El que passa que avui a la C-17 hi ha una gent que estan treballant, uns obrers, perquè va caure, diguem-ne, sorra, fang, el dia dels aiguats. I llavors això ha provocat que hagin tallat un carril de la C-17 i un altre carril, és a dir, hi ha un moment en què són dos els carrils tallats, i llavors allò és, doncs, avançar a pas de tortuga, per dir-ho d'alguna manera.
20: Mm-hmm. Mònica Sabata, Montse Mir, Marc Güell, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
20: Un altre company dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. On ets, Marc?
7: Doncs mira, acabo de deixar les cues de la C-17, passo per Parets del Vallès, encara la C-17.
20: Encara et queda un trosset. A quina hora has sortit, tu, d'on vens?
7: Ja vinc de Vic i he sortit ja fa una mica més d'una hora.
20: I te'n queda ben bé gairebé una altra, no?, d'hora?
7: Mira, segons el navegador, 50 minuts encara. El problema és que els navegadors a la C-17 et desvien dins de Granollers, amb el problema que a Granollers encara hi ha molts problemes de les pluges d'aquests dies, i et trobes amb carrers tallats, i en fi, també es fan moltes cues a dins de Granollers.
0: Recomano sortir per l'estació de Granollers-Canovelles i agafar el polígon fins al tros del Coll d'Alemanya, en aquests casos.
7: Doncs,
0: però ja t'ho has passat, això, eh?
7: Sí.
20: Ja no li serveix, aquesta, ja no li serveix, però una altra vegada guarda-te-la, aquesta,
7: el
20: Marc.
7: El proper dia, que segur que n'hi haurà, em servirà segur.
20: Molt bé, doncs escolta'm, molts ànims al Marc Ruiz i a la Marc Güell i a Montse Mir, que estan tots dos atrapats en aquestes cues. Ànims, paciència, no correu, vull dir, ara no vulgueu recuperar el temps perdut. Ànims a tots dos.
7: Fins ara,
20: el Marc Güell i la Montse Mir.
8: 9-3-2-0-1... La vostra trucada no es pot efectuar.
20: 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si hi ha més gent que està atrapada en aquests embussos. 93-201-7474. En tinc més, eh? Perquè encara hi ha més gent que va enviant missatges, a veure si podem anar a contactar.
2: Tots els serveis informatius?
20: No, de Catalunya Ràdio ja no.
2: Ah, vigila, perquè...
20: No, si no, m'hi hauré de quedar fent més hores.
2: A veure si t'enganxo.
22: Aquest desplegament que has muntat, no?
20: En un moment. Però són companys que estan escoltant la ràdio, senten el que explica la Mònica i diuen, escolta'm, sí, la situació... però encara puc tenir més. Txell Ortiz, bona tarda.
23: Hola, bona tarda, Òscar.
20: Companya dels serveis informatius de TV3, però que... On ets ara, Txell?
23: Mira, avui he sortit a 3:45 de la tele, justament, perquè tinc un metge, i encara sóc a la sortida 7, a la ronda de dalt. El navegador em diu que em queda mitja hora i molt probablement no arribaré a la cita perquè faré tard. Quan arribi al cap, a veure si encara em poden atendre o no ho sé, o reprogramar-me la visita, però he sortit amb temps pensant que ja em trobaria trànsit, però això d'avui és infernal.
20: Perquè a més no es podia preveure tenint 3 dies de festa molta gent, perquè clar, l'embolic...
23: Justament he sortit abans pensant que ja estàvem nosaltres mateixos anunciant que avui podia ser un dia complicat d'operació sortida. I quan dic, vaig a mirar, no sigui, i quan he mirat ja portava una hora de retenció. Dic, doncs he de marxar ja perquè si no arribaré. Però aquí ara es va acumulant tot. Ara ja porto una hora al cotxe, però ara ja és... Ja trigaré una hora i mitja en arribar segons el navegador, però això va dient ja un 4:45, 4:20, bueno, no sé.
20: Molts ànims, Txell, no vull entretenir-te més, que si vas conduint, molts
23: no,
20: ànims. Gràcies, molts ànims i molta paciència, i que et puguin reprogramar, o com a mínim que puguin atendre, ni que sigui més tard avui al cap i que no t'hagin de reprogramar un altre dia. Gràcies, Txell Ortiz, companya de TV3. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, 9-3-2-0-1-7-4-7-4, perquè em fa l'efecte que tenim més oients que estan atrapats en aquest embolits, en aquest macroembús que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona. Uns de sortida, altres d'entrada, o travessar la ciutat a través de les rondes. No sé si t'ha servit com a consol.
0: lamento que ells encara estiguin enganxats. Jo ja me n'he escapat. Ara m'hi tornaré a posar.
20: I comences a mentalitzar-te de la tornada, no?
0: Sí, sí. Molt bé. I estic per demanar un plegatín a Catalunya Ràdio i així segur que el proper cop això no passa.
20: Gairebé 3:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
9: Catalunya migdia.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entrades a auditori.cat.
22: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
24: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
25: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
26: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
27: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxe?
28: Expocasió, home.
27: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
29: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
30: Ai, que ràpid passen les coses bones.
31: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
30: Els 10 dies Nissan.
31: Com?
30: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
32: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
33: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3Cat. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
9: Catalunya migdia.
34: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà?
35: Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
36: Increïble!
34: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
37: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
38: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
39: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
40: A què es dedica exactament una directora de càsting?
41: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
42: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
43: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
42: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
43: Buscarem la solució.
9: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
44: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
44: Som 3Cat.
20: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, que ara sí que la tenim aquí. He demanat al 93201-7474, gent que estigui atrapada en l'embús. Lluís, bona tarda.
45: I bona tarda, Òscar.
20: On estàs, Lluís?
45: Doncs mira, a punt de sortir a la Vall-llòria, però, cony, m'ho he pintat tan negre que dic, escolta, tinc que anar cap a Rubí, dic, aviam, però em passo.
20: És a dir, tu encara no has iniciat el camí, eh? Encara, i et, no, veus, no, et veus a venir el drama.
45: El vostre assessorament. Però ara amb els anuncis he sentit el programa de Crònic, potser m'he equivocat del programa, no t'havia de trucar.
20: Potser la solució, però la solució, com que el fan al migdia a la una, no t'hagués solucionat ara el problema.
45: No, no.
20: Si has d'anar amb cotxe, que em fa l'efecte que sí,
45: cotxe, sí.
20: Molts ànims, i no sé, la Mònica ha evitat la 16, sí, però està però la cosa
0: Rubí,
20: complicada.
0: La tampoc, no, no. La Vall-llòria, Rubí, i la 16, no
45: ho ha fet.
20: No, clar, sí, sí, en l'autopista.
3: Escolta la ràdio, més EGM...
45: I la PSX s'ha passat Cerdanyola. Des d'aquí dalt de ser Sant Celoni.
20: Doncs escolta, molts ànims i molta paciència si has d'agafar el cotxe. Gràcies per trucar-nos.
45: Bueno, doncs vinga, ara m'apunto a la reflexió, eh? Aquest país no pot funcionar així.
20: Mira, doncs això segur que molts ho firmen. Gràcies, Lluís.
45: Vinga, una abraçada.
20: També tenim al telèfon l'Ester. Ester, bona tarda.
46: Hola, bona tarda.
20: On estàs?
1: Aviam, jo he sortit de Barcelona, de la Torre Glòries, que avui fèiem una presentació, a les dues i 42 minuts. Ara ho mirava el tiquet del pàrquing.
20: Sí.
1: Són les 4 i ara estic a la B23, he aconseguit arribar a la B23 per anar a casa meva. Sí, he estat, no sé, una hora i mitja més per creuar Barcelona. El carrer Aragó col·lapsat, el carrer Ribau col·lapsat, el carrer Casanova col·lapsat, la Diagonal horrorós fins a la B23, i ara per fi la B23 en direcció sortida de Barcelona va bé fins al Papiol, perquè aquí començo a trobar caravana un altre cop, però d'entrada és un drama. O sigui, d'entrada, el carril que va cap a la Ronda de Dalt, vull dir que no l'agafi ningú perquè està absolutament parat des de Sant Feliu. Vull dir que... terrible.
20: Exacte, i l'Estena ens afegeix que ja no només és l'entrada o la sortida o les rondes, també l'interior de la ciutat de Barcelona, vull dir que l'embús és majúscul.

0: Avui s'ha fet un acte institucional per la salut mental, perquè demà és el Dia Mundial. S'ha fet evident la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com ara l'habitatge, les ajudes a la dependència... Vaja, que cada vegada és un problema que tenim més entre nosaltres.
1: Sí, hi ha la doble cosa, no? Segurament cada vegada ho tenim més entre nosaltres i alhora es va normalitzant mica a mica com un problema habitual que abans simplement es negava en un percentatge molt gran i semblava que el que creia o buscava respostes en els seus problemes de salut mental era, diguem, un boig, no? I per tant... Jo crec que són les dues coses. Efectivament, anem amb societats que cada vegada tenim menys certeses i més incerteses, i tot el contrari, més incerteses i més pors, i això genera inevitablement problemes de salut mental, i alhora es reconeixen i, per tant, s'aborden, i hi ha cada vegada més gent que sap que ha de poder-se tractar, i tant de bo la sanitat pública sigui capaç d'entomar-ho, perquè diria que com que abans no es reconeixia, ja no la sanitat pública, la societat, doncs aquí tenim un dèficit molt gran i que és molt important accelerar molt perquè és un tema central.
2: Jo difereixo una mica del Pere. Crec que els problemes de salut mental hi eren, igualment.
1: No es reconeixien.
2: Crec que no els hi paràvem atenció.
1: Sí.
2: I crec que no hi havia la sensibilització que potser intentem dir que hi ha ara sobre la salut mental, o que els mitjans se'n fan més ressò, no? Crec que és evident que la soledat no desitjada és un mal dels nostres temps. Crec que les xarxes, els telèfons, les pantalles, etc, estan aïllant els nostres joves. Crec que els problemes de l'habitatge, ho hem vist, no? En els darrers dies, un parell de suïcidis, doncs, per culpa de desnonaments. Crec que l'estrès que es provoca en les empreses, doncs, segurament també influeix molt. I crec que està molt bé que des de les administracions i des dels mitjans i des de tot arreu on calgui ens en fem ressò, però el que manquen són recursos. És a dir, quan parles amb famílies que tenen joves amb problemes de salut mental que ja són majors d'edat, el problema és enorme. És enorme perquè fins que són menors d'edat, si ho requereixen, malgrat hi ha poques places, poden tenir una plaça en algun centre, quan són majors d'edat és el drama absolut, perquè no hi ha centres, perquè no hi ha atenció i perquè no hi ha qui els aculli. I el mateix passa, doncs, amb tants d'altres col·lectius, no? Però en tot cas, crec que si realment som una societat que està sensibilitzada pels temes de salut mental, s'hi ha de posar recursos, això segur, i s'hi ha de posar solucions que vagin més enllà de la solució química, no? Que és anar-se al metge i dir no em trobo bé, em costa funcionar, etc. Cadascú ho explica com vol o com pot, i per tant s'han de posar recursos que permetin que aquest malestar en salut mental que tenen les persones, doncs, es puguin resoldre més enllà de solucions immediates, perquè els problemes de salut mental no són mai de solució immediata. I en aquest costat, i al costat d'això, hi ha una altra qüestió que crec que també cal parar-li atenció, que és que s'està veient com aquest 14% de baixes i d'absentisme laboral que es produeix en les empreses, que el Col·legi d'Economistes ha calculat en el 14%, moltes vegades són persones que se'n van al metge i al·leguen problemes de salut mental perquè saben que fàcilment, o que potser fàcilment, se'ls hi pot donar una baixa. Jo crec que aquest també és un tema que hem de vetllar. És a dir, utilitzar la salut mental com a excusa, com hi ha algunes persones que l'excusen, i sé que estic dient una cosa poc simpàtica de dir, diguem-ne, però utilitzar la salut mental com a excusa per absentar-se del teu lloc de feina em sembla vergonyós, en el sentit del respecte cap a les persones que realment tenen un problema de salut mental. I per tant crec que els professionals de la salut també se'ls hauria de donar recursos perquè realment en els CAPs es puguin detectar el que són problemes de salut mental i el que no ho són. Perquè ja entenc que els professionals de la salut al CAP tenen

0: molta dificultat perquè tampoc tenen especialistes en salut mental fixes allà cada dia. Jo crec que és un tema molt complicat. Benvinguda sigui la sensibilització que sembla que tenim en temes de salut mental a casa nostra en els darrers temps, però crec que queda molt camí per recórrer.
1: Sí, és evident que s'ha superat l'estigma, ha augmentat la sensibilització, però l'augment d'aquesta sensibilització no es correspon amb els mitjans que es tenen per treballar sobre el terreny. En les dues vessants que comentava la Mònica, és evident que si hi ha més mitjans, tu també no només pots atendre a les persones que necessiten a aquesta atenció especialitzada en salut mental, sinó que també és més fàcil de detectar aquells que se n'aprofiten d'aquesta sensibilització. I sí que és veritat que la manca de recursos no s'ha de confondre la manca de recursos amb les solucions fàcils per tapar-los, que és allò que estem veient últimament, no?, de gent que fa servir el xat GPT per intentar pal·liar els seus problemes, que són evidentment de salut mental i no d'una soledat de no em trobo bé avui, diguéssim.
2: Jo crec que l'estigma no s'ha superat del tot encara, no? Crec que
1: no, però hem avançat moltíssim.
2: Per fer, s'ha avançat molt, però encara hi ha molta gent que creu que no és el mateix que està malalt, diguem, no? O sigui, que són coses que es podrien, que no caldrien al metge, no? I en canvi, realment, o sigui, penso que hi ha encara molt camí a fer també per superar l'estigma, no només per tot l'altre que s'ha dit i que és correcte, sinó també per superar l'estigma.
3: D'aquí a 2 minuts seran les 4 de la tarda, d'aquí a 2 minuts doncs donarem el testimoni, passarem el relleu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Què tal?
4: Doncs escoltant-vos, avui amb aquest enrenou, no sé si inesperat a les carreteres, que tenim molta gent atrapada.
3: A mi em va sorprès, és a dir, era esperable que un divendres abans de 3 dies de festa hi hauria embolic, a mi em va sorprès que hi hagi més embolic d'entrada a la ciutat de Barcelona, sí, que no pas de sortida.
4: Això bé, sí, de sortida una mica també, perquè nosaltres estem enviant l'Aleix Figueres a una ubicació catalana i han hagut d'avançar la sortida perquè han vist que igual feien tard.
3: Una ubicació catalana, ho has deixat així.
4: Ja
3: ho he vist.
4: Mira, et diré el lloc.
3: Hi ha un interès per amagar allò on
4: te va. No, perquè a més et preguntaré si tu hi aniries.
3: A veure.
4: Horrorland. Seria molt divertit anar-hi amb tu.
3: Escolta'm.
4: Que no tinc mutes per res.
3: Escolta'm. Hi he anat.
4: No fotis.
3: Ei, et diré més. Amb gent de la ràdio.
4: No, és que ja veig aquí un dels inclits.
3: Ja, és que hi ha algú que ha estat amb mi a Horrorland.
4: I es va espantar.
3: Però no en la ubicació actual.
4: M'han dit que l'Òscar era de gel.
3: Sí. Sí, sí. Vam fer una sortida d'aquestes de fer equip amb la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Team building.
3: Sí, l'època amb la Carot i servidora, sí, sí.
4: Mira, sí, doncs ara m'estan retraient que no ho hem fet.
3: Ah, mira. És una idea que et deixo.
1: Quin lloc per anar a fer equip, perdoneu, eh?
3: Vam riure
4: el que
3: molt.
4: Volia era matar de l'ensurt algú.
3: Vam riure molt.
5: Ja era l'època aquella que et podeu fer perruca.
4: Ah, clar, aquella foto de la perruca.
3: Sí, clar, aquella època, sí, aquella foto, sí. Però sí que és aquella època.
4: Si fem la sortida et convidarem, Òscar.
3: Home, ja saps que amb vosaltres vinc, ara ja et dic, no dono poc joc amb aquests llocs.
4: Doncs ara ens hi posem, anirem a Horrorland i t'explicarem quin jugador del Barça era i el concert d'Oques Grassa si se sabia totes les cançons.
3: Ah,
4: totes,
3: molt bé.
4: Totes, les va cantar totes.
3: Perfecte, doncs escolta'm.
4: No era Frankie de Jong.
3: No, ja, no feia pinta, no hagués apostat per ell. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia, els blocs informatius del 3CAT Info, nosaltres ho deixem aquí, acomiado la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins a
1: prou. Gràcies,
3: nosaltres.
1: Bona tarda.
3: Nosaltres tornem dimarts a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
6: Terror. Sentiment intens de por davant d'un perill extrem o d'una amenaça que provoca gran angoixa. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Marta del Cor, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Garriga.
1: Fem més sols que altres dies avui.
2: Sí, sí, a la gent li agrada allargar els ponts, no?
1: Pues això sembla.
2: Però bueno.
1: Però ens hem buscat un acompanyant especial avui. Perquè acabarem la setmana amb un cafeter d'honor. Ens acompanya a fer el cafè el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professor d'antropologia religiosa i antropologia urbana, Manuel Delgado, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: El càrrec és molt llarg, eh? Però no es perd el càrrec, encara que un es jubili o això ja queda per sempre.
4: Si és emèrit, sí.
1: Clar, emèrit
4: si
1: ja
4: no,
1: és per
4: si
1: sempre.
4: Si no, et podreixes.
1: Passa que la paraula emèrit ha agafat com una pàtina una mica lletja, no?, els últims anys.
4: Hi ha reis emèrits, hi ha papes emèrits, doncs sí, però, home, tot el que tingui a veure amb la universitat sempre té un toc com medieval.
1: No, la mateixa catedral. És veritat, sí.
4: I en aquest cas l'emèrit, bàsicament, és que continua sent professor fins que et mors, tens tot l'accés al compte, en fi, sí. Unes classes amb uns mesos.
1: Clar, tu et vas jubilar, però encara segueixes anant puntualment a fer alguns crèdits, no?
4: Els emèrits ens donen fins 6 crèdits, si volem. Jo vaig dir que em feia pena deixar les classes i tal, i vaig fer una cara com de pena, i m'han dit, ah, sí? Doncs pues mira, i m'han carregat.
1: És a dir, per no perdre el contacte amb l'aula, vas agafar-te l'oportunitat que tenies de fer uns petits crèdits.
4: No, era bàsicament del que jo no tenia cap ganes de tornar a fer classe, però vaig posar prou drama com perquè algú digués que, bueno, doncs pues mira, passa que clar, no es cobra més ni res, o sigui...
1: És ben bé per gust,
4: ara. És emèrit.
1: Emèrit. Sí, això sí que té mèrit. A la teva última classe oficial, diguem, es va ballar, va haver-hi barricades fins i tot. No l'oblidaràs, aquesta última classe, no?
4: Va ser una sorpresa molt, molt emocionant perquè, home, jo volia fer alguna cosa especial i tal, però aquí a mena de rebuda a l'entrada de la facultat, home, era commovedora i el que esperava era mereixer-me-la, però sí. A més, al final van posar aquest tema de Battiato i la gent es va posar a ballar com a la pel·lícula del Nani Moretti, que es van posar a ballar com si fossin derbitxos i iròbacs, que tenia que veure coses de la classe, de religiosa, del sufisme.
1: Tu havies ballat mai a classe, Marta?
2: O sigui, a la universitat, mai, però dels mais. O sigui, ja m'hagués agradat a mi tenir el Manuel Delgado de professor, eh? No per ballar, eh? Però bueno, també.
4: Cuidado, eh?
2: Què?
4: No... Que clar, jo si ara estic aquí molt enrotllat, però...
2: Sí.
4: La classe, evidentment, canvio. Intento ser animat, però està claríssim que ni enrotllat ni res. El rotllo de profe enrotllat és molt difícil perquè és una miqueta com el padre amigo, saps? Que tens que fer un seguit de coses. Ara bé, clar, evidentment, l'assignatura, la classe...
2: Però, per exemple, tenies gaires alumnes que fessin campana?
4: La majoria.
2: Sí,
4: però I jo això... no només jo.
1: I això ha estat sempre...
4: Això és un problema que tenim.
1: Però això ha estat sempre així o ha anat en augment?
4: Ha anat en augment. Però qualsevol col·lega et podrà acreditar que realment és un problema greu que tenim. Però no és culpa...
1: L'absentisme.
4: L'absentisme massiu, clar. O sigui, massiu. Però, a més, jo ho entenc. De fet, no em pregunto per què no venen, em pregunto per què venen. Perquè hi ha tot aquest rotllo
2: dels...
4: No, de debò, o sigui...
2: Però representa que van aprendre alguna cosa i que van allà voluntàriament,
4: però,
2: no?
4: Però clar...
2: Ningú s'obliga...
4: O sigui, queda com si tinguessin mandra. No és veritat. El sistema actual, que és d'avaluació continuada, els fa permanentment havent de preparar exercicis i exàmens. I, a més, hi ha el tema del campus virtual, amb la qual cosa, el tema de la presència...
1: No venen perquè no tenen temps.
4: Jo et prometo que... Home, jo intento parlar amb la gent i tal, i és que t'ho dic. I a més hi ha una cosa que, clar, el campus virtual ha desactivat el poder que tenia la relació cara a cara, la presencialitat, i després el tema de les pantalles. Escolta'm, l'últim curs em van canviar d'aula, o sigui, em van fotre una aula que era una taula petita amb un racó...
2: I una gran pantalla, no?
4: Sí, dius, sí, què passa, tu? Jo no he fet mai PowerPoint, perquè jo soc tan vanidós que quan parlo m'agrada que em mirin. Però no estava previst que la gent mirés el professor, o sigui, clar...
1: Avui parlem molt dels joves, i sobretot ara que veiem aquestes mobilitzacions, amb tota la qüestió de Mari Carmen i el seu desnonament, es diu, no, és que els joves no es mobilitzen, però clar, estem veient canvi climàtic, la mort de Mari Carmen, l'extrema dreta. Els joves es mobilitzen?
4: Home, a veure, a mi perquè tinc una cosa que es diu síndrome del piramidal, que em provoca una problemàtica en caminar, que fa que, evidentment, la idea de tirar-me als carrers, evidentment, no... Bueno, no em plantejo cremar 10 contenidors, però està claríssim que si jo pogués, hi sortiria. I si va, veus, jo vaig estar fa poc a la Puerta del Sol i hi havia certa gent gran. I la gent es mobilitza perquè això va per etapes, són com cicles. Va haver-hi un cicle...
1: Però els estudiants d'avui es mobilitzen igual que els de fa 30 anys?
4: Fa temps que no ho fan, per exemple, en relació als plans de Bologna, però què t'hi jugues que d'aquí 4 dies

0: a la mínima torna a haver-hi un altre esclat.
1: O si tu detectes que això està latent també a les universitats.
0: No, el que detecto bàsicament és que de tant en tant passen coses i que aquestes coses requereixen cert tipus de periodificació, i et ben prometo que d'aquí poc tornarà a liar-se a la universitat, allà on sigui. Home, jo una vaga general aquí ara mateix, o sigui que no... I seran joves i seran grans, clar. La gent es mobilitza... Mira com es mobilitzen a Ceuta, encara que sigui per una qüestió ben contrària. Però al final, el carrer té l'última paraula, i ho estem veient aquests dies.
1: El que estem veient avui, sobretot, és carrers i carreteres plenes. De fet, ho estem veient les últimes hores amb certes sorpreses. Tinc la Mariluz García pendent de les carreteres. Mariluz!
2: Hola.
1: S'ha complicat més o s'està alleujant una mica el
2: trànsit? Ara s'està alleujant una miqueta. És que, clar, s'ha ajuntat que era divendres al migdia amb el fet que hi ha hagut moltes incidències, diversos accidents i vehicles avariats a les rondes. També dos accidents a l'AP7 a la zona del Vallès Occidental en un sentit i a l'altre. I, clar, si ajuntes això amb el volum de trànsit, doncs, clar, hi havia una mica més de cua, bastanta més cua de l'habitual. Ara ja tot retirat de la calçada, tots els carrils oberts, pel que sabem ara mateix.
1: Per tant, i aleshores... això de seguida, en principi, ja començarà a agafar certa
2: fluïdesa. Sí. Ara ja es veuen alguns trams que eren molt vermells, doncs ja són taronja o groc, o sigui que això vol dir que ja hi ha volum de vehicles, però tiren. Queda cua a l'AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat en sentit a sud. La cua havia arribat fins al Papiol, ara ja es queda a Sant Cugat. I també en sentit nord ja només en queda a Bellaterra, mentre que abans hi havia una cua de més de 10 quilòmetres per un accident que tallava dos carrils. Ara ja no hi és i es troba tot molt millor. Les entrades per la C58 i la C33, com sol passar, aturades des de Montcada. I les rondes també han estat força complicades per, com deia, diverses incidències. Encara queda cua a la ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, en sentit Besòs. També encara una retenció destacable, però que s'escurça una mica entre Esplugues i Canyelles, és llarga, això sí. I també a la ronda litoral queda força complicació des de Fòrum i fins a Montjuïc, perquè aquí hi havia un accident en direcció Llobregat, i també en sentit contrari des de Zona Franca i fins al Port. Són retencions destacables en tots els casos. I també complicada l'autovia C-17, perquè estan fent unes obres a l'altura de Granollers en direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat.
1: Aquesta és la que explicava la Montse Mir, em sembla.
2: Exacte, clar, és tota la zona del Vallès Oriental, que tota la gent que ve de Vallès Oriental cap a Barcelona, doncs la veritat és que no tenen gaire alternativa, perquè també hi ha la C-59, però que és més estreta i que també té obres a l'altura de Caldes de Montbui. Aleshores, aquí hi ha uns 4-5 quilòmetres de cua també força compacta, des de l'Ametlla del Vallès i fins a Granollers en direcció Barcelona. Imaginem que són algunes obres urgents en aquesta zona aquests dies, i ha plogut força i hi ha hagut incidències, carrils tallats a causa dels aiguats, o sigui que és possible que estiguin fent obres en aquest sentit.
1: Sí, les que deia la Montse Mir eren retirar brossa que havia caigut a la via. Mariluz, doncs, més novetats, tenim l'antena oberta.
2: Estupendo, fins ara.
1: Vinga. Passen 10 minuts de les 4 de la tarda i avui, que tenim el Manuel Delgado aquí amb nosaltres, hem sabut que els Estats Units pretenen retransmetre en directe una execució per afusellament.
3: We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it. And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad.
1: We know aquest what it is. It was a radical Headset, Islamist attack. Expresentador de Fox News i ara secretari de guerra o de defensa, explicant que el proper 3 de desembre, a la 1 del migdia d'allà, executaran l'excomandant militar i psiquiatre Nidal Malik Hassan, condemnat per matar 13 persones en un centre mèdic en una base militar el 2009. Fa més de 65 anys que no es feia cap execució militar als Estats Units, però aquesta no només la volen fer, sinó que la volen transmetre per YouTube. No seria per YouTube, però perquè ens entenguem. El nostre corresponsal és l'Oriol Serra. Oriol, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, com esteu?
1: No sé com ha reaccionat el país a aquest anunci que, des d'ulls de casa nostra, és estrafolari, cridaner i fins i tot desagradable.
4: Sí, aquí la notícia, evidentment, també remou estómacs. De fet, el suport a una execució pública, segons les enquestes més recents, que ja tenen un cert temps, indiquen que el 24%, és a dir, una de cada quatre persones als Estats Units, seria favorable a una execució pública. A més, penseu que això produeix fins i tot una certa vergonya des del punt de vista ètic, però també de la imatge del país, perquè això equipararia els Estats Units a països com l'Afganistan, l'Iran o Corea del Nord. Per tant, seria una situació realment estrambòtica, a banda de sàdica, desagradable, aquí podem entrar en debat ètic, però

0: el suport és força baix, i aquesta, jo diria, Francesc, que és una sortida de to més de Pete Hegseth, que darrerament està, doncs, com pletòric, presentant actes, fent discursos davant del propi exèrcit. Fa tot just una setmana, en el seu discurs de l'estat de la força, de State of Force, que es fa cada any, doncs, deia allò de que s'haurien d'implantar capelles a totes les casernes militars del país, que s'hauria de netejar l'exèrcit de transsexuals, de persones grasses, en fi, tota una sèrie de sortides de to que ara s'hi suma això, no? La retransmissió en directe d'una execució per afusellament. És a dir, estem superant ja.
1: Manuel, quan sents això, que un govern democràtic d'un país tan important com els Estats Units decideix, veurem si ho acaba fent, però com a mínim ho han decidit, transmetre una execució pública, tu com ho expliques a nivell d'humanitat, diguem?
2: Jo crec que tindria el seu públic.
1: No, ha dit un 24% de la població. Clar, però
2: que ho confessi.
3: Clar, i l'Oriol deia que era poc, clar, però no és poc, és un
0: 25%. Però, jo recordo l'audiència.
2: Aquí no ens coneixem. Però vosaltres us connectaríeu?
3: Jo per res del món, per res del món.
2: Però això és bàsicament com el tema de la pornografia. Ningú mira pornografia. Yeah. Perquè, en definitiva, aquesta execució té una dimensió, sembla, d'obscenitat. És a dir...
1: Ma, però la pornografia és una cosa... Això és anar a un extrem molt llunyà,
2: però
1: no?
2: Però és bàsicament veure allò que teòricament no pots veure. Hi ha una part de la realitat que se t'amaga, que no es veu. Com deien, si les cabalgades a les pel·lícules de l'Oest fossin il·legals, hi hauria un canal únicament de cabalgades de pel·lícules de l'Oest, només que les cabalgades, que és el que passa amb la pornografia. La gent és executada als Estats Units. Però com és? Ja et dic, o sigui, jo estic segur que seria més que aquesta quarta part de la població la que d'una forma o altra voldria treure l'ull.
1: A més, execució per afusellament, Oriol, que tampoc és un mètode molt habitual, tot i que s'està recuperant el país.
0: Sí, el mètode més emprat és el de la injecció letal, també recuperada. N'hem parlat molt aquests dies, sí. Precisament perquè va fallar aquella doble injecció letal, doble dosi, a una dona a l'estat de Tennessee, i bé, l'afusellament, diguéssim que està permès, no vol dir que s'utilitzi amb freqüència, a estats com Idaho, Oklahoma, Utah, Carolina del Sud o Mississippi. El més recent va ser fa tot just un... Mira, el mes passat, de fet aquest any, tres execucions per afusellament a Carolina del Sud. A l'exèrcit, a més, això no passava des de feia moltíssim temps. O sigui, ens hem de remuntar al 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, i fins i tot el que és una execució dins de l'exèrcit, és a dir, de caire militar, és del 1961, aleshores emprant la forca. Per tant, estem davant d'un escenari, aquest del 3 de desembre, que reuneix tota una sèrie d'elements que el fan, doncs, especialment greu, l'afusellament i a més, doncs, aquesta hipotètica transmissió a través d'internet.
1: En la meva vida anterior de corresponsal vaig fer un podcast parlant precisament de la pena de mort, i m'ha semblat oportú recuperar un document d'un dels activistes en contra de la pena de mort que explicava que alguns reclusos, vist que els sistemes que es fan servir no són segurs, estan demanant ja ser executats per afusellament. Ara bé, fixeu-vos com explica què passa en el cos de la persona que és afusellada.
4: A Carolina del Sud et deixen triar entre cadira elèctrica, injecció letal o ser afusellat. I el darrer pres va triar l'afusellament perquè sabia que alguns abans s'han ofegat amb els seus fluids per culpa de la injecció letal. I sabia que la cadira elèctrica et carbonitza en viu i no queda clar com de ràpid caus inconscient. Però sí que sabem que si t'afusellen, si et disparen just al cor, és cosa de segons. És bastant clar quan s'ha encertat el punt. I a més, utilitzen bales de fragmentació que exploten en si mateixes amb l'impacte, amb la qual cosa rebenten el pit de la persona.
1: Manuel, clar, és un mètode molt bèstia. Creus que la societat, ara amb aquest auge d'extrema dreta que sembla que estem vivint a tot el món, caminarà ara cap a recuperar la pena de mort? Et semblaria una cosa raonable o creïble? O hi ha coses que no tornen?
2: Ara per ara, i a mi ja no m'estranyaria res en aquest temps de llum minvant. I una seria aquestes. Nosaltres fèiem a Clàssic, durant 16 anys, fèiem una mena de reunions al marge de la classe que consistien en veure fragments de pel·lícules. Les sessions es deien escopofília. Escopofília, bàsicament, és una mena de malaltia que fa que la gent tendeixi a mirar. Evidentment, la pornografia seria una variable, però no únicament. En aquest cas, bé, hi ha una part de la realitat que se t'amaga i... Hosti, no sé què faria, tu, ara que ho estic pensant.
1: No saps què faries.
2: No ho confessaria, si ho fes. I la major part de gent, tal, però hi hauria molta gent que voldria mirar. És com l'ull rasgat, l'ull que és quinçat del perro andaluz de Buñuel. L'aprofitament existeix.
3: És veritat que, per exemple, ara ens agrada molt veure, no?, Crims, Crònica Negra, però, clar, l'altre és... Una cosa és quan saps que és una recreació d'una cosa que pot haver passat, però no deixa de ser una recreació, i l'altra és veure en directe com estan matant algú. És que això, uf... No ho sé, a mi em sorprèn.
2: Què és el que no suporta? Quina és la llista de coses que no suportaries veure? Què és el que la mirada, diguem-ne, què et negaries a mirar?
3: Bueno, suposo que mentre no ho veig, vull pensar, tot i que és un autoengany, que això no existeix. És una manera, suposo, de negar-me a una realitat que em sembla injusta.
2: Ah, no, però això està per descomptat, evidentment, amb això sí que estarem d'acord.
1: Deixa'm acomiadar el nostre corresponsal, l'Oriol Serra. Oriol, gràcies i ànims, perquè et toca cobrir coses que segurament no t'hauries imaginat que tocaria cobrir.
0: No, parlar d'aquests temes, evidentment, doncs sobta molt, i més en un país que és suposadament modern i del primer món. És molt trist.
1: Oriol, una abraçada. Fins aviat.
0: Adéu.
1: A quins països podria passar això avui dia?
3: Doncs mira, segons el darrer informe d'Amnistia Internacional, el 2025 es van fer 17 execucions públiques a tot el món, 11 van ser a l'Iran, 6 a l'Afganistan, que hem dit 17, però 17 de les quals hi ha registre. Òbviament, se'n van fer moltes més, i tot i que no hi hagi dades oficials, se sap que a banda d'aquests dos països, l'Iran i l'Afganistan, n'hi ha molts altres, o alguns més, on també se'n fan. Per exemple, a la Xina, un dels casos més recents que han transcendit és el d'un tribunal que el 2017 va convidar els ciutadans a veure la sentència mort de 12 persones en un estadi esportiu local. També sap que se'n fan a Corea del Nord, allà procurant fer-ho de forma discreta per evitar filtracions de l'estrangers, però hi ha satèl·lits que ho han pogut detectar i, per tant, es comptabilitzen. Un altre país és l'Aràbia Saudita, allà fa dècades que es té constància de decapitacions, i a Somàlia, a les zones on s'aplica una interpretació molt estricta de la xaria, també es fan execucions públiques o lapidacions.
1: Clar, quin efecte pot tenir una persona, això? Veure-ho? Assistir-hi, fins i tot participar-hi, el senyor que dispara. Bé, doncs això ens ho pot respondre la Sara Bosch, que és psicòloga, sanitària i forense, experta en víctimes d'experiències traumàtiques. Sara Bosch, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Ara ens deia el professor Delgado que això hi ha molta gent que ho veuria i ens ho explicaria, i molta gent que no ens ho explicaria, però també ho veuria. Veure una execució pot generar un trauma, també, en un espectador?
5: I tant, i a més, retardat. És a dir, moltes vegades no sabem què és el que ens produirà un trauma, no? Llavors, a vegades, o per inconsciència, o per morbositat, o mira, perquè et porta, no?, una mica la situació, doncs t'enfrontes a coses que d'entrada sembla que no t'afecten, però que no pots assegurar que no t'afectaran al cap d'un temps, eh?
1: I quins efectes pot tenir això? O quins efectes heu detectat que té en gent que ho ha presenciat, ja fos volguda o sense voler-ho?
5: A veure, jo aquí us diria, hi ha com graus, eh? Hi ha moltes diferències. Hi ha persones que tenen un problema d'empatia d'origen, perquè la seva personalitat psicopàtica, per exemple, doncs no sintonitzen amb el dolor de l'altre. Per tant, estem veient un ser humà que la fusella, no li passa qualsevol cosa, i no sento res. Hi ha persones que no senten, però que, a més, gaudeixen. Aquí ja entrem en les parafílies. I això ja és un trastorn, segur. I hi ha altres persones que, o perquè és la seva feina, o perquè històricament han conviscut en aquesta societat, o perquè fa molt de temps que viuen situacions d'aquest tipus, no és que ho normalitzin, però que bloquegen aquesta empatia.
1: És a dir, els senyors que han de disparar aquestes bales, els metges que han de recollir el cadàver i que han de ser allà per si de cas... Aquesta gent pot ser que ja ni els afecti, però també podria ser que els afecti.
5: A veure, si no els hi afecta és perquè, i no tenint un trastorn de personalitat psicopàtic, per exemple, o una parafília o algun trastorn mental, i no els hi afecta és perquè tenen un mecanisme de defensa dissociatiu, que diem. Per tant, emocionalment trenquen aquesta connexió. Això sempre passa factura, sempre. Si no és al cap d'unes hores, serà al cap d'uns mesos, serà al cap d'uns anys. Però són persones que ja no poden funcionar bé, perden la seva normalitat. Tenir l'empatia bloquejada de manera sistemàtica et disgrega del món. Per tant, no estimaran igual, no gaudiran igual de la vida. És a dir, les conseqüències poden ser devastadores.
1: Per tant, si algú perquè ara no diu, mira, va, jo això m'hi vull connectar, això em genera molta curiositat veure com ho fan, això pot tenir un risc, algú que potser no hi pensi dues vegades.
5: Pagaràs una factura. Pagaràs una factura.
1: I fins
5: no saps quan la pagaràs, però la pagaràs.
1: I l'element que sigui l'executat, en aquest cas és una persona que ha matat 13 persones, que està condemnat. No sé si això pot ajudar a fer-ho més digerit. És a dir, estem matant un dolent.
5: I tant, i tant, i tant. Són aquests mecanismes, al final, que em permeten doncs, justificar que jo faci un acte d'aquest tipus. És a dir, com és una persona que ha matat algú, doncs mira, jo no he de patir per aquesta persona perquè clar, no s'ho mereix.
1: Així justifico.
5: Però igualment, clar, però això és un nivell d'adaptar-me mentalment, cognitivament a un fet. Però les imatges, al final, tu despersonalitzes d'aquell senyor, del que penses d'aquest senyor. El que veus, això es grava automàticament. Per tant, tu no saps si aquestes imatges que has gravat, per tant, les tens aquí en el xat, no? Es reproduiran, les experimentaràs, o després t'afectaran, doncs, pues, que potser no pots menjar certes coses, eh? És a dir, o somies, o et venen al cap, és a dir, i ja són les imatges en si, els sorolls, són situacions tan extremes, és a dir, penseu que és antinatura. L'estrès posttraumàtic, per exemple, no només el tenim perquè vivim una experiència, sinó perquè la veiem o ens l'expliquen.
3: Però ara pensa, per exemple...
5: Moltes...
3: Sara, ara pensava nosaltres, no?, que estem acostumats, no només els periodistes, la gent del carrer que veu les notícies i veiem imatges terribles, que arriba un moment, no sé si és per el que deies, per dissociació, perquè ens acostumem, que ens insensibilitzem. O sigui, que tots hem vist imatges horribles de gent morint, estem veient guerres terribles, no reprodueixen aquestes, o en la major part de les persones, aquestes imatges queden integrades.
5: Queden integrades, perquè al final són imatges i són fets extraordinaris. Tu no els pots integrar en la teva normalitat de vida.
1: Per tant, ara, és que gairebé que em sembla ridícul fer aquesta pregunta, però si algú està pensant, mira, jo el dia, quin dia hem dit? El dia
3: 3 de desembre.
1: El dia 3 de desembre m'hi connectaré, com a professional, diries, no ho feu? Urgeixes la gent a no fer-ho?
5: Clarament els diria, mira, si ets un psicòpata o una psicòpata i lo sabes, doncs mira el que vulguis, no tindràs cap problema. Si tens unes parafílies, i no només t'agrada veure això, sinó que segurament t'agrada veure altres coses, doncs mira, gaudiràs, però tens una parafília. Ara, si no tens un trastorn psicopàtic ni una parafília, no ho miris.
1: Doncs jo crec que més clar no pot ser. Sara Bosch, psicòloga sanitària forense, moltes gràcies per atendre'ns.
5: A vosaltres.
6: When people typically think of an artist, what usually comes to mind is someone who uses their imagination.
1: I ja que som amb el tema de la pena de mort, ens ve molt avui al cas aquesta veu. És la de Keith Lamar, un home que porta més de 30 anys vivint al corredor de la mort, 30 anys al corredor de la mort, i que recita poemes per telèfon. La seva història dona la volta al món, sobretot gràcies a l'activisme d'un músic de Granollers, el pianista Albert Marquès, a qui podem saludar en directe. Albert, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, bon dia per nosaltres.
1: On ets?
7: A Ohio, justament a Youngstown, a la ciutat on hi ha el corredor de la mort d'aquest estat, de l'estat d'Ohio.
1: Has anat a visitar
7: Keith? I avui toquem
1: aquí
7: la... Perdona.
1: Dic, has anat a visitar Keith?
7: De fet, avui toquem aquí una església negra de la ciutat i demà l'aniré a visitar, sí.
1: Com ens explicaries breument quina relació tens amb en Keith i què feu junts?
7: Des del 2020, quan les protestes de Black Lives Matter perquè van succeir quan la policia va matar George Floyd, vaig involucrar musicalment en ajudar-lo i vam acabar creant aquest projecte que es diu Freedom First, on ell truca en directe des de la presó, des del corredor de la mort, recitant la seva pròpia poesia, amb nosaltres, una banda de jazz, tocant en directe amb ell.
1: I això, aquest diumenge, al Festival Terrer, a la Torre de Fontaubella, també passarà. O sigui, la gent que vingui a veure-us, Albert, aquí a casa nostra, també podrà escoltar en directe la veu del Keith des del corredor de la mort.
7: Sí, sí, així és, la Constitució americana ho permet, i ell truca en directe per, bàsicament, defensar la seva innocència mitjançant l'art, la poesia, el jazz.
1: En Keith Lamar el van condemnar per, presumptament, haver assassinat 5 reclusos en una revolta, en un motí en una presó. Ell assegura que no va fer res i que, de fet, les proves eren una mica així complicadotes. Defensa la seva innocència i està previst que l'executin el gener del 2030. Manuel, com pot viure una persona en una presó sabent que té data de caducitat? Tu t'ho imagines, això?
2: Bueno, de fet, ho sabem tots en general, però bàsic, d'una manera...
1: Però que, tant... té una data exacta, tot i que l'han anat posposant.
2: La mort d'aleshores és un acte administratiu.
1: Exacte.
2: I de sobte diuen que... Però això és un tema d'una pel·lícula. Blade Runner, justament, parla de la tragèdia d'uns éssers artificials que tenen la desgràcia de saber quan han de morir. I d'això deu ser terrible, clar, per qualsevol ésser humà. Hi ha malalts que ja no saben quan els hi toca, diuen, però deu ser una, no sé, no vull ni imaginar-m'ho, i en aquest cas, imagina't, impossible.
1: Tu, Albert, has estat molt en contacte amb en Keith, i feu aquests espectacles. Això passarà diumenge, però fareu més concerts aquí a Catalunya.
7: Sí, avui toquem a una església negra d'aquí a Youngstown, toquem molts Estats Units, de... diumenge tocarem al Priorat, que espero que vingui tanta gent com sigui possible, perquè els concerts són una forma de recaudar fons per la campanya per alliberar-lo. També farem un concert molt especial dins de la presó del Centre Penitenciari Mas Enric a Tarragona, un concert pels presos, o sigui, connectarem una presó de Catalunya amb una presó dels Estats Units. Després faré també un concert a Cardedeu el 17 d'octubre, i després ja anem a tocar a Madrid i tornem a Estats Units. Volia afegir una cosa del que estàveu dient. Jo recordo una conversa amb Keith Lamar on parlàvem sobre la mortalitat, i ella em deia que li sorprenia que nosaltres, la gent fora del corredor de la mort, tots ens imaginàvem que viuríem fins als 80 i pico d'anys, potser 90.
1: Clar.
7: I ell deia, quan saps el dia, l'hora, l'any, la percepció de la vida és molt diferent.
1: Clar, clar, clar. Evidentment que t'ha de canviar absolutament la visió pròpia i la visió de l'entorn i la visió d'allò que es pot i no es pot fer.
2: Què és un cementiri? Un cementiri és una presó de morts. Al capdavall, una presó és una presó, és bàsicament un cementiri de vius. Tota la gent que està allà està morta, des del punt de vista civil. Jo us ho puc dir per experiència, que evidentment la sensació que tens és que has deixat d'existir el món. Hi ha un món fora que no.
1: L'Albert Marquès, que és als Estats Units, i avui ens hem quedat una mica així. Tu que et dediques tant a fer activisme en contra de la pena de mort, quan veus que el Pentàgon vol transmetre-les en directe, les execucions, què et genera això?
7: Si llegeixes la reacció del moviment abolicionista nord-americà, ho està composicions a la foguera de bruixes a l'edat mitjana. Estem en aquesta tesitura. Sé que la premsa europeu i catalana també ha estat parlant del cas de Tennessee, de Pike. Ella, després de dues execucions fallides, es va despertar fa 2 dies. I el que no sé si sap la gent és, que els metges es neguen a fer execucions. Per tant, qui està fent aquestes execucions cada setmana als Estats Units són els funcionaris de presons, que no tenen ni idea, no tenen coneixements mèdics, i per això tantes surten malament. Però hi ha una altra cosa, que encara que la premsa no està parlant del cas de Pike, és que la feina dels doctors i dels metges ara mateix a Tennessee és assegurar-se que sobrevisqui perquè la puguin tornar a intentar executar.
1: Sí, sí, és la realitat que es viu en aquest país. Albert Marquès, doncs que vagi bé l'actuació d'avui, que tinguis bon viatge, i tots els que us acosteu al festival del Terrer, doncs allà us el trobareu. Una abraçada forta.
7: Moltíssimes gràcies, esperem al Priorat. Adéu-siau.
1: Avui ens visita el Manuel Delgado, que ha escrit aquest Todas las ciudades están poseídas, unes ciutats que els últims dies han tingut moviment, tant aquí com a França. Com ho estàs llegint tu, tot això?
2: Abans, sobre el tema anterior, el que estem dient, condemnant aquest tipus d'espectacle, no és contradictori amb el principi aquell que representa la dita en castellà, ojos que no ven, corazón que no siente? Vull dir, bàsicament, que si realment tenim interès en acabar amb la pena de mort, podria ser una bona idea que es veiés en què consisteix. Ja ho dic, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no veus aquesta...
1: O sigui, veure-ho pot generar fins i tot que la gent digui, què és això?
2: El que estic dient, bàsicament, és que l'expressió ojos que no ven, corazón que no siente...
3: És el que deia abans, jo no vull veure perquè és una manera de pensar que no existeix aquesta realitat. Potser això, potser anima la gent
2: aquestes lleis que prohibeixen la mort pública d'animals estan pensades per protegir l'animal o per protegir la persona que es priva justament de veure la mort d'un animal que al capdavall s'haurà de menjar. Bueno, ara no us vull complicar la vida, eh?
1: No, però sempre que vens ens la compliques. Sempre que vens la compliques, per això et portem, també.
2: El llibre.
1: Les ciutats estan posseïdes. Què vol dir que estan posseïdes?
2: Que estan habitades per una mena d'ésser estrany, pervers, maligne, que no deixa mai de conspirar i que, a més, va sempre de seva i és capaç d'enredar fins que qualsevol cosa que intenti pacificar-lo, preveure-lo, amagar-lo, expulsar-lo, és al capdavall inútil. I això que acabes d'esmentar de París o de Madrid n'és la prova. És bàsicament el dimoni de l'urbà.
1: I aquest dimoni amb què el personifiquem?
2: Mira, aquí estem sortint al carrer. Hosti, estava aquí a aquest bar d'aquí al costat i t'ho prometo, un espectacle, perquè hi havia una família, crec que eren dos o tres fills i el pare, no sé si el tercer era un fill, però una bronca que té, cagues, però tremenda.
3: Del pare als fills, eh?
2: No, del fill retraient-li coses al pare a crits. I veus, això és el dimoni de l'urbà. De sobte passen coses, constantment passen coses.
3: Però si és a l'urbà i a l'espai privat, vull dir, no?
2: No, a l'espai privat no sabem què passa. Per això, diguem-ne, curiosament, moltes dones s'estimen molt més al carrer que no a casa seva. Però això és un exemple. Si estic entrant aquí, prenem una magdalena que no hauria amb un cafellet, i de sobte em trobo amb un pollo, amb uns crits... Per cert, hagués sabut de marxar, però no ho he fet.
1: T'has quedat allà escoltant.
2: Sí.
3: Posant l'antena, eh?
2: Clar. En definitiva...
3: Mirant el que dèiem.
2: Per cert, aquesta, com es diu, aquesta de l'última del Sorrentino, Partenope, crec que és, l'estudiant, que estudia antropologia, li pregunta al professor què és l'antropologia, i li contesta al final de la pel·lícula. L'antropologia és mirar, o en aquest cas escoltar. Bueno, però el que volia dir, bàsicament, és que de sobte m'he trobat aquí un espectacle que no preveia, jo amb el meu cafè en llet i tal, i a més, amb problemes per marxar. I m'he marxat i hagués volgut dir, bueno, però a veure, exactament això com acaba. El tema aquest...
3: Tu volies mediar, fins i tot, eh?
2: És que jo hagués segut a la taula. De fet, és el que em correspon com a etnògraf. Què fa l'etnògraf? L'etnògraf bàsicament es fica a la vida dels altres intentant,
1: entendre-la, no?
2: Entendre-la, d'entrada, arrebatar-la, és a dir, escoltar, sentir, inclús olorar, perquè les qualitats sensibles també compten, però clar, és una forma de tafaneria convertida en disciplina. Però sí, el que diu únicament és que aquí, fa un moment, m'he trobat en un espectacle que no preveia, quan jo estava tranquil·lament fent temps per venir aquí, i de sobte em trobo un espectacle...
1: Però això ha passat tota la vida.
2: Exacte. Per què? Perquè és la vida.
1: O sigui que les ciutats d'avui són com les d'abans, amb els problemes d'avui, però abans hi havia els problemes d'abans.
2: Les ciutats, bàsicament, és un munt d'edificis, de carrers, pim-pam, de cotxes, de semàfors, de guàrdies urbanes i tal. L'urbà és una altra cosa. Mira, tu des del cel contemples una ciutat, vale? Treu-li els edificis. El que et queda és allò urbà. És justament el que no s'atura, el que constantment està movent-se, el que viu de la seva, el que s'alimenta del mateix que l'altera, és la vida. La vida urbana és la vida, que és justament el que arquitectes, urbanistes i sovint polítics no acaben d'entendre perquè no la veuen.
1: Les ciutats estan... Totes les ciutats estan posseïdes.
2: Perdona, jo el que deia, un mestre segur... No sé si us en recordareu, però jo sí, el Luis Arribas Castro, que era un gran referent que segurament la generació de la que pertanyo recordarà. Ell deia, constantment, era el seu lema, la ciutat és un milion de coses. Bé, doncs és això, això és el llibre. Ell ho explicava molt millor d'una forma molt més sintètica. Jo he tingut que escriure 400 pàgines que m'hagués pogut estalviar.
1: Fem una cosa, una pausa i agafarem aire. Ets d'Oques Grasses?
2: Sí, a mi de tant en tant m'agraden cançons d'autoajuda.
1: Oques Grasses, autoajuda.
2: Però això no és un demèrit, eh?
1: No.
2: Però, bàsicament, aquesta cosa de bon rotllo realment m'anima. Però m'agraden molt, per si hi ha algun dubte al respecte.
1: Doncs farem una pausa i obrim carpeta Oques Grasses, perquè ahir en aquest programa va haver-hi debat i avui tinc una persona amiga del programa indignada amb el programa.
8: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
9: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
8: Entrades ja a la venda. Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
10: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
11: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
14: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
15: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
14: Recapta.
15: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Passen 7 minuts o 4:45. Teníem gent atrapada a les carreteres. La Mariluz ens deia que la cosa anava millorant. Continuem amb aquesta tònica, Mariluz?
3: Sí, continua millorant, eh? De mica en mica. També és veritat que s'estan fent cues a altres llocs, ja aquestes ja més habituals de sortida de Barcelona. Però n'hi ha a la P7 a diversos trams, a Santa Perpètua, també a Cerdanyola, a Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanes, tot això en direcció Barcelona-Tarragona. També n'hi ha a Bellaterra, en direcció Girona. La ronda a dalt, que ha anat força malament, doncs encara queda cua des del Nus de Trinitat i fins a Sant Gervasi, ja es va escurçant de mica en mica. També d'Esplugues a Horta, en direcció Besòs. També millora la ronda litoral, però encara aturats entre Fòrum i la Barcelona en direcció Llobregat, a l'extrem sud de la Gran Via, també aturats des de Gornal a Plaça Espanya en direcció d'entrada, i és que a més hi ha obres aquí a Plaça Espanya. Destaquem també l'est del Llobregat, la C-16, que ja es comença a intensificar a l'altura de Cercs en direcció Puigcerdà, i per obres dos punts, la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers direcció Barcelona, i l'autovia 2 a Jorba direcció Lleida.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mariluz, seguim pendents, eh?
3: Vinga, fins ara.
1: I espereu. Oques grasses. Ahir aquest programa va tenir la nostra estimada Gala Castelltort.
17: Bona tarda.
1: I ahir va ser una mica crítica, una mica.
17: Vaig ser molt dura, sí.
1: Va ser dura amb el concert d'Oques Grasses. Tu, Manuel, tens previst anar a algun dels concerts d'Oques Grasses?
18: No.
17: Però els coneixes, t'agraden, deies.
18: Sí. I és més, de fet, no sé, si em doneu una estona explicaré una experiència en relació a un concert d'Oques Grasses.
1: No, m'explica.
18: A veure, va ser l'any 13, el 13è Bactum de la Conta Llarga del calendari Maya, me recordo. Sí. I era un poble petit a prop de Vic.
1: Sí.
18: I aquest dia, com ja segurament sabreu, coincidia amb el final del món segons el calendari Maya. No és veritat. Era el 16 de desembre del 2012.
1: Uh-huh.
18: Bàsicament, si me'n recordo, és perquè el que em feien parlar era justament sobre el tema de l'apocalipsi, que segur que és un tema que segurament us preocupa. Era una cosa del poble i tal, i sortia un conjunt del que jo tenia la més remota idea.
1: 2012, eh?
18: 2012, ja et dic, 16 de desembre de 2012.
17: Anys, eh?
18: I m'agradaria saber quin poble era, perquè era un poble petit, entranyable, però mira, era un estudiant que em va convidar a veure si volia anar, però clar, es va aparèixer aquí, hi havia un tio que tocava l'ukelele, i realment em va agradar molt. Hi havia un grupet així de fans, que no serien més de 20, que eren els únics que d'una forma o altra estaven així amb la història i tal, i quan vaig sortir els vaig trobar que anava carregant els trastos un cotxe, i m'hi vaig acostar i els hi vaig dir que moltes felicitats perquè eren molt bons. Vaig buscar per internet i no vaig trobar, crec que hi havia un vídeo supercutre, però no hi havia res. I inclús ho vaig escriure al Facebook dient que de sobte m'havia trobat amb un grup que a mi em va semblar d'una qualitat més que notable, i especialment per la personalitat del cantant. Clar, jo no sabia ni qui era el cantant ni qui era el Cas Grasses, però em puc permetre el luxe de...
1: Vas descobrir el Cas Grasses, tu? El descobridor del Cas Grasses va ser Manuel Delgado.
18: Sí, no sé si així, però segurament algú més contribuiria.
3: De fet, està mirant, el 2012 només havien publicat un disc. Clar, sí, un dia, no sé com es diu, sí, eren desconeguts per la majoria.
1: Bé, ja hem vist dos dels quatre concerts de comiat, en queden dos, però hi ha diversitat d'opinions.
19: La llista de cançons la trobo un drama. La trobo fastigosa i molt problemàtica.
3: Sé
19: que sóc molt dura, però no m'agrada gens, perquè porten 15 anys fent música i no pot ser que, per exemple, del segon disc, que és boníssim, digue-n'hi com vulguis, no toqui ni una cançó quan és el millor disc que tenen. Tinc raó o no?
1: No ho sé. Ahir vas tornar al concert. Sí. Mantens l'opinió?
19: No, jo vaig dir una cosa molt clara, que és...
1: Ja s'està penedint.
19: No, m'estic empenedint. No. Vinc a dir exactament el mateix. Vaig dir que la setlist no m'agrada, però que l'espectacle és una barbaritat i està al nivell de Coldplay per mi.
1: Vols que tornem a tirar el tall?
19: Sí.
1: Podem tornar a tirar el tall?
19: La llista de cançons la trobo un drama. La trobo fastigosa i molt problemàtica.
1: Vull dir que aquí vam dir que la llista de cançons era fastigosa,
19: sí,
1: i problemàtica.
19: Però és veritat que...
1: Moment. Aquí es va dir que la llista de cançons era fastigosa i problemàtica. Vam enviar la gent al concert ahir pensant que seria fastigós i problemàtic. Hi ha gent que m'ha trucat a altes hores de la matinada per retreure-m'ho.
19: No m'ho mereixo.
1: I una d'aquestes persones, que avui tenia festa, ja ha dit... Jo avui vull anar a la ràdio a explicar-ho. És Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda. Ens discutirem?
1: Sí.
20: Amb il·lusió!
3: Lluita lliure.
20: A veure, jo ahir vaig anar al concert d'Oques amb por. Ho he de dir així.
1: Ara, ven-m'ho bé, això.
20: Tot clar. Jo dic, a veure, un moment, no és només la gala, és que jo vull dir, en general, tot el que veu transmetre,
3: sí,
20: era... A veure, primer la notícia que no hi havia col·laboracions, que jo sóc la primera que en aquell moment... Oh! I després vaig pensar, i què passa? Perquè tu vas a veure Oques, no passa res. Però es va transmetre la sensació que si no pujava la Julieta a cantar la cançó, no seria el mateix. És evident que la cançó sona la Julieta, dius, ai, falta... Però, perfecte, la cançó va sonar i perfecte. Veu dir que, evidentment, la tria de cançons...
1: Fastigosa.
20: Sí. Veu dir també que fins i tot que el Josep Montero feia... I què? No era gaire simpàtic? Que no va ni presentar els
3: companys... A la resta de la banda,
20: sí. Com insinuant que hi havia mal rotllo, que jo no sé si és veritat o no, però jo vaig pensar, buah, aquí em trobaré un bunyol al concert.
3: Vas estar a punt de no anar, Laia.
20: Sí, perquè a més hi havia el temps que si plovia no plovia, i jo li vaig dir al Jordi, a l'acompanyant amb qui anava al concert. Li vaig dir, escolta una cosa, si plou una mica, passem d'anar-hi.
1: I què et va dir l'acompanyant?
20: No m'ha dit.
1: Ah, vosaltres em convides, et va dir no?
20: Home, no. No m'ha dit, no, tenim entrades, anem. I dic, és que m'han dit que és bastant...
1: Fluixot.
20: Perquè jo escolto la ràdio, escolto la tarda, em crec el que digui. I a més vosaltres en sou més.
1: L'acompanyant no escolta la ràdio?
20: De tant en tant l'hauria d'escoltar, sí. I llavors, sort que hi vaig anar.
1: Et va encantar.
20: Em va agradar molt el concert.
19: Laia, t'arribo a dir que el concert és boníssim i surts plorant, però no de la llàstima de que ho deixin, del mierdon de sèries que tenen.
3: A veure, és que és un tema d'expectatives, també... és veritat.
20: Va, d'acord, hi ha una cosa aquí, un matís que jo vull fer. Jo sóc una seguidora d'Oques Grasses, com et diria, de hits. Jo no sóc com la gala, segons.
1: Nou, és una nou rica dins d'Oques Grasses.
20: Clar, jo, com que em van tocar tots els hits, jo contentíssima. Clar. Pitjor hauria estat que com aquells grups que diuen no, és que jo no vull tocar aquesta perquè ja estem avorrits aquesta cançó. I dius, no fotis, si és la bona, no em diguis, no? Estem d'acord o no? Llavors, clar, Oques toca tots els hits. També et dic que per omplir quatre estadis olímpics, has d'arribar al públic de sempre que els ha seguit des del 2012, però també...
1: Com Manuel Delgado.
20: Manuel Delgado, que des del 2012 es va descobrir i no ha perdut detall d'Oques Grasses.
1: Sins 2012.
20: Però també has d'arribar a la gent com jo.
3: Sí, però sembla que la gent del 2012, els fidels d'inici, aquesta gent no els hi arriba.
1: Bé, a tu et va encantar.
20: No, ara m'ha agradat molt. L'escenari és una passada, l'espectacle que fan.
3: Aquí estem d'acord les dues.
20: Increïble.
1: Punts de trobada.
20: No, l'emoció que transmet també el concert. I ell va estar molt simpàtic ahir.
1: I atenció, perquè Laia Tudel ha vingut aquí amb una notícia exclusiva sota el braç.
4: Exclusiva.
1: Perquè la tarda de Catalunya Ràdio està en disposició d'explicar-vos quin futbolista del Barça se la sap totes.
20: Sí, no, com a exclusiva no serà dir quin futbolista hi ha anat. Perquè jo
1: no, el no que vull... se la sap totes.
20: No, no, jo no vull aixafar aquí el tema perquè has mantingut la intriga tot el dia a la ràdio, sí. Però és que aquest, el teu programa ja es va avançar qui aniria.
1: Jo no he dit el futbolista que va anar al concert.
20: Jo crec que el que no surti fins i tot es va dir i algun vídeo han fet i tot. Però això no és el que tu volies vendre.
1: Posa música de notícia exclusiva.
20: Molt bé.
1: Sí, home, sí, posa música. El futbolista que se la sap totes és...
20: Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí.
20: És que només li falta això, Pau Cubarsí, per ser...
1: Però quan dius que se la sabia totes, és que se la sabia
20: totes. No, i a més van anar amb amics seus, com un mes allà... ell havia dit algunes vegades en entrevistes que li agradava molt Oques Grasses, totes les cançons, vibrant, saltant... o sigui,
1: i cantant-les. Sí,
20: cantant totes les cançons Oques Grosses, clar. Que, ai, sí, sí, clar.
19: No, no, sempre el teu equip.
1: Marc Andreu, bona tarda.
20: Què us passa?
1: Tarda.
20: Per què rieu? Perquè
1: ha dit Oques Grosses.
20: Ai, ai, perdó, perdó.
1: És, és el noia de hits. És el, no, és el grup tribut.
20: Gràcies. Vale, ja t'ho digues, sortia.
1: Doncs, per tant, Cubarsí entregadíssim al concert. Avui haurà anat a entrenar a Fònic, potser, fins i tot?
20: Podria ser. Podria ser, perquè la veritat és que les va cantar totes, se sabia, s'ho va passar molt bé, la gent del voltant, evidentment, li feia molta gràcia veure'l. També ja va haver un moment que es va cantar aquell traspàs entre cançó i cançó, que hi ha un moment que no sona res, doncs el públic, com passa últimament en molts concerts, a banda que van tots amb samarretes del Barça, canta algun crit del Barça, llavors feia gràcia tenir-lo allà al costat. Bé, bé.
1: Doncs aquesta és l'exclusiva d'aquesta tarda.
20: Va aixecar la mà.
19: Tinc una pregunta. Va plorar?
20: Cubarsí?
19: Sí.
20: Això ja no vaig, perquè en la cançó que pots plorar més...
1: Estaves plorant tu.
19: Clar, estàs ocupada. molt bé.
1: Tu i el Jordi haurà estat plorant.
20: No vaig mirar pel Cubarsí.
3: Sort de tu, no?
20: No.
3: No?
20: Per mi no. Per mi no.
18: És una cançó preciosa, eh?
3: Sí? Quina?
20: La gent que estimo, per mi,
19: ah, no, clar, la gent que estimo. Sí. Clar, clar, ui, ui, ui.
20: Sí, no, no, és la gent que estimo.
3: No, no, és la gent que estimo. Per mi és la gent que estimo.
20: Per mi és aquesta, i llavors s'apaguen els llums, tot fosc, i llavors no vaig veure, tampoc vaig estar observant i controlant si Cubarsí plorava o no. Segur, segur, segur que es va emocionar.
1: Tu vas plorar.
20: Jo em vaig emocionar.
1: Has vist La Bola Negra, ja?
7: Ostres, que...
20: Va, no. Deixa'm que acabi tot el meu...
19: dia de treure
1: Cubarsí,
19: el tema,
1: La Bola Negra? Va.
20: Perquè la gent que tingui entrades, que hi vagi avui, que és un gran concert, que no faci... No, no, no, val la pena. Sí, que val la pena.
1: Manuel Delgado.
18: Puc dir una cosa d'això de...
1: Sí, clar.
18: A veure, hi ha molt testimoni, no oblideu, que no és el d'un gran concert. Jo no he vist l'espectacle aquest, que sembla que és fabulós, però jo, el record que tinc és d'un poble a prop de Vic, amb un escenari i uns pobles que no sabia de qui eren, tocant el ukulele, i em va semblar molt bo. I jo no sé si això, diguem-ne, de l'altre dia, d'aquests dies, pot millorar-ho.
1: Clar, és una cosa molt diferent, això segur. Manu Delgado, que hi hagi molta sort amb aquestes ciutats posseïdes. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
18: Encantat.
1: Laia, et quedes al judici de la gala?
20: Sí, home,
1: sí, queda, perquè això serà divertit. Fem una pausa i ens posem en mode judici.
21: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
22: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
23: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
24: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
25: Què us poso?
26: Per mi una estrella.
25: I per tu?
27: Jo també una estrella.
28: Ara estem d'acord.
29: Estem d'acord?
30: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
4: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
5: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu.

0: vosaltres?
1: Avui vas a oques.
0: Clar.
2: Cada dia.
0: Que jo em queixo, però jo fitxo.
3: Ah, però digue... I l'últim dia també.
0: Carlota, sóc una hipòcrita. Només jo una pregunta. Queixo, però faig els quatre.
2: Cala, sempre el veus des del mateix lloc, des de la mateixa posició?
0: Dimecres el vaig veure des de la pista B, ahir des de l'A i la resta de dies em quedo a l'A.
1: Bé, avui fem judici també per
0: això. Sí. Tinc una pregunta per vosaltres. Els que sé que aneu a oques ja no, però la resta què fareu aquest vespre?
1: Jo no tinc plans. Me'n vols oferir un?
0: No, jo, bueno, no ho sé, crec que no. Crec que seria molt mala idea que t'oferís aquest plan, perquè som a l'octubre i hi ha gent que en lloc de quedar per fer alguna cosa normal, com anar, en el meu cas, als estadis d'oques, et diu, amb molta il·lusió, anem a l'Oktoberfest!
1: I no t'agrada l'Oktoberfest?
0: No, gens. No sé si heu tingut la mala sort d'anar-hi mai, però si és el cas, sabreu que allò és campixa. Jo mai he estat en un entorn tan hostil a la meva vida com quan vaig trepitjar l'Oktober durant 20 minuts, que van ser els 20 minuts que vaig trigar a fer la millor decisió de la meva vida, que va ser marxar-ne i arribar a casa com abans millor.
1: Bé, doncs avui posem a judici l'Oktoberfest. Comencem.
4: Els fets.
1: A veure, exposem el cas.
0: Per si algú ha tingut la sort de no rebre encara la proposta al grup de WhatsApp, heu de saber dues coses. La primera és que cuideu molt aquestes amistats que teniu perquè són genuïnes i us volen el bé. I la segona és que l'Oktoberfest és una festa d'origen alemany absurdament gentrificada i que, per tant, també se celebra aquí a Barcelona, però també a Girona, Calella, Mollerussa i també a Sant Fruitós del Bages. I consisteix en beure cervesa, menjar bavarès, beure cervesa, música, beure cervesa i gent reunida al voltant de les taules i també beure cervesa.
3: Home, dit això, no, clar, no és malament. Malament.
2: No em sembla, a mi tampoc.
3: Descripció? Bé, és
0: no podríem ser mai amigues, és increïble.
3: Home, beure cervesa, amics, bé. No.
1: A veure, el jurat, sisplau, ja farà les preguntes després.
0: Molt bé. El de Barcelona es fa fins aquest diumenge a la Fira Gran Via i avui obre de 5 de la tarda a 1 de la matinada. A sobre va 5 euros.
2: Home.
0: Home, bé.
2: T'entra consumició. Això, t'entra birra?
0: No, tu has de pagar. Ah. I llavors a sobre dins pagar més. Una entrada de 5 euros que m'hauries de pagar 5 euros a mi per anar-hi. I ni amb aquestes m'hi trobaries.
1: En tot cas, la Fiscalia ens presenta aquest cas. Anem a escoltar els arguments de la Fiscalia per condemnar l'Oktoberfest.
4: L'acusació.
0: Per començar, estic en contra de l'Oktoberfest perquè el seu principal reclam és el suc de malta, altrament conegut com a cervesa.
1: A veure.
0: Jo a mi no m'agrada. Les coses que no m'agraden procuro no acostumar-m'hi, perquè és el que em diu tothom normalment. Oh, no, la cervesa no t'agrada perquè t'hi has d'acostumar. Crec que és un sistema que està molt equivocat. Sí. Es nota que cureu les penes amb cervesa perquè si no estaríeu a casa fent qualsevol altra cosa més de profit, com jo, per exemple, que em tiro al llit a mirar TikTok amb el llum apagat i així, si alguna de les meves tres companyes de pis entra, puc fer que estic dormint i no em molesten. Aquest és el meu pla preferit, molt millor que l'Oktoberfest. Però encara tinc més arguments.
1: Vinga.
0: Estarem d'acord que la ressaca de cervesa és la pitjor de la història de la humanitat?
2: No.
0: No!
2: No. No.
0: Fa molt mal de panxa, fa molt mal de cap, és horrible.
1: Bé, hem d'escoltar primer la
2: posició. Sí,
1: després el jurat deliberarà.
0: Si l'endemà has d'estar destrossada, com a mínim que puguis recordar una nit espectacular, però què has de recordar a l'Oktoberfest? Si tu quan vas a un concert, surt un grup, vas al cinema i comença una pel·lícula, però vas a l'Oktoberfest i et porten una cervesa, i després una altra cervesa, i després una altra cervesa, però ara el teu amic parla més fort i menys clar, i així fins que algú del grup acabi vomitant i tothom torni les seves respectives llars, on estava molt bé des del principi.
1: Més argumentació per la Fiscalia?
0: Un últim, igual o més rellevant, el tipus de persona que gaudeix honesta i genuïnament d'aquests esdeveniments. Pantalons de pinça, camisa, mocassins, el turmell a l'aire, perquè pel que es veu al fred només afecta la gent que no treballa en consultoria, o la gent que no està explotada en unes pràctiques a Deloitte. És a dir, tot de nanets d'ADE dient que aquesta cervesa, us juro, que entra sola, i jo crec que si no estudies ADE, bueno, et veten l'entrada. Diuen, tu què fas? Humanitats? No, tu no entres.
1: Bé, per tant, la Fiscalia pot resumir els arguments, sisplau?
0: Sí, si voleu beure cervesa i fer pena, anem al bar de sota casa, vosaltres feu el mateix, i jo em demano un suc de pinya, i quan el nanet d'ADE en qüestió comenci a parlar de com solucionaria la crisi migratòria a Ceuta, jo agafo i foto el camp.
1: Bé, doncs, escoltats els arguments...
4: El jurat popular.
1: A veure, jurat popular, què hi heu de dir? Tenim 25 segons.
5: Està molt bé conèixer altres cultures, no? Una mica, de veure com fan la festa, doncs portar-la aquí, no haver de viatjar fins allà, no sé.
3: Jo l'Oktoberfest de Munic, sí. L'Oktoberfest, que es fa aquí al poble espanyol, o per aquí, que no sé on es fa, eh?
0: Ara aquest... hem canviat de lloc,
1: ara. A la Fira Gran Via, ho ha explicat, sí.
3: Això, va, perdó.
1: Ui. Sóc el jutge.
3: Doncs,
1: demano al jurat una mica d'atenció.
3: Doncs aquestes, totalment en contra. Aquí ens hi trobaríem. Però l'original, s'ha de conèixer cultures i beure cervesa i estar amb amics, no li trobo cap problema.
1: Senyora del cor, jurat número 3.
2: Posats a tenir ressaca, que ningú la desitja, però t'he de dir que la de cervesa no em sembla ni molt menys la pitjor. La cervesa de sempre entra bé, eh?
3: Sí?
4: La sentència final.
1: Vinga, doncs hem de dictar sentència.

0: Laia de Tudel, a favor o en contra de l'Octoberfest?
1: A favor.
0: Marc Andreu, a favor o en contra?
2: A favor.
1: Som molt dos amb mi.
0: Marta del Cor, a favor o en contra?
3: Malgrat el que he dit, estic amb la Gala en contra.
1: Gràcies!
0: Bé, per dos vots a un, aquest tribunal declara no culpable l'Octoberfest. Per tant, es pot seguir celebrant amb tota normalitat.
1: El pitjor dia de la meva vida.
0: La fiscalia ha perdut el cas.
3: És el cas, gràcies. No passa res.
0: Gala, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gala, gràcies per venir. Adéu. Marc Andreu, bon berenar. Marta del Cor, ara parlem.
3: Vinga.
0: Arribem a les notícies de les 6 amb un bloc publicitari tan fi que us l'hem guardat pel final perquè és esponjós amb una mica de gust de regalèssia.
2: Com la cervesa.
3: Tots atents.
0: És millor que la cervesa. Ara
2: estic berenant.
4: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
5: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
4: 6 dies per viure les lletres.
5: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
4: Programa complet a horitzons2050.org.
6: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
7: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
8: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
9: Atenció, torna a Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
10: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
9: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
10: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
9: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
11: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
12: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
11: La tradició es mou si la mous tu.
12: Tota la informació a firamediterrania.cat.
13: Torna la competició més boja del curs.
14: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
15: Ja nota. Conquilla plana.
13: I un nou terreny de joc.
14: La diversió està més que garantida.
13: Torna fang.
16: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
17: L'art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, el celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
20: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els bombers treballen a aquesta hora per apagar un incendi que afecta una nau industrial a Santa Coloma de Caral, a la comarca de la Conca de Barberà. Protecció Civil ha demanat a la població que tanqui portes i finestres per evitar l'exposició al fum. Última hora des de Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
21: Bona tarda. Els bombers han rebut l'avís 20 minuts abans de les 4 de la tarda. Han activat una desena de dotacions. El foc afecta la nau d'una empresa del terme de Santa Coloma de Caral, a tocar de la carretera C-241D. Segons les primeres informacions, les flames afecten un dipòsit buit de la fàbrica. Els equips d'extinció treballen des de l'exterior per evitar la propagació del foc a altres naus. L'incendi genera una gran columna de fum que es pot veure des de diversos punts de la Conca de Barberà, l'Urgell i la Segarra. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Com a mesura preventiva, Protecció Civil recomana als veïns tancar portes i finestres si el fum arriba als seus habitatges. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
20: Més notícies, Joan Vilaplana.
22: És una tarda complicada a les carreteres. Comprovem quina és la situació a aquesta hora. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. Doncs amb alguns trams intermitents de retencions a la P7 de Santa Perpètua a Barberà, també al Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, a Bellaterra i de Mollet a Montmeló, direcció Girona. A Barcelona destaquem les rondes en direcció Llobregat, a ronda a dalt entre Roquetes i Pedralbes, ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, i a causa d'obres una llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
20: Vox recorre al Tribunal Suprem l'aixecament de les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig i reclama que es mantinguin vigents. El partit d'extrema dreta, que exerceix l'acusació popular en la causa per l'1 d'octubre, al·lega que la situació processal dels exiliats independentistes no ha canviat. Consideren que segueixen declarats en rebel·lia fora del territori espanyol i sense haver comparegut davant la justícia. També argumenten que hi ha qüestions prejudicials que queden per resoldre per part del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea i que somet la gravetat del delicte, així com el fet que no se'ls hagi pogut processar. Afegeixen que el jutge Pablo Llarena ha actuat d'ofici sense informar ni el fiscal ni les acusacions particulars.
22: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat per celebrar-se els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés. El president palestí, Mahmoud Abbas, firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur-les a terme, cosa que inclou un diàleg amb les diferents faccions palestines. En els últims dies, el govern palestí ha denunciat que Israel ha impedit als responsables electorals accedir a Jerusalem i a Gaza. Des de fa 20 anys, els palestins no poden votar la composició del seu parlament.
20: Barcelona acull fins diumenge el Saga Barcelona Game Fest. És la nova fira de referència dels videojocs al sud d'Europa, nascuda de la fusió del Saga, el BCN Game Fest i el Retro Barcelona. Aquest esdeveniment vol connectar públic, estudis i editors, així com potenciar la presència del català a la indústria. Tina Font és la seva portaveu.
0: Fem un salt de dimensió i convertim la fira en un espai vertebrador. Lògicament, llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors i inversors, centres educatius i professionals. Fem d'aquest Saga Barcelona Game Fest un espai obert i inclusiu que estrena 14.000 metres quadrats, que inclouran una setantena de jocs en català, un nombre d'estudis aproximat de 160 i ascendim a 360 estants.
20: Tot això en un nou espai a la Fira Montjuïc. Durant el Saga Barcelona Game Fest també se celebraran els 25 anys del programa dedicat Generació Digital, amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors. Això serà demà a les 12 del migdia. Esport, Joan Fitó.
1: Rafinha es baixa per jugar demà contra el Getafe. El brasiler no s'ha recuperat de les molèsties a la cuixa dreta que va tenir amb el Brasil i no jugarà demà ni tampoc dimarts a la Champions contra el Galatasaray per precaució. En canvi, Joan Garcia sí que estarà disponible demà per a Hansi Flick. Avui a les 9 del vespre s'obre la vuitena jornada a la primera divisió amb el Màlaga espanyol. La principal novetat és el retorn a la convocatòria de Javi Poado després de 10 mesos lesionat. Podeu seguir aquest Màlaga espanyol a partir de 9:15 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, quarta jornada de l'Euroliga, Barça-Salguiris. El Barça recupera Josh Nivo i Tosan Iguoma. Tots dos podrien debutar avui amb el Club Blaugrana aquesta temporada. En canvi, Alexander Sekulic perd per lesió a Justin Minaya. El partit en directe a l'app i al web de 3CAT. En motos, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, tot i tenir els seus rivals per al títol davant seu, el Tro de Cervera, i està a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández, seguit per Bezzecchi i el líder Jorge Martín. Marc Márquez és cinquè. També passen al tall Àlex Márquez, mentre que hauran de fer repesca els catalans Rins Viñales i Aleix Espargaró. I acaba.
19: Fins aquí les notícies.
2: Fatal.
3: Va, perquè hem,
2: fatal. Però per què feu aquesta mala cara?
3: Hem anat a dinar, plegats, que feia...
24: A les 4 de la tarda, sí.
2: A les 4 heu dinat?
3: I hem tingut la brillant idea, com que tenim el físic de xavalots i xavalotes de 14 anys, ens hem menjat un burrito. Si ja de per si no m'arriba bé la sang al cap, imagina't avui amb un burrito aquí sota.
2: Bueno, un burrito,
24: s'ha obert aquí, a la cantonada s'ha obert. Bé, bueno, hem hagut de fer la barraqueta.
3: Sí, sí.
2: Bueno, què vol dir la barraqueta?
3: Bueno, perquè m'ha donat un apretón aquí...
2: Tenim lavabo, la ràdio.
24: No arribava.
3: Ha tingut que treure-la. Avui ve amb la gabardina d'Inspector Gadget. Se l'ha posat allà com quan em trec el banyador de la platja, m'ha tapat allà entre dos cotxes.
24: Horrorós.
3: I el burrito cap amunt, el burrito cap avall.
24: No, semblava ET,
3: correcte.
24: Eh? Sí. No, no,
2: semblava ET.
24: El nin.
3: El que ha sortit allà. Bueno, sí.
2: Déu meu!
3: Casa i tal. No, no, però és que la cosa és així. No ho feu grans, no ho feu grans, perquè en 50 anys menjar-se un burrito a les 4 de la tarda...
4: Ells jugar amb foc.
5: És irresponsable.
4: Ells jugar amb foc.
24: No, jo és que estic o per anar a dormir o perquè em posin l'epidural i me la treguin amb forceps, eh?
3: Vull sí. No, ha sigut... Ara, jo vull recordar, oi, el piró musical i tal, el piró musical que tinc jo dins ara mateix.
24: Sí.
3: I les fonts de Montjuïc també.
24: No, passarem una tarda, unes 7 ara de cop i volta.
3: I també, no prometem res, perquè també, a part del burrito, hem fet unes braves.
24: Sí.
3: Ara vindrà tot aquell retorn com un antílope, ara cap amunt, cap avall. La torna, s'arrellonga i vinga amb les braves. Endavant.
5: Comença el cap de setmana.
3: Aquí ja estem en directe.
5: Sí.
3: Molt bé. Endavant.

0: Arrenca la segona hora, demanant disculpes, com sempre, a Roger Escapa, perquè no comença el suplement, comença ara, el cap de setmana, a Catalunya Ràdio. Cada divendres, a les 5 de la tarda, parem màquines i organitzem una festa. Estimats oients, amb tots nosaltres, dutxats, vestits de moment i amb la gent de punt pel cap de setmana...
1: I amb un frenasso als gallumbus a la
0: llinda. Elisenda Pineda, Òscar Nin, Guitarrica de la Fuente i Maria de la Pau Gené, que comenci la festa.
2: Endavant! Maria de la Pau Gené, com estàs, tota?
3: Ah, no, que no...
0: No, al final no ha pogut venir.
3: Bueno.
0: I recordeu que aquesta hora l'acabem sempre amb un concurs en què regalem una experiència gourmet.
3: Ara
1: no m'entraria ni pel mal de morir, una experiència
0: imagina't
1: gourmet.
0: Imagina't si en comptes del burrito hagués anat a dinar al restaurant gastronòmic L'Almandant.
3: Home, però m'hagués fotut 600 burrites. Allà mateix,
0: És una estrella Michelin.
3: Hola.
0: A l'hotel Île de la Lagune.
3: Île de la Lagune.
0: A Catalunya Nord.
3: Sí.
0: D'aquí una estoneta. Al 93207474 podreu demanar torn per participar. Sí. Però va, de què es parlarà? Quin serà el xup-xup als vermuts i sobre taules?
1: Xup-xup?
3: M'ho dius tu, perla del Carib. Sí. Amic Francesc Garriga. La turra. La turra. La brasa. La xapa.
1: La
3: llauna. La tabarra. El tabarrot. Que heu fotut aquesta setmana a moques grasses, company.
0: No ets gaire fan de la oques grasses.
3: Mira... Un pot ser fan, pot ser mig pensionista, pot tindre bueno, el carnet de Trabucaires a Manlleu, però si la setmana passada, Francesc, van ser les boles d'un negre, Guitarrica de la Fuente Ribas i tota la mandanga dels Xavis, aquesta setmana heu donat moltíssim la xapa amb els oques. Francesc Garriga, Marta Montaner, Maria de la Pau Gené i Albert Batlle, la cuchipandi de ioga de Francesc Garriga. I tant que feu ioga amb Albert Batlle cada dijous de 7 a 8 i mitja al Parc de la Ciutadella, amb els gossos, amb la tonteria i tal. Ara mira cap aquí, mira cap allà. Ha anat aquests dies casa per casa Francesc Garriga preguntant si anirien al concert d'Oques Grasses, si portaríeu entrepans de sacallona fets a casa, si faríeu unes boletes abans de sortir de casa perquè allà hi ha molta gent i si t'agafa una bretona allà, ajupir-te allà i fer-ho en una bossa buida del condis. Bueno, cada setmana tindrem una turra diferent, amics. Estigueu atents al dilluns i a la tarda a Catalunya Ràdio que en Francesc Garriga serà allà agafant-nos molt fort del braç, dient-nos allò, que si vol bossa, senyora, introduint un nou toc cada setmana. Ànims a tots i recordeu que venen eleccions.
0: Ai, ai, ai. Quina... Va, anem a obrir la carpeta d'il·lustracions sonores per aquesta setmana.
3: Amics.
0: Tot el que no sigui la discografia sencera de Guitarrica de la Fuente serà un insult a la meva persona, però puc entendre que potser només em posis tres.
3: Em posaré tres de Guitarrica de la Fuente. Recordem que Francesc Garriga porta la foto de carnet de Fotomatón de Guitarrica de la Fuente Ribas.
1: Guitarrica de la Fuente, per cert, que és un senyor que canta cap enrere.
3: Sí, tira cap enrere i també...
0: No, això no ho toleraré, eh?
1: I tant
0: no ho
1: que sí.
3: Bueno, ja parlarem un dia.
1: Una missa satànica,
3: si
1: home.
3: Si vols, un dia podem parlar de com toca la guitarra Guitarrica de la Fuente. Va.
1: No tenia les ungles llargues.
0: No és avui el tema, va. Avui,
3: no és avui el tema.
0: Com va resumir la setmana?
3: Primer, directament, comencem amb aquesta setmana i comencem amb aquest tema ral d'una altra amiga de Francesc Garriga. Atenció, amics, perquè sona Lolita amb Las Elecciones.
0: Vamos. Ai, mira. No la coneixia.
1: Mercadillo de Mataró dissabte a les 9 del matí. Vinga, nena, estira la xotxera.
3: A tota la meva gent de Catalunya Ràdio, puja-me-la.

0: por la mitad.
1: No le puede.
0: Ay, que viva ya.
1: No li prendria l'Òscar Fernández que la faci servir quan obrin bloc electoral.
2: La sintonia estaria
3: bé. Meravellós.
1: Arriba el bloc electoral.
2: I fins i tot a Tele3, quan facin allò de les fitxes del Trivial, allò que fan, oh, mira, 450.000 de l'Aliança Catalana, 3 del PSOE i tal. Estaria bé posar Lolita Flores. Amigues, torna la gran festa de la democràcia com quan Soto i Bars es renta el cap. Cada 4 anys els espanyols estan convocats per anar a posar un paperet dins d'una urna. Aquest cop no s'hauran d'amagar en domicilis particulars, eh? No. Hem passat episodis d'amagar urnes, amagar persones, amagar bossetes a domicilis catalans. Com a l'esport, l'important és participar, amigues. El resultat és el menys important. Aquell dia recordeu netejar el DNI, que fa molt lleig donar-lo a la taula electoral i que caiguin totes les restes de sucre glacé a l'urna. Amigues, ànims també aquests dies a la gent que li toqui pringar a una taula electoral, eh? No demaneu coses a Amazon fins al 30 de novembre, que hagi passat tot, perquè si responeu al telefonillo, a l'interfono, pot ser que us entreguin el paquet mai més ben dit, més farragós de l'any. La carta que indica que aquell diumenge us tocarà pringar, i el pitjor de tot, si us toca una escola bressol, haureu de fer pipí i caca en aquells lavabos per a crios, que quan teseu se te surt tot pels costats i has de posar la carnolla per fora per encabir-ho tot. Ànims a tots, amics, i jo no sé si a tu, Francesc, o a Elisenda, us ha tocat algun cop a una ment.
3: De substituta, hi vaig anar amb una ressaca descomunal, sí. Com s'ha d'anar en aquests llocs, evidentment.
1: Home, perdona.
3: I em van enviar cap a casa.
1: Seria molt divertit que et toqui votar i que el president de mesa electoral sigui Òscar Nin.
2: No, doncs això ha passat. Ha passat a la... Atenció, no me'n recordaran, però van ser unes europees.
1: Home, a més les millors.
2: Atenció, sí, perquè jo ja tinc 250 anys, tinc més anys que Manolita Chen. Recordo que vaig ser president de taula i el primer, a l'arribar a la taula, vaig cridar a la Guàrdia Urbana per preguntar el més important, quan es cobra? La meva actitud pràcticament va ser anticonstitucional amb aquella taula, no agafava res, no col·laborava en res, i a les 5 de la tarda em van dir, bueno, mira, fem una cosa, ara vindrà un senyor amb un sobre, em van donar un sobre i em van dir, vés-te'n a casa.
3: És 50 eurillos, no?
1: No ho feu a casa. Segona cançó.
2: No ho feu a casa.
1: Què fem sonar ara?
2: Fem sonar aquest tema ral, amics, que per cert, l'altre dia vam estar aquí, ens hem trobat aquest matí, hem estat a TV3 i ens hem trobat a unes persones heviatitzades a TV3 que em parlaven d'aquests senyors. Atenció.
1: Europe.
2: Aquells senyors que van amb malles del Calcedònia, molt apretades.
3: Se les han de treure al bany Maria, eh?
2: Sí, sí, o amb bisturí.
3: Sí, sí.
2: Aquells cabells. Està sonant Europe, The Final Countdown. I per què està sonant aquest tema, amigues? Perquè demà és el comiat de veritat. L'últim concert, The Final Countdown, dels Oques Grasses. Aquesta és la cançó de la... apocalipsi catalana que veurem dissabte. Tothom a l'estadi olímpic cantant is the final canto mentre ploren, ballen i alguns intenten tocar pèl aprofitant el clímax sentimental de no hi haurà més oques. O potser sí, però de moment plorem i ens refreguem una mica. Compte enrere final de Final Canto, una mica, i després només quedarà anunciar el disc en directe i la gira de tornada per presentar-lo. I tant que veurem això. Els Oques Grasses han fet allò de només estarem 18 mesos a l'estadi olímpic i després ja marxarem cap a casa, eh? Endavant i una abraçada ben forta a tota la gent d'Osona. Rematem la
1: tornada. Vinga, va, última cançó.
2: Pues amb aquesta, que aquesta és mitiquíssima. Endavant.
1: Home!
2: Recordem que aquest era un anunci, molta gent que ens està ara... No estava ni en projecte de gestació. Això era l'anunci del Canal Plus al 1991 de Me Gusta el Futbol, eh? I per què posem aquest tema? Perquè torna a la Lliga, Francesc,
1: oh, ja
2: torna
1: tornava,
2: aquest
1: eh?
2: Fantàstic partit, que va, és pràcticament de luxe, un Barça-Getafe, aquest dissabte a les 6 i mitja de la tarda. Torna al futbol i torna al Barça, i aquells costums tan nostrats del dia de partit d'anar a la casita blanca i el sortir posant la ràdio al cotxe per escoltar el Torquemada i així saber com ha quedat el partit i no fotre la gamba a l'arribar a casa. No utilitzeu, no empreu a Hansi Flick, que porta aquelles samarretes de licra, Francesc?
1: Sí.
2: Que li fan una mica de pit de senyor gran, eh?
3: Bueno, és la teva. s'hauria de comprar una
2: sonada. I també una miqueta d'usuari d'After Hours, eh? També,
3: sí?
2: Va, no és incompatible tindre pit, ser un senyor gran i anar a After Hours. No, la caidita de Roma, pels puestos, eh? Amics que també us poseu a la butxaca petita del taxà de Nim, que us he comprat a la Roca del Vallès, l'anell de casat abans d'entrar al Lu de Gas. No utilitzeu una institució de país, com el Futbol Club Barcelona, pel fer el nyogo-nyogo amb segones i terceres persones. Respecteu i respecteu-vos, amigues. Sí a la licra.
4: Sí a la licra. És el teu partit polític.
2: Sempre sí a la licra.
4: Sí, sí. Un bon eslògan.
2: Catalans per la licra.
4: Ara repassarem la setmana, però abans tinc un anunci de 25 segons.
3: Què dius ara?
4: Però són 25 segons de rellotge, eh?
3: I donaràs pas fent pum-pum-pum, també?
4: Mira, vaig a posar el crono. Si són més de 25 segons, no presento el programa després dels 25 segons.
3: No te la juguis, Garriga.
2: No, no facis això.
4: Poso el crono.
3: Poden passar moltes coses, eh?
2: No, si superes els 25, fas el que queda programa sense el polo.
4: Fet.
2: Vinga.
5: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
3: Ah,
4: Pinela.
3: Epa, no arriba als 25, eh? Jo tenia ganes de veure una miqueta de mugró de...
2: Sense...
3: Garriga, té pinta de tenir mugró de canica, de baleta, saps? En lloc de galeta Maria.
2: Vull dir, s'ho està mirant ara en directe com...
3: És d'aquell petit, però ferm, eh? D'aquell dur. D'aquell dur que si te'l pico, pa, es te sona així, eh?
2: Francesc, tu és d'aquells que quan està a casa un dissabte a la nit veient el col·lapse dius, va, doncs vaig a posar-me unes pinces a tendre la roba als mugrons per acompanyar, també, per fer més inclusiu, més...
4: No.
2: Aquella experiència una mica...
4: No? Quan comença el col·lapse ja les tinc posades.
2: Ja estan posades. Ah, eh? Clar que sí.
3: Es fan les pinces de la bateria del cotxe.
2: Aquestes amb un altre puesto que queda com la torre, per sentir tot allò, i a l'Ubiramas, i a l'espectacle de llum i de color.
4: Funciona?
2: I tant. Després et passaré uns vídeos que vaig gravar la setmana passada. I en vertical, a més, els compartirem també a les xarxes de la tarda perquè gaudim tots.
4: Va, què ha passat aquesta setmana?
3: Ai, Garriga, dilluns vau enviar el vol en Marc Andreu a Montjuïc per informar els possibles fans de Oques Gràcies despistats que el primer concert de comiat dels usonencs s'havia suspès, per si quedava algú que encara no ho sabés, eh? Sí. En Marc diu que només ha trobat una noia que venia de València i que no s'havia assabentat que d'Oques Grasses no en veuria ni les plomes. I va passar això.
6: I res.
4: O sigui, només una persona, eh?
6: L'únic testimoni que està aquí ara mateix esperant un concert que avui no serà i fins dijous.
4: O sigui, hi ha un sol testimoni i no has estat capaç de posar-lo en antena.
6: Home, crec que no som el tipus de mitjà que ha d'anar a buscar la llàstima. Et dius Anna Rosa, potser, Garriga? És que clar, mare
7: ara,
6: meva.
7: Molt bé,
6: és que, la tarda en l'aire, és que de veritat.
3: Se t'està pujant molt a les barbes, eh? T'acaba de dir Anna Rosa que avui en dia és un dels pitjors insults que poden dir a qualsevol persona, eh?
2: Antigament t'ha dit Tutankamon.
3: Sí.
2: Per l'amor de Déu.
3: I també hi més de dretes contricorni, però a veure...
2: Sí. El problema d'Anna Rosa és una parada de taxis, no? Hi ha tota l'estona gent aixecant el braç, demanant taxi al Cairo, taxi a Colón, taxi pels puestos, eh?
3: Això va així.
4: Més coses.
3: Dilluns també secció Conspiranoies de Toni García Ramon i Òscar Broc. L'Òscar ens va portar una teoria de la conspiració basada en la pel·li Titanic de James Cameron i, Garriga, no ho facis més. En sèrio.
2: No
3: ho facis més.
8: Suposo que ets fanàtic de la pel·li Titanic de James Cameron.
4: Sí, m'agrada.
8: Hi ha gent de la redacció que em diu que estàs tot el dia cantant la cançoneta de Celine Dion tota l'estona.
2: Sí, és correcte. No, perdona, gent diu que es posa...
8: Aquí ho tens.
2: Ojo, eh?
4: Celine Dion. Celine Dion està tenint un ictus ara mateix.
8: De Manolo Lama, Celine Dion, eh?
4: Possiblement el pitjor moment de la ràdio en català és de fa 50 anys.
2: I tant.
4: Quan fem el sala de gema serà per aquest moment. No l'esteu veient, però ha pujat a la taula i ha posat els braços...
3: Terrible, eh, Garriga? Bueno. Però això, aquest rampell que t'agafa de cop i volta...
4: Perquè m'imbueixo de l'art que m'envolta.
3: Bueno, també de Toni García Ramon i Òscar Broc, no, has de frenar aquí.
2: I t'entenc perfectament. A què no li agrada posar-se la roba de la seva mare, de la seva parella, estar sol a casa, tranquil·let, cantant cançons de Barbara Streisand...
3: I amb un secador a la cara...
4: O de Celine Dion.
2: Correcte. Sí, endavant.
3: Sí. Anem a dimarts, a l'endemà de ruixats i més ruixats, havies d'informar la ciutadania i connectar amb el Centre de Coordinació Operativa, concretament amb la cap de guàrdia. Va passar això.
4: Amb tot, a partir de les 7 de la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, presidiran presidiran una nova reunió per seguir l'evolució d'aquestes pluges al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Precisament ara podem saludar Bea Delgado, que és la cap de guàrdia d'aquest centre. Senyora Delgado, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Soc la Bea Fernández, disculpeu.
4: Bea Fernández, perdó, m'he fet aquí un petit embolic amb els noms.
3: Un petit embolic amb els noms, Delgado Fernández? En quin moment hi ha una confusió aquí? O és Delgado o és Fernández?
4: Doncs que ho vaig dir malament.
3: Angelet de Déu, angelet de Déu. Va, anem a dimecres. Vau tornar a enviar el Marc Andreu a Montjuïc?
2: No s'ha parlat. Doncs
3: no,
2: gràcies,
3: gent.
4: Era el primer dia.
3: Bueno, i al Marc Andreu li van posar una rulota, llavors. Sí, aquella de Lo que necesitas es amor.
2: Encara està, que s'ha donat allà una aigua i tot, saps?
3: Sí, s'ha de vigilar perquè si t'acoma el sol et surt fet a la papillot d'allà dins.
2: Efectivament.
4: Sí. Cuenta, endavant.
3: Doncs dimecres ja s'hi valia el concert de Cos Grasses i va passar això.
4: A veure, el que ho aguanta tot també és el Marc Andreu, que el tenim a Montjuïc. Per què rius?
3: Mira com riu ja.
9: Perquè t'aguanto tu, Garriga, imagina.
3: Comencem bé, eh?
4: O sigui, no li dic ni bona tarda i ja comença atacant.
9: Bona tarda a tothom.
4: Ja és casa teva, això, de l'estadi, eh?
9: Home, si és casa meva, aquí ja em coneixen quan passejo, perquè em diuen pel nom.
4: Però quan hi vens, tu, aquí, a part de quan hi tinc jo?
9: Bueno, moltes vegades. Aquí també s'hi van fer excursions, Garriga. Tu ja ho saps, això.
4: Ja, Montjuïc és molt conegut, sí.
10: Com hi vas, Marc Andreu? Són les 4, eh?
11: Horari infantil, encara, no?
9: Sí, una cosa, que aquí ve la gent a fer excursions...
10: Sí, un dels pulmons de la ciutat.
9: Exacte.
4: I cruising,
3: Garriga, ja ho havíem entès.
2: Sí.
3: Havia quedat claríssim. Sí. Ets conscient que aquella hora els pares van en cotxe amb les criatures i que tots van preguntar, papa, què és el cruising?
4: Doncs sortir a passejar.
3: Clar, bueno, també és veritat que si tens 5 anys és millor treure-t'ho de sobre i ja saber-ho.
2: Sí.
3: Per poder-ho explicar després a classe, també està bé. Bé, recordeu la noia de València que dilluns es va quedar sense poder veure els Jocs Grasses?
2: Sí.
3: Doncs tenia una història al darrere que ens va commoure a totes.
2: Home,
3: i vosaltres.
2: Motiu, va ser ara, motiu.
3: Sí. Vaig a donar-te el gomet verd, ara, Garriga.
2: Ara.
3: Quin moment de ràdio ens vau regalar més emotiu.
4: Doncs, Flor, la teva història ens ha commogut i la tarda de Catalunya Ràdio et comunica que tenim una entrada per tu per dissabte perquè puguis anar a veure Oques Grasses a l'estadi de Montjuïc.
12: Moltes gràcies.
10: Oh. Déu meu.
12: És que és molt bonic. És molt bonic perquè jo em trobava molt mal i Marc em va començar a parlar i va ser amb molta empatia i va passar el cas a Carla. Després bé, vaig baixar des de l'estadi fins a Passeig de Gràcia, saps? I pensat, m'ha cridat Carla, m'ha contat un poquet que Marc li va dir la meva història i bé, i després Carla, i no sé, m'he sentit molt no sé com dir, perquè no sé com explicar-ho.
4: Escolta,
10: és la gent que t'estima, Flor, mira.
4: Estàs la gent que estimo. Fa il·lusió, podràs venir, estàs contenta?
12: Molt contenta.
10: Ai, tu mereixes. Aquest final havia de ser feliç.
3: Ai, vas començar el programa amb la paraula llàgrima aquell dia, a les 4 de la tarda, i ens vau fer plorar una miqueta,
4: clarament.
3: La veritat és que sí, eh? Dimecres també vau connectar amb l'amiga Cristina Solies, corresponsal a Rússia, pel tema d'una malaltia que sabeu que té molt males puces, eh? Atenció amb com es va currar la salutació al bo d'en Garriga.
4: Cristina Solies, dobrig gent.
13: Bona tarda. Des d'aquí tampoc ja vol directe a Barcelona, ara.
4: Ah, clar.
13: La guerra.
4: Espera, que m'havia preparat una entradeta.
13: Ah, perdó.
3: Ha practicat.
4: Cac dila, Cristina, cac obstoyat de la brossí.
2: Com?
13: Ochen harasho.
3: Jolín. No sé què vol dir.
13: Molt bé.
3: T'has inventat,
4: això. Que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
13: Molt bé.
3: Sí.
4: Cac dila, Cristina.
13: Molt bé.
4: Brossí. Cac, dila, com estàs, Cristina? Cac, obstoyat, de la brossí. Ho dic més o menys bé o no?
13: Et surt una mica francesat, però bé.
11: Tot el matí l'hem tingut practicant.
4: A veure, com ho diries tu?
13: No, jo no ho diria millor que tu,
4: No,
13: jo
4: sí, practico, dic,
13: però no.
4: Però digue-ho tu. Què tal?
13: No, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
4: Cacti.
2: Què passa?
4: Cacti, Cristina. Ara això m'ha sortit
13: de
4: Saragossa.
13: Jo ja dic Farachó i ja està.
3: Cristina!
4: Se m'ha manat l'Aragonès.
2: Cristina! Llega! No, però, escolta, vas fer l'Erasmus un any allà a Washington DC i ara ja...
3: No, a l'altra banda. Sí, és un venut. És un venut.
4: Sí, jo era un espia.
3: Home, Garriga, no pot ser això. Escolta, em fa molta gràcia perquè la Judit Pastor per sota va dient, s'ha passat tot el matí.
4: Bueno,
3: tot el matí és el que vens a fer aquí a la ràdio, al matí.
4: Practicar.
3: Ja es nota, ja.
2: Com es diu Guitarrica de la Fuente? En rus.
4: Guitarrac.
2: Molt bé.
4: No, això és en basc.
2: Guitarrac de la Fuentac.
3: Bé, i per acabar, anem a una setmana musical que vas voler revelar ahir dijous amb la gran Gemma Puig.
4: Gemma Puig, bona tarda.
14: Bona tarda.
4: A tu t'agraden els concerts amb col·laboracions o no?
14: Sí. Bueno, no ho dic molt convençuda, eh? Perquè al final vas a veure.
10: Una Gemma ara de cop analista musical.
4: Quin és el teu grup preferit del món?
14: Ai, és que ara m'has fet una pregunta.
10: No te l'han fet mai, aquesta Gemma.
14: I ara no puc dir-ho.
10: Ai?
14: No m'agrada molt la música.
4: Però a veure un moment,
10: No li poses una cançó cada dia a la teva nit?
14: No. Sí, a veure, jo també t'he dit.
4: Quan sents algú que diu no m'agrada la música?
2: Jo m'he imaginat a la Gemma Puig aixecada a la meva casa a les 4 del matí jugant amb mistos al costat de les cortines.
14: No, Gemma Puig.
2: Sí, sí. Gent que no li agrada la música, problema imminent.
14: Home, surt de casa amb bosses de basura i amb brides, dins del maleter.
4: Ah, aquí, pobra Gemma Puig.
2: Home, i és d'aquelles que té, bueno, doncs una miqueta com el Silenci dels Corderos, un forat allà al menjador, ara, amb una senyora amb un gosset, i bueno, va cosint a casa, hi ha papallones... Home, Gemma Puig, respectem-nos una miqueta de música sempre agrada.
4: Respectem-nos. Anna Callis, bona tarda.
15: Molt bona tarda.
4: A tu t'agrada la música, eh?
15: A mi m'encanta la música i molt diferent. Jo cada mes tinc una llista que es diu November Ends, September Ends. Allà hi ha un pipurri, un mix en maig de Katy Perry, Taylor Swift, Backstreet Boys, de repente algo en català, castellà, bueno, una mica de tot.
4: Sí. Ara ens explicaràs on ens portes aquest cap de setmana, sí, si hi ha per Diagonal, però abans fem una pausa, que això s'ha de pagar.
16: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
17: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
18: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
19: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. De 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
20: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
21: D'acord.
20: Quin és l'autèntic operador 100% català?
21: Vera.
20: I el més ben valorat pels usuaris?
21: Vera.
20: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
21: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
20: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
21: Vera.
20: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
22: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
23: Tot Catalunya està que crema.
24: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
22: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
25: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
22: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
26: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
27: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
28: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
27: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
29: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
27: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
30: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
27: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
31: Com que em veig, em riu.
32: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
4: Què passa? On va la gent de l'Àper Diagonal aquest cap de setmana, Anna Callís?
15: Bueno, aquest cap de setmana obro amb dicotomia de Weekend in the Mountains, ¿vale? Perquè és el fin de que comença la temporada d'Autumn Winter 2023-2027. Desconnectar a pujar endorfines, dopamine, respirar aire pur, mountain climbing...
4: Què?
15: Acabar breathless.
0: Breathless és allò que...
15: Landscapes d'arbres frondosos amb una gamma cromàtica digna de Monet. I nits d'aquelles que encara pots veure les estrelles i reflexionar sobre els General Goals.
0: Jate, eh?
15: Inclús quasi encendre el primer foc a terra de Caliu. Caliu,
4: ja,
15: Mollonet.
4: Ja?
0: Bueno, és veritat.
15: Dona Caliu, dona Xavier Gomen.
4: Jo crec que ara ens plantejarà una pregunta que ens generarà molt debat.
1: A veure. Jo, si no és la taula del 8.
4: Espera.
15: I aquí ve, obro debat.
0: Sí?
15: Puigcerdà o Camprodon?
4: Ah.
1: Ostres.
15: Què dieu?
0: Això no era una secció de gent benestant? Però sí, a Puigcerdà, només hi ha que Firaire, hi ha Camprodon, hi ha un Mercadona.
4: No falta
0: més. M'esteu dient que això és de gent que té casa fent. Per l'amor de Déu!
4: Home, per favor!
15: Això és
4: gent humil! Home, per favor!
15: Jo soc Camprolover. Camprolover, què vol dir això?
4: Camprolover, cuidao.
15: Camprolover, perquè Camprodon m'ha vist en totes les fases de l'adolescència. Totes a vides hi poden haver, clar. Una mica de tennis, com? Una mica de passeig del Maristany, castanyes, sobre taules infinites i jocs de taula d'aquells que mai acaben, com un 30 seconds o un joc de la manta. Aquest t'agradaria a tu, el joc de la manta.
4: Sí, sí. Quin és? El joc de la manta amb Òscar Nin.
0: És molt... M'agrada molt.
15: Quin és el joc de la manta?
4: No, però...
15: Quin és?
0: Sí, home, juguem molts cops. Generalment es posa algú completament refullat a sota la manta. I la gent va posar mans, posa la mà a l'adió i va dient...
15: No!
0: Picarol o castanya?
15: No!
0: I tant! El joc de la manta, un clàssic del costumari català. Estan els gegants, el correfoc, el ball de gitanes i després el joc de la manta, Francesc Garriga. Home, per l'amor de Déu.
15: Bueno, és al revés. O sigui, tu estàs vestit i et van traient peces,
0: veus?
15: I vas fallant.
0: Sí, no,
15: aquest ens el fèiem quan érem molt petits i ja no sabem ben bé
0: molt
15: com
0: petits,
15: anava.
0: Mirau, eh?
4: Si no cal que ens hi fiquem gaire.
15: Evidentment, el casal, amb en Jepe, és el camarer d'allà, mític. Jo sempre li demano per fer-lo empipar una mareto. I em diu, mai nada, que aquí... Que no estem a Itàlia.
4: Molt bé.
15: I després es posa a mi perquè em vaig mirar al mirall i tal. Vale. Llavors, aquelles hores de la nit. I ara ja, amb una petita tragèdia generacional, perquè allà ja no podem acabar la nit al mític P3 amb el White Horse i el rei Tiburón.
0: Home.
15: Perquè l'han tancat, el P3.
0: L'han tancat,
4: Quins noms
0: de garitos de gent benestant, eh?
15: Bueno, el P3...
0: Rei Tiburón...
4: Espera, que ara ens porta de viatge.
15: I ara, parlant de Mareto... Ara sí que ens anem a Itàlia, de veritat.
1: Molt bé.
4: Sempre anem a París o a Milà?
15: No, a Gran Bretanya també hi tiro molt, eh?
1: Sí, vam parlar de senyors que tenen la cita pigada.
4: Avui tornem a Milà?
15: Exacte. Concretament a Via Montenapoleone, on es celebra la Vendemia, la barema. Les botigues del Quadrilàtero s'uneixen amb grans cellers d'italians i el vi entra, literalment, a les mesons. I és que els italians tenen aquesta capacitat de compartir una tradició ancestral en un esdeveniment social. I què tenen en comú un gran vi i una peça d'alta costura?
0: Oh.
15: Temps, artesania, criteri, savoir-faire i attention to detail.
0: Home...
15: Realment... La Dolce Vita.
0: Sí, sí.
1: Clar.
0: Attention to detail, quan anem al francès i jo al Primark a comprar samarretes a pes, també diem-lo de...
4: Sí, attention to detail.
1: Sí. I jo fent-te la barraqueta aquí fora, també, perquè la gent no s'acostés, anava cridant attention to detail, eh?
0: Has tret
1: la pell de les llenties de fa dos dies.
0: Ara.
4: Farem una mica de Camprodon i una mica de Milà.
0: Sí,
4: doncs, eh?
0: Mar i muntanya.
4: Mar i muntanya.
1: Sí.
4: Tinc la Mariluz, que no sé si farà mar o farà muntanya. Mariluz, bona tarda de nou.
2: Hola, bona tarda. Doncs justament estava pensant que el trànsit en aquestes dates és això, és mar i muntanya.
4: Però ara, on hi ha més trànsit, al mar o la muntanya?
2: Doncs la veritat és que sembla que n'hi ha més que vagin cap a la muntanya, eh? Perquè hi ha
4: cua,
2: per exemple, a l'autovia 2, a Jorba, val que hi ha unes obres i que són complicades, però això vol dir que hi ha gent que va cap a les Terres de Lleida. També hi ha intensitat a l'est de Llobregat, a la C-16, que és un clàssic, a la zona de Berga, cert, que és un clàssic de la tardor. Doncs no sé si ja hi ha bolets, no hi entenc, però ja comença a haver-hi una miqueta de cua per aquesta zona. I el que està avui bastant malament, perquè a tothom li ha agafat per tenir accidents o avaries, és l'AP7. Sí, sí, ara un altre cop. Hi ha un accident i una avaria, i tots dos a la zona del Vallès Occidental, com ha passat abans.
4: Esperem que ningú sí, hagi provocat, diguem, que es vagin creuant.
2: No sé què els hi agafa, però avui no paren, un darrere de l'altre.
4: Un clàssic l'AP7, Mad Max. És que tenim un enviat especial que potser també ens pot fer crònica de la carretera, que és el Toni de la Torre, que ara ens farà les sèries. Toni!
3: Què tal? Com esteu?
4: On pares?
1: Dins el cotxe,
3: Sitges. Sitges.
4: Home, clar. Però ja has arribat?
3: Sí, ara ja està. Hem arribat i estem... Hi ha com una mena d'entrada que has de fer una volta absolutament absurda. Sí, hi soc, però no hi soc.
1: Hi ets, però no hi ets.
3: No sé si m'ho explico.
4: És el periodista de Schrödinger.
3: Un misteri de Sitges.
1: Sí, no, cert.
4: I has trobat molt pollastre de cotxes?
3: No. Què va, en què? 40 minuts, més o menys, hem arribat. Des de la ràdio.
1: Ja és això.
3: Suavet.
4: Bé, doncs, Mariluz, si hi ha alguna cosa més, ens ho expliques, eh?
2: Sí, ja em dic. Ara el que està un altre cop malament és l'AP7 en els dos sentits a la zona del Vallès, o sigui que si algú que hagi de sortir es pot esperar una mica que es resolguin aquestes incidències, sí, doncs molt millor.
4: Doncs que s'esperin escoltant la ràdio a casa, clar.
1: I tant, que facin temps ara que tenen la maleta feta, és allò de seure al sofà, mirar una paret en blanc i badar mentre escolta la casa.
0: Ara sortim Mel Gibson amb 25 camions, ara passarà Mel Gibson i quan passi pues ja sortirem nosaltres. Endavant, Mariluz.
4: Va, pareu. Gràcies, Mariluz, una abraçada.
2: Una abraçada.
4: Toni, estàs en disposició de recomanar-nos algunes sèries?
3: Sí, home, i tant, sí. Quina voleu?
0: Home.
1: La que tu diguis.
3: No, aniré, començaré per la que està funcionant millor.
0: Sí.
3: Que és East of Eden, a Netflix.
4: Ah,
3: no sé,
4: mira,
3: si ja us ha arribat. Això us ha arribat o no?
4: En vam parlar amb la Juliana Canet i la Marina Porres ara fa uns dies.
3: Ah, home. Quin parell, aquells dos. No m'estranya que aquelles dues estiguin obsessionades, perquè, com sabeu, és una sèrie que adapta la novel·la A l'est de l'Eden, la novel·la de John Steinbeck, que explica la història, per simplificar-ho molt, perquè és un, ja us ho deurien dir elles, és un llibrot de 700 pàgines. Hi ha molts personatges i és molt llarga la història, però per simplificar-vos-ho, són dos germans que s'obsessionen amb una dona que és seductora i controladora i que té com, no sé si dir, el mal costum de provocar la destrucció allà on va. Aleshores, la gran pregunta de la sèrie és per què aquesta dona és tan dolenta. És una gran adaptació, és una novel·la molt, molt llarga, i realment el gran mèrit de la sèrie és haver aconseguit adaptar-la bé, perquè ja sabeu que hi havia una pel·lícula
4: amb James Dean, no?
3: Amb el James Dean, que també l'adaptava, però la pel·lícula adaptava només una part. Per tant, si vau veure la pel·li i us pensàveu que havia o que ja teníeu tota la història sencera, doncs no, la història sencera la podeu trobar a la sèrie, que estava molt ben feta realment.
4: I és, per tant, és un d'intriga, entenc, o de més de...
1: thriller, com
3: és drama, és tragèdia, és una tragèdia familiar, és a dir, hi ha aquesta dona superseductora i aquests dos germans, i la pregunta una mica que es va articulant a la sèrie és si podem trencar amb les herències del passat. És que si us explico més, us estic destapant massa. És una sèrie d'època que està molt ben feta, és essencial això en una sèrie d'època, és a dir, que facis una immersió en el món que s'ambienta, i a més cobreix molts anys, per tant, quan entreu a la sèrie ja veureu que cobreix una gran part del segle XX.
4: Avui acabaré de Widow's Bay, per cert.
3: Home, molt bé, estàs molt bé.
4: Sí, m'ha agradat.
3: Estàs molt bé, estàs amb nivell.
4: Hi ha hagut algun moment,
3: bon canvi,
4: hi ha hagut algun moment bon que he hagut de fer pausa perquè em feia por que venia.
3: Ah, bueno, és que és una sèrie que té això, eh? Hi ha moments que té por, i hi ha moments de riure.
4: No estic per afrontar això ara, jo. I pausa.
1: Sí, eh?
4: I vaig a fer un pipí. Sí.
1: I amb molt un pipí bé. Et passa després.
4: I me'n tapo bé?
1: Doncs que no fos el pipí, llavors.
4: Va, i un altre que potser agradarà, perquè estàs en cap a Sitges, que ja el tenim al festival.
3: Sí.
4: Un altre que potser agradarà molt als festivaleros de Sitges, no?
3: Sí, mira, i per tu també, de fet, perquè Widow's Bay té moltes referències a Stephen King. I fa un parell de dies es va estrenar Carrie, que segur que recordeu la pel·lícula, és la primera novel·la de Stephen King.
4: Sí.
3: Se n'ha fet una sèrie ara, que a més coincideix amb el 50è aniversari de la pel·lícula, que se celebra a Sitges, i la publicació en català de la novel·la, o sigui, és Carrimania màxima. I la sèrie el que fa és posa l'èmfasi en el drama, o sigui, menys amb la por. De fet,
4: però és d'ensurs?
3: No, al revés. Al revés. No, no, no. Hi ha molt menys terror i molt més drama, perquè recordem que al final Carrie és un personatge que és un adolescent que padeix assetjament escolar. Mm-hmm. Aleshores, us heu d'imaginar una mica un tractament tipus 13 Reasons Why. No sé si recordeu aquella sèrie de Netflix que va tenir tant d'èxit en el seu moment. Se'n va parlar molt. Doncs el que intenta és rebaixar la part del drama. Si recordeu la pel·lícula Carrie, la mare, per exemple, és un personatge absolutament terrorífic. Aquí, però molt llunyà també. Aquí l'han rebaixat de manera que podria ser la teva mare. La qual cosa potser fa una mica
1: bueno,
3: més...
1: Bueno, potser les nostres mares
3: mal rotllo i tot.
1: També són terrorífiques, no és el meu cas.
4: Però... No, ni el meu.
3: Hi ha unes quantes que poden ser, sí.
1: No,
3: que va, que va. Les dels altres.
4: La meva Carrie li queda com, bueno, com una secció del Club Super 3. I tant, amigues.
1: L'ha anat petó, carregant, mama. Jo el veia aquí al costat que l'anava carregant.
4: Ai. Va, doncs, a veure, això serà...
3: Carrie la teniu a Amazon Prime.
4: Això mateix. Doncs,
3: Amazon Prime, ahir es va presentar a Sitges, però ja, de fet, es va presentar que ja s'havia estrenat a Amazon Prime.
4: Doncs el Toni el deixem que arribi del tot al festival i la setmana que
3: sí,
4: ja
3: que encara no,
4: ens veiem
3: encara
4: aquí.
3: Es veu que falten uns metrets més, però bueno...
4: Vinga, ja hi ets.
1: Arribaré.
4: Toni, gràcies.
3: Vinga, fins ara.
4: Parlant de por. Anem a un lloc on la gent paga per passar por.
1: No ho entès mai.
4: M'encanta. Un lloc on la gent es caga viva.
1: Hotel Kruger.
4: No, Rodalies. Podia ser l'estació de Sants.
0: Ui!
4: Però hi ha un lloc encara més terrorífic.
0: Sí?
4: Aleix Figueres, bona tarda.
5: Ai, Garriga, bona tarda.
4: T'hem enviat al Horrorland. Què és Horrorland?
5: No tenies ningú altre per enviar a Horrorland? En aquest Scream Park, que és el millor Scream Park d'Europa.
4: És un parc temàtic de la por?
5: Exacte. Vull dir, Scream Park seria una mica aquesta cosa del parc dels crits, però els crits de por. Vull dir, aquí tu vens perquè surt... Bé, perquè t'espantin cada dos per tres. És a dir, jo he de dir que només de veure, amb les llums enceses, algun dels passatges, ja sí, sí. El cor em va bastant allò ràpid.
4: Ara estàs fent exageració? No poseu efectes, perquè vull sentir exactament què passa allà. Tu ara estàs fent una mica exageració i actuació o tens por de veritat?
5: No, de veritat, vull dir, m'han acompanyat els companys d'aquí d'Horrorland, que de fet tenim el David Moreno amb nosaltres, que és el director d'Horrorland. Què tal, David? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, com estem?
1: Hola,
5: escolta,
1: David.
5: Clar.
6: Què tal, com esteu? Bé?
4: Endavant, David.
1: David està molt sereno,
5: El David, no, el sentim o no el sentim?
6: Sí, el sentim.
5: Ah, val, perfecte, és que jo no el sento al retorn i llavors
6: jo
5: no sabia si sentíem el David. Escolta, doncs ell m'ha acompanyat i clar, com a mínim sents que vas acompanyat per algú que... Saps que...
6: Sí, però ara et deixaré sol,
5: No, em deixis sol. No em deixis sol.
4: O sigui, faràs una passejadeta per aquí tu sol?
5: Això volen.
6: Garriga, voleu o no?
4: Sí. Vas amb el Luque? Jo et deixo anar amb el nostre tècnic, amb el Ricard Luque.
1: Atreveix-te.
5: Sí, el Luque està al costat.
4: M'ha dit que és de xiscla fàcil, el Luque.
5: Oh. No, ell m'ha dit, si el Garriga et diu i t'apreta que vingui jo també, digue-li que no, perquè, clar, vulguis que no...
4: No, doncs... Però per on et volen fer passar?
5: Mira, em volen fer passar perquè, com et deia, això és un Scream Park i, per tant, aquí hi ha passatges del terror diversos, hi ha Extreme House, també, més 18. De fet, aquesta més 18, que cada any renoven, el titular seria que tu signes un consentiment pel que et pugui passar i pel que et pugui passar. Què vol dir això, David?
6: Home, doncs és una experiència extrema per gent que busca doncs, un tipus d'experiència, diguéssim, més enllà de la gran majoria de visitants. El que passa que això a nosaltres, jo sé que la ràdio us agrada molt, però és més una eina de màrqueting que al final aquest acaba passant aquí. No? Perquè la gent diu, però us podeu matar de veritat? Dic, home, no és mai la intenció. Dic, aquí la gent ve passar-s'ho bé, no? I si algú no vol fer alguna cosa que lògicament li proposen els actors, doncs ningú la fa, no?
5: Però...
6: El que passa que, clar, que el nivell de terror és molt, molt més extrem que el que viurem nosaltres
5: ara. Però m'han dit que, per exemple, Garriga, si vens aquí i dius, mira, hòstia, m'aniria bé que em tallessin el cabell, potser que sortir rapat.
6: Clar, sí.
5: O sigui, et rapen.
6: Surs com el teu tècnic.
5: Et rapen aquí dins sense que tu, allò, sin comerlo ni beberlo, pots sortir directament com una bola de billar.
6: Vols sortir amb barba avui d'aquí o no?
5: A mi m'agradaria sortir sencer.
6: Doncs vinga, entrarem en aquesta, vale? Que es diu Doctor Heinz Asilo.
5: A dues persones... que m'han dit que són infermeres russes de Girona.
4: Oh, m'encanta.
5: A veure, qui sou vosaltres?
4: Però està per la carretera.
7: Bona tarda, Catalunya. Benvinguts al sanatori d'en doctor. Hey, esteu preparats per una intervenció quirúrgica.
5: Tinc cap de setmana.
7: Li direm al doctor que es posi creatiu amb vosaltres. Amb aquesta barba, mare meva.
5: A mi la creativitat justeta, eh? Vull dir, no us penseu aquí que... Bé, us heu d'imaginar a dues infermeres que sembla que hagin passat una mica, doncs, per una deixalleria a buscar el que porten a sobre. I res.
8: Hola, Garriga, sóc el doctor Hayne. Ja ho tinc tot a punt. Fem passar el següent pacient. Aleix, és el seu torn. Vingui amb nosaltres.
5: Garriga, jo...
4: Sí, home, passa. Endavant. Passa i deixa el micro obert, a veure si ho podem sentir.
8: Menys experimentals.
5: Mira, aquí hi ha un passadís, totes les fosques, negre ja, i ara anem a passar una primera cortina.
4: Cortina.
5: I aquí ja tot és fum. David, no fotem.
9: Tranquils, amics, veniu, vale? Ara mateix David, estem passant per un passadís, estem entrant al que seria el sanatori.
5: Ai, Déu meu. No, clar, és que aquí hi ha un personatge. No, hi ha un personatge que no sé què.
4: Ah, sí?
8: Ves amb compte, Aleix! No.
5: Ai, Déu meu.
9: Ara estem entrant a una cabina de contenció.
5: A veure,
9: vale?
5: Ojo.
9: Estem entrant a una...
5: Ui, hòstia.
4: La cabina
5: clar,
4: de contenció.
5: Clar, el sanatori aquí, hem de pensar que hi ha una persona amb els ulls així una mica com en blanc que ha vingut cap a nosaltres perquè sembla que s'hagi volgut escapar.
4: Posa-li el micro.
9: Ara has de jupir una mica el cap, vale?
5: A veure.
9: Mira,
5: hi ha gent com dins d'un passadís, aquí com sota d'un vidre, que no sé com, ni com aguanten aquí sense...
4: Posa-li el micro. Posa-li el micròfon al Luque, a veure què diu.
5: Sí. El Luque, què tal? Com estàs?
10: Acollonit.
5: Ell va darrere meu, el pobre, i clar, va acollonit, perdut.
9: Ara estem entrant a un quiròfan.
5: Perquè clar, normalment això, David, és com qui encapçala i qui tanca és una mica el pitjor. De
9: mira, ara estem entrant a un quiròfan on tenim a una persona que estem veient que només té una cama.
5: Només té una cameta, eh?
9: Vale? I aquesta noia d'aquí, que està engaviada, i em sembla que se li està menjant la cama. Compte, Aleix, compte! Aleix,
5: que s'aixeca! Que s'aixeca, mare meva, que s'aixeca, que només té una cama, però s'aixeca,
4: tu. Ai, que s'aixeca.
9: La venen, Aleix! Corre!
5: No em passi anar davant sol, eh?
4: Amor, va bé.
9: Vale, fes-me'n compte. Mira, aquí és on el doctor ha començat a experimentar diferents persones.
5: No, ja fet l'experiment, sí. No li han sortit gaire bé l'experiment.
9: Com una mica la pel·li del Cien Pies Humano, sembla això, eh?
4: Home, de Human Centipede, eh?
9: On vols anar, tu, a davant o darrere?
5: No, jo prefereixo anar
4: darrere.
9: Compte!
5: Mare, que em va patir. És que, clar, aquí no pots... De sobte m'ha sortit... Bueno, ja està, bona tarda, què tal, com estàs?
9: Mira, això...
5: Si algú som educats, ells no parlen gaire.
9: Aquestes infermeres que tenim aquí,
5: que no parlen gaire...
9: Oita, ara estem...
5: No, clar, aquí la gàbia.
9: Mira, tot el sostre com si s'hagués caigut. Veiem aquí que hi ha una làmpada que està...
5: A veure que vaig amb tu, perquè si no...
9: Que tot ho saps.
4: No, quin cacau.
9: Aleix, mira, ara estem entrant a un lloc on hi ha diferents botoneres, hi ha diferents... pantalles on es poden veure diferents operacions.
5: No, això sembla un holocaust nuclear, eh?
9: Sembla un holocaust nuclear, mira, fixa-t'hi bé. Espera, compte, Aleix! Tu mires a obrir una pantalla i acaba de sortir una persona.
5: Tu obres una pantalla i...
4: Mira, jo estic patint.
5: No, hòstia!
9: Aleix, si tens por, mira la sortida d'emergència que tenim, eh?
5: Has sentit el Luque, que també s'ha espantat, eh?
9: Mira, aquí tenim, diguéssim, com els pacients més perillosos, vale? Tots els que van amb les camises de força, més tipus Aníbal Lecter, vale? El silencio de los corderos. Mira, aquí hi ha un potent cop amb una reixa. Aleix, t'hi fico o no? T'hi vols ficar? Aleix, fica't, Aleix!
5: Escolta, jo aquí, David, no sé on m'has fotut.
9: Ara aquí potser ens rompem, eh?
5: Home, però ell
4: ens fa aquí. Prou. Estic patint. Aleix, jo et deixo aquí tirat i ja t'espaviles.
9: Ja braços tallats, amb el Luque.
4: Braços tallats.
1: Truca quan arribis, Aleix.
9: Garriga, vols que es quedi aquí, no torni o no?
4: Ara ho decidim. Fem una pausa i ho decidim. Des de Horrorland, amb l'Aleix Figueroa. Ai, és que petit i tot, eh?
1: Oh, sí, no? I vaya immersion.
11: Però era Horrorland o les cueves del Sado amb Julià Peiró, unes russes, gent per allà... I...
1: Maco.
4: Està mort, no, Julià Peiró?
11: Sí,
1: i tant. Ja fa temps.
11: Està santificat, almenys a casa meva.
4: En Pau descansi. Sí. 9-3-2-0-7-4-7-4, si voleu participar al concurs. És que jo estic ja patint per l'Aleix.
11: Jo pensava que eren les senyores russes, eh?
4: Ah, no. No, prou.
11: Què és això?
1: Tira. Ai.
12: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
13: La millor fira de ceràmica i terrissa.
12: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
13: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
16: Segur que no n'hi ha per tant.
10: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
16: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
17: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
18: No és només un reality.
19: A què he vingut aquí?
20: A guanyar!
18: Tampoc una cursa més.
19: Para!
18: És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
20: Vaig al límit amb tu.
21: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
22: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
23: Aquest any, a la Fira Mediterrània,

0: de casa. Una cosa que sí que recomano, jo sempre que recomano no anar, sí que ho recomano ara, que aprofiteu aquest cap de setmana, que aquests dies, per anar a comprar banyadors, Francesc. Sí, sí, perquè ara banyadors, biquinis, trajos de bany, que estan molt bé de preu, i recordeu, amics i amigues, que els banyadors es proven amb la roba interior posada, eh? Vull recordar aquestes enganxines que encara estan als emprovadors del Corte Inglés, que fa molts anys que posava en espanyol per arribar a més gent. Por favor, pruébense los trajes de baño con la ropa interior posada.
1: Bé, no aneu a vendre bosses en lloc.
0: No aneu, no aneu.
1: On hem d'anar? On podem ara, anar amb canalla aquest cap de setmana? Intentar que no es perdin.
2: Amb la canalla, doncs mira, la Fira del Torró i la Xocolata, la Pedra de Gramunt. No confondre amb la, amb la Fira de la Pedra de Xocolata, on els nens aprenen a cremar paleau i a fer-se un dos papers, tres boquilles.
0: Efectivament.
2: No. Hem de vigilar. I sobretot, Festa Major de Vilapiscina i la Torre Llobeta, Nou Barris a Barcelona, concert de bandes de rock, diumenge a les 10 de la nit als Jardins de Can Xiringó. Al cap de cartell, els maresmencs Middleway, imprescindible. Si els nens venen de Gramunt fins al de Sucre, amb això faran el Míbar, ja t'ho dic ara, eh?
1: I el pla per la gent gran.
2: Ah, oh, això.
1: El nostre. Oh.
3: Què és això?
2: Home, què és això? Ara ho sabrà, ja veràs.
4: Nunca te podré olvidar.
2: Arramba l'àpid aquí, Òscar Nin.
0: Amigues, teniu la columna desviada? Jo la poso recta. Però veu de xampany. Endavant, Pineda.
2: Home, no és aquest cap de setmana, però us faig ara la proposta perquè compreu les entrades i no digueu que no us vam avisar, eh?
0: Ara, ara.
2: Un sorbito de xampany homenatge a Los Brincos. El 10 de novembre del 2026, a les 8 del vespre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades des de 33 euros. Són cares, eh? Però tothom sap que els Brincos són en la Beyoncé de les bandes de pop-rock dels anys 60 i dels guateques.
0: Igual, igual.
2: A motiu del 60è aniversari de la cançó Un sorbito de xampany, es farà un repàs de la discografia de Juan i Júnior, els Dupont i Dupont del guateque. Fins aquí Rom, fins aquí Ratafia, Un sorbito de xampany, Un pulsim de me i Festa, noi!
0: Un pulsim de me, sí. M és l'acrònim de Maria del Mar. Un pulsim de Maria del Mar sempre agrada.
1: Sí.
0: Clar que sí.
1: Bé, ha arribat el moment del concurs. Tenim en joc una experiència gourmet, un dinar gastronòmic a l'Almandant, un restaurant d'estrella Michelin a l'hotel La Laguna Saint-Cyprien, a la Catalunya Nord. És el concurs de l'abans o després. Què va passar abans, què va passar després.
0: M'encanta.
1: Tenim dos oients. El primer és el Lluís de Barcelona. Lluís, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Ui, com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
1: Tens veu de molt jove.
5: És que tinc 13 anys.
2: Molt bé,
1: ah, molt bé. Estàs tu sola a casa i t'estàs aquí trucant a...
5: No.
1: No, home, no. Hi ha autorització, ho dic perquè hem de demanar autorització d'algun tutor legal.
5: Sí.
1: Segur, eh?
5: Segur, segur.
1: No ens l'estàs colant, eh?
5: Bueno,
1: mira que espavilat, tu, Lluís.
0: Home, Lluís, clar que sí.
1: Mira, avui la cosa va d'invents. M'hauràs de dir, dels dos invents que et digui, quin invent es va inventar o descobrir abans? D'acord?
5: D'acord.
1: Doncs el Lluís tindrà un minut. El seu minut comença ara. Què es va inventar abans, la roda o la impremta?
5: La roda.
1: Correcte. Què es va inventar abans, la brúixola o el paper?
5: El paper.
1: Correcte. Què es va inventar abans, el telescopi o la pólvora?
5: El telescopi.
1: No, la pólvora. Ah. Què es va inventar abans, el telescopi o el microscopi?
5: El telescopi.
1: És correcte. Què va abans, la màquina de vapor o el telègraf?
5: La màquina de vapor.
1: És correcte. Què va abans, el telègraf o el telèfon?
5: El telègraf.
1: Correcte. Què es va inventar abans, el motor d'explosió o la bombeta?
5: La bombeta.
1: És correcte. Què es va inventar abans, el fonògraf o el cinema?
5: El fonògraf.
1: El fonògraf. Què es va inventar abans, el cinema o l'avió?
5: El cinema.
1: És correcte. Què es va inventar, l'automòbil o l'avió?
5: L'automòbil.
1: Era l'avió.
5: Ai.
1: Era l'avió. 8 respostes.
0: Molt bé. Molt bé, Lluís.
1: Però Lluís, què estàs, la tercera carrera ja, tu, o què? Sí.
5: No. Però no sé, escola, ens ensenyen coses, no sé.
2: Clar, vas a escola, clar, normal. Ets un tio,
1: Reivindiquem-ho, a quin col·le vas?
5: A l'escola Jesuit d'Escasp.
0: Ah, mira.
2: Tu ets a la Salle.
1: Ah, ja. Doncs, Lluís, escolta, de moment ho has fet molt bé.
0: Molt bé, Lluís.
1: A veure com ho fa el teu contrincant, no pengis.
5: Vale, vale.

0: Ramon, del Montsià. Com estàs, Ramon?
1: Per aquí passant la rata, un poc de vent, un poc de vent.
0: Molt bé, doncs escolta, espero que estigueu bé, que el Montsià heu tingut uns dies complicadots, eh?
1: Sí, sí, ha plogut en ganes, eh? Certa, i això, barbaritat.
0: Bé, escolta, competeixes contra un nen de 13 anys?
2: Sí.
0: Has de fer més de 8 encerts?
1: No ho sé, la joventut està molt espavilada.
0: Ja ho hem vist. Tens ara un minut, atenció, que comença ara. Què es va inventar abans, Ramon? La Game Boy o el Walkman?
1: El Walkman.
0: És correcte. Què es va inventar abans? L'impressora 3D o la intel·ligència artificial generativa?
1: La impressora 3D.
0: És correcte. Què es va inventar abans? El caixer automàtic o el làser?
1: El caixer automàtic.
0: No, es va inventar abans el làser. Què es va inventar abans? El llum LED o el dron modern?
1: La llum LED.
0: És correcte. Què va abans, el CD o la fibra òptica?
1: El CD, abans.
0: No, va ser la fibra òptica, tu. Què van abans, el CD o el DVD?
1: Abans, lo CD.
0: És correcte. Què va abans, el DVD o el Bluetooth?
1: El DVD.
0: El Bluetooth. Oh, temps. 1, 2, 3, 4 encerts. Ramon, no pot ser.
1: Val.
0: Gràcies per trucar-nos. Em sap greu, Ramon, una abraçada.
1: Val, gràcies.
3: Adéu, Ramon.
2: Abraçada, Ramon.
0: Lluís.
4: Sí.
0: Escolta, que has guanyat, tio.
4: I què he guanyat, després saber?
0: Home, has guanyat un sopar a un dinar a un restaurant d'Estrella Michelin.
2: Home, clar.
4: I això on està?
0: Això, a la Catalunya Nord, tio. O sigui,
4: vale.
0: Hauràs d'anar-hi acompanyat d'algú, tu sol no hi pots anar.
4: Potser no vaig, van els dos pares, no sé.
0: Un moment, si van els pares, negocieu una miqueta això a canvi d'alguna cosa.
4: També.
0: O sigui, ara aquí juguen les teves cartes. Que no et facin la trampa, l'has guanyat tu, Dina, eh? Està gravadíssim i et passarem la gravació.
2: No, i ara vaig jo personalment a casa teva a parlar amb tus pares.
0: Jo, Òscar Dina, a negociar. Senyors, gràcies, bon cap de setmana. Enhorabona.
3: Lluís.
0: I anem al butlletí de notícies.
2: Bona tarda, Tagda.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'incendi en una nau industrial de Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà evoluciona favorablement. Protecció Civil ja ha aixecat la recomanació de confinament de la població a Tarragona. Ricard Buigas.
7: Bona tarda. 8 dotacions dels bombers treballen per controlar el foc que s'ha originat al voltant de les 4 de la tarda. L'empresa PASFI, que es dedica a la fabricació de productes de poliuretà a Santa Coloma de Caral i té ubicat al Centre Tecnològic Internacional. Les flames han afectat uns dipòsits buits. El sostre de la nau s'ha ensorrat, però no ha afectat a les oficines ni unes naus del costat on s'emmagatzemen productes inflamables. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: Més notícies, Roger Santaló.
8: A aquesta hora està previst que comenci a València la manifestació per la Diada del 9 d'octubre convocada per Acció Cultural del País Valencià. Enguany, amb un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada, per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Seguint-ho en directe, hi tenim la Marta García. Marta, bona tarda.
9: Bona vesprada. A punt de començar, com dèieu, esta manifestació amb el lema Guanyem el País. Recorrerà diversos carrers cèntrics de la capital. Convoca la plataforma, la comissió, vaja, 9 d'octubre, en que aglutina diverses associacions, entre elles la principal, Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
10: Un país valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens. En aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
9: El col·lectiu docent del País Valencià també se suma a esta manifestació amb una convocatòria que s'inclou dins, així com també ho fa l'esquerra independentista. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
6: Mentrestant, el sindicat de llogateres es concentra d'aquí una hora a la plaça Universitat de Barcelona amb el lema El negoci de l'habitatge mata. Durant l'acte s'homenatjarà Mari Carmen Abascal i també Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. El sindicat també ha anunciat avui que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
8: S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Després de dos dies de negociacions a Pequín, les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa. Això obriria la porta a reduir les vendes d'aquest tipus de vehicles a més de la meitat de les d'ara i permetria que la indústria automobilística europea competeixi amb la xinesa en condicions més equilibrades. Pel que fa als cotxes elèctrics, les dues parts han acordat continuar revisant els compromisos de preus i subvencions a la producció a Europa com a alternativa als aranzels. A més, la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea.
6: A aquesta hora es mantenen les complicacions a les carreteres, coincidint avui amb l'operació sortida per al cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Destaquem els 8 quilòmetres de cua a la P7 de Santa Perpètua a Bellaterra en direcció Tarragona per un nou accident. També la cua de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona, de Reus a Cambrils en direcció Castelló. L'est de Llobregat, la C16, també congestionat a Berga. Aquí hi ha tallat l'accés a Berga Centre i també complicacions a Cercs, tot en direcció Puigcerdà. Les dues rondes de Barcelona, en totes dues en direccions. I destaquem també les cues per obres a la C17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona, i l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
6: Esports, Joan Fitó.
12: Rafinha es baixa per jugar demà contra el Getafe. El brasiler no s'ha recuperat de les molèsties a la cuixa dreta que va tenir amb el Brasil i no jugarà demà ni tampoc dimarts a la Champions contra el Galatasaray per precaució. En canvi, Joan García sí que estarà disponible demà per a Hansi Flick. Avui a les 9 del vespre s'obre la 8a jornada de la primera divisió amb el Màlaga espanyol. La novetat principal és la tornada a la convocatòria de Javi Puado després de 10 mesos lesionat. Podeu seguir aquest Màlaga espanyol a partir de 8:45 al Tot Gira de Catalunya Ràdio. En bàsquet, quarta jornada de l'Euroliga, Barça-Zalgiris a 8:45 al Palau. El Barça recupera Josh Nibo i Tosin Iwobi. Tots dos avui podrien debutar amb el conjunt blaugrana aquesta temporada. En canvi, Alexander Sekulic perd per lesió a Justin Minaya. Podeu seguir aquest Barça-Zalgiris al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en Fórmula 1, Max Verstappen ha fet la pole a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur. George Russell ha estat segon i Charles Leclerc tercer, i en handbol a la Lliga Asobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
5: Fins aquí les notícies. Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
13: Avui, a partir de 8:45 del vespre, Màlaga-Espanyol.
14: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també. Perquè...
13: amb Manolo González a la corda fluixa, els pericos han de fer un canvi de rumb urgent.
14: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
5: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
13: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
15: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
16: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
15: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
17: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
15: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
18: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
13: El suplement.
15: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
19: Com que em veig, se'n riu.
20: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Roger Carandell, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: No hi ha ningú més.
2: No,
1: vull... Fa sol avui el programa?
2: De moment...
1: És un monòleg?
2: A les 6 i 7 minuts...
1: Perdona, sí. Potser és un format que descobreixes ara i pots anar fent monòlegs per Catalunya fent-ho una hora. De la tirada.
2: Bueno, si és sempre el mateix, potser sí, eh? Jo no em veig en cor d'escriure gaires monòlegs.
1: Ets de monòlegs? T'agraden els stand-ups?
2: No m'agraden.
1: No.
2: És a dir, no m'agraden.
1: No entenc la gent que no els agraden.
2: És a dir, aviam, no en sóc un gran consumidor, però els pocs cops que hi he anat, un cop sóc allà, m'agrada molt i m'ho passo molt bé.
1: És que a mi m'agraden molt. Tu, hi ha gent que no els agraden, o fins i tot posar-te un d'aquests que saps que són bons a Netflix o a YouTube i
2: clar,
1: tal.
2: Si són bons,
1: ai,
2: sí.
1: Ai, no m'agrada. Però que no m'agrada?
2: Ha passat alguna vegada que he anat a algun lloc d'aquests de microobert, em sembla que es diu, i jo ho passo molt malament. Quan veig que hi ha algú que no se n'acaba de sortir la gent no acaba de riure, i ho passo com molt malament.
1: Clar.
2: Saps? I penso, hòstia...
1: A veure, un moment, no, és que...
3: És que esteu aquí amb un rotllo de podcast conversacional que és flipant.
1: Home, és que estàvem sols!
3: Estava fent caca, Francesc Garriga, puc! Home!
2: Sí, clar que pots.
1: No, home, dit així, que vols que et digui, que no.
3: Home, home sí. Que ja ha dit assenyalador.
1: No, dit assenyalador no és per la caca. És pel que hi havia abans de la caca.
3: Francesc, mira, ja ho va dir John Lennon. Tu saps què va dir o no?
1: Let it be.
3: A part de let it be. I a part de imagina.
1: Doncs no sé què em queda ja.
3: Va dir, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra. I jo vaig amb aquesta frase fins la mort. I a mi mai em veuràs amagar-me de fer l'amor, Francesc. Ho sàpigues.
2: Ella ve del món de l'amor.
1: Ja, i aquí...
2: El món de la ràdio.
1: I aquí aquest senyor jo fent la guerra, clar. Ensenyant-la.
3: He de dir que jo també estic a favor de no amagar-se per fer la guerra. En general estic a favor de viure els sentiments de manera explosiva i cap enfora, perquè quedar-se'ls per tu segur que no és bo.
1: No, en aquest programa és... el que no surti és la clau de l'èxit.
3: El que passa que tu, com que tens ganes d'enamorar-te, et fa enveja la gent que es morreja pel carrer.
2: Home. És que ara ve aquella època, eh? Jo entenc perfectament en Garriga.
1: Dius, home, jo què?
2: Bueno, la manteta, aquelles castanyes, aquells moniatos... Aquell panellet.
3: El Francesc ja estava així a l'agost, imagina't.
1: Tot l'any. És 365.
3: Ai, nen.
1: Com el forn de pa.
3: Però és que no és broma. És la típica frase que fa fàstic, però arriba quan menys t'ho esperes.
2: És horrible aquesta frase, però sempre ha estat així.
3: És que sempre ha estat així. Sempre. És que mai arriba quan t'ho esperes i quan ho vols. Mai.
2: Gràcies a Déu, perquè és que no...
1: És la loteria de la vida.
3: Sí, i després quan ve i no ho... I és una merda també quan ve i no ho vols. Quan t'arriba una història d'amor que tu ara no t'encaixa i et va fatal enamorar-te...
1: T'ha passat a tu?
3: A mi sempre.
1: I a tu t'ha passat que et vingui en un moment que no t'interessa?
2: No.
3: Jo sempre m'he enamorat a destemps, quan considero que he d'estar a l'era de la solteria.
1: Jo ara que ho penso, sí.
3: Ai, llavors, és en aquell moment on tu comences a estar còmode amb la teva solteria, que penses, tinc ganes de menjar-me el món, d'estar jo sola, de trobar... Pam!
1: És que no falla. I ara va i m'enamoro.
3: No falla.
1: I a sobre em corresponen. Si és que tot em passa a mi.
2: Quina merda, tio, l'amor.
1: Sí. És que la vida, Juliana, no està sent justa. Amb tu no està sent justa.
3: No, no ho està sent.
1: Mira, abans que ens posem a plorar...
2: S'ha patat tots els timings. Totes les mitja parts.
3: És tot una puta merda.
2: Ai. Bueno, ànims a la gent que està al cotxe, eh? Que sé que...
1: Sí, a veure, sembla que s'està arreglant.
3: Sí, una mica. Què passava?
1: Doncs que hi havia molts petits entrebancs a la carretera.
3: És una... O sigui, de veritat...
2: Digo, un atraso.
3: És que és un atraso. Jo ahir vaig trigar 2 hores i pico.
1: El pico és important,
3: home,
1: també.
3: Home, molt. Venint de Cardedeu, que són 40 minuts un dia normal.
1: Per entrar a Barcelona. I per sortir després?
3: Dic, no sé què regalen per sortir, no em puc queixar perquè vaig passar baratíssima.
2: Ah. No t'ho dic perquè jo venim 2 hores avui des de Vic.
3: És extrem, Francesc.
1: No, esclar, la Montse Mir, que venia també de...
2: A 2:15 he arribat a 2:15.
1: El Marc Güell també explicava
2: ja
1: que
2: anava sentint per la ràdio.
3: Que baixin els lloguers, que la gent pugui viure a la ciutat. No? Que sí, vagin bé els trens, que no s'hagin de petar les carreteres. Clar, i si res va bé.
1: Com si fos demanar molt.
3: Has de marxar de la ciutat perquè resulta que no pots pagar-te un lloguer aquí. Que també, sort si el pots pagar fora, perquè ara tot està caríssim. Perquè fora de Barcelona també està... Després no va el puto tren, no va l'autobús, no va res. No va res. Almenys que ens deixin feta de treball. No, és que... No et pots demanar baixa per enamorament?
1: Va, encara.
3: Que se'n vagi a la merda.
1: Hem obert la negociació i el director s'ho està mirant.
3: Ja, però és que quan el director s'ho hagi mirat, jo ja no estaré enamorada, Francesc, perquè la merda de l'enamorament és que és fugisser.
1: Va, doncs ens hi posem. A veure si ha passat el pont, ho tenim.
2: Compte enrere, això de l'amor.
1: Sí, sí, són dos dies i un ja ha passat. I l'altre juga a l'Espanyol avui i tampoc no ens va bé.
3: Ah,
1: no.
3: Avui juga a l'Espanyol?
2: Sí. Contra el Màlaga. Ai, quina merda. A les 9.
3: Quina merda, això sí que
2: em mata. Una pizza, em fotré allà a casa.
1: Pots recuperar l'hora a hora de la ràdio.
3: No, doncs ho faré.
1: A la carta.
3: No et pensis. No riguis tant.
1: Màlaga Espanyol ha de venir.
4: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio, amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
7: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Tendreu tots mal.
8: Gènesi.
13: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
17: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
18: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
20: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
21: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Em piqui el director de Catalunya Ràdio, mort de dret, Jordi Borda! Baixa ja l'aire, o sigui, puja l'aire condicionat.
2: Que no trobem el... No trobem el termostat.
3: Perquè mai és culpa de ningú en aquesta casa.
2: El senyor Trescat.
3: És que jo m'ho faré refredat.
2: És que està tot centralitzat, Juli,
3: la setmana que ve tota de baixa.
2: A mi una vegada em van dir, que no sé si és veritat, que si tu vols baixar la temperatura d'alguna habitació de Catalunya Ràdio, has d'enviar un mail a TV3.
3: Doncs enviem ja aquest mail perquè jo fa dies que em congelo.
2: Bueno,
3: És que em diu el Jaume, vas a Alba Paul? Perquè vaig amb dessuadora. Quan vas amb dessuadora vas a Alba Paul.
2: I estàs molt guapa.
3: I dic, sí, vaig a Alba Paul, perquè m'obliguen. Perquè jo portava, a més avui se m'ha fet slut-shaming, que ho sàpiguen.
2: Ai, sí.
3: Perquè
2: no sé què és
3: slut-shaming. Perquè jo duc un top boníssim. Duc un top moníssim i se m'ha assenyalat com si jo fos una porca i una guilla. I ara a sobre m'he de tapar perquè fa fred.
2: Bé, passen 2 minuts d'un quart. Jaume Miranda, molt bona tarda.
10: Bona tarda, i me sap greu perquè tot resideix en que s'ocupes de Trescat, per l'ho vist, no?
3: Sempre.
10: Està centralitzat allà.
3: Sempre, tot és culpa seva. O sigui, aquí se li acut fer una empresa amb tants treballadors, de veritat. I que no puguis regular la temperatura de cada habitació.
2: Marc Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda, Pandora.
2: Pot ser que ens hagin explicat que com a Trescat no s'ha fet com el canvi d'armari i encara anem amb aire condicionat perquè no hem passat el botó de la calefacció.
3: No, no t'ho perdis, després farà una calor.
12: Sí, horrorosa.
3: Després fa una calda.
10: Ah, no, i és millor tenir fred que tenir calor, per mi.
3: No, es nota que no estàs a la nostra redacció. Jo estic per comprar-me un anorac només per deixar-lo a l'oficina. He de treballar amb guants.
2: Bé,
3: jo ja demano, vaig a demanar-me la baixa ja per la setmana que ve. Perquè estaré malaltíssima la setmana que ve. Clar, és el que volen, segurament.
12: Ell mai es queixa, de la temperatura.
3: Sí.
12: El Carles.
2: No, home, no, que
3: se la queixa. Carles. No us imagineu en Carles molt com si fos el Ryan Gosling a La La Land?
2: Hòstia, me l'imagino molt diferent.
3: De veritat?
10: Sí, jo me l'imaginava molt canviat.
2: Jo me l'imagino...
10: En plan Palomino, jo me l'imaginava, no?
2: Un home calb amb un bigotet. Sempre vestit amb polo. Jo me l'imagino, sí. Bueno,
3: estàs escrivint en Marc Andreu?
2: No, perquè he dit calb amb bigotet.
3: Home,
2: i en Marc Andreu...
3: Sempre en polo, i en Marc va amb polo, calb. Porta bigotet i està calb.
10: No, però Marc Andreu, des que va descobrir que és polo el fa sexy, no se'l no treu, però és amb Mickey Mouse. El seu armari és tot la mateixa camiseta.
3: Està seguint l'estratègia d'en Roger.
10: Exacte.
3: I a tu avui també vas una mica al Paul, perquè vas amb de suadora, que tampoc...
10: És que no és dolent ni pejoratiu, i s'ha de reivindicar més els looks de Naelba Paul, que té molt d'estil per mi.
2: Ah, no, sí, a mi em sembla increïble com
3: jo
2: va.
3: Jo mai diria que té molt d'estil, que el seu no, està bé, i jo moltes vegades me n'apropio, vull dir que no el critico.
2: Escolteu-me, avui és l'aniversari de l'Anna Castillo, que fa 33 anys, per tant, la felicitem des d'aquí. I com no podia ser d'altra manera, el seu nòvio, l'Álvaro Mel, l'ha felicitat amb un reel d'Instagram que jo trobo preciós.
15: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
2: Sota el títol Per molts anys a l'amor de la meva vida i un cor blau, ha fet com un petit... És que jo diria com un documental, un recull d'imatges en vídeo de l'Anna Castillo de vacances a Itàlia, que jo no domino molt, però crec que està molt ben fet, no?, aquestes imatges.
3: Mira, el que sembla és... O sigui, sembla que sigui un tros de Cuento Perfecto.
10: Sí, ells viuen allà.
3: És ja meta.
10: Segona temporada.
3: És que és al·lucinant. La seva vida, efectivament, és una temporada eterna de Cuento Perfecto, perquè, a més, sempre estan al mar, sempre estan de vacances, sempre estan guapos, sempre estan enamorats.
2: Sempre estan al Mediterrani, llegint un llibre d'aigua.
3: És una falta de respecte per la resta de població. Tu, Roger, no veus això? Et poses malalt? Que necessita, que dius, vull això.
2: No, jo ja sé que no, això no ho viuré mai de la vida. Vull dir que jo ho veig com una ficció quan veig la vida d'aquests dos.
12: Ni amb aquesta noia que estàs xerrant tampoc.
3: No, aquesta noia té
2: un moment, un moment. No dono permís. Mira, ja està, he trigat 4 anys a marcar els meus límits i avui és el dia.
3: Mira, doncs aprofitaré per explicar una petita anècdota personal.
2: No dono permís.
3: Personal
2: la
3: és
2: teva,
3: meva, vale?
2: A mi la teva m'és igual.
3: Bé, no és personal, és de fet un truc de psicologia.
2: Marcar límits.
3: La cosa és que tu, sempre que coneixes algú, des del primer moment has de marcar límits.
2: Ai.
3: Quan un nòvio, un dia en una discussió, et puja una mica la veu, tu què has de dir?
2: Marcar límits, clar.
3: Sí. A mi no em crides. Perquè si ja permets que et cridi, ja et cridarà la resta de la relació.
2: Sí.
3: Àngel Llàcer, que és una persona molt sàvia, ha explicat en diverses entrevistes que ell, estant enamorat, en parella estable, amb gent amb qui realment tenia una relació consolidada, ha arribat a trencar, només perquè en un moment, diguéssim, d'enfurismamenta, el nòvio poder li ha pujat una mica el to. I ell ja està deixant.
2: Per qui no?
3: Per
2: prou,
3: no,
2: s'ha acabat.
3: Perquè és que si tu comences a permetre, depèn de què, la cosa va pitjor, que és el que t'ha passat a tu amb mi. I això és com els nens. Si tu ja has acostumat aquell nen que allò ho pot fer,
2: llavors
3: que no
2: ja
3: passa
2: no
3: res si cada
2: rectificar.
3: Tarda es caga al menjador, ja no hi haurà qui ho corregeixi.
2: No, tens tota la roca.
3: Per tant, ara és igual el límit que em marquis, perquè ja sóc ingovernable. Estava xotejant amb una noia que tenia nòvio i
2: Escolta'm... Perdona, jo t'estimo molt, però és que t'hauré de fer fora. T'hauré de fer fora de l'estudi si continues així, Poli.
3: Ja he acabat, era només...
2: És que ja no, està, és que no et dono permís.
3: Perquè li poses molt de pensar.
2: O sigui, és que m'estàs assetjant.
3: Què?
2: Sí.
3: I la Marta on és, a tot això?
2: La Marta Montaner no ha pogut venir per assumptes propis personals seus.
3: Bueno, doncs això, que el gest està
2: bé. Molt bé, anem al WhatsApp.
3: Està bé.
10: Mira,
2: ara que parlàvem de... No dono permís a ningú per parlar fins que no us avisi. El 677-27...
3: Si vols fer un podcast tu sol, aquests que parles sol.
2: Silenci, un moment, un moment. Que no vull parlar de mi. Hi ha moltes coses que han d'explicar avui.
3: Estàs molt guapo. I ho has de saber.
2: Mira, mira, ara vaig a llegir un...
0: Que guarra que ets, tio.
2: És que a mi em desmunta, si no és això, Juli.
10: És que ho fa ben aposta.
2: És que... És que,
3: és que ho estàs, és que ja t'ho deus denotar.
2: És que jo em miro aquí la pantalla de les...
0: Però para.
3: És que està guapo.
0: Ja, sí.
3: Què vols que et diguis?
2: I tu penses que no m'ho noto.
3: No, si és que t'ho dic perquè sé que dos ho estàs pensant, que estàs dient, ostres, crec que estic guapo. Dic, dóna-li com a amiga el veredicte final.
2: Molt bé.
3: Sí, estàs guapo.
2: Gràcies. El 677-27-58, ara que parlàvem de l'Anna Castillo, ens ha escrit una oient per dir-nos que ahir se'ls va trobar precisament a la ciutat de Barcelona, a ella i a l'Álvaro Mel. Diu, hem vist a la nostra perfecta Anna Castillo amb l'Álvaro passejant pel centre de Barcelona. Amb molta maleta, més enamorats que mai, caminant agafadets de la mà i fins i tot morrejant-se al semàfor.
3: Quina enveja.
2: Se'ls veia enamoradíssims. Creieu que han vingut a veure oques?
3: L'Anna no sap que oques existeix.
2: Anaven amb moltes maletes. No ens consta que anessin al concert d'oques d'ahir. Potser van al d'avui, però...
10: A mi no m'encaixa gens.
2: No acaba d'encaixar.
10: És que és molt madrilenya, ella.
3: És que ella no sap que es pot cantar en català.
10: Clar.
3: No crec que hagi escoltat mai cap cançó en català.
10: I en Álvaro Mel, que és com de Salamanca o una cosa així.
3: D'aquests no llocs d'Espanya.
10: Escolta, Salamanca està molt bé,
3: No, segur que és preciós. Allà va haver-hi universitats importantíssimes, etcètera.
2: Per tant, no ens consta que ells dos vagin al concert d'oques, però sí que molts oients ens han confirmat el que ahir ens deien els panots de Barcelona. Bon dia. Ahir al Coversí estava amb els seus amics al palco veient Oques Grasses. S'ha de dir que se sabia gairebé totes les cançons i tant ell com els seus amics les van cantar molt forts. I un altre oient que va coincidir a la mateixa zona que ells ens diu, bona nit, us volia informar que Pau Coversí ha gaudit molt del concert i inclús hi ha hagut llagrimeta amb la gent que estimo, com no podia ser d'altra manera. Qui no va ser al concert d'ahir, o almenys no ens consta que hi anés, és Gerard Piqué, que els panots ens ho havien xivat, però al final no se'l va veure a la llotja.
10: Si hagués anat, ho sabríem segur.
2: Jo crec que sí.
10: Sí, perquè a més és un tio que tothom reconeix, és altíssim.
2: Absolutament.
10: Se fa notar perquè ja li agrada que el mirin.
2: Se l'hauria vist, que potser és veritat que hi anirà avui. I segurament si hi va, serà amb la Clara Chia, que sabem que és molt fan d'Oques Grasses. Recordo, crec, un concert de la Mercè, que en sí. Piqué va demanar, sisplau, d'entrar als camerinos.
10: Ah, cert.
2: A saludar a tot el grup.
3: Saps qui em trobo a faltar? Ve el Juste.
2: A Oques, no?
3: A Oques, tot i que ens ho farà saber, quan hi veig, quan hi vagi. Perquè llavors
2: sí que
3: farà això
2: de demà.
3: Qui perd els orígens per la identitat, mentre suposo que està escrivint algun WhatsApp gestionant gorres d'Espanya.
10: Un WhatsApp en anglès.
2: Avui m'ha comentat un testimoni protegit que avui és possible que a la zona de convidats hi veiem Aitana Bonmatí.
3: I de fet, estem patint perquè ahir vam dir que l'Aitana Ocaña aniria a Oques i ara pensem que poder ens vam confondre perquè és veritat que el missatge només deia Aitana.
2: I que ens parlava de era el mateix missatge que ens parlava de jugadors del Barça, que ens deia que Coversí aniria, Piqué també, i que Aitana hi aniria avui. I té... O sigui que... Té molt sentit que parlés de l'Aitana Bonmatí, perquè a mi se m'ha explicat que tant Oques com la promotora del concert van parlar amb el Barça i van oferir invitacions a la primera plantilla, tant del masculí com del femení, per qui volgués anar al concert.
10: He de dir, però, que aquests missatges que deien Aitana no és per fer de menys a Aitana Bonmatí, però Aitana és Aitana, la cantant.
3: No és veritat, Jaume. Per molta gent, Aitana és Aitana Bonmatí, I és veritat que en un context on estàs ja parlant de jugadors de futbol, ja sé que en el nostre món, on les pilotes no existeixen, costa d'entendre, però per molta gent és així.
10: Ja me disculpareu,
3: Si Sònia Gelmà t'ha sentit, deu estar-se posant les mans al cap.
10: Sant Pere de Ribes, ara mateix, sóc una persona no grata, no?
3: Exacte.
10: Ok.
2: També se m'ha explicat que els VIPs tenen truita del Bar Bocata en una sala de l'estadi i que porten la truita cada dia, feta el mateix dia.
3: Bar Bocata, que a partir d'ara també tindrà un petit estand a l'aeroport. Que sí? O estigui en una plantilla.
12: No, hi havia una imatge, no?
2: Ah. Que... I és una cosa cobren fixa, el 3?
10: És una cosa com temporal.
3: Això no t'ho sé dir, però sé que obren un petit establiment a l'aeroport i, efectivament, com diuen Roger, a partir de finals d'octubre obren Barbocata 3.
2: Travessera de Gràcia.
10: No para, no.
12: Barbocata ja no... Fly, es diu el d'aeroport.
3: Bé, té sentit.
10: El nom està bé, t'he de dir. Me recorda Fly Fly, que era aquella companyia de jet lag.
2: Ah, oh, boníssima.
10: La Fly Fly.
3: Quin records de quan m'agradava l'Uri del Barbocata, eh? Tot passa. Quina merda, no? Tempos fugit.
2: Quant de temps et pot agradar una persona?
3: Depèn del que trigui a obrir la boca, de vegades.
2: Fins que et decepcioni, no? Una mica?
3: Ara sembla bueno, que...
2: No, no, no, no, no dic per l'Uri, evidentment.
3: Ell
2: que no.
3: És una monada de nano. No sé, a mi em pot agradar eternament. A mi el Jordi de Cardedeu em va agradar durant 10 anys. De veritat.
12: Anem dropping, avui.
3: No us ha passat sí. mai.
10: M'acosta afegir informació perquè no sé qui és en Jordi de Cardedeu.
2: Però la Juli ho fa molt, que et diu nom, cognom de Cardedeu.
10: No sé qui és, ja anava al matí, imagina't, per saber qui és en Jordi de Cardedeu.
3: Ja és un tio que històricament m'havia agradat sempre.
10: Mira que bé.
3: Però ara ja no... O sigui, tot passa, de veritat. És que fa una pena, no? A mi em va fer pena quan em vaig adonar que ja no m'agradava.
10: Si vides això, sí. Perds coses i en recuperes d'altres o no sé. No sé què estic dient.
3: No, però és veritat que quan tens... Clar, quan jo tenia 22 anys, que ara només en tinc 27 i sembla que tinguis 100, però...
2: Sí,
3: no, però és veritat que passa, que jo pensava que hi havia coses que ja mai canviarien. De dir, en Jordi m'agradarà sempre, en Jordi. Més, menys, però m'agradarà. I no, no. Hi ha coses que ja passen. Però llavors, responent a la teva pregunta, a mi algú pot agradar molts i molts anys. A tu no t'ha passat mai que hi ha gent que t'agrada molts anys?
2: Hi ha molt poques persones que des del dia que em van començar a agradar em segueixen agradant, però la majoria m'han agradat en un moment concret de la vida i llavors de sobte no me n'adono i un dia recordo que ja no m'agrada aquesta persona que m'agradava abans.
10: Sí que passa que hi ha gent que potser la tornes a veure al cap de 5 anys i evidentment ja no t'agrada de la mateixa forma, però sempre tens com un cert nervi en pla, ostres, com m'agrada, no, aquesta persona?
3: Però saps què penso jo? Crec que, almenys en la meva experiència, que quan s'allarga tant en el temps que algú t'agrada... que normalment és bàsicament perquè no t'hi has embolicat. Exacte. O sigui, perquè és com un amor...
10: Zero resolts, la gràcia.
3: És un amor que ha quedat com congelat, no? Moltes vegades és que en realitat el que et passa és que t'agradaria que t'agradés molt, però si no us heu embolicat o no ha acabat de passar res, potser és que no t'agrada lo suficient. És el que m'ha passat a mi amb en Jordi.
12: I amb en Roger?
3: No sé, amb en Roger, no. Amb en Roger em va agradar perquè era petita quan ens vam conèixer.
12: I encara t'agrada, no?
3: No, no és que m'agradi, és que me l'estimo, llavors les coses es confonen perquè és un noi guapo, atractiu, jo me l'estimo i a vegades les coses es barregen, però no m'agrada. No? És això, no?
2: No t'ho puc dir, sí, t'agrado o no. Vull dir, això ho has de saber tu, Juli. Jo et puc ajudar amb moltes coses. Bona, aquesta no.
3: És a dir, jo mai he estat amb en Roger i he pensat ara li menjaria els morros.
10: En Marc Andreu sí que ho ha pensat.
3: I tu també.
12: I tu també.
2: Anem cap a Madrid. Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me agones fuerte. Anem fins al Macondo Park de Madrid. Aquest és el megaespai construït pels concerts de Shakira, que dilluns farà el seu últim concert a la capital espanyola. Un Macondo Park on ahir s'hi va desplaçar David Broncano de La Revuelta per entrevistar la colombiana.
0: Lo conseguimos. Estamos con Shakira en el mundo Shakira, en el estadio Shakira gigantesco.
1: Muchas Oye, por fin, ¿eh?
0: Lo hemos conseguido.
1: Lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por venir aquí.
0: A ti, hemos venido con toda nuestra ilusión. Va a ser una entrevista corta. Lo estábamos hablando ahora aquí en privado.
1: Ya.
2: No sé si l'heu pogut veure, l'entrevista és una entrevista molt diferent a la que estem acostumats a veure a la Revuelta.
10: Sí, clar, no hi ha públic, que en David Broncano no se creix molt amb el públic i aquí se fa molt evident que és un pèssim entrevistador, no? Sí. No és una mala entrevista perquè ella és una tia molt internacional, és una estrella internacional que sempre serà simpàtica, no? Però ell és que és molt fluix.
2: És a dir, és una entrevista feta corrents i de pressa, sí. Perquè no tenen temps, s'improvisa un set allà al Macondo Park. A més, que fa com molt de vent.
10: És com sa zona no? VIP.
12: També t'he de disculpar la Shakira en el sentit del seu equip de comunicació que els hi va confirmar el dia abans. Vull dir que no van tenir suficient temps per preparar-ho i ho expliquen en una prèvia llarguíssima fins que no arriben a l'entrevista per omplir minuts de programa.
10: I ell ho dissimula una mica, però té pinta que està com cabrejat amb s'organització per part de na Shakira?
12: Sí.
10: Perquè va repetint molt rotllo com no tenemos tiempo, perquè no nos han dado tiempo.
3: Però és
10: no
3: que
10: sé.
3: Estàs entrevistant a la Shakira, és que vull dir, també ho volem, tot.
2: Mm-hmm.
3: Vull dir, i que tu has acceptat aquestes
12: Exacte.
3: Condicions, que jo entenc que és una merda, perquè és molt diferent poder entrevistar algú en la teva zona de confort, el teu estudi, que és lluit molt més, però en el moment on tu cedeixes, no et queixis.
10: Has d'assumir un cert punt d'esclavitud, que a mi ja m'agradaria. Jo sí que conec a Shakira, vull que me maltracti una mica.
3: És que a tu t'encanten les divas que et maltracten.
10: Sí, que m'insulti, que m'escupi. Saps? Sóc així. Sóc un petit gay.
3: Avui és un dia difícil per tothom.
12: No li molestaria tant si no tingués ell que marxar amb pressa. Vull dir que si hagués tingut tot el temps de rodatge al Broncano per poder estar-hi tranquil·lament, no estaria tan molest. Però com que ell a les 6 havia d'agafar un vol i ho explica també en el programa...
3: Com és, on se n'anava?
2: No, és a dir, no ho diu en cap moment. La Shakira també li fa molta brometa dient-li no pots perdre aquest vol perquè és molt important per tu. I, bueno, en Marc Andreu comentàvem abans, segurament se'n va veure la seva nòvia a algun lloc.
10: Sí, té pinta de ser una cosa romàntica, no?
2: Sí, pel que diuen, sí.
3: Poder li passar això, això passa a vegades, quan fa molt de temps que estàs en una relació, que has de fer family points. Que també, quan ja no estàs en aquell moment d'efervescència màxima, ja estàs ja en un punt més estable, de vegades et passa que et deixes endur per la feina, sobretot quan hi ha vocació i quan t'agrada i quan estàs en un bon moment professional, i de sobte t'adones que podés de dir... Aquest dissabte em toca sí. Nòvio, perquè és que tinc un nòvio.
2: Ell ho diu contínuament, no puc perdre
3: family
2: aquest
3: points.
2: Vol.
10: I... És que, de fet, inclús li demana, en broma, però li demana si té un jet privat per poder allargar més entrevista
2: si
10: i agafar el jet,
2: perd.
10: No?
2: Bé, com us podeu imaginar, les temàtiques de l'entrevista és com un descontrol total, van d'un tema a l'altre i són molt diverses.
0: ¿Qué has hecho todo el día por Madrid para liberar, digamos, esa energía... Esa energía intensa que tienes. Ayer, salí a pasar por la noche.
1: Ayer salí con unas amigas a una tienda.
0: ¿Sí?
1: Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí.
0: ¿Qué tienda?
1: Por ahí, por Madrid.
0: Una tienda de ropa.
1: Una tienda. No, de ropa no.
0: Ah,
1: una tienda de minerales, de cristales.
0: Ah, ya sé por dónde vas. ¿De magias?
1: No, de magias no.
0: Sí, como de...
1: Es que una amiga quería ir a ver los cristales. No, tampoco, no. De minerales, porque es que el novio de mi amiga colecciona fósiles y colecciona...
0: Piedras, geología.
1: Piedras, exacto. Entonces fuimos ahí a ver las piedras.
0: Vaya visita, ¿eh?
1: A ver piedras.
3: Mira que ahir vam comentar l'entrevista de la Rosalía amb Jimmy Fallon i tot era poc interessant, però no, això fins i tot ho supera.
2: Imagina. No saps la feinada que he tingut de 12 minuts?
12: És que, clar,
2: fa com moments.
12: Era promoció del concert que fa dilluns. Vull dir que estava com desesperada per
3: promocionar-ho. Promoció de què, a més a més? Si ja...
12: No, el dilluns aquest concert extra que va afegir.
3: Que que no ho ha venut?
12: Entenc que no, perquè...
2: És que la Shakira ja al principi de l'entrevista, que li demana altres coses, li diu, escolta'm, aquí hem vingut a parlar del Macondo i del
12: meu
2: concert.
12: Hi ha
2: un
12: moment
10: d'atenció,
12: sí.
10: Sí,
2: vull dir que sí, el posa
10: allò. No?
12: Exacte.
10: Com si no quedava prou clar que darrere hi ha un cartellot que posa Shakira Macondo Park, també t'ho diré.
3: Però és que si tu fas el Macondo Park, la ciutat efímera, basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, jo també estaria tota l'estona donant pel cul. Perquè tu saps la pasta que ha valgut això.
10: Ja.
3: S'ha de mautitzar, bueno, s'ha de dir molt i molt.
10: Totes les 40 camions
3: des
10: dels Estats Units, va dir ella, que havia suposat de transport.
2: Sí.
3: Sí. Quants van?
10: 40 camions.
2: Per muntar els escenaris i tot, i que valia tants calés.
3: Sí, i nosaltres preocupats, saps, per fer bé la recollida selectiva.
10: Exacte.
2: No
10: hi
2: ha
10: reciclat.
12: No hi ha aquesta carpeta. Porta, aquestes coses.
3: Tu, perdona, a la Sagrera hi ha porta a porta? No. Que no? Doncs calles. Perquè quan tinguis porta a porta... Ara, però, que ens va venir.
12: Mira, jo
2: ara estic canviant una mica de...
3: A Sant Esteve de Palau Tordera, que pobres també tenen porta a porta, tu quan fa... Quantes vegades has hagut de viure el moment d'humiliació de baixar amb el pijama i les sabatilletes a baix a deixar la brossa a la porta de casa teva, que és fastigós. Quants cops a Sant Esteve, Marc?
12: Pocs, molt pocs.
3: Vale, no passa res.
10: Ara mateix en Roger prefereix parlar de la seva vida personal.
3: però en Roger...
2: No, però mira, l'altre dia parlàvem en privat del porta a porta i em va fotre uns arguments sobre la taula...
3: Et desmuntar.
2: Que n'hi he comprat alguns.
3: Clar que sí.
2: Però bueno, que ja ho parlarem un altre dia.
10: Sí, aquesta conversa pot jurar que és pitjor que s'entrevista d'en Shakira.
2: Parlarem un altre dia.
10: S'interessa zero.
3: Un altre, que, clar, com que Gràcia no tens porta a porta no. I pots baixar la brossa quan vulguis.
2: A comarca, Jaume, hi ha molt porta a porta.
10: És que no he tocat comarca en sa meva vida.
2: I llavors, bueno, hi ha gent que no pot adaptar-se al porta a porta.
3: Jo penso...
2: Que se'l menja la merda a casa.
3: Si tingués criatures, si treballes de nit, et fan tirar la brossa, resulta que toca el plàstic el dimarts de 8 i mitja a 10.
10: En un dels casos ets tu.
3: Saps a qui li encantaria el porta a porta? A Hitler.
2: Va.
3: És de dictadura.
2: Va.
3: Vale.
12: És que rebrem una de missatges, pobra Marta.
2: Tornem a la revuelta.
3: Sí, perquè la gent sempre té molt quan em poso amb el porta a porta.
12: Per això para, mira, sisplau.
10: Sí, sí.
3: Perquè no és que estigui en contra de reciclar, si és que està genial reciclar.
12: Mira, a l'Elisenda Carot, un programa de la solució, i vas allà a xerrar sobre això.
3: És que no he de donar jo la cara. Qui ha de donar la cara són els polítics d'aquest país. De veritat t'ho dic. I a mi que m'expliquin molt a poc els estudis que demostren que això és millor. I jo ho escoltaré encantada i atentament. Però com que tampoc t'expliquen perquè un dia tu has d'anar i canviar totalment el teu costum de tirar la brossa i perquè deixen de confiar en tu com a ciutadà.
2: És veritat que a mi també em falten dades, que no ho sé, que potser sí que amb el porta a porta...
3: Que ens ho expliquin. Es
2: recicla.
3: Som adults, no? L'exploració és adulta, que ens ho expliquin.
2: La d'anys que fot que sóc adult, Juli.
3: Home, tu el 2007 ja estaves conduint un set Ibiza. Dic jo que no poden donar informació.
2: 2005. 2005, amb la L, Seat Ibiza, el guapa, em vaig pillar, que tinava el CD de l'oreja de Van Gogh
10: posat. Ostres, set!
2: Tornem a Shakira, perquè en Broncano li va demanar si li troba a faltar una vida senzilla, perquè fa tants anys que és una superestrella, que potser sí que ho troba a faltar.
0: A vegades has echat de menos una vida más básica, tu ja en tu vida personal, ¿sabes? Como de...
1: Mira, para mí...
0: Estar en el campo, tal, desayunar...
1: Me encanta la
0: aguacate,
1: naturaleza, sí.
0: Matar una liebre...
1: Eso no, no, porque tengo un conejo en casa, entonces yo... Conejo en mi casa no se come, ni pato.
0: ¿Nunca?
1: No, eso está prohibido.
0: Está rico, ¿eh?
1: No, pero no me hables así de los conejos. Yo tengo un conejo que es como mi hijo, es mi hijo del mundo animal.
0: Lo retiro.
1: Se llama Toby.
2: Una entrevista amb molt particulars, no? Un conill de, que es diu Toby allà a Miami.
10: I Toby perquè per en Toby Maguire.
3: No sé, però com el Miqui Núñez, que també tenen aquell conill, molt.
10: I se diu Toby, també?
2: No sé, no.
10: Ho hauries de demanar a Roger com a biògraf.
2: Demanaré a en Miqui Núñez. Ara sí, anem al gran moment de l'entrevista. Molts oients ens han
10: escrit... Més moments boníssims.
2: No, aquest no, jo no. Crec que és un moment que sí que s'ha de comentar aquí, sí. Que és quan la Shakira se sorprèn que en Broncano sàpiga dir algunes paraules en català.
1: De puta mare, de puta mare, com dicen en català.
0: De puta mare, eh?
1: De puta mare.
0: Hables català?
1: Sí, parlo.
0: Jo parlo també.
1: Sí?
0: En català?
1: Sí, jo parlo també.
0: El meu segon idioma.
1: Jo parlo...
0: Si tu vols...
1: Els meus fills.
0: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
1: Sí, són catalans.
0: Parlen català?
1: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
0: Sí.
1: En Miami, també.
0: En català?
1: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
0: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
1: sí.
0: En Miami.
1: Sí.
0: ¿Qué es que fas?
1: Però què fas, tio?
0: Ah, Unido!
1: Què fas? Milan, parlem dos, tres. Parlem dos, tres.
0: Milan, estic... molt enfadat amb tu.
1: Sí, molt enfadat.
0: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
1: Jo tenim que parlar d'això.
2: Està rient, eh, Juli?
3: Perdoneu, és que...
2: Fa molta gràcia.
3: No, és que tinc els mugrons durs com
2: pedres. Bueno, saber com tens els mugrons,
10: què dius?
0: Que no m'he sentit, quan ho deia, està
10: mal. No sabia què deies, pensava que parlaves
3: de broncat. Jo ja ho acabo forètic als dits, que ja no sento com si estigués a la Societat de la Nieve. O sigui, en sèrio, per sopar un piti, com feien allà. Escolta, això que diu del català, poca broma, que és molt depriment que digui que el parla més a Miami que quan vivia a Catalunya. Però vaja, per la resta no sé tampoc de què ens sorprenem. Els seus nens, és que clar... Són, no? Vull dir, Gerard Piqué és Catalunya.
2: Però espera't perquè... No, la cosa va pitjor.
3: És a dir, comencem bé, pot ser com... Males notícies a Sibèria.
2: Pot ser com mitja gràcia sentir la Shakira parlant en català amb els seus fills a Miami. Però finalment la... Tu estàs passant molt malament, eh?
3: Molino.
10: Però no fa gens de fred.
3: I vaig amb pantalons llargs. És que m'esteu obligant a deixar de ser qui sóc.
2: Bueno, va, prou. La Shakira confessa, Juli, una cosa que és una autèntica derrota nacional per aquest país.
1: I ellos, sí, ellos, nadie se entera.
0: ¿Ellos hablan catalán?
1: No, hablan mucho inglés entre ellos.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí.
0: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
1: Sí, hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
0: También que no pierdan también
1: el castellano. Y en catalán cuando
0: claro.
1: No quiero que me entiendan.
0: Muy bien. Bueno, a mí pasa también, yo hablo en catalán también.
2: Ellos dos, al menos cuando son a Miami... Parlen en anglès.
3: Ja ho sabíem, no, perquè aquests nens...
2: Bueno, perquè l'escola la fan en anglès, els amics d'allà...
10: Però, perdona,
2: parlen en
10: fa
2: anglès.
10: 4 anys, de fet menys, una mica menys, que viuen a Miami.
2: Uh-huh.
10: Tenen un pare que és catalanoparlant, que jo entenc que quasi tots els seus entorns sa comunicació és a través del català, i ella és castellanoparlant de forma natural, a pesar de que parla com de 7 idiomes, com la Rosalía Lux.
2: Clar, però
10: no entenc anglès.
2: Perquè viuen el 90% de l'any a Miami. Visiten molt poc Catalunya.
10: A part de que a Miami també se parla molt de castellà.
3: Molt. Però clar, són uns nens que vull dir que tu dius, fa 4 anys i 4 anys en la nostra vida de persones que el 2005 en Roger ja anava amb cotxe, és res, però 4 anys quan tens 11 anys és molt de temps.
2: Clar, és mitja vida, total. Bé, a tot això, a la Shakira no li acaba de quadrar que en Broncano sàpiga català si no ha viscut mai a Catalunya.
1: Sí, perquè tu eres de Barcelona?
0: No.
1: No, tu d'on eres?
0: Jaén, Andalucía.
1: ¿Y tú por qué hablas catalán?
0: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
1: Sí, ¿tú tuviste una novia catalana?
0: También ha pasado, nos ha pasado lo mismo los dos.
1: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
0: Los dos hemos pasado por eso.
3: Sordomuda.
2: Aquí està ben bronca, no? Aprofita l'esclatxeta per fotre-hi el peu.
3: Sí, la Shakira fa un bon comentari i me n'acabo de donar, a més a més, que ella va apostar per uns pitillos estripats, eh?
10: Home, és que la Shakira d'estilisme és forta, no?
3: És extrema.
10: Així com a concepte.
3: És extrema, sí. I a mi em sembla bé. Si ets una estrella del pop, has de ser extrema.
10: O tot o res.
2: Bé, una entrevista molt curta, molt desangelada, però bueno, sentir Shakira sempre fa il·lusió. Fem una pausa i de seguida, Juli, prepara't, perquè sentirem les declaracions de Manu Guix parlant de... M'estàs badallant a la cara, eh?
10: És que té fred i son.
2: A la cara, sense tapar-te.
3: Tu saps la llegenda urbana de Walt Disney?
2: A veure, quina
3: quan va demanar que abans de morir el congelessin?
2: Sí, per si
3: descobrien la cura. Just allà quan estigués al llim de la mort,
2: sí.
3: Jo estic aquí.
2: Estàs per fer-te carpaccio, no? Que és aquell punt abans de la congelació.
3: Estic perquè ja directament em portin en un congelador i ja no em treguin, aviam si encara em poden salvar.
10: Ai, sí.
3: Perquè és impressionant,
2: va,
3: això.
2: Va, tira.
20: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
21: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
20: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Va, prou, nois. Sisplau, eh? Va. Sort que venen 3 dies de festa i la gent està per altres històries. Marc Andreu,
4: sí,
2: va.
4: Aquesta setmana, 3CAT, blau. Més concretament Eva, ha estrat un nou programa.
3: Sí, l'Eva?
4: Sí, l'Eva ha estrat un programa.
3: Quina Eva?
4: Sí,
3: Eva
4: la plataforma Maria. Eva, ja sabeu quina és, nois.
3: La Maria sí.
4: Es diu El Setè Cel, aquest nou programa, i és com una evolució de Deus i Sim, és el format autoproduït del Marc Cadafalch i de l'Albert Bazán. Per començar, han convidat a una de les estrelles de la nostra galàxia.

0: ja estàs entrant en calor, oi, Juliana?
1: Bueno.
0: Doncs ell anava a fer promoció...
1: Aquest fred no t'ho arregla ni un polvo amb en Manu Guix.
2: No, vull...
3: És que avui va forta, no, Juliana?
2: És que estàs com molt pesada, però molt bona al mateix temps, saps? Llavors és com que et vull fer callar i penso, no, home, no, que continuï. I no sé què dir-te ja, al final.
0: Doncs el Manu anava a fer promoció del bolo que fa presentant el disc Galàxies a l'Apolo el dissabte 24 d'octubre. I, evidentment, el primer que pregunten és sobre sexe.
4: Bueno, estaves molt en una època marrano guix. L'hem passat, aquesta època? Jo crec que una mica, eh? Et veig menys.
5: Mira, una de les cançons, la d'Astres, que parla una mica d'una doncs, nit desinhibida, que acabes fent sexe en grup, tal, no sé què. Sí. No he fet mai sexe en grup, m'encanta fer sexe en grup. La societat té, li encanta estigmatitzar d'aquesta manera la gent, pues que si tu dius que practiques sexe en grup, pues ets un degenerat. O si fas tres palles al dia, ets un pervertit. Si aquesta tia s'ho folla tot, és una puta. Si aquest tio s'ho folla tot, és un campeón. Què són aquestes putes merdes? O sigui, deixem de jutjar a la gent segons les seves pràctiques sexuals. Per què una persona que sexualment pues és desinhibida, té inquietuds, li agrada sempre i quan faci sexe d'una manera sana, sense fer mal a ningú, sempre consentit, quin mal hi ha que a una persona li agradi fer sexe en grup? El converteix en un degenerat?
2: Ell és un activista del sexe,
0: sí,
2: no?
0: Sí, s'ha transformat en...
1: Vosaltres esteu sentint Manu Guix, jo sento, de veritat, un filòsof del nostre temps. O sigui, jo estic sentint Aristòtil parlar. Tot el que diu són perles.
3: Però a més ell ho sap, no? Perquè parla amb una contundència que ni tocantes piano quan el destrossa. Cada paraula que diu és una pedrada, un meteorit en el planeta Terra.
1: L'altre dia em van parlar d'un pianista que toca blues molt i molt fort.
3: De Laura Andrés.
1: Toca molt i molt fort perquè depèn de quina corrent del blues es veu que exigeix com aquesta contundència. Però que llavors es veu que les empreses de lloguer de piano ja li tenen por perquè saben que és prou que peti alguna corda, que és molt difícil quan toques el piano, però que pot passar. I jo ja vaig preguntar això, deu passar amb en Manu Guix, que quan troquen i diuen, truquen les empreses de piano, l'assegurança et dispara
2: euros,
1: perquè saben que segur que el tornes amb alguna corda.
3: Li deuen donar elèctric.
1: I està moreníssim en Manu Guix, no és normal.
0: Tampoc ajuda la llum aquesta que sempre tenen.
1: I ells van disfressats, et deuen simi.
0: Sí que és veritat que queda molt desangelat el programa perquè es veu com molt buit el teatre, la
1: realització... El nom és bo, el
3: 7-7. I sempre serà a un teatre, estil La Revuelta?
0: Sempre en aquest mateix teatre, crec que sí, un cop al mes. Però és veritat que canvia molt el format de quan estan a casa a quan aquí al teatre. Bé, en Manu, després d'aquest discurs, el que interessa, però, en el Déu i el Simi, és això.
6: Si continuaves marrant. Sí.
5: La veritat és que estic amb hores molt baixes.
6: Hores molt baixes, eh?
5: Sí.
6: Molta feina.
4: És per la calor de l'estiu que ha fet, eh?
5: Pues no sé si és per la calor.
4: Jo crec que sí.
5: Podria ser.
6: Manu.
5: No em toco gens. Vosaltres us toqueu molt?
6: Bueno,
3: però no m'estava preguntant això, no?
6: Jo diria que no.
5: Estem en època baixa, també?
4: Molt
6: una
4: baixa.
6: Una mica època baixa.
3: És que tu li fas una pregunta per intimidar-la una mica i t'acaba intimidant ella amb una pregunta pitjor.
2: És l'efecte boomerang.
3: Acaba demanant si se masturben en els presentadors.
1: Però per què hauria d'incomodar-nos parlar de masturbació? Jo és que sóc el Manu Guix del programa.
3: A mi no m'incomoda parlar amb algú que conec, però amb en Manu Guix, que no sé qui és, de cop que me demani, tu te masturbes molt? I jo, hòstia, no sé, saps? Ara de cop he de contestar.
1: Vosaltres us masturbeu molt?
2: No, Juli.
0: Però
2: no, vull dir, no obrirem ara.
0: Vale.
2: No, ningú ha de fer res. Que Marc Andreu es repenta...
1: Doncs, perdona, és vital parlar amb naturalitat de 100%. Sexe i masturbació.
2: Tens tota la raó, però...
1: Després, quan aquests temes esdevenen tabú, és quan hi ha problemes.
2: No, i que és molt sa, també.
1: Home, és supersà fer sapalles.
0: A la conversa,
1: escolta,
0: Juliana...
1: En Manu Guix va molt passat de voltes, eh? O sigui, jo em fa por quan Manu Guix diu que està en temporada baixa, perquè jo crec que és ja altíssima.
2: Clar,
1: sí. És la temporada,
2: si la seva temporada baixa per nosaltres
1: normal.
2: Ja és de...
0: Doncs en tota aquesta conversa també surt el nom de la Juliana, perquè comenten que et van dir, Juli, d'anar al programa per sorprendre'l. No sé si va rebre aquesta...
3: Però això se parla després de sa masturbació?
0: Entremig, no després, abans.
3: Ok.
0: Va rebre algun...
1: Em van escriure en Déu i en Simi. Bé, en realitat crec que un dels dos, però no recordo quin. I jo vaig dir que no, perquè vaig dir que m'ho volia... Sincerament, primer perquè jo no vull sortir a res de Someva, perquè estic radicalment en contra d'aquesta plataforma i d'aquesta senyora, que encara no entenc molt bé. És el senyor Trescat i la senyora Eva. I jo la senyora Eva no la conec ni la vull conèixer. I ja he anat algun cop amb l'Alba Riera i així, que m'ha demanat. Ja he fet massa. Però sobretot perquè jo els hi vaig dir, jo vull guardar el moment, Manu, Juliana... Digue'm boja, però per quan no surti.
0: Doncs ell diu això.
5: Soc molt fan de Juliana Canet.
4: No, dic, és que hem vist que tenim una relació molt estreta. Ella no para també de bancar astres com nosaltres. Tot el rato no para de penjar i dir coses i portar samarretes
6: teves. Porta una samarreta amb la teva cara.
5: Sí. Em vaig morir quan ho vaig veure.
4: Quina relació tens amb Juliana Canet? Què?
5: És...
0: Quina relació tens tu, Juliana, amb en Manu?
1: Quina... cap. És a dir, una relació de fanatisme.
0: I què creus que dirà ell?
1: Que hi ha bon rotllo, no?
5: Jo, una relació absolutament platònica. Vull dir, no som amics, ni... No.
4: I què li passa?
5: Ni ens coneixem, no ho sé, té una samarreta amb la meva cara.
4: És raro, no?
6: Bueno, ja ho fa, això, he de tenir obsessions.
5: Pobreta, em sap com greu.
0: Platònica.
1: Bé, té raó amb el que
7: s'ha dit. Jo he dit que
1: és una relació de fanatisme.
7: Molt recíproc.
1: De mi cap a ell.
0: De fet, ell també explica la trobada que vau tenir fa poc.
5: L'altre dia vam estar junts en un camerino.
4: Això t'anava a dir?
5: I em va demanar que li signés la samarreta.
6: És que ho va penjar.
5: Aleshores, sense pensar, em va sortir, Juliana, t'estimo.
6: No.
5: És que em va sortir així sense pensar.
4: Bueno, clar, platònic per amb dues bandes.
5: Això vol dir alguna
4: cosa. Ha fet molta teràpia el Manu, perquè respon les preguntes adientment.
5: Porto, amb 9 mesos, porto 5 psicòlegs i 2 psiquiatres.
6: Mira, i finalment ha reconegut a nosaltres.
5: Però no acabo de trobar el que m'agrada. No és broma, eh?
6: Sembla una obra de teatre, això.
4: Sí.
1: Fa molt bé en Manu d'anar provant psicòlegs diferents. Mm-hmm. S'ha de fer fins que algú que vegis que s'ajusta al que necessites.
3: Bueno, si és primer t'agrada ja està bé, també, no?
1: Està bé, però vull dir que si tu veus que aquell...
7: No quedar-te amb el primer, sinó que vols estar connectant,
3: no? Amb això.
1: Sí, s'ha de ser seriós, no tot va bé.
3: És un fet.
1: Home, és caríssim.
7: Juli, va, agafa, que tens pressa.
1: Tinc pressa.
7: Ja he vist que anaves mirant el rellotge.
3: Que tens un vol com en Broncano.
1: Tinc literalment un vol com en Broncano, però tant de bo fos per veure un amor, és per veure algú millor, que és Marina Porres, perquè comencem exclusiva a gravar temporada 3 de Club Tàndem, i me n'he d'anar.
0: Tapa't, que l'avió fa fred.
7: Un vol cap a... Es pot dir cap a on? Voleu?
1: Me vaig a una ciutat que no he trepitjat mai encara. París.
7: La ciutat de l'amor. Nou minuts i arribem a les 7 de la tarda. A veure, Jaume, per què hem de tornar a parlar de la bola negra?
8: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón. Nadie puede
7: en aquest cas, el testimoni d'una persona que ha explicat que va rebutjar un paper en aquesta pel·lícula, i ella no és altra que Estrella Morente.
3: Estrella Morente, vos la present, crec que ja la coneixeu una mica, però és una cantaora molt prestigiosa en el panorama contemporani, filla del gran Enrique Morente i pertanyent a una dinastia quasi mitològica del flamenc, i sí, també és una gran aficionada a la polèmica. La darrera va succeir en febrer d'aquest any. Com segurament sabeu, Estrella Morente apareix a l'àlbum Lux de na Rosalía, la cançó La rumba del perdón, on canta juntament amb la pròpia Rosalía i na Sílvia Pérez Cruz. I de bé, Estrella no va quedar contenta amb el resultat final, considerant que se l'havia relegat a corista a la mescla definitiva. Així se va queixar Estrella davant els micros de la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada.
3: ¿Por qué?
9: Porque no me ha dejado

0: suplent, que és una Penélope.
1: Ibas a hacer el personaje de Penélope Cruz.
2: Sí.
1: Cuéntanos.
2: Me pilló trabajando. Llegué a hacer el casting, una prueba que los Javis necesitaban para poder ejecutar el papel. Luego no pude, por circunstancias de trabajo, no pude ejecutarlo. No me pillaba, no me vino bien. Realmente creo que es una obra que era necesaria en los tiempos en los que vivimos. Da igual si lo he hecho yo, si lo ha hecho otra persona, que seguro que Penélope ha sido una maravilla.
0: No me vino bien.
3: Ella diu que era la primera opció dels Javis, no?
0: Sí, sí, això diu. De fet, per qui no hagi vist la pel·lícula, el paper aquest en el que se refereixen és molt petit, però molt rellevant i carismàtic dins el film.
3: Sí, sí.
0: I com tu bé dius, segons n'Estrella, com que el va rebutjar, li van oferir a Penélope Cruz com a segon plat. Una versió que dista molt de lo que han explicat els Javis, perquè els directors sempre han narrat que varen rebre una trucada de Penélope Cruz interessada en fer feina amb ells i que varen desenvolupar el personatge de la tonadillera feta a mida per na Penélope.
4: En mitad del proceso de escritura de la película, anunciamos que vamos a hacer la bola negra y suena el teléfono. Nos cuentan que Penélope Cruz estaría interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella en la bola negra.
5: Como, ¿hay algún papel? Sí, lo habrá.
4: Y entonces dije, vamos a
5: escribir la mejor frase que podamos. Y le dije, pero es muy pequeño. ¿Qué? Pequeño, llamándome el guión. Y lo ha hecho grande.
0: Bé, com veus, dues versions que difereixen una mica una de l'altra, però ara els mamaratzis han pogut contrastar.
3: Ai.
0: Na Lorena Vázquez.
3: Només opines ai, oi? És que se'm fa com molt raro ara tot això, perquè és veritat que sembla el butlletí informatiu ara, pobre, el Jaume. Tu i jo ni diem res. Bueno, perquè ens està donant informació
0: ja,
3: i encara no sé quin és.
0: Normalment aquest programa està allà tota l'estona.
3: Bueno, doncs gràcies a Déu, un dia que podem sentir en tranquil·litat la informació.
0: Sí. Na Julia Otero, Julián Laonda, comença sempre sola, i ara sóc ella, no, una mica.
3: Totalment.
0: Me falten ses metges.
3: Per un moment Jaume. Pensava que estàvem a l'aeroport, tu i jo també, pobre Jaume.
0: I jo que era sa megafonia. Bé, na Lorena Vázquez, mitja de ses mamaratzis, és a dir, un 50% de ses mamaratzis, ha pogut parlar amb na Eva Leira i na Yolanda Serrano, ses directores de càsting d'aquest film, i confirmen que na Estrella Morente va fer un càsting, això sí, per un personatge que no canta ni balla i molt més petit que es de na Penélope.
6: Que el paper que hizo Penélope Cruz estava exclusivamente escrito para ella, però que Estrella Morente sí realizó un càsting para esa película. El papel era muy chiquitito, pero en el que Estrella Morente no tenía que mostrar sus dotes musicales, ni tenía en la película la relevancia que tiene el papel que hace Penélope Cruz.
0: Bé, en qualsevol cas, l'equip de càsting no determina que el paper fos per n'Estrella, si hagués tingut la disponibilitat, simplement que va fer el càsting i el va abandonar durant el procés, però potser no era ni tan sols la preferida.
3: Clar.
0: Vos he de dir que n'Estrella Morente s'ha indignat molt en que la gent s'indignés, valgui la redundància, sí, amb ella, i ha fet com una espècie de comunicat Instagram dient que no sap per què s'ha fet tant d'enrenou amb les seves paraules. Home, senyora, t'has apropiat d'un personatge que no és ni per tu, que probablement tu feies de figurant sense frase, m'entens?
3: S'ha inventat, per tant.
0: S'ha inventat tot. Aquesta senyora...
3: Però
0: va,
3: ara sent fos el que et fa molta il·lusió amb el que vols, saps? Que passi.
7: Què passa, oi, això?
3: I, sempre,
0: jo, igualment,
3: perquè...
0: sense n'Estrella Morente, el planeta seria un món molt més trist. A mi m'agrada moltíssim que la liï cada setmana.
7: Com sense la Juliana i el Manu Guix.
0: Exacte.
3: Nois, descanseu molt aquests dies amb aquest senyor, Marc Andreu. Demà ens anem a veure Oques.
0: Ah, sí?
3: Oques,
0: i avui saps qui hi ha?
3: Qui avui?
7: La Marta Montaner.
3: El
7: Marta.
3: I el Víctor Navarro, que també m'ha preguntat si acaba.
8: El cinema fantàstic torna a Sitges.
9: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
8: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
9: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
8: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
10: Es pensaven que s'havia acabat.
11: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
12: I això no és cap escape room.
13: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
12: Merda, aquesta no l'esperava.
10: Escape Room 2 comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
14: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
15: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.

0: Generalitat de Catalunya.
1: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
1: Els 10 dies Nissan...
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
4: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
3: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
8: Doncs que poques gràcies, no? Demà?
9: Demà avui hi ha la Marta i demà anem en Marc Andreu i jo.
8: Només falten el Costa i la Gelmà, que no hem aconseguit...
9: Està rumiant la Sònia, em consta.
10: Estic buscant entrades.
8: Per quin dia? Per demà? Fem una crida. Arroba Sònia Gelmà, si teniu una entrada que us falta, la Sònia us la paga molt bon preu. Fins i tot per sobre del preu de compra.
10: Per sobre, sempre.
8: Vinga, va, bon cap de setmana, que torna la Lliga!
9: Gràcies, adéu, ja.
8: Avui l'Espanyol, diumenge el Barça, això és fantàstic.
9: Dissabte.
8: Demà el Barça, demà. Jo no sé ni on visc. Som-hi, arriba al Tot Costa.
11: Tot Costa.
12: Doncs al final resulta que Rafinha sí que estava lesionat. Ens ho ha hagut d'explicar Flick avui, 10 dies després. Si mentir sobre l'estat físic d'un jugador, com ha fet el Barça, servís d'alguna cosa, escolta tu, endavant les atxes. Però com que no treu cap a res, trobo que són ganes de fer un paperot.
11: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest divendres 9 d'octubre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: No té una gran lesió, però han d'anar amb compte perquè ja va patir 3 lesions la temporada passada en aquella cuixa. Això ho ha dit Hansi Flick a la roda de premsa, i més enllà que no hi serà ni contra el Getafe ni contra el Galatasaray, el cridaner del que ha dit l'entrenador és que ens han informat que sí, que està lesionat, com ara deies, a diferència del que ha estat dient el club des que va tornar del Brasil. El per què han amagat la lesió és tot un misteri.
0: Aquí suma, Navadi Minipunt, no, suma tots els punts a la targeta de col·laboradors Jordi Grau, que ja va dir cap brasiler torna lesionat en teoria. I ahir ja deia, tant de bo només sigui el Getafe. Doncs molts punts per Jordi Grau.
1: Flick ha deixat entreveure que Gabriel Jesús ocuparà la posició de Rafinha demà i que Lamine també serà titular en el partit contra el Getafe. Pedro, que s'ha retirat amb 39 anys, farà demà la secada d'honor al partit contra el Getafe. Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat a l'auditori del Camp Nou en presència d'alguns exjugadors de l'època, com Xavi, com Busquets, com Puyol. Cridanera la fredor de l'encaixada de mans entre Xavi i Laporta, però vaja, no podíem esperar una altra cosa després l'intercanvi de paraules dels últims temps. Sí, comparat, de fet, és fins i tot sorprenent que se saludin.
0: Comparat amb l'última setmana de campanya electoral, ha semblat sonrises i làgrimes la trobada d'aquest matí.
1: Per cert, que el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray, juga ara el seu partit de Lliga contra el Kasımpaşa.
0: Tira.
1: No,
0: m'ho fa molta gràcia.
1: Era massa fàcil. Avui mateix torna la Lliga amb el Màlaga espanyol a partir de les 9, amb el retorn de Puado després de 10 mesos lesionat.
0: De seguida que tinguem 11, anirem cap a la Rosaleda amb el Sergi Andreu i la Sònia Oleart.
1: El Barça juga demà a 6:45 i demà a les 9 el Madrid rep el Villarreal. Mourinho ha defensat avui a Mbappé i ha atacat la premsa. Mou, que ja torna a ser el Mou en totes les seves facetes, buscant l'enemic comú fora del vestidor.
0: Avui deu ser el Dia Internacional dels Ridículs, perquè l'hem fet aquí, però Mourinho no ha quedat gens enrere amb la seva esperpèntica roda de premsa d'aquest matí.
1: I una última de futbol, perquè de tant en tant les federacions hi posen seny. La del Marroc no ha convocat pel Mundial Sub-17 Maissa Baja, que és aquesta jugadora del filial del Barça que està ja tenint minuts a la Lliga F, que ja va disputar aquest Mundial la temporada passada. Per tant, no té sentit que es perdi jornades amb el primer equip del Barça sènior, per dir-ho així, per jugar un Mundial d'una categoria que ja va disputar la temporada passada.
0: I que és un criteri que podien haver aplicat perfectament la selecció espanyola sub-20.
1: Amb Serra Jordi, que ja va convocada per l'absoluta, i en canvi la van convocar al Mundial sub-20, per exemple.
0: Serra Jordi, i n'hem discutit molt a la redacció, però amb Aixa i amb Carles Julià a 3:15 del mateix.
1: Sí, però en aquest cas sí, no, sí que és veritat que no han debutat encara amb l'absoluta. Per cert, a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45, quarta jornada. El Barça ha sumat dues victòries i una derrota.
0: Aquest partit el podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ernest Macià, Carme Lloberes, Joan Fitó. El partit és a 8:45, a la Transmi a partir d'un quart. Just abans saludarem el Macià al Palau perquè ens expliqui l'última hora d'aquest partit.
1: En waterpolo, des d'avui fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees d'aquest esport. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina Sabadell. Encara comença el Sabadell Don Gouda neerlandès, a 8:45 el Terrassa Illa. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada, 8:45, i a la lligueta principal d'aquesta competició ja hi són directament el Mataró i el Sant Andreu. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliagmeni grec des de les 6 de la tarda, per tant, a punt d'acabar, si no ha acabat ja aquest partit, de seguida que tinguem el resultat us l'oferirem. I a la mateixa hora el Terrassa juga a Podgorica, a Montenegro, contra el Rijeka croat. I en hoquei patins, avui a 11:15, la selecció espanyola femenina, amb 7 catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción al Paraguai. I acabem amb una última notícia de motor. Marc Márquez obre una finestra a l'esperança d'un bon resultat al Gran Premi d'Indonèsia. de MotoGP. El campió del món ha fet una bona primera jornada, ha estat cinquè, no gaire lluny dels seus rivals directes, de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. El més ràpid ha estat Raúl Fernández, amb rècord de pista.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, en què també mirarem a Tarragona. Ara mateix s'hi està celebrant la cerimònia inaugural dels Special Olympics. Després, al tram final de programa, saludarem una de les seves organitzadores perquè ens expliqui com estan en l'experiència. Ara la podeu seguir a través de l'Esport 3. Ara està cantant la Su, que ens agrada. És una de les que ens enduríem a ICAT, sens dubte. I també és el dia en què tenim una pregunta per la nostra audiència.
1: Avui s'ha retirat Pedro i la seva carrera al Barça mereix una pregunta. Us preguntem quin record guardareu d'ell. És resposta oberta, avui no és una enquesta, i ens podeu enviar tant a Twitter com a Instagram les vostres, el vostre gran record respecte a Pedro, que com sempre n'estarem ben pendents.
0: Des d'ara i fins a 3:15, avui anem de taloners del Tot Gira del Màlaga Espanyol. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia d'un Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Que torna d'una llarga vacació ja a punt per vaja, esmolant la gola.
3: Qui és l'autor d'aquesta expressió?
0: García.
3: José María García, sí. Parlava de llarga vacació.
0: Deia llarguíssima vacació.
3: I es referia a col·laboradors...
0: No, quan volia carregar-se algú que li semblava que no havia fet... que no estava per la feina...
3: Home, jo m'he agafat uns
0: este
3: dies...
0: Este xiquili 4...
3: He aprofitat. Dies que vaig...
4: Com és futbolista.
3: Dies que vaig... Sí, sí. Que no vaig gaudir durant l'estiu, que vaig ajornar.
0: Deu ser l'única persona a qui no se li ha fet llarga l'aturada.
3: No. Ara ja... L'altre dia li vaig confessar a persones del meu entorn. Dic, hosti, tinc ganes del Barça-Getafe.
0: Ara.
3: Sí, sí.
1: Que no és normal, no? Tenir ganes d'un Barça-Getafe.
3: No seria, diríem, el partit somiat.
1: No és un partit de l'any, no.
0: Els partits del Barça són una festa, sí. I el de demà, esperem, també ho serà. Leide Gemerrero, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tot bé?
5: Sí.
0: També, suposo, frisant pel Madrid-Vilareal de...
5: Bueno, pues aquest partit
0: Gairebé té més interès com a fenomen sociològic. Totalment. Que com a partit de futbol.
1: Totalment. Apostes per Xulada Mbappé?
5: Sí.
1: N'hi haurà, eh? Uh-huh. Jo sí, crec que Mourinho l'ha intentat frenar, però...
5: Fa molt de temps, això és veritat, que no acostumo a anar al Bernabéu. O sea, he anat més al Camp Nou que al Bernabéu en els darrers anys, però o jo no entenc res i m'he oblidat molt del que era l'afició del Bernabéu, o jo sospito que demà algú pitarà.
0: Les explicacions kafkianes de Mourinho d'avui jo crec que no ajuden a Mbappé, tot i el que pugui semblar, és a dir, la voluntat de defensar-lo jo crec que no l'ajuda, però després escoltarem què ha dit.
5: Bueno, cap sorpresa.
0: Jo crec que el perjudiquen perquè sembla, si ets aficionat del Madrid, dius aquest tio,
5: m'està prenent el pèl.
0: Senyor Ferran Martínez, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
0: Tot bé?
6: Sí.
0: Ferran Martínez no ha tingut una llarga vacació, sinó una llarga gira amb la selecció espanyola.
3: Has estat als 4 partits, sí, de la selecció espanyola.
6: Acompanyat amb el gran Roger Busa.
3: Sí.
6: Que hem tingut aventures vàries, però ho hem solventat amb dignitat i professionalisme i rigor.
3: Dignitat?
0: Bé, amb professionalitat no hi ha dubte, sí. Amb dignitat podríem debatre, però ara no tenim temps. És divendres, tenim els participants a punts i tenim tutoria. Per tant, aquí va la primera tutopista.
2: La tutoria, pista número 1.
7: Aquest club no té grans títols, però sí algunes lligues. Quin club és?
0: Parlem d'un club, per tant, Bernat...
3: No és Messi.
0: Que no té grans títols, però sí Algunes lligues. Que ara penso que deu pensar, que deu considerar que gran títol la tutora. Vaja, la tutora
5: Champions.
0: No baixa de Champions.
3: No és Messi i segurament tampoc no és ni el Cornellà ni l'Aldenc,
0: no.
3: Els clubs de Messi.
0: En principi no. De moment no veig que ningú enviï, per tant haurem d'anar estranyent la captura al cercle, correcte, és la paraula que estava buscant avui. Estic espès, t'aviso, Salva, que hauràs d'intervenir sovint. D'aquí una estona, segona, tercera, quarta i cinquena tutopista. Ara, Rafinha.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Com

0: desapagui. Avui el Salva Pou ha completat la seva trilogia de Soques Grasses. Ja està, no? Ja acabaríem aquí, ja.
1: Si demà hi hagués tot costa, posaries també.
0: Si demà és possible que el DJ de la TDT també...
2: Vaja. Ho va passar bé, la Laia?
0: Molt bé, molt bé.
2: Sí.
0: No, hem tingut...
3: Bé, ho ha explicat a la tarda.
0: Sí, que... sí. Hem tingut...
2: Perdó, no l'havia sentit.
0: Hem tingut notícies positives per trencar una mica la línia editorial de les últimes hores.
3: Però aquí, ja, aquí en primícia, al tot costa, ja el Salmurri ens va dir que ja li havia agradat.
0: Sí, sí. Els Tudurri han acabat contents d'aquesta gira de comiat.
4: M'ho vaig passar molt bé.
0: Sí, sí. Gràcies. Sí, sí, sí.
2: Saperas y Tudel, perdone. Sí.
0: Això et costarà.
4: No, no, sí, a mi...
0: T'honora haver explicat l'anècdota.
4: Un orgull, eh? No, no.
2: Estava passejant el gos i em va fer molt riure.
4: Pues a mi em va passar el mateix.
0: Posat a que et confonguin amb Saperas és un honor. A mi m'han confós amb gent molt pitjor.
4: El pobre que surt perdent és Saperas.
0: Sí, Saperas no té ni una cana per posar una...
4: No em referia físicament.
0: Per cert...
4: Tens algun problema? Tens algun problema?
0: Bé, home,
4: no, que si tens algun problema, hi pregunto.
3: Fa temps que no veus el Sape, no?
4: Sí, perquè més a més...
0: Home,
4: sí.
0: Tantes no.
3: No, tantes no.
4: Però que és negatiu, és pejoratiu, tenir ganes?
3: No, no,
0: que...
3: no.
0: És evident que l'oient que us va confondre no us va confondre pel talent, perquè et va veure de cara. Llavors, vaja, és un tret diferencial. En fi...
4: No s'entendria més equivocat.
0: Aquí no cosifiquem perquè el Salmurri se'ns ofens. Salmurri, bona tarda.
4: I perquè no es fa, bàsicament. Bona tarda.
2: Sí, sí, sí.
4: Bona tarda. No perquè Salmurri, no. Perquè no es fa. No es fa.
0: Les canes es consideren cosificació, eh?
4: Home, tu què et sembla?
3: Home, estàs parlant del físic.
4: Home, No sé, noi. Tu mateix.
0: En fi.
4: Tu mateix.
0: La vida. Rafinha.
4: La meva.
0: Que sí que està lesionat.
4: Sí, és molt greu el que ha explicat avui Jordi Hansi Flick. Rafinha és baixa, està lesionat, espera el partit de Getafe, també el de Galatasaray, i a més és la mateixa zona que la temporada passada ja es va lesionar 3 vegades.
5: The picture shows something and it's not a big injury, but...
6: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
4: Clar, si hi ha algun oient que ens ha estat escoltant les últimes setmanes i li hem estat explicant que Rafinha no patia cap lesió i que vaja, que per això no hi havia cap comunicat, anem a intentar explicar una mica què és el que ha passat perquè no ens prenguin per bojos. Perquè aquesta declaració de Hansi Flick contrasta amb el missatge que se'ns ha donat de manera reiterada des del Barça i que nosaltres també hem traslladat als oients. El club ha deixat anar el missatge de no hi ha lesió i no té res. I avui Hansi Flick ha apuntat, com ho acabem de sentir, en una altra direcció. Quina és la resposta o la interpretació, diguem-ne, que es fa del Barça de tot plegat? Primer, reiterar que no hi ha lesió en el cas de Rafinha, que si fos un partit decisiu, jugaria, i que la distància idiomàtica, diguem-ne, porta aquí una mica a l'equívoc. Que Flick s'expressa en anglès, que no és la seva...
0: Pensava que no fos amb Rafinha.
4: No. Que Flick s'expressa en anglès, que no és la seva llengua nativa, i que vaja, que el sentit de les paraules de Flick és... que no hi ha res important, que no hi ha lesió i que governa la precaució. Que la literalitat del que diu Flick, si vols, no està exactament en el mateix registre del que vol traslladar el tècnic. I que s'ha arribat a un acord amb Rafinha per descansar i per no forçar aquests dos partits. Fruit d'aquest, o diguem-ne que els motius que porten a arribar a aquest acord és el calvari de la temporada passada de Rafinha, on es perd 26 partits per lesions a la cuixa dreta només. Rafinha és un jugador que quan està al camp no se sap dosificar i que, per tant, és millor prevenir que no una altra cosa. Per tant, diguem-ne, aquesta seria una mica l'explicació de per què avui ha dit això Hansi Flick i diguem-ne la interpretació que se'n fa de portes endins.
0: Molt bé. Jo no hi voldria no m'hi voldria aturar gaire, bàsicament perquè no sé si a la nostra audiència li interessa molt o poc. Jo crec que els hauria d'interessar molt, però no sé si els interessa molt o poc que el club distorsioni la informació mèdica dels futbolistes, perquè al final els que voleu saber si Rafinha podrà jugar els pròxims partits som nosaltres, però també vosaltres. Ara, com que és una qüestió gairebé de metaperiodisme, jo no sé, llevat que el Bernat, la Gemma o el Ferran si vulguin aturar, estic segur que els que ens estan escoltant estan més pendents de què farem.
3: Sobretot del fet que és que es perd els dos partits, jo crec que...
0: Això ho volia dir, llevat que voleu afegir-hi alguna cosa. Jo ja ho he explicat al principi, jo el que no entenc és que no hi ha cap guany, és a dir, poso la comparació. Aquest estiu Deco ens ha aixecat la camisa sistemàticament amb els fitxatges i sembla que això li ha anat bé per aconseguir avantatges, fins i tot per rebaixar preus, no ho sé. Si és així, d'acord.
4: Quan dius ens ha aixecat la camisa, només recordar que aquest ens fa referència a tots els aficionats del Barça. No els mitjans de comunicació.
0: Però els que interlocutem amb el club som nosaltres.
4: Sí, però
7: jo... Bueno, i no sempre, alguna vegada. Alguna vegada, no sempre.
2: La majoria de les vegades.
4: La majoria.
0: Bé, ho deia en el sentit de Ferran a una setmana de tancar el mercat, o Julián o ningú, i va venir Gabriel Jesús. Jo trobo que no hi ha necessitat.
7: Però
0: és igual, escolta, si gràcies a això el preu de Gabriel Jesús ha baixat 5 milions, em trec el barret. Jo el que dic és que amagant o distorsionant lesions,
7: sí, que, per exemple,
0: jo
7: no hi veig el guany. Va a Londres i tothom parla de Joao Pedro, però al final està negociant Mark Gordon.
0: Doncs perfecte.
7: Però això trobo que és part de la feina de...
0: Que sí.
3: De Deco, sí, però el que diu el Costa és que allò té un sentit.
0: Té un sentit. Dir que Rafinha no té res quan saps que no podrà jugar contra el Getafe...
7: Jo crec que és precaució. I crec que és un bon moment perquè Rafinha pari, després de tot el que ve, amb l'ensurt que ha tingut amb la selecció... Jo compro el discurs...
1: Clic ha dit que tenia
2: que una petita
1: lesió.
2: Una petita lesió. I el club ja pot dir missa de... Ho ha dit en anglès. En anglès i en espanyol té una petita cosa i es perdre els dos propers partits és que té alguna cosa. Bueno, i ens havien dit que no tenia res.
7: Sí, crec que és un edema com que tenia també Joan Garcia, tot i que són diferents. No tinc molt clar, però...
0: No, però és que Joan Garcia ha estat lesionat. No ha anat a la selecció espanyola.
7: Però Joan Garcia, si hagués hagut de jugar uns quarts de final de la Champions, hagués jugat amb dolor.
0: I Rafinha també.
7: Per tant, no està impedit per jugar. No sé si és una lesió... O sigui, molèsties, tots els futbolistes tenen molèsties.
3: És que Flick no ha parlat de molèsties.
7: Ha parlat de lesió perquè no és una gran lesió.
3: Per tant, és una lesió petita.
2: Després de les proves...
7: Però és una interpretació que fem nosaltres. És una gran lesió, no vol dir que sigui una...
3: Ell parla de lesió, no? Però, si no és una gran lesió, però... és que és una lesió d'un altre tipus.
0: Ferran,
7: et compro la hipòtesi de
0: la precaució, que hi estem tots a favor, eh? No treu cap a res.
7: I sobretot amb els precedents que vens
0: amb Rafinha. No treu cap a res fer jugar Rafinha demà contra el Getafe, si hi ha algun dubte. Jo el que no entenc és que divendres passat arribi Rafinha aquí, tots pendents de si li fan alguna prova. No traurem comunicat perquè no li passa res. I resulta que sí que li passa alguna cosa. Fins i tot aquell dia podies haver dit, no té res greu, però veurem com evoluciona i no està clar que pugui jugar contra el Getafe. No té res. Doncs sí que té.
7: Amb els temes mèdics, no sé per què, últimament hi ha molts nervis.
1: Perquè hi ha una decisió per part de gent que mana molt al vestidor de
3: ser misteriosos.
1: Ser misteriosos, d'amagar i en alguns casos fins i tot de confondre respecte a res, però això ja ha passat fa uns mesos.
7: I en el cas de Rafinha, és que encara que hagués tornat bé de la selecció, venint d'on venia, el partit, per mi a l'octubre comença, evidentment que tot és futbol, però l'octubre comença el dia del Betis.
0: Jo discrepo. Un partit de Champions, Rafinha...
7: No, oblideu-vos de la Champions.
0: En condicions normals,
7: Rafinha no s'ha de Champions. La Champions es guanya a partir del març. La Champions, el que passi a l'octubre, la Champions, s'ha de sobreviure. I l'important ara és la Lliga.
3: No té cap sentit forçar un jugador al mes d'octubre, això està clar.
0: Però és que ningú està dient això.
7: El PSG ha guanyat la Champions anant a la repesca i classificant-se a l'últim minut, a l'últim dia. No passa res.
0: Jo no t'estic dient això. Jo sóc el primer que estic a favor de dosificar jugadors. Jo només t'estic dient que els jugadors, els partits de Champions, no se'ls volen perdre. Cap. Per tant, si no juga al camp del Galatasaray, ja
7: no sé si
0: per
7: també
0: ja no és...
7: amb els precedents que ja, té.
4: El tema sobre això, diguem-ne, és que hi ha preocupació per la cuixa
2: de
4: Rafinha. Rafinha
2: a jugar res, eh?
4: Perquè Rafinha la temporada passada es perd 26 partits per problemes al bíceps femoral de la cuixa dreta, que és la zona que té afectada ara mateix. A finals de setembre ha estat 2 mesos fora per lesions. Entre gener i febrer es perd 4 partits. I al mes de març es perd 7 partits per lesió. Diguem-ne que quan parlem de la situació de Rafinha i de no es vol perdre ni un partit i tal, una mica l'argument és que aquí hem d'anar amb extrema
0: precaució. I en això estem tots d'acord.
7: Té un edema a la zona on es va lesionar l'any passat. Per tant, no es vol arriscar perquè si s'arrisca,
4: sí,
7: es pot arribar a lesionar.
4: Un edema vol dir moltes coses.
7: Un edema és...
4: Pot ser fruit de moltes coses.
0: Un edema
4: pots tenir un cop i tens un petit sangrat intern, o pots tenir un petit trencament de fibres i tenir un sangrat intern. O sigui, un edema engloba moltes coses. O sigui,
7: és la precaució perquè no s'acabi trencant.
4: Però pot haver-hi un petit trencament per un edema.
0: Però, Ferran, és que la precaució jo crec que no la discuteix ningú. Estem a favor. És a dir, el més mínim dubte sobre la cuixa de Rafinha, com si s'ha de perdre 2 setmanes. La qüestió és quina necessitat hi ha de mentir, d'enganyar...
7: d'amagar informació, sí.
0: Bé,
7: d'acord.
0: En fi, acabem aquí el capítol de metaperiodisme. No jugarà Rafinha contra Galatasaray, però el cas que ens ocupa és el de demà contra el Getafe. I jugarà Gabriel Jesús.
4: Sí, senyor, així ho ha confirmat el tècnic del Barça, que està especialment satisfet amb l'adaptació que està tenint Gabriel Jesús i que, a més, aquestes setmanes ha estat molt bé. Ha ubicat el retorn de Frenkie de Jong a la convocatòria al partit contra el Betis del dia 17 i també ha explicat que Joan García estarà a punt per jugar.
0: Gabriel Jesús, tots a favor que demà sigui el nou triat?
2: Sí.
7: És que, de fet, ja et dic, encara que estigués bé Rafinha, és el dia per posar-lo, perquè si no juga després d'estar 3 setmanes aquí treballant contra el Getafe a casa...
1: I havent-ho fet bé les estones que
7: sortim. Sí, vull dir, és que és una oportunitat perfecta més, perquè ell sigui titular i l'altre descans.
0: El dia, a més, jo tinc ganes de veure'l perquè el dia que hi vam parlar va dir jo vull fer gols al Barça però no vull fer el quart i el cinquè, jo vull fer l'1-0. I demà és el seu moment i jo crec que ho pot fer bé.
1: Sí, jo crec que és indiscutible que si se'l va fitxar va ser per dies com demà. I tant de bo jugui més partits, perquè voldrà dir que el seu rendiment ho mereix i de pas també es dosifica la resta de companys, que jo crec que és una de les coses que són imprescindibles per arribar a final de temporada amb opcions de tot. I fins ara crec que s'ha fet poc, però a vegades doncs, de forma forçada, com en aquest cas la Rafinha, doncs... que descansi, que jugui Gabriel Jesús i així aprofites la plantilla que tens.
2: Tinc la sensació de que en Gabriel Jesús tenien les expectatives molt baixes i quan l'hem vist jugar era el de, oh, mira. I que demà és el de, bueno, pues a ver què.
0: És lògic perquè ens hem passat tot l'estiu parlant de Julián Álvarez i al final arriba un davanter que surt gairebé del garatge, per més que té un històric, i és normal que l'expectativa fos baixa, però la veritat és que
2: el que li hem vist
0: és immaculat i esperem que demà sigui així. Un dubte menys a la Lotto Hansi, sembla que no, aquest no el tenen ni el Bernat, ni la Gemma, ni el Ferran.
4: Tampoc hi ha gaire dubte a la Lotto Hansi sobre la participació de la Minyamal.
0: No.
4: Jo crec, tenint en compte...
0: No.
4: Cap ni un. Crec no.
0: Vaja,
4: escoltant Hansi Flick, ara veuràs, tot ve a tomb que la Minyamal és el futbolista del Barça que més minuts ha disputat amb la selecció espanyola en aquesta aturada. Ha estat titular en els 4 partits. És veritat que no els ha jugat sencers ni de bon tros i que una mica ha, diguem-ne, Luis de la Fuente ha complert amb aquella declaració que va fer d'un màxim de 270 minuts per futbolista en aquesta aturada. Això són 3 partits. Lamine ha jugat 270 minuts. Realment, si el suma són 280, però crec que fet, ha jugat 270 minuts. I el que ha explicat avui és que, vaja, ara ho escoltaràs, que Lamine és jove i recupera ràpid i que té moltes ganes de jugar.
6: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamin o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamin li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
5: But also his attitude is amazing. He will be the best player in the world if he's not now.
0: Aquí ens ha pentinat dos dubtes, si és que hi eren Lamin i Rodri no, en el mateix document.
1: Tampoc passaria res, que Lamin descansés algun dia. No, no passaria res.
4: En aquest cas no governa la precaució.
0: L'altre dia preguntàvem si ha nascut el successor de Messi. Jo no sé si ha nascut l'entrenador que tingui ganes de seure Lamin a la banqueta, tal com està la cosa.
7: No sé, jo crec que començaran a veure com dosificaran a Lamin, també.
1: Que o sigui,
7: que s'han acabat les caretes i tot plegat, que ell ha entès que hi ha trams que haurà d'anar a la banqueta quan li toqui.
0: Però dins d'un partit ja resolt. D'inici...
7: O sigui que demà, si tot va bé, és possible que al minut 60 la Min vagi a la banqueta.
4: S'han acabat, no, les votacions per la pilota d'or.
0: Sí, però jo, Salmo, no crec que sigui per això, eh? T'ho dic sincerament, perquè l'any passat la Min va voler jugar a Guadalajara. I no hi havia la pilota d'or, és a dir, Lamin
4: no, però ho deia pensant...
0: Lamin té 19 anys, es vol menjar el món i vol jugar.
4: Ho deia pensant en aquella reflexió que va fer el Fernando Polo en un article a Mundo Deportivo, on explicava les converses que havia tingut Jorge Méndez, el representant del jugador, amb el propi Lamin i amb el Barça, quan explicava que l'última mitja hora de partit, amb el partit obert i el rival ja cansat, és un moment propici per fer gols, sí. I que els gols acaben significant premis individuals. Ho deia en aquest sentit.
1: Però això ha canviat, perquè això va ser l'inici de la temporada anterior, sí. I també es parlava en aquesta informació de, per exemple, els llançaments de penals, sí, o de faltes, i els penals, per exemple, ja hem vist que els llença Rafinha, i quan li deixa la Min no va tan bé la cosa, per un dia, eh? I les faltes, n'ha llançat alguna però s'ha anat repartint. No, diríem, no és com si fos Messi, que tenia el monopoli de faltes i penals, no?
0: Sí. Ah, pues que té 19 anys.
1: Sí, però en aquesta, en aquesta informació el que s'estava demanant al Barça, i el Barça semblava que s'hi posava bé, insisteixo, és d'informació de fa un any, és que hi havia jugat tots els minuts, hi havia xutat tots els penals i totes les faltes. Al final, diríem, el seny s'ha imposat una miqueta.
0: Parlant de diferència respecte a fa un any, vaja, deu fer un any, si fa no fa dia per dia, que vam assistir al superincendi Flic de la Fuente, i escolta, era una mica abans perquè era l'aturada de setembre, era després de l'aturada de setembre.
4: Amb què va ser?
0: Perquè van infiltrar...
4: Bueno, això és veritat.
0: La infiltració de Lamin, Lamin torna, Flic s'assabenta que Lamin no jugarà anant cap a la sala de premsa a la prèvia de no recordo quin partit, el primer després de l'aturada, i Flic li calça una castanya a De La Fuente memorable. Doncs avui
4: després li va saber una mica greu, va fer un draw també, no? I a les següents rodes de premsa van anar estuvant el seu missatge.
0: Doncs escolta, la cosa està ara...
4: Doncs, estan a punt de
0: marxar de vacances junts.
4: Larga vacació.
5: I really appreciate a lot when I see the Spanish team.
6: Realment valoro molt el que fa la selecció espanyola, no només pel joc, que també, sinó per la gestió de Luis de la Fuente amb els meus jugadors. És clar que alguns jugadors tenen més minuts, però la relació és molt bona, està molt bé i mantenen un nivell molt alt. Són el millor equip del món.
5: They're also playing on the top level and is the best team in the world.
0: Doncs bé, no?
7: Molt bé.
2: Sí. Flors i violes.
1: Aquesta convivència és obligada i jo entenc molts, l'hem mantingut aquesta conversa altres vegades, jo entenc molts aficionats del club i del Barça especialment que no entenen que Rafinha, per exemple, vulgui jugar amistosos en Brasil.
0: Doncs, avui de fet n'ha parlat Flick d'això, ha fet una extensa explicació.
4: És important això que ha explicat Flick, perquè Flick va ser seleccionador alemany. Clar. I és conscient que Luis de la Fuente no està gestionant partits amistosos, sinó que està gestionant una competició. I una mica...
7: Una competició la... molt dura, és
4: sí, sí, sí.
7: Perquè la Nations...
4: Sí, sí, sí. Una competició, pocs són... equips a nivell europeu, és una competició especialment exigent. Però una mica la mirada però, de Flick
0: perdoneu,
4: és...
0: Perdoneu, serà tota exigent.
4: Vale, que no és...
0: Espanya ve de guanyar un sí, Mundial clar. I sotmetre els jugadors a segons quins sobreesforços per una Nations League, a mi em sembla incomprensible.
7: No, no, i per aquí, jo aquí també trenc una llança a favor de la Fuente en el sentit de la gestió. Perquè a la selecció espanyola, igual que en el Barça, tothom vol jugar perquè si no jugues, el que ve per darrere és molt fàcil que et foti el lloc. Perquè hi ha molta competència.
0: Sí, tu creus que Lamine sí, pateix?
7: Lamine, per... Lamine a banda. No. Estic per... Lamine a banda.
0: I Rodri?
7: Lamine... bueno. Bueno, no, ara no. Tal com va... no. Tal com va acabar el Mundial, no. Però Rodri, a principi del Mundial, estava sí, qüestionat.
3: Sí, sí, hi havia debat amb tu divendres.
4: Estava... Pedri, sense anar més lluny. Mm.
0: Sí, però és que justament en aquest cas no ens estem queixant.
7: El que vull dir...
4: Reforço el que diu
7: el Ferran. El Barça.
4: És que un jugador del talent i el nivell de Pedri que podem considerar que és indiscutible a la selecció espanyola...
7: No ho és.
4: No ho és i s'ha de guanyar el lloc.
7: I Fermín igual.
1: Però en tot cas, la culpa d'això la té qui organitza aquesta competició. No, no. Dir, no, un, cop la, un cop la competició existeix, no es pot demanar als jugadors que no la vulguin jugar, no, perquè no. Els hi va... la carrera,
0: Bernat,
1: el prestigi...
0: Jo no dic mai que un jugador no vulgui ser internacional, al contrari. A mi les crítiques a Rafinha, perquè és que va jugar un amistós i corre molt. Jo les trobo absurdes, perquè Rafinha no és un superclasse com ho podia ser Neymar, que anava caminant quatre partits i continuava sent titular, encara que ens sembli que fa molts gols. Rafinha no és aquest tipus de jugador. Si ell vol jugar en Brasil, quan hi va, hi ha d'anar. No, és que què fa Austràlia, cony? El partit no l'ha posat ell, igual que la Nations no se l'han inventat ni De La Fuente ni els jugadors. Ara,
7: sí, perquè hi ha un problema,
0: després tot té conseqüències.
7: Hi ha, tant el seleccionador com els entrenadors de club, ningú està d'acord amb aquesta aturada de seleccions de 3 setmanes, que és una bogeria, o sigui, 3 setmanes, 4 partits en 10 dies, no té cap sentit.
1: No.
7: I ningú està d'acord, ni el seleccionador, que l'ha criticat des del primer dia a cada roda de premsa de La Fuente, i avui Flick ha tornat a... també a criticar-la. Per tant, o sigui, no sé qui munta els calendaris, però si no estan d'acord cap dels de les dues bandes, no sé per què s'ha fet aquest
2: ja, però més enllà de qui munti els calendaris, jo també estic una mica farta de sentir entrenadors, seleccionadors, jugadors, i és no sé, nois, o sigui...
1: Plantat.
2: Vosaltres voteu això, vosaltres esteu d'acord en això, i vosaltres... Clar, la pasta, sí, sí, la pasta... Bueno, pues que es planti,
3: en aquest cas,
2: que facin alguna cosa per alguna vegada sí, en la seva vida. Sí, sí.
3: En aquest cas, ho munten la FIFA, la UEFA, la Lliga... És a dir, els jugadors crec que ningú no els hi pregunta, però és veritat que tots es queixen que hi ha 60 partits, però no es planten.
0: Però els
3: que,
0: volen jugar
3: si,
0: tots.
3: Si es plantessin...
4: No, només no es planten, sinó que els volen jugar.
0: Sí, els volen jugar, sí, sí, és, sí. És així. En fi, mira, ara escoltaríem Bordalàs, però com que la cosa fonamentalment va de rotacions i rotacions no demà, fem la l'Olto Hatsi.
1: Som-hi.
8: L'Olto Hatsi.
3: Joan García, el vostre 11 titular.
4: Sí, demà? Sí, Joan García.
3: En aquest cas, torna a la lesió, ho ha dit Hansi Flick. No hi ha cap gran incògnit aquí. Defensa, compta amb la defensa. Perquè, clar, Eric va tornar de la selecció espanyola un punt tocat. És cert que avui Hansi Flick, vaja, i aquests dies s'ha entrenat amb normalitat. Qui poseu al lateral dret?
7: Eric.
0: Koundé.
3: Jo poso Eric.
1: Eric.
3: Doncs 4 Erics i un Koundé. Parelles centrals?
7: Covarsí i Gerard.
0: Sí, Gerard.
3: També és la meva.
0: En queden, més?
1: No.
3: Bé, pots fer jugar Eric de central, tu que has posat Koundé, precisament?
2: O a Koundé.
0: No, és que jo un jugador que demana el canvi en un escalfament no el forçaria. Mm.
1: Christensen està lesionat encara, oi?
3: Sí. I en té per dies.
0: Sí. És veritat que no van especificar quants, van dir algunes setmanes. Ho ha dit Flick, que és el nostre assessor mèdic, a part del tècnic i tàctic.
1: A Anglaterra les informacions mèdiques les donen els entrenadors a les rodes de premsa.
3: És que a Anglaterra directament no informen ja fa molt temps. Això, quan aquí eren una mica més curosos i fins i tot marcaven el temps de baixa i tot plegat, a Anglaterra ja havien deixat d'informar. I lateral esquerra, Xavi Espar o Cancelo?
7: Xavi Espar.
2: Jo també.
1: Espar.
3: Ah, jo tinc Cancelo.
7: que Cancelo és el jugador que més minuts ha jugat de camp.
0: Però ja arribava bastant descansat.
7: Era la Livakovic que ho ha jugat tot, però el jugador de camp que més hem jugat és Cancelo.
0: És part.
1: Livakovic torna bé o què? Perquè
7: s'han dut un saquet de gols, no?
1: 14 gols en 4 partits.
7: Sí, no està malament. 7 contra Anglaterra, però els altres 7...
3: De moment ja recuperarà, perquè de moment no està previst que ocupi la porteria. Bé, doncs, majoria d'esparts i un vot particular per Cancelo, que és el meu. Mig del camp, Bernal o Rodri?
0: Bernal.
7: Escolta'm,
4: ens estan... Per cert, sobre Bernal, avui Flick li han preguntat si s'havia plantejat posar Marc Bernal de central.
3: També li han preguntat per Frenkie de Jong central, no?
4: Sí, i ha dit que havia fet entrenar a Marc Bernal de central perquè considera que és bo per la seva progressió que es desenvolupi en altres zones del camp, però que no ho acaba de veure.
3: Jo tinc dubtes... I de Frenkie de Jong central sí que ha dit que sigui el veu?
4: Sí, ha dit pot jugar.
0: Però és que Frenkie ja ha jugat i bastants partits.
4: Jo tinc dubtes aquí amb una temporada sencera quan l'estàvem allà empenyent.
0: No, i en situacions de baixes jo a Frenkie de Jong el recordo central esquerrà uns quants partits.
3: No heu perdut la possibilitat de Gavi i mig centre que apunta el Ferran.
7: Jo tinc dubtes amb Gavi. També he estat 3 setmanes aquí.
1: Poden jugar els dos, Bernal i Gavi.
7: 3 setmanes no, perquè no ha estat...
3: Home, però Pedri no ha jugat gaire a la selecció espanyola.
0: Sí, el dia que no juga Rodri, juga Gavi de mig centre... A Bernal li començarà a costar entendre que no es preocupi pel fitxatge de Rodri, em sembla a mi. Vull dir, com a tria tàctica la puc entendre, com a tria de missatge al jugador...
3: Però i sí, el missatge per Gavi?
7: I l'altre, què li dius?
0: Ja, però és que Gavi jo crec que aquest any tindrà... L'altre dia vaig dir a la tele i la gent es va enfadar moltíssim. Gavi jo crec que aquest any tindrà moltes dificultats per jugar.
3: Sí,
0: perquè
3: sí,
0: no és la primera opció
1: enlloc. Qui es va enfadar?
0: No, perquè a l'11 vaig dir que si Gavi pensava ser titular aquest any, s'emprenyaria com una mona.
3: Dependrà molt de les lesions, com sempre.
1: És veritat que no és, ara mateix no és un titular indiscutible.
3: No, ni discutit.
0: No és titular.
1: Per això em sorprèn que hi hagi gent que s'enfadi per això.
0: Doncs mira, deu ser que caic malament, jo què sé.
3: Però Gavi... és un futbolista que Flick valora molt.
0: Sí.
3: Per tant, ja ho veurem.
0: I Bernal també.
1: Valora molt, però no el fa jugar tant com diem que el valora.
3: Bueno, la temporada passada va acabar sent titular.
7: Va jugar en tots els partits importants.
0: La temporada passada va acabar sent titular perquè De Jong estava lesionat, barra fumat.
3: Quan
0: Bernal
3: ell era titular.
0: Bernal també tenia problemes físics. Sí.
3: Al final de temporada jo crec que Bernal estava a disposició.
0: Bernal però, es va lesionar contra l'Atlètic de Madrid i va estar un mes de baixa. Jo, que no dic que no l'apreciï, no en tinc cap dubte que l'aprecia, jo dic que té altres opcions bastant millors.
7: Sí, el que diu el Jordi, que sí, el dia que Rodri no juga, però és que Gavi fa molt que no és titular.
0: Sí.
3: Bé, hem apostat tots de mig centre Bernal, algú Rodri?
7: Va, jo Gavi.
3: Tu Gavi.
1: Jo també, va, Gavi.
3: Doncs sí, dos Gavis
1: si no juga
3: i tres Bernals.
7: Gavi i Pedri.
3: Pedri, sí, Pedri tots. I mitja punta, Fermín o Olmo?
7: Fermín.
3: I al davant, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Gordon és la meva davantera. Algú té algun canvi?
2: Jo a Adeyemi.
0: Jo crec que a Adeyemi, però estic fent un 11 que no em crec ni jo perquè hi ha moltes rotacions i Flick no farà tanta rotació.
7: No, hi ha un apunt.
3: Flick, no tenint Rafinha, anirà a assegurar amb la
7: mesa. Sempre que juga Fermín,
3: sensació.
7: De mitja punta, hi ha Gordon a l'esquerra. I quan juga Olmo, ja de Yemi.
0: No sempre, però...
7: Gairebé sempre.
0: Sí, ha passat sovint.
7: Ara últimament que està fent la permuta aquesta, jo crec que ho va treure el Gavi Sanz, ho va publicar.
3: Doncs a mi em quadra que tinc Fermín i Gordon.
1: Doncs Flash. Que, per cert, la revista Barça, que ara és exclusivament digital, si no estic equivocat, canviaven els socis.
0: Ja no ens l'envien?
1: No,
7: crec que els
1: paguen obres la bústia.
7: Els socis que els que tenen el carnet.
1: Ah, els que tenen objecte,
7: sí, crec que els que són
1: bé, la portada grans, és surt Gordon i el un gran Flash.
0: Què diu?
1: Sí.
0: Home,
1: sí.
0: Ara m'has fet content. Van estar també treballant amb la hipòtesi Laia Tudel, Fluix, però al final van triar Flash. Molt bé, doncs...
1: Flash, diu la cançó, Salvador de l'univers.
0: Home, és el... doncs si fot els gols que ha fotut davant Anglaterra, no m'estranyaria que ens salvés d'algun mal pas, vaja. Mira, en aquest cas jo crec que l'aturada a Gordon li ha anat de conya perquè va marxar d'aquí encaparrat, amb que no fotia un gol ni... Vaja, l'últim... L'últim input que tenim de Gordon vestit del Barça és a Sevilla, que va sortir una estona i la veritat és que no en va encertar ni una. I en canvi amb Anglaterra ho ha patat. I a favor de la seva candidatura, l'últim partit amb Anglaterra no va jugar ni un minut. Llavors, té bastant sentit que demà pugui jugar. En fi, ja hem pentinat la Lotto Hansi. Avui era complicada i ha sortit una mica de tot. Gavis de mig centres i dubtes amb l'extrema esquerra.
1: Ara, déu-n'hi-do el nivell de la plantilla aquest any, que pot fer 11 absolutament titulars sense que siguin titulars.
0: Però aquest és un tema. Aquesta profunditat de plantilla t'hauria de poder servir...
1: Excepte en defensa, jo crec, però...
0: No, la defensa... La defensa va curta, evidentment, però del mig del camp en endavant tu et podries permetre fer 4 o 5 canvis cada partit sense que, a diferència de temporades anteriors, el nivell baixi.
7: És que, clar, t'imagina't que...
0: Sé jo, vull dir, jugar a Gordon o a Dejemi, jo no veig que la cosa canviï molt. Si no hi és la mina, és una altra història.
7: Imagina't si, a més... Flick hagués donat la llum verda a Bastoni. Bueno, segurament no hagués pogut fitxar algun altre dels de dalt.
0: Sí, però pensa que si no li... Jo és que...
7: O a Rodri.
0: Que no donés la llum verda, sent evident que necessita per número algun central més, és que no li devia agradar.
7: No, que la no li ha agradat el trobar valent.
1: És que ho és.
7: Bueno, pues hauria de, si agafes les estadístiques, jo em vaig preocupar mirar-ho i tampoc és tan lent.
0: Potser sí, però el que jo vull dir és que Bastoni està acostumat, no està acostumat a jugar amb la defensa al mig del camp.
7: No, però bueno, central esquerrans...
0: Central esquerrans generalment de defensa de 3, vull dir, amb 3 centrals. Jo també li veia pegues. És un jugador que a mi m'agrada, però entenc que Flick tingués dubtes.
7: A mi jo tenia, clar, després no, potser no haguéssim pogut fitxar, però bueno, si també volíem fitxar Julián, si Julián a l'última setmana s'hagués pogut fer...
1: Però si Julián ja han reconegut que des de principis d'agost o finals de juliol...
4: Quan es fitxa Rodri...
0: Quan deies que amb els fitxatges no ens han aixecat la camisa, amb aquest ens l'han posat per barret, la camisa. Va, abans de tancar la...
1: Jo també hagués fitxat Bastoni, Ferran.
7: Jo també, i tant.
0: Bé, com a mínim un central, això segur. Sí. Abans de tancar la prèvia del Barça-Getafe, que hem de parlar de Pedro, avui, òbviament, ha parlat Bordalás, l'entrenador del Getafe, i parlava així de la baixa de Rafinha.
9: El Barça tiene una plantilla increíble y bueno, que no esté Rafinha no tiene que ser un problema para el Barça, ni mucho menos. Sí que es verdad que es un jugador que está en un momento de forma increíble, que creo que ha hecho 12 goles, que es espectacular el comienzo que ha tenido y que está teniendo.
0: I a part dels elogis a Rafinha i a la profunditat de plantilla del Barça, també a la manera de jugar de l'equip de Flick.
9: Tiene jugadores que repiten esfuerzos, que se activan tras pérdida como nadie. Bueno, el Barça me gusta mucho con balón, pero me gusta muchísimo más todavía sin balón. Yo creo que en este momento sin balón es también el mejor equipo de la Liga.
0: No sorprèn que a Bordalás li agradi el vessant sense pilota del Barça, que certament també és molt, molt destacable. El Getafe allà és anar al dentista, aquí no tant, els últims precedents així ho diuen. Algú preveu problemes demà?
2: No.
1: Jo no.
2: En teoria no.
0: No, ahir crec que ho deia el Grau, o tu, Sònia, partits post-aturada i una aturada tan llarga...
7: Sí, a vegades les costa... estadístiques de Flick de post-aturada són bones. Eh?
0: Sí. Les pre acostumen a... L'any passat no ho van ser gens.
7: Les post són...
0: Les post són bones?
7: Sí.
0: Vinga, doncs mira, ara ja m'he quedat tranquil. Va, farem una pausa, ja sabeu que la dels divendres ve amb entrepà de tutopistes.
10: La tutoria, pista número 2.
11: Aquest club es va fundar el 1903. Quin club és?
0: Fundat el 1903, és un club que no té grans títols, però sí algunes lligues. Hi ha gesticulacions...
7: No, perquè hi ha un club del 1903, però no té lligues.
0: Sí, us sabeu els anys de fundació del club?
2: Jo no, ja t'he dit jo.
1: Femenines, tampoc?
0: Bé, uns instants per la...
1: Trampetes la... Sí? El tutora.
0: Uns instants per la reflexió i per les recomanacions comercials abans. Salmurri, gràcies. Que vagi bé, Sape.
4: Que et vagi bé.
3: Bon cap.
10: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, el mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
14: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No ho sé.
13: Deu ser això, sí.
15: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
13: Et trobo a faltar.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
20: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
21: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
22: Segur que no n'hi ha per tant.
23: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
24: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
25: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
26: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
27: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
28: La tutoria, pista número 3.
11: Els colors que el defineixen són el negre i el vermell. Quin club és?
2: Negre.
1: Negre i vermell.
0: Negre i vermell.
2: Ara ja sí que dona més pistes, eh?
1: Sí. Jo el mític equip negre i vermell no és...
0: Ha guanyat alguna cosa més que alguna
1: lliga. Sí, i no és d'aquest any.
0: I no és del 1903.
2: No, però aquesta setmana...
7: Jo estava pensant amunt, però no va vestit així.
0: Què ha passat aquesta setmana?
2: Vaig a mirar. No, no, feu.
7: No, però...
2: Que vull mirar una cosa.
7: Bueno, no participa.
0: Ella no participa i pot no fer participo. Google it.
2: Ah, ja sí.
0: Molt bé, va, Pedro.
2: Ja està.
0: Oh,

0: Creo que con el gol de la final del Champions, porque al final fue para mí muy importante jugar de titular esa final, abrir el marcador. Yo creo que la jugada que más veces me he puesto de repetición en mi vida a ver en el vídeo, yo destacaría quizás ese gol por lo importante que fue para mí en mi carrera. Y
1: doncs Pedro, que ha triat el gol de Wembley, l'1-0 a la final de Champions del 2011, com el record, el gol més important de la seva carrera, tot això en l'acte de comiat que s'ha celebrat avui a l'Auditori 1899 de Can Barça. Joan Fitó, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I que ha congregat la flor i nata del barcelonisme, com a mínim del barcelonisme de l'època en què Pedro va ser jugador del Barça.
2: Sí, sí, molt ben acompanyat. Per exemple, mira, jugadors de la talla de Xavi, de Busquets, de Puyol, o també Thiago Alcántara, també Pedro, evidentment, acompanyat de tota la seva família, els seus fills. També hi eren en aquest acte el president Joan Laporta, Deco i Bojan, que va ser company de Pedro als inicis al Barça. S'han trobat Xavi i Laporta, salutació més aviat freda entre tots dos abans de l'acte. Però vaja, un acte molt emotiu, carregat de missatges.
1: Amb Echevarria també s'han trobat.
2: Estava per allà, però no s'han saludat.
1: Salutació.
2: Però entre Xavi i Laporta sí que n'hi ha hagut. I més aviat freda. No ha estat tan carinyós Laporta com amb Xavi, com ho ha estat, per exemple, amb Busquets, amb qui s'ha fet una forta abraçada. Un acte molt emotiu. Pedro, molt agraït al Barça, escollit el Camp Nou i l'Auditori per fer aquest acte de comiat. El Barça també molt agraït a Pedro, i el Canari ha explicat que ja en tenia prou de futbol, que era el moment idoni per plegar, i una mica, doncs, què vol fer de cara al futur.
0: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer. Y luego, pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol. Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya he hecho alguno también ahora.
1: Caram, el ventall de coses que pot fer és ampli, entre gent i entrenador hi ha una gama...
2: No ho ha acabat definint.
1: No té clar. No.
2: Vaja, el que sembla clar és que jugarà amb els Barça Legends, perquè és una cosa que ha dit i que li fa molta il·lusió.
1: Que per cert, avui s'ha anunciat que jugaran un partit contra l'Ajax el 15 de novembre, a la propera aturada, i han fet un vídeo promocional molt xulo, que hi surt Rijkaard...
3: L'Ajax s'ho curra molt a nivell de xarxes socials, sí, i presentacions...
1: S'ha de dir que és un partit... Hi ha tants jugadors que han jugat a l'Ajax i al sí. Barça, que no sé com ho faran.
4: Una part amb cada equip.
1: Frank de Boer, tu amb qui jugues?
3: Pitzke.
1: Pitzke encara va jugar?
3: Bueno, home, clar.
1: Sí, a nivell de Legend, sí.
3: Sí, home.
1: Sí, el consideren Legend.
3: Deu ser encara tan gran, no?
1: Legend d'aquí. D'ells?
4: Sí.
3: De bueno, ara, juga Déu amb els agents del Barça.
1: Tens raó que el llistó no sempre...
4: Però Pitzke és un jugador dels anys 90, eh? És a dir... Ha de
3: ser, sí, però bueno, en Goy juga amb els legends.
4: Però perquè no hi ha...
1: Perquè no hi ha porter.
3: Bueno, però... No sé, Goico també juga, no? No sé si sí, encara juga ara.

0: Pedro, un gran amic, persona extraordinària, mai una mala cara, mai, brutal. I per mi molt infravalorat, molt. Per mi ho tenia tot. Un jugador brutal, o sigui, superlatiu.
1: Un plaer enorme, una sort, poder tindre jugadors, companys i persones com el Pedro i la veritat que és un orgull molt gran poder viure tot això junts.
2: Va sortir corrents, seguint la bola, i va ser impressionant. La gent va quedar... Diu, però què fot aquest tio? No? Perquè sortia darrere la pilota seguint, eh? Potser demostra una mica el seu caràcter, no? Que és un lluitador. Que...
3: Parlava Laporta del dia que debuta Pedro al Camp Nou amb el 33 i Pedrito la samarreta contra el Múrcia, que ell va al·lucinar quan el va veure córrer.
4: Sí, jo recordo l'escena aquesta d'entrar al camp i sortir esperitat, i era un partit que crec que estava sentenciat i sí que va cridar la...
5: I certa cunyeta, eh? A mi no em va agradar.
4: Sí.
6: La gent aquell dia hi havia una mica de...
4: Però evidentment la porta s'ha quedat amb la part bona. La porta en això, a l'hora de glossar...
5: Després va callar totes les boques, Pedro.
4: A l'hora de glossar figures és un fenomen. Vaja, a l'hora de comunicar.
3: Per cert, que m'ha explicat avui la porta durant l'acte, que demà Pedro farà el servei d'honor en el Barça-Getafe.
4: Molt bona idea.
7: Sí. Molt bona idea. I a més, jo celebro molt que el Barça hagi capitalitzat aquest comiat de Pedro. Pedro segurament també ho ha volgut així, perquè en una època on les relacions amb grans llegendes del Barça doncs potser passa per no passar pel millor moment, Xavi, Koeman, Messi... Home, doncs que un jugador com Pedro tingui l'oportunitat d'acomiadar-se al Barça, que el Barça hi posi tots els seus mitjans perquè Pedro pugui acomiadar-se. Jo sóc molt fan de Pedro. Jo crec que és un jugador... No sé si... Quan diu Xavi infravalorat, jo crec que es refereix a una qüestió de premis individuals, de...
4: No, ell ha dit mediàticament i jo no hi estic gens d'acord.
7: Bueno, jo potser no està infravalorat. Jo crec que ha estat un jugador capdalt en la història recent del Barça.
6: I que s'ha dit.
7: Un jugador molt estimat, però un jugador molt bo, és a dir, un jugador amb un gran rendiment esportiu, un jugador amb molt de gol, un jugador que feia servir les dues cames de forma indistinta i amb molta efectivitat, un jugador que crec que és clau en els èxits del Barça de Guardiola i la veritat és que jo des que va marxar al Barça l'he anat seguint molt, tant al Chelsea sí. Com a la Roma, a la Lazio, sempre mirava el Life Score a veure si jugava, si era titular, si quants minuts, i estic molt content que avui hagi tingut aquest reconeixement que jo sincerament no m'esperava, perquè jo gairebé el anava perdent de vista i bueno, un dia se retirarà i no en sabrem res més, i mira, demà tindrem l'oportunitat de poder-lo aplaudir des del Camp Nou. Per mi, grandíssim futbolista Pedro Rodríguez, que juntament amb Messi formava la davantera, on per llaïna van passant Villa, Ibrahimovic...
4: La davantera de l'any de Wembley és, ahir ho comentàvem, és Pedro, Messi i Villa. Ibrahimovic...
7: És l'anterior.
4: No, Ibrahimovic és l'anterior.
7: Sí,
5: jo crec que per aquí va Xavi, una mica, que... I amb això jo també estic d'acord que és infravalorat, és que quan parlem d'aquesta generació, Pedro va estar fins al 2009, que comença Guardiola, fins amb Luis Enrique. I per allà van passar molts davanters, i ens en recordem de tot, per davant ens en recordem de Villa...
4: Clar, però és que parlem de figures estratosfèriques. Pedro, a mi em sembla tan important, com ha dit el Bernat, però no és un supercrac.
5: No, però bueno, que és un jugador infravalorat en el sentit de que ha marcat gols superimportants a la història del Barça, d'aquella època, a més, en una final de Champions... clar, segurament està més reconegut Belletti que Pedro, i ha marcat els mateixos gols.
8: Jo crec que una cosa és que quan recordis París recordis que el gol aquell el va fer Belletti, i una altra cosa és que Belletti tingui a la història del Barça el paper que, per exemple, té Koeman. Jo crec que no...
4: Et poso un exemple. Ferran Torres serà recordat com el tio que ha fet el gol del segon Mundial d'Espanya, però no serà un jugador tan estimat. És a dir, jo crec que el grau d'estimació de l'aficionat del Barça, i no tinc res contra Belletti, al contrari, entre Pedro i Belletti són dos mons diferents. Jo sí, crec que la gent li reconeix totalment... Vaja.
5: Jo crec que està infravalorat, ja està.
7: Va marxar del Barça una mica per la porta del darrere,
4: sí,
7: perquè
4: sí.
7: El Barça havia fitxat Neymar i... una mica se'l va empènyer, no? De sobte es va trobar que sense mereixer-ho perdia la titularitat. Ell no havia fet cap de mèrit per deixar de jugar.
4: Jo crec que ell s'hauria quedat a ser el quart davanter d'aquell equip, que era un luxe asiàtic, però és que clar, és que aquella gent no volia, no perdonava ni un minut.
5: Que de fet a Neymar li dona

0: el gol de la final de la Champions quan el podia haver fet ell.
1: Sí, senyor. Si
2: jo també vull recordar que el que ha dit lo de que està infravalorat és Xavi, que ja vaig dir l'altre dia que m'alegro mogollón que li vagi molt bé en Holanda, però que Xavi té aquesta mania de que tot el que fa ja no ell, sinó que no se li valora o que no se li dona mèrit o que té aquesta mania. I a mi em sembla que a Pedrito, perquè le anominem Pedro perquè ens van dir en premsa que no le diguéssim Pedro, Pedrito, sinó Pedro, però jo segueixo llamándole Pedrito.
1: Però ho va triar ell, que s'ho va voler posar a la samarreta.
2: Bueno, però que ens van dir que, sisplau, que no diguéssim Pedrito, sinó Pedro. I jo le segueixo llamando Pedrito perquè no em surt llamar-le Pedro. I Pedrito a mi em sembla que se va dir que era un jugador molt important per al Barça i que se li va aplaudir i que se li va valorar.
0: Sí, sí,
2: una altra cosa és com es va marxar. Jo, però...
0: I després, també, que marxa fent el gol de
3: la Supercopa.
0: Sí, sí, sí. O sigui, va ser decisiu fins l'últim dia.
4: És impossible marxar millor.
3: Ell llega a la prèvia o el postpartit, no? Va parlar de Robert.
4: El Robert no m'ha dit nada.
3: Robert Fernández, que era el secretari tècnic.
4: El secretari tècnic. Sí, sí. Parlant de Xavi i de Pedro, jo crec que avui hem fet un descobriment que a mi almenys no em consta que estigués ni publicat ni explicat.
5: Sí, perquè en un dels moments que han anat pujant aquestes llegendes a parlar Pedro, Xavi s'ha deixat anar i ha explicat que quan ell era l'entrenador del Barça, a l'època que ell va ser entrenador del Barça, va intentar que Pedro tornés a vestir la samarreta blaugrana.
6: No, i de fet em vaig pensar fer-lo tornar. Vam estar parlant, va tornar el Dani i en aquell moment tenim una situació difícil i bueno, vam estar sopesant la possibilitat de tornar i fer aquest gol 100, però al final no va quadrar la cosa. M'hauria agradat molt perquè, a part, doncs, tinc una amistat incondicional cap a ell, però bé, donar-li enhorabona per la carrera que ha fet, que ha sigut bestial.
4: Clar, si va tornar al Alves amb 40, Pedro semblava un juvenil al seu costat. Bon intent, llàstima, vam acabar fitxant Adama Traoré.
5: Aquest gol 100 es referia que Pedro, amb el Barça, a 99 gols, doncs, han fet la broma de que arribés al centenari.
3: Pedro té el rècord, el recordo per aquells que estiguin més despistats, d'haver fet gol en totes i cadascuna de les competicions que el Barça va guanyar l'any 2009.
4: No.
3: Lliga, Copa, Champions, sí, sí. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs.
4: Sí. A més, té un palmarès acollonant. O sigui, ho ha guanyat tot amb el Barça, ho ha guanyat tot amb la selecció espanyola, vaja. Ell deia avui que l'únic que li havia faltat era guanyar un títol a Itàlia, però jo crec que es pot retirar tranquil. Joan, gràcies.
5: A tu.
4: Les 8 tocades, abans de saludar l'Agnès Marquès, Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Avui hem preguntat a la nostra audiència, en el dia que s'ha retirat oficialment Pedro, quin record en guardaran?
7: Mira, el Jordi Durant parla del seu olfacte de gol, diu que sempre era un calia ser per marcar i recorda això que deia el Bernat, que va marcar totes les competicions l'any del Sextet, i després diversos usuaris ens comenten diversos gols importants que ha marcat Pedro. Per exemple, el Santi Navarro, gol de cap contra l'Estudiantes l'any 2009, el Lluís Penyassegat, el gol contra el Manchester United a la final de la Champions del 2011, i el Manu, el gol al Sevilla a la Supercopa d'Europa el 2015.
4: I hi ha també el del Shakhtar en una Supercopa, jo crec que és la del 2009, precisament.
3: Sí, sí.
4: Que no hi ha...
3: Mónaco.
4: És la pròrroga,
3: eh?
4: No hi havia manera de fer un gol al camp.
3: Amb una gespa
4: avui horrorosa. Avui recordava a la porta que no hi havia manera de jugar en aquell camp i Pedro va acabar desequilibrant la balança. Doncs mira, té molt sentit que un home que es va distingir pels gols, a part de pel seu treball sort per l'equip i recordat per la nostra audiència pels seus gols més importants. Francesc, fins ara.
7: Fins ara.
4: Tres minuts passen sobre l'horari previst, però Pedro mereix això i més. Oi que sí, Agnès Marquès? L'Agnès és molt de Pedro, però també és molt del Catalunya Nit, que avui va per 3Cat Info.
8: Avui va per 3Cat Info, però mira, deixa que a aquesta hora fem una mica d'informació de servei públic per a tots aquells que ens escolten des del cotxe. Operació sortida avui per un cap de setmana llarg, de 3 dies, dilluns 12 d'octubre, i és una operació sortida que ha començat sent molt, molt complicada des de primera hora de la tarda, i li preguntem a l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda. Com estan les coses ara?
9: Doncs ara ja força més tranquil·les. Ara ja em sembla que tothom és més o menys a puesto, i aleshores on hi ha cua, sobretot és a l'est del Llobregat, a la C-16, que es manté una mica congestionada entre Berga i Cercs en direcció Puigcerdà. També a la C-17, a l'altura de Ripoll, en sentit nord. L'autopista AP-7, on hi ha hagut molts problemes, tant pel volum de trànsit com sobretot perquè s'hi han sumat moltes incidències, encara congestionada, però només a l'altura de Martorell en direcció Tarragona, i també a l'altura de l'Ametlla de Mar en direcció Castelló. Cal destacar també les obres que han aturat una bona estona, força hores aquesta tarda, la C-17 a l'altura de Granollers, ja no hi són, però sí que continuen les de Jorba direcció Lleida, que encara sí que provoquen retencions, i a Barcelona també hi ha hagut llargues cues a les rondes per moltes incidències. Destaquem ja només la retenció a la ronda litoral intermitent entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat, i a la ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i Roquetes, també sentit Llobregat, i això afecta part darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria Dolors García. Aquesta és la situació a la xarxa viària catalana a aquesta hora. A Catalunya Nit avui estarem molt pendents i us explicarem que, clar, d'alguna manera es tanca ara, avui i el cap de setmana, la setmana en què s'han convocat les eleccions, però aquest cap de setmana és un cap de setmana de decisions importants. Per exemple, Esquerra, el compte enrere, té una hora concreta, diumenge a les 6 de la tarda, és el termini que té Gabriel Rufián i el partit, al final, per fer el pas definitiu i anunciar qui serà el candidat.
4: Per què diumenge a les 6? Tanquen les inscripcions? O...
8: Sí, és el moment, és el termini que es dona, que es dona al propi partit. D'acord. La CUP decidirà demà si es presenta a les eleccions espanyoles.
4: Pensava que tancava el mercat de fitxatges de polítics, no. Diumenge a les 6.
8: Les llistes i els candidats s'han de presentar abans del 26 d'octubre, però sí que hi ha tota una sèrie de coses que s'han d'enllestir abans, perquè a vegades en funció del número 1 condiciona el número 2, en fi, ja saps tots els equilibris interns que s'han de fer. I també continuarà deliberant aquest cap de setmana el Tribunal Suprem, que ha de decidir si permet o no finalment votar els descendents exiliats nacionalitzats a través de la llei de nens. Estarem molt pendents també al Catalunya Nit de la manifestació que hi ha convocada aquest vespre a la plaça Universitat pel Sindicat de Llogateres, amb el lema "El negoci de l'habitatge mata". És, sens dubte, el tema, l'habitatge, que travessa tota la campanya electoral i tota l'escena política. I a banda de repassar els altres temes d'actualitat, al Catalunya Nit, la segona hora dels divendres, sempre és molt, molt cultural. Entrevistarem els mitals aquests. Els coneixes o no? Els coneixeu, Sònia?
4: M'ho han xivat, però no colat.
8: Podria ser Bumburi una mica, no?
9: Sí, però és...
8: No, sí, és. No ho és. Ah. És la pregunta que em fas. No ho és. És Art de Bogotà, que em dirà,
9: són
8: colombians.
9: Sí. No, però Art de Bogotà... Sí.
8: Són de Múrcia, de Cartagena.
9: Sí,
8: no?
9: Sí, tot, sí, sí, ara els tenim situats.
4: Són bons. Sí.
2: Està molt de moda.
9: Sí.
2: Molt.
4: Es veu que ho han punxat aquí.
8: Bé, doncs això i més estrenes de cinema amb en Marc Garriga, que el tenim al Festival de Cinema de Sitges, i també ens portarà alguna cosa terrorífica.
4: I ha tornat l'Alias de...
8: L'Alias ja ha tornat, sí, va tornar ahir. Va tornar ahir. Doncs no ens ha donat temps, però bueno, vam comentar-ho ahir a l'hora de sortir del programa, que havia anat tot molt bé.
4: Molt bé, doncs segur que avui també s'ho passen bé. A les 9, Catalunya Nit, avui a la sintonia del 3CAT Info, perquè a l'antena principal de Catalunya Ràdio hi haurà el Màlaga Espanyol. Agnès, gràcies.
8: Que vagi bé.
10: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
11: Amb Sònia Jalmà.
4: Hi ha molts fans de Bogotà per aquí, eh?
9: Però... Sí, no. Jo em sap greu perquè no els he identificat, però Art de Bogotà com a grup conec força gent que...
12: No els coneixies?
4: No. No els havia sentit a la meva vida.
9: I molt de festivals.
3: Aquest estiu han estat a festivals.
9: Sí.
2: A veure, l'estiu del Quédate, Quédate...
9: Ai, sí, que no els...
4: No, jo la cançó sí que l'havia sentit.
2: No, tu vas dir que no...
4: Jo no coneixia cap dels dos subjectes que van perpetrar allò.
2: Va una mica... Va al seu temps.
3: Quevedo i l'argentí,
9: no? Bizarrap, no?
4: El de les ulleres de sol és Quevedo?
3: No, el de les ulleres de sol és Bizarrap, l'argentí.
4: Aquest és el... Però no se li coneix la cara?
9: Però per què? Per què hi entres? És que no entenc.
3: No se li coneix la cara.
12: Em diu que si li dic...
9: Que mal, sí.
2: Surt tota l'estona en les ulleres.
12: I amb una gorra, moltes vegades, també.
9: Bé, esteu envaint el pop-up i sí, no, veritat, no es pot permetre. Avui a la primera hora del Tot Costa, si la recupereu, ens sentireu parlar d'aquesta lesió de Rafinha, perquè així ens ho ha dit avui l'entrenador del Barça, que Rafinha no jugaria contra el Getafe, contra el Galatasaray, que no té una gran cosa, que no és una gran lesió, però que té afectada la zona on... Vaja, l'any passat va tenir tres lesions en aquella mateixa cuixa i per això van amb compte i de moment no està jugant i no jugarà Rafinha, malgrat que des de farà uns 10 dies el club ens deia que no tenia res. Doncs finalment sembla que sí, que encara que sigui petit, una cosa sí que té. I el mateix Flick ha dit que Gabriel Jesús seria el titular demà. En aquesta primera hora també hem parlat d'aquest comiat avui de Pedro als 39 anys, i hem fet una mica remember, que sempre ve de gust. Per cert, han acabat dos partits de waterpolo dels que estàvem pendents. A l'Eurocup masculina, el Barcelona ha guanyat el Buliagmeni per 17-12, i el Primorie ha perdut, el Terrassa ha guanyat el Primorie per 11-15. Per tant, bones notícies pel que fa a l'Eurocup masculina. El Sabadell, encara no tenim el resultat, està jugant amb el Don Gou de Mediterrani.
3: I el Galatasaray, el Galatasaray guanya 1-0 al Kasim Pasa.
4: Mira qui juga. A veure si perquè té uns quants cracs. O...
3: No, però per allà els més coneguts, Rafa Leao és titular, Lucas Torreira és titular, Osimhen no. Osimhen no és titular. Si és que l'Aivescor fa una lletra molt petita. Davinson Sánchez juga al central colombià.
4: És que
3: colombià.
4: Clar, és que tu mires els noms, ja en parlarem dilluns, amb calma, però tu mires els noms de l'equip del Galatasaray.
3: I no és dels equips
2: virtuts. Creia que volies més. Parlar de la presbícia.
4: Sí, no, jo ja fa bastant temps que això que està intentant el Bernat sense ulleres no ho puc ni... No puc ni imaginar-m'ho.
9: I qui tenies curiositat de saber... Si
4: no, Ximent, però ha dit que no. Però no, el que deies que per noms, la plantilla del Galatasaray, dius, ostres, però després, clar... Són...
3: L'Heroi Sané no juga tampoc i Gundogan tampoc. Està a la banqueta.
9: Sí,
3: i després hi ha un jugador que a mi, a l'època que era molt jove, el vaig descobrir, m'agradava molt, que és Mario Lemina, que és un italià, bueno, jugava a la Juve,
4: ah, això.
3: Però era de Gabon, però està al Galatasaray també. Ja,
9: està a la banqueta també, no?
3: Sí.
4: Caram, doncs una bona plantilla. Després l'equip ja ho veurem dimarts.
9: Contra el Kasim Pasa, 1-0.
4: Com?
9: És, jo saps, simplement informo el resultat.
4: T'ho confessaré, és que no acabo de trobar la broma. Si no, ja l'hauria fet, perquè me l'estic fent a sobre.
12: Amb 1-0 és quasi empata.
4: Va, fins aquí la primera hora del Tot Costa, una hora llarga. Ara de seguida arrenquem la segona, però abans, d'aquí a no res, d'aquí a 3 minuts arrenca l'antena digital de Catalunya Ràdio el Tot Gira Eurolliga del Barça Žalgiris. Allà, com sempre, ja hi és l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
13: Com estem?
4: Bé, vos?
13: Doncs, ui, em sento doblat. Jo bé. Ara millor.
4: Ara hem resolt els problemes de retorn que tenia l'Ernest Macià mentre sonen les notes de l'himne del Barça al Palau.
13: Mira, dos jugadors que tornen, que ja ho vam dir ahir, i que això serà molt important, aquesta temporada, no tenir lesionats, tornen, bé, debut a tots amb Ebouma i doncs Josh Nebo, que ja va jugar un partidet, doncs que tornarà... És a dir, hi ha més centímetres i més pes, que a més avui pot anar bé, perquè els Žalgiris té un parell de jugadors a dintre, sobretot un que ve de la NBA, el Jonas Valanciunas, que tu com a consumidor de NBA ja el coneixes.
4: Estic una mica acollonido amb Valanciunas, ja em vas dir ahir que no ha començat especialment bé, però clar, en teoria aquest tio s'hauria de menjar l'Eurolliga, almenys a les zones interiors.
13: Sí, és a dir que en qualsevol moment, suposo que de moment no atropella encara els jugadors, però que no hagi començat bé no vol dir que hagi començat malament, i això amb un equip tocat a dintre com el Barça, doncs avui podria ser el seu punt d'enlairament. Per tant, interessa que amb aquests jugadors que recupera el Barça, que no sé quin punt de competició tindran, suposo que no estaran encara al nivell de competició òptim, doncs puguin anar-ho suplint. De moment, res, Barça-Žalgiris, el pavelló pràcticament estarà ple.
4: De moment el Barça, si no em corregeixes, els partits que ha jugat a casa, un d'Euroliga i un d'ACB, els ha guanyat, oi?
13: Sí, els ha guanyat, els ha guanyat. És veritat que el primer d'Eurolliga i també el d'ACB aquí amb el Corunya no va ser allò una victòria sense pal·liatius, sinó que estem veient un equip que encara doncs, dintre del partit et fa dubtar molt, però l'energia, doncs, el talent puntual de jugadors que hi eren l'any passat i algun doncs, que té el dia, de moment ho van traient endavant. És veritat que l'Efes i el Corunya no serien els rivals més forts de les seves competicions i per tant doncs, no m'afanyaré a treure massa conclusions.
14: Doncs veurem com va avui, d'aquí a no res. De fet, ja arrenca l'antena digital de Catalunya Ràdio aquest Tot Gira del Barça-Zalgiris, el partit a 8:45 amb l'Ernest, la Lloberes i el Joan Fitó. Ernest, gràcies, bona transmi.
13: Una abraçada, Jordi.
14: Això serà l'antena digital de Catalunya Ràdio, l'antena principal, com us deia fa un moment. D'aquí a mitja hora clavada arrenca el Màlaga... No, d'aquí a mitja hora clavada...
3: Canvi de música, eh?
14: Unes palmes.
3: A veure si havia dit el Barça, ara t'ha fet.
14: D'aquí a 3/4 d'hora clavats arrenca el Màlaga espanyol. L'equip cobra aquesta 8a jornada de Lliga. D'aquí a mitja hora arrenca el Tot Gira i ja tenim a puesto el Sergi Andreu i la Sònia Olear. Hola, Sergi, bona tarda.
15: Hola, Costa, què tal, com aneu?
14: Avui s'ha de guanyar, sí o sí.
15: Sí, és importantíssim aquest partit, trobo. Perquè...
16: Trobes?
15: Home, què rius? No.
16: Que us trobo com...
15: Sí, home, vull dir que penso, que crec que és molt important, no?
16: Sí.
15: Perquè...
16: Ja sé hi ha moltes novetats, Jordi.
15: Sí.
16: Deixa'm dir l'11 perquè...
14: Hola. Sònia, bona tarda.
16: Bona tarda, me l'estic fent a sobre, escolta.
14: Ja veig.
15: Tu m'has deixat parlar.
16: Calla. Ja parlaràs després, perquè no podràs parlar i no dir res de l'11.
14: Avui, el Tot Gira del Màlaga espanyol amb la narració de Sònia Olear i els comentaris, quan pugui, de Sergi Atreu.
15: Exacte.
16: Va, atenció, perquè juga Fortuño a la porteria, aquest és el primer canvi. Fortuño a la porteria. Dimitrovic ha tingut unes molèsties al llarg de la setmana a l'esquena i no han volgut arriscar. Manolo confia en Fortuño i per tant fa aquest canvi, però atenció perquè n'hi ha cinc més. Omar, Riedel, Cabrera i Harman a la defensa, el doble pivot per Pol i Edu Expósito a la mitja punta, Javi Hernández, Dolan per la dreta, Brian a l'esquerra i Roberto en punta. Jordi, això vol dir que a banda d'aquest canvi de Fortuño per Dimitrovic hi ha el de Pol per Urco, Omar, que estava sancionat per José Ángel, Hinojo per Harman i Riedel per Núñez, i Dolan ocupa el lloc que va ocupar Calatrava a l'últim partit, aquella desfeta, aquell ridícul, per dir-ho d'alguna manera, davant l'Elx. Manolo havia de tocar coses i ara sí, Sergi, endavant amb la teva anàlisi encertadíssima sempre.
15: Jo estic ara per agafar els trastets i marxar cap a l'hotel.
16: No, saps què passa? Que avui estic molt ben acompanyada perquè avui... estic entremig del Sergi Andreu i de l'Àngel Morales, tu.
15: Mira,
16: Home,
15: us escolta també l'Àngel, si voleu, eh?
14: Hola, Àngel.
16: Espera, ara.
14: Hola.
17: Acabo de fer la novetada. Bona tarda.
14: Molt bé.
15: Àngel, això que estàs veient és sempre així, eh? Sònia és qui mana.
16: No.
17: Sí, home, sí. Com ha de ser?
16: No, però és que tenia sentit que digués primer l'11. Avui tenia sentit.
15: Sí,
16: ja està, Jordi no ho sabia, t'estava donant pas a tu. I he fet una rebel·lió responsable i he fet una invasió de camp.
14: Però què li passa?
18: No, ja entenc el que... És a dir, tu li preguntaves al Sergi com veia el partit i el Sergi no podia evitar dir-te que hi ha molts canvis i ja els avancen la Sònia.
14: Molt bé, no? Bé. Sí. Està bé assumir responsabilitats. Ja m'agrada.
18: I avui teniu l'Àngel aquí a la cabina perquè, clar, Àngel, tu ara vius a Màlaga, no? I has dit, aprofito.
17: Sí, passava per aquí i dic, mira, vaig aquí fer-li companyia a posar una mica d'ordre entre aquests dos, que si no...
18: Sí. Has de posar ordre, ja ho has vist ara, que has de posar ordre. Sí.
14: Àngel, et sorprèn molt aquesta revolució de Manolo, què?
17: No, abans de saber que potser segurament Dimitrovic es baixa per algunes molèsties físiques, evidentment sorprenia l'entrada d'Àngel Fortuño. No perquè no tingui nivell, sinó perquè potser no seria el moment. La resta de canvis, a mi el que em sorprèn és que no sortim amb un doble pivot més físic, no? Jo pensava, o hagués apostat, que hauríem jugat d'inici amb Pol i Urco, amb Edu Expósito per davant, però no, Manolo continua apostant per aquesta versió més ofensiva, amb tres mitges puntes purs i amb Edu Espósito per darrere, doncs que espero que surti bé i que podem tenir superioritat al mig del camp que va faltar, per exemple, el dia de l'Elx.
15: Sí, jo només espero tenir poder cantar una victòria per tenir un viatge de tornada a Plàcid. Perquè si, perquè si tal com està l'ambient, hem de marxar d'aquí amb la cua entrecada, no, és broma,
14: ja,
15: eh?
14: Ja vam parlar amb tu, Àngel, durant l'aturada, per veure què et suggeria la remor de fons al voltant de la figura de Manolo, fins i tot en el cas que avui anés malament, que no hauria, no ha de passar res, no?
17: No, jo espero que no. Primer de tot, que avui anirà bé, i després que jo crec que el marge encara li donaria per un parell o tres més de partits. No. Venim d'una aturada, si tu has de prendre decisions, doncs podries haver aprofitat l'aturada. Ara no tindria sentit que prendre cap decisió, home, no sé, que sortis d'aquí avui golejat o amb una molt mala imatge. Jo crec que tenim Manolo per temps.
14: Molt bé, doncs amb aquests mimbres es prepara aquest Màlaga Espanyol. El Màlaga Cué encara no ha guanyat cap partit. L'Espanyol, com explicaven l'Àngel, el Sergi i la Sònia, necessita retrobar-se avui mateix amb la victòria. Amb la Sònia hi parlarem ara d'aquí un moment, perquè hem de resoldre la tutoria, però el Sergi i l'Àngel els acomiado. Abraçada a tots dos i bona transmissió.
15: Gràcies, adéu.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
19: El seu estadi, ara, porta el nom d'un entrenador mític que ha passat per la Lliga Espanyola. Quin club és?
14: L'estadi porta el nom d'un entrenador mític que ha passat per la Lliga Espanyola. Els colors són el vermell i negre. El van fundar el 1903 i no té grans títols, però sí algunes lligues. Ja sabeu qui és aquest.
0: Jo l'he enviat abans, una altra pista.
14: Sí, a la tercera, eh?
0: Sí.
14: La Gemma també, el Bernat?
3: No, ja m'espero.
14: Val, jo no, ara mateix no hi caic, però segurament deu ser... Veig que deu ser bastant evident, no?
0: Sí, bueno. Aquesta setmana sí.
14: Vegi negre aquesta setmana. Ja, ara ho trobarem. De seguida resoldrem la tutoria, però abans, avui també ha estat protagonista José Mourinho.

0: hi ha editorial aquí. Psycho Killer, Mourinho, escriu Roger Grimau. Art de Bogotà, home, com vulguem dir. Ets l'únic astronauta que no els coneix. En fi. Hola, Ripo, de nou.
1: Hola.
0: Avui Mourinho ha fet roda de premsa prèvia al Madrid-Villarreal de demà a les 9. Podria ser perfectament que el Madrid sortís... Vaja, hauria. El Madrid hauria de començar el seu partit a 9 punts del Barça, si Déu vol. Però vaja, Mourinho avui tenia tants fronts oberts que de futbol, bé, relativament, no?
1: Sí, perquè la roda de premsa ha vingut després d'unes setmanes mogudetes, sobretot per polèmiques amb alguns jugadors fora de la seva vida futbolística. Per exemple, fa uns... Mbappé ha estat el principal protagonista. Fa uns dies a veure el francès sortint d'una discoteca a París quan es recuperava d'una lesió al genoll. També van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos. Un fet destacable perquè uns dies abans Mourinho va dir que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici. Mira, sobre Mbappé, deia això i amb un missatge cap als periodistes.
2: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era una discoteca transformada para la Semana de la Moda en París en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central de los restaurantes, de los spa. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El que m'impressiona més d'aquest document és que Mourinho s'ha pres fil per randa les vacances de Mbappé. Que, si era un...
3: que queda clar que d'altra banda s'ha informat.
0: Sí, sí.
4: O l'han informat.
0: Sí, però...
3: O l'han informat, però vull dir que... Però... que
0: Mourinho no hauria d'estar...
3: Ell per defensar el seu jugador...
5: Home, no era molt difícil, tenint en compte que el propi Mbappé és el que les publicita, pues no era molt difícil enterar-se de què ha estat fent.
3: No, però el tema és que ell ha buscat l'excusa...
5: És el que va colgar lo de la bici, és el que va anar a una discoteca transformada en lo que tu vulguis, perquè era la Setmana de la Moda de Madrid, és a dir, no és només que es vagi de vacances, sinó que lo publicita i que va a llocs on sap que le faran fotos i que el verà
3: li
5: a tothom.
3: Li és indiferent.
5: El verà a tothom.
0: Jo començo a pensar que Mbappé...
5: O sea, no és difícil pensar. Què ha fet Mbappé de vacances?
0: Mbappé, començo a pensar que no és tan llest com sembla, però pensant bé...
5: Jo tinc la sospita
0: l'alternativa
5: de que
0: és que se li
5: fot
0: tot. Això...
4: Bueno, perquè és aquesta impunitat que tenen els jugadors del Madrid.
5: Tinc la sospita
0: però
5: de que... De
0: el que vull dir és que, home, ara resulta que estava en un hotel que...
4: Sí, com
0: no,
4: com
0: que hi havia dues bicicletes per anar,
5: home, ja suposo,
0: per anar fins al menjador.
5: Ja suposo que
0: la setmana que el teu entrenador ha dit que anar en bici és perillós, una de dos. O pots anar caminant o com a mínim no pengis el vídeo. Vaja.
5: Ja suposo que a Suïssa Mbappé no ha anat a l'hostal Pepita.
0: No. Ha anat a un hotel que va arribar.
5: Però el cas és que el seu entrenador havia dit que estava prohibit anar en bicicleta, que no era de jugadors professionals, i 10 dies després ho ha fet, i no només ho ha fet, sinó que s'ha penjat a ell mateix muntant en bici.
0: En tot cas...
4: Per la casc, almenys. Per l'esmorzar es va posar el casc.
0: Demà juga, eh?
1: Sí, estarà titular. Recordem que va marxar de la selecció francesa amb molèsties, lesió, el que li vulgueu dir al genoll. Serà titular demà contra el Villarreal a les 9 al Bernabéu. També hi ha un altre jugador que ha estat involucrat en aquesta roda de premsa, que és Hausen. També fa uns dies va sortir una foto a Instagram on sortia Hausen mirant el mòbil en Pitarch en un cotxe, i Mourinho també para de Hausen i també defensa el jugador.
2: Del pobre de Dean Hausen, que estava parado delante de la casa de Thiago Pitarch, antes de Pitarch ir a su casa. Coche parado. Estava a mandar un SMS. Passou a ser quase un criminoso que estava en autopista a guiar a 200 por hora i a mandar SMS. I és por eso que digo, ridículo.
0: Però això és el que deia abans. Mourinho avui hauria d'estar pensant qui serà el lateral esquerre del Villarreal. Kylian, demà necessito que juguis més tirat a la dreta. I s'ha dedicat a veure, què collons foties en una discoteca? No era una discoteca. Què feies amb bici? No. I tu, idiota, conduint amb el mòbil, no? És que, mister, és que estava parat davant de casa de Thiago Pitarch. És que és ridícul.
5: Però
0: sembla una guarderia.
5: Igual que et dic
0: una llar d'infants.
5: Igual que et dic que Mbappé tinc la sospita de que a ell tant le fa, també tinc la sospita de que a Mourinho tot això el va fenomenal. Perquè no es parla de futbol. No es parla de que el seu equip no juga res, no es parla de que en el seu equip hay problemas futbolísticos greus que no está resolvent, y es parla de, pues això, de que si es porten bé uns i altres, que si Mbappé i la bicicleta, li va fenomenal, o de Negreira, o dels àrbitres...
0: De Negreira ja ho ha tret ell.
6: Això ha estat futbol. Ha estat tota la vida, la carrera entrenador de Mourinho ha estat aquesta, intentar que no es parli de futbol.
5: És Mourinho.
0: Però avui...
4: És una reflexió també, que, o sigui, ell ha vist que aquí manen els jugadors. Ho va veure l'any passat amb els entrenadors que hi havia, i que el Mourinho, que tothom pensava que venia aquí amb una ascendència, no la té. Ja no la té, perquè ja no... Ja, el primer papito del Sereno,
6: com s'ha vist... La qüestió és que si Mourinho no ha de fer això...
4: Com s'ha vist aquesta setmana. Per tant, ell el que ha de fer és tancar files amb el missatge del club i dir, sí. Bueno, doncs aquest no... Perquè si es fica en contra del jugador i li fa un pols al jugador, l'any passat, quan Vinicius ho va fer amb Xavi Alonso, ja va veure el que va passar. Per tant, ell sí. Li passava
6: però,
4: el mateix.
6: Però costa de veure quin és el sentit de fitxar Mourinho si no ve a fer... L'únic en el que en teoria doncs, és bo, que és posar ordre en un vestidor.
4: Doncs a treure
6: si el que ve
4: és a
6: fer jugar futbol al seu equip, és evident que Mourinho no
4: l'ha de fer. Desmereix qualsevol triomf del Barça per sí, temes arbitrals, Negreira, etc. Perquè com que veu que hi ha tanta diferència, no té una altra cosa a fer. Perquè futbolísticament, és que si comencem a parlar de futbol, el Mourinho té un autèntic problema.
7: Jo no recordo una època més o menys recent, o sense ser recent, una època... on, des de la perspectiva del Barça, veiés amb tanta tranquil·litat i despreocupació i superioritat fins i tot el que passa a Madrid. És a dir, els veig tan perduts, tan per sota d'on han d'estar, els veig, en fi, tan despistats amb coses que no són importants, que fan que tot l'important que és competir amb el Barça a nivell futbolístic no ho estiguin fent, i em plantejo, jo ara mateix... O sigui, el partit... Jo tinc unes ganes que jugui el Barça contra el Madrid, perquè és que en el futbol pot passar de tot, i quan més t'esperes... Però és que podem tornar a viure una nit gloriosa, eh?
4: Bueno, jo sóc encara... Mantinc aquesta prudència.
7: Però tu has vist el Madrid jugar aquest any?
4: Sí, sí, però mantinc la prudència culer perquè tenen un equip...
7: I tu has vist el Barça jugar aquest any?
4: No, sí, d'acord. Però, per exemple, jo quan... El dia del 5-0 a Mourinho... Jo no anava al camp pensant...
7: No hi havia aquesta sensació
5: de superioritat.
7: Estan a anys llum en tots els aspectes.
4: Però tu, mires la plantilla del Madrid, jugador per jugador, i dius...
0: A mi em passa com el Ferran. Jo no m'atreveixo a matar-los, A, perquè són al Madrid, i B, perquè nom per nom. El col·lectiu no funciona, però els noms hi són.
7: Jo crec que estem més a prop de tornar a viure... un 5-0.
5: Jo també.
7: Que un empat, un resultat...
5: I és més, la bronca del Bernabéu, que ja s'ha sentit bronca en el Bernabéu, és perquè es veuen molt per baix del Barça. I perquè estemen el descalabro. Perquè és lo del quan es fa el calendari és quin dia jugues davant del Barça. I és lo de ai.
7: L'únic problema que li veig al Barça és que tenim un calendari, té un calendari...
5: Sí, per Madrid també.
7: Fins al dia de Madrid. Sí, però és dur. Són molts partits fora de casa, dos de Champions complicats, entremig el Betis... en fi.
6: Bé, clar, Barça... no saps amb quins jugadors arribaràs a aquest partit ni en quin moment
7: Correcte,
6: de forma.
7: No,
6: si el partit fos aquesta setmana...
0: Sí. Moment de forma i moment de confiança, però no és el mateix rebre el Madrid ara que, després d'anar al camp del PSG, que vés a saber què passarà. Sí. També pot ser que guanyis al camp del PSG i llavors ja arribis com un canó.
5: I però... espera't d'aquí al partit del Barça, perquè... Demà, per exemple, si demà davant el Villarreal no fan un bon partit, ja no només que no guanyin, sinó que no facin un bon partit, haurà jaleito, segur.
0: Parlant de jaleito, a Mourinho no li agrada que xiulin Vinicius.
1: No, i mira, n'ha parlat sobre això.
2: Obviamente no está neste Vinicius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
0: Doncs a veure si l'ajuda demà al Bernabéu, però aquesta sensació de mal rotllo que explica la Gemma fa mala pinta de cara al partit de demà, un partit que, per altra banda, en clau esportiva és complicat. També és veritat que el Villarreal és una cosa al Madrigal i una altra fora, però sí, s'ha de jugar i l'ha de guanyar el Madrid. El Madrid juga a les 9, abans, Ripo, ja que et tinc aquí, a un quart de 5, el Sabadell juga al camp del Ceuta. Ja han arribat?
1: Si no han arribat, serà cosa de minuts, perquè aquesta tarda han sortit d'Algeciras en ferri cap a Ceuta per jugar amb aquest partit.
0: Ha estat el viatge de Willy Fogg, eh?
1: Sí, perquè van marxar ahir al matí de Sabadell a Jerez, van entrenar a Jerez, aquest matí Jerez, Algeciras en bus, entrenament a Algeciras, avui fa nit a Ceuta, demà juguen, i després del partit tornen cap a Algeciras, diumenge al matí entrenament a Algeciras, i llavors ja tornen cap a casa.
0: Acabaran entrenant més a Algeciras que a Sabadell. En fi, del virus bé?
1: Sí. Vale. A jugar al partit, hi ha algun jugador encara tocat, però bé.
0: Doncs demà un quart de cinc el Tot Gira, el Ripus explicarà aquest Ceuta, oita, aquest Ceuta Sabadell. Anava a dir alguna cosa i no me'n recordo, així que
1: Ceuta Sabadell al quart de cinc,
0: això mateix. Vinga, va, tanquem tutoria.
8: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset a la Granada del Penedès us ofereix aquest espai.
9: Pista número 5.
10: Va veure néixer futbolísticament a Leo Messi. Quin club és? Molt bé.
6: Ha rebut respostes. El Bernat avui, que no, has acabat ja no...
7: No, perquè clar, ja havien enviat ells.
10: No m'ha enviat res el Bernat.
7: No l'ha enviat.
6: Està en baixa forma el Bernat.
10: Sí, la veritat és que sí, que aquesta temporada de moment no sé si és que vol donar peixet o com està la cosa, però...
6: El New Old Boys, equip de Rosario. Qui ha guanyat, Sònia?
10: Doncs mira, ha guanyat Sergi Sanz, que s'emporta aquest magnífic regal gràcies a Cellers Maset, un tas de vins per dues persones al centre de visites de Cellers Maset. El Penedès, ell s'emporta aquest magnífic regal, els tres puntets se'ls emporta Ferran Martínez i un puntet canviat des de fora per Oriol Domènech. Guanya aquest puntet perquè Ferran Correa està ben enviat, però avui Oriol Domènech se li ha avançat i per tant no pot sumar el Ferran aquest punt. Sí que ho fa
6: el Ferran Martínez, estava aguantant la respiració per veure si està més ràpid que la Gemma.
4: La Gemma també ha enviat després de la segona.
10: Sí, la Gemma ha guanyat un punt, també.
0: Doncs enhorabona.
7: Ha guanyat tothom menys jo.
0: Sí. és que agafes llarga vacació.
10: La teva deixadesa.
0: Exacte. Va, tutora, calma i bona transmi.
10: Que vagi molt bé.
0: Gràcies al Ferran Martínez, del Bernat Soler i a la Gemma Herrero. Podeu anar-vos en pau. Nosaltres farem una pausa i encara us hem d'explicar un parell de coses abans d'arrencar el Tot Gira del Màlaga Espanyol. Ara venim.
11: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
12: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Sol, solet, vine'm a veure.
15: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
16: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Ui, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
9: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
19: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet i fer coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
20: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
21: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
0: En motos, Marc Márquez ha fet una bona primera jornada al Gran Premi d'Indonèsia, encara que està envoltat de pilots Aprilia, que tenen la moto més competitiva a Mandalika. David Aguilar, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
0: Sembla que la bona dinàmica està ajudant el Tro de Cervera a superar l'escull d'aquest circuit, que no li ha anat gaire bé tradicionalment.
22: També va arribar dient que estan configurant darrerament la moto d'una forma diferent i que li agrada més. Avui han posat en pràctica un petit canvi per trobar un parell de dècimes a la zona ràpida del circuit. És el segon sector que a ell li costa d'empassar.
23: Estamos intentando buscar ese punto que la Aprilia parece que tiene un poquito más, que son en esas curvas rápidas, la conexión con el gas, buscar el grip, buscar siempre esa tracción, que ellos van siempre con un poquito más de velocidad en las curvas rápidas y hace que estresen también menos los neumáticos.
22: Marc Márquez era segon al matí i cinquè a la tarda, sempre amb els rivals Bezzecchi en segona posició i Jorge Martín en tercera, per tant, davant seu, i també la KTM de Costa en la quarta posició, amb Raúl Fernández, també una altra Aprilia, en primera posició i amb nou rècord de pista. Acosta diu que tothom està lluny de les Aprilia.
24: Raúl i Bezzecchi han llevat un pasito más que los demás. Es verdad que de Jorge no estamos muy, muy lejos, pero en general del paquete Aprilia estamos muy lejos. No solo nosotros, en general todos, ¿no? Entonces hay que intentar ser el mejor del resto, casi, casi.
22: Doncs Marc Márquez pot ser rival del Murcià per pujar al podi, si és que en tenen alguna opció. La classificació ens dirà molt. Comença pels vols de les 5 de la pròxima matinada. I mentrestant, Jorge Martín, el líder, defensa dos punts sobre Marc Márquez en un circuit que li escau, pero on l'any passat va ser baixa per lesió.
25: He notado un poco el no haber corrido aquí el año pasado porque es una pista muy rápida y eso se nota, pero bueno, estamos acercándonos. Sí, bien, pero siempre a nivel de potencias de electrónica me estoy muy lejos de donde quiero estar. Lo saco, obviamente, pero no estoy cómodo, ¿no? Y poquito a poco suelo ser bastante sensible en tema electrónica y bueno, hasta que llego a la base que quiero para carrera, pues me cuesta más que si hubiese corrido el año pasado.
22: Són declaracions totes a DAZN. En resum, que Marc Márquez mira d'acostar-se a la reconciliació amb el circuit de Mandalika. És ell contra les Aprilia. De moment, 3, però si Ogura es posa les piles, en seran 4. És un arma de doble tall. Si Raúl Fernández i Ogura van més ràpids que Bezzecchi i Martín, el beneficiat és Marc Márquez. Però si totes les Aprilia tenen més que el pilot Ducati, aleshores la sagnia de punts pot ser important. Però Márquez ja compta que aquest circuit no és dels seus, com tampoc Qatar, al novembre, que ara torna a estar en entredit per trobar-se al bell mig de la guerra del Golf Pèrsic. Demà a les 5 del matí, classificació. A les 9, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, en directe a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I abans d'acabar, volem mirar a Tarragona perquè avui s'hi ha celebrat la cerimònia inaugural dels Special Olympics. I tinc en línia la presidenta de la Federació ASEL, Special Olympics, que és evidentment l'organitzadora de l'esdeveniment. Senyora Pepa Muñoz, bona tarda.
26: Bona tarda.
0: Com ha anat aquesta inauguració que hem pogut seguir per Esport 3 i hem vist que ha quedat molt xula, eh?
26: Molt bé, ha estat molt bé, un èxit, sempre ho és. Ens agrada fer doncs, cerimònies que estiguin a l'alçada d'una competició com els Jocs Especial Olímpics.
1: Són 4 dies de competició d'aquí al 12 d'octubre, amb una aposta per l'esport inclusiu. Què hi trobaran els aficionats que es vulguin acostar a les proves?
26: Doncs hi trobaran competicions. Animem a la ciutadania de Tarragona especialment, perquè està més a prop, i també de Catalunya, a poder venir, veure'ls competir. Hi ha 15 disciplines i hi ha competició al llarg dels 2 dies, dissabte i diumenge.
0: Amb quines institucions, m'imagino que a part de l'Ajuntament de Tarragona, donen suport a aquests Special Olympics?
26: Doncs aquests especials són possibles gràcies a la Generalitat de Catalunya, en especial doncs al Departament d'Esports, però també amb el suport de drets socials, etc. És a dir, d'una manera treballem coordinadament, i també doncs a les diputacions de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona també, perquè hi ha esportistes de tot Catalunya. I després també gràcies a la col·laboració de sponsors, empreses col·laboradores, gràcies també doncs a Catalunya Ràdio i TV3, que hi donen cobertura.
0: Els specials són cada 4 anys, oi?
26: Sí, exacte, són cada 4 anys.
0: I tradicionalment, corregíssim si m'equivoco, ja n'hem fet uns quants aquí a casa nostra.
26: Doncs sí, mira, vam començar a Lleida el 88, que no eren encara Special Olympics, sí, eren jocs que organitzava en aquell moment la Federació ACEL, i vam començar el 92 a formar part de l'organització Special Olympics, que sabeu que és una organització internacional, sí. I a partir d'aquí, doncs, a cada 4 anys n'hem celebrat. N'hem fet de més, o sigui, potser n'hem fet cada 2 anys en algun moment.
0: Molt bé.
26: Però ara ja estan establerts cada 4 anys.
0: Doncs tenim en marxa aquests Special Olympics a Tarragona, i com ha fet la Pepa Muñoz, us convidem a que traieu el cap, bàsicament per gaudir i per animar els esportistes que hi participen. Senyora Muñoz, moltíssimes gràcies i que sigui un èxit.
26: A vosaltres, moltes gràcies.
0: 1 minut i seran 9:15. 1 minut i arrenca el Tot Gira. La Sònia remata el Tot Costa.
1: El Barça perd de 4 al Palau el partit contra els Alguiris d'Eurolliga quan queden 3 minuts 20 segons per arribar al final d'aquest primer quart. Recordem que aquest partit, com sempre, l'Eurolliga íntegra, l'Eurolliga el Tot Gira aquí a Catalunya Ràdio, a l'àvia al web, perquè aquí ara us deixem amb el Tot Gira amb aquest Màlaga Espanyol.
0: Gràcies, Sònia.
1: Fins dilluns.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Noah García i el Xavi Vall al control central, i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Dilluns tenim poc a celebrar, però ja tot costa, que ja és un bon motiu. Ens retrobem a les 7 amb més esports i més tot costa. Ara, de seguida, l'antena de Catalunya Ràdio, el Tot Gira del Màlaga Espanyol.
2: Ja podem empezar,
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït, i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
8: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA.
7: amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: Ens apropem al primer quart de Lliga. Queda molt, queda moltíssim. Però l'Espanyol ha de començar a sumar perquè no entrin dubtes abans de Nadal. Avui sembla que l'escenari és propici. Els pericos visiten el camp d'un coer, el Màlaga, que encara no ha guanyat aquesta temporada a la primera divisió. Avui, amb el capità Puado a l'expedició, els 3 punts no es poden escapar.
1: Tot gira amb Sergi Camps.
0: 3:15 i obrim les portes del Tot gira. Vespre, nit de futbol i ràdio, l'Espanyol ha de trencar la ratxa de 2 derrotes seguides després de l'aturada i visita un dels camps històrics de la primera divisió. Va, entrem a la Rosaleda.
1: Història.
2: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
3: Van marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
1: Rebel·lia.
3: Ajuda Jonathan!
1: Sentiment.
3: Burri, burri, burri, burri, burri, burri, hasta el burrito mudo.
4: Quina explota l'RCD Stadium, l'Espanyol ho té a tocar, tornarà a Europa.
1: Fidelitat.
4: Èpica, això és el que necessita l'Espanyol, èpica, guanyant en l'últim sospir.
1: Orgull perico.
4: Déu i ajut, hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitat.
1: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: 11 minuts i les 9 del vespre, 11 minuts, i començarà aquest partit, aquest Màlaga-Espanyol, a la Rosaleda. L'Espanyol, 15 amb 7 punts, ve de dues derrotes seguides, abans de l'aturada, això sí, és gairebé una altra vida. El Màlaga, Cué, amb 3 punts, ve de dues derrotes també, i encara no ha guanyat a la primera divisió. Entrem al camp del Màlaga i saludem el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Sònia Olear, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Avui estem molt contents de poder saludar l'Àngel Morales. Què tal, Àngel? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Escolta, partit al costat de casa i hem dit, Àngel, tu has d'anar a l'estadi avui.
3: Sí, encantat d'estar aquí i d'intentar ajudar a veure una altra victòria de l'Espanyol.
0: Amb l'assistència tècnica del Josep Forns, aquí a l'estudi el Dani Ballart. Què tal, Dani?
4: Bona nit.
0: El muntatge musical, el Raúl Orgales, a la producció la Núria de la Fuente i el control central, i tenim la Noa Garcia i el Xavi Vall. I abans de parlar amb vosaltres i de preguntar-te per l'11, Sònia, escoltem Manolo González en declaracions ara mateix a Movistar La Liga.
5: El Ángel como portero y por el nivel que tiene, a partir de también estas circunstancias durante la semana que Marco ha tenido problemas en la espalda, hoy está mucho mejor y le permite ir convocado, pero aún así llevamos otro portero también y ha tenido problemas que le han impedido entrenar, y por bueno, todo junto ha forzado el cambio un poco la portería, que buscar pues lógicamente pues que Ángel ha podido entrenar toda la semana y Marco no, y esto es lo que nos ha hecho decantarnos también a última hora.
6: Muchas gracias, mister, y mucha suerte en el día de hoy.
0: Doncs hem escoltat les paraules de Manolo González i hem agafat la primera resposta mossegada, i Sònia Olear, et pregunto per l'11 i alerta perquè la notícia la deixava entreveure el Manolo ara en la seva declaració. Està a la porteria, hi ha canvi, surt Dimitrovic i entra Fortuño.
2: Així és, aquest és un dels 6 canvis que fa avui Manolo González en aquest 11 per intentar girar una mica la truita a la equip. Fortuño a la porteria, obligat per aquestes molèsties que ara deia Manolo González. De la defensa, Omar, Riedel, Cabrera i Harman. El doble pivot per Pol i Edu Expósito. A la mitja punta, Javi Hernández. Dol en banda dreta, Brian banda esquerra i Roberto en punta.
0: Doncs aquest és l'11 amb molts canvis de Manolo González. A veure, Àngel Morales, què et sembla aquest 11 una mica revolucionari d'avui del tècnic de l'Espanyol?
3: Bueno, el primer ensurt l'hem rebut amb el canvi de la porteria, després doncs ve explicat per molèsties físiques de Dimitrovic durant la setmana, i la resta em sembla normal, no? Després de les dues darreres derrotes, sacsejar l'equip i fer canvis d'home per home, més enllà de la tornada d'Omar després de l'ascensió, doncs ho veig lògic i normal. El que m'acaba de sorprendre i no m'acaba d'agradar és el fet de no jugar amb un doble pivot més consistent, no? Haver apostat per jugar amb Pol Lozano i Urco a Medo Espósito per davant, però bueno, al final és el míster el que sap com estan tots els jugadors i el que surt amb aquesta aposta més ofensiva, més arriscada.
0: Segurament, Dani, venint d'una mala ratxa relativa, abans ho deia, potser en una altra vida, perquè amb l'aturada de 3 setmanes gairebé això sembla la prehistòria, però l'Espanyol no venia de massa bons resultats. Manolo ha d'intervenir i avui ho fa, no?
7: Sí, avui ho fa, sobretot ho fa sense voler a la porteria, però que per mi és una gran notícia. O sigui, Dimitrovic, ja us ho he comentat abans de l'aturada, que per mi no estava gens bé. Sí que celebro de que pugui jugar Fortuño, tot i que evidentment és per lesió de Dimitrovic, i com ha dit l'Àngel, és moment de sacsejar una mica tot plegat perquè les coses no estaven funcionant. Sí que un entrenador el que ha de fer és ser valent i intentar buscar jugadors que donguin quelcom més que el que han donat fins ara.
1: Mira, jo quan he vist l'11, Dani, he pensat en tu, t'ho haig de confessar, perquè he pensat, mira, el Dani serà content.
7: Doncs l'has encertat.
1: Recordava, Dani, l'última transmi i el que vam estar comentant de Dimitrovic, i bé, encara que sigui com bé dius, de forma forçada, veurem i desitgem, jo li desitjo a l'Àngel, al Fortuño,
0: home, i tant,
1: tota la sort del món, perquè no és fàcil, Àngel Morales, crec, per un jugador que no està habituat a jugar, per bé que ell ja va debutar a la primera divisió en l'última jornada de Lliga la temporada passada, quan l'equip ja estava salvat a casa contra la Reial, però esclar, entrar així de nou no ha de ser fàcil, no?
3: No té res a veure aquest, entre cometes, debut, que el debut de la temporada passada, amb l'equip ja més tranquil, no? Jo crec que avui serà

0: Màlaga. No sé si segueixes massa el dia a dia del conjunt andalús, però què n'hem d'esperar d'aquest Màlaga i, sobretot, per què li està costant tant sumar punts aquest any a la primera divisió?
1: Home, hem d'esperar un Màlaga, doncs, que és un equip que li agrada sortir molt amb la pilota des de darrere, arriscant molt entre central, porter, o sigui, continuant la mateixa proposta de la temporada passada de l'ascens. I l'explicació del perquè està sense guanyar, jo crec que no s'ha reforçat bé, i el que s'ha reforçat tard, s'ha confiat molt amb la base de la temporada passada, tant en jugadors com en model com a proposta, i li està costant, no? Li falta potser una marxeta més, que és el que et demana la primera divisió respecte a la segona divisió. I de moment, doncs, és cert que li ha tocat ja jugar al Metropolitano, al Bernabéu, va venir aquí al Villarreal i que ha donat la cara amb la majoria de partits, però encara li falta adaptar-se a la categoria, aquest puntet més que t'exigeix una categoria com és la primera divisió.
2: Jo, Sergi, podria dir una cosa. A mi el Màlaga m'agrada com juga. O sigui, jo els partits que he vist del Màlaga...
0: Quants n'has vist?
2: N'he vist dos.
0: I per què?
2: Perquè m'agrada com jugar.
0: Ah, t'agrada com jugar el Màlaga?
2: Sí, m'agrada com jugar. Una altra cosa és que no acompanyin els resultats. Però a mi el Màlaga m'agrada com jugar. O sigui, que jo avui no les tinc totes de que l'Espanyol acabi guanyant. O sigui, està molt bé que si el cué, que si no sé què... Compte amb el Màlaga.
0: De seguida pregunto, Dani, què passa si l'Espanyol perd avui. Però abans, Sònia, acabem la radiografia del partit. L'àrbitre d'avui...
3: Francisco José Hernández, 31 anys, del Col·legi Extremeny.
0: Digue, Sergi.
4: No, anava a dir que jo al Màlaga haig de confessar que li he vist alguna estoneta, però no he vist cap partit sencer. És veritat que Manolo va fer un comentari ahir a la sala de premsa molt en la línia del que diu el Dani, que és un equip valent, descarat, que li agrada jugar, però el comentari que volia fer, comentari, si voleu, més d'aficionat, a mi el Màlaga és un club que històricament em cau bé i que voldria que fos, em sembla un històric, i per bé que ha passat èpoques de reinvenció, etc, i que voldria que fos un club i un equip que estiguessin molts anys a primera divisió, perquè a mi m'agrada personalment baixar a Màlaga i fer partits en aquest fantàstic estadi.
0: Bona plaça. Ara ens aboquem al partit. Abans, però, fem una vista d'ocell al programa d'esport en directe que tenim aquesta hora en joc. Comencem per l'Eurolliga de bàsquet, perquè tenim en joc el partit del Barça a casa contra els Alguiris. L'estem fent en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Macià i la Lloberes.
5: Si una Geslen hi ha votat, doncs ha vist el moment de posar la mà.
6: I doncs ha vist el moment que el podien aixafar.
5: Sí, també.
6: Ja t'ho dic.
5: També. Vaja.
6: Doncs bastant imprudent.
0: Home, el partit el tenim al segon quart, el Barça perd un punt, 22-23. A la Lliga sobre el d'handbol tenim en joc el partit del Granollers, l'està empatant a casa a 18 al descans contra el que seria Ciutat Real, una mena de reencarnació molt més modesta del mític Ciutat Real, que ho va fer molt bé ara fa uns quants anys. I acabem el Mundial d'Hockey Patins Femení d'Assumpción, perquè tenim en joc la primera semifinal de la competició amb la selecció espanyola plena de catalans que està jugant contra Portugal, està guanyant per 1-0, queden 20 minuts pel final del partit. Titular molt ràpid, Dani, si avui l'Espanyol no guanya, què passa?
2: Entrada fora.
0: Així de clar m'ho dius?
2: Així de clar, ja fa dies que t'ho estic dient.
0: Molt bé, doncs vinga, va, 2 minuts i arribarem a les 9, ja surten els jugadors al terreny de joc. Avui l'Espanyol juga al camp de la Cué, una bona plaça per guanyar, però com diem tots, no ens confiem. Sergi Andreu, Sonia Aliar, tot vostre.
4: No ens confiarem, però estem segurs que avui l'Espanyol no perdrà la Rosaleda. No cridem el mal temps, confiem que l'Espanyol avui es retrobarà amb la victòria. Ho farà Sonia amb la, diria que és la segona equipació. No?
3: La vermella, van vermells de dalt a baix, mitgetes, pantaló i també la samarreta, Cabrera maniga llarga, Carmen també.
4: Em recorda molt, i aquí l'Àngel m'haurà d'ajudar, jo crec que aquesta samarreta està inspirada en aquella de finals dels 80, principis dels 90, Àngel, no sé si ara t'enganxo, però em porta o em fa venir al cap aquell gran partit de promoció d'ascens a primera divisió de l'any 90, aquí en aquest estadi, amb aquell penal d'Albert Alvesa, transformat in extremis, bé, la tanda aquella de penals, que li va donar l'ascens a primera a l'Espanyol el juny de 1990. I jo crec que aquella temporada la segona equipació era aquesta vermella.
0: Mira, Sergi, no et vull desautoritzar perquè ets una enciclopèdia perica, però segons el web de l'Espanyol és una reedició de la samarreta de la temporada 92-93.
4: Val. Doncs llavors m'he equivocat d'un parell de temporades.
0: T'ho donem per bo.
4: Vinga, va,
1: també és molt semblant a la segona samarreta de la temporada 2000-2001, que també era vermell.

0: Aquesta la portaves tu, aquesta?
1: Sí, per això, per me'n recordo.
0: La 2000-2001, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs ara veiem els capitans, veiem Cabrera i veiem Herrero, que se saluden. Ara ho fan amb la tripleta arbitral. Quina ambientada, la Rosaleda.
2: Sí, sí, sí, hi ha molt bona entrada i caben unes 30.000 persones i es veuen poquíssimes cadires lliures quan tot l'estadi està ara cantant,
3: eh?
2: Com sentiu, sí, sí, aquest himne.
0: Sí, sí, fantàstic l'ambient. Sempre és així, Àngel, això, o què?
1: Sí, van tenir el punt d'inflexió amb el descens a primera red i des d'aleshores, les dues temporades a segona i aquesta temporada, evidentment, el camp sempre està ple, encara que sigui un divendres amb aquest horari.
0: Doncs el partit és a punt de començar. Servirà l'espanyol Roberto, l'internacional Roberto, a punt per posar la pilota en moviment.
1: Roberto, que torna a la Rosaleda després de marxar, no havia tornat,
0: sí,
1: fins
0: senyor.
1: Ara.
2: Exacte, va arribar al Màlaga el 2018 procedent del futbol base del Córdoba, on el primer equip del Màlaga el 2021, després una sessió al Barça Atlètic, va tornar al Màlaga la temporada 23-24 i va ser clau en l'ascens a segona amb 20 gols.
0: Comença el partit a la Rosaleda, comença l'enfrontament entre el Màlaga i l'Espanyol. Jo crec molt en allò de la llei de l'ex. No sé si, Àngel, tu hi creus o no. Jo estic convençut que avui Roberto sucarà a la Rosaleda.
1: Avui més que mai hem de creure en aquesta llei.
0: Perquè no, falla poques vegades aquesta llei, eh?
1: Sí, sí, sí, poques vegades.
0: No sé si el Dani hi creu o no en aquesta dels exjugadors que marquen contra rivals.
4: És que a mi quan em parles d'ex, a les ex n'hi ha aigua.
3: Epa!
0: M'has entès, però, el que volia comentar.
1: Sí.
2: També juga avui pel Màlaga Calero. Calero, ex blanc i blau, la temporada passada va ser la seva última a l'Espanyol i avui debuta aquí a la Rosaleda amb el Màlaga.
0: Home, el que sí que no voldríem és un gol de Calero a l'Espanyol.
2: Home, això...
0: aquesta ja seria el...
1: Home, depèn.
3: Veure, si queda 4-1.
1: Si anem 0-3, clar, home, sí, que marqui. Exacte.
4: Home, sí, sí. O si se'l fa en pròpia porta, també.
1: També.
0: Sí, sí. Bé, doncs ara el Màlaga ha perdut una pilota, la recupera en defensa l'Espanyol. Primers compassos del partit. Primer minut de joc, la juga l'equip de Manolo, en defensa, Riedel cap a Cabrera, Cabrera cap a Harman, que avui li ha pres el lloc a Hinojo. Harman la juga enrere, Pol Lozano, obertura a la dreta, la rep Omar, que també recupera titularitat després d'haver-se perdut l'últim partit per sanció. Pol Lozano l'obre a la banda esquerra, juga l'Espanyol al mig del camp. Pol Lozano cap a Harman, Harman enrere, Cabrera, Riedel en horitzontal, pressiona Chupe, pilota en profunditat a la banda dreta perquè corri Dolan, fa la centrada interior de l'àrea, l'acaba traient la defensa del Màlaga, jugant, allò que dèiem, no sortegen o no els agrada rifar la pilota aquí al darrere, Àngel, eh?
1: Sí, sí, no, aquí, encara que estiguin molt exigits o apretats, sempre intenten treure la pilota jugada, i un... Ojo,
0: la primera pilota que toca Fortuño, ha hagut de sortir de la seva pròpia àrea i ha hagut de refusar la pilota fora de banda. Out favorable al Màlaga a la punta esquerra.
1: Es tracta o es tractaria que Ángel Fortuño en les primeres aparicions o intervencions que faci, doncs vagi agafant confiança.
0: Serveix l'out, Rafita combina. Ara novament Rafita, se'n va cap al vèrtex, fa la centrada interior de l'àrea, a les mans de Fortuño. Ha blocat molt bé el porter de l'Espanyol, que avui doncs és titular amb l'equip de Manolo. Ara ho sentíem amb molèsties, Sònia? Eren de Dimitrovic, oi?
2: Dimitrovic, molèsties a l'esquena, sí, aquesta setmana.
4: Però, Sònia, Dimitrovic està convocat?
2: Sí, sí.
4: Ah, és
2: sí,
4: que l'he vist a la banqueta i pensava que estava lesionat i que estaria a la grada.
2: Sí, no, ha viatjat. És a dir, no han volgut arriscar, perquè durant tota la setmana ha tingut molèsties, però ha viatjat i és a la banqueta.
1: Molt sí. De fet, no ha sortit a l'escalfament.
0: Sí. Com s'acostuma a dir, si avui l'Espanyol és a jugar a la final de la Champions...
2: Jugaria Dimitrovic,
0: no?
2: Sí.
0: Sí. Suposo, Àngel...
4: o si expulsen a Fortuño per alguna jugada, haurà de jugar també.
2: Sí,
0: sí, tot i que
2: també hi ha Llorenç Serret a la banqueta.
3: Tres porters, està bé.
0: A veure, pilota caçada, Javi Hernández, entra a l'àrea, perfil dret, encara Javi, guanya línia de fons, molt pressionat, ha d'anar enrere, protegeix, aguanta la pilota, no la perd, finalment ha tret un out, ha forçat un out a la punta dreta, Javi Hernández, que servirà a Omar.
4: Molt bé la passada de Cabrera, connectant amb Javi amb aquesta passada de 20-25 metres.
0: Pilota a l'interior de l'àrea del Màlaga, la treu la defensa. Pilota que cau bombejada al mig del camp, és Carmen, que la toca amb el cap enrere cap a Cabrera. Cabrera la controla, camp propi. Cedeix en curt cap a Riedel. I ara hi posa un punt de calma, un punt de pausa. L'Espanyol no vol córrer. Se la passen els centrals. Només pressiona Xupe, el davanter centre del Màlaga.
2: Xupé, que també va anar convocat amb la sub-21, igual que Rafita, que justament va ser qui va substituir a Javi Hernández de l'Espanyol, que també va viatjar però amb unes molèsties va haver de tornar i Rafita el va substituir. Xupé va entrar a la convocatòria després que Carlos Espí pugés a l'absoluta. Per tant, 3 sub-21s ara al terreny de joc.
0: Sí, Javi Hernández, que no va arribar a jugar cap partit,
2: no,
0: oi?
2: No, no.
0: De fet, va haver de retirar de la convocatòria per molèsties, sí. Però en principi el jugador està bé. No, en principi no, està
2: també
0: perfecte,
2: està
0: jugant. Vull dir que, sí, sí, ja ho va dir Manolo també ahir a la sala de premsa. A banda de Javi Hernández, Sònia, un parell internacionals més de l'Espanyol.
2: Roberto i Derkusic. Roberto ha jugat 90 minuts amb Espanya davant de la República Txeca. Derkusic ha jugat 3 dels 4 partits, 194 minuts en total amb Eslovènia.
0: Ara hi ha hagut una falta de Javi Hernández a Recio al mig del camp. Anava a dir alguna cosa, Dani?
5: No, anava a dir que ara l'Espanyol ha fet un tuit, diu que Cabrera compleix 250 partits amb la samarreta de l'Espanyol.
0: 250,
5: sí senyor. Lele Cabrera, 250 partits amb l'Espanyol.
0: No en deus tenir tants tu, Àngel, tot i que...
1: No. Que va, no? Que va.
0: Però vaja, l'Àngel és un mite de l'espanyolisme. No li van caler 250 partits a l'Àngel per deixar l'empremta, eh?
1: No, la llàstima és que Cabrera la meitat d'aquests partits els ha jugat a segona.
0: Sí,
5: 250 partits, 249 criticats pel Dani.
0: També és veritat, Dani, això que dius. Sí. La meitat no ho sé, però a segona són dues temporades, quatre, uns 80 partits a segona. Sí.
1: Que va arribar la 19-20, no? Arribaria
0: sí,
1: la
0: 19-20, sí, sí. De fet, va arribar, jo crec que el gener del 20, que va ser la temporada que l'equip juga a Europa, que és la del descens, sí. Aquella temporada, el gener del 20...
1: Que es fa aquella inversió, forta inversió al gener, que no serveix per evitar
0: exacte,
1: el descens.
0: Que també arriba Raúl de Tomàs, aquell gener.
1: Sí, sí.
0: Exacte. Doncs, dos descensos, Cabrera, amb l'Espanyol.
5: I tant.
0: Bé, esperem que no n'hi hagi cap més. La juga l'equip de Manolo. Mig del camp, a la banda dreta, Omar. Pol Lozano, enrere, cap a Riedel. Cabrera, pilota llarga, obertura a la banda esquerra, no és bona la passada. La pilota es perd per la línia lateral. És banda pel Màlaga.
2: De la banqueta del Màlaga, Juan Francisco Funes, que té 43 anys i és mestre d'escola en excedència.
5: Mira, escolta, està bé.
2: Sí.
5: Un tio didàctic, segurament. Escolta, Àngel, t'està agradant aquest canvi de model de l'Espanyol, aquest canvi de sistema, o de moment no li veus les virtuts?
1: No, de moment el que estic veient és que hi ha poca connexió entre els centrals i els companys del mig del camp, i això està dificultant la sortida de pilota i està provocant aquestes passades en llarg de Cabrera buscant els extrems. Està faltant continuïtat a l'hora de treure la pilota neta des de darrere.
0: Ara la pilota que Javi Hernández ha posat a l'interior de l'àrea del Màlaga, tot a l'avantatge pel porter, per Herrero.
1: I en el Màlaga, deixa'm dir que hi ha una novetat. Abans us he col·locat al mig del camp i sí. És totalment contrari al que estava fent el Màlaga fins ara. Dani Lorenzo estava acostumat o venia jugant com a doble pivot i ara està jugant de mitja punta per davant de Pablo Martínez i de Rafa Rodríguez.
0: Doncs Rafa Rodríguez i Pablo Martínez al doble pivot i Lorenzo per davant. Ara construeix jugada d'atac al Màlaga. Obertura a la banda esquerra. És Rafita que s'acosta al vèrtex. Té Joaquín més a l'esquerra, cap allà va la pilota. Joaquín enrere, juga per Lorenzo. Rafa Rodríguez, la torna Lorenzo, la rep Rafita, enganxat a la banda, mig al camp, perfil a l'esquerra, ha de recular davant de la pressió de Dolan, pilota enrere per Recio, i aquest més enrere, cap al porter, i juga Alfonso Herrero cap a l'altre central, cap a Calero, l'ex blanquiblau. Juga el Màlaga, que volia fer jugada d'atac, però ha vist com una bona pressió de l'Espanyol l'ha obligat a tornar a començar des del darrere.
2: I avui veiem la primera titularitat de Pol Lozano aquesta temporada. Fins ara no havia sigut titular, tot i que ha jugat 3 partits, però sempre de suplent.
5: Hem acabat la... Digues, Sergi.
0: No, és veritat que anava a dir el que deia la Sònia, que que així com era un habitual la temporada passada, com sí, que ataca el Màlaga, banda esquerra, Joaquín entra a l'àrea, fa un retall, pilota enrere per Rafita, Rafita fa un altre retall, la torna Joaquín, va per terra, no hi ha falta, Joaquín entra a l'àrea, pot ser perillosa, pilota enrere, la xuta, Fortuño! Fortuño treta el xut a la Rúbia, gran intervenció, la primera que se li exigeix al nano, i l'ha tret amb nota, Àngel, diria que molta nota.
1: Molt, una mà a baix, molt difícil, a més a cama canviada, una intervenció de molt de mèrit, no, una llàstima que no podrem veure la repetició, però ha sigut una intervenció de gran nivell.
2: I jo t'explico, Àngel,
5: jo t'explico la repetició. La passada és cap al punt de penal, el xut amb l'esquerra del davanter, la pilota una mica centrada, això sí, però a baix, Fortuño, que baixa molt ràpid, intervenció de reflexos amb la mà forta i refusa la pilota, per tant, bona primera intervenció del porter de l'Espanyol.
4: Immediatament han enfocat a la banqueta Dimitrovic, que rebufava amb aquesta primera rematada tan clara del Màlaga.
0: El Dani serà els nostres ulls a Dimitrovic avui. I el, sí, que deia la Sònia, importantíssim perquè el nano agafi confiança, que ja de seguida pugui fer una intervenció així, és important, eh? A veure, que ara ataca Dolan per la banda dreta, al mig del camp, fa un retall, combina al mig del camp amb Javi, ha perdut la pilota, ara s'endú un cop a l'espatlla per part de Rafa Rodríguez, i la bola que arriba a l'àrea del Màlaga, la rep Herrero.
2: Herrero és dels més veterans d'aquest Màlaga amb 32 anys.
0: Un Màlaga, ho deia l'Àngel al principi, amb pocs estrangers, oi, Sònia? Molta gent de la casa.
2: Té 13 jugadors, sí, nascuts o formats futbolísticament a Andalusia. Caram. És el segon equip que té més jugadors, el tercer equip, després de l'Atlètic de Bilbao i la Reial Societat, que té més jugadors de casa.
0: Imagina't, sí, és que aquests dies, preparant el partit, ja m'ho semblava que sí, hi havia molta gent del planter.
2: Té 3 catalans i només 4 futbolistes estrangers.
5: Tot això el Dani Ballar ja ho sabia, perquè recordem que ens ha sorprès dient-nos que havia vist 2 o 3 partits del Màlaga aquesta temporada, eh?
4: Sí, però amb aquest detall no me n'havia fixat, eh?
1: Bueno, i segurament veuries partits de la temporada passada, l'ascens, no? Segurament també, Dani?
4: No, la veritat és que no. El que passa és que és el que ha dit el Sergi, com sóc un romàntic i el Màlaga va pujar, vaig dir, home, aquests, vaig a veure com juguen, perquè evidentment no, ni me'n recordava d'ells.
0: Compte Dolan, Dolan combina la mitja punta amb Roberto, va per terra, Lleida l'avantatge, Javi Hernández s'acosta a l'àrea, l'obre a la dreta, punta dreta, Dolan encara al seu contrari, encara Rafita fa la centrada interior de l'àrea, no remata ningú, la treu la defensa del Màlaga.
1: Bona centrada, però el que havia de rematar Roberto estava fora de l'àrea perquè s'havia quedat al terra per un impacte d'un jugador del Màlaga.
0: Que no sé si hi havia falta aquí o no. I ara qui munta la contra és el Màlaga, que es desplega ràpidament en atac per la banda esquerra, la rep Joaquín. Molt bé, el tall Omar, que bé ha posat la cama Omar, que fa la passada amb Dolan. Dolan la torna Omar, que l'ha doblat, ja és al camp del Màlaga. De primeres, Roberto la descarrega al mig del camp, Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, dues vegades, ha deixat clavat a 2 jugadors i quan ha tingut bona posició de xut ha ajustat la pilota al pal dret d'Herrero i ha aconseguit al minut 12 el primer gol del partit. Marca Brian Zaragoza, Màlaga 0, Espanyol 1.
2: I ho ha celebrat corrents fins al córner, ho ha fet de genolls, de seguida ho ha celebrat també amb Dolan i amb Javi Hernández, que eren molt a prop, després la resta dels seus companys fent pinya, contentíssim Brian Zaragoza per aquest gol, el primer que fa amb la samarreta de l'Espanyol.
5: Avui que no hi és el Marc Maiola, déu-n'hi-do Brian Zaragoza, que és ell o és Robben, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la jugada de Brian Zaragoza, que sembla aquella típica que feia Robben amb el Bayern de Munic a la seva etapa d'esplendor, des de l'altra banda, això sí, des de l'esquerra, però abans d'entrar en antena, dèiem aquí amb el Dani, sembla que el Brian Zaragoza s'està entonant, i dèiem fora d'antena, que si aquest tio està bé, és el millor jugador de l'Espanyol. Déu-n'hi-do, quin golaç acaba de clavar Brian Zaragoza. fent la de Robben des de la banda esquerra, deixant clavats dos defenses, afusellant el porter. Això comença molt bé, Àngel.
1: Sí, ja el dia de l'Els ja vam veure que un parell o tres de vegades ho va intentar, és a dir, rebre la pilota amb molt d'espai, sense masses companys, i el que no li va sortir fa tres setmanes, doncs avui li ha sortit, i fins i tot amb un segon retall que a mi em feia patir que perdés la posició per poder xutar.
0: Veig que a veure, Brian Zaragoza va sortir del Granada, oi?
1: Sí, però Brian Zaragoza és d'aquí de Màlaga.
0: Ah, és malagueny. Sí. És malagueny.
1: Mai ha jugat al Màlaga, ni a les categories inferiors.
0: És que veig que el xiulen molt.
2: Però és nascut aquí.
1: És nascut aquí,
0: a Màlaga, sí. Val. El xiulaven molt.
2: Bastona que el xiulen, sí.
0: Sí. I clar, només ha faltat que fes el gol.
5: I l'ha celebrat.
2: Hi ha hagut molts xiulets que i per un moment no he entès ben bé perquè xiulaven. Quan hi ha hagut ell ho ha anat a celebrar, no entenia si celebraven perquè els havien marcat un gol i era perquè Brian és en el punt de mira avui aquí a la Rosaleda.
4: Com per no celebrar-ho. I tot comença amb una recuperació d'Omar, que ha estat fantàsticament bé, que connecta amb Javi Hernández al mig del camp, i Javi com obre la pilota cap a Brian, que, Àngel, no sé com ho hauràs vist tu, però des de la televisió la sensació és que és una sobrada total de Brian Zaragoza, amb una calma absoluta, amb un talent espectacular que posa la pilota allò on volia i on estava el forat.
1: Sí, tens raó, es veia que marxaria del seu rival, del primer. El segon, ja et dic, jo ja estava dient-li xuta, però evidentment amb el segon retall ha aconseguit una posició més neta per xutar, i Alfons Herrera no pot fer res.
0: És que té molta qualitat, té molt de talent aquest nano a les botes, eh?
1: És que és el fitxatge estrella de la temporada,
5: sí, certament.
1: I ho ha de començar a demostrar, evidentment.
0: El que deien de la confiança, aquest gol li anirà, Àngel, molt bé també a Brian, eh?
1: Sí, evidentment. El gol a Brian, l'aturada Àngel Fortuño, de moment, tot i que l'entrada del partit no havia sigut del tot òptima, doncs aquestes dues notícies són molt bones, i si a més estem per davant el marcador, millor que millor.
0: Doncs ara la juga el Màlaga, som al minut 16 de partit, que bé, ha començat el partit per l'Espanyol, 0-1, guanya la Rosaleda amb un gol de Brian. Ara juga el Màlaga a la banda dreta del mig del camp, la pilota que li arriba a la Rúbia, fa la centrada interior de l'àrea, la treu amb el cap, era Puga qui ha fet la centrada, l'ha tret amb el cap Riedel, és banda pel Màlaga, la punta dreta molt a prop del corna. Puga cap a la Rúbia, la torna Puga, vol encara Harman, s'ho repensa, combina amb la Rúbia, fa un retall, no se n'ha sortit, ha perdut la pilota, la recupera l'Espanyol. Javi Hernández surt jugant des del darrere, combina amb Dolan a la banda dreta, creua la divisòria l'anglès, s'ho repensa, enrere cap a Riedel.
1: Sí, no hem de tenir pressa, ara amb el marcador a favor s'ha d'intentar que sigui el Màlaga el que corri, el que vagi fent més sacrifici físic, i a partir d'aquí intentar buscar el segon gol.
0: Pol Lozano, bona pilota, no s'ha equivocat en la passada. Pol Lozano buscava la profunditat a la banda dreta per Javi Hernández, ha tallat un jugador del Màlaga. Ara l'equip de Funes juga al mig del camp, cercle central, pilota que va cap a la banda esquerra, juga el dorsal número 18, Pablo Martínez, que fa un canvi d'orientació llarg cap a la banda dreta, tan llarg i tan potent que la pilota ha anat directament fora del terreny de joc. És banda per l'Espanyol a la banda esquerra de la seva zona defensiva.
2: Els dos tècnics dempeus a l'àrea tècnica, però molt més actiu Manuel González, que no para de donar indicacions als seus jugadors. El Marc, cada cop que s'acosta, li diu quatre coses.
5: Sí, he esperat que l'Espanyol marqués el primer gol per agafar-li el guant al Dani Ballar. Hem acabat la prèvia d'aquest partit amb un Dani Ballar sentenciant que si l'Espanyol avui no guanya o perd, Manolo al carrer, algú de la transmissió se suma a aquesta teoria o de ser amb el Dani sol?
0: Estic convençut que no serà així, això. Sí, és a dir, que no seria així.
1: No, jo igual. Jo crec que tindria marge. Sí,
0: és a dir, no sé si el del Dani era un desig o era una creença. Si avui l'Espanyol perd, jo estic pràcticament convençut. Home, si perd 5-1, potser sí, però no. Però si avui perd l'Espanyol, Manolo no anirà al carrer.
4: Sergi, és una preocupació.
0: Sí.
4: Si perdem 5-1 és una preocupació, per això demano el coll de l'entrenador.
0: En això estem d'acord, Dani, sí. Però vaja, això no passarà perquè el partit s'ha posat molt de cara.
4: I l'Espanyol està bé, l'Espanyol està bé, està ben endreçat al camp.
0: Fixeu-vos, en relació a això que estem comentant ara, que quan el dia després o dos dies després que l'Espanyol perdés contra l'Elx en aquell nefast partit abans de l'aturada, compte que ara ataca el Màlaga, us ho explico, pilota interior de l'àrea, el xut a les mans de Fortuño, el xut de la Rúbia amb l'esquerra, potent, centrat a les mans del porter de l'Espanyol.
2: El Màlaga només ha fet 14 xuts a porta des de l'inici de la lliga.
0: Mira, amb aquest 15.
2: Exacte.
0: El
2: mira, mira com xiulen.
0: A Brian.
1: Jo crec que ha d'haver algú més.
2: Perquè no hagi jugat al Màlaga no vol dir...
1: No. Vull
2: dir...
1: Algunes declaracions o alguna cosa, perquè no s'explica aquesta reacció del públic.
0: Sí, no? És molt estrany.
1: Sí.
0: Doncs el que us anava a dir, en aquell moment hi va haver alguns mitjans que de seguida... van avançar que si Manolo, que si el destituirien, que si Monchi s'ho estava pensant, que si no sé què. Bé, compte, Javi Hernández entra a l'àrea, la centrada a l'interior de la petita, Roberto d'atacó, fora, no l'ha tret sota la línia, l'ha tret un jugador del Màlaga.
1: Si arriba a entrar això.
0: Desperó Roberto, si entres al gol de la temporada. Desperó Roberto d'esquena a la porteria. Ha fet una rematada que un jugador del Màlaga ha tret sota els pals.
5: És un esperó, però buscant alçada, eh? No és un esperó ras, és un esperó picant la pilota per superar la defensa.
4: Perquè ha picat a la gespa.
5: Sí.
4: Per això ha fet la vaselina posterior. Espectacular.
5: I l'ha tret un jugador del Màlaga sota pals. Sí, evidentment, ara t'ho diré, però...
1: Crec que ha sigut Carlos Puga, lateral dret, crec, eh?
5: Era un golaç.
0: Sí, absolutament, eh? A pocs metres de la porteria, d'esquena, i ha clavat amb tota la mala llet un cop d'esperó que anava dins i no la treu el jugador del Màlaga sota els pals. El que us estava dient és que es va especular molt que Monchi s'ho estava plantejant, que finalment alguns mitjans deien no, l'ha acabat ratificant. Monchi l'altre dia, en una entrevista al diari Esport, va dir obertament i de manera molt clara que ell en cap moment no s'havia ni plantejat l'opció de destituir Manolo en aquells dies posteriors a la derrota de l'Elx, i que tenia absoluta confiança en el tècnic blanquiblau. Per tant, a mi em fa pensar que és molt aviat encara, som a la jornada 7 amb la d'avui, la vuitena, i que, vaja...
1: I sobretot, Sergi, que no tindria sentit que després de 3 setmanes d'aturada prendre aquesta decisió. Per això algú molt greu hauria de passar avui, que no passarà, perquè passés això.
0: És que, a més, Àngel, el vestidor, pel que sabem...
1: Sí, tots els missatges són positius i reconeixen.
0: Absolutament, és a dir, hi ha una confiança i una fe cega en Manolo. Vull dir que seria molt estrany, però veig, el futbol ja sabem que pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Calero per la Rúbia, buscant a la zona de tres quarts el jugador, el mitja punta del Màlaga, l'ha perdut, el recupera Harman combina amb Javi Hernández, acosta l'eix, zona de tres quarts, encara Javi, Harman entra a l'àrea, encara Harman a la centrada, enrere Roberto, la treu el porter, novament el xut de Javi, corna!
2: El primer...
0: A punt ha estat de fer el segon l'Espanyol, en una doble rematada, primer de Roberto, després el refús, l'ha agafat Javi, i no sé si entra el defensa i el porter.
5: El defensa,
0: el xut de Javi,
5: sí.
0: Però el de Roberto no el treu el porter?
5: Aquest
0: en primera instància,
5: sí.
0: Eh?
5: I l'altra refita.
4: Però la conducció de Javi, com retalla, com assisteix una trobada obrint a l'esquerra, és que el del Javi és espectacular.
0: És un grandíssim jugador.
4: Brutal.
0: A veure, aquest cop hem de rematar el partit, Àngel, com sigui.
1: Està per fer el segon i acaba de matar
0: el
1: Màlaga, que ara mateix està cal.
0: A veure el corna des de la banda esquerra, Expósito cap a la pilota, pilota a l'interior, a la frontal de la petita, el cop de cap de Cabrera no va orientat a porteria, la pilota encara és per l'Espanyol, va sortir de l'àrea, s'ha fet una autopassada massa forta Javi Hernández i la pilota se li ha escapat per línia lateral, és banda pel Màlaga.
5: Sí, la intervenció del porter del Màlaga, déu-n'hi-do, també, eh? Si lloàvem abans la intervenció de Fortuño, aquesta del porter del Màlaga, déu-n'hi-do, també amb el peu, molt fort. I la segona oportunitat, el segon xut, el de Javi Hernández, ha tocat en un defensa, li ha tocat el braç, però l'àrbitre ha interpretat que era moviment natural, que la posició era natural del braç, per tant, no hi havia ni l'oportunitat de reclamar penal.
0: Ataca el Màlaga a la banda dreta, la Rúbia s'acosta al verd, exposa la pilota a l'interior de l'àrea, a les mans de Fortuño. A les mans del porter, molt segur. Àngel, en tot moment, Fortuño.
1: Sí, anava a dir que aquestes accions que semblen tan senzilles, tan simples, com és agafar una pilota per alta com aquesta, són les que donen confiança, no només al porter, sinó als centrals, que poden confiar en el porter que, que tenen per darrere.
4: I és una llàstima que l'Espanyol només vagi guanyant 0-1, perquè hem fet quatre rematades a porta del Màlaga espectaculars.
0: Compte que ara hi ha hagut una falta. S'ha equivocat en la passada Cabrera, que ha arriscat massa des del meu punt de vista.
1: Massa risc, massa sí, risc. Aquesta, sí. Aquesta passada ho has de tenir molt clar, perquè a més no, no només has provocat la pèrdua, sinó la targeta
5: sí,
1: per
5: clar,
1: Javi
5: clar.
1: Hernández, que ja està ja
0: ha, sí. Ha fet falta Javi Hernández. Que...
2: És la primera targeta que veu l'Espanyol.
0: Javi Hernández, que li ha fet falta Rafa Rodríguez. Clar, l'ha obligat a anar a buscar aquesta pilota, se li ha avançat Javi Rodríguez, Rafa Rodríguez, i Javi li ha fet la falta per darrere. La targeta a mi em sembla clara, eh?
5: Ho és, ho és.
1: Sí, molt clara, sí, sí. Molt clara.
0: Compte aquesta falta, que el Màlaga picarà al mig del camp. És una falta centrada.
1: No vull ser gafe, però el Màlaga no treu molt profit a les accions de pilota aturada, però bueno.
0: A veure, va, pilota a l'interior de l'àrea, Cabrera amb el cap la refusa, molt bé l'uruguaià. La rep Joaquín a la banda dreta, s'acosta al vèrtex, vol posar la pilota a l'interior de l'àrea, i ha posat la cama en primera instància Pol Lozano, encara la té el Màlaga a la banda dreta, ara hi ha falta. Falta de Pol Lozano, Joaquín. Falta novament favorable al Màlaga, en aquesta ocasió per mi és més perillosa. Falta lateral, zona 3 quarts, perfilada escurada a la banda dreta. Molta concentració aquí a la defensa de l'Espanyol, eh?
2: L'Espanyol és l'equip que més faltes fa a la Lliga.
5: I aquesta és una falta evitable, potser. Així com que l'altra és una mica més obligada, aquesta es podria evitar.
1: Sí, aquesta és evitable, i més que, com diu el Sergi, aquí el llançador té més opcions que no abans, que era molt massa frontal.
0: Aviam aquesta falta que picarà el Màlaga des de la dreta, pilota a l'interior de l'àrea, passada al segon pal, la toca amb el cap, a corna! Rafa Rodríguez l'ha tocat amb el cap. No anava a porteria, diria que no anava a porteria.
1: No, però anava a xuper, que és més perillós.
0: Exacte, la pilota en segona instància era a punt de rematar la xuper. I... finalment ha estat Roberto qui ha...
1: Sí, és curiós, anava a dir el duel Roberto marcant a xuper.
0: Sí,
1: no, sí, sí.
0: L'ha acabat refusant Roberto a corna i serà corna pel Màlaga.
2: El primer
0: que pica el conjunt andalús des de la banda dreta, pilota a la frontal de la petita, res, la treu l'Espanyol. Brian, per Dolan. Ai, Dolan, no s'ha fet una autopassada massa llarga. Finalment, el Màlaga l'envia directament fora del terreny de joc. És banda, està nerviós també el Màlaga, Àngel, una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, evidentment, però... són 8 jornades.
2: No han guanyat cap partit i aquí a casa tampoc han fet bons partits, no? Dos empats.
0: Bé, el dia del Llevant no van estar malament, em sembla.
1: Sí, l'únic partit que... llevat de l'Atlètic Madrid i el Real Madrid, que no han competit, va ser el dia del Villarreal aquí a casa. La resta de partits han donat la cara. El que sí que estic veient, no estic reconeixent el Màlaga que era més reconeixible tant a la segona volta la temporada passada com als primers partits. Està tenint poca possessió, poc protagonisme, i no crec que Funes estigui content amb el que està veient més enllà del marcador en contra.
0: Dani, a tu t'està agradant l'Espanyol de moment aquests primers 26 minuts?
4: A mi m'està agradant des del minut 2. I fa estona que em callo per això, per no dir-ho i per portar mala esprugança, però és que a mi m'ha agradat des de l'inici. L'Espanyol m'està agradant molt avui aquí a la Rosaleda.
0: Doncs que segueixi així. De moment guanya 0-1. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Espanyol avui al camp del Màlaga, a la Rosaleda, com deia el Sergi Gams a l'inici, un històric.
5: Home, i tant.
0: De primera, un camp històric. Aquí, Àngel, vosaltres fa pràcticament 25 anys i vau guanyar 3-4, recordo.
1: Sí, un partit boig, sí, sí, un partit que al descans perdíem 3-1.
0: Perdíeu 3-1 al descans, això era l'octubre del 2002, i vau acabar guanyant 3-4.
1: 3-4, va ser el segon partit de Ramon Moya, que va entrar substituint Juan de Ramos. Sí. El que passa que després d'aquell partit van perdre 4 o 5 partits seguits i va provocar la destitució de de Ramon Moya i l'arribada de Javi Clemente.
5: Pots dir, Àngel, pregunta de trivial, qui va marcar els gols de l'Espanyol? Jo ho tinc aquí davant. T'atreveixes?
1: El darrer crec que va ser Maxi.
5: Correcte, al minut 85.
1: I la resta no me'n recordo.
0: Jo diria que Tamudo en va fer un.
5: De penal, sí.
0: Compte, que hi ha groga per groga per Brian, que se l'has detingut, i l'altre qui és, Àngel, és Puga,
1: eh? Dret, sí.
2: Els dos han vist targeta groga, crec.
5: Sí, s'han encarat.
0: És groga per Puga i groga per Brian, eh?
2: Sí. Mira, ara tinc aquí un... Explícame por qué silban tanto a Brian.
6: Pues por el motivo de la celebración tan efusiva, ¿no? Porque... es malagueño y la afición pues no esperaba esa forma de celebrar el gol.
2: Me comentabas que estuvo a punto de venir a Málaga.
6: Claro, estuvo a punto de venir aquí, se escuchó y hubo rumores de fichaje y de que por él, por ser su tierra y volver con su familia, pues quería volver aquí. El motivo, pues al final, pues no sé si es económicamente o que el Málaga pues no podía afrontar ese fichaje y...
2: Y van a seguir silbando, ¿no?
6: Ahora van a seguir silbando y yo creo que peor con la bronca que ha tenido ahora con Puga.
2: Muy bien, gracias.
4: Una mica rancorosos,
0: aficionats de la Rosaleda al micròfon de la Sònia Olear, fantàstic, Sònia, aquest testimoni. A veure la falta del Màlaga, eh?
1: Després comentem, no?, aquesta resposta, la podem comentar.
0: Sí, i tant. Després de la falta, Àngel. A veure, la falta del Màlaga. Pilota a l'interior de l'àrea, cop de cap molt forçat a les mans de Fortuño. El cop de cap de Recio. Fortuño ara s'afanya a servir pilota llarga cap a Brian. L'ha tallat la defensa del Màlaga. Digues, Àngel.
1: Mira, aquí va passar el cas d'Ontiveros. Ontiveros és un nano d'aquí de la cantera.
0: Sí, me'n recordo.
1: Vale. Aquest xic en un moment donat va sortir fins i tot dient que venia i estava tot tancat quan estava el Màlaga a la segona divisió i després va marxar a l'Osasuna, a primera. Jo entenc que quan Ontiveros ha tornat aquí amb el Cádiz, que l'he recordat, doncs que li tinguin aquesta rancúnia, però jo no recordo cap declaració de Brian Zaragoza dient que volia venir cap aquí, però bueno.
2: No.
5: L'hem buscat ara i no.
2: No, ho he preguntat i no, no.
5: I no hem trobat cap comentari.
2: Simplement per com ha celebrat el gol.
4: No, i menys mal que és malaguenc, si arriba a ser català li tiren de tot.
5: Acabem, per cert, el tema del trivial, aquell 3-4 de Màlaga i l'Espanyol l'any 2002. El primer gol de l'Espanyol, Sergi, el marca Domoró. El segon, Milosevic. El tercer, Tamudo. I el quart, com deia l'Àngel, Maxi Rodríguez.
0: Sí, sí.
1: El millor d'aquest viatge... Us ho diré, quan vam agafar l'avió, sí, hi havia overbooking.
4: Ostres,
1: i el Tamudo i jo es vam oferir a quedar-nos aquí a Màlaga.
0: En sèrio?
1: Es vam sacrificar
2: per aquí. A passar la nit,
4: sí,
2: no?
4: Sacrificar entre cometes.
1: Sí.
0: I us vau acabar quedant o no?
1: Que l'avió de tornada tornava el Javier de Aro amb nosaltres, o sigui que va ser un viatge...
0: Ah, maco.
1: Sí, jo em vaig haver de sobre entre el Javier de Aro i el Tamudo per evitar problemes.
4: A mi aquesta història que explica l'Àngel m'encanta perquè, com ha dit abans...
1: Perquè saps que és veritat.
4: No per això, Àngel, sinó perquè ens passa molts esportistes que no recordem els golejadors d'aquell dia, però recordem aquestes anècdotes que són molt més importants possiblement que aquests 3 punts.
0: Però no us vau acabar quedant, doncs, al final, Àngel?
1: Sí, vam fer nit.
0: Vau fer nit aquí, eh?
1: Sí, sí.
4: Vareu dormir per això, no? Perquè tu dius que veu fer nit, però...
1: Varen dormir poc.
0: Compte el corna que pica el Màlaga, les mans de Fortuño. Corna molt tancat, ara Fortuño torna a fer un servei ràpid, amb el braç potent, cap a Brian Zaragoza. Va per terra i a falta. Va per terra i a falta de Puga.
2: No la xiula.
0: M'havia semblat que l'havia xiulat en primera instància.
2: No.
1: Doncs tenim targeta de Puga. Si hagués sigut una miqueta més intel·ligent
0: Brian,
1: podria haver posat fins i tot la segona targeta perquè era el darrer home i anava cap a porteria.
5: Se les estan tenint, Puga i Brian.
2: Sí, l'Espanyol ha vist dues targetes i Màlaga un.
0: Lorenzo, la centrada a l'interior de la petita. Compte que hi pot haver una topada entre Pol Lozano és i un jugador del Màlaga.
1: Un xupe.
0: Xupe. No sé si li ha tocat la cama, jo crec que no hi ha res.
4: És corna. Doncs la jugada del Brian, el defensor li té agafat el braç entre el seu cos i les costelles, el té allà enganxat.
1: Per això dic que si hagués continuat la conducció potser podria haver forçat la falta més clara i evidentment la targeta perquè era darrer home.
0: Picarà el corna el Màlaga des de la banda dreta, molts jugadors escampats per l'àrea gran, la frontal de la petita es passeja d'una banda a l'altra, se'n va cap a l'altre costat, no remata ningú, la pilota encara es viva pel Màlaga, és Joaquín, ara fa jugada a la banda esquerra, centrada al punt de penal, la treu Expósito amb el cap, en segona instància,
1: ara
0: puntada,
1: estem patint,
0: puntada amunt de Pol Lozano, però la pilota a la torre tenia el Màlaga, sí. Ara la possessió és per l'equip andalús. Recio, mig del camp, juga amb Calero. Dani, t'hi havies trobat mai, tu, havent de quedar-te amb algun desplaçament i fer nit a alguna
4: desplaçament? No, al revés, un transoceànic.
1: Estàs dubtant molt, eh? Estàs dubtant molt.
4: Sí, perquè estava repassant, perquè no m'ha passat el que t'ha passat a tu, Àngel, però sí que amb un d'aquests transoceànics em va tocar que el galliner estava ple de gent i em va tocar primera.
5: Caram, mira quina sort. Sí, mira, em diu, per cert, l'Eudald Serra m'apunta que ell el dia de Màlaga també es va haver de quedar a dormir a la ciutat andalusa. Ah, sí, sí, sí.
0: Clar, clar, que el partit el va fer l'Eudald.
1: I l'Eudald va dormir
4: molt. David Clopés. Els dos, es van quedar els dos a dormir.
5: Doncs mira, no els hi preguntarem si van dormir molt o poc.
4: No, ja m'ho estan dient. Van dormir, no van dormir.
5: No van dormir, sí, bé, clar, doncs. Aquí... Ha prescrit ja, es
4: tothom
5: pot dir.
4: Tothom que es queda a Màlaga, tothom se'n va de festa.
5: Home, és una bona plaça, sí.
0: Va una sopa al Pimpi amb el Tamud o no, Àngel?
1: No va anar al Pimpi. No sé, això sí que no ho recordo.
0: Bé, pel que sigui...
1: Que has anat tu avui al Pimpi.
0: No, ja m'agradaria poder-hi anar, no.
2: Per la nit, no? Quan sortim, sigui, no?
0: Pel que sigui, Anxi, Àngel, del que va passar aquella nit amb el Tamudo no deus recordar gran cosa, no?
1: No, vam tornar a Barcelona, que era l'important.
0: Molt bé. Doncs la juga al Màlaga, històries de Màlaga, eh? Sobretot són agradables de recordar quan venen després d'una gran victòria com aquella de fa gairebé 25 anys, 3-4... davant d'aquell gran Màlaga que tenia
1: sí, era un bon equip,
0: grans jugadors, eh? Recordo d'Eli Valdés, Darío Silva.
5: Sí, era la dupla.
0: Bé, som al 35 de partit, 0-1, guanya l'Espanyol a la Rosaleda, marcat Brian molt aviat al minut 12. Ara fa estona però que l'Espanyol no té la pilota, eh? La té el Màlaga, que juga al mig del camp, cercle central, és Lorenzo cap a Calero.
5: A la Lliga de Bàsquet, a punt de començar el tercer quart del partit del Barça. Barça 41, Zalgiris 39.
0: Calero
2: no havia jugat fins ara perquè amb un amistós amb el Ceuta es va fracturar tres costelles.
0: El Malga, per cert, té un altre exblanquiblau que avui no ha pogut jugar per la clàusula de la por.
1: Això no ho entenc. Això,
0: és José Salinas. Jo tampoc no ho entenc, Àngel, això, perquè ja em diràs tu, no? El nano compta la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol a les mans de Fortuño.
1: És que això hauria d'estar prohibit per la Lliga directament, això, les clàusules de la por.
0: Sí,
5: però
0: sí.
5: Si un jugador teu, Àngel, la pinta a la cara i fa un partidàs, tu quedes també amb una cara de tonto, eh?
1: Ja, aquesta part l'entenc, però al final, si tu no comptes amb un jugador i surt l'opció de cedir-lo a un altre club de la mateixa categoria...
0: Compte Riedel, que s'ha vestit a Beckenbauer. Sí, sí, sí. Ha arribat fins a la frontal de l'àrea. Dolan per Javi. Finalment, out favorable a l'Espanyol. Ha enganxat el corna. Carai, tu, la cursa, l'aventura personal de Clemens Riedel.
1: A càmera lenta ha arribat a l'àrea contrària.
0: Sí.
5: Ha arribat un moment que no sabia què fer, però...
0: Sortejant rivals com si fos un tractor.
1: Ha arribat un moment que diu, què faig jo aquí amb la pilota?
0: Sí, exacte. No? Pol Lozano fa la centrada a l'interior de l'àrea, la refusa el Màlaga, cau als peus de Riedel. Riedel ara combina amb Dolan. Dolan fa mitja volta, s'acosta a la frontal, encara Dolan, fa la bicicleta, encara Dolan se'n va cap dins, combina la banda esquerra amb Harman cedeix, més a l'esquerra per Brian Dolan, frontal de l'àrea, la trepitja, encara Dolan, torna la pilota a Brian vol fer jugada individual, li ha pres Puga, li ha pres la pilota. Un jugador del Màlaga, finalment se la treu de sobre i Cabrera la torna a posar directament fora el terreny de joc. Serà servei de porteria pel Màlaga.
5: Sento molt l'ambient a la Rosaleda, Àngel. Quan l'equip estava a Primera Federació o a Segona, l'ambient era aquest? O els aficionats ho van deixar una mica de banda, l'equip?
1: No. El punt d'inflexió va ser precisament el descens a Primera Red.
5: Sí, eh?
1: Que l'afició, la ciutat, va connectar de nou amb l'equip, i des d'aleshores hi ha ple quasi cada partit. Heu de tenir en compte l'estrany de la propietat d'aquest club, que està intervingut judicialment, tens un propietari que no se sap on està, i bueno, això fa que l'afició s'impliqui més amb l'equip.
0: De fet, avui ha sortit una notícia que deia que un jutjat de Màlaga ha manté la presó incondicional per un dels fills del Sheikh,
1: sí,
0: catarià,
1: sí, sí, sí.
0: No em facis dir el nom ara, però...
1: El Tani,
0: sí. Sí. Per mala gestió del club, no?
1: Sí. El que passa que està, ja et dic, intervingut judicialment, amb un administrador dictador judicial, amb una jutgessa, i tot fa que hi hagi massa burocràcia a l'hora de prendre decisions.
0: Bé, a veure, Rafita fa jugada a la punta esquerra, se'n va cap dins, Rafa Rodríguez al xut, a les mans de Fortuño, que bloca molt segur. Que bé, Fortuño. Bé, aquest era un xut potent des de la frontal de l'àrea, no anava molt col·locat, però s'han de parar, Àngel.
1: Sí, sí, i a més, aturar-les i quedar-te-les com se l'ha quedat Fortuño, perquè a més Rafa Rodríguez és un jugador que ja ha marcat a segona divisió bastants gols des de fora de l'àrea i és un jugador molt perillós a l'hora de xutar.
5: El Mundial d'Hockey Patins Femení d'Asunción, la selecció espanyola farcida de catalanes, que ha passat a la final, ha guanyat per 2-1 a Portugal, jugarà a la final, ja espera arribar-se-la o l'Argentina o Itàlia, que jugaran la segona semifinal.
0: Pilota llarga que arriba Roberto, punta esquerra, l'ha acabat perdent el davanter de l'Espanyol. La recupera el Màlaga, que ara es vol desplegar des de camp propi. Pilota que arriba a Pablo Martínez, que envia una pilota llarga ara a la banda dreta perquè la lluiti Xupe protegeix davant de Cabrera, la centrada a l'interior de l'àrea, allà no hi ha ningú, l'àrea petita, tota l'avantatge és per Fortuño. El Màlaga el veig amb poca clarividència en atac, Àngel.
1: Sí, no, ja ho he dit abans, no és el Màlaga que ens té acostumat a aquesta temporada, no està tenint possessions llargues i està fent alguna cosa que no havia fet fins ara, que era buscar en llarg a Xupe quan estan acostumats a jugar més al peu. Tot i això, hi ha hagut ara, venim d'uns minuts que han empatat bastant i que han estat a punt d'empatar.
2: I aquí a la Rosaleda també hi ha un centenar d'aficionats de l'Espanyol, que no se'ls sent gaire perquè clar, hi ha molt ambient, però de ser hi són.
0: De fet, els de l'Espanyol hi són a tot arreu, amb major o menor grau, major o menor quantitat. És una afició que per poc que pugui es desplaça a camp contrari. Compte la pilota a l'interior de l'àrea de l'Espanyol. Era Joaquín, que filtrava una pilota cap al punt de penal, però molt concentrat, molt atent Fortuño. Ha acabat blocant la bola. Són les acaballes ja de la primera part, eh? Minut 45, més el temps afegit. De moment guanya l'Espanyol 0-1 amb un gol de Brian. Has dit, Sònia, era el primer de la temporada per Brian.
5: Sí. I ara estàs investigant Xupe, perquè es fa dir així, perquè es diu Carlos. I la història, no sé si la sabeu, però és curiosa. Bé, perquè el seu ídol d'infantesa era Xupete Suazo, aquell davanter, i es veu que li agradava tant que es va començar a dir així en homenatge a aquest jugador.
0: Que curiós. Compte la Rubia, pilota enrere, interior de l'àrea, l'ha tallat Pol Lozano.
1: Molt bé, Pol, ha estat molt intel·ligent, molt llest.
0: Que bé, i ara recuperat bé una pilota. L'Espanyol és Brian, cap a Javi Hernández, que comença la cursa a l'eix. Hi ha falta i targeta. Hi ha falta i targeta de Pablo, de
1: Xupe.
0: De Xupe.
2: La veu la targeta, és la segona targeta que veu un jugador del Màlaga.
0: Javi, que havia començat amb la conducció, amb la pilota als peus, marxava sol per l'eix, per la zona ampla, i si no l'atura, es planta a la zona tres quarts fàcilment, eh?
1: Sí, i amb opcions tant a una banda com a l'altra, doncs, per assistir als companys que l'acompanyaven a la contra.
0: Mira, això seria ara un llacet a la primera part.
5: I tant.
0: Si d'aquesta falta en traguéssim el segon gol.
1: Ja pots dir-ho.
0: Això seria esplèndid, meravellós.
4: I poc estem destacant totes les recuperacions que estem fent Brian en defensa.
0: Sí, senyor.
1: Sí, de fet està ajudant més Brian al seu lateral que Dolan a Omar.
0: I amb aquesta falta, va, és una falta centrada al mig del camp, eh? Pilota a l'interior d'Expósito, a les mans d'Herrero.
1: Era bona la intenció buscant Cabrera, però massa centrada i ha pogut agafar Herrero amb molta facilitat.
5: Home, si aconseguim que Brian Zaragoza, a banda de ser un jugador desequilibrat en atac, ajudi en defensa, aquí tenim un jugador espectacular.
1: Sí, sí, i tant.
0: I tant, i tant. Juga el Màlaga en defensa. Pilota cap a Pablo Martínez. Rafa Rodríguez la juga al cercle central, enrere cap a Calero. La torna Rafa. Rafa cedeix novament en curt cap a Calero. La Rubia, de primeres, l'ha tornat a Calero. Va per terra i a falta.
2: Es queixa moltíssim la Rubia de que s'ha fet mal.
0: Jo crec que la falta era clara.
2: Toca el turmell de la cama esquerra.
0: Jo crec que la falta, no sé com ho veureu vosaltres.
5: Sí, sí,
1: a punt de la groga.
0: Sí,
1: l'ha rascat.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: I és d'aquelles també una mica evitables perquè el jugador està a l'esquenes. I no sé, se la podia haver estalviat.
1: Jo crec que a la següent, ja és la segona que li fa Harman a la Rubia, a la següent.
0: Sí, veurà la grava, no?
1: La grava, sí.
0: A veure aquesta falta que picarà el Màlaga, pràcticament a la zona 3 quarts, escurada a la banda dreta, pilota per penjar l'interior de l'àrea de l'Espanyol, el 43 de partit, tota la línia defensiva de l'equip català a la frontal de l'àrea, la pilota al punt de penal, la treu Pol Lozano, Xupe que ha anat per terra, no hi ha res.
2: Es queixa.
0: De fet, hi havia un orsai. Hi havia fora de joc. I Xupe es queixa d'un cop a la cara, diria.
2: Sí, l'àrbitre li diu que tiri cap endavant, que no hi ha res.
0: Doncs, de fet, hi havia fora de joc i, per tant, posarà la pilota en moviment Àngel Fortuño. Avui estem escortats per dos àngels, Sònia. Fortuño al camp, Morales aquí dalt.
2: Sí, tant.
1: El que ha d'estar bé és el del camp, eh? És l'important.
0: Sí, però tots dos ha d'estar bé que...
4: I parlant del camp, jo diria que és una grandíssima notícia la seguretat que l'hem vist a Fortuño en aquesta primera part.
0: Sí, sí. Ara la gent xiula, suposo que perquè Fortuño triga una mica...
2: Sí.
5: Per posar-li alguna pega a Fortuño, que evidentment no vol dir res, però oi que no és un porter massa alt, Sònia?
1: Sí.
2: No, gens alt. Mira, ara de seguida et diré quan mereix, però és molt baixet.
5: Bueno, home,
2: molt
5: baixet, no baixet tampoc.
2: Molt baixet tampoc. Vaja, 1,83.
5: Home, Déu-n'hi-do, ja els voldríem, eh?
0: No, sí, home, clar, per mi ja els voldria jo, però esclar, per un porter de veritat...
5: Bé, jo faig 80, Dani, tampoc riguis tant, eh?
4: Bueno, tu fas més que jo faig un bon 78.
5: Home.
0: Escolteu, és veritat que avui en dia...
2: Home, al costat de Dimitrovic, Àngel Fortuño es veu poca cosa.
0: Clar. Avui en dia, si no fas un 90 i no hi ha gairebé, no tens opció de ser porter, eh?
5: És veritat.
4: Saps, Sergi, que això es pot operar?
5: Què dius ara?
4: Sí.
5: A quina edat, però?
4: Bona aquesta. Aquesta ara no sabria dir-te a quina edat, però es pot operar i pots arribar a guanyar entre 10 i 15 centímetres d'alçada.
0: Què dius ara?
4: Sí, t'ho juro.
0: Compte que
4: sí,
0: li arriba una pilota, Roberto, xut des de la mitja lluna. Surt rebotada la pilota directament a les mans d'Herrero.
2: Es lamenta Manolo d'aquesta jugada. Un minut de temps afegit.
0: Sí, sí. A la teva època, Àngel, ara hi estem més acostumats, però a la teva època hi havia porters que tenien aquesta alçada de Fortuño.
1: Sí, evidentment. Això dels porters grans és més del futbol modern, com s'acostuma a dir. Però, bueno, Àngel Fortuño és un porter que porta molts anys a la pedrera i allà els porters sí que passen uns equivatges, unes mesures que poden preveure quina alçada. A vegades es prenen decisions de donar baixa d'un porter perquè es preveu que no serà molt alt.
0: La pilota la juga el Màlaga al mig del camp, no hi ha falta, la recupera l'Espanyol, Roberto, ara l'ha perdut Roberto. Ah, som ja al 45, se n'afegirà un, eh?
2: Val. Sí.
0: De fet, està a punt de complir-se ja, a punt d'arribar al 46. La juga l'Espanyol, camp propi, Omar cap a Javi, Pol Lozano, enrere Riedel. Mira, en el moment en què l'àrbitre assenyala el final de la primera part, i arribem després d'una bona primera part de l'Espanyol amb el gol favorable a l'equip blanc i blau, ha marcat Bryan en una gran jugada individual al minut 12 de partit. Val, per tant, l'avantatge de moment provisional de l'equip de Manolo, ha marcat Bryan, Saragossa, a Màlaga 0, Espanyol 1, a la Rosaleda.
2: Manolo González ha sigut, com sempre, el primer en entrar al túnel de vestidor. Ja pràcticament ho han fet tots els jugadors i també van camí del túnel els àrbitres.
5: Doncs aquest golaç de Bryan Saragossa, el Robben de l'Espanyol, també amb aquest bigotet una mica l'Ivan Cliff, aquell protagonista de les pel·lícules de Clint Eastwood quan estava al Far West. Aquest golaç de Bryan Saragossa que desequilibra el partit. Màlaga 0, Espanyol 1. De seguida tornem a la Rosaleda per viure la segona part amb el Sergi, la Sònia i l'Àngel. Però abans, Àngel, abans de deixar-te anar a menjar alguna coseta, titular d'aquesta primera part?
1: Home, jo crec que l'Espanyol ha sigut superior i la llàstima és no haver marxat al descans amb un 0-2, perquè crec que l'equip ha fet tant futbol com ocasions per poder portar aquest marcador i haver deixat ja el partit mig encarrilat.
5: Titular, Dani Ballart, d'aquesta primera part.
4: Un Espanyol que ha anat de més a menys i la llàstima és no haver sentenciat amb aquesta primera part el resultat per les ocasions que hem tingut.
5: Doncs de seguida tornem a la Rosaleda per viure la segona part d'aquest Màlaga 0, Espanyol 1. Val el gol de Bryan Zaragoza. Vila. Ara de seguida ens actualitzem amb el Nando Zanoguera, però abans fem el panorama de l'esport en directe a aquesta hora, perquè tenim el Barça de bàsquet jugant a l'Eurolliga. Així ho estem vivint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a la transmissió del Macià i la Lloberes.
0: Ara sí, ara Balanchunas.
7: Se l'ha volgut pentinar.
0: Se l'ha pentinat.
7: Aquí Balcerowski ha sigut una mica passarell, no? Sortint-li en el tir de Balanchunas. Que més
5: Barça 55, Zalgiris 50. Queden 4 minuts per arribar al final del tercer quart. La transmissió íntegra d'aquest partit a l'app i al web de l'emissora amb el Macià i la Lloberes. A punt d'acabar el partit del Granollers. I alerta perquè l'equip del Vallès està empatant a 33 a la pista del Caserío. Gairebé finiquitat aquest partit. Si el Granollers empata i es deixa punts, serien els primers punts que es deixa el conjunt d'Antonio Rama. De moment, ple de victòries pel Granollers. Ara està a punt de deixar-se els primers punts d'aquesta nova temporada. De seguida confirmem el final d'aquest partit. I recordem que la selecció espanyola d'hoquei patins, al Mundial d'Assumpción, la selecció espanyola femenina es classificat per la final després de superar Portugal per 2-1 a la semifinal. La segona semi la jugaran Itàlia i l'Argentina. 11 minuts i les 10, ens actualitzem. Nando Zanoguera, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
5: T'agrada Lee Van Cleef, les pel·lícules de l'Oest?
8: Ostres, doncs sí que m'agraden aquestes pel·lícules. Sí.
5: Oh, oi que el bigoti és una mica Brian Zaragoza? El bigoti i Lee Van Cleef, potser una mica més molsut el de Lee Van Cleef, però és el mateix estil.
8: Oi, no soc tan entès amb bigotis, eh?
5: Home,
8: no.
5: tu em portes, eh?
8: Em duc, m'ho perduc més pel tot.
5: La gent que duem barba portem el bigoti emmascarat.
8: Això és veritat.
5: I sí, no fem una mica el ridícul, perquè segons qui el bigoti o et queda bé o sembles un guardi civil.
8: Ah, jo vaig intentar alguna vegada, sí? I he perdut amics.
5: Doncs mira, millor que no tornis a fer. Sí. Va, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
8: Doncs mira, ens ha sorprès aquesta tarda, a nivell de tot el que són els contactes aquests previs per fer les candidatures de les eleccions del 29 de novembre, Ada Colau, que amb un moviment inesperat ha convidat Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli per unificar les esquerres a escala estatal. Una idea que defensa des de fa mesos el republicà. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
8: Rufián de moment guarda silenci sobre si faria cas aquesta proposta de la Colau o anirà encapçalant les llistes d'esquerra. De fet, el Partit Republicà ha de prendre una decisió abans de diumenge a les 6 de la tarda i avui deien que les coses anaven ben encarrilades. A Barcelona, mentrestant, tenim en marxa la manifestació convocada pel sindicat de llogateres sota el lema El negoci de l'habitatge mata. A les 7 ha començat una concentració a la plaça Universitat com a homenatge a Mari Carmen Abascal i també a Olga Matute, que és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonassin. I del món, destacarem que els Estats Units han anunciat avui sancions contra el Tribunal Penal Internacional, un organisme que l'administració Trump no reconeix i considera una amenaça. Precisament han anunciat això després, hores després, que el Premi Nobel hagi anat a parar a la jutgessa sud-africana Navi Pillay, que ha estat precisament magistrada del TPI. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ho ha justificat amb l'argument que els Estats Units rebutgen que el TPI pugui jutjar ciutadans nord-americans i amb aquestes sancions el que volen fer és tallar els recursos a l'òrgan jurídic internacional. La Comissió Europea i altres països de la comunitat internacional han rebutjat aquesta decisió. I també a aquesta hora estan pendents dels efectes d'un terratrèmol que s'ha sacsejat al Panamà aquest vespre. El sisme de magnitud 7,6 a l'escala de Richter s'ha registrat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país. El Centre d'Alerta per Tsunamis dels Estats Units ha activat l'alerta per la crescuda de les onades a diversos països pròxims, com ara Colòmbia, Ecuador, Guatemala i Nicaragua. De moment, però, no tenim cap informació sobre víctimes o danys.
5: Gràcies, Nando. 8 minuts i les 10 del vespre. Actualitzem el partit del Barça de bàsquet. Barça 58, Zalgiris 52, partit a les acaballes del tercer quart. I confirmem la derrota del Granollers, eh? Ha perdut d'un gol. Caserío Ciudad Real 34, Granollers 33. Ha tingut pilota per empatar el conjunt del Vallès. No ha aconseguit el gol. Per tant, primera derrota del conjunt d'Antonio Rama en aquesta Lliga a Sobal. Fem una petita pausa i de seguida tornem per viure la segona part d'aquest Màlaga 0 a Espanyol 1.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
11: Per què ens cal avui desencadenar el present?
13: Atura't, pregunta't i reflexiona.
11: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
13: Ajuntament de Barcelona.
14: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
15: Tot Catalunya està que crema.
16: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
14: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
17: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
14: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
18: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.

0: basada en la novel·la de Stephen King fa 50 anys i és la peça clau d'un festival per on desfilaran noms com Peter Jackson, Robert Eggers, Amy Irving o Kevin Bacon.
1: És un any amb estrenes molt esperades, com Hope, del director sud-coreà Na Hong-jin, o The Samurai and the Prisoner, de Kiyoshi Kurosawa.
0: La finestra indiscreta des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
2: Aquest divendres a mitjanit, amb Toni de la Torre.
3: Si és diumenge i són les 11, som al club.
4: El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Futbol, Barça, Flick, Lamin. Espanyol, Manolo, Roberto. Madrid, Mourinho, La Lliga.
5: Catalunya és un país de cultura.
4: Girona, Sabadell.
6: El Sabadell torna d'on no hauria d'haver marxat mai.
4: La Lliga Femenina, bàsquet, tenis, MotoGP. Cada diumenge a les 11, el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i el seu equip.
7: Més de 10.
8: Més de 10.
9: Més a prop dels 20 que dels 10.
10: Menys de 10.
3: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Ara sí, la Lliga ha tornat. I el Tot Gira ja estem a punt. Aquest dissabte obrim a les 4 amb el Ceuta Sabadell.
12: Una matada a Ton Ripoll.
4: I amb la prèvia del Barça Getafe. El retorn dels de Flick després de l'aturada de la Lliga.
11: I després de la TDT del Barça.
4: Madrid-Vilareal, en directe al Tot Gira.
11: La lluita pel títol de Lliga amb Sergi Camps des del Bernabéu.
4: I diumenge, dos partits de bàsquet del màxim nivell.
11: A les 5, Baskonia-Penya. I a les 7, Barça-València. Amb Ernest Macià i Carme Llobera.
4: Aquest cap de setmana també seguirem el Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme, el Mundial d'Hoquei Patins i tot l'esport en directe.
11: Tot Gira, dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David Llopés.
13: Tenim passió per l'esport.
14: Per Catalunya!
4: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
15: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
4: Amb les veus de Pere Arquilloé, Carles Martínez...
16: La terra no és dolenta, no ho creu.
4: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3.
17: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
2: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
4: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial del Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
18: Un minut i arribarem a les 10 del vespre. L'Espanyol està guanyant per 0-1 al camp del Màlaga. Golàs de Brian Zaragoza. S'ha disfressat de Robben, el jugador malagueny, i ha marcat un autèntic golàs entrant des de l'esquerra, fent la diagonal cap al mig i afusellant el porter. De moment, el gol de Brian fa que l'Espanyol sumi els 3 punts. Queda tota la segona meitat i de seguida la viurem en directe des de la Rosaleda amb el Sergi Andreu i companyia. Repassem, però, aquest escenari d'esport en directe que tenim aquesta hora també, que és el Barça de bàsquet, que està guanyant de 10 als Alguiris Kaunas, 65-50. Acaba de finalitzar el tercer quart. Així estem vivint aquest partit a l'App i al web de Catalunya Ràdio.
19: Se'l veu que pateix molt quan, no, quan van a protestar els seus jugadors. I l'altre que em quedo és Valenciunas juga amb mandra, eh? Amb mandra. Li està
18: la transició íntegra d'aquest partit a l'App i al web de l'emissora amb el Macià i la Lloberes. 10 en punt de la nit. Fem-ho maco, això. Tornem a entrar a la Rosaleda. Sergi Andreu, Sonia Lear, Àngel Morales, amb l'assistència tècnica del Josep Forns. A veure, Sergi, començo per tu. Ja has digerit el golaç que has narrat? Perquè jo crec que no sé dels més macos que has narrat en els últims partits a Can Espanyol, eh?
20: Aquesta temporada, sí, sí, dels més macos. Sí, sí, perquè ara estic pensant els dos de Pamplona de Roberto, si ara no els tinc tots al cap per provar-se, sí, sí.
21: Bueno, el gol de Roberto contra el Rayo, no? Potser també...
20: El gol de Roberto contra... Ah, sí, clar! El gol de Roberto contra el Rayo i el...
18: Volà, sí.
20: Sí, sí. i el gol de Roberto al Sadar, que una mica a l'Ovalle.

0: Basten,
1: sí,
0: que l'engalta de primeres amb una assistència de Javi Hernández des de l'esquerra, sí, i que es llença a terra i l'engalta tal com li arriba. També és un molt bon gol. Hem vist gols macos d'aquesta temporada.
2: I avui hem estat a punt de veure el millor.
1: Sí, el de Roberto, sí, el de Roberto que és entrat. Sí, sí, déu-n'hi-do. A veure, Dani Ballar, aquesta primera part t'ha deixat més tranquil, perquè, escolta, has començat el partit, des del minut 2 dius que t'has tranquil·litzat, però abans venies una mica pessimista. T'has tranquil·litzat,
3: sí,
1: ja?
3: Sí, bé, a veure, queden 45 minuts, l'Espanyol ha anat de més a menys, el problema és que no hem tancat el partit aquesta primera part perquè ocasions les hem tingut. Jo crec que l'Espanyol ha estat molt bé, és veritat que el Màlaga al final ha acabat apretant perquè no li queda un altre i és el que farà aquesta segona part, i només desitjo que amb alguna d'aquestes contres que també l'Espanyol ha fet amb aquesta primera part siguem capaços de fer el segon gol i tenir la tranquil·litat suficient per viure el rest de... fins que s'acabi.
1: Veig que de seguida surten els jugadors de l'Espanyol. Àngel, l'Espanyol en aquesta segona meitat potser de controlar aquests minuts de partit que ha estat una mica passacarrers, no? D'anada i tornada, potser de controlar més el partit amb la pilota.
4: Sí, és un escenari que en el qual no estem còmodes perquè li permet al Màlaga arribar a la teva àrea i prop de la teva porteria sense molt d'esforç, i jo estic molt d'acord amb el Dani. La llàstima és no haver fet aquest segon gol amb tot el que has fet a la primera part, però les sensacions són bones i esperem doncs que aquesta superioritat també es pugui mantenir en aquesta segona part i acabar de finiquitar el partit.
1: Algun canvi, Sònia?
5: No, en principi no.
0: Doncs la segona part del partit és a punt de començar. Servirà el Màlaga. L'àrbitre que mira el crono. A punt per començar la segona part. Posarà la pilota en joc Dani Lorenzo. 0-1 guanya l'Espanyol. Esperem que certifiqui la victòria.
1: Home, i tant.
0: En aquesta segona part. Comença ara mateix la... Què passa? Què passa?
1: Què ha passat ara?
0: Ara l'àrbitre ha xiulat. L'altre, Lorenzo, no ha tocat la bola.
1: Què ha passat?
0: Baixa, Àngel, baixa a veure què passa aquí al centre del terreny de joc.
5: Res, que es va mirant el rellotge, no, l'àrbitre? Ara.
1: Ara.
0: Ara. Al costat.
1: Aquests segons ja ens han descol·locat l'escaleta,
0: Ha costat una mica, però vaja. Ha jugat el Màlaga al mig del camp, banda dreta. La toca amb el cap Hartman. Torna a caure la pilota Rafa Rodríguez, punta dreta, la centrada interior de la petita, la treu Riedel.
5: L'aplaudeix Fortuño.
1: Per cert, Sergi, m'estic obsessionant amb el bigoti de Bayern Zaragoza. Si sí, l'Espanyol fa alguna cosa gran aquest any, alerta que no et digui que la juguesca és que tots els de la transmissió ens fem un bigoti estil Bayern Zaragoza.
0: Doncs mira, doncs jo ja fa temps que ho penso.
5: Que te la vols fer o què?
0: Compte la centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol a les mans de Fortuño. Jo ja fa temps que cada vegada que parlo amb el nostre company Xavi Campos,
1: sí, home,
0: m'elimino aquell bigot i penso, a mi em quedaria bé o què?
1: Però el del Xavi Campos és més molsut, que el de Bayern Zaragoza.
0: I com a juguesca te la compro,
1: Sí,
0: Sí, el que passa que la juguesca hauria de ser que si l'Espanyol va a Europa, no?
1: Sí, home, sí, home.
4: Com a mínim.
1: No ens juguem res per una permanència que és tirar molt baix.
4: La permanència és obligatòria.
0: Sí, exacte. I Europa bé val un bigot i Àngel.
4: Sí, sí, tant, sí.
1: I Dani. Bé, Sònia, també.
3: Mira, menys mal que parleu de bigotis, que crec que encara em creixerà el cabell, el bigoti, perquè si em demaneu coses més amunt, no hi ha manera.
0: Fins a un bigoti arribaríem, Dani?
3: Exacte.
1: Sí, home, sí.
0: Val.
5: A mi no compteu,
0: No.
1: Un d'aquest d'una botiga de disfressa, Sònia.
0: Compte que hi pot haver una empenta de Cabrera.
5: Re.
0: No hi ha res, però Cabrera li ha deixat en els braços,
4: El límit,
0: El límit. I ara es desplega en atac l'Espanyol. Compte, banda dreta, Zulan, lateral de l'àrea. Entra l'àrea l'anglès, se'n va cap dins, prova el xut, res. Topa en un jugador del Màlaga, surt jugant l'equip andalús des del darrere.
1: No crec que hi hagi penal, Sergi, Sònia, Àngel, però Cabrera se la juga,
0: Sí.
4: Sí.
0: El que deia l'Àngel, al límit,
3: Doncs ara no recordo quin partit és, però una jugada així semblant es va pitar penal aquesta temporada, però no, ara no recordo quan, ni on.
4: Com els criteris no són clars i varien de partit i segons l'escut que portis, aquesta acció és perillosa, És perillosa.
0: Sí, no te la pots jugar aquí a l'interior de l'àrea perquè segons com caigui la moneda potser et xiulen a penal. Bé, gairebé 3 minuts de la segona part. Guanya l'Espanyol 0-1 amb el gol de Brian. Ara hi ha un fora de banda favorable al Màlaga just davant de la banqueta de Manolo. És 9 d'octubre, però fa molta calor a Màlaga, quan hem arribat, Àngel, temperatura estiuenca, però sí, estiuenca, eh?
4: Sí, sí. De dia encara es pot anar amb bermudes i de fet es veu molta gent també a la platja, però com us he avisat, per la nit refresca una miqueta, eh?
0: A veure, la Rúbia, obertura a la banda esquerra. Juga el Màlaga, se'n va cap dins. És Joaquín, entra a l'àrea, contra el xut de Xupe, a les mans de Fortuño. A les mans del porter de l'Espanyol, molt segur en tot moment.
4: Però intervenim massa, això vol dir que estem permetent fer massa xuts des de l'àrea als jugadors del Màlaga. Jo crec que hem d'estar una miqueta més a sobre, sobretot quan entren amb la pilota controlada a la nostra àrea.
0: Juga l'Espanyol en defensa, juga en curt, Cabrera cap a Riedel, Riedel més a la dreta i té Omar ara busca Dolan, que ha baixat a buscar la pilota, també enganxat a la línia, camp propi de l'Espanyol encara. Dolan enrere cap a Riedel, Cabrera pressiona una mica més amunt ara el Màlaga, això fa que l'Espanyol tingui dificultats per treure la pilota des del darrere. Ara ho ha intentat Harman, que buscava un desplaçament llarg, que ha tocat el cap de la Rúbia, és banda per l'Espanyol. Harman novament buscant un desplaçament llarg, la pilota cau bombejada, Rafa Rodríguez no pot fer un bon control, Expósito s'endú la bola enrere, Riedel, Javi ara fa una bona obertura per Dolan, el doble Omar, encara Dolan per Omar, centrada, la treu el Màlaga, compta Expósito a la frontal, fora el xut Expósito a la mitja lluna, la pilota li ha marxat per sobre del travesser, massa desviada, servei de porteria pel Màlaga.
6: Sí, jo veig un... Perdona, Àngel, digues.
4: No, tu.
6: Que jo veig un Màlaga molt, molt feble, molt tendre, i hem de fer una passa endavant a nivell d'agressivitat ofensiva per intentar buscar aquest segon gol.
0: Doncs sí, estic d'acord, Dani, eh? És un partit que l'Espanyol hauria de mirar de... si no de rematada, com a mínim d'encarar-lo del tot bé amb un segon gol.
1: Ara estem veient el minut a minut que està fent Esport 3 d'aquest partit, Màlaga-Espanyol. Està connectant amb vosaltres, de tant en tant, Sergi, Sonia, Àngel. Sí. Àngel, m'agraden molt les ulleres, eh?
4: Mira. El David García m'ha enviat un missatge i ja m'ha avisat. Me les he tret, eh? Perquè...
1: que són d'aquestes que s'obren ja si es tanquen per darrere,
4: sí,
1: no?
4: Sí, són, com que jo acostumo a perdre-les, doncs, d'aquesta manera doncs, no les perdo.
0: Però està bé, no? Perquè, és a dir, entenc que tu les utilitzes per veure i...
4: De prop. De prop, sí. Sí. Per exemple, ara mateix no veig l'alineació. No veig. Però bueno, ja el missatge l'he rebut, David, si m'estàs escoltant, i ja me l'has tret.
0: Molt bé. Entenc que el David García és a l'estudi d'Esport 3, eh?
4: Entenc, sí, jo que també.
0: El plató, vaja.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs...
4: Parlava poc, però te les fot, te les fot.
1: Un bon company.
4: Sí,
0: home,
4: això,
0: una abraçada i una salutació també pel bo del David García.
5: I a tots els companys d'Esport 3,
0: sí, evidentment. També,
1: i ja us avisarem quan connectin amb vosaltres, que Sònia i Sergi, us veig vestit de negre els dos, que esteu una mica de dol o què?
5: No, ell va de blau marí, eh? Estem de negre, però
1: què dius, blau marí?
0: Sí, blau marí.
1: Doncs escolta, per televisió sembla negre, eh?
0: Doncs no, és blau marí. Compte Puga, que avança per la banda dreta, el tapa Cabrera, encara Puga. No, ja el tapen dos jugadors enrere per la Rúbia. La Rúbia, Rafa Rodríguez, més enrere, Recio, cercle central, tancat ara camp propi, l'últim terç de camp, l'Espanyol, ara ha estat a punt de perdre una pilota perillosa, Recio, l'ha interceptat Dolan, però no l'ha pogut acabar de guanyar l'anglès, és banda per l'Espanyol. Servei de daut lateral que servirà Omar, enrere cap a Riedel. Som al 52, ja 7 de la segona part del partit. A la Rosaleda, els del Tot Gires de Catalunya Ràdio, us expliquem aquesta victòria provisional de l'Espanyol al camp del Màlaga.
5: L'Espanyol encadena 7 visites a Màlaga sense perdre.
0: Home, doncs Déu-n'hi-do, és bona aquesta.
5: Mira, Brian, com rep ara xiulets. Els ha rebut també a la mitja part, perquè ha sigut dels últims a entrar al túnel, sí. I deien que, és que ho ha fet expressament perquè la gent el xiulés. Ah,
0: tenint en compte que el Màlaga ha estat moltes temporades fora de la primera, Sònia, deu fer temps que de l'última derrota aquí a la Rosaleda, doncs, pel que dius.
5: L'última derrota de l'Espanyol a la Rosaleda és a l'octubre del 2011, amb Pochettino.
0: Hosti, mira, fa 15 anys.
4: I de fet, la darrera visita de l'Espanyol aquí, crec que va ser un 0-1 també, no? El gol de Darder, potser la...
0: No sé si va ser aquesta o l'empat a 2 que va marcar... No, hi ha un 0-1 amb un gol de Piatti, crec, i un 0-1 amb un gol de Darder també, és veritat. Ara ho buscarem, a veure, la Rúbia fa jugada d'atac per la banda dreta, diagonal cap dins, s'arriba a la frontal, ha acabat perdent la pilota. Jo aquella del 0-1 amb Darder, que era el gener,
4: un dilluns per la nit, sí, que sí, jo vaig estar aquí al camp, que feia molt de fred,
0: la recordo molt. I llavors hi ha una altra victòria, diria que amb un gol de Piatti, que és o l'any anterior o l'any posterior, amb Quique o amb Rubi. Ara no...
5: Això el Sergi segur que ens ho troba.
1: Ho estic buscant, ho estic buscant.
0: Sí, el febrer del 2018 o del 2019.
4: No, aquesta que dius tu és febrer del 17.
0: O febrer del 17, la del Piatti.
4: I la del Darder és posterior, el gener del 18. Gener del 18. És la darrera temporada del, sí, Màlaga a primera.
0: Exacte, sí. Amb Quique, les dues són amb Quique Sánchez Flores. Sí, primer la de Piatti i després la de Darder el gener del 18. Tens raó, Àngel.
1: Sí, la de Piatti és el 17.
0: 17?
1: 0-1, sí, gol de
0: 0-1. Piatti. I la de Darder, sí, és el gener del 18.
1: Correcte.
0: També amb Quique Sánchez Flores. Sí, sí.
1: Veig aquí que el gol de Piatti es va produir al minut 17 després d'un error de Carlos Camini.
0: Com de Puga, entra a l'àrea, el tapa Cabrera, pot ser perillós pel Màlaga. Ha de recular Puga, pilota enrere el gol, el xut de Rafa Rodríguez, que marxa desviat, servei de porteria per l'Espanyol, però compte perquè en aquests primers minuts de la segona part, l'Espanyol pràcticament no ha trepitjat l'àrea rival i està concedint, Àngel, un pèl massa, no?
4: Sí, sí, sí, no, l'entrada aquesta segona part no té res a veure com ha acabat la primera, i ja veiem que Manolo
5: no li agrada, eh? No li agrada el que està veient, i ha cridat ja a Urco, que s'estava escalfant des de l'inici de la segona part, juntament amb altres jugadors, com Pere Milla, també hi ha escalfant-se Urco, Moscardo, Hinojo...
1: Tampoc li agrada res del que està veient el Dani Ballar.
6: Hi ha una cosa que no entenc, Àngel, a veure si em dones llum. El que no entenc és el per què l'Espanyol les seves transicions ofensives no les basen perquè costa d'esquerra en Brian perquè pugui encarar a Puga, ja que té aquesta targeta groga per anar-hi a buscar l'expulsió.
4: Sí, ens estem precipitant massa a l'hora de buscar ràpidament el company més avançat, i això està permetent al Màlaga recuperar la pilota sense massa esforços.
0: Ara hi ha un desplaçament llarg amb l'esquerra de Fortuny fora de l'àrea. Ha acabat, la passada no era bona del tot, ha acabat regalant la pilota al Màlaga, Calero cap al porter, i aquest cap a Recio, que ara busca un desplaçament llarg. Compte que pot ser perillosa pel Màlaga. Entra a l'àrea, un estat Cabrera, haver-se un gol en pròpia porteria, tot i que hi havia Ursai, hi havia fora de joc, jugada invalidada. Qui ha fet la jugada per la banda esquerra, no sé si era Rafita, Àngel o Joaquín.
4: Joaquín,
0: eh? Joaquín, que ha acabat fent una passada que Cabrera gairebé se la...
4: Sí, sí, però el fora de joc era molt clar. No, jo no entenc aquesta mania de...
1: No era tan aquest... clar, Àngel.
4: No?
1: No?
4: Ostres, jo aquí ho he vist molt clar.
1: Més justet,
4: molt tranquil.
1: Més justet.
4: Sí?
6: Era justet, però era fora de joc, Àngel.
4: Vale.
0: Doncs l'Espanyol que prepara un canvi, el que
5: sí,
0: dèiem...
5: Sí, entrarà Urco...
0: Per qui creus, Àngel, que entrarà?
4: Jo em decanto per algun dels tres mitja puntes. No crec
5: Pol.
4: Que... Per Pol?
5: No.
0: Tu creus? No crec que desmanegui el doble pivot.
5: Té una targeta, Pol.
0: Ah, ben vist, Sònia. Ben vist. A veure, ara sortirem de dubtes. Ara sortirem de dubtes perquè el canvi es farà ara mateix.
5: Doncs no.
0: Mira, tenia...
5: Marxarà Javi Hernández... I entrarà Urco.
6: Javi, que té una targeta.
0: Ah, també té una targeta, doncs clar.
4: És que també Javi targeta, Brian targeta. Eren els dos candidats. I jo crec que Brian, per el tipus de jugador que és i per el que et pot donar en una jugada aïllada, doncs no, serà més difícil que el tregui.
0: Urco, el doble pivot al costat de Pol, i ara qui avança uns metres per situar-se a la mitja punta, Àngel, és Expósito.
4: Sí, tenir tres migcentres per recuperar el control del mig del camp, que en aquests 12 minuts de la segona part l'hem perdut.
0: És a dir, Expósito fa una mica les funcions que feia fins ara Javi. Es mantenen a les bandes, Brian a l'esquerra i Dolan a la dreta.
1: Mira, el diré que la posició de la pilota en aquesta segona meitat, 54-46 a favor del Màlaga.
0: Compte la pilota interior de l'àrea de l'Espanyol, corna.
5: El primer de la segona, és el quart pel Màlaga en aquest partit, i amb aquest canvi ha marxat Javi Hernández, que és el màxim assistent de la Lliga, amb 4 assistències juntament amb Gordon i Lamin.
0: Buscava la rematada la Rubia, finalment ha estat corna, picarà Pablo. Pablo Martínez al corna des de la banda dreta, amb la dreta, pilota oberta, frontal, molt passada al costat esquerre, allà no hi ha ningú. Ara la recupera l'Espanyol. Ara haurà d'aturar-se perquè està molt sol Expósito cap a Dolan, i Dolan més enrere. Sí,
4: hem de tenir la pilota una estona, recuperar sí. el control i la tranquil·litat en el partit.
0: Vinga, primera pilota que toca Urco cap a Harman a la banda esquerra, jugant al camp propi encara l'Espanyol. Cabrera en horitzontal cap a Riedel, la torna l'uruguaià. Cabrera, que aixeca el cap, s'ho pensa, en curt cap a Expósito. Riedel, Expósito ara a la banda dreta i troba Omar. Omar novament cap a Riedel. Urco no vol jugar en llarg, ho fa en curt l'Espanyol.
4: No, és que ara els centrals tenen tres opcions per donar continuïtat a la possessió, i s'ha de fer que el Màlaga corri darrere teu.
0: Brian cap a Pol Lozano, està molt sol al mig del camp, la deixa perquè la pugi Expósito, que ara li fa un gest a Harman amb el braç. Harman la rep a la banda esquerra, ja són la zona 3 quarts, més a l'esquerra i té Brian. Harman de nou, Expósito, i buscava una bona pilota filtrada cap a Harman, l'ha perdut l'Espanyol. Ara és el Màlaga qui la juga, compta cap a la Rubia. Davant d'ell té Omar, s'ha d'aturar i a falta.
5: I veurà la groga Omar.
0: Falta d'Omar claríssima davant de la... Era Joaquín qui feia jugada a la zona de 3 quarts a l'eix. Quants jugadors de l'Espanyol han vist groga, Sònia?
5: Doncs mira, amb aquesta 3. Pol, Javi Hernández i Omar.
6: Omar cada temporada li ensenyen 20 targetes grogues. Sònia. Per fer faltes als jugadors.
5: Brian Zaragoza, perdona, sí, no l'he deixat.
1: Per encarar-se amb Puga.
5: Exacte.
4: Sí, i aquesta pilota, Dani, era molt fàcil per Omar, el que passa que sí. S'ha girat al revés. Exacte. I ha perdut la posició. I
0: compta amb la falta perquè, a veure, és llunyana com perquè m'imagino la piquin directament a porteria. Són més de 30 metres, però vaja, no sé, veure, compta cap a la pilota, sí, cap a porteria, el troba a ser, Déu-n'hi-do, quin cacau, quina gardela del jugador, era Pablo Martínez, Déu-n'hi-do, m'ha sorprès, perquè era lluny, era molt lluny, jo diria que uns 32 o 33 metres de porteria, però sí, amb quina convicció, Pablo Martínez ha anat a buscar aquest xut directe a porteria i està ballant la pilota, el troba a ser. Si, és que si anava dins...
1: Sí, Fortuño no hi arribava.
0: No, estava vençudíssim, Fortuño. Déu-n'hi-do, Àngel.
4: Ningú s'esperava, jo crec que només Pablo Martínez ha confiat en el seu xut. Jo crec que els companys fins i tot anaven a buscar la rematada, però com esteu dient, si això va portar, impossible d'aturar.
0: I ara compta que Lorenzo li pren una pilota a Pol Lozano, entra a l'àrea, perfil dret, encara Lorenzo va per terra, corna. Això ha d'espavilar l'Espanyol,
6: Home, és pinta fatal, carai,
1: un moment,
6: Sergi,
1: un moment.
6: Moment d'aquest. Escolta, és que ens estan passant per sobre, que és el Màlaga, que no estem parlant del Madrid.
0: Dani. A veure, però mira que juguen a casa, Dani, i
6: sí, home, ja està.
0: Van per sota el marcador, és normal que apretin, també.
6: I, doncs res, seguim donant-li la pilota.
0: No, és veritat que hem d'espavilar. Estem d'acord que hem d'espavilar.
4: És normal que apretin, però aquesta pèrdua de pilota que ha tingut, per exemple, a Pol Lozano, s'ha d'evitar, perquè és una pèrdua de pilota a prop de la teva àrea i amb molta avantatge pel teu rival.
0: Mira, han revisat el corna i no serà corna, finalment, doncs servei de porteria.
1: Deixa'm explicar-te, Sergi, hem vist la repetició de la jugada al xut de falta de Martínez. És una mena de polla seca impressionant i la pilota gairebé a la creueta,
4: Sí, el famós tres dits, no?, de Roberto
1: Carlos.
0: Correcte. Exacte. Hi ha dos canvis al Màlaga.
5: Ha entrat Dottor, ha entrat Miño i ha entrat Aznou i han marxat amb el número 11 Joaquín, també ha marxat Rafa i el tercer que ha marxat
1: Puga. Que tenia targeta.
0: O sigui, marxen Joaquín, Puga i Rafa, sí. I entren Carlos Dotor, no?
5: Niño i Aznou.
4: Sí, ara el Màlaga passa a jugar amb dos davanters. Niño jugarà molt a prop de Xupe, perds un dels extrems i la sortida de Puga fa que Rafita, que és dreta però que està jugant al lateral esquerre, passi a la seva banda natural i Aznou com a lateral esquerre.
5: I Aznou, que és català, format a l'Adam i a la Masia fins al 2022, ha arribat al Màlaga, està dit per l'Everton. I també va jugar al Bayern.
1: Anava a dir, el Raúl Orgal és pel·lícula, però que no ho veu clar la peixera, eh? El nostre muntador musical.
5: Deu estar patint. Ja. Sergi, em pots mirar, sisplau,
1: sí,
5: si Pol Lozano ha vist una groga o no? Perquè em genera algun dubte.
1: Mira, segons les estadístiques, no. Javi Hernández, Brian Zaragoza i ara aquesta d'Omar.
5: I Omar, eh? És que jo m'ha semblat que li ensenyava, però igual...
0: Ara, Àngel, mirem de recol·locar amb aquests tres canvis les demarcacions del Màlaga, perquè la defensa és la que deies ara, Aznou és lateral esquerre, canvia de banda Rafita i se situa de lateral dret, oi?
4: Sí.
0: Els centrals, els mateixos, Calero i Recio, i aleshores al mig del camp queda en Pablo Martínez
4: i Dani Lorenzo,
0: el doble pivot.
4: Per dreta la Rubia, esquerra Dotor, encara que no és extrem,
0: vale.
4: I a dalt...
0: Xupe i Niño, oi?
4: Xupe i Niño.
0: D'acord. Doncs aviam, perquè som ja al 64 de partit. L'Espanyol guanya 0-1, però la segona part de l'Espanyol no és tan bona com la primera. Bé,
3: no, és dolentíssima. No,
0: exacte, és el que anava a dir. De fet, s'està veient superat pel Màlaga. I el Màlaga n'ha tingut algunes de clares, com el xut a Pablo, que ha anat al travesser, el xut de falta. I la pilota, és que la pilota en aquesta segona part és admirable. La juga Aznou, que fa una croqueta davant de Dolan, enrere. Aplaudiments per Aznou. La pilota és completament pel Màlaga, eh, Àngel?
4: Sí, sí, nosaltres no estem tenint la pilota, no estem donant-li continuïtat a les transicions i estem patint molt.
0: Compte, la Rubia, interior de l'àrea, va per terra, no hi ha res.
5: L'àrbitre diu que res.
0: No hi ha res, el jugador del Màlaga, que ha caigut a l'interior de l'àrea, ara qui va per terra és Brian Zaragoza, que reclama una droga a la Rubia. Xiula la gent, res.
1: Ha topat amb Cabrera, però vaja, res.
3: Però aquesta gent està arribant molt sola a l'àrea, sí, de l'Espanyol, o sigui,
4: massa tinc
3: la sensació que menys mal que avui juguem contra la Màlaga, contra un altre equip, ja aniríem perdent.
1: Que revisa la jugada, Sergi?
0: No, per què?
1: Ah, no, perquè veia l'àrbitre fent algun gest, posant-se el dit a l'orella. No,
0: al principi el joc s'ha reprès amb una falta que ha rebut l'Espanyol, que li han fet a Brian, que la posa en joc Cabrera. Compte, pilota per Roberto, interior de l'àrea, el xut creuat, la treu Herrero, el xut per terra de Roberto amb l'esquerra, l'ha refusat Herrero, fora de banda per l'Espanyol, a la punta esquerra. Serveix Harman ràpidament en curt cap a Expósito, que la torna Harman enrere per Urco, Brian va per terra. Jo crec que ara sí que hi ha falta. Sí. Ara sí que hi ha falta de Dotor, que veu la groga. Groga per Carlos Dotor.
5: La tercera pel Màlaga.
4: L'ha vist molt clar l'àrbitre, eh? Deu haver sigut una entrada molt lletja, eh?
1: Molt gratuïta, sí.
5: Encara està estès a terra, de fet, Brian Zaragoza, que ara està parlant amb l'àrbitre.
1: Li diu al jugador del Màlaga, és una falta normal.
3: No, que normal. És una falta normal, perquè Brian ja l'ha superat i ell va a caçar-lo.
1: I la punta del genoll gairebé... Mare meva.
3: Quina poca vergonya dir que és una falta normal.
0: Aviam, que és una falta que pot ser bona per l'Espanyol. Escuradíssima, a la banda esquerra. La picarà Expósito, zona 3 quarts, falta lateral a la banda esquerra de l'atac de l'Espanyol, i va el de Cubelles, pilota el segon pal a les mans del porter.
4: Fixa't que li estava demanant Brian la pilota per provocar el 2-1,
0: sí,
4: i Edu Espósito no li ha fet cas.
0: Ara pilota que marxa fora de banda, out pel Màlaga, mig del camp, banda esquerra.
4: Està aguantant bé la pressió Brian, eh? A la primera part no m'ha agradat tant com ha gestionat els xiulets, però en aquesta segona part està seguint valent, demanant la pilota i encara anar al contrari.
1: Ara sortiu per la tele, Sergi, saluda la família.
0: Doncs salutacions a tots els espectadors d'Esport 3. Som a la Rosaleda, de moment, amb bones notícies, tot i que la segona part de l'Espanyol no ens acaba d'agradar. Molta possessió pel Màlaga, que n'ha tingut algunes de clares. Veurem si és capaç l'Espanyol de fer-se una mica més amb la pilota i buscar el gol de la sentència. Ara hi ha una falta de Hartman que l'àrbitre no ha xiulat. La gent es queixa molt, Sònia.
5: Moltíssim. La gent està ja una mica cansada perquè fa estona que reclamen faltes que l'àrbitre no assenyala.
0: Compte d'Otor, interior de l'àrea, la refusa. Urco, ja en segona instància, Roberto. Tres banda, Pablo Málaga, a la punta dreta del seu atac. El segueix ràpidament la Rubia.
5: Era Rafita el que estava estès a terra en la jugada anterior.
0: Carlos d'Otor busca Rafita, Rafita, la Rubia, fa un retall, interior de l'àrea, li han pres la pilota, molt bé, molt atent Dolan, li ha acabat pispant la cartera, se la treu de sobre Dolan, però la pilota torna a caure
1: no
0: als peus
1: no.
0: d'un jugador no, no. del Màlaga, no, no, això és un taquigol ara, eh? Aznú s'acosta a la frontal, fa jugada individual, la talla bé Omar, vinga, va, a veure si l'Espanyol es pot desplegar ràpidament, tot i que està en inferioritat. És Omar, compte, no la perdem aquí, eh? Bé, bé, enrere, cap a Hartman. Hartman i Cabrera, Cabrera i Hartman.
4: Sí, l'argument és el mateix, calma i tranquil·litat, perquè és que en aquesta bogeria de partit el que té més a guanyar és el Màlaga.
0: Pol Lozano la juga enrere, cap a Cabrera. 69 de partit. Pilota llarga de Cabrera, directament als peus de Rafita, guanya aquesta pilota en defensa, l'entrega per Recio, i el central del Màlaga, molt sol, condueix i acaba combinant a l'esquerra per Aznú.
5: S'enfada amb ell mateix, en Roberto.
4: Bueno, més que amb ell mateix, amb els seus companys que no li han...
1: El deixen sol, no?
4: Sí, no l'han acompanyat a la pressió.
1: Sí, sí, sí. Clar, sí.
0: Doctor... Pilota llarga, desplaçament cap a la banda dreta, la rep Rafita, el tapa Hartman, fa jugada individual Rafita, molt bé a l'ajuda Brian, ha acabat enviant la pilota fora de banda, és out el Màlaga.
1: Àngel, què ha de fer l'Espanyol per intentar tenir més pilota?
4: Doncs precisament tenir-la, quan els centrals la tenen, tenen tres opcions al mig del camp. El que no podem fer és constantment des de la defensa buscar Roberto, perquè és que com ara les perdrem totes, o tenim una miqueta més de continuïtat o continuarem patint i defensant cada cop més a prop de la nostra àrea.
5: I ara Manolo González parla amb Cala, que serà el segon canvi de l'Espanyol.
0: Ara sí que el canvi serà o per Dolan o per Brian, eh?
4: Sí.
0: Aquest el veig bastant clar, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Jo no trauria a Brian, perquè Brian
0: no,
4: no. Donat, et pot fer una jugada aïllada i
0: sí, estic d'acord.
7: Doncs té tots els números coneixent a Manolo.
1: També és veritat, Àngel, que més enllà del gol tampoc ha tingut una participació excelsa avui Brian, eh?
4: No, ja, sí, és més pel potencial que pot tenir que pel que ha fet. Sí.
0: I creieu que acabarem veient alguns minuts de Puado o no?
1: Tant de bo, perquè això voldrà dir que l'Espanyol guanya i ho fa bé, no? Perquè suposo que...
0: O al revés. O,
5: no s'està ni escalfant, Puado.
0: No, no, no, de fet, jo crec que se l'han portat una mica...
4: Per fer pinya, per fer equip, sí, sí, sí, perquè entra en dinàmica.
1: Sí, sí, sí. Jo crec que si no està resolt, no entrarà.
0: Compte, Rafita fa la centrada interior de l'àrea, la treu amb el cap, Cabrera, la pilota encara és viva, perillosa, pel Màlaga, interior de la petita, Fortuño.
4: El que deia abans el Dani, és que veus molts jugadors vermells junts, però que no estan a prop dels blaus, i d'aquí ve el perill, perquè estan... tenint la pilota o controlant molt sols.
1: Queden 20 minuts més l'afegit, Dani, això és impossible aguantar sense encaixar un gol.
7: No, evidentment, això és que baixi la verge i que ens ajudi a mantenir la porteria a zero amb l'ajuda de Fortuño, però el millor de tot d'aquesta segona part ha estat el coloret que veig de pell que porta Àngel Morales, que l'he vist per la tele, però perquè fora d'això, tot el reste és un drama de l'Espanyol.
0: Però, Dani, fa estona que us ho he dit, és que aquí és estil I no és gratuït aquest compte. La Rubia entra a l'àrea, banda dreta a la centrada, l'interior de la petita, Cabrera corna. Cabrera
1: ai,
0: corna.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Cabrera corna. Ens hem de treure la son de les orelles, però ràpidament, perquè és el que dieu. Falten 20 minuts encara de partit.
4: Això,
0: i no sé si aguantarem, Àngel.
4: Ho deia Paco Palencia. Nos están apedrando el rancho.
1: És bona aquesta.
0: Nos están apedreando el rancho. Compte. Ara, mira, una rematada que va fora.
4: És precisament la descripció del que està passant en els darrers 25 minuts.
0: Sí, sí.
1: I mira, a la Lliga de Bàsquet dels Alguiris ha apedregat el Palau Blaugrana perquè ha guanyat de 7, Barça 81, Alguiris de Caunes 88.
7: Meravellós.
5: Doncs aquests xiulets són per Brian, que marxa del terreny de joc. Serà el canvi de Manolo, com deia Dani Ballar. Marxa Brian Zaragoza, entra Cala.
4: No, ara sí que tenia raó, ara sí que ha anat lentament.
5: L'han atlantet,
4: ara sí,
5: eh?
4: Ara el soci tenia raó.
0: Doncs ara Dolan se situa a la banda esquerra i Cala ho farà a la dreta, entenc.
1: Però aquí perds molt talent, no? Jo és que estic amb l'Àngel, eh? Però jo un jugador com Brian Zaragoza, a no ser que estigui malament o lesionat o tocat, jo em mantindria sempre.
0: No, jo ni lesionat ni tocat, però jo el que sí que el veig és un pèl cansat, eh, Brian?
1: Sí.
0: Brian ha fet uns esforços a la primera part.
1: Però amb una genialitat, Sergi, amb un toc de geni, no?
7: Però fora d'això, oblideu de que Manolo és un entrenador que li té al·lèrgia a les targetes grogues. I cada jugador que té una targeta groga el va canviant a la segona part perquè sí, té por de quedar-se amb un jugador menys.
0: Sí, sí, també és veritat. Bé, pel que sigui, el canvi que no ens acaba d'agradar, Àngel, doncs, entenc. A tu t'agrada el de Cala per Brian o no?
4: Home, el positiu és que entra un jugador amb molta qualitat i amb gol com és Calatrava, però perds la màgia de Brian. Però per sobre de tot el que hem de fer és recuperar el control del partit.
0: Punta, es du entre l'àrea banda esquerra, posa la cama Pol Lozano, la recupera l'Espanyol. Ara Cala vol fer jugada individual, la toca amb el cap Pol Lozano. Cala, fora de banda. Fora de banda, favorable al Màlaga. Està patint l'Espanyol en aquesta segona part. No sé si aguantarem tant de bo. No sé si ens donarà el gol de Brian per acabar enduent-nos els 3 punts. 74 de partit. 16. Més el temps afegit.
5: Ara fa un canvi al Màlaga. Marxa Calero i entra Ethan.
1: I escolta, veient aquest Màlaga, costa de creure que no hagi guanyat encara cap partit, eh? Perquè em sembla un equip que, escolta, té cosetes, eh?
4: Sí, sí, ja et dic, excepte el dia del Villarreal, ha donat la cara a tots els partits i avui l'estic veient respecte als altres 7 partits com amb una marxeta més físicament, i això s'està notant en positiu per ells i en negatiu per nosaltres.
0: Ara té una falta perillosa el Màlaga al mig del camp, escurada a la banda dreta. Aviam si la pica Pablo Martínez, la penjarà a l'interior de l'àrea.
1: Abans el xut directe, Sergi, a 124 km per hora, segons estadístiques de la Lliga.
0: La posa a l'interior de l'àrea, la treu Rida amb el cap. Urco, en segona instància, se la treu de forma contundent. De sobre, l'envia directament als dominis del porter del Màlaga, Alfonso Herrero. Pablo Martínez baixa a buscar-la entre els centrals, Ethan Merino. Dotor, cercle central, que bé li apressarà la pilota Roberto a Dotor. Vinga, va, a veure si s'espavila. No, ja ha perdut perill la jugada de l'Espanyol, que per un moment ha semblat que amb la recuperació es podia desplegar molt ràpid, però no ha estat així, ha acabat perdent la pilota.
4: Per aquesta pilota, en comptes de la pilotada que ha donat Cabrera cap endavant, et gires, li dones a Ángel Fortuño i que l'equip es controli, intentes tenir una miqueta de possessió, que ara és tornar a defensar un altre cop.
0: La juga Ethan cap a Dotor, mig del camp. Compte que ataca el Màlaga per l'eix. Ja és a la zona de 3/4. Hi ha una falta. Hi ha una falta perillosíssima, favorable al Màlaga, més enllà del balcó de l'àrea. 23-24 metres de porteria, molt centrada. És una falta que a mi m'ha semblat clara, que li han fet a Lorenzo, no? A Dani Lorenzo.
4: I veurem si Pablo Martínez intenta repetir l'acció una miqueta més a prop de la porteria.
0: Sí, ara està més a prop, eh? Sí, sí. Si abans l'ha picat directe, no tingueu cap dubte que aquesta va entre la porteria.
1: I veiem a la banqueta Brian Zaragoza amb gel al genoll esquerre.
0: Ah, mira, doncs potser estava tocat realment. Sí, sí. No, potser... Segur, vaja. Viam aquesta falta, va, 4 jugadors a l'interior de la mitja lluna, Pablo cap a la pilota, a les mans de Fortuño, a les mans, bloca amb seguretat Àngel Fortuño, que s'anava molt potent, però més centrada, no ha agafat aquella mala llet de la primera falta de fa una estona, eh?
4: Sí, sí, no, anava molt, molt més tranquil·la per Àngel Fortuño, no li ha agafat els 3 dits per fer la folla seca.
0: No.
7: Ara les bloca totes, eh, Àngel Fortuño.
4: Sí, sí, això és importantíssim.
0: Està fent números perquè Dani Ballar comenci des d'avui la campanya perquè Fortuño sigui a partir d'ara el porter titular de l'Espanyol.
7: Si us plau.
1: Home, Dimitrovic ha tingut alguna errada aquesta temporada, Dani, però recordem que va ser el trofeu de Benicàssim. bàsquet de l'any passat.
7: Doncs se li ha acabat. Aquest any ho serà. A partir d'avui, Fortuño, 3 punts Dani Harker.
0: A mi, no és per portar la contrària al Dani, a mi no em sé com desespera. El doctor pilota a l'interior de l'àrea, enrere, la Rubia, aixoca amb Harman, encara és perillosa, interior frontal de l'àrea, el xuta Pablo, amb l'esquerra fora, amb l'esquerra per sobre del travesser, desviada, serà porteria per l'Espanyol. A mi no em sembla que Dimitrovic estigui fent una mala temporada o una temporada molt dolenta. Pot haver tingut alguna errada, algun partit una mica més fluix.
7: Vàries, sí.
0: Però no em sembla que estigui sent un jugador assenyalat.
7: Ja te l'assenyalo jo.
0: No. Servirà la porteria Fortuño, que s'ho pren amb calma i s'endú els xiulets de l'afició. Llarga, més enllà del mig del camp, salta Roberto, no la toca. I llàstima que la trava buscava Dolan, l'ha tallat la defensa. Ara surt el tall Cabrera, davant de Chupe, és banda favorable al Màlaga, zona 3 quarts, banda dreta.
7: No fem ni 4 passades seguides, no, és horrorós.
2: No, ni 2.
7: Sí, cert.
5: Ara entraran per part de l'Espanyol Pere Milla i Hinojo.
0: No, si sobrevivim a la segona part que ha fet l'Espanyol, podrem donar gràcies
7: a Fortuño.
0: A qui sigui, sí, però vaja, perquè s'ha vist superat clarament pel Màlaga, que hi ha posat una marxa més. També és veritat que juga a casa, va per sota el marcador, és cué, només ha empatat 3 partits i té moltes més urgències que l'Espanyol, i és normal que també vagi a buscar el partit.
7: És que fora d'aquell llançament de Roberto, que estava molt escurat, Sergi, a l'Espanyol no ha xutat més a porteria. No.
0: Compte d'Otor, que roba una pilota al mig del camp, creu a la divisòria, encara el migcampista del Màlaga, filtra, interior de l'àrea, Rafita, corna, Cabrera s'ha llançat a terra i finalment serà corna pel Màlaga.
5: Hi haurà 3 canvis, entrarà, com us deia, Milla, també ho farà Hinojo i Marcos Fernández.
0: Doncs els últims canvis que farà l'Espanyol per jugar els últims 10 o 15 minuts. Compte aquest corna, des de la dreta, el picarà el Màlaga.
5: És el 6è.
0: Som al 80, el posa al punt de penal, el cop de cap de Carrera, no aconsegueix treure-la, la rematada des de la frontal, toca en un jugador de l'Espanyol, no ho corna pel Màlaga.
1: Ai. Estic patint, Sergi, estic patint.
0: Des de l'altre costat, tu i tots, perquè no ho veiem clar, eh?
2: No, perquè aquestes dinàmiques solen passar als partits, però duren 5-10 minuts. És que portem 35 minuts amb aquesta dinàmica tan negativa i posant moltes facilitats al contrari.
7: I a més, en televisió estic veient les cares dels nostres jugadors i la sensació és que estan fosos físicament.
0: Ha picat el corner de Màlaga, l'ha refusat Pol Lozano, però la pilota la torna a tenir el conjunt andalús. Ara és Ethan Merino, que busca una centrada des de la dreta, tancareta, a les mans directament de Fortuño.
1: Ara a veure si amb aquests 3 canvis que farà l'Espanyol es pot tornar a dibuixar una mica un esquema més sòlid.
0: Ara ja no sé què dir-te, perquè el temps que queda i que és el que hauria de fer l'Espanyol, com a mínim intentar tenir una mica més la pilota.
7: Exacte, una mica de possessió.
2: Evidentment, els dos canvis que ha fet prèviament Manolo eren buscant aquest objectiu. Clarament no s'ha aconseguit, i ara aquest triple
5: canvi...
2: Mira,
5: ara, perdona, Àngel, aquests aplaudiments són per Roberto. Són per Roberto, que torna els aplaudiments al públic de la Rosaleda, petons a l'aire, petons a tots els aficionats, els llença Roberto, el públic es posa dempeus, ovacionen a Roberto, marxa Dolan, ha entrat Marcos i ha entrat també Pere Milla i Hinojo.
0: I ha marxat Dolan,
5: Roberto
0: i l'altre diria que és Expósito.
5: Sí. Edu.
0: Doncs déu-n'hi-do quina ovació, Àngela, Roberto,
5: Home,
0: va ser un jugador important aquí, no?
5: Home, va fer 20 gols, la temporada, l'última temporada que...
0: La 23-24, diria.
2: Sí, la temporada de primera.
5: Sí, va ser clau en l'ascens a segona, va marcar 20 gols, ell s'estima molt al Màlaga. I així ho ha demostrat, perquè el públic dempeus, un ovacionat a Roberto.
2: Sí, tu pots dir, no, 20 gols, però era primera ref, però... Els equips venien aquí a la Rosaleda a tancar-se i no va ser una temporada fàcil pel Màlaga.
5: Sí, sí. I ara marxa
0: el canvi al Màlaga.
5: Rafa, i entra...
0: Aitam, i marxa Pablo Martín.
2: Ojo amb aquest home, Aitam, que en els tres partits que ha jugat ha estat un mes i mig desaparegut de les convocatòries per un tema personal, però quan ha jugat ha portat molt de parell. És un jugador molt anàrquic, molt de l'estil de Brian Zaragoza.
0: Però és un jugador amb talent,
2: Sí, Àngel? Sí, un estrem.
5: És de Polinyà.
0: Va néixer a Polinyà, aquest,
5: Sí, Sònia? És català.
0: És que, de fet, aquest, n'hi ha un que em sembla que és ell.
5: Es va veure afectat per l'ascensió...
0: Compte la centrada! L'àrea del Màlaga l'ha tret. Recios, corna per l'Espanyol.
5: Format al Barça, Aitam, sí, es va veure afectat per l'ascensió de la FIFA i va arribar al Màlaga el 2017, on es va acabar de formar. Ha estat dos partits titular amb el Màlaga.
0: Doncs haurem d'anar al tanto amb aquest jugador. Ha fet, jo diria que el Màlaga ha exaurit canvis ja, també, no?
5: Sí.
0: Harman picarà el corna, banda esquerra, la posa al punt de penal, entrava la rematada Cabrera, l'ha tret la defensa del Màlaga, que ara es desplega la contra, compte que pot ser perillosa. És la Rúbia, que avança per l'eix, ja és a la zona tres quarts, l'enganxa pel darrere, el Clemens Riedel, és falta i groga.
5: Veu targeta Riedel.
0: Groga i perillosíssima la falta, a poc més de 20 metres de la porteria.
1: Ai, sí, sí.
0: No sé si... Marxava com un, vaja, com un coet, la Rúbia.
1: L'ha perseguit molts metres, no l'ha pogut caçar fins a arribar a quatre pams de la frontal.
2: Però l'errada, perdona, és que no teníem cap jugador a la frontal de l'àrea i hem permès una contra límpia de tres jugadors del Màlaga.
0: Doncs... tenim una falta perillosa que picarà el Màlaga.
2: Niño. Adrián Niño.
0: Més enllà de la mitja lluna, uns 23 metres de porteria, perpendicular al pal dret de Fortuño. Falta molt perillosa. Quan falten 5 minuts per arribar al 90, som els del Tot Gira, Catalunya Ràdio. L'Espanyol guanya 0-1 a la Rosaleda. Està traient aigua del vaixell des de fa molta estona l'equip de Manolo, intentant sobreviure a una mala segona part, a una segona part dolenta. Diem aquesta falta que picarà Niño amb la dreta cap a la pilota. La treu Fortuño. Braç imperial de Fortuño. La pilota anava dins. S'ha estirat bé, anava molt centrada, però hi ha posat molt bé el braç i la manja el Fortuño. És corna pel Màlaga.
7: Fortuño s'està convertint, ja que has dit que estem traient aigua del vaixell, amb el nostre Leonardo DiCaprio.
1: Home, no, que acaba malament.
0: Compte el corna, la treu. Pere Minya, no fotis, Dani DiCaprio, ja saps com va acabar. Digues el capità
7: ofegat,
0: del vaixell.
7: Ofegat, va acabar ofegat.
1: El capità però... també va morir, Sergi, eh?
0: Sí, no, però no em referia al del Titanic. Ara.
1: Ah, d'acord.
0: No em referia al del Titanic. Aviam. Serà un nou corna, tindrà un nou corna al Màlaga, mare de Déu.
5: No ve.
0: Quina segona part, tu.
1: Sònia, que mires el mòbil, tota l'estona mirant el gros del mòbil.
5: Doncs mira, estava mirant per aquí. Vols que et digui la veritat,
1: sí, home,
5: que estava mirant? Doncs els corners, perquè no sabia si m'havia descomptat amunt.
0: És que és normal que et descompti, Sònia, perquè aquest, que pot ser que l'hagis assenyalat, l'acaba de desconvocar el VAR. Ha dit aquí, finalment no hi ha corna. I per tant, i això ens ha passat ja en una altra...
5: Sí, per això no m'acaba de quadrar, però, i per això ho estava mirant.
0: En alguna altra ocasió també ha passat...
7: Quants cornes en contra, Sònia?
5: 8.
0: Un bon grapadet, eh?
1: Bé, Sergi, Sònia, companys, queden 4 minuts mal comptats i això s'haurà acabat, més l'afegit. Déu-n'hi-do aquest partit. L'Espanyol traient aigua de la barca, però d'augment guanyant 0-1, val el gol de Brian Zaragoza. Màlaga 1, Màlaga 0, Espanyol 1. Sergi, això s'ha de rematar, queda poquíssim.
0: Rafita per la banda dreta, avança, va per terra, falta d'Hinojo. I veurà la groga, falta clara del lateral esquerre de l'Espanyol.
7: És que és increïble, Sergi, cada cop que estàs narrant, sí, només parles de jugadors del Màlaga. És que no tenim la pilota ni un segon.
0: No.
5: 5 targetes ha vist ja l'Espanyol, la de Brian, Javier Hernández, Omar, Riedel i ara Hinojo. En aquesta segona... No deixo cap.
2: Perdona, Sònia. En aquesta segona part estem una miqueta desquiciats,
0: No... Sí, sí.
2: I accions com aquesta de Roger Hinojo és una bona prova.
0: Sí, sí, Lorenzo a la zona ampla, condueix enrere cap a Recio, baixa la buscada, la baixa buscada Tor, que fa mitja volta, l'obre la banda dreta, i San Merino més a la dreta, la juga la Rubia davant d'ell, Hinojo, posa la cama encara la Rubia, se'n va cap dins, encara la Rubia, arriba a la frontal, la vol posar a l'interior de l'àrea, la talla amb el cap Cabrera, va, que l'ha de durar una mica més l'Espanyol, nois, la pilota ha de durar una miqueta més als peus, doncs no, l'acaba de perdre l'equip de Manolo, mare de Déu, no dura gens la pilota als jugadors de l'Espanyol, quina segona part,
5: quina manera de patir, tu.
0: Rafita, Lorenzo, Lorenzo d'esperó per Dotor, que aixeca el cap, busca algú a l'interior de l'àrea, no, canvi d'orientació cap a la banda esquerra, aviam, va, allà la juga Haitam.
5: Edu Expósito està a la banqueta fent de segon entrenador.
0: Centrada a l'interior de la petita, a les mans de Fortuño.
4: Aquest és l'únic jugador de l'Espanyol que està donant una miqueta de calma a Fortuño, però evidentment no pot tenir la pilota més dels segons que et permet el reglament. La resta de companys no li estan acompanyant.
1: Quan queda, Sergi?
0: Si això acaba així, ja sé qui donarà els 3 punts Ballart.
4: Queda molt. Tal com estem.
0: Queda molt. Són 88 minuts, 2 més el temps afegit. Compte, Marcos va per terra, pot haver-hi falta. Falta favorable a l'Espanyol a l'interior de la mitja lluna. Falta molt perillosa que li han fet a Marcos Fernández quan volia guanyar una pilota a la frontal de l'àrea. Aquesta és molt bona, molt, molt, molt bona i molt perillosa per l'Espanyol.
5: L'àrbitre dona explicacions tant al porter del Màlaga com a Cabrera, que estan els dos allà demanant explicacions a l'àrbitre per aquesta falta.
1: La falta li fan a Cala, eh?
7: Sí, ha estat molt llest
0: Cala.
7: Està molt llest Cala perquè quan ha vist que no arribava ha posat el seu cos justament per buscar l'impacte i treure la falta.
0: Doncs el mateix Cala agafa la pilota i crec que la picarà ell, eh? La picarà Cala perquè l'ha agafat de seguida, ara la plantarà a la gespa, és al vell mig de la mitja lluna.
7: Qualitat no li falta.
0: Metre i mig de la frontal de l'àrea.
4: Potser està massa a prop de l'àrea, no? Perquè agafi la trajectòria suficient per trobar poder...
0: A veure, que la trava... Clar, és massa a prop, Àngel.
7: Ah, una fuetada a l'angle llarg i ja està.
0: Exacte, Dani, vinga, va, que la trava amb l'esquerra, cap a la pilota, fora! Per sobre del travesser, servei de porteria pel Màlaga. A punt d'arribar al 90, va! Si hem aguantat, si hem arribat fins aquí, ja no ens ve de 4 o 5 minuts més.
1: Hem de
0: resistir com sigui.
1: El xut, Sergi, horrorós, de Cala.
7: Sí, a nivell de la segona part.
1: Mare meva, tu.
0: A veure, pendents de la pissarra electrònica per saber quan s'haurà d'afegir. Ara una pilota filtrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, l'ha tallat bé Cabrera, Hinojo, la lluita a la zona de lateral esquerra, pilota per Cala, Cala enrere, Harman, desplaçament llarg, buscant a la punta d'atac, que corri Marcos Fernández, tota l'avantatge és per Herrero, que surt de la porteria i envia la pilota cap al mig del camp.
5: 3 minuts d'afegit.
0: Ah, perfecte, 3 minutets.
1: Te'ls compro
0: aquests 3 minuts. Bé, 3 minuts que ja han començat a comptar. És el que ha d'aguantar l'Espanyol per endur-se els 3 punts de la Rosaleda, que ens aniran la mar de bé per posar-hi un punt de calma a la situació esportiva de l'equip. Ara la juga el Mala, però no podem encara dir blat, perquè ho tenim al sac, però no està lligat. A veure, Recio, obertura a la banda esquerra. Ara li ha pres molt bé la pilota un jugador de l'Espanyol. Compte que encara la té el Màlaga. És Dotor, que torna a fer obertura a la banda esquerra. Hi ha jugada del Màlaga a la cama d'Omar. La pilota no acaba de sortir per línia de fons. Omar se'n va per terra. És falta en atac. Pilota per l'Espanyol.
5: Es queixen moltíssims d'aquesta decisió els jugadors del Màlaga.
0: Pilota que tindrà l'Espanyol aquí. Esgarraparem uns segons, no?
4: Minuts, hauríem d'esgarrapar minuts.
0: Sí. Som al 91, ja, 2, ens en falten.
5: Fortuño s'ho agafa amb calma.
0: Ens en falten 2.
1: A Raúl Orgales ja no li queden ni ungles, ni dits, ni mans. Va pel cols, allà.
0: Aguanta, Orgales, aguanta, que això ho tenim va molt, molt ben encarrilat. Guanya una pilota Pere Milla a la banda dreta, s'acosta a l'àrea, combina amb Marcos de primera per Urco. Ai, llàstima, Urco, s'ha fet una autopassada massa forta, ha acabat fent falta. Falta favorable al Màlaga en zona defensiva.
7: És que el problema no és els 3 punts d'avui, que quasi bé ho veig a tocar allà. El problema és de futur, Sergi. És que estem jugant fatal aquesta temporada. És que avui ens salvarem i guanyarem 3 punts, però no anem bé jugant així.
0: Sí, però teníem una ferida oberta que s'havia de tapar com fos. Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta. La centrada a l'interior de l'àrea, de primeres ha engaltat la pilota, diria que era Niño, i al fons de la porteria, el temps afegit, marca el gol de l'empat al Màlaga. A veure, no serà que no l'havíem advertit, no serà que no ens l'estàvem ensumant, no serà que no el veiem venir. El 93 marca el Màlaga el gol de l'empat. Si això acaba així, que en principi ja al partit no li queda res, doncs l'Espanyol acabarà perdent 2 punts que tenia pràcticament lligats.
5: Han quedat tocadíssims els jugadors de l'Espanyol. Harman ha quedat estès a terra, li ha costat aixecar-se. Capcots intenta Marcos animar els seus companys, però la veritat és que...
1: Entra amb el sol, Riddlestone no va al cos a cos i l'engaltada és poderosa, és contundent, la rematada és molt bona i Fortuny aquí venut, evidentment no hi pot fer res perquè és un xut inapel·lable.
2: Sí, però més enllà de que estàs comentant, és conseqüència del que hem vist tota la segona part. I hem de donar gràcies que estem en el minut que estem, perquè segurament si quedessin 10 minuts això acabaria pitjor, no?
0: Sí, estem d'acord, això s'està acabant. L'Espanyol ara fa jugada d'atac per la banda dreta, Omar la penja al segon pal, la treu Recio i en segona instància la Rubia cau al pit, la controla amb el pit Urco, però no pot fer-se amb la pilota. Urco acaba recuperant la bola enrere cap a Riddle. Riddle ara fa obertura a la banda dreta perquè corri Omar, no res, és banda pel Màlaga. Som ja al 94, això s'hauria d'acabar, que s'acabi ja.
5: Quina gerra d'aigua freda.
0: Acabem amb aquest calvari ja d'una vegada, perquè la segona part de l'Espanyol és per fer-s'ho mirar. I el moment que l'àrbitre assenyala el final del partit, s'acaba el partit a la Rosaleda. Semblava que es podia fer el miracle de resistir durant 45 minuts, sent molt inferiors al Màlaga a la segona part, amb l'avantatge al marcador, però finalment el partit i el futbol ha acabat sent just. El Màlaga s'ha merescut el gol de l'empat, ho hem de dir així, perquè la segona part de l'Espanyol ha sigut dolenta, dolenta amb ganes, i finalment ha vist com un gol de Niño li empatava el partit en el temps afegit. L'Espanyol s'havia avançat al 12 amb un gol de Brian Zaragoza. Mira, almenys suma un punt l'Espanyol, però és una llàstima, és una gerra d'aigua freda, com deia la Sònia, perquè l'Espanyol ha tingut els 3 punts molt, molt, molt a prop, a tocar dels dits, i és una llàstima que, venint de les dues derrotes, de l'aturada, de tot el reset que volia fer l'Espanyol, avui no haguéssim pogut marxar d'aquí amb una victòria que ens hauria donat una mica d'aire, una mica d'oxigen de cara al compromís de dissabte que ve, importantíssim i complicat davant de l'Atlètic de Madrid. Però bé, la qüestió és que l'equip no ha perdut, per veure el got mig ple, i ha acabat traient un punt de la Rosaleda. Màlaga 1, Espanyol 1.
5: Han quedat molt tocats els jugadors de l'Espanyol, capcots, l'expressió corporal ara mateix ho diu tot, tot i que s'apropen fins a la zona on hi ha els seguidors blanc i blaus que han vingut fins a Màlaga. També s'hi apropa Manolo González, que ara aplaudeix aquests seguidors. També hi ha Cabrera, vaja, pràcticament tots els jugadors de l'Espanyol que s'acosten en aquella zona, però la veritat és que l'expressió que tenen és d'uns jugadors molt cansats i molt tocats.
1: Doncs escolta, l'Espanyol que ha mort a la Riba ha fet un mal partit, però el Dani ho deia, visualitzàvem aquests 3 punts, finalment no ha estat possible el gol de Niño. Siguem sincers, ha fet justícia i l'Espanyol, doncs, que ha sumat un punt ara mateix. Mirem la classificació, l'Espanyol és 11 amb 8 punts, a 3 per sobre del descens, i qui sigui optimista, doncs, a 3 també d'Europa. El Màlaga, que escolta, continua sense guanyar en aquesta primera divisió, i és penúltim amb 4 puntets. El que deia el Sergi, doncs el proper partit de l'Espanyol és contra l'Atlètic de Madrid el dia 17 a les 2. Déu-n'hi-do quin tos de partit que viurem a Cornellà. De seguida busquem la veu dels protagonistes, de seguida incorporem també l'Eudald Serra, allargarem el tercer temps fins a un quart de 12 de la nit, però abans Dani Ballar, titular, encara no final, però titular de Copa al Vot després d'aquest empat de l'Espanyol.
7: Doncs un punt i gràcies. Jo trobo que avui a l'Espanyol encara em preocupa més després d'aquestes 3 setmanes d'aturada que abans de que s'aturés el futbol. No han servit de res aquestes 3 setmanes. He vist un equip al final del partit absolutament fos físicament i sense cap tipus d'idea per jugar al futbol. Així que ho sento molt, però Manolo, fora.
1: Àngel, més enllà del resultat, que escolta, jo crec que s'ha de fer el mateix anàlisi amb 0-1 que amb 1-1. Avui l'Espanyol no ha fet un bon partit.
4: No, a mi el que més em preocupa és que hem tornat a veure un Espanyol de dues cares. Una primera part on tots els descans hem coincidit que l'equip hauria merescut anar guanyant per més d'un gol de diferència, i una segona part que hem acabat, bueno, portàvem 20 minuts demanant la final.

0: que és lo normal, haver vingut aquí i haver guanyat 3 punts.
1: Pendents del flash interview de zona amb un jugador de l'Espanyol, no trigaran a parlar, em sembla que és Roberto, que ja s'atansa cap a la posició dels companys periodistes per fer les primeres declaracions. Després obrirem el tercer temps amb el refresc de l'Eudald Serra i analitzarem aquest partit, insisteixo, fins un quart de 12 de la nit. Estem a punt de sentir Roberto a les televisions. Ara s'està tensant. S'està fent llarg aquesta travessia de Roberto cap a la televisió. Ara sí que el podem sentir, si el Raúl Orgales no diu el contrari. Roberto, en declaracions a la zona.
2: Nos atiende ya Roberto, el delantero del Español. Roberto, estaban coreando tu nombre ahora mismo. Lo han hecho también cuando te has marchado. ¿Qué especial, no, para ti este partido aquí en Málaga?
3: Para mí el partido más especial del año, ¿no? Encima venir aquí a la casa y hoy creo que es mi casa también, igual que allí en Barcelona. Y la verdad que es un partido muy especial y bueno, al final se nos ha escapado en los últimos minutos. Ellos aprietan aquí bastante y se han notado y al final han empatado. Pero bueno, toca seguir trabajando.
2: ¿Qué crees que ha pasado ahí? Porque la primera parte incluso habéis tenido oportunidades para ampliar la ventaja, pero en la segunda se notaba que parecía que al final el gol pues ha acabado llegando, ¿no? ¿Qué le ha pasado al equipo al final?
3: Bueno, al final esto es primera y tenemos que aprovechar las ocasiones. Creo que ha habido una que la ha tirado con el tacón y me la han sacado en la línea. Otra también me la ha parado Alfonso y bueno, al final ellos tienen que reaccionar. Pero bueno, ellos también son buenos, aunque todavía no han ganado, yo los conozco y son muy buenos, así que nada, desearle mucha suerte.
2: Por último, Roberto, te quería preguntar por tu debut con la selección española. Has tenido ese momento muy especial, también enhorabuena por ello. ¿Cómo estás viviendo este momento personal? Esos 6 goles en Liga, debut con la selección, cuéntanos.
3: Bueno, pues muy contento, la verdad, muy feliz, una felicidad increíble, y espero seguir así, espero seguir ayudando al equipo y poder seguir yendo con la selección.
2: Muchas
1: gracias, don Roberto, en declaracions a DAZN, recordant aquella jugada amb la rematada d'Esperó, que ha salvat un jugador del Màlaga sota vals, i també dient que l'equip andalús, doncs escolta, els resultats no acompanyen la bona imatge que està deixant alguns partits en aquesta primera divisió. Fem una petita pausa i de seguida obrim el tercer temps i analitzem aquest partit, aquest empat de l'Espanyol Màlaga 1, Espanyol 1.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: 9x3, 27.
11: Següent.
10: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
12: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
13: Un de cada 3 clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel, amb la Filarmònica de Nova York. Anzo Fimuta, amb la Filarmònica de Múnich.
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw.
15: I l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
16: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
17: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol. El tercer temps.
1: Vinga, va, fins un quart de 12 de la nit. El tercer temps d'aquest Màlaga 1, Espanyol 1. Eudald Serra, què tal? Bona nit.
11: Bona

0: Sergi.
1: Escolta, no sé si estàs d'acord amb nosaltres que més enllà del resultat, home, evidentment millor sumar els 3 punts, però més enllà del resultat, és igual un empat o una victòria, avui l'Espanyol no ha estat bé.
0: La segona part, sobretot. A mi la primera, la veritat, és que no m'ha desagradat l'Espanyol. Crec que fins i tot se'n podia haver anat al vestidor guanyant per 0-2 perquè he tingut 3 ocasions clares per guanyar el partit i sentenciar una mica, com per exemple va fer el camp de l'Osasuna, però sí que és veritat, en canvi, que la segona part no l'hem vist, ha acabat reculant. Jo ja m'esperava que el Màlaga, evidentment, perdent i jugant a casa i anant últim, hauria d'apretar i de pressionar i d'intentar buscar l'empat i de tenir més domini, però el que no m'esperava és que l'Espanyol perdés la pilota amb tanta facilitat i que s'hagi passat gairebé doncs 35-40 minuts del segon temps defensat i aculat al darrere, no? Ara, un mal partit, no, una segona part molt dolenta i una primera part on crec que l'Espanyol podia haver sentenciat el partit.
1: Preguntar-te, Eudald, per Brian Zaragoza. Escolta, talent en té, avui ha tingut aquesta fogonada, ha marcat aquest golaç, després és veritat que potser no se l'ha vist. No sé què en penses d'aquest jugador.
0: Home, el gol, realment per fer un gol així has de tenir molt de talent. Però la meva opinió, quan l'han substituït, jo estava convençudíssim que el canviarien amb ell. No perquè ell no pugui tenir amb alguna jugada decidir que ho podria fer-ho en qualsevol moment, sinó per aquella banda estàvem fent aigües durant tota la segona part. I és perquè bàsicament Brian Zaragoza no treballa ni la meitat del que treballa, per exemple, Roberto. I és un jugador que amb la pilota als peus és diferencial, et dona molt, però en un equip com l'Espanyol, si no et replegues també quan et toca replegar i ajudar en la defensa, doncs malament rai. I per tant entenc aquest canvi, tot i que perds un jugador que en una jugada aïllada i en un partit on estàs tancat al darrere et pot donar la victòria.
1: Ara obro l'anàlisi d'aquest empat de l'Espanyol a Rosaleda a la taula, però abans, Eudald, preguntar-te per un últim nom en particular, que és el de Fortuño. Escolta, Dimitrovic no girava rodó, Fortuño ha debutat, crec que ha debutat amb nota, no? Vull dir que ha estat un partit seriós, no ha tingut cap errada, alguna intervenció de mèrit.
0: Molt bon partit en general, perquè ja ho he anat comentant durant la transmissió, és a dir, les jugades que s'havien d'aturar les ha aturat, les ha blocat, ha refusat poca pilota, a les centrades a l'interior de l'àrea amb autoritat les ha blocat. Per mi l'aturada de més mèrit és aquella al principi de la primera part, que treu aquella mà i que evita el primer gol del partit, que hauria estat pel Màlaga. Però també és cert que no ha tingut, a part d'aquesta, grans aturades de mèrit.
1: El podem sentir a Esport 3, Fortuño, el micròfon de l'Oriol Vidal.
2: Els últims minuts aquest camp apreta molt i ens anem molt fastidiats amb aquest gol a l'últim minut, que espero que ens serveixi per aprendre a tot l'equip i seguir endavant.
3: Escolta, el primer temps se us ha vist amb empenta, generant ocasions, ferms, malgrat que el Màlaga evidentment avui s'hi jugava moltíssim. I a la segona, en canvi, us heu anat a apagar. No sé si era por, no sé si és que volíeu conservar massa la victòria. Com ho has vist tu des de la gespa?
2: Sí, la veritat, al primer temps hem tingut per fer dos gols, 0-2, et pot anar al descans. I, bueno, aquí la segona part, el camp, anima, tot em puja. Ja és normal, un partit de primera edició, fora de casa, és normal que la segona part anem guanyant, doncs sofreixis una mica. Però bueno, no queda un altre que seguir endavant.
3: Escolta, has jugat perquè Marco tenia molèsties, és així, durant la setmana?
2: Sí, porta algunes molèsties, el míster ha comptat amb mi i ja està. I jo, pues, fer el que em toca.
3: I escolta, llàstima, perquè la teva actuació ha estat notabilíssima, molt, molt ferm, i suposo que la ràbia d'aquesta última acció, no? Perquè un nano com tu, que has portat tota la vida al club, avui era el partit amb més responsabilitat que has tingut, i bé, una mica la valoració general de tot.
2: Sí, el partit m'he sentit molt bé, 0-1, anem guanyant, totes les opcions que han tingut s'han resolt bé, i al final, l'últim minut, et marquen gol i et vas molt fastidiat, però molt, molt fastidiat, la veritat.
3: Bé, aixecar el cap, Àngel, enhorabona.
1: Doncs Fortuño, que se'n va fotut, però ha fet un bon partit. A veure, Eudald, què estaves dient? Perdona que t'he tallat.
0: Crec que em preguntàveu sobre Fortuño.
1: Sí,
0: et deia
1: sí, sí.
0: Que per mi havia fet una actuació més que correcta, molt, molt bon debut en aquest partit a primera divisió en partit de Lliga. Per mi la intervenció de més perill ha estat la de la primera part, aquella mà que ha tret, i sí que és cert que la segona ha tingut més feina, però tampoc ha hagut de fer cap intervenció de superperill, perquè l'única que ha tingut, que era la del gol del Màlaga, era impossible pràcticament d'evitar, perquè és un molt bon gol de l'equip andalús.
1: A veure, Sergi Andreu, que no t'he sentit encara, com et deixa el cos aquest empat?
4: Malament, perquè estic molt d'acord amb tot el que heu anat comentant fins ara. Malament perquè era un camp que jo crec que l'Espanyol hi podria haver guanyat i ens hauria anat molt bé, i tinc la sensació, sense treure-li mèrits al Màlaga, tinc la sensació que se l'ha deixat escapar l'Espanyol aquest partit, i ens ho ha demostrat a la primera part, que ha sabut jugar una bona primera part. També estic molt d'acord que el que a mi el que no m'agrada és la segona, però la primera per mi ha estat una molt bona primera part, i a la segona jo no sé ben bé què és el que falla, no sé si hi pot haver alguna cosa encara de factor mental quan l'altre equip t'has vist sotmès per l'altre equip, pressionat, on hi ha posat un punt més d'intensitat, l'equip s'ha deixat anar massa enrere, s'ha enfonsat un pèl massa i no ha estat capaç en tota la segona part de fer-se ni dos minuts seguits amb la pilota, no? I, ostres, em genera una certa preocupació, perquè per bé que és molt aviat, ja són tres partits que li veiem masses llacunes, no?, aquest Espanyol, i entenc que durant una temporada que és molt llarga hi pot haver daltabaixos i sotracs, i que ja tindrem millor època, però vaja, s'ha de fer feina aquí, eh?
1: A veure, Àngel Morales, què ha canviat de la primera part, que com diem no ens ha desagradat, a la segona, que ha estat un desastre? Què ha canviat?
5: Manolo González.
1: Doncs mira, sentim les...
5: la sala de premsa.
1: Sentim a la Manolo, va.
5: D'aquí, de la Rosaleda.
6: Buenas noches, bona nit. Comencem a torn de preguntes. Seguimos en casa, Manolo, sin problema. No mi mitja. Sonia, quan vulguis.
5: Hola, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Com t'expliques una mica com ha acabat el partit i la segona part que ha fet l'equip?
7: Bueno, aniré per bandes. Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenta i que ha fet obligat perquè venia de la lesió sub-21 i cansat, ens trastoca una mica. I a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta del pal, les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea, i la darrera jugada, que el partit s'ha d'acabar, estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres, no concedir un atac que hem concedit, i que a sobre s'ha acabat en gol.
6: Francesc.
8: Míster, què tal? Bona nit. Francesc Via per l'Agra de la Ràdio. Com t'expliques aquesta última jugada? Com és possible que un equip que s'està jugant el que s'està jugant, no només t'ho estàs jugant tu, també s'ho juguen ells, s'ho juga tot el club sencer, estàs a punt de guanyar un partit i et corrin d'aquesta manera i falti aquesta competitivitat suficient per taquellar aquesta acció i que et faci un gol d'aquesta manera? És que no té explicació.
7: Bueno, és el que diem. El que diem per les altres setmanes. Jo ja et dic moltes vegades i assumeixo molta responsabilitat sempre, ja ho sabeu, però és que és una situació que el partit no ha d'arribar ni a aquesta jugada. Tu no has d'arribar a aquesta jugada. És una situació d'atac que has d'acabar el córner, s'acaba el córner la jugada i s'acaba el partit, i després és una situació que quan veus que s'ha acabat amb el Roger Hinojo quan ha acabat el partit, quan veus que el jugador ja està preparat per llançar llarg, que és l'única opció que té, perquè no té cap tipus de passada més, has de començar a córrer, hem de començar a córrer cap enrere, cagant hòsties. Bueno, ja et dic, és una situació que hem defensat horrible i que condena a no que tot em portis 3 punts que crec que ens podien haver portat per mereixements.
8: D'acord, m'has explicat el que ha passat, però primera et pregunto per què passa i després t'ho relaciono amb una segona part on l'equip no ha olorat. I és veritat que has dit que Javi Hernández, quan no està, doncs perdem moltes oportunitats d'anar a la contra, però no pot ser que tot depengui...
7: No, he explicat que aquest canvi d'Andorra...
8: Fer el canvi ens ha impedit sortir o fer les contres com volíem.
7: Ha trastocat una mica, però no és cap tipus de... Quan he dit el canvi és perquè el canvi s'ha fet molt d'hora per aquest motiu, però no és cap tipus d'excusa. Al final tu has de començar a aparèixer, I el rival t'ha d'apretar. És que estem jugant fora a casa a primera edició, el rival t'apreta. T'apretarà el Màlaga, l'Atlètic Club, el València, tothom. I tu has de tenir capacitat d'amenaçar el rival. Que la primera part ho hem fet bé, hem contraatacat bé, hem tingut situacions, i a la segona sembla que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser torna amb una ocasió de gol. I és una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat tres vegades en condicions a la segona part.
9: Hola, míster Edu de Batlle de RAC1. Et volia fer dues preguntes. La primera, tens la sensació que al final aquest gol és perdre una oportunitat molt gran, que era de, sense haver recuperat la teva millor versió com a equip, haver començat a construir alguna cosa des dels tres punts, tenint en compte que més el calendari que ve és complicat.
7: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera. Però és el que diem, al final és un partit que tu guanyaves avui, marxes amb 10 punts, superes a molts rivals a la taula, perquè està igualada i sabem com està apretada, i és una llàstima que se t'escapi així, la veritat.
9: I la segona que et volia fer és que em valoració, sisplau, el partit de l'Àngel Fortuño en la seva estrena aquesta temporada de la Lliga, i per què el canvi a la porteria. Gràcies.
7: Bueno, el partit d'Àngel crec que ha sigut perfecte. Jo no trobo cap tipus errada, el gol no pot fer res. Les situacions que ha tingut per sortir ha fet bé, les situacions que ha sortit d'esquena ha evitat, ha aturat sota pals, no ha deixat pilotes mortes, penso que ha fet un partit excel·lent. El motiu de per què ha jugat, perquè nosaltres, torno a dir el que he dit abans del partit, confiem molt a l'Àngel com a porter, sabem que tenim té nivell, que al final li falta jugar com a tothom, i tot bé també perquè el Marco ha tingut una lesió a l'esquena durant la setmana que no li han pedit entrenar.
1: Doncs hem sentit les primeres respostes a la roda de premsa del Manolo González. Hem de tancar ràpidament aquest tercer temps de l'Espanyol. El trofeu Jarque, Fortuño 3 punts, Brian 2 punts i Roberto 1 punt. És la puntuació de la transmissió de l'Espanyol a Catalunya Ràdio del Tot Gira. Recordeu que els oients teniu 24 hores per votar. Ho heu de fer a la xarxa X i doneu 5 punts. Nosaltres, la gent de l'Espanyol, ens tornarem a sentir el dia 17 contra l'Atlètic de Madrid a les 2. Gràcies, Sergi Andreu.
4: Adéu, que vagi
1: bé. Gràcies, Sonia Olear.
5: Adéu.
1: Adéu, Pluixet. Àngel Morales, moltes gràcies. Fins la propera.
10: Fins la propera, bona nit.
1: Dani Ballart, moltes gràcies.
11: Adéu, bona nit.
1: Albal Serra, fins la propera.
12: Vagi bé, adéu.
1: Tothom acomiadat, ho deixem aquí, la gent del Tot Gira. Tornem a girar demà amb el Tot Gira habitual a les 4 de la tarda. I l'Espanyol, doncs, que jugarà un partit de nivell la propera jornada contra l'Atlètic de Madrid. Esperem que una victòria a casa contra el Matalassés facin bo l'empat d'avui a la Rosaleda.
13: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Raúl Orgales, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Carles Morales. Ha dirigit i presentat Sergi Camps. Tornem a girar demà a les 9 amb la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, en directe al canal exclusiu digital. I a les 4 de la tarda, Tot Gira a l'FM.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
3: 78.408. 78408. Sèrie 86.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
7: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
8: Imparable i necessària.

0: Helena Martín Jiménez, el té nom d'amiga d'institut, però darrere d'aquest nom comú, si voleu, hi ha una de les mirades més complexes i interessants del país. Directora de cinema, guionista, actriu, el seu últim gran èxit va ser Creatura, on parlava de desig sexual, de tot l'imaginari que com a dones carreguem des de la infància. Ahir dijous va estrenar una sèrie que crec humilment que farà història. Es diu El Castillo, una història basada en fets reals que explica molt bé per què Espanya és el primer país d'Europa i el tercer del món en el consum de prostitució. Aquest divendres, en programa escurçat, però gairebé una hora tindrem amb aquesta dona.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: I aquesta nit amb Helena Martín, també. Moltes gràcies per venir. Com estàs?
2: Molt bé, estic nerviosa.
0: Per què?
2: Perquè... per l'estrena.
0: Per l'estrena, eh?
2: Sí, sí, perquè ha sigut un projecte molt complex, al que li he dedicat molt de temps, molt d'esforç, a moments inclús una mica de salut, i tinc moltes ganes de veure la reacció, de compartir-ho amb la gent.
0: Mira, de fet, jo t'he de dir que sóc una privilegiada perquè ja he pogut veure tots els capítols i jo m'he fet un fart de plorar. També m'ha agafat ràbia, he tingut molts sentiments, però jo t'ho deixo aquí com regal.
2: No, gràcies. T'ho agraeixo molt perquè, clar, jo havia dirigit uns capítols a Vida Perfecta, però no havia estat al càrrec de la direcció d'una sèrie sencera, encara que la Sandra dirigeixi dos capítols, però aquesta responsabilitat jo no l'havia assumit. Clar, és una mica fort el que no tens col·loquis a les sales de cine, que les sèries s'estrenen i cadascú la veu a casa seva i llavors és més difícil aquest
0: feedback.
2: Clar.
0: Doncs escolta, tens una reacció de la Virgili, no sé si et funciona, però a mi m'ha provocat totes aquestes coses. De fet, el que dèiem, venies de dirigir, de fer d'actriu, has fet moltes coses, però mai havies fet una obra com aquesta en el sentit de fer-te directora d'una sèrie. Molta responsabilitat, perquè a part hi ha molta gent al darrere, grans actors. Com ho has sentit, això, a nivell humà?
2: Jo crec que ha sigut un regal, perquè jo crec que dirigir qualsevol sèrie és una burrada, perquè són moltíssims minuts de metratge i al final, si l'exigència és la mateixa que tens quan fas una pel·lícula, són molts dies de rodatge amb aquest nivell d'exigència i és molt desgastant. Però alhora ha sigut una sort i un privilegi poder-ho fer amb Caballo Films, que són una productora increïble, que es dediquen moltíssim al que fan.
0: És la del Sorogoyen, eh?
2: Sí. Uh-huh. I tenir aquest acompanyament i amb els guionistes i creadors, la Isabel Peña i l'Eduardo Villanueva, que escriuen increïble, o sigui, dirigir aquests actors tan increïbles amb uns diàlegs tan ben escrits és una sort. I la veritat és que ha sigut molt bonic perquè no ens coneixíem gairebé de res, amb la Isa i l'Edu, i ens hem entès molt bé.
0: Escolta, fem una cosa, sentim el tràiler, sentim uns segons de tràiler perquè ens hem posant una mica en òrbita.
3: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
4: Ya la llenaremos.
5: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
6: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
7: ¿A quién le debes tú?
0: A veure, sempre es fa difícil els resums, però dèiem això, que Espanya és el tercer país del món amb més consum de prostitució. Esteu parlant d'una època molt concreta, d'una Espanya de podríem dir, de finals dels 90, principis dels 2000, on hi havia grans prostíbuls, encara hi són, potser no d'aquella manera, però encara existeixen. Quina idea tu tenies de la prostitució abans de començar amb tota aquesta qüestió? I m'imagino que ha canviat i s'ha remogut molt, no?
2: Hi ha un tema que és complex aquí, que és que la sèrie realment no aborda el tema de la prostitució en la seva totalitat. O sigui, no entrem en el món de les treballadores sexuals. La sèrie se centra en el tràfic de persones...
0: Sobretot de dones, eh? Perquè diem persones, però són totes dones.
2: Exacte.
0: Eh?
2: Se centra en la trata sexual, diguéssim, que el tràfic amb finalitat d'explotació sexual majoritàriament són dones, però després hi ha molts tipus de tràfic de persones amb finalitat d'explotació laboral, de... no, als camps, a la indústria càrnica, també als supermercats. O sigui, bueno, que hi ha sí, tot una problemàtica molt gran. Llavors, t'ho dic per contextualitzar la meva resposta, que realment la sèrie no és que m'hagi canviat la meva visió de la prostitució, perquè la sèrie no se centra en la prostitució, se centra en el tràfic, que és una part, la prostitució és vasta i complexa. Sí que, arrel de la sèrie, com que jo em volia informar, jo sí que he llegit molt sobre prostitució, he llegit sobre el treball sexual, he llegit sobre el debat legislatiu, que queda fora de la sèrie totalment, perquè no estem
4: parlant
2: d'això. Però aquí
4: parlem d'un negoci que mou molts calés i que és d'això del tràfic de persones, que són noies que moltes vegades les van a buscar als països d'origen. Aquí veiem que venen de Colòmbia, de Paraguai, però segurament això podríem traslladar a altres llocs d'Europa. Sí. I que són un negoci que van fer unes persones, uns homes sobretot, que podrien ser els nostres veïns. Això és el que més impacta.
2: Això és el que més m'impacta a mi també. O sigui, sobre el que més he reflexionat és sobre el proxenetisme. Són aquests homes que a través del cos d'un altre fan un negoci amb uns beneficis brutals, perquè bàsicament aquestes dones que són supervivents de trata, bueno, víctimes en un primer moment, supervivents si poden sortir-se'n, treballen en condicions d'esclavitud. Llavors, clar, el benefici és total per aquests homes que, a més, fan una activitat que és un crim sostingut en el temps, totalment recolzat per un sistema.
4: Sí, sí, perquè aquí podríem dir que hi ha la policia que intenta ficar-s'hi, però no pot acabar de canviar com funciona tot, i que a vegades tampoc no té una mirada que és la que esperaríem de la policia. És a dir, la policia també s'ha fet per persones.
2: Exacte, sí. La policia són persones, la judicatura són persones i
4: després hi ha un sistema.
2: I després hi ha un sistema. I en els anys aquests que expliquem, entre el 99 i el 2005, és que el delicte de tràfic de persones no existia, no va ser fins al 2010. I llavors era molt impactant quan ens explicaven, bueno, la Isa i l'Edu ja van fer una investigació prèvia i ens ho explicaven després al resta de l'equip, i vam poder parlar també amb la policia de l'UCRIF, que en aquells anys el que feien, bueno, a dia d'avui també ho fan, però és igual, centrant-nos en lo nostre, en aquells anys perseguien a persones que estiguessin en situació irregular. O sigui, el que feien és criminalitzar la immigració sense parar-se a pensar que aquelles persones a qui estaven portant als CIES i després a ser deportades eren potser víctimes d'algú més gran, no? I llavors era impossible ajudar aquesta gent a sortir d'aquesta roda. A dia d'avui segueix sent molt complexa. Sí que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb una jutge que porta molts casos d'aquests i que deia que hi ha més formació, hi ha el delicte de tràfic, hi ha més consciència, però com tot, com que són persones, depèn de cadascú una mica, lo molt que t'has format.
4: I també sembla que hi ha molta mala informació. Aquestes dones venen aquí molt enganyades, no s'imaginen el que es trobaran. Venen amb una promesa moltes vegades de vindràs aquí, sí, potser sí que treballaràs en un bar, portaràs copes, però quan et cansis podràs tornar al teu país, o quan hagis pagat el deute que t'hem deixat per, no sé, per ajudar la teva família d'allà, tranquil·la, que podràs tornar quan vulguis. I quan venen aquí, veuen que no poden tornar, no?
2: Sí, i el que també em va semblar molt interessant, que ens explicaven algunes d'elles, sí que hem parlat amb diferents supervivents, i algunes ens explicaven que realment arribaven enganyades, de a Espanya hi ha feina, pots treballar a cambrera, es mouen molts diners, això, a la restauració i el que sigui, i després les venien a proxenetes i les prostituïen. Sí que hi ha moltes, per això que ens explicaven, que és el cas de la nostra protagonista, que sí que decideixen anar a Espanya a treballar en la prostitució. I és una decisió per necessitat, per circumstàncies, pel que sigui, però que elles sí que estan disposades a venir aquí a treballar això per poder enviar diners a la seva família, però que després, un cop aquí, el tema, l'engany, són les condicions laborals.
4: O sigui, no s'imaginen el que els hi passarà, no?
2: No, clar, no s'imaginen que aquells diners que estan guanyant amb el seu cos no són per elles, que són per una altra, que no poden enviar diners a la família, que si hi ha una situació de necessitat extrema tampoc poden estar allà físicament per ajudar amb el que sigui, amb una malaltia d'un familiar, amb el que sigui. Llavors, bueno, és que són dones que ho perden tot, perden el poder estar amb els seus éssers estimats i i perden la capacitat de llibertat i econòmica.
4: La dignitat i la salut, ja ho veurem, eh? Això haurà de veure la gent al Castillo, aquesta sèrie de Movistar que es va estrenar ahir i que algunes ja hem vist i ens ha frapat. Avui és divendres, ja ho sabeu, que sempre convidem a una de les dones que admirem, d'aquest país, i els hi posem música. Avui aquesta dona tenia tanta feina que no ens ha passat la llista de cançons. Ara la castigarem, però ens l'ha passat una amiga seva.

0: I'm not a girl, not yet a woman. Aquesta cançó de la Britney Spears que un moixonet, un ocellet amic teu, amiga teva, ens ha passat com una de les teves cançons importants.
1: No serà la Clara Aguilar,
0: Pot ser, ni ho desmenteixo ni ho... Què et sembla que t'hagi posat aquesta cançó? On la tens marcada, aquesta cançó?
1: O sigui, aquesta cançó veig a la Carla Linares, actriu molt amiga, pujada en una cadira, cantant això la primera obra de teatre que vam fer, que es deia Laix i Llores, que vam estrenar a la Beckett, en el marc dels Malnascuts, quan començàvem.
0: Sí.
1: A part, jo soc molt fan de la Britney Spears, ho he estat sempre. Ara fa molta pena, però segueixo sent fan de la Britney Spears. I em porta molt bons records, la veritat.
0: Aquesta cançó d'aquesta dona, la Britney Spears, a veure, podria ser una protagonista d'aquesta història, perquè també té alguna cosa de nina trencada.
1: Sí, o sigui, la manera, o sigui, clar, no res a veure, perquè era com una gàbia daurada, no? És una altra cosa, però sí que la seva història, és que a mi em trenca el cor. Quan veus entrevistes d'ella de quan estava en el seu moment àlgid, és molt fort. Les coses que li feien, li preguntaven, l'assetjament al que va estar sotmesa és molt fort. I a més era una tia com molt amb els peus a terra i que contestava les entrevistes amb molt... A més tenia com una veu així molt... que era molt jove, però tenia caràcter i molt assertiva. I... clar, escoltes entrevistes ara i dius, ostres, realment, sí que hi ha alguna cosa que se n'ha anat, no?
0: Caràcter, assertivitat, ara parlàvem de Britney Spears, però clar, per dirigir també una sèrie com aquesta, quan hi ha, per exemple, actors com Raúl Arévalo, que és ja... O sigui, no és que sigui vell, però ja és un veterà, en realitat.
1: No li agradarà.
0: Però a mi s'ha engreixat 20 quilos per fer el Castillo, s'ha rapat el cabell, està irreconeixible. Jo vaig pensar que era un coixí. Em pensava que no s'havia engreixat els 20 quilos, perquè pensava, com s'ho ha fet això, aquest noi? Però em diu que menjant dònuts i hamburgueses, va llegir en una revista. Però vaja, que ha fet una feina molt important com de transformació. Com ha estat per tu? M'interessa el tema de l'autoritat, perquè crec que les dones, aquí tenim un tema, com estem a les dones i els dies, ja sabeu que sempre preguntem per coses d'aquestes, tenim un tema amb això de l'autoritat. Ens costa a vegades dir, això ho has de fer, no? Ens costa trobar aquest punt. Això ho has anat guanyant amb el temps? T'hi has hagut de posar per força? Encara t'hi baralles?
1: Encara m'hi barallo, però no, he de dir que, en defensa meva, no perquè jo... O sigui, em passa que tinc una manera d'exercir una autoritat que, igual jo i moltes altres amigues i amics, que encara costa d'entendre. És una mica fort. De fet, anava a dir, amb els actors no em passa gens. O sigui, de fet, el Castillo, a part del Raúl Arévalo, jo tenia escenes amb 10, 12 tios de més de 40 anys.
0: Bueno, hi ha actors catalans meravellosos, sí. També a la llista.
1: Increïble, ara... Xavi Saez, el Marc Rodríguez... Sí,
0: són meravellosos.
1: Marc Rodríguez, No, molt, molt, molt increïbles. Pues,
0: amb els actors no tens problema?
1: No, o sigui, amb els actors hi havia un respecte absolut. També és veritat que jo em sento molt segura treballant amb els actors, és algo que m'agrada moltíssim, m'agrada jugar, i va ser un intercanvi molt guai, molt satisfactori i tot. Amb tot l'equip també, el que sí que passa, que jo me n'adono i que segueix passant, és que jo entro al set i estic contenta perquè és una feina que m'encanta fer, m'agrada parlar amb la gent, conviurem molts mesos, tinc ganes de conèixer a la gent dels diferents departaments, em paro durant el cafè a parlar si tinc temps amb algú, el que sigui, i a vegades sí que passa que jo sento que el lideratge des d'un lloc horitzontal en el que dius, ei, porfa, fem això, que necessito veure tal i qual... ostres, quan no ve des d'un lloc d'algú que et fa por, no, que t'imposa un respecte perquè no saps per on et sortirà, és algú que bon rotllo, tal i qual, a vegades costa una mica. Uh-huh. I no és per la meva inseguretat del que jo estic demanant. Jo sé el que vull. És per una qüestió formal que les coses han canviat, però a vegades aquesta cosa de ens posem ferms, ens concentrem, estem alerta, només passa quan hi ha una mica de por. Mm-hmm. I em sembla supertòxic, això.
0: De fet, ara t'anava a dir que el Ser Querido, de Sorogoyen, mm-hmm. parla molt d'això, d'aquesta autoritat, a vegades d'aquesta altra manera diferent de manar, i és el que sobta de la pel·lícula, que i estem en un moment que sembla que ja no s'accepta i que jo crec que ha canviat tota la qüestió de les jerarquies i l'autoritat en el món del cine, però pel que tu dius potser no ha canviat tant. I encara hi ha algú que li agrada que el cridin.
1: És que és una cosa, crec que una mica com inconscient, però sí que m'he trobat a vegades, i crec que també té a veure, i això, mira que amb altres coses no ho dic, però en aquest sentit té a veure amb el fet de ser dona. O sigui, té a veure, perquè jo tinc amics que també dirigeixen des del bon rotllo, però hi ha un algo que ja es pressuposa una autoritat. I, no sé, jo crec que és algo que hem de tenir consciència. Jo no sempre estic en la posició de responsabilitat màxima, no sempre estic dirigint, a vegades estic com a actriu. També he tingut la sort de fer d'escriure el curt d'un amic meu, del Pol Rebaque. Vull dir que jo quan estic en una posició on estic rebent ordres perquè vaig a favor de la història d'algú altre, em concentro molt en respectar l'autoritat de qui sigui que tinc davant, sigui la que sigui la forma que té aquesta autoritat, perquè és que si no, des dels que estem a sota, estem perpetrant una cosa de la que després ens queixem. Que, ho dic també per tenir una consciència col·lectiva, no? No depèn només del que està a dalt, depèn de tots nosaltres de... això ho diem molt també en qüestions interpretatives, quan treballes amb els actors, un personatge té poder quan els altres li donen. Llavors, bueno, és responsabilitat també de tots de donar-li el poder a la gent que et tracta bé.
0: Ostres, no, per això, només per això moltes vegades, per això moltes vegades t'agrada estar els dos papers de l'auca, dirigint com a criatura i fent d'actriu. Dius, així no m'he de barallar amb ningú. La raó la tinc jo.
1: Bueno, no pensis que tu estalvies, eh? No, m'agrada estar en tots els papers, perquè quan realment jo em prenc molt en seriós les coses, igual potser a vegades massa, i quan dirigeixo m'agrada estar en tots els detalls, m'encanta totes les capes que té el cine per poder perfeccionar-ho tot, i soc molt bon estudiant en aquest sentit, i llavors, bueno, és un desgast molt fort. Jo ara porto tot aquest any treballant moltíssimes hores al dia, caps de setmana inclosos.
0: Deies allò abans de la salut, que hi ha hagut moments difícils. Ara es parla molt de salut mental i de com ens hem de cuidar en aquest sentit. Creus que també és una assignatura pendent quan tens moltes ganes de fer coses i estàs en el món del cine?
1: Sí, a veure, en el meu cas he de dir, per ser justa, que també és una qüestió meva, eh? És a dir, que jo he treballat amb una productora on hi ha hagut unes molt bones condicions i molt, molt bon tracte humà i tot. Mm-hmm. El que passa és que l'autoexigència a vegades
0: aquí
1: et porta...
0: Aquí està molt amunt, eh?
1: Clar, arribar a casa després de rodar i revisar no sé què, regimar no sé quantes, acabar les tantes, o al fin de voler dir vull repassar no sé què, vull canviar no sé quantos, vull dir que...
0: Aquí hi ha una mica d'Helena, sí. Martín Gimeno.
1: Entono el mea culpa.

0: FKA Twigs, no sé si ho dic bé. Sí. És una altra de les cançons que ha triat la teva amiga per tu, que això m'agrada molt, això és nou en aquest programa.
1: Ho he d'anar interpretant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Tu en què creus que estava pensant aquí? Aquesta cançó parla una mica de veure's i de veure's a una mateixa. Sent actriu, teniu molta pressió per això.
1: Sí.
0: Si us heu de veure tota l'estona en el mirall, com portes aquesta part de no només de la pressió estètica externa, sinó també aquesta exigència de la que parlàvem abans. Helena Martín Gimeno s'està mirant si li ha sortit una arruga a l'ull esquerre o què?
1: Per sort no gaire, la veritat. O sigui, a veure, mentiria si et dic que no m'importa el meu aspecte físic. O sigui, no sé, no em salvo d'això, no estic per sobre de res. No. O sigui, clar que em miro i m'agrada veure'm bé. Quan em veig pitjor és quan estic cansada, la veritat. Però no és algú que, per sort, per el meu recorregut, no sento que jo tingui més feina si em punxo algú a la cara. Segurament al contrari. O sigui, el tipus de projectes que faig jo, trobo que és molt més difícil quan estàs en un circuit diferent i tu has també tan encasillat en un perfil de noia jove, seductora, molt atractiva. O sigui, crec que a mi, per sort, quan pensen en mi per un paper, pensen en altres coses i m'he salvat una mica d'això, la veritat.
0: De tota manera, comenceu a ser una mica excepcionals les que no us toqueu la cara, pràcticament. Em sembla que la Victoria Luengo o algú deia, és que ara comencem a ser minoria.
1: Ho hem parlat una mica amb la Victoria també, i amb la Clara Segura també ho hem parlat molt. Sí, és fort perquè hi ha una cosa que passa, que és que d'alguna manera això m'impressiona molt, que pot canviar la manera d'actuar, pot canviar una mica el registre interpretatiu, no? És diferent quan la teva cara es mou de forma inconscient que quan no pots fer microexpressions que se't perden, no? Aquesta cosa que, no? Moltes actrius que ja s'han tensat una mica la pell i s'han fet els rellenos, que no sé com es diu tècnicament.
0: Farcits de canelons.
1: No, com que clar, sí. la interpretació és molt més a través de la mirada. Mm-hmm. Clar, és molt diferent. També és veritat que jo sóc molt expressiva i normalment més aviat m'han de dir, vigila,
0: frena,
1: els ulls, no sé què, perquè a la vida real parlo així.
0: Escolta, aquesta cançó i també moltes cançons de la FKA Twigs parlen de sexualitat. La sexualitat és un tema que no sabem com està atravessant la teva història, perquè vas començar com a actriu a Suc de Síndria, després et van veure Criatura plantejant-te tota aquesta educació que hem rebut les nenes i també, vaja, la protagonista, però hi eren moltes allà, era una cosa molt generacional, les relacions de parella, ara estàs amb el Castillo i també estem parlant de sexualitat des d'un altre punt, però al final sexualitat, no? Les dones com un lloc d'intercanvi, el cos de la dona. Com ho transites tot això? És a dir, com ho has viscut també com a dona, no només com a autora?
1: Doncs ara estava pensant que és molt fort que fa molts anys, quan estava a l'Eòlia, me'n recordo que una classe d'interpretació a l'escola de teatre, ara no me'n recordo amb qui va ser, però que algú ens pregunta, o sigui, una professora, crec, que ens va preguntar què teníem ganes de treballar aquell any que no haguéssim fet, que sortia de la nostra zona de confort, per ella saber-ho, i quan repartís les escenes perquè cadascú fes una, doncs teniu un compte. I jo me'n recordo que no vaig dir, perquè en aquell moment potser tampoc tenia les paraules, no vaig dir sexualitat, però sí que vaig dir que tenia ganes de fer algun personatge seductor, perquè com que jo moltes vegades se me'n va l'energia per la boca, soc més mental, m'encanta comunicar, sí, i tal i qual, pues sempre sentia que donant personatges com, no sé, com
0: que
1: això,
0: molt misteri,
1: verbals, i que no treballava gaire la connexió amb el cos, la sensualitat, que és una energia superpoderosa, no? Uh-huh. I dic, ostres, en quin moment vaig demanar jo això? Perquè després...
0: És una mica com allò de Santa Teresa, no? Sí. Que hi ha més flors per les pregàries ateses que per les no ateses, una mica.
1: Això. No? Però bueno, no, jo, la veritat és que per mi, per exemple, la meva feina com a actriu a Suc de Síndria va ser molt reveladora. em va ajudar molt després a pensar Criatura. I és una energia i una investigació que separo molt del Castillo, tot i que entenc, sí, sí. Entenc. I sí que hi ha un aprenentatge i unes reflexions.
0: Podríem dir que és, tu has parlat de desig i ara estem parlant justament del no desig, de la falta de desig, d'estar fent una cosa en contra de la teva voluntat, però exacte. Que la sexualitat està ocupant un espai molt gran.
1: Sí, sí, sí. No, hi ha moltes coses de Criatura que sí que m'han servit. De, per exemple, sense ànim de fer spoilers, bueno, és igual, ens ho han preguntat a moltes entrevistes, és igual. A les escenes de sexe, que n'hi ha dos, a una sèrie sobre la trata sexual, només hi ha dues escenes de sexe.
0: No, i a més, hem de dir una cosa molt important, que és que la mirada, que és una cosa, crec, de la valuosa de la sèrie, és que està a partir dels homes, que no ho hem vist mai, això.
1: Això és el que anava a dir, que...
0: Sí, són els clients els que veiem,
1: sí.
0: I com es mostren els clients. No estem
1: amb la
0: tornant
1: dona.
0: A mirar la dona o com es comporta la dona, no?
1: Sí, això, aquesta idea els hi vaig proposar a la Isa i a l'Edu, i va ser fruit d'una reflexió que potser no hagués fet si no hagués fet Criatura. O sigui, he estat molt de temps pensant en com representar el cos de les dones, com representar la violència contra les dones. És una sèrie sobre la trata, o sigui, és una violència sobre la violència, és una sèrie sobre la violència, també. Llavors, d'aquí va venir la idea de dir, no vull tornar a veure una dona... patint, incidir amb la càmera sobre ella. I a més, és molt difícil no erotitzar un moment d'aquests, perquè és molt difícil, perquè tenim una herència molt gran d'imatges en la història del cine.
0: No, i perquè hi ha molt bé el de jour al cap, eh? I...
1: Clar, clar.
0: És a dir,
1: clar.
0: I ens falta mirar el món des d'un altre punt. Expliqueu, per exemple, a la sèrie, aquell primer moment del primer dia d'una prostituta, quan no ha fet mai això. No?
1: Clar, sí, aquí, perdó, jo estic molt passada amb això, però perquè és tan delicat políticament que insisteixo, perquè si no també podem anar a la contra d'algunes lluites que s'estan duent molt bé a terme. Clar, és el primer dia d'una víctima de trata, que és molt concret perquè ella li han promès... Una d'aquestes condicions que no es compleixen és que ella li prometen que pot escollir clients. Ella ho pregunta a la primera reunió que té amb el captador a Colòmbia. Ella diu...
0: Que podrà escollir clients, sí. I que ella decidirà i farà i desfarà.
1: Exacte. I ella arriba amb aquestes condicions que sí ha acceptat.
0: Estava nuda.
1: Clar, i un cop allà, a l'escena abans d'aquesta... Bueno, tota l'escena de la primera nit de la Clàudia, el suïzo li diu... en Espanya somos feos, senyora. Así que póngase a trabajar. O sigui, que no li està permetent aquesta llibertat que li havien promès.
0: De tria.
1: Llavors, davant d'aquesta situació de violència, jo dic... No vull veure-la amb ella a patir. Prefereixo mirar-lo amb ell i preguntar-li indirectament amb la càmera, tu no t'estàs donant compte que tens una persona al davant que no vol? Ja sé que tu no saps específicament que és víctima de trata, però t'estàs adonant humanament que té por, que hi ha una dissociació, que no vol estar allà? O sigui...
0: És una història, al final també parla de l'educació sexual d'aquest país, el Castillo, de com estem igual d'educats malament homes i dones. Aquí sí. Es posa l'èmfasi amb els homes, però també és una cosa que jo crec que ja som una generació que ens hem adonat, ja hem tingut la conversa sobre que tenim molt mala sexualitat i ens ha costat molt trobar el nostre lloc i encara no el trobem. Perquè sí. No sé si tens aquesta sensació, que encara estem trobant la nostra manera d'entendre'ns.
1: Sí, l'estem trobant o l'estem buscant, perquè crec que encara està lluny de ser trobada. Vull dir, més enllà d'anar als espais íntims, que potser a Criatura abordava més el tema dels espais íntims, de com pots tu mateixa reconciliar-te amb l'educació que has viscut i com pots o no pots compartir-ho amb la teva parella. En aquest cas, sí que hi ha com... És que és un bloqueig sistèmic. O sigui, és que, a més, inclús el que també explica la sèrie, jo crec, és que el propi mecanisme del proxenetisme i del negoci de la trata, que està tan ben organitzat, que mou tants diners, impedeix inclús trobar la bona manera de fer un treball sexual. O sigui, no sota aquest mecanisme d'explotació... És molt difícil també trobar un marc en el que sí que ens podríem imaginar una possibilitat on el treball sexual fos sí, un espai saludable. Mm-hmm. És molt difícil quan hi ha aquests voltors exprimint éssers humans amb els que conviuen, no? Perquè aquests homes de la sèrie viuen amb aquest cas i, no? O sigui, conviuen el dia a dia amb aquestes dones a les que estan...
0: La història és que són fets reals, no us ho heu inventat. Tot això surt d'una novel·la, prèviament, d'un proxeneta que es feia dir El Músico, sí. Si no ho tinc mal entès, i és una història real d'una periodista, Mabel Lozano,
1: sí, que va... És productora, ella...
0: Sí, que va fer moltes entrevistes i que, vaja, que estem parlant de no una invenció d'Elena Gimeno i, sí, i Isabel Peña, sinó de molta gent treballant allà, no?
1: Sí, o sigui, la sèrie, o sigui, el proxeneta de la Mabel va ser una font de documentació, sobretot una font de documentació molt valiosa per la Isa i per l'Edu, perquè és un testimoni en primera persona d'un proxeneta i traficant de persones que va estar condemnat per tràfic de persones, que, en un acte de no sé què, decideix explicar en un moment donat tota la seva pròpia estructura empresarial, diguéssim. I el llibre recull això, el seu testimoni en primera persona, totalment mancat de pudor, i clar, és molt fort llegir-lo. Després la sèrie complementa, o sigui, la sèrie és una ficció basada en una documentació superrigorosa que han fet la Isa i l'Edu, però complementa la mirada d'un proxeneta, que no és El Músico, és un nou proxeneta inventat, amb la de la perspectiva dels policies, que anaven més perduts que... jo que sé què, i de la Clàudia, que és una dona que ve des de Colòmbia, captada.
2: Les dones i els dies, pubilles de cuixa forta.

0: La reconeixes o què? Ai, sí. Que s'ha emocionat.
1: Sí, m'emociona molt, la veritat.
0: És la Laura Beismar, sí. Actriu també catalana, que sou molt amigues també.
1: Sí.
0: I que aquest és el seu projecte musical. Jo no sabia que tenia un projecte musical, però escolta'm, potser... Què?
1: El té abandonat perquè, clar, és una superestrella.
0: És una estrella, és una estrella. Sí, és aquest... Espaca,
1: de Loreta. De fet, el videoclip li vam fer amb el Pol Rebaque. Va ser una tarda molt divertida amb la Laura i la seva germana petita, la Sara. Sí, som amigues de l'escola, amb la Laura. Vam començar a fer teatre juntes. Anàvem juntes a l'escola de teatre que he dit abans, a l'Eòlia. I m'emociona molt perquè quan va fer aquests temes ella encara s'estava barallant amb la professió d'actriu, quan tot el seu entorn...
0: No tenia claríssim.
1: Estàvem... totalment desconcertats, perquè és una persona que és un animal escènic en teatre davant de la càmera, es menja la càmera d'una manera, és una persona, d'aquesta gent que no pots no mirar quan entra en una habitació. I estàvem tots els amics i amigues pensant, però com és la indústria que la Laura no treballa? Què està passant? I m'emociona perquè
0: ara
1: és difícil quedar amb ella perquè no para de rodar i és brutal.
0: Se n'han adonat. Només vosaltres.
1: No.
0: Les amigues, tu sempre dius que són molt importants per tu.
1: Sí.
0: Que són la base, el tot.
1: Sí. Mira, parlant de salut mental, crec que les amigues són... a mi són el que em dona un sentit, una casa.
0: També ara és un moment important perquè crec que el fet de que hi hagi tantes dones dirigint està canviant també com expliquem les històries. En el cas del Castillo jo crec que és molt clar. Fa anys no hauríem fet aquesta sèrie i segurament hauríem creat una èpica del poter.
1: Sí que és el que s'ha fet.
0: Sí, és el que s'ha fet sempre, no?
1: Mil vegades, sí. Sí, jo crec que, per suposat, el feminisme ha canviat la perspectiva moltíssim i està allà lluitant per seguir-la canviant. Estem totes intentant remar perquè, no sé, a mi m'emociona també que la sèrie l'ha escrit la Isabel Peña, però també l'Eduardo Villanueva. I...
0: Vols dir que els homes també estan canviant gràcies a moltes altres dones,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo crec que, no sé, totes les converses que hem tingut amb l'Edu, de fet, l'Edu era el més, no sé, com que moltes converses que teníem que ens preguntàvem això, quin és el rol d'aquest client que no se n'adona si té davant una supervivent o algú que ho fa voluntàriament. L'Edu volia creure en la possibilitat de créixer i aprendre i a fer-ho millor. La Isa i jo eren molt més pessimistes i era molt important tenir la seva figura allà, saps? Vull dir que també ha sigut... Per mi hi ha hagut una part també molt reparadora de dir, ho estem fent juntes i hi ha un home hetero entre nosaltres que està igual de... més implicat que jo, perquè la sèrie l'ha creat...
0: De fet, jo aquests dies que he estat veient la sèrie, parlava amb amics meus i em deia, és que a mi em parles d'aquest món i no ho entenc, perquè no tinc cap amic que vagi de prostitutes. Però el fet és que els números canten. Em sembla que és un 20% dels espanyols que...
1: No em voldria equivocar amb els números perquè també van canviant,
0: sí.
1: I ara, la veritat, sincerament,
0: no
1: ho
0: però,
1: sé. Però
0: vaja.
1: Sí, que hi ha un...
0: Que,
1: sí, sí,
0: que és
1: un
0: moltíssim.
1: Consum molt elevat. Sí.
0: I llavors em sembla que estem com allò... dicotomies, no? No entenem. Sembla que és un món que està separat d'un altre, però tenim molts veïns, molts amics, molta gent que coneixem que segur que, doncs això, ha participat, potser sense voler-ho, d'aquest tràfic de persones que dèiem, no?
1: Sens dubte, hi haurà molts homes que han participat sense voler-ho en aquest tràfic de persones i altres homes
0: sense
1: que hauran...
0: Sense ser-ne conscients,
1: sí. I altres que hauran participat sent-ne conscients o intuint-ho i ignorant-ho, això...
0: O mirant cap a una altra banda, no?
1: Exacte.
0: Jo no sé si es pot dir això, jo em llenço, però estàs preparant una pel·li també amb la Irene Moray...
1: Estem rodant una pel·li.
0: Esteu rodant,
1: amb la Irene Moray.
0: Sí. Es pot explicar alguna cosa? Em sembla que hi ha alguna cosa de nòvios maltractadors.
1: Jo no...
0: M'han fet un titular.
1: Ostres! Tu saps...
0: Però de nòvios tòxics, no sé, eh?
1: La veritat és que no voldria jo ficar la pota.
0: D'acord. No et sembla que vagi per aquí,
1: actriu.
0: Eh? Llavors, tu vas d'actriu.
1: Clar, jo sóc actriu a la peli i llavors jo no puc ser jo la que desveli alguna que no s'hagi explicat. El que sí que crec que se sap és que la pel·lícula es diu Pell de foca, la dirigeix la Irene Moray, l'ha escrit també la Irene Moray.
0: I com és això de treballar amb una amiga?
1: És
0: la festa major.
1: Sí, a part de treballar amb una amiga, és que... ella té un univers molt particular i molt, no sé, molt divertit, alhora molt profund, perquè la pel·lícula té una cosa friki, però també té una cosa molt profunda i també té una part trista i una part molt bella, molt bonica. La Irene és fotògrafa també, i bueno, té un imaginari visual molt, molt bonic i molt delicat. I a mi, per mi, està sent super guai. Estic amb la Clara Sans, que ella és la protagonista, jo sóc la coprotagonista, i està sent molt guai, la veritat. Bueno, demà rodo, o sigui, aquests dies estem...
0: Sí. Estàs, ja veig que tens molta feina, però això no ha pogut triar les cançons. Té una explicació a tot això. Va, últim tema d'avui.

0: Abans que parlàvem d'operacions, Cher, s'han fet unes miquetes, però escolta'm, ens agrada
1: aquesta dona. La Clara és molt cabrona.
0: aquesta cançó, en què ens hem d'imaginar amb aquesta cançó?
1: És que no és la cançó, és la Cher.
0: Perquè estàs obsessionada amb la Cher.
1: O sigui, va ser una obsessió adquirida perquè

0: I és necessari ser actriu i parlar en veu alta de tot això que ens ocupa? És a dir, es pot ser actriu i estar mirant cap a una altra banda?
1: Cadascú pot fer el que vulgui i el que pugui. A mi em passa que jo voldria... O sigui, que m'ha estrenat la sèrie en una setmana clau políticament i que la meva manera de poder estar tot arreu i de sentir-me partícip d'un moviment que a mi m'està omplint el cor i m'està donant esperança en la política, que crec que és algo que ens feia molta falta, és aquesta, és ara mateix a través de les xarxes, a través de poder... d'un altaveu, i amb moltes ganes de sortir als carrers, la veritat, moltíssimes, perquè estem en una situació molt, molt delicada i necessitem tenir una esperança de futur. I
0: perquè les actrius també necessiten un sostre.
1: Sí, sí, les actrius necessiten un sostre. Moltes actrius... està en una situació molt precaritzada perquè el treball d'actriu, com ja se sap perquè ja és quasi un cliché, però quan treballes molt et va molt bé, però el normal és treballar poc i
0: amb aquests preus de lloguer és impossible.
1: És impossible, és impossible. A més, normalment t'has de mudar a les grans ciutats perquè és on hi ha tots els càstings, on hi ha les plataformes també a dia d'avui, Barcelona, Madrid, i és molt difícil sostenir-ho.
0: Doncs, Elena Martín Gimeno, felicitats per aquest El Castillo. L'heu de veure, de veritat. No tinc promoció, no tinc promo, no m'ha passat uns calerons, però aneu a veure-la perquè de veritat que val molt, molt la pena. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Tornarem dilluns. Dilluns és festa, però nosaltres no en fem mai perquè sempre ens agrada estar al vostre costat. Això serà a les 11 de la nit, com cada dia. Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general diu que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
2: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Més notícies, Carol Agil.
3: Un terratrèmol de magnitud 7,6 de l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin.

0: Putin. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat dient que l'acord és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin.
1: El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions del seu país amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Són les primeres paraules en públic del monarca alauita sobre la crisi de Ceuta i es produeixen pocs dies abans que els reis d'Espanya visitin la ciutat autònoma espanyola. Mohamed VI ha criticat les declaracions d'alguns sectors polítics espanyols en referència al PP, que ha qualificat d'irresponsables.
2: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: A Catalunya, el jurat ha declarat culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent l'acusat del crim masclista de Girona de l'any 2023. El veredicte, per unanimitat, considera provat que el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català.
1: Es durà a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
3: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I per tant necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
1: De manera progressiva hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
0: I dels esports destaquem que l'Espanyol ha empatat a 1 al Camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, el Brian Zaragoza ha fet la tiana de l'equip blanquiblau.
1: Aquest dissabte, a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de la Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray.
0: Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona divisió, 4:45, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada.
1: El Barça de bàsquet ha perdut davant del Alguidis al Palau, 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyen de 10 al final del tercer quart. A la Lliga CB, a les 9, Breogán Bàsquet Girona.
0: I a la Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip Vallesa.
4: Fins aquí les notícies.
5: El cinema fantàstic torna a Sitges.
6: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
5: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
6: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
5: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
7: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
8: Per què ens cal avui desencadenar el present?
7: Atura't, pregunta't i reflexiona.
8: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
7: Ajuntament de Barcelona.
9: Demà et llevaràs? I segur que el món haurà canviat.
10: Vols saber com?
9: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
11: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que celebrem que ja tornem a ser al Festival de Cinema de Sitges. Avui, programa especial al rovell de l'ou del festival, en un fantàstic estand de Catalunya Ràdio, des d'on us explicarem tot el que hem vist fins ara i també, molt important, tot el que hi podreu veure. Per exemple, s'estrenarà Hope, la pel·lícula del sud-coreà Na Hong-jin, que ve precedida de molta expectativa. També Teenage Sex and Death at Camp Miasma, cinema indi de terror que reflexiona sobre les grans sagues del gènere. I El Samurai i el Prisionero, la nova pel·lícula de Kiyoshi Kurosawa, entre moltes altres. Aquesta edició té convidats il·lustres, com per exemple Peter Jackson, Robert Eggers, Kevin Bacon o Amy Irving, actriu coneguda sobretot per Carrie. I precisament, Carrie és l'eix de l'edició d'enguany del festival. La pel·lícula de Brian De Palma fa 50 anys i per això avui li dedicarem un monogràfic de la mà de la Míriam Cano, traductora al català de la novel·la de Stephen King en què es va basar la pel·lícula. Però abans de tot això, parlarem de les estrenes perquè no volem que perdeu de vista el que s'ha estrenat avui a les sales de cinema, que no és poca cosa. Tarik Porter i Joan Pàmies, de nou a Sitges. I a més, us rebo amb un tema memorable de la banda sonora de Brain Dead.
2: Què més vols que començar amb Brain Dead? O sigui, només això ja...
3: Quina gran rebuda de Sitges, no, Brain Dead? I quan veus el goril·la de Sitges a la pantalla i les anem aplaudint, ja et sents com a casa, realment.
1: Després anirem a fons amb el que hi hem vist a Sitges, perquè deia que les estrenes de la setmana no són poca cosa, perquè avui ha arribat als cinemes El Precio de la Red, pel·lícula dirigida per Aaron Sorkin, que agafa el relleu de David Fincher per continuar la història sobre Facebook i el seu creador, Mark Zuckerberg.
4: The reason why you hear from the left and the right on content moderation, they work in the refs. Facebook isn't the ref. That's the point.
5: Look,
4: that's the point, Charlie. We're not the ref. We're the public square.
1: Una història que va començar fa més de 15 anys perquè la pel·lícula de David Fincher, La xarxa social, és del 2010. I també hi havia aleshores una percepció diferent de les xarxes socials de la que tenim ara i també dels grans gurus de la tecnologia que hi ha al darrere. Aquesta diferència marca la distància que hi ha entre les dues pel·lícules perquè ara estem molt més informats sobre el que hi ha darrere de Facebook i companyia i el negoci que fan amb les dades i la captació de l'atenció. Potser podríem dir que la xarxa social ens va descobrir moltes coses en el seu moment, coses que no sabíem, i en canvi El Precio de la Red ens confirma el que ja sabem.
2: Sí, totalment. De fet, crec que és una pel·lícula que val la pena o és especialment interessant si es mira en perspectiva més que si es mira en fred, és a dir, i és molt interessant la distància i diguéssim els canvis que hi ha hagut en aquests 16 anys. Jo per començar el que destacaria d'aquesta pel·lícula és que és la direcció, perquè abans doncs fa 16 anys la xarxa social estava dirigida per David Fincher i aquesta nova entrega la dirigeix Aaron Sorkin, que era el guionista de la primera, però que clarament jo diria que Aaron Sorkin com a director no és David Fincher. No té la mateixa precisió de plans, la mateixa fluidesa narrativa, la fredor quirúrgica d'alguna manera era molt coherent amb el que explicava la primera pel·lícula, i en aquest sentit crec que sí, que David Fincher era un cineasta, i és un cineasta de raça, en el sentit que siguin o no siguin seus els textos sobre els quals treballa, sempre sap què fer amb ells, i en canvi ara Aaron Sorkin és una mica més un guionista de raça, però no un director, diguéssim, que sàpiga bé com conduir doncs el material base, o almenys no de la mateixa manera. En aquest sentit crec que El Precio de la Red és una pel·lícula això, més impersonal, més una mica més genèrica, i que perd una miqueta aquesta frescor en tots els sentits que ja l'havíem vist a la primera, vaja.
3: Sí, jo crec que si la comparem clarament al marge social té totes les de perdre, no? És una pel·lícula molt més insípida, molt menys ritme, una pel·lícula jo crec que molt menys arrelada al present que estem vivint, però sí que com amb el que deies tu, Toni, no? Per exemple, de que jo crec que hi ha una cosa que m'ha agradat molt de la pel·lícula, que probablement el que més m'ha agradat, que és que hi ha algú de què es tracta el que es va crear a la red social, no? El Facebook, les xarxes socials, com un virus que s'ha expandit, no? Si pensem en aquesta primera escena de la pel·lícula, que més, és el que més em va agradar, de fet, veiem un personatge, una noia, que venen dos policies està com enmig de la carretera, té el cotxe com espaiat, està addicte al mòbil, i venen dos policies a preguntar-li què passa, no? I és aquest tipus d'escenes, a mi em va recordar aquestes pel·lícules com de zombis o de terror, que hi ha uns policies que arriben arriben a un lloc on ha hagut una cosa que tu no saps molt bé què ha passat, i hi ha un personatge que actua de forma estranya, a poc es va tornant més violent fins que es torna realment hostil, doncs crec que realment hi ha algo com de, a la red social vam veure la creació d'aquest virus i comença la pel·lícula del Precio de la Red veient com ha intervingut aquest virus, que és un virus que el que genera és unes onades d'odi, una espècie de zombificació ideològica que porta a la violència. Llavors trobo que això està molt ben plasmat.
1: Jo encara diria més, jo penso que és una pel·lícula que sobretot explica com s'ha injectat aquest virus. És a dir, t'està dient, t'està explicant, per si no ho sabies, com Facebook t'injecta cada vegada que entres a la xarxa social discursos d'odi, perquè al final tot això, per qui no ho sàpiga, ve d'aquests arxius que es van destapar l'any 2020, d'aquesta filtració dels documents de Facebook 2021, i que van destapar doncs aquestes males pràctiques de l'empresa, doncs de desinformació política, sobretot, que van incidir en les eleccions dels Estats Units que va guanyar Donald Trump, i sobretot també a la sala al Capitoli del 2021. Aleshores, aquesta manera de funcionar de Facebook passa per doncs recomanar o amplificar uns discursos que envien cap a tots els perfils, cap a tots els usuaris, i són discursos d'extrema dreta i són discursos d'odi. Aleshores, el motor de la història és la investigació d'un periodista que interpreta
3: Jeremy Allen White.
1: Jeremy Allen White, exacte, a partir d'una informació que obté d'una treballadora de Facebook, que és el personatge de la Mikey Madison.
3: Sí, jo crec que a nivell informatiu o didàctic aquesta pel·lícula compleix la seva funció perfectament d'explicar aquest cas. Jo, per exemple, que és una cosa que no sabia com funcionava tot el tema de com compartir aquestes xarxes, com el Facebook alimentava més el compartir en lloc del like, no? I com funciona aquest sistema de valors, crec que està molt ben explicat. I la pel·lícula jo crec que juga tota l'estona amb aquesta dicotomia que representa el personatge del periodista, del Jeremy Allen White, que està bastant bé, trobo, a nivell interpretatiu.
1: Sí, que ara és... parlarem de les interpretacions.
3: Sí, doncs hi representa més aquesta qüestió analògica, per mi reflexada una mica, mostrada de forma una mica cutre, com que és una persona que mira cinema clàssic, com que és una idea una mica vaga, contra el personatge de la Mikey Madison, que és aquesta treballadora de Facebook que estima Facebook, que està molt a favor del que permet les xarxes socials en quant a comunicar-se amb més gent,
1: la connexió
3: amb altres, sí. Que pertany més a aquest món més virtual, però que els dos en aquesta denúncia acaben com unint-se. Jo crec que la pel·lícula té com algo de una voluntat de remetre un tipus de cinema més clàssic, més analògic, d'un tipus de gènere com de pel·lícules de periodisme, que no sé si se n'ensurten bé, però jo veig com una petita idea que em remet a aquest tipus de pel·lícules.
2: Sí, de fet, crec que en aquest sentit la banda sonora em sembla que és molt representativa d'aquesta mirada d'Aaron Sorkin. Recordem que a la xarxa social de David Fincher la banda sonora era bastant revolucionària, de Trent Reznor. Aquí, en canvi, és més aviat, diguéssim, clàssica, crec, en el pitjor dels sentits.
3: Sí.
2: És veritat també el que comentàveu, que jo crec que no és una pel·lícula que d'alguna manera t'ensenya una cosa que no sapiguessis, com sí que feia la xarxa social. És a dir, la xarxa social s'enduia, t'emportava cap a un món que diguéssim que ignoraves i que et sorprenia molt, i en aquest sentit era molt oportuna. En canvi, aquesta bàsicament plasma una cosa que sí que saps, però que t'ho recorda d'una manera molt, això, molt il·lustrativa. I de fet, crec que comentant el personatge, diguéssim, d'aquest periodista, d'alguna manera crec que es pot fer un paral·lelisme bastant evident entre Aaron Sorkin, que és un personatge, ja és un senyor gran, diguéssim, que està parlant d'una cosa que al final és una realitat molt, molt, diguéssim, actual, i podem fer aquesta paral·lelisme entre el personatge aquest del periodista, que és molt analògic, investigant sobre una cosa del qual a priori no té cap idea, però que a poc, diguéssim, endinsant-se, va trobant, diguéssim, la veritat o coses interessants a través del personatge de Mikey Madison.
1: De fet, si hagués de fer un paral·lelisme, diguéssim, en la carrera d'Aaron Sorkin, jo diria que la xarxa social és com The West Wing, en el sentit que hi ha aquesta voluntat d'ensenyar l'entre bambalines d'una cosa que tu desconeixes, i en canvi aquesta nova pel·lícula és una mica com The Newsroom, és a dir, que les notícies ja tothom sabia quines eren i ell les treballava a partir de la ficció. Igualment, a mi em sembla, estic d'acord que Aaron Sorkin amb els anys és un excel·lent guionista, però amb els anys ha anat com multiplicant moltes de les seves virtuts, de manera que de vegades han deixat una mica de ser virtuts, però hi ha coses que continua fent molt bé, i hi ha pocs guionistes, crec, que poguessin ficar tanta quantitat d'informació com la que hi ha en aquest cas en una pel·lícula, i que fos fàcil de seguir. Això és una virtut que em sembla que és molt lloable.
3: Sí, totalment, però igualment sento una mica, arrel del que deies tu, Tarik, com de que no només hi ha una diferència a nivell de direcció en quant a la formalitat, el ritme, sinó també en com de condescendent és una mica amb l'espectador. Hi ha uns salts temporals a la pel·lícula com que estan molt, molt subratllats, literalment, perquè...
1: Es vol assegurar que no t'ho perdis.
3: Clar, com perquè entengueu que estem parlant, surt directament una espècie de timeline que va movent-se de 2020 a 2022 o un d'aquests anys, com que literalment va canviant i els personatges estan al mateix escenari, o sigui, ni tan sols ha hagut un canvi d'escenari, però hi ha una espècie de preocupació perquè aquest aspecte, que és una cosa, una tendència del cinema mainstream actual, vull dir, no és l'únic que ho fa, però sí que sento que hi ha alguna cosa en relació a com l'Aaron Sorkin entén el present, que potser pensa que l'espectador no entendrà tot el que potser abans aquesta por, no ho sé, perquè jo no he vist les sèries que esmentaves, però sí que sento que hi ha una espècie de preocupació perquè l'espectador actual no entengui el que està passant. I en aquesta pel·lícula ho veig que és el més flagrant, de fet, com en termes narratius, a més que li treu tot el que podria portar l'atenció narrativa, o sigui, tampoc acaba funcionant aquests salts temporals.
1: Sí, és un didactisme que acaba anant en contra de l'experiència cinematogràfica, en realitat.
2: Sí, jo crec que aquesta, per mi, també és el gran hàndicap de la pel·lícula, perquè realment tot va una miqueta en un carril, diguéssim, en línia recta, encara que vagi fent salts temporals, però va en una línia recta que genera poca tensió, en el sentit que saps més o menys cap on es dirigeix i, efectivament, es dirigeix cap allà. A mi el que m'ha segurament interessat més de tot plegat, i crec que per això comentava al principi de mirar-ho en perspectiva, és que d'alguna manera la primera pel·lícula mostrava a Zuckerberg com un geni al qual evidentment tenia ambigüitats morals, tenia, diguéssim, et generava certs conflictes, però en última instància era un geni, era un gurú tecnològic, i segurament la percepció que teníem tots plegats en aquell moment
1: era aquesta.
2: Exacte. Sí. I ara és gairebé, bueno, no gairebé no, ara és l'antagonista tant a la realitat com a la ficció, no? I crec que això està ben plantejat, perquè en cap cas et diu aquest és el dolent, però sí que et diu que totes aquestes petites ambigüitats morals o aquestes coses que segurament podien ser problemàtiques fa 16 anys, ara són un problema majúscul, sí, en la societat. I crec que en aquest sentit és interessant i és molt, diguéssim, que fa reflexionar, surts de la pel·lícula una mica més conscient de què mou les xarxes socials.
1: Qui us ha semblat Jeremy Strong?
3: A mi, o sigui, tenia por que
1: estigués... Mikey Madison i el repartiment en general.
3: A mi, jo tenia por de que estigués com massa caricaturitzat, i de fet havia llegit això de que havia començat a actuar com el Zuckerberg, com en el rodatge, bueno, i aquestes coses d'actor.
1: Li va el mètode.
3: Però sí que, no sé, em va fer pensar, com ara que parlaves sobre el tema que és l'antagonista i que és el dolent i que és com un villano a la vida real, em va pensar que el Jesse Eisenberg, que va interpretar el Zuckerberg a la red social, després va interpretar Lex Luthor a una pel·lícula de Superman, que ja ni recordo quina era, crec que era la que lluitava contra el Batman o així. Hi ha algú com de que, tal com està tractat aquí el Zuckerberg, que és realment com una espècie de villano de pel·lícula, però que és així la vida real. I a mi em va convèncer bastant, Jeremy Strong.
2: Sí, a mi, de fet, per mi és la millor interpretació de la pel·lícula, Jeremy Strong, i a més és molt magnètic, perquè també el personatge evidentment és molt magnètic. A mi la Mikey Madison, que és una actriu que m'agrada molt, inclús el Jeremy Allen White, em semblen correctes, però una mica, diguéssim, bueno, van sobre la marxa sense grans...
1: És curiós perquè ella, justament, que tenia qualsevol opció, diguéssim, després de guanyar l'Oscar, ha tirat aquest paper que no és el que l'ha permetit destacar gaire. Ell, Jeremy Strong, està, per mi, fantàstic, que a mi m'agrada molt, però jo crec que ell com a actor, però el personatge l'ajuda moltíssim.
3: Clar, jo crec que és més culpa, en el cas de la Mikey Madison i del Jeremy Allen White, que ja, per mi estan tots dos molt correctes, crec que és més problema de com estan escrits aquests personatges.
1: El rol.
3: Vull dir, hi ha això que esmentava, per exemple, de la de com caracteritza el personatge del periodista analògic, que trobo que les decisions de guió són bastant més cutres, i en canvi ella, per exemple, té una presentació de personatge lamentable, com que hi ha alguna cosa com de la friki que treballa a Facebook, i que clar, és molt difícil defensar aquest personatge, i crec que ho fa bé.
1: Doncs el que és segur és que El precio de la red és una de les estrenes destacades de la setmana, però no és l'única. Avui també s'estrena NASA, el nou documental de Yuval Abraham i Rachel Storr, que, recordem, va guanyar l'Oscar al millor documental amb el seu anterior treball, No Other Land. Aquest cop el que fan és investigar com es prenen les decisions dels bombardejos israelians a Gaza i, sobretot, com calculen el possible nombre de víctimes I com de deshumanitzants tenen aquestes víctimes? Està feta a partir de múltiples entrevistes a soldats i oficials de l'exèrcit israelià, que a més tenen la particularitat de produir-se totes de nit, gairebé a les fosques, que és un... això ho han fet així perquè els testimonis no es vegin gaire i així preservar la seva identitat, que és una cosa que se'ls ha criticat, però a mi em sembla que era necessària, perquè si no, no haurien obtingut aquests testimonis de cap manera.
3: Sí, totalment. Suposo que és el preu que has de pagar per poder tenir aquests testimonis tan, tan sincers i tan esgarrifosos. És una pel·lícula, com no podia ser d'una altra manera, terrorífica. Perquè l'oient sàpiga una mica què vol dir NASA, NASA és el terme que utilitza l'exèrcit israelí per referir-se als danys col·laterals dels seus atacs aèris contra els terroristes de Hamas. És a dir, quan han d'assassinar un terrorista de Hamas en un edifici on hi ha 40 persones més, serien 40 NASA, no? El que vas veient en aquesta pel·lícula és que l'exèrcit israelí va considerant, no?, com més NASA, millor, no?, perquè així poden realitzar el genocidi i la neteja ètnica. Sí, és una pel·lícula molt dura de veure, però a mi el que més m'ha interessat és probablement que si a Netherland era una pel·lícula que parlava sobre la pèrdua de terres, no?, com els anaven traient l'aigua, els anaven com traient les terres al poble palestí, era una pel·lícula molt directa, no?, que estava realment el dispositiu fílmic era com gravar directament des del poblat, no?, com des de la ciutat, com anaven traient les terres. Aquí estem davant d'un dispositiu aeri, no?, perquè precisament és una pel·lícula que parla sobre la vigilància que fa l'exèrcit israelí, el govern israelí, al poble de Palestina. Llavors hi ha una coherència increïble entre el conflicte que denuncia i el dispositiu estètic, no? Realment, llavors, clar, tu, si lo explícit que era Netherland en termes visuals, aquí és molt explícit en el relat, no? Llavors, el que realment és molt fort és el contrast que genera aquests plans aèris de la ciutat de Tel Aviv, que són gent fent vida normal, veient la televisió, amb un extravent, que és un país que està realitzant un genocidi, no? Hi ha una espècie de sensació de normalitat, de banalitat absoluta, mentre estan generant un genocidi, inclús hi ha un moment que s'escolta una bomba que s'escolta des de Tel Aviv, no?, que viene a Palestina. Llavors, aquest contrast realment és el que aconsegueix el terror, i inclús hi ha una escena que és molt encertada, que mostra la Filmoteca de Tel Aviv i just estan passant la pel·lícula Shoah del 1985, que és aquesta pel·lícula del Claude Lanzmann que parla sobre l'Holocaust, mentre escoltes també aquests testimonis dels soldats israelins, que ressona directament amb els testimonis del nazisme, no? Llavors és una pel·lícula extremadament intel·ligent, molt, molt dura. Repeteixo, realment us recomano que us reserveu unes hores després per poder pair-la, però em sembla que a vegades parlem de pel·lícules com necessàries, aquesta clarament ho és, i vaig llegir ahir que Israel ha fet un documental en forma de resposta que es diu NASA, la història real, que proposa com seguir com expandint aquest discurs d'Israel envers el 7 d'octubre, etc. I que és una pel·lícula que l'han fet com express, les pel·lícules com en una setmana la van fer perquè van veure que realment...
1: intenten contraatacar d'alguna manera.
3: Exacte, perquè clar, els hi volen treure la nacionalitat als dos directors.
1: Clar, fa temps que tenen problemes, en molts sentits, pobres.
3: Sí, i la pel·lícula realment, a mi em sembla com molt, quan se l'ha criticat perquè diuen això, que no s'hauria de protegir la identitat d'uns assassins, jo crec que posar una balança em sembla més important com poder ser testimonis del que diuen i de com ho expliquen, no? Hi ha testimonis duríssims, hi ha testimonis que expliquen com ells disfrutaven d'aquestes...
1: És que és això, o sigui, sobretot és el com ho expliquen, perquè, clar, poden explicar els sistemes que fan servir per decidir si bombardegen o no bombardegen, quanta gent civil morirà o no, però ho podrien explicar d'una manera freda. El que és més esgarrifós d'aquest treball és que accedeixes a una mentalitat que és que posa la pell de gallina, perquè al final estan parlant de persones, però és que no estan parlant de persones, ells tenen una concepció com que tots mereixen morir, és a dir, quan dic tots vull dir tots, els nadons també, sí, sí. Tothom
3: No, expliquen com els hi roben la, com la privacitat, també, que jo crec que això és el que aquest dispositiu fílmic de tu veus com una persona Tel Aviv a casa enviant la tele tranquil·lament genera una sensació de ser espiat, no? I és precisament el que els directors volen transmetre'ns com a espectadors de mira, això és el que estan patint el poble palestí, que està espiat amb els seus mòbils, no? Hi ha un moment d'un arxiu que mostra l'arribada de la infraestructura telefònica a Palestina, que és esgarrifós, i intenta com transmetre aquesta sensació de pèrdua de la privacitat i del perill que suposa. Llavors, una pel·lícula molt, molt intel·ligent que recomano moltíssim.
1: Sí, per les dues bandes, jo diria, perquè t'explica el funcionament en aquest sentit de l'exèrcit israelià, però també t'explica el que hi ha, la mentalitat que hi ha al darrere. Jo crec que la combinació de les dues coses és necessària, com deia el Joan, de conèixer, encara que sigui, efectivament, una proposta molt dura, NASA, pel·lícula que s'ha estrenat avui als cinemes. I tenim una estrena més. La nova pel·lícula de Nicholas Winding Refn, director de Drive, de Pusher o de The Neon Demon, que torna a les sales amb Su Propio Infierno, una pel·lícula sobre una actriu que participa a la pel·lícula, una pel·lícula que té darrere les càmeres el seu propi pare. És una premissa que ens fa pensar molt ràpidament en Sentimental Value o en El ser querido, que és curiós, tres pel·lícules que tinguin pràcticament el mateix punt de partida i totes estrenades el mateix any. Aquí la trama se centra en la relació d'aquesta actriu que interpreta Sophie Thatcher amb una altra actriu que participa a la mateixa pel·lícula, que resulta que és la nova parella del pare. I el que sembla que podria ser una bona ocasió perquè s'entenguin millor, o això sembla que és el que pretén el pare, doncs es va torçant molt ràpidament. És una pel·lícula més que el director va explicar que sorgeix després que patís una insuficiència cardíaca greu. Va estar a prop de morir i d'aquesta experiència sorgeix aquesta pel·lícula, doncs, sobre la recerca del pare d'alguna manera, o sobre de la figura d'estar a prop de l'estimació del pare i que, a més, té el cinema al centre.
2: Sí, de fet, és bastant curiós, no?, aquest trio de pel·lícules, com comentes, Toni, i de fet, aquesta segurament és la més inesperada, perquè Sentimental Value o El ser querido són dues pel·lícules que sí que, diguéssim, tenen unes narratives similars i uns punts de partida, segurament, dels seus directors més properes, i, en canvi, Nicholas Winding Refn sempre és una espècie de satèl·lit. En aquest sentit, també aquesta pel·lícula és un satèl·lit en aquest trio, i a més, jo crec que porta el seu cinema cap a cada vegada un terreny més abstracte dins de les seves pròpies, diguéssim, fílies cinematogràfiques. De fet, jo crec que és molt coherent aquesta pel·lícula dins de la filmografia de Nicholas Winding Refn. Sempre juga molt amb la nocturnitat, amb els neons, amb una certa languidesa de diàlegs i d'accions, i amb aquests esclats de violència que aquí, doncs, tornen a aparèixer, no? De fet, juga també sense cinema de gènere, i per això també estava ahir aquí al Festival de Sitges Refn presentant la pel·lícula. També hi ha una cosa que, bueno, després, a més de parlar d'una pel·lícula tan important, com comentàveu, de NASA, aquesta, jo crec que juga una mica en tots els sentits a tot el contrari. De fet, jo crec que és una pel·lícula molt superficial, en el sentit que és molt esteticista, i inclús en la manera de plantejar els personatges, no? Són sempre, els personatges d'aquest director sempre són una miqueta binaris, en el sentit que els personatges masculins, i aquí també, són homes joves, atractius, violents més aviat, de poques paraules, etc, etc. Això també ho veiem molt a Drive o altres pel·lícules, i en canvi les dones sempre juguen, diguéssim, aquesta feminitat entesa des d'un punt de vista clàssic, aquesta joventut, diguéssim, aquest component també molt esteticista, molt atractiu. És a dir, crec que és una pel·lícula que és molt coherent dins de la que seria la filmografia de Refn.
1: Doncs aquestes són les pel·lícules destacades de la setmana. Recordem els títols, perquè hem parlat del Precio de la Red, de NASA i de Su Propio Infierno. I com sempre us demano que us molleu i us pregunto, si n'haguéssiu de triar una, amb qui no us quedeu?
3: Jo em quedo amb NASA, no només pel seu component polític, sinó també perquè crec que és una gran pel·lícula.
2: Doncs jo faig cas al Joan.
1: Sempre és bona idea fer cas al Joan. I en aquest cas jo em sumo també a NASA, em sembla que en aquesta setmana ho tenim claríssim. I ara sí, anem amb tot el que hem vist al Festival de Sitges. Night swimming, deserts and quiet. Comencem amb l'esperadíssima Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un títol magnífic i llarguíssim, de la directora Jenny Schoenbrunn, que proposa una mirada reflexiva al voltant de les pel·lícules slasher, on un assassí va matant diferents víctimes i s'obsessiona normalment amb un personatge femení sexualitzat, una mica com a les pel·lícules del Nicholas William Refn.
2: Sí, té la seva proximitat.
1: I la protagonista és una directora de cinema que ha de dirigir una nova entrega, que ha de ressuscitar la saga d'una saga d'aquest tipus de pel·lícules, i que es troba amb l'actriu que va protagonitzar la primera entrega per mirar de convèncer-la de participar a la nova pel·lícula. Elles són la Hannah Eyvinder, l'actriu de Hacks, i Gillian Anderson. Dic, a més, faig referència a Hacks perquè hi ha una similitud aquí, perquè al final la Hannah Eyvinder representa una mica una generació jove, i Gillian Anderson una generació més veterana, que juga el mateix joc una mica que la sèrie.
3: Sí, aquí hi ha aquesta espècie de lluita entre una espècie d'intel·lectualisme molt contemporani sobre les pel·lícules de terror i el personatge de la Gillian Anderson, que és aquesta final girl d'aquesta saga de Camp Miasma, que li exclama a la Hannah, al personatge més jove, que vol que torni les pel·lícules al blood and flesh, flesh and butter, com a la sang i fetge.
1: Però això és molt interessant, especialment aquí a Sitges, perquè al final aquesta intel·lectualització que estem fent constantment és molt pròpia de la generació més jove. És a dir, com més joves, més intel·lectualitzen el cinema, jo diria. I aleshores aquest contrast em sembla molt interessant, i aquesta reivindicació que ve a fer més aviat per la via de l'estupefacció el personatge de l'actriu, que és com pots deixar de llegir,
3: pots deixar-te anar
1: de 50.000 maneres diferents una pel·lícula que el que és un assassí amb un cap de quadrat. Sí.
3: Clar, és una pel·lícula que parla molt sobre el desig i sobre això, sobre el deixar-se anar. A mi m'ha agradat moltíssim. Sí que és cert que intenta moltes coses, hi ha moltes capes, masses potser, però a mi és una directora que m'agrada molt, la Jean Sobron, i és curiós per aquesta pel·lícula, que és la que té més sang i fetge, em sembla la seva pel·lícula més lluminosa. O sigui, les anteriors pel·lícules que una mica tractaven del mateix, que és sobre com els espectadors ens vinculem amb un producte, la primera pel·lícula de We're All Going to the World's Fair era més sobre com veiem internet, no?, i com ens vinculem amb internet. La segona pel·lícula, que a mi em sembla extraordinària, que és I Saw the TV Glow, era sobre una sèrie de televisió i un nen que li agradava molt la sèrie, no?, un fan de la sèrie, i aquesta, que també parla del mateix, però ho parla des d'una espècie de prisma molt més, com molt més lluminós, molt més esperançador, romàntic inclús.
2: Jo diria, o sigui, hi ha una cosa que a mi em sembla preciosa d'aquesta pel·lícula i que a més crec que té molt, molt sentit que gent parli sempre des del cinema de terror, que és que al final el cinema de terror parla gairebé sempre de l'alteritat. I crec que és un gènere que en el qual a vegades pot semblar un lloc que, diguéssim, un gènere que et faci enrere, però molta gent també és un refugi, perquè d'alguna manera accepta aquesta alteritat i l'abraça i juga amb això. I aleshores crec que aquesta és una tercera sublimació en aquest sentit d'aquesta directora cap aquí, i que fa que, diguéssim, fa que canviïs una miqueta o que d'alguna manera confirmis la percepció que es té a vegades sobre el cinema de terror o aquest equívoc que genera el cinema de terror. I crec que en aquest cas, com deia el Joan, és una pel·lícula molt lluminosa. A mi sí que m'ha passat que comença, em sembla que l'inici és brillant i fins a mitja pel·lícula, una cosa així, estic molt, molt, molt a dins, diguéssim. També em va passar amb això de Tippy Glow, i crec que fa una cosa que efectivament intenta moltes coses, evidentment per diguéssim, per pròpia definició, no totes arriben al mateix port, i intenta, crec que, fer tantes coses que jo crec que una certa subtilesa li donaria, diguéssim, una certa capacitat de síntesi en alguns moments faria que guanyés, perquè a vegades l'excés de gestualitat, l'excés de voluntat de fer coses i aquesta fugida cap endavant sempre, diguéssim, crec que a vegades el minimalisme li jugaria a favor.
1: Clar, potser acaba una mica atrapada en si mateixa, però clar, és que és tan fascinant. O sigui, l'inici i aquesta idea de posar una capa sobre una capa sobre una capa, que al final està, és una pel·lícula molt metalingüística, que està parlant sobre una nissaga de pel·lícules de terror que podem més o menys identificar moltes pel·lis que hem vist, està intel·lectualitzant també moltes d'aquestes pel·lícules, parla del desig, parla del paper que tenen els personatges femenins i les final girls com en diuen, en aquesta mena de pel·lícules, parla de la relació també que tenen els espectadors amb aquestes, en concret una espectadora. A mi em sembla que quan comença, és, al final és una història que si la primes és una directora que ha de ressuscitar una saga que està morta, i d'aquesta idea tan petita, en realitat, aconsegueix treure'n, contradictòriament, tantes reflexions, perquè la pel·lícula en si mateixa està criticant el fet de reflexionar o intel·lectualitzar el cinema en general, però especialment aquest cinema. Però la pel·lícula ho acaba fent també. I a mi em sembla fascinant tot el que arriba a aconseguir i tot el que ens arriba a fer pensar mentre està passant tot això.
2: Totalment. Sí,
3: jo tinc ganes realment de tornar a veure. Crec que és aquestes pel·lícules que et donen com ganes d'intentar esbrinar encara més com totes aquestes capes i si realment hi ha tanta profunditat com sembla, però jo crec que sí que n'hi ha.
1: I a més és un univers, no sé si us va passar a vosaltres, que tot l'univers que desplega en les pel·lícules del Camp Miasma és un univers de ficció que jo em vaig acabar creient. És a dir, va haver-hi un moment que jo realment pensava que havia vist totes les pel·lícules de Camp Miasma.
2: I si no les has vist, tenies moltes ganes de veure, encara que fos la sisena seqüela, que segurament era dolentíssima, però t'agradaria veure-la i per poder-la analitzar o com a mínim riure amb unes crispetes a la banda.
3: Home, l'escena de crèdits inicial amb aquesta cançó de Sonabra de l'Oki Kaya, que veus, vas veient tot el merchandising que genera Camp Miasma, és una forma fantàstica d'explicar com a l'origen de la saga.
1: Bueno, i la primera, hi ha un moment en què l'actriu i la directora s'asseuen per mirar la primera pel·lícula i aleshores la pel·lícula dona pas a la pel·lícula. I va haver-hi un moment que jo vaig oblidar que estava mirant, o sigui, estava tan a dintre de la pel·lícula, de dins de la pel·lícula, que vaig oblidar que tenia, que estava veient amb elles. I em va semblar que hi havia una feina allà molt ben feta, realment, de recrear un tipus de pel·lícula d'una manera que no eres una excusa per la pel·lícula principal, diguem-ne.
3: Clar.
1: Que realment aconseguia, que estava, era prou sòlida i era prou rica com perquè tingués entitat per si pròpia, per si mateixa.
2: I a més, hem començat parlant de la xarxa social i de veure les coses en perspectiva. Crec que el que comentava el Joan de deixar-se anar, crec que és una cosa també com a retrat generacional d'una generació que sobreanalitza les coses i li costa tantíssim deixar-se anar, també és superpotent. I al final, una de les coses que també té el cinema de terror és que és molt, en tots els sentits, és molt visceral. Aleshores, si sobreanalitzes, si ho estàs mirant massa restret, diguéssim, no gaudeixes d'això. I en el moment en què et deixes anar, és el moment en què realment gaudeixes d'això.
1: Però, irònicament, estem en l'era de l'elevated horror, eh?
2: Sí, sí, clar. I a més es parla molt d'això, també, la pel·li.
3: Sí, però és això, com que a mi és el que més m'impressiona de la pel·lícula, que sense renunciar a caure en el que critica, perquè realment crec que és necessari que hi hagi una mica d'aquesta espècie d'interiorització, la pel·lícula ens porti cap a aquesta espècie de festival final de sang i fetge que és la,
1: suposa,
3: la liberació.
1: I que és una bogeria absoluta. No explicarem res, però la pel·li és una bogeria.
3: Home, podem dir que el diríem l'assassí és una espècie d'aire condicionat amb una espècie d'arma molt estranya que va
1: com una llança. Una llança arpó, una cosa així, una cosa molt estrambòtica. En fi, doncs això és Teenage Sex and Death at Camp Miasma, però no és l'única pel·lícula que hem vist, perquè avui mateix també hem vist Leviticus, una pel·lícula de l'australià Adrian Cerela que barreja terror i cinema queer a partir de la història de dos nois joves que se senten atrets l'un per l'altre i després hi ha un tercer en discòrdia, però el seu entorn, que és una comunitat religiosa extremadament homòfoba, el sotmet a una teràpia de conversió. I la teràpia de conversió és el que acaba sent, diguéssim, el que propulsa o posa en marxa doncs l'aparició d'un, no sé com definir-ho, un ésser, una...
3: Sí, una espècie d'ésser homòfob, no? Com ésser, un ésser que no veiem.
1: És que
3: no?
1: Diria monster, però no és...
3: Clar, clar.
1: Sí, monster no visible, cosa que ha fet que la pel·lícula se la comparés molt a It Follows.
3: Clar, o sigui, a diferència d'It Follows, que sí que les persones, que, o sigui, els éssers que perseguien els personatges de la pel·lícula eren com humans, no? Humans com una mica zombificats, caminaven molt lent. Aquí, la persona que et persegueix d'alguna manera és la persona que més t'agrada, la persona que més estimes, la que més desitges. És a dir, si jo estigués enamorat del Toni, el Toni se m'apareixeria a mi. Llavors ja el que genera és que com que tu no saps si aquesta persona que se t'apareix és la persona real o és el propi monstre, no? Llavors, aquesta premissa és molt guai perquè genera com escenes on el protagonista no sap si el que se l'apareix és el noi que li agrada o és el persona que el vol matar, no? Llavors s'han de com frenar el seu desig, perquè a més és un desig que a més és prohibit, perquè són dos nois en una comunitat extremadament homòfoba, i a mi el que més m'ha agradat de la pel·li, que trobo que està realment molt bé, no és tant aquestes seqüències on apareix o no apareix lo fantàstic, lo terrorífic, sinó que lo terrorífic per mi està molt en els personatges humans, en els personatges d'aquesta comunitat molt homòfoba i aquesta espècie de cura que els hi fa, aquesta espècie de teràpia, com que els hi fa mirar una...
1: No, i la mare.
3: I la mare és la pitjor.
1: Avui avui parlarem de... Perquè avui hem de parlar de Carrie, també, clar. I aquí hi ha una competició de mares fanàtiques religioses no gaire aconsellables.
3: Sí, a més, jo no sé si és per la religió de càsting, que és la Mia o es diu Òscar, però tenia com certa esperança de que la mare, no sé, fos més bona, però realment és terrorífica, aquesta mare. I genera, doncs, una mica com aquesta espècie de rebuig, el que comentava el Tarik de l'alteritat, no? Com que és una pel·lícula que els més monstruosos acaben sent els humans. I a mi, quan una pel·lícula de terror aconsegueix això, trobo que és molt valuós.
1: I com treballa? A mi el que més m'ha agradat és que la metàfora serveix molt per treballar l'homofòbia, de fet. Mm. És a dir, al final, el que aconsegueixen amb la teràpia de conversió és que tinguin por del seu desig. És a dir, aquest monstre al final fa que tu tinguis por de la persona que més t'atrau o que més estimes. I, per tant, està fent que tinguis por del teu desig natural i, per tant, de qui ets tu. Mm. I trobo que és una metàfora que està molt ben trobada.
3: Sí, a més, jo crec que també té un gran valor, que és que d'alguna manera t'enamoris una mica de la parella protagonista, no? Aquesta espècie d'història d'amor prohibit. Hi ha un moment, per exemple, que un dels dos li diu que la persona que vol veure cada sempre com la persona que el persegueix vol que sigui ell, no? Com que realment no vol renunciar a estimar-lo. I això em sembla que realment no només funciona a nivell de criticar aquest tipus de teràpies, aquestes comunitats, com a pel·lícula de terror també funciona, sinó que com a història d'amor trobo que també està molt bé.
1: Sí, també funciona. Doncs això és Leviticus. I també val la pena comentar La muerte de Drácula, pel·lícula del duet Burning Percebes, que explica la història d'una dona malalta que ven la seva sang per guanyar diners. Així és com coneix a Dràcula, un comprador interessat en la seva hemoglobina, que es converteix en el seu confessor la nit que ella ha de morir. Estem escoltant de fons la banda sonora del Dràcula de Bram Stoker, perquè no tenim cap tema de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, però així ens ambientem.
2: Perfecte, perfecte. A més, té tot el sentit del món, perquè, de fet, els dos últims anys, jo crec que Sitges, estem veient moltes adaptacions, diguéssim, singulars del relat original de Dràcula, no? Des de l'any passat vam veure aquestes dues absoluts antònims, que era el Dràcula de Radu Jude versus el Dràcula de Luc Besson.
1: Em quedo amb el de Radu Jude de lluny, eh?
2: Sí, totalment. I aquí, doncs, tenim un Dràcula que viu a Barcelona en un apartamentet una mica decadent, com no podia ser d'una altra manera.
3: A Plaça Molina viu, eh?
2: Com... Ah, sí? Ah, mira, increïble.
3: Bueno, ella para a Plaça Molina, em va fer la zona on viuria Dràcula.
2: Boníssim, doncs. I a més, interpreten un dels grans, jo diria un dels grans actors, més enllà de, no només, diguéssim, pel seu físic, que evidentment doncs dona molt de peu a cinema de gènere, que és Javier Botet, però també com un actor que representa molts personatges molt diferents i ho fa molt bé sempre, i Laura Weisman, o sigui, és un duet actoral que crec que és fantàstic, i aquest Dràcula barceloní que juga molt amb aquesta quotidianitat, diguéssim, enrarida, i també amb les convencions del que sempre sabem dels vampirs, no?, i de Dràcula concretament, deformant-les a poc en aquest, o sigui, combinant una Barcelona noctàmbula amb aquest relat clàssic de Dràcula, crec que és molt, molt, molt potent i, a més, funciona molt bé. Jo havia vist dels Burning Percebes, també es va estrenar a Sitges fa uns anys, La reina de los lagartos, que també era Javier Botet amb Bruna Cosí, si no m'equivoco, i allà potser el relat trobava que es feia una miqueta feixú, que es menjava una miqueta la seva pròpia idea. En canvi, aquesta crec que és una pel·lícula molt petita, molt conscientment petita, dura 1 hora i 5, i tant Javier Botet com Laura Weisman funcionen fantàsticament bé, i crec que no ha estat potser tan pagada de la seva pròpia idea i flueix fantàsticament.
3: Sí, a mi també em va agradar moltíssim. De fet, em va fer pensar en les primeres pel·lícules dels Burning Percebes, que Ikea 2 i Searching for Mary Jane, que són les pel·lícules molt trash, molt, amb molt poc pressupost, i aquí trobo que aquest poc pressupost el que fa és que les idees visuals que tenen són molt manuals, i es remet a una espècie de cosa com del cinema dels orígens, que és molt guai. M'agradaria fer un petit apunt sobre que el look del... Estic convençut de que la caracterització de vestuari del drac és una còpia de com era l'Ivan Zurueta, que és el director de Rebato, que era una espècie de vampir, també era com una persona molt noctàmbula, i el look que li posen al Botet, estic segur que és una espècie d'homenatge a aquesta espècie de vampir del director de Rebato, que és un dels grans cineastes que parlava d'una manera indirecta sobre el vampirisme de la imatge.
1: I també hem tingut les primeres decepcions, com per exemple la pel·lícula inaugural Found Alive, pel·lícula dirigida per Carlota Pereira, una cineasta madrilenya coneguda per Cerdita, que aquí ha presentat la història d'una noia interpretada per Chloe Grace Moretz, que quan era adolescent va ser segrestada per un home sàdic. Va aconseguir escapar, però encara és una supervivent d'aquell trauma. Que la pel·lícula triada per inaugurar enguany el festival sigui d'una directora, ho podem llegir, jo crec, clarament, com la voluntat de fer visible el talent femení en un gènere com el del terror, que sovint s'associa a directors homes. De fet, l'any passat ja va ser una dona, si recordeu, va ser Julia Ducournau. Però, clar, és una llàstima que Found Alive doncs no estigui a l'altura d'aquesta posició, perquè encara que té una mirada valuosa, doncs és un thriller que podríem definir com a entretingut i, en realitat, bastant oblidable.
2: Sí, a veure, moltes vegades passa que el cinema, o sigui, que les pel·lícules d'inauguració de festivals són pel·lícules de consens, en el sentit que són, ja estan pensades per plaure mínimament a tota mena de perfils i públics, i jo crec que en aquest sentit aquesta pel·lícula compleix completament el paper. Per altra banda, parlem de dones cineastes que es dediquen al gènere al nostre país. Crec que és de justícia mencionar, per exemple, a Marta Argarona, la productora i directora, o a Denise Castro o Ángeles Hernández, que són cineastes catalanes que estan intentant, diguéssim, tenir una filmografia sempre mirant cap al cinema de gènere, i crec que això és important mencionar-les. Jo crec que, per una banda, evidentment és molt bona notícia que el cinema fantàstic i el Festival de Sitges aposti pel talent femení per inaugurar. Esperem que així sigui sempre i que deixi de ser notícia en algun punt de la diguéssim, de la vida.
1: Del futur.
2: Del futur, sí. I hem estat parlant una miqueta de la mirada en les pel·lícules anteriors, i crec que en aquesta pel·lícula, encara que sigui més aviat genèrica, sí que hi ha una petja de la directora de Carlota Pereda, en el sentit que té una certa mirada, i a més té una mirada femenina, no una mirada femenina des d'aquesta, diguéssim, aquest terme que pot ser tan abstracte, sinó que crec que parla al final de dones segrestades per un... I la manera que té de retratar els cossos i, diguéssim, el punt de vista de les dones, crec que té sentit i té una certa intencionalitat, té una certa posada en escena que d'alguna manera revela que no deixa de ser una dona qui està diguéssim plasmant això, i crec que en aquest sentit és positiu que hi hagi aquesta mirada.
3: Sí, ai, perdó. Estic bastant d'acord amb això, com que jo crec que ja es nota molt amb lo amenaçadora que és la presència masculina en la pel·lícula. O sigui, hi ha alguna cosa de que el poder és masculí, no? I el poder realment contra el poder que genera violència contra les dones està molt present des del principi de la pel·lícula, realment, com els personatges masculins que van apareixent, inclús el psicòleg, no? Que seria com l'únic personatge masculí de qui ens hauríem de fiar. Sí. En mitja pel·lícula se'n va perquè ha de cuidar el seu pare, no? Llavors, inclús com que deixa tirada la protagonista, no? Que és una, clarament una decisió de guió per deixar-la sola, però que hi ha algú de com deies tu, Dric, com d'aïllar com a la noia i que fer que una espècie de divisió entre homes i dones, i els homes com a la cosa com violenta i de poder.
2: Sí, i sí que és veritat que per mi, diguéssim, la gran problemàtica segurament d'aquesta pel·lícula és que diguéssim, que la trama en si i el plantejament formal no és especialment estimulant, i sobretot hi ha una cosa que he trobat molt a faltar, perquè a més la Carlota Pereda és una directora que havia començat fent uns curtmetratges que eren molt interessants, que era Cerdita o Habrá Monstruos, també el primer llargmetratge que era Cerdita, que era plantejar qüestions moralment, diguéssim, incòmodes per al públic. I en aquest cas crec que és una pel·lícula més aviat acomodatícia, en el sentit que, bueno, va transmetent tota la trama, però no et posiciona tu en una situació incòmoda com a espectador, i crec que per mi és el que més he trobat a faltar de la pel·lícula.
3: Sí, vas una mica com pilot automàtic, no planteja com cap dilema ètic com les anteriors obres de la directora. Inclús jo trobo que cauen coses com del gènere que a mi em van enfadar una mica, perquè com dèiem ara, sí que té aquesta cosa de mostrar els homes com a figures violentes, però cau com sobretot i únicament en la presentació del monstre, diríem, que és aquesta espècie de, bueno, aquest pederasta que segresta les nenes, com que hi ha ho fa com estètica la presentació del personatge, no? Surt ell com sense samarreta, posant-se una màscara com de cuir, mirant-se al mirall amb una llum vermella i una música com estrident, que per mi cau en l'estetització del monstre, que és algo que estem vivint bastant amb tot el tema del true crimes o les sèries de ficció que es fan, comentava l'Ofèlia l'altre dia, no? Com la sèrie aquesta del Ryan Murphy, sí. com es planteja l'assassí com una cosa com cool, no? L'assassí real com una cosa cool. Aquí evidentment no és real, però sí que hi ha una espècie de fer flagrant, que això són casos que passen, malgrat que això sigui una ficció, i trobo que aquí cau en l'espectacularització d'un dolent que no sé, no, trobo que no li fa justícia a la pel·lícula.
2: Estic d'acord, tot i que crec que és potser només aquest moment en el qual probablement sigui més reprovable en aquest sentit. I sí que hi ha una cosa que a mi em va interessar en aquest sentit també, és que és una pel·lícula que juga una miqueta amb les... trenca una miqueta les estructures clàssiques del thriller d'aquesta mena, en la qual no saps qui ben bé és el dolent, diguéssim, és aquest segrestador, qui... És a dir, juga... Jo crec que fa una cosa, s'aproxima una miqueta al Silenci dels Anyells, t'ensenya qui és el dolent o el responsable d'això més aviat d'hora, i s'alia, o diguéssim, et porta de la mà d'una persona que ha viscut aquesta situació. No, en el cas del Silenci dels Anyells era, diguéssim, un dels butxins, en aquest cas doncs, és una de les víctimes, però fa servir una persona que ha estat directament implicada en casos anteriors per intentar resoldre el cas. I crec que aquest plantejament estructural com a mínim trenca una miqueta amb les estructures més clàssiques.
1: Bueno, fa que una mica pugui passar una mica més desapercebut, que en realitat és una pel·lícula que és bastant convencional. I això, jo crec que fins i tot en l'estatització del malvat, dolent, sí, del dolent, en certa manera també és convencional en aquest sentit.
3: Totalment,
1: és una llàstima. Això acaba de començar, i ara hem de repassar les pel·lícules més prometedores que encara s'han de projectar al festival. Per exemple, una de les que està generant més soroll previ és Hope.
2: Jo tinc unes ganes boges de veure Hope i, a més, de veure-la a Sitges. Jo, les dues anteriors...
1: És realment el lloc, eh?
2: El lloc, absolutament, sí. Les dues anteriors d'ell, de Na Hong Jin, les vaig veure també a Sitges, una de Yellow Sea, en una sessió de les 2:15 del matí. Anava amb una son i tenia en perspectiva un thriller de 2 hores i pico per endavant, i m'ho vaig passar tan bé. I després vaig veure The Wailing, una pel·li de terror, que la vaig veure tipus a les 8 del vespre, i m'ho vaig passar tan bé que només estic esperant 8:15 de no sé quin dia, demà passat, em sembla, per veure aquesta nova pel·lícula de Na Hong Jin a Sitges.
1: Realment és una pel·lícula de la que ja fa temps que s'està parlant com un gran espectacle. Crec que és la mena de pel·li que com menys coses sàpigues, millor, probablement.
2: I mira que s'ha intentat trencar molt, s'ha fet molt spoiler. Sí. Fins i tot el tràiler crec que traeix.
1: I em sembla, segurament, i em sembla perfecte per Sitges. També apuntem a l'agenda The Face of Horror.
5: You're not going anywhere. When we took our vows, we pledged to remain together until death.
1: És la nova pel·lícula d'Anna Wheeler, que presenta una història ambientada a l'Anglaterra medieval, que té com a protagonista una donzella que està esperant que torni el seu cavaller, que ha marxat per viure aventures de tot tipus. Sembla rodada en Technicolor. Té unes vibracions a pel·lícula de la Hammer importants.
3: Sí, l'Anna Wheeler ja ens va meravellar fa anys a Sitges amb The Love Witch, que va confirmar que no només hi havia un exercici d'estil, sinó que la relectura que proposava sobre la figura de la bruixa en un context contemporani era super, super intel·ligent, i jo realment tinc moltes ganes de saber què farà amb aquest univers medieval i de princeses, i que estic segur que hi haurà una espècie de lectura molt interessant d'aquest univers.
1: També és molt esperada El Samurai i el Prisionero, tot i que no és una pel·lícula de terror, que sembla fins i tot un bolet dins de la programació de Sitges. És una pel·lícula de samurais, però clar, el nom del director japonès Kiyoshi Kurosawa tira molt, i us diré que aquesta és la que, malgrat justament no ser de terror i ser una mica estranya, és la que jo tinc més ganes de veure.
2: Sí, Kiyoshi Kurosawa és d'aquests grans cineastes, de les grans icones del J-horror, no? del terror japonès, però fa molt de temps que s'està anant, diguéssim, està fent altres coses, està explorant altres registres, altres gèneres, i segurament aquesta pel·lícula, que a més és una pel·lícula de crims i de averiguar qui ha comès un crim, i de més en el Japó feudal, que segur que serà una de les grans pel·lícules d'aquest Sitges.
1: D'altra banda, és una pel·lícula que arriba a sales d'aquí un parell de setmanes, que això és una cosa que cada vegada està passant més a Sitges, que hi ha pel·lícules que vens a veure al festival i triguen molt poc a arribar a sales de cinema. És el cas del Samurai i el Prisionero. No és el cas de Buddy, que també és una pel·lícula que no penso perdre, perquè, clar, és que la idea de fer terror amb elements infantils m'encanta. En aquest cas és un programa de televisió per nens dels anys 90, i a més, clar, ho fa molt d'humor, és a dir, és Nens, programa infantil, anys 90, humor i, evidentment, terror.
3: Sí, sempre ens ha generat com cert terror, com tornar a veure com sèries que veiem quan érem petits, no? De fet, ja la Jane Sorbonne a Sobre TV Glow ja hi havia una mica d'això. I potser els oients hauran vist un vídeo a YouTube que es diu Too Many Cooks, que era un gag d'Adult Swim de fa bastants anys, que era una espècie d'intro d'un programa d'una sèrie d'Estats Units en bucle i es anava com fent cada cop més terrorífica. Això és una cosa que va fer el Casper Kelly, que és el director de Buddy. Així que ell sempre ha anat jugant amb aquests codis de buscar el terror i també la comicitat dins de la televisió com més com la coneixem, no? Més convencional. Llavors estic segur que ha sigut un fenomen als Estats Units aquesta pel·lícula i

0: Jo, per mi és una de les meves pel·lícules preferides de sempre.
1: On la vas veure, Tàric? Curiositat, eh? Quina edat?
0: Vols saber-ho? Mira, sí? Em vaig obsessionar amb els zombis quan tenia potser 14 anys. Vaig començar a baixar tot de pel·lícules de zombis, totes les pel·lícules que tinguessin al seu títol, zombi, morts vivents o el que sigui. Vaig saber d'aquesta pel·lícula, me la vaig baixar i des d'aleshores s'ha convertit en el meu gran referent del cinema.
2: Però més considerem la Zombie Walk, no? Si no vaig errar, és demà la Zombie Walk. Vull dir que potser surts de Brain Dead i jo, de fet, no l'he vist, Brain Dead, i crec que la veuré demà.
1: Home!
0: Ostres,
2: serà
0: favor.
2: Perfecte.
1: Quina enveja.
0: Mira,
1: que em passa. Mira que t'anava a preguntar l'edat, eh?
2: No.
1: Jo crec que diria que els 14 o 15... És que és una pel·li, jo, almenys jo, i veig que el Tarik també, associa molt aquest descobriment del gènere i sobretot de la bogeria del gènere i com el gènere et pot portar molt a l'extrem i sorprendre't.
0: Però és que a més parlem d'aquesta pel·lícula, sembla una barrabassada així, una cosa molt passar rosca, però és que és una pel·lícula molt intel·ligent.
1: Que ho és, al mateix temps, eh?
0: Totalment. Però és una pel·lícula molt intel·ligent i a més trenca amb... O sigui, és una pel·lícula molt revolucionària en termes ideològics i polítics, inclús, diria, perquè, per exemple, hi ha una actriu que és la Diana madrilenya, que és la Diana Peñalver, que fa d'immigrant, que diguéssim, relativament pobre, en un entorn més aviat ric a Nova Zelanda, i juga molt en trencar els esquemes, tant des d'un punt de vista, diguéssim, sexista, com des d'un punt de vista racista, etc. Crec que és una pel·lícula molt lúcida i que alhora fa un all-in increïble amb sang i fetge i passar-se de rosca. És una festa absoluta.
1: Queda claríssim que heu d'anar a veure Brain Dead. Hem parlat de moltes pel·lis que es podran veure a Sitges, però ara vull que em digueu quina creieu que pot donar la sorpresa. És a dir, feu-me l'aposta personal més enllà dels grans noms. Tarik.
0: Mira, jo diria Guerra de Verano, Summer Wars. Una pel·lícula de la directora xilena Alicia Scherson, que adapta un relat de Roberto Bolaño, un relat que, de fet, està ambientat a la Costa Brava, que és el Tercer Reich. Aquí, Alicia Scherson, de fet, ja havia adaptat a Roberto Bolaño a Il Futuro, i aquí doncs adapta aquest relat d'una parella jove que se'n va de vacances a un hotel i ell és jugador d'un joc de taula que es diu Tercer Reich, i a partir d'aquí tot comença a embolicar-se. A més, tinc molta curiositat per saber com ha adaptat aquest relat concret, que a més he llegit i m'agrada molt, de Roberto Bolaño, Alicia Scherson, perquè a més, entre altres, la protagonista, la coprotagonista és Lux Pascal, així que crec que serà una d'aquestes tapades que pot ser ben interessant de descobrir.
1: Doncs Guerra de Verano, que es projectarà la setmana que ve, el dijous i el divendres. Us diem dia, fins i tot. No cal ni que entreu al web del festival, que us diem el dia. I tu, Joan, quina tens com a recomanació personal?
2: Jo em quedo amb Too Many Beasts.
3: Vous avez tous rencontré le maréchal des logis-chefs Orsini.
2: Sí, aquesta és una pel·lícula francesa, és la primera pel·lícula d'una directora que es diu Sarah Arnold. Jo, sincerament, no la coneixia. I és una pel·lícula que va guanyar la millor pel·lícula europea a la quinzena de realitzadors de Cannes, aquest, el 2026. I l'he escollit principalment perquè el cinema de terror francès últimament sempre ha destacat com més pel seu terror corporal, no? I ja porta anys, de fet, en cap a aquesta línia. I aquesta pel·lícula el que proposa és més una espècie de misteri rural, que d'un enfrontament rural entre dos personatges, que fa recordar una mica les bèsties, però que aquí sí que hi ha aparentment bèsties fantàstiques, no? Comporta com aquesta espècie de thriller rural cap a un territori molt més fantàstic que, pel que he pogut llegir i veure, realment promet bastant.
1: Doncs Too Many Beasts, que en aquest cas es podrà veure aquest diumenge mateix, que aquest diumenge té dues sessions, podeu mirar els horaris perfectament al web del festival, evidentment de totes les altres pel·lícules també, queda tot apuntadíssim, promet, aquest festival.
2: No? Promet molt, sí. Promet.
0: Sí, moltes ganes de submergir-nos durant tota aquesta setmana a la programació del festival.
2: Jo tinc dubtes de quina serà la pel·lícula de la sessió sorpresa i estic com molt expectant que potser sigui la nova pel·lícula del Nathan Fielder.
1: Oh,
2: You Can See Everything, que s'estrena el mateix dia als Estats Units. Llavors, com hi ha tinc una petita...
1: Tu tens la teoria feta.
2: Sí, jo com que realment, així quan, si ho és, es podrà dir que ho he dit ja.
1: Ostres, és una bona aposta.
0: Si és el cas...
2: Jo tinc l'entrada, ja.
0: Tens entrades,
1: mira, la hipòtesi i l'aposta.
0: Vale.
2: Així no, podreu imaginar com molt frustrat quan no sigui, ja com a la sala esperant una pel·lícula que no serà.
1: Jo crec que t'acabarem tenint enveja, això segur. Crec que hem ajudat els oients a preparar una bona agenda per Sitges. Gràcies als dos. Us deixo marxar a descansar perquè demà comencen les projeccions a primera hora.
0: A les 8 del matí ja estarem. Exacte, aquí, sí. Pel aquí al festival.
1: Ara que hi ha força menys gent aquí al festival,

0: Festival de Sitges, nosaltres continuem el nostre especial endinsant-nos en el món de Carrie, que fa 50 anys, és que és una pel·lícula que fa 50 anys, que a més és la imatge del festival, que se n'ha estrenat una sèrie, que s'ha publicat el llibre de Stephen King en català, i que hi hem de tornar perquè continua dient coses que són encara molt vigents.
1: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
0: Una noia tímida, assetjada pels seus companys a l'institut, descobreix que té un poder extraordinari. I el que comença com una història sobre un adolescent que només vol encaixar, acaba convertint-se en una de les grans tragèdies del cinema de terror. Fa 50 anys, Brian De Palma estrenava Carrie, adaptant la primera novel·la de Stephen King. 50 anys després, encara recordem perfectament algunes de les seves imatges. Les dutxes, el vestit del ball de graduació, el cubell de sang. Però Carrie és molt més que aquestes imatges. És una pel·lícula sobre la vergonya, sobre el cos, sobre la crueltat adolescent, sobre la repressió religiosa i sobre l'assetjament escolar. Sobre què pot passar quan una persona és humiliada una vegada i una altra fins que ja no pot més. I també és una pel·lícula profundament cinematogràfica. Brian De Palma juga amb la càmera lenta, la pantalla dividida i el suspens seguint l'empremta del mestre Alfred Hitchcock. Carrie és també la gran protagonista del Festival de Sitges d'enguany i avui ens hi tornem a endinsar. Ho fem amb l'ajuda de l'Ofèlia Carbonell, col·laboradora habitual del programa, i amb l'ajuda de la Míriam Cano, escriptora, traductora, que segur que molts oients coneixeu per haver participat al programa L'Irradiador, i que aquest mateix any ha traduït al català Carrie, la novel·la de Stephen King, publicada per l'editorial Les Males Herbes. Bona nit a les dues.
2: Bona nit.
3: Què tal?
0: Començaré preguntant-vos quina edat teníeu quan vau veure per primer cop Carrie i què recordeu de l'impacte de l'escena de les dutxes?
2: Doncs mira, jo tenia 11 anys quan vaig llegir Carrie, no quan la vaig veure, la vaig veure després.
0: Vas llegir la novel·la abans, eh?
2: Vaig llegir la novel·la abans en la traducció de Laertes i, a més, per algun motiu havia menjat alguna cosa i mentre la llegia em va començar a sortir una erupció, em vaig espantar molt i era una al·lèrgia, però vaig pensar, potser, era el llibre. I després, clar, quan vaig llegir el llibre, em va impactar, perquè clar, jo tot just m'havia vingut la regla, segurament, i pensava, clar, imagina't, no?, amb la vergonya que ja tenies quan eres petita, que t'havia canviat el cos, aquella escena em va semblar terrorífica com a dona.
3: Sí, jo la vaig veure també potser massa petita, a casa meva són molt de pel·lis de terror, i llavors doncs com anava, hi havia com fites cinematogràfiques que jo havia de veure, suposo.
0: Havies de passar per Carrie.
3: Sí, exacte. Però clar, per mi va ser diferent quan la vaig tornar a veure, potser una mica més gran, ja amb 20 anys o això, no?, que ja veus més en perspectiva, no?, aquest horror, no?, i no només és una pel·lícula de por, sinó que parla de pors molt nostres.
0: L'escena més recordada segurament és la de les dutxes, però la pel·lícula no comença amb l'escena de les dutxes, gairebé, però abans tenim una escena que és el grup de noies jugant a voleibol, no? Hi ha una escena a l'institut que estan jugant, Carrie ja està apartada en aquell moment, i és després, quan, després de fer esport, que entren a les dutxes i arriba a l'escena. Però en aquella imatge inicial, Carrie ja és un personatge que es presenta com algú que no acaba d'encaixar.
3: Sí, crec que és un arquetip, no? Potser cada cop que al cinema o a les sèries, no?, sobretot nord-americanes, hem volgut mostrar que algú no encaixa, no? Hi ha una escena al gimnàs d'educació física on allà queda clar qui no encaixa, però crec que també funciona molt visualment, perquè hi ha aquesta cosa d'equip, d'esport, no?, d'equip, que hi ha una persona que l'equip no encaixa i que ja veus que la que no agafa la pilota se'n comencen a riure, la comencen a insultar i tot el que vindrà després al vestuari.
0: Sí, al vestuari ja veiem també que, clar, és una altra, quan entren al vestuari també la veiem que, a part de l'esport, tampoc no encaixa en altres aspectes, perquè està asseguda sola, les altres es van vestides, no?, a la moda, ella està com desubicada tota l'estona.
3: Sí, la pel·lícula ens ho va mostrant com tota l'estona, no?, va alternant com aquestes imatges de grup, no?, en diferents situacions, fins i tot potser més endavant, quan castiguen a tot el grup i ella no, quan estan totes juntes a la classe, ella no forma part de les bromes, no?, i aquí al vestuari ho veiem molt clarament, que mentre tot minutes ja van vestides, ella segueix vulnerable, nua, no? La veiem, o fins al principi sí que veiem que juguen entre elles les noies, no hi ha aquesta escena com gairebé idíl·lica, algú podria dir potser una mica voyerística o
0: altres coses. Sí, podries dir, de fet, després ja parlarem d'això, de la part voyerística de la pel·lícula, que hi és.
3: Però el que veiem al final és una cosa molt visual, molt física, de la Carrie sola, nua, en el seu món, ni mirant a les noies ni mirant a ningú, fins que ve la sang i les altres noies a part.
0: Exacte, aleshores arriba la primera menstruació, que li arriba a la Carrie just quan està a les dutxes, i passa aquesta escena.
4: Què estàs fent? Què esteu fent? La Carrie! Li ha vingut la regla! Qui té la regla? La Carrie! Què esteu fent?
5: La Carrie!
4: Vinga, tranquil·la, tranquil·la. Escolta'm, no passa res. No passa res. Aixeca't i espavila, vinga. No siguis criatura, aixeca't i espavila, vinga.
0: Clar, ella no sap què és la regla, que això és un context que anem deduint, i aleshores li agafa molta por, perquè clar, està sagnant i no sap per què és, i les companyes se'n riuen d'ella i li llencen compreses, no?, en aquest moment. És una entrada magnífica perquè en pocs minuts De Palma ja ens ha explicat qui és... Bueno, De Palma i Stephen King al darrere. Ja ens ha explicat qui és la Carrie, quin és el seu lloc dins del grup, i quina és la relació també amb el seu propi cos. La menstruació és el primer gran símbol de la pel·lícula. Què representa dins la història?
2: A mi em sembla que la menstruació és, d'una banda, aquest conflicte amb el cos, però també és el primer senyal, diguem-ne, de que la Carrie viu en un món aïllat, en què no se li ha explicat res sobre el cos, sobre el món en general, no? I alhora, narrativament, també serveix perquè hi hagi aquest impàs, no? És el primer engany que ella descobreix per part de la seva mare, és a dir, la seva mare no li ha dit que tindrà la menstruació, llavors quan arriba a casa, la seva mare intenta dir-li, oh, mira, t'ha passat, no t'hauria d'haver passat, no? Però ella ja sap que alguna cosa no va bé, no? Per tant, narrativament funciona com aquest clic que farà que es desencadeni tot, i de l'altra és quan nosaltres, com a lectors o com a espectadors, descobrim que realment has d'estar molt aïllat per no saber que potencialment et pot venir la regla, no?
0: I tant. És una escena que Sissy Spacek, la pel·lícula, està fantàstica. Una escena que, per cert, va rodar sola a la pel·lícula. Les escenes de Sissy Spacek es roden soles i després el contraplano de les companyes, que té tot el sentit del món.
3: O sigui que fins i tot la deixen sola, sí, sí.
0: Clar,
3: a l'actriu.
0: Clar, perquè com a actriu... Home, no crec que fos la intenció.
3: No, però com...
0: Però és una escena molt vulnerable, sí, sí, i de nuesa, aleshores treballar-ho sola...
2: I
0: doncs,
2: té aquell punt psicosi, no? Clar, també,
0: totalment, ja parlarem molt de psicosi, sí, sí, sí, sí. En tot cas, ens queda clar que és una persona que viu en un món hostil.
3: Sí, a més, també, la manera com entra la sang en el pla, no?, que trenca fins i tot la banda sonora, no?, que et va sonant aquesta musiqueta que és com idíl·lica o fins i tot de, no sé, de telenovela, no sé com dir-ho, no?, que és molt bonic. I llavors entra la sang com si fos el monstre, quan el monstre per la Carrie és créixer, descobrir aquesta mentida i entrar, passa de ser una nena que no encaixa perquè no entén el que no coneix, aquest món de les noies, a ser una dona adulta, entre moltes cometes, que no encaixa perquè, tot i conèixer aquest món, no hi té lloc, no? I per mi hi ha una cosa molt literal, fins i tot en l'agressió de tenir totes les seves companyes llançant-li compreses i tampons, no?, que és aquests elements de la intimitat femenina que es transformen en violència cap a ella, o fins i tot ara sentíem la seva professora, quan intervé per ajudar-la, que li diu tranquil·litza't, no siguis criatura. I aquesta cosa de has de créixer, no pots viure així.
0: Sí, sí, i s'enfada amb ella, a més a més.
3: Sí, li fa una plantofada.
0: També hi ha aquesta part que deies, Ofèlia, de la mirada masculina, uh-huh, en aquesta escena és molt present. Perquè, clar, al final tens un repartiment d'actrius joves, la majoria despullades.
3: Sí, i que surten allà com jugant com si com una festa de pijames amb coixins, sí, no tots, sí, els tòpics que vulguis.
2: Som nimfes enmig d'un,
3: sí,
2: no?
0: De fet, hi ha una anècdota al voltant d'això, que és que De Palma es veu que va trucar a Spielberg i li va dir, escolta, tinc aquí... Has de venir a veure en aquest rodatge, perquè perquè tinc aquí tot de noies molt boniques i molt joves, i es veu que Spielberg es va plantar allà i va demanar de sortir amb absolutament totes les noies del repartiment.
2: De debò?
0: De veritat. Ostres. I Amy Irving va dir que sí. I de fet ja ho sabeu, que Amy Irving i Spielberg van estar casats, i de fet Amy Irving va estar a punt de ser coprotagonista d'Indiana Jones. És a dir, va haver-hi un moment en la història... Si hi ha un món alternatiu, en alguna banda, on la primera pel·lícula d'Indiana Jones està protagonitzada per Amy Irving i Tom Selleck. Però la relació entre Amy Irving i Spielberg va passar per un mal moment, just en aquell moment concret, i aleshores el paper va acabar en mans de Karen Allen. Bueno, i el mateix de Palma va tenir una relació amb la Nancy Allen, que després va... la Christine a la pel·lícula, que després va interpretar i va ser protagonista de Bastida per matar. Vull dir que hi havia allà un context de noies joves que bé, tant el director com aleshores suposo que el seu col·lega van aprofitar. També és una escena que posa al centre el gran tema de la història, de fet, que és l'assetjament escolar, explicat des del punt de vista de qui el pateix, tot i que també adopta altres mirades, com veurem, jo crec que més a la novel·la que a la pel·lícula. Si li traiem els poders de la Carrie, pràcticament podria ser una pel·lícula sobre com funciona l'assetjament i sobre com som incapaços de posar-hi remei.
2: Sí, jo crec que en una primera lectura podem pensar això. És a dir, jo quan tenia uns anys encara no existia la paraula bullying, però sí que sabies qui era, doncs, el marginat o la marginada de la classe, no? Però sí que és cert que quan la vaig acabar de traduir aquesta vegada, va haver-hi una cosa que em va cridar l'atenció per sobre de l'assetjament, que naturalment hi és, que és que el personatge de la Sue Snell és un personatge que ens parla de sororitat, no? De companyia femenina, de complicitat femenina, no? És ella qui diu, no, hem d'ajudar aquesta altra dona que pateix, no? I a més ho faig regalant-li el moment més preuat de la vida d'un adolescent nord-americà, que és el ball de graduació, no? I em sembla que, de cop i volta, no? com a adulta, em va entendre molt això. Vaig pensar, ostres, en el fons, també, no? A l'any 74, un senyor va dir, ostres, el grau zero de la feminitat, del feminisme, perdó, és portar-se bé amb les altres dones, no? Ajudar les altres dones.
0: Clar, és que a més aquest senyor, Stephen King, havia treballat com a professor d'institut i, per tant, havia vist com a mínim de prop les dinàmiques que s'estableixen entre els adolescents. I el paper de la Sue Snell, que jo crec que una mica de vegades, no dic que sigui l'espectador, però és amb el que potser és més fàcil trobar-t'hi segons com, però és aquest personatge que, especialment en la novel·la, es descobreix, ella mateixa es descobreix a si mateixa participant d'una cosa de la qual no vol participar.
2: Absolutament.
3: Sí, per mi també, sí, jo sé que li veig aquest punt de ser l'espectador, o fins i tot quan llegia el llibre, no?, que a vegades el mateix llenguatge amb què se'ns presenta la Carrie, no?, ja et fa com... que et fa una mica partícip, no?, encara que no vulguis, que sento que és una de les coses que a vegades passa en els instituts i les escoles, i fins i tot suposo que quan hi havia menys consciència del que era el bullying passava encara més, no?, que a vegades molts nens o no se n'adonen o per no intervenir són mig còmplices o no, i ja com tot aquest es crea com una espiral de violència que fins que no ets més gran no entens ben bé què ha passat o què no. Llavors, a mi m'agrada molt de la pel·lícula que el director et converteix en un company de la Carrie, no? I que al final, quan passa el que passa, és com si nosaltres també ens tanqués en aquell gimnàs, no? Per haver pensat això, que la Carrie és estranya, que potser s'ho mereix, que per què no espavila, que per què no creix.
0: Absolutament. A més, hi ha molts personatges que van en aquesta direcció. La mestra, perfectament, per exemple, no? Clar, la inspiració de la Carrie, per part de Stephen King, són concretament dues noies que havia conegut. Una d'elles era una noia molt tímida, com socialment aïllada, que patia assetjament escolar, sobretot per la roba que portava. Es veu que portava una roba molt antiquada. I, a més, tenia una família molt religiosa, que són trets que veiem directament al personatge de Carrie. I l'altra és una altra companya que vivia en unes circumstàncies familiars, diguéssim, molt estrictes. Aleshores, ell va agafar aquestes impressions entre aquestes dues noies per crear, no, doncs, la Carrie White, que acaba sent una icona de l'adolescent solitària, insegura, tu deies, Miriam, marginada, no? La idea del marginat, marginada de la classe.
2: Sí, la marginada de la classe, i a més, hi ha una cosa, no?, que la veiem entre tots aquests... Perquè, clar, a la pel·lícula potser és més difícil de veure, no?, perquè el que passa a les pel·lícules nord-americanes, que tots van a l'institut però tenen 35 anys, en realitat,
0: sí,
2: no? Llavors, és complicat de veure.
0: De fet, recordo la diferència, però sí que recordo que l'edat de l'actriu que fa de professora no és tan llunyana de l'actriu que fa de mestre. Potser es porten 3-4 anys.
2: Exacte, però al llibre, clar, sí que veus això, adolescents de 17-18 anys, que estan sent extremadament cruels i que, a més, la crueltat és una condició per pertànyer al grup, no? És a dir, marginar un altre al boc expiatori, no?, que se'n parla, que es diu, no? És una condició per formar part, per tenir una comunitat més cohesionada. Llavors, odiar la Carrie és una manera de pertànyer, no? Que és terrible, això.
0: És horrorós, però és el funcionament de l'assetjament escolar, és una clau del per què acaben passant aquestes coses i continuen passant. També és important, ara que parlaves de la novel·la, també, l'aspecte de la Carrie, perquè, clar, l'aspecte de la Carrie a la novel·la te l'imagines d'una manera que no és l'aspecte que té la Carrie a la pel·lícula. És a dir, a la novel·la se la descriu com una granota entre cignes. Aleshores, i jo m'imagino que és una noia com a mínim amb sobrepès, la descriu també amb grans al coll. Clar, quan passem a la pel·lícula, passem a la figura de Sissy Spacek, tot i que havia de ser Amy Irving, la que fa de Sue havia de fer el paper de Carrie. Clar, és un model de dona molt diferent.
2: Sí, de fet, a la coberta, el primer disseny, això us ho explicarien millor els males herbes, però el dissenyador va agafar el model de Carrie de Sissy Spacek, no? I els dissenyadors li van dir, ai, els editors li van dir, tira, que no és així, eh?
0: No,
2: és
0: no
2: dir,
0: tan prima.
2: La Carrie és, ho diu aquí, no? És refeta, és una noia que no és prima, la Sissy Spacek, és molt, molt prima, no?
3: Sí, a més, la Sissy, com a actriu, que a mi, jo ara em costa imaginar-me una Carrie de la pel·lícula Carrie
0: que no sigui ella,
3: però també per una cosa de l'expressió dels ulls, no?, que ho tinc com molt clavat al cervell, perquè realment crec que captura molt bé aquesta transformació terrorífica que fa, no? Però clar, per mi canvia una miqueta la història, no?, de per què passen aquests casos d'assetjament, no? I a vegades tinc la sensació que costa que les pel·lícules, els mitjans visuals, s'atreveixin a posar actrius que després que no quadrin exactament amb el cànon de Hollywood del moment.
0: Sí, perquè al final l'aspecte físic és un dels motius també que condueixen a l'assetjament. Clar, després d'això, Carrie torna a casa i allà doncs, ens introduïm en el món, diguéssim, domèstic de la vida de la Carrie. Allà es troba la seva mare. Ja ens havien avisat que la mare és particular, perquè si la Carrie no sabia res de la menstruació és perquè la mare no n'havia parlat amb ella. Però res no ens prepara pel terror que s'amaga en aquella casa.
4: Ara ja ets una dona.
5: Per què no m'ho vas explicar, mama? Mama!
4: I Déu va crear Eva de la costella d'Adam. I Eva era dèbil i va introduir el corp al món. I el corp es deia pecat. Digue-ho, el corp es deia pecat.
5: No m'ho vas explicar, mama.
4: Digue-ho,
5: no.
4: El corp es deia pecat.
5: No, mama, no. El corp es deia pecat.
4: I el primer pecat va ser fornicar. El primer pecat va ser fornicar.
5: No he pecat, mama.
4: Digue-ho.
5: No he pecat, mama.
4: El primer pecat va ser fornicar. El primer pecat va ser fornicar.
5: El primer pecat va ser fornicar. Va passar tanta por, em pensava que em moriria. I totes les noies es reien de mi.
4: I Eva era dèbil.
5: Mama.
4: Digue-ho.
0: A la mare és una fanàtica religiosa que en comptes d'ajudar-la després del que ha passat, pobra, doncs la maltracta. Aquí el terror canvia, perquè ja no és terror en l'institut, és el terror a casa. I Brian De Palma, realment, a la pel·lícula construeix molt bé aquest espai amenaçador.
3: Clar, passem, no?, hem passat de les dutxes d'aquest idili, no?, de nois adolescents, passem a uns plans on tot està com encaixonat, no?, tot està partit per columnes, formes fosques, no?, a la Carrie la veiem tota l'estona que sí, contrapicat, primeríssims plans, o gairebé com si la càmera l'estigués assetjant. I sí, i aquest punt també gairebé fins i tot meta, no?, que el pecat, que la mare li diu que no, ara tens el pecat que s'ha transmès de les dones a dones a dones. Clar, que hi ha un punt de preguntar-se, potser el problema que té la Carrie a l'escola en part li ha transmès la mare, no?, on s'acaba aquesta violència autoinfligida entre dones.
0: Clar, sí, una herència claríssima de la mare, no?, al final. La mare de la Carrie, per cert, també es basa en algunes persones reals, però sobretot es basa, i això crec que és el més interessant, en l'educació religiosa que va rebre Stephen King. Va ser a partir d'això que va poder elaborar doncs, aquests temes de la culpa, el pecat, la por, que són una mica els vectors que dominen el personatge de la mare de la Carrie. Què hi ha darrere d'aquest fanatisme religiós de la mare? És una mare abusiva? És una dona, com deia l'Ofèlia, una mica destruïda pel seu propi sistema de creences i aleshores això ho trasllada a la filla?
2: Sí, clar, el llibre jo crec que s'explica millor que la pel·lícula, però justament, no?, la mare de la Carrie es queda embarassada de la Carrie sense voler-ho, d'alguna manera, i llavors això també fa, quan està amb el seu marit, que no sabem, no tenim clar si és aigua clara o no, tampoc, també un fanàtic religiós. Jo crec que aquest fanatisme religiós li serveix per tancar-se en el seu propi món i per conjurar un cert poder. La mare de la Carrie no té poder sobre la resta del món, igual que la Carrie, però en canvi construeix aquesta mena de redol on pot tenir poder sobre la Carrie, no? I a més juga sense matisos, i és el símbol d'alguna manera de la repressió, és a dir, a la pel·lícula ho veiem, no? Serà tota aquesta repressió de la ràbia, no? Tot el que va acumulant la Carrie el que farà esclatar, però la seva mare és la primera que li insufla aquesta repressió, no? aquest tancar-se.
0: Sí, sí, literalment, perquè la tanca dins de l'armari. Vull dir que no hi ha gaire espai allà.
3: Sí, hi ha una autora de cinema en perspectiva de gènere que es diu Barbara Creed, que fa una anàlisi bastant xulo de Carrie, de la pel·lícula, no? On ho relaciona, tot i que el llibre de Carrie està molt clar, no? que es parla de telequinesis, no? I que a més ho fa mesclant amb textos com de notícies, científic, no? Com que tot pren un caire molt, molt científic. La Barbara Creed planteja que Carrie és una pel·li de bruixes, no? Llavors a mi em recordava molt gairebé en aquest procés d'abús familiar o de l'entorn social proper fins al trencament i a la transformació, no? Accedir a aquest mal, no? Pensava una versió més moderna, la The Witch d'Eggers, no? Mm-hmm. Com que també la seva família a través del fanatisme religiós i que al final, doncs, la protagonista accepta aquest poder, no?, o no, per venjar-se. I sí, llavors, doncs, hi ha totes aquestes visions que correlacionen sobretot amb el paper de la dona que va canviant, sobretot a finals dels anys del segle XX. Ara parlàvem de menstruació, no? Carrie surt en un moment, doncs, que als Estats Units s'aprova l'ús de la píldora anticonceptiva, primer per dones casades, després per dones solteres, també hi ha la sentència de l'avortament, no? I que el cos de la dona comença a ser també un camp terrorífic o per explorar en les pel·lis de terror.
0: Clar, mentre la pel·lícula s'està parlant de tot això, que no ho hem dit, però la Carrie comença a tenir, és a dir, comença amb els seus poders que no pot controlar, però comencen a passar coses. Hi ha l'escena de la dutxa, ja, si no recordo malament, rebenta un llum, i ara aquí amb la seva mare també ja té algun moment en el que ja es veu que hi ha alguna cosa allà que està passant. Que això és independentment de la mare, però sí, clar, és que amb aquesta mare és impossible que s'apropi a la normalitat de l'entorn, que és una mica també el tema, eh? Carrie ja està sent normal, no? Hi ha una imposició.
3: Què és la normalitat?
0: Què és la normalitat, sí. Diu, no puc perquè tinc poders. Però, a part dels poders, també té aquesta dificultat.
3: Sí, no, i és una cosa que la pel·li ens va reiterant tota l'estona, de veure la Carrie en escenes sola, no? A part, a més, va alternant escenes on veiem grup versus la Carrie després sola a la biblioteca, on sigui, no? Fins i tot fent un tu a tu amb la professora. I fins i tot quan la professora castiga les noies, no? Després, que és el que arrencarà tot aquest tema de la venjança.
0: Sí.
3: El muntatge ja juga, no, amb aquesta idea de comunitat, no? Les veiem un altre cop fent esport totes juntes, no? Aquesta idea de l'adolescent sana amb All American, no? Uh-huh. que hi havia en el moment. I en canvi, la Carrie, a part, més sempre en contrapicat, sempre amb els cabells a la cara.
0: He de dir que penso que Brian De Palma va entendre molt, molt bé el material que tenia entre mans, eh? Perquè recordem que això era una primera novel·la de Stephen King i que la pel·lícula, al final, n'estem parlant ara 50 anys després, però la pel·lícula era una producció de baix pressupost.
3: Sí. Sí, sí.
0: 4 duros.
3: Llavors, Brian De Palma ja té uns quants anys de carrera, però no ha tingut el que se'n diu un èxit de taquilla, no? De fet, fins i tot amb algunes pel·lis com Phantom of Paradise, no? El 74 divideix molt la crítica i el públic, ara es considera de culte, no? Però en el seu moment crec que no estava tan clar. I Carrie és un projecte de United Artists, no? Que és aquest estudi que es funda una mica per competir amb les majors, tot i que el 70 ja no funciona així el sistema. Sí que era un lloc on anaven molts directors així més independents o que volien preservar molt la seva visió, com Woody Allen, per exemple, no? Però després sí que és veritat que després de la pel·lícula, la novel·la, tot i que ja va tenir èxit d'entrada, va repuntar encara més d'èxit.
0: Poc després de l'escena de les dutxes i d'aquesta trobada amb la mare, la pel·lícula fa una cosa molt intel·ligent, que és mostrar una nit qualsevol de la principal assetjadora, la Christine, que interpreta la Nancy Allen, actriu també coneguda per Robocop, per exemple, i la veiem al cotxe amb el seu xicot, que és John Travolta, un John Travolta que en aquella època jo diria que havia fet només Welcome Back, Kotter, la sèrie, i no, encara no era el John Travolta famós. I clar, el xicot, el John Travolta, intenta una aproximació sexual i vaja, és un personatge que no ha sentit mai a parlar del consentiment ni li importa.
6: Però, Déu meu, què et passa?
7: No et pots esperar una mica?
6: Per què, si ho fem sempre?
7: Ets tan ignorant.
6: Ja sé que t'agrada de mi, això.
7: Deixa'm. Deixa'm, imbècil.
6: Ja t'he dit que no m'agrada que em diguis això.
0: La pega, és a dir, és una escena que és important perquè estem veient l'assetjadora que de cop i volta és víctima de la violència.
3: Sí, no, crec que fins ara la pel·lícula ens ha ensenyat molt com aquests rols de poder, no, en aquest món domèstic o d'intimitat de les dones dels anys 70, no? I ara veiem per primer cop la que té el poder sobre la Carrie, que en realitat està negociant tota l'estona el seu poder amb la seva parella, no? Amb un home, que jo no me'n recordava que sortia John Travolta en aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, és la pel·li que una mica que va fer el... va començar a fer el boom John Travolta, sí? Malgrat que és un paper realment molt petit... Però sí, sí, John Travolta és una de les estrelles de Carrie. De totes les companyes de Carrie que participen, diguéssim, en aquell moment, l'única que se sent culpable és la Sue Snell, que li demana al seu xicot, en Tommy, que és un personatge molt diferent del John Travolta, que porti la Carrie al ball de graduació. I això també és una mica l'inici del final, no? Bones intencions, però que no sortirà gens bé. Però no. La Sue Snell és això, és bones intencions.
2: Sí, jo crec que a mi és un personatge que en aquesta segona lectura profunda, mentre el traduïa, és un personatge que m'ha fascinat, no? La Sue, perquè ella està igual de perduda que la resta, de nou, són gent de 17, 18 anys, no? Però veu que cal fer alguna cosa, que li sap molt de greu, no? La tristesa, la marginació de la Carrie. I ella sap que tindrà moltes oportunitats de ser l'estrella al llarg de la seva vida, no? La Sue Snell està feta d'una pasta que segurament doncs, acabarà tenint un lloc privilegiat, no?, dins la societat, però la Carrie no, i la Sue Snell és capaç de veure això. Donem-li un dia, deixem-la que sigui feliç només un dia, no?, una cosa que potser mai més no tindrà, no?
0: Que alhora també està enverinat, no?, perquè al final la idea que hi ha de fons és deixem-la que tingui un dia normal, no? Uh-huh. Un dia de normalitat, entesa la normalitat per anar al ball de graduació amb el noi guapo de torn.
2: Sí, sí, el que passa que jo crec que és aquesta bona intenció també, no? De dir, ostres, la Sue Snell li està cedint una cosa molt preuada, és a dir, sí, el ball de graduació per un estudiant nord-americà és el gran moment, sí, no?
0: O almenys això ens ha ensenyat l'audiovisual.
2: Això ens ha ensenyat l'audiovisual.
0: Sí, sí.
2: I llavors li està cedint una cosa molt, molt preuada i jo crec que nosaltres... Com a catalans, com a europeus, no ens en podem fer exactament la idea, no?
0: De
2: ser la reina
0: generosa
2: del ball, no?
0: Sí,
2: la reina del ball, fins i tot, de vegades surt en currículums, no? De gent, reina del ball, l'any no sé quantos, no? Surt als anuaris, és una cosa que queda fixada per sempre i la Sue Snell hi renuncia.
0: D'aquí surt una pregunta que és molt interessant, que és si és possible sortir del paper que els altres t'han assignat. Per la Carrie, evidentment, aquella nit se suposa que té l'oportunitat de sortir del paper que ha tingut sempre, però també per part d'altres personatges. Es pot?
2: Jo crec que a la Sue Snell li fan pagar, però crec que també al llibre jo crec que es veu una miqueta més clar que la pel·lícula. La Christine, si us hi fixeu, també, a banda de la relació de poder que té amb el seu xicot, el seu pare tampoc no és que la tracti especialment bé, no? I llavors la Sue Snell, la seva família, la seva mare, jo crec que hi ha també una tensió aquí amb la Christine, que enveja la possibilitat de ser una Sue Snell, perquè si la Christine és com és, també és per tot aquest odi que ha viscut a casa, no?, i tota aquesta pressió. Llavors, quan la Sue Snell fa això, no?, de deixar que la Carrie vagi al ball, l'altre s'enfada i l'escridassa i li diu que és una poca pena, no? Però en realitat té enveja, de, no? Li fa ràbia com és la, que la Susnel tingui una certa capacitat de bondat i ella no, no?
0: Clar, tot això que estàs dient, de fet, s'elabora a la novel·la, però no a la pel·lícula. És un dels motius per llegir la novel·la, realment, que la relació entre aquests dos personatges s'elabora molt més. Després tenim, també tenim la mestra, també molt ben intencionada, que quan descobreix que, doncs, que el Tom i aquest noi guapo l'ha convidat a la Carrie al ball, l'anima a acceptar la invitació i també intenta que ella faci un canvi justament per això, no? Per sortir del paper assignat.
4: És que m'han convidat al ball. Això està molt bé, és fantàstic. Per què ets aquí baix tan deprimida? M'hi ha convidat en Tom i Ross. Oh, encara és millor. És molt simpàtic, oi? Sé amb qui surt. Em volen tornar a prendre el pèl, ho sé. Potser no. Vull dir que potser ho deia de veritat. Ei, Carrie, pensa-t'ho bé. Pot ser fantàstic, t'ho pots passar molt bé. Carrie, vull parlar amb tu sobre l'actitud que tens, sobre tu mateixa. Vull dir que sempre vas escabellada i sempre estàs deprimida. Carrie, vine amb mi, ximpleta, vull que et miris al mirall.
0: Però és que ella no es creu, que pugui sortir bé. Si li diu tot això, ara li està fent correccions, passa a fer-li correccions, diguéssim, estètiques, que també és... Ella no se n'adona, però és terrible que li estigui fent això, no? Li va dient, però si mira, si tens uns cabells que són bonics, però si tens això, no t'ho aprofites, no? Sembla que sigui la idea.
3: Sí, i aquest punt, que també suposo que són bones intencions, no? Que, tot i que la Carrie no s'ho creu, que ja sospita, hi ha aquesta cosa de pensar que una relació romàntica o el teatre d'una relació romàntica, que és aquest ball que fan els nord-americans, no? De que el noi li demana a la noia i llavors la va buscar a casa amb unes flors i llavors van allà, ballen i els hi posen una corona, no? Que és com una mena de teatre de la Ventafocs de princeses, no? Que al final reprodueix com aquests rols de gènere, doncs com crec que la professora potser també s'ho pren com el ritus de pas que necessita la Carrie per créixer, fer-se dona i ser normal, no? Llavors doncs l'intenta convèncer de que participi de les altres coses que ja considera normal per una noia o dona, com és maquillatge, pentinar-se, fer-se atractiva, no sé què.
0: Però mentrestant es prepara un pla, perquè veiem com el xicot de la Christine i els seus amics volen matar un porc, i estem preguntant-nos per què volen matar un porc, quina relació té això amb la Carrie, però alguna relació té.
3: Això és molt Hitchcockià, no? Que tu veus que va passant una cosa, no saps què passarà, però saps que acabarà fatal, i llavors es van intercalant totes aquestes escenes on la Carrie, no?, com es deixa potser seduir una mica per aquesta idea de normalitat, sí, i llavors clar, et van posant enmig aquestes escenes terribles de gent matant porcs, no?
0: Amb porcs que no són porcs, no?, perquè parlen de porcs, però també parlen de truges.
3: Clar, parlen de truges i a més, un dels amics de la Christine i el
0: grupet,
3: seu xicot,
0: sí,
3: no, que van, a més, està comentant, i un cop vaig sortir amb una noia que era tota una truja, no sé què, com fan molt aquest símil, no?, de veure les noies o les noies vulnerables o la Carrie com a animals a l'escorxador.
0: Mira, escoltem aquest fragment.
8: I què? Tu vols deixar estar?
9: No, serà una bona broma.
8: I tant que serà una bona broma.
9: Serà una broma ben divertida.
8: Mireu això.
9: Què?
8: Tots aquests porquets. De què em parles? D'aquests porcs pintats a la paret.
4: Vell ximplet, és un imbècil. Mira que pintar-los per tot arreu.
9: Ja ho sé. Vaig sortir amb la noia que li feia de model. Era una veritable truja.
8: Pots tancar la boca.
0: Clar, és que quan... Un cop, si estàs atent a aquesta escena i estableixes que els porcs que hi ha allà són dones o són noies i tot el que passa després, a part d'anticipar el que passarà després, és una escena que es llegeix d'una manera completament diferent.
3: Sí, de fet, l'autora Bàrbara Creed, que esmentava abans, no, el llibre The Monstrous Feminine, considera que la Carrie és... fa de sacrifici expiatori, no?, en aquesta mena de ritual del ball de la comunitat, no només per l'assetjament de les companyes, sinó en la mateixa festa, no? Ella diu, la dona és el sacrifici universal, la víctima perpètua, i talment com en un ritual d'expiació, la Carrie és conduïda com una víctima a sacrificar, com un porc, al ball.
0: Aleshores anem a la preparació del ball, que amb tot aquest bagatge visual que tenim de pel·lícules on hi ha balls de graduació, doncs estem entrant, diguéssim, en una zona arquetípica, no? Hi ha les típiques escenes d'estar-se preparant pel ball, I veiem a la Carrie que està, si bé sospitava abans, ara està com completament dins, no?, d'aquesta nit que ja espera.
3: Fins i tot sembla que canviem de llenguatge cinematogràfic o de gènere, no? De
0: absolutament, cop, és... amb aquesta música
3: clar,
0: i tot, sí.
3: I llavors hi ha escenes de comèdia explícita, no?, on els nois fan bromes, les noies s'emproven vestits, els nois s'emproven amb trajos, no?, de gala i es fan broma entre ells i sembla que per un moment tot hagi d'anar bé.
0: Míriam, què passa exactament en aquesta escena en la que la Carrie està mirant-se davant del mirall preparant-se per aquesta nit?
2: Jo diria que justament ara em venia al cap no, la frase mítica d'Expedient X, no? I want to believe, ja en aquest moment en què la Carrie s'està emprovant el vestit, s'està pintant els llavis, etc. Jo crec que ella realment vol creure que hi ha una possibilitat, que hi ha una sortida, no? I alhora, també, a la pel·lícula potser triga una miqueta més a veure's, però és on ella té l'absoluta seguretat dels seus poders, no? És quan ella desplega, allò mou la calaixera, i és quan sap que la seva mare, és a dir, ha de vèncer l'últim obstacle, perquè sap que la seva mare
0: sí,
2: no la deixarà sortir,
0: sí.
2: No? I llavors decideix fer servir aquests poders conscientment. Fins ara, els poders sortien com una mena d'esternut, no?, per dir-ho així, com una resposta,
0: sí,
2: com una espurna, però ara ella està controlant els seus poders. És la primera vegada a la pel·lícula que la veiem doncs mirant-se i tot plegat, però és la primera vegada en què està direccionant, no?
0: Clar, perquè ella té claríssim en aquell moment que vol allò, no?
2: Clar.
0: Aleshores, com que vol allò, ara sí que pot fer servir el poder per enfrontar-se a la seva mare.
4: Puc veure els teus fastigosos globus. Tots els veuran.
7: Pits, mama. Es diuen Pits. I totes les dones en tenen.
4: No, segur que no vindrà. No vindrà aquí.
7: Estigues quieta, deixa de fer-te l'ora, mama.
4: Ja saps que tinc raó. Es riurà de tu, tots
7: es riurà
4: de tu. Encara no és massa tard. Et pots quedar aquí amb mi.
7: No em vull quedar aquí amb tu, mama.
4: I ja diré jo, i li diré que estàs malalta. Li diré que has canviat d'opinió. Sisplau,
7: calla!
0: Que utilitza, no ho podem veure perquè estem fent ràdio, però utilitza els seus poders per immobilitzar-la. I, per cert, no ho hem mencionat, però cada cop que Carrie utilitza els seus poders sonen uns violins que recorden immediatament la partitura de Bernard Herrmann a Psicosi, que mencionàvem abans. De fet, Brian De Palma volia que fos ell, volia que fos Herrmann, amb qui havia treballat a Obsessió, una pel·lícula d'altra banda absolutament hitchcockiana, que fes la banda sonora de Carrie, però com que el compositor va morir abans que això es pogués materialitzar, el que van fer va ser que amb el compositor Pino Donaggio doncs va recrear aquell efecte amb els violins. Per això cada vegada que Carrie utilitza el seu poder hi ha aquest eco tan evident de Psicosi que podem escoltar. Està claríssim la referència. En tot cas, deia que Carrie mobilitza la mare perquè això, doncs perquè li impedia anar al ball.
3: Sí, en aquest moment fins i tot hi ha una escletxa, no?, que penses que la mare realment la vol protegir, no?, del que pugui
0: clar,
3: passar.
0: Clar, és que en el fons la mare aquí doncs està sent més cínica que la filla, però ella ja veu, li diu, se'n riuran de tu.
3: Sí, hi ha com dos extrems, no?, que es tiren a la Carrie, no?, hi ha la professora que l'empenya com fer com si res i adaptar-se i encaixar el motlle, i la mare que li diu que no, que la manera de protegir-se és fugir del motlle o de qualsevol cosa que tingui a prop.
0: La Carrie entra al gimnàs on se celebra el ball de graduació i tenim la música, les mirades, en Tommy, el ball, el somriure de la Carrie, no? És com si de cop i volta és la gran nit de la Ventafocs es fa realitat. La idea de Stephen King és que en aquest moment desitgem que li vagi bé.
2: Jo crec que aquesta escena jo sempre l'he vista com una mena de si pensem, no?, en el camí de l'heroi, no?, en aquesta narrativa, la Carrie aquí travessa o arriba, diguem-ne, en aquest llindar de l'èxit després d'haver derrotat la mare. És a dir, és la glòria després d'haver escapat del seu confinament, no? Llavors jo crec que el contrast és molt bèstia perquè venim d'una escena de molta violència i ella es mostra triomfadora, és a dir, em sembla molt, molt bonic el contrast, no?
0: Clar, aquesta potser també és una de les grans seqüències de la pel·lícula. A més, està filmada la seqüència del ball amb el Tommy. estan, els dos estan posats sobre una plataforma que gira en una direcció i la càmera gira en l'altra, llavors crea aquell efecte com marejant, no?, que reflecteix molt la intoxicació que està sentint la Carrie en aquell moment.
3: Sí, no, fins ara hem vist com dos espais, no?, l'espai públic, que és l'escola, els companys, no?, el món públic, l'espai domèstic o íntim, la casa asfixiant fosca amb la mare, i ara veiem com aquest altre món, que és el món de somni, no?, de la Carrie, on la llum canvia, els colors canvien, tot brilla moltíssim, i que Brian De Palma es permet exagerar, no?, aquesta sensació, fins i tot, no sé si onírica o de fantasia, no?, perquè que arriba un moment que gira tant la càmera que és una mica exagerat.
0: Clar, però en aquell moment estem com dins del cap d'ella, sí, no? Aleshores és lògic que es transmeti aquesta sensació d'intoxicació.
3: Sí.
0: I a més és un dels millors moments de la Sissy Spacek com a actriu, perquè només amb l'expressió reflecteix una felicitat tan gran de veure que està sent acceptada, no?
3: Sí, i fins i tot penso que fa una mica, jo que deia que si la Sue era amb el públic, no, ara la Sue potser som el seu company, no, perquè crec que la càmera deixa que ens enamorem una mica d'ella, no? I que, no, com que tot canvia i tot s'acompanya d'aquest brillant, tot canvia de color, ella està també tan radiant, i com vols que li surtin bé les coses, no? És com que fas el procés de val, tot anirà bé.
2: Sí, i també confies en els altres, no? És a dir, tot, ningú d'entrada l'està tractant malament, no? És com si de cop i volta tothom hagués dit, vinga, va, ja està, no? És a dir, no augura el que vindrà després.
0: Ja ha patit prou, però...
2: Ja ha patit prou, pobre.
0: No, més, fins i tot el Tommy sembla molt, realment, sí, molt ficat en el paper.
2: Sí, sí.
0: I a sobre guanyen el premi a Rei i Reina de la Nit, però ja sabem que hi ha trampa, que hi ha un pla en marxa perquè el guanyen, perquè justament perquè hi ha un pla en marxa.
3: Sí, a més és trencar una mica el cor, perquè tu en el moment en que tenen la discussió ells de si es voten a si mateixos, si no, llavors el Tommy com la convenç de que es voti a si mateixa, com que s'acabi d'empoderar, no?, que acabi de passar-s'ho bé aquella nit, realment penses que potser és una cosa bona que guanyi, no?, però en el moment que ja tornes a veure els altres personatges, la Cris, el Chico, que tot, fins i tot la música comença a canviar una mica, i ja veus que tot anirà cap a una altra banda.
0: Per què és tan important que, ara deies amb la música, però per què és tan important aquest muntatge en paral·lel que fa que nosaltres sapiguem què li passarà abans a la Carrie?
3: Jo crec que és una cosa que ens anem trobant, aquesta cosa, aquesta música idíl·lica que també surt a les dutxes al principi, no?, que representa aquest món imaginat de color de rosa de la noia adolescent americana, no?, on totes creixen els seus somnis en el ball i ser reines, i tant al principi amb la sang com ara al ball es va introduint un motiu més fosc, no?, que trenca la música gairebé, que no són els violins de Psicosi, no?, és com un... anava a dir com el tauró de Tiburón, no?, però com hi ha una amenaça que va entrant, no?
0: Sí, es va fent tèrbol.
3: I que sembla que només veiem els espectadors.
0: Això està molt relacionat amb el que deies abans, Ofèlia, sobre les referències, bueno, referències, inspiració, com li vulguis dir, de les teories de Hitchcock.
3: Sí, hi ha una cosa de Hitchcock que es diu la teoria de la bomba, no?, que surt de les converses entre Hitchcock i Truffaut de l'any 1966, on Hitchcock explica la diferència entre la sorpresa, el xoc i el suspens, no?, que la diferència rau justament en fer partícip al públic, no?, si fas cada cop explica una bomba i no vas exploti una bomba i no ho has preparat, serà una sorpresa o un xoc, però en canvi, si tu vas introduint, fas que els personatges no sàpiguen que hi ha una bomba sota la taula, això és el que diu Hitchcock, però en canvi el públic sí que ho sàpiga, el públic s'anirà posant nerviós i només pensarà en quan explotarà, que és el que ens passa aquí en el ball, que comencem a veure, a més de la música, la galleda, que no només sabem que està dalt de l'escenari, sinó que veiem com va trontollant, gairebé bategant amb la música, i no saps si la llançaran, caurà sola o què passarà.
0: Clar, hi ha molts elements aquí de Carrie que es podrien considerar un homenatge a Hitchcock, ja hem mencionat abans la banda sonora, que hem de mencionar aquesta teoria de la bomba, però n'hi ha més... L'escena de les dutxes mateix.
3: Sí, bueno, clar, que podria ser... És
0: final,
3: un Psicosi, no?
0: Clar.
3: Després hi ha com detalls que fan molta gràcia, com que a la novel·la l'institut es diu Ewen High School, crec, però a la pel·lícula es diu Bates,
0: sí,
3: High School.
0: Sí, és una referència. Hi ha una picada d'ullet directe. A deies que està la galleda trontollant, també hi ha la Sue, que ho està veient tot, que jo crec que en aquell moment som nosaltres, no, quan s'adona la Sue del que està passant, i la professora, la professora, que aquí intervé... però clar, ja és massa tard perquè el cubell de ple de sang és a punt de caure sobre la Carrie. Quina funció té la sang en el llibre? Què simbolitza?
2: La sang, jo crec que és el que dèiem abans, no? La mare de la Carrie es mou entre aquests dos extrems i tu pots triar, el bé o pots triar el mal i cada cosa té matisos, no? Però la sang pot ser alhora portadora de vida i portadora de malaltia, de desgràcia, etc. No? Llavors, em sembla que aquesta sang que cau, que ve d'un sacrifici, una sang que, a més, ha estat present des del principi a la pel·lícula, no? Una sang que és la de la menstruació, que és un símbol de vida, però que després, al llarg de la pel·lícula, i ja cap al final ni us explico, no? Però aquest bany de sang que ve, doncs, d'aquesta sang del mal, del sacrifici dels porcs i tot plegat, és el que desencadena ja el mal final, no? És la... si al principi pensàvem que amb la menstruació de la Carrie podia haver-hi aquest pas de nena a dona, la galleda de sang fa que aquesta possibilitat es trenqui del tot. És com una mena de bateig de sang que fa que ella ho desencadeni tot, no?
0: Efectivament, perquè finalment d'una estrabada giren el cubell i tota la sang cau sobre la Carrie. I aleshores la pel·lícula es queda en silenci durant una estona força llarga, que només veus les cares de reacció, però en absolut silenci, i aleshores la Carrie comença a sentir veus.
5: Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu! Tots es riuran de tu!
10: Ho sento, Cassi. Ho sento, Cassi.
0: Que les veus es van sumant, aquest Tots arribaran a tu, que és famosíssim, és un dels moments més famosos del cinema de terror. De
3: sí,
0: fet.
3: A més aquí gairebé entrem dins el cap de la Carrie, no?, per aquest silenci, no?, i a més perquè tota la imatge es tenyeix de vermell, com si ens haguessin tirat el cuell a nosaltres, no? Aquí hi ha un punt que jo no sé... Sempre que he vist la pel·lícula em pregunto fins a quin punt si la gent comença a riure com ella pensa o és una cosa que ella ja se li ha trencat del disgust, no?, de que li facin això.
0: Clar,
3: potser
0: que,
3: ho veu
0: és
3: diferent.
0: És que realment no ho saps. O sigui, hi ha un moment, i jo crec que això ja comença a passar a l'inici del ball, no?, que hem dit abans. És que estem dins del cap de la Carrie i jo crec que en aquest moment estem més a dins que mai i aleshores és molt difícil distingir si és que estem veient a través del seu filtre i a través de la humiliació veu rialles que no hi són o si realment, doncs, les rialles hi són.
3: Clar.
2: Sí, jo també penso que hi ha una cosa que està molt ben muntada al voltant de l'assetjament escolar, tant a la pel·lícula com al llibre, que és que en realitat qui organitza tot això, qui es riu d'ella, són aquests quatre. Però aquests quatre a ella li semblen el món sencer, no? La resta, quan la veuen arribar al ball, ai, mira, Carrie, mira que guapa que estàs, etc. No? Però aquests quatre per ella són el món sencer i aquestes rialles, no?, s'amplifiquen, no?, perquè es pensa que tothom està rient d'ella, quan no és cert.
0: Que al final ve de la mare, no?, perquè la mare també té aquests pensaments absoluts, no? Les persones són d'aquesta manera, no hi ha ningú que sigui bo, tothom és pecador... En fi, després, clar, amb tot això al cap, lògicament, la Carrie, que ja ha après a utilitzar els seus poders, doncs tanca les portes del gimnàs i ve incendiar el gimnàs i aquí comença la gran matança, no? La intenció de Stephen King aquí és convertir Carrie en una assassina venjadora, però al mateix temps també continua sent una víctima. Com aconsegueix la novel·la aquesta ambivalència?
2: A mi em sembla que la novel·la, justament, el que hi ha, que és una escena, a més, és a dir, tota la tercera part de la novel·la, perdó, és tota aquesta massacre de...
0: Sí, a més, la novel·la va molt més enllà.
2: Molt més enllà. I, a més, a mi em sembla que, no sé com ho veureu vosaltres, però hi ha un tractament a la novel·la i a la pel·lícula que és com d'una certa reparació, no? Una mica el que ha fet Tarantino amb les últimes pel·lícules, no?, que es carrega els Manson, i això aquí no ha passat, doncs em sembla que Stephen King li dona una possibilitat de reparació, no? Allò de dir, ostres, si poguessis demanar només un desig, què demanaries, no? Doncs em carregaria tothom que m'ho ha fet passar malament, no? I llavors jo crec que li dona aquesta mena de grandesa, no?, aquest anar passant pel carrer, obrint les, no?, les boques d'incendis perquè ragi aigua, incendiant coses, no?, d'aquesta societat que l'ha rebutjada, no? Que morin tots, els tanca l'església, no? Que per mi això el llibre surt molt clar, no?
0: Sí.
2: Els tanca a dins una església, incendia l'església, vull dir que és com una mena de no parar de venjança, no? Però em sembla que també té aquest punt, no, de dir, bueno, això sí, va passar, però és tot el que estava reprimit que al final explota, no? Tota aquesta repressió que li surt i que no té mesura, que com les mateixes boques d'aigua que es van que van esclatant al seu pas, no? Em sembla que és una metàfora increïble sobre les conseqüències de la repressió, no?
0: Aleshores, després de la matança, la Carrie torna a casa, coberta de sang, i allà hi ha una escena molt interessant perquè, clar, es retroba amb la seva mare.
7: Mama!

0: abracen.
1: Que la mare l'abraça de retorn, tot i que té la mà que s'està apropant a un ganivet. És gairebé en aquesta escena com si la Carrie tornés a ser una nena, no? Després de convertir-se en una força destructora de venjança que deia la Míriam, ara de cop i volta torna a ser una nena que només volen que l'abracin.
2: Sí, és bastant... Per això, encara que ella es pugui venjar en certa manera, no? Però en a la pel·lícula almenys com no acabes de deixar de veure-la com una víctima tota l'estona, fins i tot quan està no, com posseïda pel roig, no, de la pantalla tancant a tothom al gimnàs. I quan arriba a casa justament fa una destransformació, no podríem dir, perquè veiem com es treu la sang, no, es neteja la sang, però també es treu el vestit que s'havia fet per anar a la festa, es treu el maquillatge, com torna a ser la Carrie que veiem al principi, i l'últim pas d'aquesta destransformació és com acurrucar-se, no, amb la seva mare, no, i l'agafa com pels peus, per la cintura, no? Gairebé de manera fatal, no? S'ha fet adulta, vol tornar a ser nena, però no es pot, i això la mare no li... És un pecat que no li perdona.
1: Ja no pots tornar enrere.
2: Sí, exacte.
1: És interessant això que deies, que es dutxa i es treu la sang, perquè l'actriu es veu que s'ha passat 3 dies amb la sang. Van trigar 3 dies a rodar tot això, i es veu que la sang falsa, la Sissy Spacek, no se la treia. Se n'anava al tràiler a dormir, no es treia la sang, i l'endemà i tornava a estar una mica de seguir...
2: Per estar en personatge.
1: Per estar a dintre, sí, sí. Per tant, aquest moment en el que es treu la sang a la banyera, l'actriu se l'estava traient 3 dies després. Vull dir que... Déu-n'hi-do. La mare intenta matar la Carrie, però no ho aconsegueix. És la Carrie que acaba matant la mare amb els seus poders, i aleshores la casa s'enfonsa i les dues queden sepultades.
2: Hi ha una cosa com molt, molt simbòlica, no? Aquest pes, no?, d'aquest pecat de dona fins a Eva, no? I aquesta cosa del trauma familiar, no? Aquesta cosa que arrossega la mare, no?, i que li ha pesat a Carrie fins al punt de no poder ser, entre moltes cometes, acceptada com a normal per les companyes, ara li acaba caient... No, la casa, la llar a sobre seu. També hi ha al final, que és bastant dramàtic, no? La Carrie acaba havent de matar la seva mare, no amb un ganivet, sinó amb varis ganivets, i clavant-la en forma de creu a la...
1: Sí, diversos objectes que hi ha per
2: sí,
1: la...
2: Sí, amb tots... No? Que són objectes de la cuina, no?
1: Sí,
2: són objectes
1: també
2: com també
1: domèstics
2: també
1: sí.
2: De l'espai, això, de les dones. Mm. I la mare, quan mor per fi, deixa anar com un crit gemec horrorós, que hi ha autores que hem relacionat si també té una connotació sexual per tot el tema de la càrrega puritana, o si és com deixar-se anar per fi de tot el patiment que també arrossegava.
1: A la novel·la la casa no s'ensorra, però al final és diferent, és bastant diferent al final.
3: Al final de la novel·la és preciós. No sé si faré bé de desvetllar-lo, però
1: no,
3: diguem que
1: pots,
3: té a veure...
1: Pots així els oients aniran
3: sí,
1: a buscar.
3: Exacte.
1: Si no tenim motius suficients...
3: No, i a més és un final molt emocionant, i a més és un final que en l'epíleg, diguem-ne, dona lloc a l'esperança, també, no? Les nenes del futur tindran un altre entorn, diguem, un altre...
1: A la pel·lícula tampoc és això el final de tot, perquè després hi ha com un salt temporal, hi ha una elipsi, veiem la Sue que visita el lloc on hi havia la casa, on hi havia hagut la casa, i ara hi ha la tomba de la Carrie, que ha quedat enterrada allà, i unes mans surten de la terra per agafar-la, és només un malson, però d'alguna manera al final ens diu que la Carrie ha desaparegut, però que el trauma continua.
2: Sí, per mi hi ha un punt, suposo, del sentiment de culpa o de preguntar-se quina responsabilitat ha tingut la Sue o tota la gent, no?, que ha estat al voltant d'un cas d'assetjament, no?, i que després es pot preguntar si hauria fet una altra cosa o si la tria que va fer la Sue de portar-la al bany no va ser l'adequada, no?, tot això d'aquestes bones intencions que surten malament.
1: Al final... És difícil de dir què fa més por. Fa més por el que la Carrie pot fer amb els seus poders, que no és poca cosa, i a més no discrimina, diguéssim. Ella, tu deies, Míriam, són 5 els que li fan això, però ella es carrega tothom.
3: Sí.
1: O fa més por el que som capaços de fer a la Carrie mateixa o a qualsevol persona quan aquesta persona és vulnerable?
3: Jo crec que fa molta més por el poder, no? Al final el que fa la Carrie és una conseqüència d'aquesta ambició de tenir poder sobre els altres, que poden tenir aquests 4 o 5. De fet, també, no?, quan destrueix el poble, destrueix la comunitat que t'estigmatitza, no? I una comunitat que t'estigmatitza, en què sempre seràs el raro del poble, fa molta més por que una sola persona que sigui estranya, no?
1: Amb tot el que hem anat analitzant, és evident que Carrie continua sent vigent. El tema central de l'assetjament escolar continua sent un problema que arrosseguem. I això explica que en continuem parlant i que de fet, que se n'acabi d'estrenar una sèrie que s'ha estrenat aquí a Sitges, però que ja es pot mirar a Amazon. És una sèrie que està ambientada en l'actualitat i que el que busca és portar la història de Carrie als adolescents i joves d'avui.

0: Això. Sí. Al final ja veureu, quan hi arribeu, que deixa un final obert que promet com per continuar la història. De tota manera, la Carrie White sempre serà en la ment de molts la inoblidable Sissy Spacek en aquest clàssic del terror dels anys 70 que hem recordat avui, juntament amb la novel·la original de Stephen King, que trobareu a les llibreries. Moltes gràcies a les dues.
1: Gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve tornem a fer programa des del Festival de Cinema de Sitges i farem balanç de tot el que haurem vist, que no serà poca cosa. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Una nova prova per la seva administració. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que l'ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat. Segons Zelensky, la mesura és un autèntic regal per a Putin, 4 anys i mig després de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. Trump ha replicat defensant l'acord energètic amb Moscou. Trump ha dit que necessitem el petroli per al món i això és dièsel, que és el que justament necessitem. Per tant, estan molt contents d'haver arribat a aquest acord. Tot plegat coincideix amb una nova ronda de contactes diplomàtics. Aquest divendres, representants dels Estats Units, Ucraïna i diversos països europeus s'han reunit durant 6 hores per intentar consensuar una proposta conjunta que permeti avançar cap al final de la guerra a Ucraïna. Més notícies en format breu. Un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força la ciutat de Panamà, la capital del país. El president panameny, José Raúl Molino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre, que ha esfondrat diversos edificis del sud del país i ha col·lapsat totalment les carreteres, però no ha indicat si hay víctimas.
2: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no. Llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
1: I als Estats Units creix la pressió sobre el Pentàgon perquè suspengui la retransmissió pública de l'execució d'un militar que va matar 13 persones en una base a Texas. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, va anunciar per sorpresa dijous que matrien en directe l'afusellament del condemnat, però aquest divendres el president Donald Trump ha dit que la decisió de fer un streaming de l'afusellament encara no s'ha pres. Abans, el president J.D. Vance s'ha distanciat del cap del Pentàgon dient que ell no pensa mirar l'execució si finalment s'emet públicament.
3: Més enllà de la polèmica sobre el mètode d'execució, espero que la gent no oblidi que es tracta d'un individu que va assassinar brutalment moltes persones innocents. Dit això, si l'execució finalment s'emet en directe, jo no la miraré.
1: Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
4: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: I milers de persones a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han